0: Arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler és expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
1: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi.
2: El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastissers de Barcelona. La pastisseria i a Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat.
0: Esports, Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-0, 1-2, amb dos gols de Miquel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars, mentre que Fermín ha entrat a la segona part. També ha jugat aquests dimarts Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
2: Amb aquests partits s'acaba l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals tornen aquest dimecres ja a la disciplina dels seus clubs. El Barça, Frenkie de Jong, ja ha fet part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció.
0: I des de la una de la matinada, Leo Messi està jugant el seu últim partit amb la selecció argentina. És un partit contra Benín que es disputa al Monumental de Buenos Aires i en aquest moment, quan el partit està a la mitja part, és el resultat és d'empat a 0.
2: La portera del Barça, Cata Coll, deixa la concentració de la selecció espanyola femenina i torna a Barcelona. Cata té unes molèsties al quàdriceps. Clàudia Pina no s'ha entrenat aquest dimarts per unes molèsties musculars, però sí que forma part de l'expedició que viatja cap als Estats Units.
3: Fins aquí les notícies.
4: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
5: Déu vos guard! I visca!

0: Antigament les cartes les transportaven els missatgers, les recollien a l'emissor i la donaven personalment al receptor, s'entén, eh? No es disposava d'un lloc on deixar la carta, no existia la bústia, que és del que parlem avui, la bústia.
1: La bústia és la millor manera d'aquesta, si no tens bústia, no et deixen propaganda, que no la vols ni pot nosa.
0: Sí, senyor.
1: No tens bústia, s'ha acabat el problema.
0: Sí. Al segle XVII a París es va instal·lar unes caixes metàl·liques on la gent podia dipositar les seves cartes, llavors uns treballadors les recollien diverses vegades al dia, les anaven a buscar, saps? Aquestes bústies, les bústies públiques, diguéssim.
2: Són les bústies primeres de la història.
0: Ah, exacte. El que passa és que el servei no va triomfar perquè la majoria de la població no sabia ni llegir ni escriure. Potser era un invent massa avançat per l'època.
3: Amb l'Alexa també ha passat això.
0: El què?
3: La meva àvia li donava les gràcies a l'Alexa.
0: Ah, sí?
3: Va, entens què vull dir? Era un invent massa avançat per la meva àvia.
0: A la teva iaia, sí.
3: Es pensava que era una persona...
0: Gràcies, Alexa.
3: Gràcies, Alexa, que és maca aquesta nena.
0: El primer lloc on triomfen les bústies al segle XIX és a Anglaterra. Les primeres, heu de saber que eren de color verd, però a Anglaterra, com que tot és verd, entre la boira, els arbres i tot plegat, es van haver de pintar vermelles perquè no les trobava la gent.
3: Els anglesos...
1: Això és veritat.
0: Això us prometo que és real, això.
3: No, és que els anglesos, vull dir, per algunes coses molt intel·ligents i per altres...
0: És que depèn
1: aquí, eh?
0: Sí, perquè els anglesos... Bueno, hi ha el rei d'Anglaterra, aquell home, sembla ben a dir, eh?
3: No sembla el llàpid més esmolat de les...
0: No, vull dir, canviar la Lady Di, t'agafes la Camila Parker Bowles, també, que vols que et digui? No sé.
2: Això és la boira, que no t'hi deixa veure bé.
3: I el menjar, pobra gent que no coneix la verdura, aquella gent.
0: Bueno, sabeu, vaig buscar la foto de la Camila. No és tan lletja aquella dona, eh?
4: A veure, no, de veritat. Estem parlant ara mateix de si és guapa o lletja una senyora de 80 anys.
0: Aviam, destaco...
4: És que de veritat.
0: Simplement destaco que no és tan lletja que sempre se li ha fotut la

0: Piqueta aquesta de la Camila, que lletja que és, i és perquè se la comparava amb Lady Di, però que la Lady Di era molt guapa, però la Camila, pobra dona, si la mires...
1: Que t'agrada la Camila, Peyu, no passa res.
0: És una senyora de 80 anys que fot el seu goig.
1: Sí que li agrada, sí.
0: Una senyora...
2: No, el que és lletja és ell.
1: Ell és molt lletja.
2: Aquí no hi ha dubtes que és lletja. Fot uns dits com botifarra.
0: Sí que és veritat.
2: Ai, les orelles, collons, aquelles orelles.
1: Aquelles orelles.
2: Aquelles orelles, us a l'Empordà, i bueno, amb la tramuntanada, tant d'anar a recollir...
0: Aquests perquè són anglesos i hi ha la boira, però el dia que marxi la boira i ella el vegi amb ell com a de veritat, aquella dona li marxarà corrents, eh? Bueno, les primeres bústies públiques, com us deia, s'instal·len a Anglaterra. Més tard també es van popularitzar les domèstiques, les que té cadascú a casa seva, diguéssim. Abans penseu que el carter anava a casa i si no trobava la persona no podia deixar la carta enlloc. Havia de marxar... i tornar
1: a un altre dia.
0: Ah, que és el que fan ara els repartidors de paquets, també. Sense ni tan sols anar-hi la primera vegada.
3: Què vols dir?
0: Bueno, que t'arriba el missatge aquell de hem intentat entregar el seu paquet, però no hi havia ningú al domicili.
3: Sí.
0: I tu penses, no hi havia ningú al domicili, idiota? Si ha sigut tot el dematí.
1: Si tinc les dues cames trencades, vols que vagi?
0: Sí. No hi havia ningú. El que no hi havia eren ganes de pujar a Muntanyola, mal parit. Sí. En fi, ja no sé on passava. Això.
1: No. Anglaterra. No estàvem a Anglaterra.
3: Lady Di.
0: Sí. Allà. Us envien cartes a casa? Encara feu servir la bústia? No?
2: Propaganda.
4: Jo a la meva l'he de buidar un cop cada dia.
0: Ah, sí?
4: Sí. Em queda taponada de cartes d'admiradors que m'arriben de manera contínua.
2: Admiradores.
4: No, hi ha de tot, la veritat, en aquest sentit, hi ha molta paritat.
5: Una cada dia te l'escric jo.
0: Sí. L'envies, eh?
4: Ja la noto, és aquella que té el cor i un raig de colònia. Brumel.
0: A casa, jo me'n recordo quan era petit que érem una mica desordenats a casa meva, encara ho som ara, i vam perdre, molts anys es va perdre la clau de la bústia.
2: Sí.
0: I llavors havies d'agafar les cartes ficant la mà per la part de dalt.
2: Ui.
0: M'ho feien fer a mi, que era el que tenia la mà més petita de la família.
3: Però allò creix.
0: Bueno, és que clar...
1: Sí que té les mans petites.
0: Sí, bueno...
1: Ara que me les miro...
0: Anaves ficant la mà i hi havia un moment... Hòstia, cardà molt mal, allò, eh?
3: Clar.
0: Molt de mal. Llavors, feies pinça amb dos dits, que no podies fer molta força, l'anaves traient amunt, i just quan l'estaves a punt de treure, queia dintre. Com Déu, hòstia.
1: Sí, és com el mite de Sísif. És igual.
0: També fa molta gràcia fixar-me amb la gent que... No sé si a la bústia de casa hi teníeu el nom posat. Sí. Hi ha gent que posa el nom de tots els membres de la família, hi ha gent que posa els dos cognoms, també, i llavors hi ha la gent normal, que som els que treballem, que ho teníem en blanc, allò. No sé si que és la família...
1: Bueno, posa el pis i ja està.
0: Ja està.
1: És el segona, no cal.
0: Gent que té allò.
5: Hasta les aficions hi posem.
0: Sí?
5: A casa meva, els noms de tots quatre i les aficions de cada un.
0: M'agrada jugar a futbol...
5: Mi filla juga a pàdel, ens agraden els macarrons...
0: Jo quan anava a casa, quan veies timbres i bústies amb els noms molt ben fets amb ordinador, tot molt ben posat, sospiteu.
1: Psicòpates.
0: Carles Soriguera, Fel Feixades, Laia, Luc Arnau, Tordera, Joel... no me'n recordava com et deies.
1: Joel Díaz. És un cognom castellà, però està bastant estès.
0: Sí.
1: Tampoc està
0: Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer, tot i que ella ja s'ha fet un lloc en el panorama literari català. L'any 2004 va guanyar el Premi Columna Jove amb la seva primera novel·la, De Nador a Vic. Actualment combina la seva feina d'escriptora amb la d'infermera, una bona notícia pels lletraferits. En els seus llibres toca temes com la sexualitat o el fet de viure entre dos mons. En fi, temes que encara couen, i si couen massa, li demanarem que ens hi posi aigua oxigenada.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Laila Carruix! Bravo!

0: Laila, què has menjat avui per esmorzar?
1: Pa amb tomàquet i formatge.
0: Pa amb tomàquet i formatge. Excel·lent combinació. Perfecte.
1: No soc gaire original.
0: No, bueno, però... bueno, ara ja és bastant original, perquè la gent menja unes bestieses increïbles, sí. Alvocats i coses d'aquestes, vull dir que pa amb formatge està bé. Laila, no sé si tens la sensació, o jo almenys tinc la sensació, que se't reconeix poc una mica la teva trajectòria, i portes 6 llibres escrits ja, 6 llibres publicats.
1: Sí.
0: No sé si ho sents una mica així també, tu o no.
1: Home, avui en dia sí.
0: Pots acostar-te una mica al
1: micro? Avui en dia sí, perquè les coses s'han canviat. Jo el primer llibre va ser el 2004, sí. I hi havia, doncs... no parlaré de qualitat literària, perquè hi ha molta qualitat encara, però no hi havia tants escriptors.
0: Ara n'hi ha molt.
1: Entre els... influencers, entre els que s'autopubliquen els llibres, entre els mediàtics, la veritat és que no tenim gaire focus i això es nota moltíssim.
0: Complicat, això, eh?
1: Molt.
2: Bueno, és que els mediàtics no hauríeu d'escriure llibres.
0: No.
2: Mira que fàcil s'acaba el problema.
0: I explica'ls a les editorials que no hi ha setmana que no m'arribi un correu d'una editorial d'aquest país proposant-me de fer un llibre de qualsevol història.
3: Sí, eh?
0: Cada setmana.
1: Però que no vol dir que als mediàtics no hi hagi bones històries darrere,
0: sí.
1: Però hi ha molts llibres cada dia, i tu mateix ho has dit, i tothom rep molts llibres, els escriptors volem estar... Però costa moltíssim. Abans era més fàcil que et responguin i que t'acceptin per una invitació, que per cert, moltíssimes gràcies,
0: sí, home,
1: per convidar-me.
0: A tu per venir aquí.
1: I, però això no vol dir que em desmoralitzi ni molt menys. O sigui, la feina que faig, la faig amb moltes ganes. Intento... si pogués comprar el temps el compraria, però intento tocar els temes que a mi em preocupen i que potser aporten una mica a la societat.
0: Mm-hmm. Tu vas arribar a Vic quan tenies només 8 anys.
1: Sí.
0: Com recordes aquella arribada?
1: Recordo un sac d'emocions tot barrejat entre sobretot basarda. Si hagués de posar només un sol adjectiu, posaria sí. Basarda, perquè vaig sortir del poble amb il·lusió, però aquella il·lusió s'anava com perdent pel camí, perquè quan vas a un lloc que no saps on vas i que la trajectòria per un nen petit es fa eterna...
0: Uh-huh. Collons, si aquí els portes amb cotxe d'un lloc a l'altre, ja arribem.
1: Imagina't, sí, doncs...
0: de Nador a Vic.
1: Imagina't ja venir del poble de Nador amb cotxe cap a la ciutat. Uh-huh. Aquí ja començàvem a demanar quan faltava.
0: Quan falta.
1: Anava a mancar a l'aeroport.
0: Ara combines la teva feina d'escriptora amb la feina d'infermera. Dos feines... no sé si t'inspira una mica, també, suposo. El tracte amb la gent...
1: La infermeria també ha canviat. La infermeria no és com abans, i després del Covid hi ha un abans i un després.
0: Què vols dir?
1: Que abans treballava a l'Hospital de Vic, a Urgències, amb un equip que m'estimava i m'estimo encara. Els trobo molt a faltar. És molt diferent. Després, a Toulouse, la infermeria jo l'he vist d'una altra manera. Estic fent domicilis, que no és ben bé la feina que més m'apassiona. Uh-huh. L'equip no és el mateix. Jo crec que tampoc es valora la nostra feina com a infermera. Això no vol dir que no m'agradi, m'apassiona encara, però jo crec que potser no és la mateixa passió. Si ara pogués, hi ha moltes circumstàncies que haurien de canviar, però si pogués tornar a Urgències amb el meu equip, jo tornaria.
0: Aquí Vic, eh?
1: Aquí Vic.
4: Hòstia, Urgències... Fort, això, eh?
1: Sí.
4: Urgències...
5: Ja la paraula...
0: Sí, clar. Sí.
5: No enganya, no.
1: Sí. És dur, perquè tu saps que la gent que ve no ve a veure't bé, perquè té una necessitat, però saber improvisar i ser conscient de que potser formes part d'aquest benestar d'aquesta persona i veure-la com entra cargolant-se de dolor i surt per la porta i et diu gràcies amb una altra cara, ostres, això és...
5: Jo crec que s'ha de ser d'una pasta, eh? Vull dir, per ser la feina que estàs fent tu... Penso que... Bueno, jo no podria. S'ha de ser d'una manera de manera. I sou heroïnes.
1: T'ha d'agradar. No pot ser mentre es trobes alguna cosa millor.
5: T'ha d'agradar. No,
1: clar.
0: Escolta, vas fer el teu primer llibre el 2004. El publiques el 2004, de Nador a Vic,
1: sí.
0: Que és un llibre pràcticament autobiogràfic. És cert que el vas escriure primer tot a mà, aquell llibre?
1: El vaig escriure a mà.
0: A mà, eh?
1: Sí,
0: boli?
1: Sí. Mai, boli.
0: Una llibreta o...?
1: Una llibreta de l'escola, perquè no tenia cap intenció de publicar un llibre. No m'entrava, o sigui, no era una cosa que tingués al cap. a casa meva hi havia 4 llibres, vull dir que tampoc era el meu somni.
0: I d'on et
1: era un diari secret, era un diari per curar-me, perquè jo tenia molta pressió a dins, havia callat durant molts anys, havia deixat el poble sense que ningú em demanés permís, sense que ningú m'informés, i una criatura no la pots portar així d'un lloc a un altre.
0: Clar.
1: Però també a la vegada s'entendre que els pares estaven en situació desesperada. I abans que el benestar psicològic dels teus fills, hi ha la prioritat de donar-los a menjar.
0: Que tu arribes a Vic també en un moment en què no hi havia tanta immigració com ara, no? No sé com recordes l'arribada a Vic.
1: Jo recordo la meva mare que portava mocador, sortia al carrer i que tothom sortia a mirar-se-la.
0: Oita-la, oita, quina gràcia.
1: Sí, sí, o sigui, era com veure algú que sortia disfressat i la botiguera del costat sortia, la veïna al costat, tothom mirant per les finestres, la meva mare caminava 100 metres, mirava així, no?, amunt i avall i tornava cap a casa. Sí, i es tancava. I es va tancar durant molt temps.
0: Per por a les mirades de la gent.
1: El pànic, perquè la meva mare era algú molt important al poble. Era algú que cuinava quan hi havia batejos, casaments, era algú que feia els forats a les orelles a les nenes acabades de néixer, era algú que curava, que si hi havia alguna sutura la feia, o sigui, que era una persona que tenia molt pes. Llavors la portes a un lloc on el pis és molt més petit, on hi ha... on hi ha... veus que hi ha aigua per les parets, que hi ha... és tot com si el teu món s'encongís, no?, de sobte, i que surts del carrer i que ningú et coneix, però a més et miren com si fossis una cosa estranya, no?
3: Bueno, llavors... I no aprenem, perquè no queda tan raro ara mateix. O sigui, hem avançat, però seguim tenint situacions així, que és el més greu.
1: Sí, jo porto 2 dècades.
3: És que...
1: Sí, per exemple, el llibre de Nadora Vic ha entrat als instituts i porto 2 dècades fent xerrades a tots els instituts i les preguntes de fa 20 anys es repeteixen.
3: És que...
1: Llavors a mi em deprimeix una miqueta, perquè penso que el diàleg entre ciutadans falta moltíssim, i ara més encara, que tinc la sensació de que la meva ciutat, la ciutat de Vic, s'ha dividit completament.
3: Joel,
0: no, pregunta amb
3: molta passió
0: perquè has apretat el timbre per fer una pregunta.
2: Sí, se m'ha caigut el timbre.
0: Tranquil, no passa res.
2: Si vols ser fora del programa, ho entendré.
0: Cap problema, fes la pregunta.
2: Hola, Laila.
1: Hola, què tal?
2: Què tal? Tenim ara un parell de partits al Parlament que estan molt, molt preocupats per la immigració. No sé si estan molt, molt, molt preocupats estan per la immigració, però no per tota, Laila. Els preocupa sobretot la pobra, i més concretament l'africana, i encara més concretament la del nord d'Àfrica. La marroquina. Perquè diuen que els marroquins veniu bàsicament a delinquir i a implantar el califat. Et volia preguntar tu, com a marroquina, que ha vingut del Marroc, com ho teniu, això d'implantar el califat? En quina fase d'implantació del califat esteu ara mateix?
1: Bé, estem a la fase inicial, diguem.
2: Sí, encara esteu aquí,
1: Home, jo...
2: Sí que aneu a poc a implantar el
1: califat. Jo, la líder d'aquest partit que està tan preocupat per nosaltres, jo li diria que es miris els antecedents, perquè té més cara de marroquina que jo.
2: Llavors...
1: No voldria ficar... sí que és un tema que tenia pensat no ficar-me, però al final quan t'insulten a tota la cara, quan t'insulten i que et consideren constantment d'aquests algú molt dolent pel fet d'haver nascut al Marroc, i a més, o sigui, la nacionalitat la marca, no? No tothom és dolent, evidentment que hi ha gent bona i gent dolenta. El problema que trobo aquí, perquè jo no penso en aquests partits, sinó la gent que vota els partits.
0: Clar.
1: I no crec que la gent que voti aquests partits siguin gent d'entrada racista. Però sí que són gent que potser necessiten una solució. I els partits, en comptes d'omplir-se la boca de tantes promeses que saben que són promeses absurdes, proposeu solucions perquè la gent pugui conviure.
0: I aquesta gent, què se'ls ha d'explicar, però? Què se'ls ha d'oferir, aquesta gent?
1: Solucions als problemes d'habitatge, per exemple. El nostre jove, què li passa al nostre jove que no tenen un futur? Que d'entrada molts no tenen feina, molts no es poden pagar els estudis, molts no tenen accés a la feina digna, diguéssim. Molts han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden independitzar, etcètera, etcètera. En comptes de dir que no, que la culpa la té aquella dona que porta el mocador, jo aquestes persones, ja em dirigeixo cap a ells, no? És a dir, si les dones marroquines musulmanes es treuen els mocadors, no?, en què millorarà la teva vida? Sí. O la teva situació econòmica. Tindràs una millor situació econòmica? Doncs jo sóc la primera a dir-los que es treguin el mocador. Però no és el cas.
0: diria que no, vaja, molt, seria molt màgic.
3: Laila, presidenta de Catalunya, eh? Jo et votaria, Laila.
1: Moltes gràcies, tinc un vot.
0: Els teus llibres es llegeixen als instituts, has dit que feies xerrades. No sé què et diuen els joves després de llegir-te, si t'has trobat algun cas que diguis, hòstia, això m'ha fet pensar o no sé com... Com vius aquesta?
1: Amb els hi canvia. Jo la primera cosa que els hi dic, no sóc ningú que ve a donar-vos lliçons de vida, ni vinc a estar aquí una hora parlant de llibres. Vull una comunicació mínima amb vosaltres. Aquest llibre és 100% autobiogràfic, no hi ha ni una paraula canviada, que de fet quan vaig guanyar el premi, això era un diari secret, i quan vaig guanyar vaig demanar a l'editorial si podia canviar cosetes i em van dir no. Ni una paraula. Només t'ajudarem, mirarem les faltes d'ortografia, les correccions que fan les editorials i punt, no canviarem res més. I els hi dic sobretot quan vulgueu preguntar coses, no tingueu por a preguntar-les, pregunteu. I veig que hi ha un intercanvi. I moltes vegades em comenten, és que hem vist, és que ens han dit, és que no és el que sentim a la televisió, veiem que... I es comparen molt amb els companys de classe i això està molt bé. Jo crec que el problema tampoc són els nens.
0: No.
1: El problema són els adults.
0: Els nens normalment no són cap problema. Escolta, tu vens de Nador, vius entre Vic i Toulouse, entenc que domines diversos idiomes, però escrius en català.
1: Català.
0: Per què això, quan vas prendre aquesta decisió?
1: Vaig ser la pionera en el català, com a persona que ve del Marroc. El català és una llengua molt sensual, molt poètica. I
0: sensual,
1: en cap moment...
0: Xuriguera, sí. Ha dit sensual, eh?
4: Ja sí, parla, sí, Xuriguera, sí. Parla.
5: Hola.
0: És depèn de qui la fa servir, també, una mica.
5: Jo s'ho fes servir.
1: A mi m'encanta, és molt musical, i en cap moment m'he plantejat català o castellà, com tenia... És que és la meva llengua, Vull dir, i després ja es traduirà si és necessari.
0: Clar. A principis d'aquest any vas publicar Jura'm que tornaràs, que... És aquest llibre de la Laila, Jura'm que tornaràs, això ho has publicat aquest any, una novel·la on abordes un tema complex, un tema una mica tabú, que és l'amor lèsbic, que ja en si és una mica tabú, ambientat al Marroc, vinga, que ja és una mica més tabú, als anys 80, que ja és encara més tabú, diguéssim. Se n'ha parlat poc, entenc, d'això, i no crec que molta gent s'hi hagi aventurat en aquest tema.
1: No, perquè és tabú. Uh-huh. Jo, com que desgraciadament no tinc gaire temps per escriure, i quan escric intento fer alguna cosa que sigui una mica que tingui qualitat.
0: Sí.
1: No és un llibre escrit així a l'azar, he investigat molt, m'he basat molt als recordatoris de quan jo vivia al Marroc. Uh-huh. Als anys 80, a les cases de pagès, les migdiades eren sagrades, que els nens ens tancaven i ens deien, va, a dormir. I fèiem veure a veure que dormíem i després saltàvem per les finestres i anàvem a jugar o espiàvem la gent gran, que era el meu cas, no? Les portes sempre eren obertes, però tant en tant veies que alguna porta tancava, era tancada, yeah, i no podies accedir-hi. I de sobte els nens fèiem nosa, no? Havíem de desaparèixer i veies que les dones sortien, no?, de l'habitació. Això per una banda. Després el llibre va sorgir perquè em vaig preguntar què devia passar darrere d'aquelles portes tancades. Per què les dones sortien feliç? I això una cosa. I l'altra cosa és... Si aquells anys 70-80 en què els homes van haver de marxar, o sigui, no hi havia homes, només hi havia gent gran que treballava al camp, els nens petits i les dones, per què ningú s'ha preguntat què passava amb la vida sexual d'aquestes dones? Uh-huh. No? Uh-huh. I el resultat, almenys una, és aquesta història.
0: Aquí, en aquesta història, Jura'm que tornaràs, aquí podreu sentir això que explica la Laila. També hi ha part d'autobiografia, també, doncs, en aquest llibre. També has mamat del que has viscut tu.
1: Correcte, sí. Mm-hmm.
0: Escolta, has explicat moltes històries sobre identitat i arrels. No sé si et queda algun tema encara que diguis, hòstia, a mi m'agradaria escriure sobre, no sé, un altre tema, que et quedi encara en el tinter.
1: És que és un tema bastant verge aquí, no s'ha parlat gaire. Hi ha poques escriptores d'origen marroquí que expliquin històries. A França sí que se n'ha parlat més. Uh-huh. Per cert, m'ha xocat molt que vaig fer una xerrada sobre el llibre de Nadora Vic, que les preguntes fossin molt similars a les preguntes que se'n fan aquí.
0: Tant a França com aquí, les, sí, mateixes preguntes.
1: Sí, quan ells ja porten avantatge, porten moltes, sí, més... Sí.
0: Bueno, segons Mariano Rajoy no, però sí. Sí.
1: Porten molts anys més de convivència, però que em fessin preguntes molt similars em va xocar bastant. I aquests temes no s'han parlat encara. i hi ha encara temes que s'haurien de parlar. I jo penso que m'encantaria, tinc unes ganes per jubilar-me que no us podeu imaginar, per poder-me dedicar a l'escriptura i per poder llegir llibres. Perquè les infermeres, això, no pots llegir una novel·la i seguir-la, no. Has d'anar parant i potser no la pots tornar a agafar al cap de 2-3 dies.
0: Saps, el poble Masic és un poble històricament reprimit. I llavors tu decideixes venir a Catalunya, no sé. Bueno, vull dir, que és com... Vols dir que és la millor idea?
1: Em van donar per una gata, m'havien de donar per l'altra, no?
0: Ens assemblem en alguna cosa o no?
1: Ens assemblem moltíssim. Ens assemblem moltíssim i jo crec que molts... I jo com a Masic agafo molt referents catalans, no? Perquè penso que a mi aquest caràcter tossut... en plan positiu, no? Sí. Dels catalans de lluitar per la seva llengua, defensar-les, mantenir les festes, mantenir... Això m'encanta perquè mostra l'orgull català. L'única cosa que jo, en tot cas, hauria de dir com a cosa negativa dels catalans és precisament...
0: Ai, ara.
1: Puc dir-ho.
0: Cuidado, ara.
5: Alguna cosa contra en Joel.
1: No, és, a veure, per què preguntar-nos el per què, no, els immigrants, el per què parles el català quan, doncs...
5: Clar.
1: Ho hauríem de tenir com molt interioritzat, no ho hauríem de preguntar.
0: Sí.
1: Ho hauríem de, això, donar per normal, no?, que una persona que viu aquí, que parli el català, o que... Jo, per exemple, portava molts anys treballant a urgències, he fet la meva carrera en català, he estudiat aquí, sigui, des dels 8 anys, i els meus pacients parlaven en castellà, però a més deies poc a poquet, alçant la veu...
0: Sí.
1: Que dius que estem fent aquí el pallasso, no? És un moment que dius, va, expliqui'm què li passa i...
0: I ja està.
1: I ja està.
0: No, i jo suposo que és perquè també tants anys de repressió et dona la sensació que, sí. Ostres, el català...
5: No tenim pas superat, això que...
0: No, això no. També ho portem a la sang.
2: Sí, fa molta il·lusió, també.
0: El què?
2: Ai, que ha après el català.
0: Sí.
2: Bueno, sembla un miracle, sí, però sí, no n'hi ha per tant.
0: No. Passa que com que tens l'experiència d'altra gent que fa 60 anys qui són, sí. No hi ha collons que l'aprenguin.
4: Aquest és el tema.
0: Aquest és el tema.
2: I venen de bastant més a prop.
0: Sí, sí, la llengua s'assembla una mica més, però vaja.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Laila, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
0: No em deus pas menjar la llangonissa, o sigui?
1: No.
0: Bueno,
1: però doncs, tant si guanyo com si...
0: La pots regalar al públic i ja està. I ja està. Si no, la regales a algun amic, qualsevol. Tu. La paraula és bleixar, avui. Bleixar. A, bleixar. Respirar, especialment amb fatiga.
5: L'1 d'octubre vaig perseguir un guàrdia civil corrent. I quan el vaig veure bleixar sense esma, el vaig fotre dalt a baix d'un marge.
0: B, bleixar. Forma tècnica i poderosa que s'utilitza per descriure l'acció de tirar-se un pet voluntàriament.
4: Li donaré un potet, se'l posa a l'anus i llavors ha de provar d'apretar i bleixar dins el pot i tapar-lo ràpid.
0: És infermera, per tant aquesta la pot conèixer si és aquesta. O C, bleixar, finalitzar una relació sentimental amb algú, trencar-la, deixar-la.
8: Em va mirar els ulls, em va dir que no m'estimava i em va bleixar.
4: Sempre pones, amb aquestes paraules.
0: A, B... O sí, Laila.
1: Ja em quedaria amb la A.
0: Amb la A, eh? Amb la A. Correcte!
5: Bravo!
0: Sí, te la dono a tu i la...
1: Gràcies.
0: La sorteges entre el públic tu mateixa, la regales a qui vulguis. Laila Carruix, ho he dit bé, Carruix?
1: Carruix.
0: Carruix, fantàstic. Doncs Laila, molta sort amb els teus propers projectes, amb aquest llibre, jura'm que tornaràs i jura'ns que aniràs tornant. Entre Toulouse i Vic, ves venint a Vic de tant en tant, també.
1: Ho juro.
0: Fort aplaudiment per la Laila Carruix.
6: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
9: Sabeu que hi ha un abusti al món que no para de rebre cartes?
4: La de TV3, la que gestiona la Mari Pau Huguet.
9: No, és una altra abustia.
2: Ha de ser aquesta, sí,
9: veu. No, és la de la Julieta Capuleto, la protagonista de Romeu i Julieta.
5: És morta.
0: A veure, és morta.
9: És morta.
0: No ha existit, no ha existit mai, si ho diguera.
5: Clar que ha existit.
0: És un personatge de ficció.
5: L'han fet una obra de teatre i pel·lícules i de tot,
0: És un invent de Shakespeare. Ella no ha existit, és un personatge.
5: La Julieta Calapeto?
0: Calapeto?
9: Què diu?
0: Capuleto.
9: Capuleto.
5: I tant, que és morta. Calapeto.
9: Que sapigueu que ella no és real, però la bústia sí que
5: és. A Verona hi ha el seu balcó i tot.
0: Sí.
9: Ah, això mateix us anava a explicar. Que a Verona hi ha un balcó que li atribueixen.
5: És morta.
9: Que és el balcó de Romeu i Julieta,
0: exacte.
9: No?
0: Jo hi vaig anar allà. És dels puestos lletjos que he vist d'allà.
9: No, no, sí.
0: És lletjot.
2: És que Itàlia està sobrevalorada.
0: No, cuidado que ens barallarem, Joel. Itàlia és preciós, però concretament aquest trosset és una mica... Bueno,
9: va, doncs allà, a principis del segle XX, els visitants van començar a deixar cartes, no?, de manera espontània, cartes on demanaven a Julieta consells amorosos.
5: A veure, quin consell vols que et doni? És morta!
9: No és morta, que no existeix!
5: No pot donar cap... Com que no existeix?
0: No, quin consell... perquè és que el problema no és que sigui morta, és que és un personatge d'una obra de teatre. No et pot donar cap consell. Clar, no et pot contestar una carta.
9: Ja està.
0: No existeix.
9: Doncs resulta... Què?
5: No, és que aquest programa, a vegades, diu unes,
9: no avancem.
5: Diu unes mentides... I això ho pagarem.
9: Això no, ho pagarem.
5: No pots anar dient a la gent que la Julieta Calapeto...
0: Capuleto.
5: Capuleto.
9: No són mentides, és màgia.
0: Va, Mercè.
9: Va. El vigilant de seguretat va començar a recollir les cartes que li anaven arribant.
0: Ah, sí?
9: I sí, les obria, les llegia.
0: Home, això no es fa.
5: No es poden llegir cartes que són per una morta.
4: Exacte.
9: No existeix.
5: No els pots obrir.
9: No existeix.
4: Carre, entenc que fa 30 anys que t'aguanto.
9: Hòstia, noi. Doncs les va començar a llegir i després el que va fer va ser començar a contestar-les totes.
0: El vigilant de seguretat.
9: Sí. I contestava com... El secretari de Julieta.
4: Bon psicòpata, també, aquest,
0: Nano maco.
9: Actualment, el vigilant ja no les contesta.
0: És mort, aquest sí que és mort.
9: I hi ha una associació que es diu Juliet Club, que continuen la tasca i bueno, són un grup de voluntaris. Que
2: segur que són gent molt normal, molt normal.
0: A tota la pinta.
9: Ai, nois, no us agrada gens? És ben bonic, això que us estic explicant.
0: Sí, és preciós, Mercè.
9: Va, doncs reben unes 50.000 cartes d'arreu del món. Mare, les llegeixen i les contesten totes,
0: cada any 50.000.
9: Cada any.
7: Això sí que m'interessa a mi, Mercè. Això és real? Hi ha una adreça? On
9: clar que és real. Que t'he mentit mai, Arnau, a
5: tu. Vols preguntar alguna cosa, Arnau?
7: Bé, consells d'aquests amorosos. Mira, doncs... Sempre m'interessa tenir aquest tipus de tècniques.
9: Doncs sí. Però
2: aquí tu ets un seductor nat, pràcticament. Tu no necessites...
0: O sigui, podem enviar una carta de veritat aquí.
9: Podem enviar una carta. Deixeu-me.
7: A través de coses d'aquestes, per això tinc interès.
2: Pots callar, Arnau, si
9: calleu, calleu. És que no avancem. Si voleu, podeu enviar la carta a Vicolo Santa Cecília, es diu?
0: Cecília.
9: Nou, codi postal 37121 de Verona.
0: Apunta.
9: Si no existeix... Itàlia, eh?
5: Si no existeix...
0: I ens contestaran.
5: No hi hauria una adreça. No. Hi ha una adreça. I això demostra que existeix.
2: A l'atenció de Julieta Calapeto, no?
7: Qui també escrivia cartes i que, de fet, eren una bona merda, era Paul McCartney. Després de la dissolució amb els Beatles, Paul McCartney va fundar els Wings, justament amb la seva esposa, Linda McCartney. Resulta que hi havia un periodista britànic que estava molt interessat en fer un reportatge d'aquesta nova banda, així que els hi va demanar si podia assistir no només als assajos, sinó fins i tot a la seva intimitat, si podia viure amb ells, conviure durant...
0: Un gran hermano, un seguiment...
7: Sí, una mica sí, per fer un reportatge periodístic i sobretot de fer una crònica del primer concert de la gira d'aquesta banda, Wings. Doncs bé, resulta que el dia que va arribar el concert en qüestió, el periodista no es va presentar. Ai, no va anar-hi.
2: De veritat.
7: Sí, britànic.
2: Mal professional.
7: I, tanmateix, va arribar a publicar l'article i la crítica del concert que va exposar que era bastant desastrós. És a dir, va fer una crítica feroge d'un concert...
0: Que no havia anat.
7: No havia anat.
9: Molt bé. Això de vegades penso, els crítics,
0: que no hi van.
9: Sí.
7: I tant, passa sovint. Doncs Paul McCartney i Linda McCartney, que en aquells moments feia poc temps que havien tingut la seva filla Estela, van decidir... enviar un petit detallet al crític en qüestió. Doncs van agafar una petita deposició de la filla.
0: Què dius ara?
7: I la van introduir dins una carta.
2: Hòstia.
7: I li van enviar la seva bústia.
2: Molt bé.
4: Tu, Arnau, ja en saps d'anècdota. Un rato hem d'anar a sopar, tu, jo.
7: Ja, jo no sopo amb ningú.
0: Tu saps tot de memòria, això.
7: És tot aquí dins.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar la bústia.
2: Vale.
1: Vinga.
0: Utilitat en una illa deserta.
3: Bé, cap ni una. Em sap greu decebre-us, però tothom sap que una illa deserta les cartes arriben dins d'una ampolla de vidre amb el paper a dins i un tap de suro.
1: Sí.
3: Per això no hi ha bústies. És impossible que hi hagi una bústia en una illa deserta per pura lògica. Per tant, si tu arribes a una illa deserta, tu, Xuriguera, un dia que diguis ja no vull
4: saber res de ningú,
3: me'n vaig a una illa deserta.
4: Me'n vaig a les Medes.
3: Si tu arribes a una illa Meda, que creus que està deserta i trobes una bústia de correus d'aquelles grogues...
1: Malament.
3: No, és que segurament és un minion despullat. No és una bústia.
0: Utilitat com a joguina sexual.
4: Un minion despullat?
3: No saps el que és un minion, no?
1: Sí.
3: No entens. Aviam, anem per la joguina sexual. Aviam, sí. anem per feina. La bústia de correus.
1: La groga.
3: Groga. Fins i tot té una mica de prepuci.
1: Sí, que és veritat. Sí.
3: És un símbol fàl·lic, sí. Però això no vol dir que sigui una joguina sexual.
1: No.
3: Per un tema de dimensions, evident.
1: Sí.
3: I aquí és on entra una cosa molt estranya, que és, molt interessant, que és la idea de que tu pots fantasejar, si tu vols, amb la idea de follar-te una bústia de correus.
1: Sí.
3: Droga, perquè té prepuci.
5: No, posar de moda una cosa fa uns quants anys.
3: Sí, que ara parla l'accent.
5: No, és una dada tècnica que porto.
3: Sisplau.
5: Que... Allà era en castellà, posava correos.
1: Sí.
3: Bueno.
5: Hi havia la moda de posar-ho en mi cara, a sota. Que jo no vaig estar mai.
6: La moda era aquesta. Anem a sopar.
3: Bueno, doncs això, que va en la idea meva de que jo, per exemple, si tinc un dia un somni eròtic amb una bústia de correus,
1: claro.
3: És un símbol fàl·lic, sí. Però això no vol dir que ho hagi de posar a la pràctica.
1: No.
3: Això és una cosa que la gent ho ha d'entendre. Les fantasies són una cosa, però no cal posar-les a la pràctica.
1: Correcte.
3: Hi ha molta gent que s'obsessiona en posar a la pràctica les seves fantasies sexuals.
6: No.
3: I llavors acaven malalts del cap.
4: Hi ha accidents.
3: Acaben fent coses estranyíssimes, disfressats de guineu.
1: Sí.
3: I entres a una pàgina porno i has de vigilar on cliques perquè trobes cada barbaritat.
4: Disfressat de guineu, eh?
3: Disfressat de guineu.
1: No ho feu.
3: Tu, jo, per exemple, jo tinc fantasies irrealitzables.
1: Com, per exemple?
3: La independència de Catalunya, per exemple.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
3: Vale, pot jugar un paper molt clau en un conflicte del tipus epistolar. Això t'agradarà, tu, que ets Xuriguera i ets intel·lectual.
4: Ah, pensava de guerra.
3: Ara la gent, no, de guerra no. Ara la gent s'insulta per Twitter, però abans la gent s'insultava per carta. Per exemple, Voltaire contra Rousseau.
1: Preciós.
3: Ho saps, oi?
1: Sí.
3: Boníssim. Se les deien molt grosses per carta. Voltaire li va dir a Rousseau que mai ningú no havia gastat tant d'enginy en tornar la gent estúpida i que els seus llibres feien ganes de caminar a quatre potes. Fixa't. O el pique epistolar, un bif, que diuen els joves ara, entre Quevedo i Góngora.
1: Sí.
3: Góngora li deia a Quevedo que era un coix i un borratxo. I el Quevedo li va dir a Góngora que era un home a una nariz pegado.
1: Sí.
3: I aquest és molt bèstia el que diré ara. Com que Góngora era jueu, li va dir... Voy a untar mis obras con tocino para que no las muerdas gongorilla.
1: Preciós. Oh.
3: Lo de gongorilla és lo que acaba de fer mal.
6: Gongorilla.
1: Recomano també les cartes que s'intercanviaven Francisco Franco i el seu germà Ramon Franco.
3: Ah, sí, eh?
1: Interessants, també.
3: Per favor.
0: Utilitat metafòrica.
3: Aviam, no és ben bé una metàfora, però és una història maca, que ara us farà gràcia. Al costat de la catedral de Barcelona hi ha un edifici que es diu la Casa de l'Ardiaca. La Casa de l'Ardiaca.
1: No ho conec.
4: De l'Ardiaca.
3: Sí. Doncs aquesta... De l'Ardiaca, sí. Vols explicar-ho tu?
4: No.
3: Doncs la Casa de l'Ardiaca té una bústia de marbre dissenyada per qui? Per Domènec i Montaner. I a la bústia hi ha esculpides a dalt unes orenetes i a baix una tortuga que són justament metàfora de la rapidesa i la il·lusió. Les orenetes són metàfora de la rapidesa i la il·lusió en què s'envien les cartes,
1: sí.
3: En el cas de les orenetes. I la tortuga és la metàfora de la lentitud en què després correus...
1: Tard.
3: Va arribar la carta al destí.
1: Ah, mira.
3: És bonic, eh?
1: És molt maco.
3: Perquè després es digui que vinc aquí només a cridar i a dir borrades.
1: Molt bé,
3: bravo. Va dient, sí,
4: vale. Molt bé.
3: No, gràcies, home.
0: Propaganda del segle XIX.
7: Una separació difícil, una ruïna econòmica, una pèrdua inesperada o qualsevol altre detall pot afectar el nostre estat d'ànim. I en aquest moment és quan s'ha de confiar la nostra salut mental en qui més hi entén.
8: Consulta de psicologia del doctor Pasqual.
9: Hola, sóc el doctor Pasqual i t'ajudaré a preservar la teva salut mental.
10: Salut mental? Què és això? Es refereix a les migranyes?
7: A la consulta de psicologia del doctor Pasqual sabem que al 1900 ningú no sap què és la salut mental, però cregui'ns, d'aquí 100 anys no es parlarà d'altra cosa.
9: M'han despatxat.
2: He perdut tots els estalvis al casino. La meva dona m'ha deixat i els meus fills m'odien. Doctor Pasqual, vostè em pot ajudar?
9: És clar que sí. Sóc el doctor Pasqual, el de la salut mental. Treballaré perquè torni a tenir ganes de viure.
2: No. Si ganes de viure ja en tinc. Jo vull que, a veure si em pot ajudar, em deixa alguns cèntims. Ja li he dit que ho he perdut tot.
8: Consulta de psicologia del doctor Pasqual. L'ajudem a preservar la seva salut mental.
11: S'ha d'estar malament del cap per no ser client nostre.
12: Consulta de psicologia del doctor Pasqual.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
11: Oh, la llengua més grossa.
1: Ai, té taques a la llengua, que sí.
2: Com un grixo.
11: Té, com jo, vitiligen, però al revés. Té taques a la llengua. Això no, és l'Etna.
1: És el castell del Montgrí, això.
2: El castell del Montgrí, de Torroella, home. Que és a
11: casa. Em deixeu parlar del gos?
13: Dels castells més tristos que hi ha a Catalunya.
11: Sí. A veure, aquesta és l'Etna, és de, un gos d'atura, de 6 anys, és de la Judit i és de Terrassa. Sí. Li encanta la seva caseta de gos. Sabeu, recordeu l'Snoopy?
1: Sí.
11: Doncs li agrada tant que dorm a la teulada, com l'Snoopy.
1: Ah, sí.
11: Bueno, la teulada no sé si és així, potser és plana, millor, no?
1: Bueno, no ho sabem. Totes les teulades, la carena és plana en totes les teulades, diguéssim.
2: Jo aquest estiu he dormit a la teulada també de casa.
1: Ah, sí?
2: Despullat.
11: Home, no? Ganes no em faltaven aquest estiu de dormir despullat a la teulada.
5: Quina escena tan bucòlica. En Xuriguera i aquesta gosseta dormint sobre la teulada. Sí. Per cert, la història que us explicarem també gira sobre casetes. Ja ho veureu.
1: Avui passegem el gos per Espanya.
11: Oi, ai.
1: Som al 2008.
3: Sí, un moment, Paio. Trobo que has estat poc concret. Vull dir, Espanya és molt gran. Hòstia, i molt plural. Vull dir, no pots dir Espanya com si fos aquí...
1: No, però és que la història no l'hem volgut situar en un punt concret de la península perquè els fets que us explicarem es patiran indiferentment a tots els punts de l'estat. Ah. Ens situem en un context amable, de fet, dels més amables que es recorden. Fent la volta per qualsevol punt et trobes el mateix panorama. Gent amb vides aparentment normals que es comporten com si fossin autèntics milionaris.
11: Ai, no, de debò, narrador. És que estem tan contents.
1: Sí.
11: Sí. Mira, amb el meu marit hem fet un cop de cap, i ens hem comprat una torreta, saps? Aquesta d'així, quatre vells.
1: Una casa.
11: Amb piscina i tot, I jardí. No, i t'apunteu, I un 4x4, també. Ah,
2: escolta'm.
11: És el canvi de la meva vida.
9: Escolta'm, tu no feies de dependència?
11: Ah, sí.
9: I el teu marit es manobra?
11: Sí.
9: I heu fet tot això?
11: No, i seguim igual,
9: Sí.
11: Però mira, saps què? Mira, vam anar al banc, no? I ens van dir, mira, el que faci falta per vosaltres, el que vulgueu, tu. I ens van donar una hipoteca i mira, amb tot el que ens han donat ens ho hem pagat tot i encara ens van... Bueno, per la vaixella, els mobles...
9: Ens haurem de mirar-ho, això, amb la dona, tot, ja li he dit la meva
11: vacances,
9: dona.
11: Tot pagat, tu. Avui dia, és que a veure, qui no té una casa pròpia, és perquè no vol.
1: Ai. Aquesta situació...
11: Sí o no?
1: Sí, no.
11: Oi tant.
2: Sí. Bueno,
1: Déu-n'hi-do, Adona, tu, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Amb l'Etna hem vist madrilenys, catalans, sevillans i bascos que fan el mateix.
3: Mira.
1: Tots semblen podrits de calesto.
3: Perquè després diguin.
1: Ep, telèfon.
14: Hola, narrador.
1: Un moment que no he agafat el telèfon encara. Ara sí.
14: Ara sí, em pots sentir ara?
1: Sí, digui'm. S'ha d'esperar el telèfon.
14: Sí.
1: L'he d'agafar per poder-lo escoltar. M'entén?
14: Ara ho entès. Sí.
1: Digui.
14: No, com que no ho veig,
1: sí.
14: Sap?
1: Ja.
14: Llavors no sabia si havia agafat...
1: De on te truca?
14: Jo truco d'una caixa d'estalvis.
1: Ah.
14: És que he sentit que a vostè se li fa estrany que la gent es comporti com rics, encara que no siguin rics.
1: Sí.
14: I el truco, perquè vostè també pot ser ric, si vol.
1: Ah, sí?
14: Sí.
1: Ah.
14: Sí.
1: Aviam què s'ha de fer.
14: El truco perquè si em vens a veure l'oficina...
1: Sí.
14: Narrador...
1: Ara em tuteges, M'estava parlant de vostè i ara em tuteges.
14: Podem mirar-te una hipoteca perquè puguis comprar una casa.
1: Ah, no, gràcies, que ja en tinc una de casa. Ja.
14: I si vol, també en podem fer una
1: ara
14: casa...
1: Ara em tracta de vostè una altra vegada.
14: Una hipoteca pel gos aquest que té aquí, doncs també li podem fer una casa pel gos.
1: No, però el gos... El gos... A més, és una gossa.
14: És una gossa.
1: Escolta, però un gos és un animal. Com vol donar una hipoteca a un animal? No podrà pagar les quotes.
14: Oh, segur que sí que podrà.
1: No.
14: I tant que podrà, ja veurà que sí. Quedem que veniu cap a l'oficina, eh?
1: No, encara que en res.
14: Director, dos hipoteques més. Sí. Apunta-m'hi a la meva nòmina, Dos bonus ja tinc.
1: La situació és estranya. La banca està deixant diners a tort i a dret i els pisos es venen com si fossin xurros. Les immobiliàries i els promotors d'habitatges són els principals beneficiats d'aquesta bogeria col·lectiva.
15: Escolta, xaval.
1: Què?
15: T'interessa un àtic nou estrenar al mig de la ciutat?
1: No, no. Però per curiositat, al mig de quina ciutat?
15: És igual, home, això és igual. T'interessa o no?
1: Eh?
15: En tinc un per 220.000 euros?
1: No, no.
15: Escolta, m'està de puta mare, eh?
1: T'ho agraeixo, però de veritat que no...
15: Segur que no?
1: No.
15: Pensa que tinc un àtic per 240.000 euros, eh?
1: 240.000?
15: No, no es troba sempre, això.
1: 220.000 m'has dit fa un moment.
15: Mira, no t'ho diré més, eh? Són 260.000 euros. Eh?
16: Escolti, senyor especulador.
15: Sí,
16: senyor promotor, disculpi.
15: M'és igual com...
16: Em quedo aquest àtic per 280.000 euros.
15: Vinga, vale.
17: Mira, senyor promotor, jo també. Jo per 300, que segur que el val malament.
16: 320.000 euros en comptat.
15: 370.
16: Un quilo i mig directament aquí en un maletí.
15: Qui en demà?
1: Ja està.
15: Adjudicado.
1: El panorama és aquest, eh? La gent compra habitatges a preu d'or amb diners prestats pels bancs i els bancs i els venedors d'habitatges s'estan fent d'or. Es venen una gran quantitat de pisos i a uns preus desorbitats. Per aprofitar-ho, els constructors construeixen nous habitatges com bojos. A mi això em va enganxar una mica a l'època que acabaves batxillerat, estaves fent batxillerat,
3: sí.
1: I hi havia nanos que s'anaven a posar pla dur i deies... Pues igual, poder que no estudiem. Sí, que hi havia un moment que et van fer plantejar coses, aquella gent.
3: Es compraven uns cotxes que deies, carai, noi.
1: Que deies, hòstia, va, els que passaven droga ja eres conscient, però llavors deies, aquest no passa droga i també va amb un bon cotxe, escolta. Qualsevol camp de patates pagat a preu d'or és bo per construir-hi un bloc de pisos. Total, tard o d'hora, l'acabaran venent a un preu infladíssim. Altra vegada, el telèfon.
18: Sí, el telèfon.
1: Espera que l'agafi, hòstia.
18: Ai, perdona.
1: Sí. Una vegada.
18: És que tinc feina, també.
1: Sí, sí, un moment. Quan agafi el telèfon, llavors pots parlar amb l'efecte de telèfon.
18: No, ara no estic. Ara...
1: Silenci.
18: Calleu.
1: Ara l'agafaré.
18: Sí, calleu, ara.
1: Què vols, ara? Aviam.
18: Sóc jo?
1: Sí, clar, que ets tu.
18: Ara. No, miri, que tinc una oferta, senyor Nardó,
1: sí, sí.
18: Que si vol ser promotor de pisos, si vol ser promotor de pisos,
1: sí.
18: Val, tenim uns crèdits per comprar terrenys,
1: sí.
18: Per pagar materials, sí. Nòmines als paletes, el que calgui,
1: És que no m'interessa, no?
18: No, sí, sí.
1: Ja tinc prou feina, jo, no vull.
18: Pensi-s'ho, pensi tu.
1: Sí.
18: Pensi tu. Posa-li, posa-te'l.
1: Sí. Què diu?
18: Posa-li. Pensa tu.
1: Ha de pensar abans de trucar si em tractarà de vostè o de tu i mantenir-ho tota l'estona, perquè s'embolica entre mi.
18: Sí, sí. No, a veure, si necessita unes llicències,
1: sí.
18: Doncs també tenim contactes als ajuntaments,
1: val,
18: que si vostè li paga una petita quantitat en aquesta persona,
1: sí.
18: Que és una bellíssima persona.
1: Sí, sí. Un arquitecte municipal, per exemple.
18: I llavors vostè aconsegueix la llicència i pot fer el seu bloc de pisos.
1: Sí, ja el trucaré, gràcies.
18: Sí.
1: Adéu. Vengi. El tema dels suborns per aconseguir requalificacions de terrenys també cal tocar-lo, eh? L'Etna s'ha quedat blanca, però la cosa va així. Si et cal un cop de mà d'un corrupte que validi una operació a canvi d'una comissioneta, doncs t'ho fa.
3: Bueno.
1: Ja sigui per construir-hi una parcel·la o la ciutat esportiva del Real Madrid, no?
3: Ei.
1: O que sigui, no?
3: Molt bé aquí la polleta, el Real.
1: Bueno.
3: Hi ha hagut una crítica.
1: No.
3: Hi ha hagut una crítica aquí.
1: Molt ben fet.
19: I tothom en silenci, eh?
1: És que allà... Allò va ser gros, allò.
3: No, espera, encara bueno, ho fan. No. Encara ho fan. Fa 4 dies també en van fer un altre.
1: Avancem, va. El temps ha passat fins al punt en què els bancs han deixat tants diners als seus clients en forma d'hipoteca que s'estan quedant sense efectiu.
19: Mira, si són d'amables...
1: Sí.
19: Han deixat diners a tothom. Perquè tots anéssim bé, pobra gent.
1: Sí.
18: Vols que te truqui? Vols que te truqui?
1: Per tal de recuperar efectiu, decideixen vendre's les hipoteques a inversors.
3: Vale, aquí, a partir d'aquí,
1: sí.
3: Si pots explicar-ho molt a poc, perquè des de 2008 que estic intentant entendre la crisi aquesta...
1: Què va passar?
3: I no ho he entès.
1: Ara ho entendrem.
3: Però molt a poc, eh?
1: Mira,
3: ben bé com si fos idiota.
1: Hem hagut de venir nosaltres.
3: Vale.
1: Deixa't estar de Sala i Martins.
3: No, ara.
1: I de Niños Becerres.
3: Per favor.
19: Quants n'hi han?
1: Un de cara. Per sort, un de cara.
19: No m'atabalis, eh?
1: Gaires més. Anem a posar un exemple que s'entendrà fàcilment. A veure si em seguiu. Un banc ven un paquet de 1.000 hipoteques a un inversor. S'entén això, no?
20: Sí.
1: L'inversor paga una quantitat en efectiu molt gran i en treu un rendiment mensual, les quotes que la gent anirà pagant.
19: S'entén.
1: Ara comprarà les hipoteques, per tant, la gent li pagarà les hipoteques amb ell.
3: De moment, Peyu, estic amb tu.
1: Perfecte. Mentrestant, el banc cobra, de cop, la quantitat acordada, perquè li han comprat la hipoteca. L'inversor, jo te pago les 1.000 hipoteques.
20: El capital.
1: Ah, exacte.
3: El capital.
1: Llavors, clar, el banc torna a tenir líquid un líquid, uns calés, que torna a fer servir, aquests diners els fa servir per concedir noves hipoteques als seus clients.
3: No, però, sí,
11: molt ben pensat.
3: No, però i l'inversió? La inversió no hi guanya res.
1: Sí, sí que hi guanya. Tots els interessos de la hipoteca seran per ells. Ah. Fins i tot un recàrrec que pugui haver-hi per haver pagat la quota un dia més tard del que toca. Ah. Això no els havia passat, que trucaven.
3: Sí.
1: Quan té previst pagar-ho? Jo no, és que no els invento, els diners, senyora.
3: No, no tinc una fàbrica. No sóc el Banco d'Espanya.
1: Exacte. Llavors, cada cop hi ha més impagadors, perquè els tipus d'interès són cada vegada més alts. Us feu una idea de com està la situació? Les hipoteques que costaven 500 euros mensuals, ara ja n'estan costant 900.
11: Apa,
5: aquí! Collonsos!
1: Estem explicant-lo del 2008. Ho dic perquè si algú s'ha connectat a la ràdio en aquest moment, no, que no s'espanti.
3: Bueno, que s'espanti igualment. Sí, anem pel camí.
1: És un negoci molt lucratiu i teòricament molt segur perquè hi ha agències de qualificació que es dediquen a certificar que els paquets dels bancs només contenen hipoteques solvents. En teoria, no hi ha hipoteques de morosos.
3: Vale, ara, senyors del públic, fixeu-vos que ha dit en teoria.
1: Sí.
3: Això més endavant serà molt important.
16: Esteu al cas, no, públic?
1: Aquí ve el problema, la teoria, però la pràctica és una altra. Resulta que els bancs subornen a aquestes agències de control perquè donin la valoració més alta als seus paquets d'hipoteques, encara que sigui mentida. Realment, aquests paquets són plens d'hipoteques amb risc d'impagament. Són una merda.
3: Merda.
11: Va, i som tota caca. Aquesta xapeta, cap on va?
1: Cap on va? Bueno, ara us ho explico. Això és important pels qui fa un parell de pàgines vivien com rics, i també importarà els que han comprat pisos i cases i cotxes gràcies a les hipoteques, i també els que s'estaven fent d'or amb aquestes vendes, perquè ha petat la bombolla financera.
11: Oh.
1: Els bancs fan fallida perquè estaven operant amb diners que literalment no existien. L'efectiu que es movia eren crèdits sobre crèdits sobre més crèdits.
19: Ens fotarem una hòstia.
1: Sí, noi. De cop, els bancs entren en pànic i s'acaben els negocis entre ells. Ara cap banc deixa diners a ningú, ni als particulars, ni als professionals, ni tan sols a un altre banc. I, és clar, això provoca que els bancs es quedin sense un duro.
3: Bueno, mira, que es fotin, que es fotin. No, per una vegada que, que pringuin...
1: Ara pringaran. Bancs,
3: ara pringaran.
1: Ara patiran de
3: veritat. Ja veuràs. Ja veuràs. Ara es farà justícia contra els bancs. Ara. Segur que passarà això, ja veuràs.
1: Pateixen els bancs, però... també pateix tothom. És una roda. Com que els bancs es queden sense diners per prestar, els préstecs es congelen, els promotors es queden sense calés per acabar les obres que tenien a mig fer i comencen a aparèixer projectes que es queden a mig construir. A més, la venda d'habitatges es paralitza i comencen a quedar cases i pisos buits. En conseqüència, promotores i agències immobiliàries entren en fallida.
15: Escolta, xaval,
1: sí.
15: Sóc el que abans que volia vendre un àtic. Te'n recordes a mi?
1: Sí.
15: Tu no deus estar buscant algú per treballar?
1: Eh?
15: De lo que sigui, eh?
1: No, no, no.
15: Però de lo que sigui, eh?
1: No, però...
15: amb les cabres, que tu no tens una... cabres?
1: Jo tinc cabres,
15: jo
1: sí.
15: Jo els rento el cul a les cabres. És que m'he quedat a l'atur, tio.
1: Sí, noi. Els que venien pisos es queden a l'atur, però l'onada d'acomiadaments també s'emporta paletes, fusters, venedors de material i milers de persones més per davant. L'atur es dispara, cosa que fa que d'un dia per l'altre gairebé tothom s'acabi arruïnant.
19: Mala pècora. És que no t'hauria de fer cas mai de la vida. M'he quedat sense feina i ara no sé com fer-ho per pagar el coll de pis que em vas animar a comprar. La
17: mare, però
19: com
17: ho dius a mi?
19: A tu t'ho dic.
17: A mi m'ho dius? Mira, ni venent el pis, el preu que vaig pagar, arribaria a pagar el deute que he deixat al banc. I és que estic desesperada.
3: Està desesperada.
19: Sí. Fiquis en plorera.
1: Se la veu. El desastre és enorme, eh? Els impagaments s'amunteguen i els desnonaments són un continu. La gent perd la casa i els bancs, els principals responsables del que ha passat, encara tenen el morro de reclamar les quantitats que queden per pagar dels pisos que s'han embargat als propietaris.
16: Sí, bueno, esclar, és que ja ho sé que has tornat les claus del pis, però encara queden 100.000 euros per pagar.
1: Sí, sí.
16: Esclar, vull dir, s'ha de ser responsable i conseqüent amb els teus actes, eh?
3: S'ha de ser responsable, Xuriguera.
16: Home...
3: a veure si fotré una hòstia, de la ràbia que m'estàs fent.
16: Bueno, això és
3: sabent
16: violència.
3: Que no, ets... no, ja.
16: Això és violència.
3: Hòstia, tu.
1: Per evitar que l'Estat faci fallida per culpa de la crisi bancària, el govern li toca salvar les entitats. Injecta una milionada pagada amb diners públics i crea un banc dolent que es quedarà als pisos de la gent i les hipoteques impagades. El millor és que els pisos embargats s'envien a subhasta. I sabeu qui els compra?
3: No.
1: Doncs els mateixos bancs a meitat de preu.
3: No, mira. No,
16: És així, la banca sempre guanya, amics.
1: Així, ja està.
3: M'estic enfadant retroactivament, Peyu.
1: Sí. De fet, els qui guanyen en aquest cas són els fons voltors. Van comprar cases a les subhastes a preu de saldo i ara ens les estan venent i llogant a preu d'or. Aquell rescat bancari és la primera pedra per sortir d'una situació dramàtica, malgrat tot es calcula que es tarda 6 anys a superar la crisi. Això sí, hi ha moltes famílies que encara a dia d'avui arrosseguen deutes d'aquella època. Però bueno, per sort... va valdre d'experiència, no? I ara, si voltes una mica per les immobiliàries i mires preus de pisos, fas de la pinta que no passarà mai més.
16: No!
19: passarà, ara, què ha de passar, què ha de passar?
1: Què ha de passar?
3: Hem après la lliçó.
19: L'altre dia mirava 8.000 euros al metro, què vols que passi?
3: Bé, què? Res, home, de preu, és lo normal.
19: Normal.
1: 8.000 euros al metro? Amb un metro ja hi estàs bé.
19: Mar de Déu, si ets quatre, una sí. sobre l'altra...
1: Sí, sí, sí.
19: Quan ha de pixar
1: el
19: pedal
1: baix... Jo el que quedo esperbarat és els preus dels parcs, les places de pàrquing.
19: Ah, també.
3: Sí.
1: 20.000 euros per una plaça de pàrquing.
19: Depèn on. Hi ha llocs que 35.000.
1: Sí, sí, sí.
19: A Costa Brava hi ha llocs que 35.000.
1: Una plaça de pàrquing.
19: Plaça de pàrquing, eh?
3: Sí, sí. Bueno, no ens encallem aquí, tampoc.
1: No, no, no. Anem a veure si ha sobreviscut la nostra gossa, l'Etna. Això ho decidirà qui, Mercè?
11: Ho decidirà la Mariona. Mariona. D'on ets, Mariona?
20: De Sant Pere de Torelló.
1: Sant Pere de Torelló.
3: És maco, eh?
1: Places de pàrquing més barates que, sí. que la Costa Brava. Com s'anomena el banc dolent que es va crear per comprar els pisos que van quedar buits arran de la crisi del 2008?
4: A veure.
1: A. El Sareb. B. Banco Malo. O C. Jafar.
4: Jafar.
1: Jafar.
4: Home, li han dit.
1: Qui li ha dit?
4: No sé.
1: Jafar. L'Etna és... morta! El Sareb. El Sareb és el banc dolent. El Sareb.
4: El Sareb.
1: La nostra gosseta de Terrassa ha tingut una de les morts més tristes de la història del programa. S'ha mort de pena, tu.
19: Hòstia!
1: De la crisi del 2008.
19: Mar de Déu, de Déu.
1: Per l'Etna veure com patia la gent ha estat massa insuportable. Sap greu, però la seva caseta ha quedat orfa. Ha estat una casa buida.
3: La caseta ha quedat orfa?
1: Sí, si la caseta es queda sense propietari, la caseta orfa. Queda orfa.
19: No sé la que diu un banc.
1: Bueno, la caseta queda...
3: orfa, eh?
1: Queda deshabitada.
3: No, no, no, si tu dius orfa.
1: Doncs no sé.
4: No, no vol pas una hipoteca?
1: No! Fins aquí la Renaixença, ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres! I amb el vostre espai!
21: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
22: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan rebi la sentència del Constitucional que li ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme, però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol.
23: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
22: Junts per Catalunya també celebra l'amnistia com una victòria rotunda de l'independentisme. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, alerta, però, que l'amnistia no representa girar full del conflicte polític.
24: L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
22: Més notícies, Agustí Serrat.
25: Els municipis de Paüls i Xerta al Baix Ebre s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges. Els accessos als municipis han quedat molt afectats. La major part dels veïns s'han quedat sense llum i l'aigua ha entrat en nombrosos habitatges. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
26: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que dues persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
25: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord.
22: I Salut aplicarà mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic. Al Vall d'Hebron, aquest episodi de pluges ha obligat a reprogramar 54 intervencions i ha afectat 9 quiròfans del complex sanitari. Olga Pané és la consellera de Salut.
27: N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
25: Desenes de milers de persones s'han mobilitzat a tot França en suport dels estudiants que aquesta

0: Moscou a Sibèria. El director de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha explicat en una piulada a X que han demanat més informació a les autoritats russes per aclarir la causa de la mort d'una treballadora d'un laboratori després d'una suposada exposició accidental al patogen de la pesta. També els Estats Units reclamen transparència a Moscou. El president Trump diu que té previst trucar aviat Vladimir Putin. El Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro, coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1. Aquesta tardor, el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural.
1: La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surt del metro a través del D-Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa, com ha explicat aquest dimarts el nou director de programes del centre, Lluís Nascenta.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda de al hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: Esports, Leo Messi acaba de marcar de penal el que pot ser el seu últim gol amb la selecció argentina. L'albiceleste està jugant contra Benín, el Monumental de Buenos Aires, en el partit de comiat de l'astre argentí del seu combinat nacional. Argentina anava guanyant 2-0, no havia marcat Messi, però ara sí, l'astre mundial ha marcat el tercer de penal. En aquests moments, doncs, Leo Messi ha marcat el que podria ser l'últim gol amb la selecció argentina.
1: A Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Miquel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
3: Fins aquí les notícies.

0: Quan pensem en ser mares, ens persegueixen les imatges idíl·liques de nadons somrient, criatures que aprenen ràpid en un entorn feliç, sense complicacions. Vaja, pensem o volem creure que la maternitat només pot ser un camí de roses. Què passa quan el camí no és tan fàcil i potser la criatura neix amb un diagnòstic de salut complicat? Com ens enfrontem a una situació que no esperàvem? I sobretot, com s'hi situen les dones, que són les que porten gairebé sempre la responsabilitat de cuidar?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Aquesta visió potser ensucrada és on ens porta el tema d'Ari Lennox, la cantant nord-americana que acaba de treure un nou disc. Li haurem de dir que res és el que sembla, però que, tot i les dificultats, amb les eines adequades, podem revertir totes les situacions que a vegades semblen molt difícils. Amb esperança comencem les dones i els dies. Benvinguts, benvingudes, ja som aquí. Que dèiem, són sobretot dones que fan de mares infermeres, de vegades, que sostenen i acompanyen el patiment de la criatura i el propi, que han de conviure amb la incertesa, fer equilibris amb la parella, també. Són mares de nens amb dependència que necessiten un acompanyament quan, a vegades, superen també la majoria d'edat i sense data límit. Aquesta manera de viure la maternitat és un desgast del que no se'n parla gaire i, sobretot, ha estat molt poc atès. Però sempre hi ha dones que hi posen fil a l'agulla, com l'Helena Pietro, logopeda, mestra d'educació especial i psicomotricista, creadora del projecte Madre de mi, l'hem convidada aquesta nit.

0: Com estàs?
1: Estic molt bé, gràcies per l'acollida.
0: Doncs, i també ens acompanya una mare que ha passat per un procés del que estem parlant aquesta nit, que és la Maria Time. Com estàs, Maria?
2: Bien, es un placer estar aquí.
0: Doncs gràcies a les dues. És mare d'un nen de 7 anys amb una discapacitat i està participant, i és un participant en el procés d'acompanyament que fa aquesta associació que es diu Madre de Mi. D'entrada, us he de preguntar a les dues. Les dues sou mares, eh? I una és logopeda, però també és mare.
1: Exacte.
0: Llavors, jo, creieu que d'entrada, a vegades, no es parla de la maternitat d'una manera prou realista? Que hi ha una mica de venuda de moto, d'idea de pel·lícula de Hollywood, o què? En general, eh? Jo no parlo ni amb nens amb discapacitat ni res, és a dir, parlo en general.
1: Arrel de la meva experiència i el que he pogut anar veient, es parla molt sempre de l'embaràs. No està molt controlat allà, però el que passa després és el gran repte a la realitat, no? Quan estàs tu amb el teu bebè i comença a succeir la vida.
0: Comença a passar la vida, eh? Exacte. Sempre ja ens muntem allò a les pel·lícules de com serà, i com dèiem, no? La publicitat ens planteja un món de criatures amb somriures, rialles, grassonets, en què li compraré una roba blava, li una roba verda, i no es parla del que significa ser mare, de realitat, no?
2: És verdad, és verdad. Se ve como el embarazo, se ve como que llega el bebé, cuando llega el bebé es como algo final y no es cuando todo empieza. Es
0: No estem acostumades a altres relats, podríem dir.
2: Sí.
0: Vosaltres, tot va començar perquè tu decideixes muntar una associació, perquè veus que passa alguna cosa al teu voltant. Veus que tens moltes mares que passen per aquesta situació, tenen un fill amb discapacitat física o intel·lectual o les dues i estan molt soles.
1: Sí, Madre de Mi comença arrel de després de jo estar 17 anys, no, a primera línia, tant en experiència clínica com a educativa, no, com a mestra logopeda a nivell terapèutic i educatiu, i la meva mirada sempre estava en el nen o la nena, no, en aquest desenvolupament, en els seus avenços, però sempre havia una família, sobretot una mare darrere, no, i aquesta no, i no havia espai per aquesta mare. Sempre era a través del nen o la nena.
0: Clar, vas fer com podríem dir una mica de mea culpa, de dir, aquí venen les famílies i jo m'estic preocupant sobretot per les criatures i potser no sé res del que li està passant a la mare.
1: A part de no sé res, tampoc hi ha espai per preguntar. Llavors, d'aquí rel, arran d'això és quan neix un projecte propi de, jo ho dic, la meva mirada no està en el teu fill o ta filla, és en tu, com estàs tu, com estàs portant.
0: Perquè el que deu passar molt sovint és que no us pregunten gaire les mares com esteu.
2: No, és que no nos pregunten i nosotras tampoco, porque, bueno, en mi caso fue una sorpresa en el parto, después del parto, no lo sabía antes.
0: Si vols explicar-nos una mica la teva història, què és el que li passa al teu fill?
2: Bueno, mi hijo, bueno, yo caí embarazada a 34 años, tarde, pero bien, todos los analíticas perfecto, no había riesgo de trisomía ni nada, y en la semana 38 me hicieron la última radiografía, un poquito tarde, y ahí se dieron cuenta que mi hijo, bueno, tenía un problema de riñones, que un riñón era tres veces más grande que el otro, y me decían que esto podría ser un problema, pero que ya, bueno, ya era de semana 38. Uh-huh. Entonces yo hasta el momento del parto pues no sabía lo que iba a pasar, no sabía si mi hijo iba a nacer bien, no bien, trisomía o otra cosa, no nos decían nada. Y bueno, y el momento del parto pues es como un poco una bofetada, porque no te lo esperas, tú te ves ahí tres días después con tu niño yendo para casa y pues no.
0: Y d'entrada es trenca aquest, claro, imaginari, eh?
2: Es que es eso, y te quedas como aplastada de la situación. Es como que no estás reaccionando, estás escuchando a los médicos, pero parece que no eres tú, que estás mirándote de al lado y que eso no te pasa de verdad. Y claro, y al principio, aunque ha sido el primer hijo, directamente he tenido la sensación, el sentimiento de madre, tengo que ocuparme de él, tengo que estar por él. Entonces muchas noches en el hospital, meses en el hospital, muchas noches sin dormir, muchas pruebas. Y claro, te pones en segundo lugar y tampoco te quieres quejar porque es lo que...
0: És ell el que està passant-ho malament, no? Representa.
2: Claro.
0: Clar, Sònia, jo m'imagino que en el teu cas, perdona, Helena, que en el teu cas estaves... o sigui, això et passava molt, era una situació que vivies moltíssim. Quan venien els pares amb aquestes criatures, això t'ho trobaves molt, que no es preguntava mai per la mare i que trobaves aquestes mares que estaven una mica com donant-ho tot.
1: Donant-ho tot, i sobretot jo tinc les imatges a la sala d'espera, no? Que la mare o la família, l'acompanyant, es queda allà esperant mentre jo passava consulta amb el nen o la nena. I sobretot és quan sortia de la consulta aquella mirada de la mare cansada però amb un somriure als llavis preguntant què haig de fer, què puc fer per millorar el meu fill, o sigui, com aquesta entrega, no? I vaig començar com intentar parlar amb elles també, però a nivell això, no? Hi ha un repte que han de conviure en un entorn que tant social com institucional hi ha una invisibilitat per aquest...
0: Clar, perquè pel que expliques, el que fa la sensació és que el sistema, la seguretat social, és a dir, no està preparada per això. No tenim suficients eines o no són suficients?
1: Jo crec que a poc s'està començant a donar més veu, no? Aquest mes, per exemple, és el mes de la salut mental i hi ha ajuntaments que a mi ja m'han contractat per parlar sobre aquest tema, no? També l'acollida, per exemple, d'aquí en una ràdio com Catalunya Ràdio, a poc, no? Però sí que és veritat que s'ha de picar pedra encara. Encara hi ha molt per fer, molt per dir i molt per estar.
0: I també suposo perquè, com sou famílies que esteu molt ocupades amb la criança d'aquesta criatura amb una sèrie de problemes, tampoc teniu temps a anar a xerrades, ni a anar a queixar-vos, ni a posar, no sé, denúncies, ni queixes formals, etcètera, oi?
2: És que no se puede. A veces sí que proponen las escuelas de educación especial algunos talleres, pero generalmente son durante la mañana, cuando todo el mundo trabaja, o tienes citas en el médico, o justamente, como dices, pues, terapias, logopedia, fisioterapia. Entonces, pues, como decía, te pones en segundo lugar y aparte de no tener tiempo, pues tampoco hay muchas opciones, ¿no?
1: Sí, no. I m'agradaria afegir això, que també jo ho veig molt, no?, que hi ha una creència limitant que tenen les mares que acompanyo, que també és donar-te temps a tu és treure-li al teu fill o filla. Llavors, és una de les primeres coses per mi, més enllà institucional i social, que aquesta invisibilitat pròpia també que a vegades ve d'una mateixa, no? Jo no, si em dedico temps a mi, això li estic traient al meu fill o filla.
0: Molta culpabilitat, em fa la sensació, i també perquè estem parlant de dones, evidentment, perquè estem aquí a les dones i els dies, però és que encara hi ha el xip molt de que són les dones les que hem de cuidar. Sí. O sigui, i això, aquest és el gran tema, eh?
2: Es normal, decía, en el hospital ya es normal que cuando el niño tenía que ingresar era la madre que se quedaba. En ningún momento ni se lo han preguntado al padre si se quería quedar. Es como normal que es la madre que se queda. Y los primeros años, pues prácticamente he pasado yo estando con él en el hospital, aunque tengo que decir que mi pareja me ha ayudado mucho, pero he hecho ir a vueltas con la ropa sucia, cosas así, pero... Que finalmente, claro, es la madre que va a todos los sitios, sobre todo que el niño en esas situaciones, cuando le hacen muchas pruebas y muchas pruebas también dolorosas, la que quiera a su lado es su madre.
0: Mamitis extrema, ¿no?
2: No, es un instinto natural. Yo pienso que hay excepciones, sí. Pero generalmente cuando los niños están enfermos quieren mamá y para hacer tonterías o juegos es papá. Yo creo que también por naturaleza se sienten más seguros con nosotros, saben que las madres tenemos este pequeño feeling para hacer...
0: Debilitat, també, no? Sí. També jo crec que hi ha un tema de cultura i d'educació, és evident. Ens han educat en que sempre estem disponibles i, per tant, si no ho estem fallant amb el nostre mandat de gènere, no sé.
1: Exacte, sí, jo ho veig, no? Que és una creença també social i cultural, que sí que pot haver-hi una cosa d'instint natural, però també crec que hi ha molt de pes.
0: I quan social,
1: sents, sí, i quan sents el contrari apareix la culpa, que és una de les primeres coses que mirem sempre.
2: Sí.
1: La culpa de dedicar-te temps a tu.
2: Sí. Actualmente, por ejemplo, es mi pareja que se ocupa más del niño, pero cada vez que digo que sí, estoy yo trabajando y mi marido ocupándose del niño, es como...
0: Et sents mala mare, eh?
2: Sí.
0: Que en alemany sí, teniu una paraula per això, eh? Sí, que sí. Jo ho sé.
2: Sí, sí, mala mare. Y también, miras las, aunque la gente no diga nada, es como, ¿cómo que no estás tú con tu hijo en casa? Digo,
0: també jo també necessito espai per mi, per poder cuidar-lo millor, també.
2: Eso, y también el padre, que también puede ocuparse del niño, que no tiene que ser obligatoriamente la madre. El padre también lo puede hacer bien.
0: Moltes coses estem aprenent avui a les Dones i els Dies amb l'Helena Prieto, d'aquest Madre de Mi, que ara parlarem del nom d'aquesta associació, que m'encanta, i la Maria Timé. I run from the liars, the fuel on the fire, I know I created myself. A les Dones i els Dies, et canviem la lluna.

0: Com dèiem, parlant avui de mares que cuiden, que s'encarreguen dels seus fills amb discapacitat, cada persona doncs a un nivell, però sí que és una cosa que fan molt les mares, hi ha molt cansament, estan molt exhaustes perquè se'ls demana i també se senten demanades. A mi m'agrada molt que li hagis posat en aquesta associació Madre de mi, perquè en remet a totes a Pobre de mi. Amb aquesta idea també que deuen tenir els altres, una mica a vegades de pena, no? De pobretes. Pobretes, però s'ho han de menjar soles, pel que sembla.
1: Sí, Madre de mi, no només neix el Pobre de mi, perquè sí que és veritat que des de fora es poden veure com màrtirs, no? Mares invisible màrtir, no? També, però també hi ha una part de Madre de... moltes vegades ens convertim a ser Madre de, el nom del nostre fill o filla, i aquí és nosaltres, som mares també, automaternatge, no? El saber cuidar-nos, perquè no només és que ens cuida darrere, sinó adquirir eines per nosaltres automaternar-nos, també.
0: Cuidar-nos a nosaltres mateixes per poder cuidar millor.
1: Per poder cuidar millor, sí.
0: Aquesta és una de les bases.
1: Sí, la base, una és, jo els una cosa que sempre dic, no? Jo no puc canviar la vostra realitat, no? La vostra realitat és la que hi ha i anirem juntes, no cap endavant, però sí des d'on l'habites.
0: Maria, tu com a mare, que has passat per tot aquest procés, el teu fill quants anys té ara?
2: Tiene ahora 7 años.
0: 7 anys, vull dir, són 7 anys de, m'imagino, moltes històries. Ara parlaves de la relació amb la teva parella, per exemple. Deies, ara s'encarrega més d'ell. Això m'imagino que tensiona molt a una parella.
2: Sí.
0: I heu hagut de parlar, suposo que moltes vegades, de dir qui fa això, per què. És una de les coses que m'imagino que t'han ajudat a Madre de mi, o com ha anat això?
2: Sí, és vera que la... es como una prueba para la pareja, porque bueno, te sientes confrontado a una situación que no te lo esperabas, porque todo el mundo, bueno, hace sus planes, sus imaginaciones cómo va a ser, y bueno, de repente te tapas con la realidad y tienes que volver a hacer tus planes. Entonces es verdad que con la pareja también al principio no hablábamos mucho, estamos solo ahí por el niño porque vaya bien, porque avance, y como pareja pues nos hemos dejado uno un poco al lado del otro, y como es también complicado a veces hablar con los sentimientos con un hombre, y pues a mí me ha ido muy bien poder tener ese espacio y también poder hablar con una persona de otra cosa que sea solo mi hijo, de mi pareja, cómo nos influencia.
0: Claro, porque al final funciona como un grup de suport on les dones parleu del que es passa amb les vostres criatures, però també parleu d'altres qüestions, que és molt important, no?
1: En aquest cas és un acompanyament individual, el que estem encara està en actiu amb la Maria, i després, si quan ja té l'opció o d'anar a entrar o sortir, també o entrar en el grup, entre altres mares també.
0: Perquè hi ha un grup, de què parleu en aquest grup? Què és el que podríem dir que és una mica denominador comú per a aquestes dones que cuiden dels seus fills? Allò 24 hour party people, vull dir 24 hores al dia.
1: Exacte, una sobretot és el cansament invisible, aquest d'estar en un estat d'hipervigilància constant, no? També un estat aquí és una de les coses que repeteix molt és que no m'haig d'explicar des del principi, no? Quan estàs amb altres tipus de mares, no? que tenen un més normatiu, no? Un desenvolupament de seus fills més normatiu, doncs potser ja t'expliquen coses i tu desconnectes perquè no t'està interessant el que t'està dient i tu, en canvi, estàs en una altra guerra interna, no? Allà no t'has d'explicar des del principi. Allà pots entendre que has estat aquella nit sense dormir, que el teu fill o filla ha tingut una crisi perquè ja sap del que estàs parlant. Llavors és molt també de desfogament, saps? D'escolta sense judici. Això és clau.
0: I també companyia, no? Perquè sents altres dones que estan passant una mica pel mateix que tu.
1: Exacte.
0: Que no estàs tu sola amb la teva situació.
1: La xarxa és superimportant. Sí.
0: Sí. Són situacions que també, clar, tu ara em deies que el teu fill té 7 anys, però són situacions que s'allarguen molt en el temps. Clar, el teu fill té una sèrie de patologies que farà que tu, d'alguna manera, sigui dependent de tu quan sigui major d'edat i passat la majoria d'edat.
2: Toda su vida va estar dependiente de mí. Tenía un grado de dependencia 3, ahora ha pasado al 2. Y una discapacidad del 79%, entonces, bueno, siempre será mi pequeño hijo que estará conmigo hasta el día que pueda.
0: Això ho vius com com un fet natural, et fa por, penses en el futur, creus que d'alguna manera t'imposa més responsabilitat, perquè clar, tu no et pot passar res.
2: Exactament, he empezat con el gimnasio.
0: Si penses en tot això.
2: Claro, tengo más cuidado con mi salud en general, por eso también he empezado a ver a Elena, porque justamente para... Porque, bueno, yo estaba cayendo un poco en un pozo, era como una espiral que no pude salir, entonces ella me ha permitido pues encontrar un espacio seguro donde puedo hablar sin sentirme juzgada, también hablar de mí sin decir, sin tener la impresión que le quito...
0: protagonismo.
2: A mi hijo, ¿sabes? Que no quiero estar, que, claro, siempre tienes la impresión de no quiero quejarme, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que cualquier madre... con un niño con necesidades especiales o no, hay momentos que...
0: son durísimos, ¿no?
2: Son durísimos y, bueno, me ha costado mucho tener ese espacio seguro donde puedo hablar, con decir que también hay otras madres, donde puedes intercambiar, donde no te miran raro si te quejas, porque, bueno, has pasado la X noche sin dormir, porque tu hijo, bueno...
0: Y me imagino que hay momentos que os trenqueu, ¿no? Que te rompes, que sí. Emocionalment es... Vull dir que tens dret a dir, no puc més, o sigui, estic farta, ¿no?
2: Es que estàs aguantando. Yo, por ejemplo, he ido a la Seguridad Social, al CAP, para preguntar si me podían ayuda psicológica, y no, me la han dado, en contrario, desafortunadamente, y está bien que hay una persona así, que te da ese espacio seguro donde puedas hablar, y donde también te comprende, porque puedes hablar con un psicólogo, pero si no sabes lo que estás hablándole, pues no puede comprenderte. Entonces, esto también, y también me puede ayudar con otras cosas, porque como ella también ha trabajado con niños con necesidades especiales, a veces también me da consejos cómo podría reaccionar en una situación concreta que no lo
0: sí,
2: puedo
0: perquè,
2: hablar
0: també,
2: con padres, con niños. No.
0: Sí, perquè aquí els límits seran diferents, quan es faci gran l'adolescència serà una altra pel·lícula, no pots comparar la sexualitat, etc.
2: Claro.
0: No?
2: También hay miedo justamente de qué pasará con el día que yo no estoy, porque yo creo que este es el miedo más grande que tienen todos los padres con un niño con necesidades especiales, qué pasará el día que yo no estoy. Uh-huh. Y bueno, esas son cosas que si lo puedes hablar, y como dice ella, cambiar al menos la vista de las cosas, porque, bueno, pasará algún día, pero al menos de informarme, pues mira, no te preocupes, que hay servicios, que hay maneras que puede estar bien, bueno, esto te calma, y eso son cosas que, bueno, yo tengo muchos amigos padres de niños
0: que no tienen discapacidad.
2: Que no tienen discapacidad, y claro, puedes hablar muchas cosas, pero hay ciertas cosas, pues, que no puedes hablar con ellos, porque ellos tienen otros miedos.
0: Claro. Els seus pares a lo millor diuen, no, quan el meu fill tingui nòvia, no? I tu penses, exactament, el meu fill podrà tindre nòvia? Sí. Com se relacionarà amb les noies o amb els nois o el que sigui, no?
2: Exactament, muchas veces también se disculpan porque se quejan de su niño que está hablando demasiado, a mí miran ahí como y se sienten mal, ¿sabes? Entonces, siempre hay como también un... como que tenen un poc de cuidado en funció de lo que digan.
0: Clar. I clar, Elena, hi ha una cosa també que deus trobar amb aquestes mares, és que tenen com un doble dol, perquè el dol per el que estan vivint i el dol també de la maternitat, perquè pensaven que la seva vida també aniria per una altra manera. M'imagino que aquí hi ha també molts sentiments de ràbia o d'incomprensió.
1: Sí, una de les primeres coses que també surt que s'acompanya és el dol per la maternitat imaginada. Hi ha vegades que està, a vegades que no, però a vegades necessita aquest espai per poder plorar-ho, per poder enrabiar-te, per poder expressar totes aquelles pors per continuar, no? Per continuar doncs, amb la realitat que tens, però s'ha de s'ofereix aquest espai. També
0: hi ha una cosa que ens explicaves que dius que algunes d'aquestes mares es desconnecten del cos. Com estan tan pendents de les criatures, es desconnecten. Què vol dir això, que es desconnecten del cos?
1: Sí, mira, aquí tinc a Maria.
0: Maria, a veure, explica, què vol dir desconnectar-se del cos?
2: Bueno, con lo que te decía antes, que te pones en segundo lugar, que solo funcionas como una máquina, que ya no te preocupas ni de tu cuerpo ni de tu salud, ya no vas a los médicos porque siempre pones las terapias de niño en primer lugar y bueno, terminas siendo un poco una sombra de tú mismo hasta que pues vuelvas a encontrarte un poco y decir, venga, pues yo también soy una persona, dentro de mí tengo una niña que también está feliz y lo que hacías del duelo, es verdad que todas las madres al principio, yo creo que prácticamente todas pasamos por ese duelo, porque claro, como todas nos imaginamos el niño, cómo lo vamos a educar, que nunca le dejaremos la tablet hasta los 5 y cosas así.
0: Sí, estás preocupado por si le dejarás la tablet y...
2: Exactamente.
0: Y las teas preocupaciones son más altas.
2: Y luego te pasa esto, y mientras los otros padres pues hacen fotos bonitas de sus bebés, tú estás en urgencias. Entonces, claro, el es un poco diferente. Entonces, es verdad, al principio tienes que hacer este duelo, pero también hay que decir que luego no todo es negro, que hay también momentos muy bonitos y bueno, que no lo, hay que verlo tan...
0: No, això t'anava a dir, que a mi m'agradaria que acabéssim aquesta entrevista una mica parlant de lo positiu.
1: Exacte.
0: És a dir, amb aquestes reunions, amb aquesta associació que has muntat, Helena, de Madre de Mi, o sigui, suposo que hi ha històries boniques.
1: Sempre.
0: I que hi ha hagut un canvi de mirada.
1: Total.
0: I de...
1: A mi m'agrada aquí dir una frase que m'agrada molt, que és de la Emily Per, que és, fa una metàfora amb la seva maternitat. I ella explica de que ella volia anar... Tu imagina't que vols anar a Roma, no? I et compres la guia de Roma i vols anar a veure el Vaticano, el Coliseo, i menjar en aquest restaurant, no? Et muntes a l'avió amb la teva maleta preparada.
0: La teva planificació.
1: La planificació de com serà. I quan aterres, no estàs a Itàlia, estàs a Holanda. I dius, ostres, què faig aquí jo? Amb el temps supercanviant, la maleta que no té res a veure, l'idioma que no t'enteres de res.
0: No mengen pizza.
1: No mengen pizza. Estàs amb el dol d'Itàlia.
0: Sí.
1: Però després, a poc, comences a veure que també hi ha tulipans, hi ha molins, hi ha canals, i t'encanta Holanda. Mm. No? I és aquesta part, no? De sí. Totes les maternitats canvien, totes. O sigui neurotípic o no, o sigui, totes ha d'haver un canvi, no? Sí que és veritat que en aquest tipus de maternitat hi ha unes característiques, uns reptes únics, no? Però allà estem, o sigui, allà estem, i és poder també parlar-ho en un espai, o sigui, que no tinguis por de parlar-ho, de que hi hagi aquest enteniment, aquest espai de jo et veig.
0: I com ha estat el canvi, Maria? De la Maria d'abans a la Maria que ha passat per Madre de Mi, o sí, que està passant per Madre de Mi, amb quines coses creus que has millorat? O et trobes millor?
2: Bastante,
0: no sé.
2: Porque ya de...
0: Estàs de més bon humor? O...
2: Sí, estoy de mejor humor, estoy más tranquila, que antes siempre estaba un poco así a 100. Hablaba muy rápido, ahora me siento más relajado. Veo ciertas cosas de otra manera. Lo que decía ella, es cambiar la vista de las cosas, porque aunque no lo pueda cambiar, puedes cambiar la vista y cómo las vives. Yo creo que esto es muy importante, porque esto es cualquier situación de la vida, y en esos momentos pues aún es más importante que sea por el niño, a nivel pareja, a nivel familia, porque es todo un conjunto, y como digo, yo me siento más tranquila, más relajada, veo las cosas con otra vista, y bueno.

0: Parlant d'aquest projecte, jo crec tan necessari, de la nena Prieto Moya, aquest Madre de mi, que si podeu, busqueu-lo. Si teniu doncs, un fill amb discapacitat, una filla, necessiteu ajut, necessiteu parlar amb algú, us podeu apuntar al grup o potser podeu tenir sessions individuals. Fer aquesta feina, m'imagino que també t'ha transformat a tu en la teva maternitat, Helena.
1: Sí, però... i no, vull dir que... no, també neix d'una part que jo vaig ser monomarental durant molts anys. Aquesta soledat en les meves causalístiques l'he viscut i també neix d'aquí, no? De jo sentir-me molt sola a la meva maternitat.
0: Perquè això sí que és una cosa que unifica tant a mares amb fills amb diversitat que mares que no ho siguin, no?
1: Exacte.
0: La soledat, o com ens pensàvem que seria aquella maternitat i com és,
1: exacte,
0: al final...
1: Que jo vaig fer el dol de la família, un altre dol, aquest... no el del fill imaginat, sinó el dol de no, jo no tenia la meva família, o sigui, aquesta desitjada del pare a la mare, i o sigui, que cadascuna té la nostra història, tenim la nostra història.
0: Evidentment. Doncs la Maria, tu recomanes, no? M'imagino.
2: Sí, completament. És sí. Que a mi m'ha fet un gran canvi i jo també penso que és important una red de mujeres, perquè si no nos ayudamos, ¿cómo hacemos? Y muchas veces es que los buenos consejos me han dado especialistas como Helena o otras mamás, que cosas que no están en el internet, que tienes que decirte a otra mamá sobre ayudas o
0: sí, sí,
2: terapias
0: después...
2: o posibilidades.
0: Claro.
2: Entonces es muy importante.
0: Després hi ha una part pràctica, no és només parlar, sinó tota la part pràctica de buscar un logopeda, on l'envio, com ho fem això...
2: Los diferentes trámites, cómo hay que hacerlo, dónde hay que ir, porque es un laberinto...
0: Això també us ajuden, eh, Madre de mí?
2: Madre de mí, sí.
0: Hi ha molta conversa.
2: Sí, porque... es que el problema es ese, que hay muy poca información sobre internet, no se encuentra nada, tienes que buscar cada cosa y está bien poder contar con alguien que conoce el sistema, que te puede dar consejos también adaptado a tu caso. Uh-huh. Eso también es muy importante porque cada niño es un mundo. Yo lo vivo de una manera, otra madre lo vive de otra manera, que tampoco puedes generalizarlo. Y entonces me parece... yo no podría sin ya.
0: Indispensable, doncs, Helena Prieto Moya, logopeda, mestra i creadora del projecte Madre de mi, i la Maria Time, mare d'aquest nen de 7 anys que ara et donarà molta guerra, eh?
2: Sí, sí.
0: Moltes gràcies. Merci.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Amb aquesta música tan sexy i tan contundent donem la benvinguda a Irene Pujades. Ara, per canviar absolutament de tema, és la nostra lectora estimada, també escriptora, evidentment, com totes les bones escriptores, llegeix. I avui ens vens a fer recomanacions.
1: Bona nit, Montse.
0: Bona nit. Una mica, podríem dir, tètriques o fosques, com aquesta música?
1: Totalment. Avui entrem en el terreny del sinistre i us vull recomanar quatre escriptores que s'han acostat, doncs, això, no? A lo femení i a lo sinistre, a com la literatura ha retratat a vegades les experiències abjectes, inquietants i una mica el que vindria a ser la raresa de ser humana.
0: Que ja ho dèiem al principi del programa, no tots són flors i violes i també ens agrada a vegades una mica la foscor en la literatura.
1: I tant, a més que forma part de l'experiència humana, així que en algun lloc ha d'aparèixer, que si no, no, ens pensem que tots som raros i ningú ho és.
0: Exacte, doncs escolta, endinsem-nos en aquesta jungla. Hi ha moltes escriptores, no sé si perquè estem en temps apocalíptics, però últimament hi ha moltes dones que s'han llançat, jo crec, cap al terror, cap a la foscúria, etc. Oi?
1: Sí, completament. Les que recomanarem avui són... n'hi ha un parell que estan vives encara i n'hi ha un parell que estan absolutament mortes. Són Mariana Enríquez i Zirana Zatelli, Víctor Català, que evidentment fa molt de temps que va morir, i Clarice Lispector.
0: No les has matat, perquè de la manera que ho estàs dient, sembla que hi hagis tingut alguna cosa a veure.
1: Però, bueno, clar, abans d'entrar en el tema, primer ens hem de preguntar també com què és lo sinistre, no? Exactament, i quina relació té amb lo femení i amb la literatura escrita per dones. Vull dir, al final, lo sinistre, clar, si penses en Kafka, no? Vull dir que al final forma part de la literatura en general, però és veritat que en la literatura escrita per dones jo crec que pot tenir matisos, doncs, molt interessants.
0: I ara estava pensant, em deies tot això, amb la foscor i els matisos femenins de la foscor, estava pensant també en una altra dona molt sinistra que a mi m'encanta, que és la Shirley Jackson.
1: Completament, completament, completament. De fet, o sigui, per parlar de... No? O sigui, jo me la imagino molt la Shirley Jackson, que ella era mestressa de casa, que estava pujant a quatre fills i que... O sigui, ella escrivia en pòstits, en plan, mentre feia rentadores, i llavors, evidentment, li sortien uns contes amb un nivell de foscor increïbles, no?
0: Sembla que també vivia en una ciutat o en un poble gran on no l'estimaven gaire perquè no en tenia aquella vida que portava i, per tant, escriu moltes novel·les sobre l'altre, sobre com la veuen com la rareta del poble.
1: El xoc entre l'individu i la comunitat, no? El seu conte, el de la loteria, és completament això. Vull dir, sí, la Shirley Jackson formaria part de la nostra llista de sinistres estimades.
0: Per ser editada per l'altra editorial, per Editorial Minúscula, per si teniu ganes de repescar Shirley Jackson i si no la coneixeu. Però avui no has vingut a parlar de Shirley Jackson, has vingut a parlar d'altres dones.
1: He vingut a parlar d'altres dones, però començarem parlant d'un home, ni més ni menys que Freud.
0: Perquè això ho posa tot negre,
1: En un assaig que va publicar l'any 1919, que es deia Lo Sinistre, ell definia lo sinistre com un sentiment d'inquietud i d'estranyesa que sorgeix d'allò que és familiar i conegut, no? O sigui, tu estàs vivint la vida normal, fent vida normal integrada en l'existència, i de cop apareix alguna cosa que no hauria d'haver aparegut, o lo familiar es torna raríssim, o de cop s'il·lumina una cosa que sempre havia estat allà i que tu ho sabies però ho evitaves, però que fa que tot implosioni,
0: no? Vols dir que tots tenim una porta fosca a casa nostra, una mica com el comte de Barba Blava. Jo sempre penso allò al final del passadís.
1: Aquella porta que no s'han...
0: Una porta que no s'obre mai.
1: Sí.
0: Ai.
1: I clar, trobo que és una definició de lo sinistre molt lligada a la vida quotidiana, que evidentment hi ha l'espai domèstic, que vulguis que no, ha sigut l'espai dominat per les dones, no? Llavors, bueno, és interessant perquè parla d'aquell sentiment d'angúnia que ens entra de cop i volta quan vivim en la vida quotidiana, que això ens ha passat absolutament a tots. I una cosa interessant també és que la paraula sinistre ve del llatí i fa referència a tot el que se situa al costat esquerre, no? O sigui, que al final és el que no està dret, el que és anormal, el que és marginal, no? Com la versió com una mica equivocada de les coses, la part aquesta com més fosca, no?
0: Tu ets dretana o esquerrana?
1: Jo soc dretaníssima.
0: Ets dretana,
1: Tu ets esquerrana?
0: A mi em van dir l'altre dia que potser era esquerrana i tota la vida em van fer escriure amb la dreta, però aquest seria un altre tema.
1: Mira.
0: Aquest no sé si l'hauríem d'explicar avui a les dones i els dies.
1: Home, no, escolta, no, t'amasso.
0: Fem una cosa, comencem amb una dona que ens encanta aquí en aquest programa, és Mariana Enríquez.
2: Les dones i els dies, Budellam de Famellam.
0: Avui aquesta promo ens va perfecta perquè anirem a les profunditats, al Budellam del Famellam. El Budellam de Famellam, de Mariana Enríquez, aquesta escriptora que ens té el cor robat.
1: Sí, exactament. Comencem amb l'escriptora argentina Mariana Enríquez, que justament aquestes properes setmanes vindrà a Barcelona a participar a la Bienal de Pensament i, de fet, a presentar un assaig nou sobre el terror que es diu Conversación con la Oscuridad, que ha publicat en Pàgines d'Espuma. Ho dic perquè té molt a veure amb el que parlarem avui.
0: És una temàtica que ella interessa moltíssim. Ella... Ha parlat de cementiris, és a dir, és un... li va a la marxa.
1: Totalment, sí, sí, sí. I el seu últim llibre de contes es titula Un lugar soleado para gente sombría, que està publicat a Anagrama, magnífic títol, i als seus relats podem veure que l'Usinistra es torna explícit, no? Està allà fora i forma part del món normal. Ella... sovint simplement estem en un barri de Buenos Aires, no? Però de cop i volta hi ha fantasmes, hi ha cases encantades, i una cosa molt interessant del seu, de la seva literatura de terror és que la situació política d'Argentina travessa els seus contes sempre, no? O sigui, lo sinistre ja no és només el que estàvem dient ara de lo personal i lo domèstic, sinó lo col·lectiu, els traumes de la dictadura argentina, la violència, la corrupció, els desapareguts, no? La misèria que hi ha al món i que sovint intentem no veure, no? Llavors, és molt interessant en aquest sentit el seu link entre l'horrorós il·lusionista i lo social, les violències del món.
0: I a més que no se'ls acaben en aquest país, perquè amb el president que tenen avui en dia també, déu-n'hi-do, o sigui, és sí, a dir sí, que, sí. Que el terror sempre els acompanya, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, en aquest cas és un terror molt situat, realment.
0: El Milei.
1: Sí.
0: Vaja, aquí no està parlant d'un cas espai domèstic, com deies, però és l'estat.
1: Sí, sí, sí, sí, ben bé, com l'estat del seu país, d'Argentina. Per exemple, té un conte que es diu Més muertos tristes, que justament ara dona títol a una sèrie que, de Pablo Larraín, que està inspirada en els contes de Mariana Enríquez i que crec que es va estrenar aquest setembre. Uh-huh. Jo no l'he vist encara, però en aquest conte diversos fantasmes es passegen pel barri on viu la protagonista, que és un barri de Buenos Aires molt vingut a menys, abandonat, amb uns nivells de delinqüència molt alts, però del qual la protagonista no vol marxar perquè ha de cuidar del fantasma concret de la seva mare.
0: Ai,
1: les mares sempre tiren, no?
0: Exacte, encara que siguin en forma de fantasma, eh?
1: Però diguem que en aquest cas el terror és com molt explícit, no? És a dir, hi ha literalment nenes adolescents amb els colls tallats que estan passejant pel carrer. Clar, clar, és aquesta cosa com molt explícita de... El que no vols veure ho tens allà a la cara, no? En la literatura de Mariana Enríquez.
0: Doncs escolta, apuntadíssima aquesta dona. I una altra, marxem de país. Estàvem a Buenos Aires.
1: Fem una mica de ruta geogràfica.
0: Exacte, si he de tenir por, la veritat és que prefereixo tenir por a Grècia, sota el sol. A Grècia em proposes l'escriptora Girana Zateli.
1: Sí, exacte. Marxem cap a Grècia amb aquesta escriptora, Girana Zateli, que és molt poc coneguda a casa nostra, però l'editorial Males Herbes va rescatar fa temps un recull de contes esplèndid seu, el recomano moltíssim, que es diu Amb gràcia en aquest desert, amb traducció de Mercè Guitart. Jo només per aquest títol, de veritat que em sembla increïble. Ja.
0: T'encanta, eh?
1: Amb gràcia en aquest desert, és perfecte.
0: Amb gràcia en aquest desert. Escolta, qui és i què fa aquesta senyora i de què va aquest llibre de contes, a veure?
1: Girana Zateli és una personalitat molt important a Grècia, però realment...
0: No, però mira, hi ha dues coses que has de saber d'aquest país nostre. No ens importa mai el que passa a Grècia, ni ens importa mai el que passa a Portugal.
1: Ja, realment...
0: És a dir,
1: sí,
0: jo sóc com dos forats negres que dius, com pot ser?
1: Sí, sí.
0: Si són del nostre mateix món, mediterranis, etc.
1: Sí, bueno, sí.
0: Portugal no és mediterrani, però que el tenim molt a la vora.
1: És una regió molt poc porosa, no hi ha
0: molt, molt estrany. Algun dia vull conèixer aquest misteri, això sí que és un misteri.
1: Doncs és una dona que llibre que treu, llibre que és premiat a Grècia, és a dir, és tota una personalitat, i si la busqueu per internet, allò, per Google Imágenes, té una pinta de bruixa increïble.
0: Sí, sí. Això és el que t'agrada.
1: Llavors, els seus contes se situen majoritàriament en pobles rurals de Grècia, és una mica el que tu deies, hi ha molts camins asfaltats, hi ha moltes figueres salvatges, és una atmosfera que nosaltres podem conèixer, no? I llavors moltes de les seves protagonistes són dones velles, mig bruixes, marginades, autoritàries, venjatives, dones gens convencionals, gens innocents, i que ocupen com una mena d'espai incert en el món que els envolta, i com en Shirley Jackson hi ha un altre cop aquest xoc, no? Hi ha molt judici per part del poble, de la gent, no? Del poble on viuen, hi ha molt rumor en contra d'elles, hi ha molta atmosfera xunga, no?
0: I també tu creus, perdona, jo et faig sempre aquesta pregunta, que sé que hi ha alguns oients que em consta que els encanta, és tu creus que hi ha també una estranyesa o un sentir-se diferents perquè les protagonistes són dones o perquè ella és una escriptora dona?
1: O sigui, totes les seves protagonistes són dones. És a dir, aquí la mirada és clarament intencionada, és a dir, en altres literatures, en altres autors,
0: sí.
1: Evidentment l'estranyesa l'ha viu tothom, però en aquest cas sempre són dones, moltes són dones grans,
0: Sí, dones que surten de la norma o del cànon.
1: Completament, completament. Vull dir, en aquest cas, la mirada, o sigui, és molt clara, no hi ha com cap... No hi ha com, vull dir, són dones i per això tenen, els hi cau una sospita a sobre, clarament.
0: Dolentes, que sou unes dolentes.
1: Exacte. I per mi la sinistralitat en aquest cas està molt en les atmosferes que crea aquesta escriptora. Són com atmosferes amenaçadores, amb molt d'element supersticiós, molt secretisme. També tenen com molt de sentit de l'humor. Té un conte raríssim que es diu L'agulla que viatjava, que va sobre una protagonista que quan és jove li entra una agulla dins del cos i tot el conte, i ningú se la creu, ningú, la gent li diu això és mentida, i quan es mor l'agulla li surt d'una galta. Quan es com el
0: mira, oi. Jo et dic una cosa, aquest conte a mi em sembla superreal, perquè jo estava obsessionada quan era petita, de que també me'n passaria alguna cosa, no me la trobarien i em sortiria pel cervell o alguna cosa. Crec que és com una imatge recurrent que tenim molt les criatures.
1: Clar.
0: I jo una vegada em vaig empassar una pipa pel nas, allò típic que has de fer sempre.
1: Allò típic
0: que has de fer sempre, i vaig pensar que em sortiria un girassol al cap.
1: Clar.
0: Una mica rara.
1: No, però ella agafa... O sigui, a més és un conte curiós perquè el protagonista és l'agulla, no? Vull dir que està molt ben fet.
0: Ja.
1: Però sí, aquesta imatge com de terrorífica, no? D'una persona morta que li està sortint una agulla.
0: Una agulla per...
1: Sí.
0: Vaja, per la galta.
1: Sí, i en tot cas sempre hi ha una mica la idea aquesta que mai no acabarem d'entendre el món que ens envolta, no? Hi ha com una mena d'aire de misteri...
0: Està claríssim, ja fa estona.
1: De fatalitat, sí.
0: Doncs escolta, m'apunto moltíssim a aquesta dona. No la coneixia tampoc, Ziranes de Teli, Males Herbes, i aquest recull de contes.

0: I també avui en banda sonora una mica fosca, perquè ja li hem posat aquí una mica d'aquesta música, perquè no s'aixequi l'ànim el suficient. Pensa que estem a punt d'arribar a l'hora de les bruixes, vull dir que...
1: Clar, no us animeu, no us animeu.
0: Pràcticament les 12 de la nit.
1: Seguim avall.
0: D'acord. Víctor Català, la nostra estimada Víctor Català, havia d'aparèixer en aquest recull...
1: Evidentment.
0: ...de senyores sinistres.
1: No podem parlar de literatura de lo sinistre sense parlar de Víctor Català, que per mi és l'escriptora catalana que millor ha retratat la violència, la cruesa i la crueltat del món, no? La fatalitat del destí, la seva implacabilitat absoluta. I justament passa que Club Editor acaba de reeditar Drames Rurals, que és el llibre que recomanem avui, el seu llibre de contes del 1902, que té com un pròleg graciosíssim aquest llibre, que, en què Víctor Català es presenta a si mateixa com un home de camp, un pobre pelegrí de la terra aspra, i es dirigeix a les dones de ciutat i els, que els hi diu de miseles, i els hi diu: no llegiu aquest recull, serà massa dur per vosaltres, serà massa cru. I parla d'aquest recull de contes com un aplec de pedruscalls de formes anguloses i endurides.
0: O sigui, la literatura de terror no és per les dones,
1: per les dones delicades i fràgils de la ciutat.
0: Clar, però això, Víctor Català era la que ho escrivia, tot això. Per tant, me l'imagino que has de fer-se un fart de riure.
1: Completament. O sigui, jo me l'imagino... O sigui, és un pròleg amb molt sentit de l'humor, però realment sí que fa una prèvia del que llegirem. És a dir, són passatges rurals hostils, amenaçadors, gens folclòrics, gens bucòlics, i metàfora sovint de la mateixa hostilitat del món, no? Tots els seus personatges són personatges molt brutals, molt sovint castigats per la seva pròpia ingenuïtat, no? També com molt sotmesos a la misèria, a l'aïllament, a la tragèdia, no? Hi ha com aquesta... O sigui, jo trobo que és una escriptora com molt cruel i que en cap moment ens vol escatimar
0: la cruesa
1: del món.
0: Foscos.
1: Sí. I no només pel conte de la vella, que trobo que és un dels millors contes...
0: Sí, l'ha reivindicat moltes vegades aquí.
1: ...de la literatura universal, només trobo que aquest recull ja val la pena.
0: Doncs escolta, apuntadíssim, La vella de Víctor Català i aquest nou compendi de contes que acaba de publicar Club Editor. I per acabar, home, em sembla just i necessari acabar al Brasil.

0: l'escriptora del Brasil, que jo sempre he pensat que no fa gens de pinta del Brasil, ni el que escriu, ni com era, fins i tot físicament. Clarice Lispector. També tindrà a veure els prejudicis que a vegades tenim sobre el Brasil, eh? Que jo crec que és un país...
1: Ella es va estudiar a Ucraïna,
0: sí.
1: Però després va anar a viure al Brasil molt jove i ja va...
0: Però tota la vida sí. Es va criar allà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, completament. Sí, sí,
0: Clarice
1: sí, sí.
0: Lispector. Què em recomanes d'aquesta dona?
1: És una autora molt traduïda al català. Tenim aquesta sort. Podeu trobar moltes de les seves novel·les a Club Editor, que l'ha publicat moltíssim. Jo vaig arribar-hi, he de dir, pel meu pànic a les paneroles, perquè vaig estar durant un temps treballant en un establiment que, on hi havia moltes paneroles. Això no és culpa de l'establiment, és Barcelona. Però recordo que per fer un exorcisme d'aquest pànic a les cuques, que a mi em fan molt de fàstic, vaig llegir una novel·la de la Clarice Lispector que es diu La passió segons G.H.
0: I això et va ajudar o no?
1: Es tracta d'una novel·la en què una dona està dins de casa, en la seva vida ordenada, tal, i de cop obre una porta i es troba una panerola. I a partir d'aquí és com que tota la seva existència i tota la seva identitat implosionen, la seva vida organitzada es desintegra, és com una mena de fet mínim que dispara com una mena d'allau de sentiments abismals. Però, dit
0: això... Et vas sentir molt representada i acompanyada.
1: Em va agradar molt, la veritat. Però avui us volia recomanar un llibre de contes que es diu Restes de Carnaval, que està publicat per Coma Negra, amb traducció de Josep Domènech Ponsatí i Pere Comelles Casanova, i que trobo que és molt bona porta d'entrada a l'univers de Lispector. Ella és una autora, per mi, fascinant, interessantíssima, i que sí que realment mostra una mica el que deia Freud, no? Com sap capturar molt bé aquest sentiment de raresa absoluta que aflora durant la vida quotidiana i que desmunta el tinglado estructural que tenim muntat, no? Aquell sentiment domèstic de sentir que tot el que t'aguantava s'està desfent, no? Que això a vegades, no? Un dilluns passa normal i un dimarts és normal i tu de cop i volta, això és un sentiment molt humà, crec, de cop i volta dius, tot el que em sostenia no em sosté i no ha passat res, no? És com una mena...
0: Una panerola a l'armari.
1: Exacte.
0: I tot es destrueix.
1: I té contes boníssims en aquest recull, Restes de Carnaval. N'hi ha un que es titula Amor, en què una dona que té com una vida tranquil·la i molt ordenada està com anant en tramvia i veu un home sec mastegant xiclet, val? I la visió d'aquesta mena d'aquest home sec mastegant un xiclet tranquil·lament li provoca també com una mena de... Bueno, com també, com, és com que l'existència se li desfà. I ella porta ous dins d'una bossa de fil que ha teixit ella mateixa i aquests ous se li trenquen i comencen a desfer-se.
0: No dormirà la gent avui per culpa nostra.
1: Perdoneu. Però, bueno, gent intentant, doncs, humans, intentant posar-nos una estructura i la vida sent viscosa i com a vegades, doncs... Sí, doncs
0: com aquells ous que es trenquen només agafar-los.
1: Exacte.
0: Doncs, Irene Pujades, avui ens has posat una mica la pell de gallina, però ja ens agrada de
1: Sí, i són autores molt interessants. Tampoc no són tan sempre malrotlleres. A mi a vegades, o sigui, també trobo que a vegades hi ha un cert mirall, també et pots sentir...
0: Que tothom té una panerola. Tothom ha trobat una panerola a casa.
1: Exactament.
0: Irene Pujades, moltes gràcies.
1: Bona nit.
0: Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, Roser Pereira Moragues, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà sentirem les dones que aquest cap de setmana van participar a l'Ultra Pirineu. Hem parlat amb corredores professionals, amateurs, amb voluntàries, amb membres de l'organització. Vaja, en tenim moltes ganes de que sentiu com sona la muntanya i aquestes dones corrent i pujant-la. Que això sí que ens sembla bastant heroic. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge. Aquest cop, però, el Congrés avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. I és que la Diputació Permanent, l'òrgan que pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. Sánchez ha mogut fitxa l'endemà mateix d'anunciar l'avançament electoral.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen.
1: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP ja ha denunciat davant la Junta Electoral perquè la considera pròpia d'un acte de campanya. Més notícies, Agustí Serrat.
3: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia i assegura que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit. Segons l'expresident, la resolució d'aquest dimarts deixa sense marge d'actuació els jutges del Suprem a l'hora d'aplicar l'amnistia.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
1: Els municipis de Pous i Xerta, a la Gebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges d'aquest dimarts. Els accessos dels municipis han quedat molt afectats, molts veïns sense llum i l'aigua que ha entrat en molts habitatges. Els alcaldes diuen que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força.
5: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
6: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa 1 any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
3: El Departament d'Educació revisarà el model d'escola inclusiva i el paper dels centres d'educació especial. La consellera Esther Niubó, que ha comparegut en comissió al Parlament, assegura que l'actual marc normatiu ha quedat desfasat.
7: Però també és cert que després de gairebé 10 anys també ens hem adonat que alguns dels plantejaments teòrics que feia aquell decret doncs, són incomplets, o en tot cas s'haurien d'ajustar per poder donar el millor encaix possible a les necessitats educatives dels nostres alumnes.
1: El Banc Sabadell es blinda de futures OPAs amb un nou accionista de referència. L'entitat ha venut un 7% del seu capital al banc francès BPCE per un valor de 1.200 milions d'euros. D'aquesta manera, el segon conglomerat bancari de França se suma a l'asseguradora Zurich i el fons nord-americà BlackRock per constituir un nucli dur accionarial. Les accions del banc Vallèsà han reaccionat a la notícia amb una pujada del 2,5%.

0: Esports, s'ha acabat ja el partit Argentina-Benín, que s'ha disputat al Monumental de Buenos Aires i que ha servit per acomiadar Leo Messi de la selecció argentina. Al final, el partit ha acabat amb 3-0 i Messi ha estat l'autor de l'últim gol de la seva selecció, això sí, de penal. Així, doncs, Leo Messi posa punt final al seu pas per la selecció després d'haver aconseguit el Mundial en l'última edició.
1: Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Miquel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També ha jugat aquest dimarts Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
0: I amb aquests partits s'acaba finalment l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals tornen aquest dimecres ja a la disposició dels seus clubs. El Barça, Frenkie de Jong, ja ha fet part de l'entrenament amb el grup per primera vegada des que el neerlandès es va lesionar al Mundial amb la seva selecció.
2: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
2: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Són les 6 de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
4: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaner, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
3: Avui per l'exclusiu digital i, evidentment, pel podcast, per la compareixença de Puigdemont a aquesta hora. Per tant, som l'alternativa a l'actualitat política, ara mateix.
5: És una actualitat molt diferent, la nostra.
3: Exacte,
5: molt
3: que no deixa de ser actualitat. Val, ho tenim tot, eh? Val, perfecte.
4: Vaig a comunicar a l'Instagram que no estem en directe, que la gent no s'espanti.
5: Bueno, en directe estem.
3: Clar, és directe.
5: El que passa és que no sonem a l'antena.
4: Exacte.
3: Ai. Avisa tothom.
5: Què posaràs, una story de la Melero?
4: No, estic buscant el meme aquest del Carles Puigdemont dibuixat per les Kardashian.
5: Ah!
4: Sí. Dibujo. Aviam si el trobo, no m'està...
5: No és tan fàcil. Un cop jo el vaig voler buscar, és... La filla Northwest va dibuixar Carles Puigdemont, que dibuixa tots els membres de la família, i l'Àngeles i Carles Puigdemont, és veritat.
4: Bé, us vaig informar.
5: El de la Melero reaccionant a les eleccions també és molt bo, eh?
4: Uf, molt.
5: I clar, i ara queda molt bé, també.
3: Bé, passa un minut de les 6. Abans de res, com cada dia, passem pel WhatsApp del programa, al 677-27-1058, perquè tenim oients que ahir ens van fer de corresponsals i ens diuen: bona nit, Guilles. Som les corresponsals de la manifestació de Barcelona per l'habitatge. No hem vist l'Enric Auqué, com ens esperàvem, però hem vist altres perfectes, com les bessones Farelo, la Musca i la Greta, també el Pau Serrasolses, l'Elisabet Casanovas, entre d'altres, del nínxol barceloní. Ah, i no ens volem deixar el més perfecte de tots, el gran Jaume Miranda. Seguirem molt pendents de les vagues i també dels famosos. Mil gràcies pel programa. I tot i que les nostres corresponsals no se'l van trobar, Enric Auqué sí que va fitxar la manifestació.
5: Evidentment.
3: Perquè, si no, voldria dir que està malalt o que en passa alguna de molt grossa.
5: De molt i molt grossa.
3: Ell va ser a la manifestació pel dret a l'habitatge d'ahir al vespre a Barcelona. I no només això, sinó que va parlar amb els companys de l'altra ciutat.
6: Tinc com he estat vinguent a totes les manis i a totes les concentracions que es van fent per defensar l'habitatge a la meva ciutat. Estar aquí, donar la cara, posar el cos, i ho seguirem fent amb el que vagi vinguent fins que això canvi. Això no ve de dalt, ve d'aquí, ve de baix, ve de nosaltres, de la determinació de les persones que sortim amb energia per defensar els nostres drets, i l'habitatge és un dels drets fonamentals que hem de preservar i hem de lluitar per ell. Així que, a tope.
3: Ell absolutament entregat amb la causa.
5: Entenc que es presenta el 29N.
3: Com a mínim, no?
5: Perquè ja parla com un polític. Molt bé, ell s'ho pren molt seriosament, està genial.
3: Com ens deien aquestes oients, també hi havia la Musca i també va passar pels micròfons de l'altra ciutat.
7: Vinc, bàsicament, perquè qualsevol persona que visqui aquí es dona compte que des de fa anys estem patint molt els preus dels lloguers, i jo dic des d'una posició privilegiada, però és que ja no et puc dir, la gent del meu voltant, amics, moltíssima gent del meu barri que s'ha d'anar...

0: de consciència. Crec que cada cop la gent gran, jove, se donen compte que tenim molta força.
1: És més mona.
2: La Muixca, és que, mira, jo l'enyoro perquè ara fa molt que no la veiem.
1: I mira, no només això, sinó que també fa... És a dir, nosaltres a títol personal fa molt que no la veiem, però és veritat que també fa molt que no treu música, fa molt que no està activa.
3: I s'ha agafat aquests mesos com de descans.
1: Però està tornant a aparèixer mitjans, eh? I no només això, sinó que aquests caps de setmana ha explicat que portava molts dies fent música, que havia col·laborat amb moltíssima gent, ha llogat una casa, jo entès, a la muntanya, per on hi ha passat la Wineta, que és la seva parella, però no només això, sinó que també hi ha passat... Hi ha passat Ciutat, hi ha passat en Guillem Gisbert, hi ha passat la Maria Jaume... Vull dir-te que han fet allà una colla impressionant.
2: I que segur que vindrà un gran any, perquè també actuarà el Primavera Sound 2027, ella.
3: Sí, sí, jo crec que serà una molt bona època per la
2: Muixca. Venen mesos forts a Can Muixca.
3: Jo crec que ella ja s'estava fent la música a sobre, que ja no podia més de descansar, es deu haver anat inspirant i...
1: Tinc unes ganes que torni.
2: A veure com serà, perquè l'últim era d'inspiració purament brasilera. Uh-huh. O sigui que molta curiositat per saber què l'ha inspirat.
3: T'has loco? Treballant amb molta gent, no?, pel que tu dius. Que,
1: moltíssima gent.
2: Loco, què?
1: T'has loco, amb K, sí. Un dels primers temes de la Irma. Va ser un clàssic instantani. Un clàssic contemporani, passa poques vegades, mentre l'artista encara era viva. Però realment, tu el reescoltes avui dia, no ha envellit ni una nota. És espectacular, el que va fer la Irma, i a més sent tan i tan petita. La que també estem pendent que torni, parlant una mica d'aquestes artistes que van aparèixer en el panorama català en el mateix moment, és la Julieta, que jo ja m'espero seguda. Perquè fa mil anys que no treu res, també. Marxen totes alhora.
3: Sí. Bueno,
2: van a veure el Barça el cap de setmana.
1: Amb en Víctor, el seu nòvio enginyer.
3: I que costa molt aguantar com està fent la Muixca, eh? Que normalment tens cert èxit en algun moment de la vida, llavors desapareix i no sé si és el cas de la Julieta aquest.
1: Que dolent que ets.
3: No, però és veritat.
1: Sí, ho ha dit així com qui no vol la cosa, que ja està mig desconnectada, perquè m'ho tenen amb ordinador i això vol dir que si em despisto és que estic mirant roba per internet.
3: No, venien altres noms també, que tampoc cal aquí anar dient, de gent que té el seu moment, que triomfa, que és un fenomen, i que costa molt llavors mantenir-se a dalt de tot i seguir tenint èxit.
1: No, però deixar de treure música momentàniament no vol dir que hagis deixat de tenir èxit, vol dir al revés, que tens el privilegi de deixar de treballar, de deixar de facturar i poder treballar en un projecte que valgui la pena, que tu consideris que té sentit, que va alineat amb qui ets.
2: El pitjor és fer un disc molt bo. Perquè el següent, què?
3: Tens la pressió del... Sí, com un llibre, com un best-seller, no? Llavors, sí. A veure què escrius per igualar-ho. Parlant de divas. Ens escriuen oients que han anat al concert de Shakira i que han viscut l'experiència completa del Macondo Park. Ens diuen: hola, estic escoltant el programa on parleu del Macondo Park. Jo vaig ser-hi el dissabte 26. Sincerament, va ser una experiència horrorosa.
1: Ai, no. Aviam, feia pinta, eh? El Macondo Park des del primer moment fotia una mala pinta que flipes.
3: A les 5 de la tarda hi havia una gentada horrible i cues infernals. El carnaval era molt cutre. L'única paradeta que valia la pena era la de la crema solar gratis, perquè cardava un sol i una calor. En fi, el show brutal, però l'embolcall decepcionant.
1: L'embolcall sent el Macondo Park, que és un recinte de 200.000 metres. Bé, ja feia pinta. També quan una cosa és efímera...
2: Tu ja saps, a mi el Macondo Park em produeix un jomo.
1: De fet, ja vam comentar que la nostra productora, Carla Verdest, hi va anar també al concert de Shakira i em va insistir molt d'anar-hi, i jo li deia: tia, és que a mi només em produeix jomo. Jo veig aquests espais tan grossos, tanta gent.
2: A mi el concert, fomo sí, pansa sí, però el que és tota la parafernàlia prèvia... I això que ens ho podríem repensar, perquè has vist que hi ha una nova data de concert de la Shakira el dia 12.
1: A mi no sé què m'està passant, petit moment de confessió. En realitat, a vosaltres ja us ho havia compartit, però bé. Que és que cada vegada aquestes coses amb tanta aglomeració... De veritat, o sigui, em genera com una mena d'angoixa. No vull fer servir ni la paraula fòbia ni la paraula ansietat perquè em semblen massa grosses, però sí com un neguit innecessari. Vull dir, jo m'ho passo bé, en un concert a l'Apolo és el meu màxim.
3: Doncs a mi m'emociona anar a llocs amb grans concerts.
2: Si tens entrades per l'Oreja de Van Gogh.
1: I estic patint. I no és broma, ho cancel·laria ara mateix.
2: Doncs ven-les.
1: No ho vendré perquè només vaig amb dos amics, seria un lleig molt i molt gros, deixar-los allà sols.
2: I a Oques hi vas o no?
1: A Oques no hi vaig, estaré... I de veritat penso, gràcies a Déu, perquè un estadi, 60.000 matabala, no vull. Prefereixo estar al cotxe i posar-me una cançó d'en Josep, és que no vull.
2: Ah, jo m'ho passo molt bé, tinc jo unes també. Ganes de concert, jo.
1: Com sempre representem tota la societat.
2: Tota la societat.
4: Sí, sí, sí.
1: Perquè hi ha molta gent, que li passa, que no vol anar a concerts de tantes dimensions.
2: I et puc entendre,
4: Bueno, és que és normal, és que, clar, estarem parlant que anirem a un concert de 50.000 persones i els accessos seran complicats.
2: L'entrada i la sortida sí, sempre sí. És molt complicada.
1: Per mi el Cabro Rock, que són 30.000 persones, ja és, o sigui, ja no vull tornar-hi mai més, saps? És que em... I el Primavera Sound, aquest any passat, m'ho vaig passar malament. Aquest any ja aniré només a veure la Irma i ja està.
4: Agafes i te'n vas de seguida. Per evitar aglomeracions. Amb les 6 i 9 minuts hem de parlar de Rosalía, també.
5: Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
4: Perquè la catalana ha fet un moviment que no sé si alimenta el pàlpit que ens explicaves tu divendres, Juli.
1: Mira, jo no sé si l'alimenta o el disminueix. Mm. És un debat interessant. El cas és que Rosalía va publicar fa uns dies un TikTok on ensenyava un modelet de la col·lecció de Jonathan Anderson que ha fet a Dior, així rosa, com amb uns pètals, un modelet que ja es veu que li agradava molt i molt, i de fons sonava una cançó de la Bad Gyal que es fa Fashion Killer, i la Bad Gyal li va comentar, etc. I a mi això em va despertar una sensació a l'estómac, una llavor. Alguna cosa em deia que podia ser que la col·laboració inevitable entre aquestes dues artistes catalanes estigués a la cantonada. El cas és que ara la Rosalía ha esborrat aquest TikTok que va publicar.
2: Seguiu amb aquesta guerra, tu i ella.
1: Marta, no és fa... no... és que jo no entenc genuïnament per què és. O sigui, evidentment descarto l'opció per motius claríssims de que tingui res a veure amb nosaltres. Però penso que és, que sí que farà una col·laboració i li ha fet com angúnia que es faci tan evident, no només per mi, sinó per internet, que ja va despertar molta rumorologia, que no es va agradar, perquè de vegades passa això, que et veus en un contingut i dius, ai, aquest Instastory, i l'esborres i l'únic que ha passat és que no t'has vist prou guapa.
4: Però habitualment, ella, això, no. D'esborrar...
2: Potser ho fa com a moviment, també, com a part de l'estratègia per alimentar aquestes especulacions, perquè sempre s'ha parlat d'una possible col·labo de Bad Gyal i Rosalía i mai han fet res per esborrar les coses del mapa, diguéssim, digital. Aleshores, em sorprèn que ella faci aquest moviment. És com bé dius, perquè potser ja no se sent gaire orgullosa del TikTok en si, o perquè forma part d'una estratègia i que això vol dir que aquesta col·labo es va confirmant mica en mica.
1: Poder no va fer prou engagement, que això de vegades també passa, que publiques alguna cosa i dius...
2: Home, però la gent em va parlar d'aquest.
1: No vaig gens mudada de m'agrada. És que sembla molt frívol, però a vegades passa.
4: Tan baixa que m'ho carrego perquè no sé.
1: I també ho recordo que en va publicar dos, ensenyant el modelet des de la mateixa ubicació, que es notava que havia estat provant diferents cançons, que s'havia agradat amb aquest vestit. Poder li va semblar que tenir-ne dos vestida igual era massa.
2: Però em sembla massa calculat per la imatge, almenys, que transmet la Rosalía a xarxes, que és una cosa com despreocupada, que si ho penjo, penjo perquè em ve de gust.
1: Res,
2: tot calculadíssim,
1: Home, evidentment, i més amb un artista com la Rosalía, però és que la teva companya d'institut amb 100 seguidors, que també sembla que, mira, ha fet aquesta foto sense voler i l'ha publicada sense voler, tots els gestos calculats.
2: No sempre. Per exemple, amb el Mundial, ella va tenir una polèmica amb tot un país, amb Argentina, perquè havia fet ripost de no sé què i perquè no s'ho havia mirat gaire bé. O sigui que de vegades sí que foten alguna relliscada, que és per pecar de ser massa espontània, digue-li així.
1: Poder sí, no sé. Jo, de veritat, no sé per on agafar-ho. No ho entenc gens. Però tant de bo sigui perquè la col·laboració està al caure, perquè a mi això em donaria... Estic en un moment delicat personal.
2: Per què? Jo et veig bé.
1: Bueno, Marta, hi ha moments de tot i estic delicada.
2: Però avui o ahir?
1: Ai, vull dir... Demà. Jo ja ho preveig, veig que demà serà un dia complicat.
2: Dir, és avui o fa ja bastant temps?
1: Bueno, no sé, fa bastant... és que estic com molt bé i al mateix temps quan estàs molt bé també fa cosa, perquè penses, ostres, això no sé si ho podrem sostenir en el temps. Entens? Que tant amunt, tant amunt. Com sentiments, el que dèiem del llibre bo. Com quan fas un llibre que és un best-seller, que penses, aviam el següent, doncs aviam demà si estarem tan bé com avui.
2: Ja
1: es barreja, no sé, la feina últimament em veig com l'estíquer aquell de l'ocellet així moll, també això importa, saps quan et dediques a algo que al final té tant, la teva imatge té tant de pes.
2: Bueno, estàs treballant molt, jo penso que això també hi té a veure.
1: Sí, sempre cansa, però vaja. Re, que veurem què passa, però a mi bueno, donaria personalment falti, anys de vida. Sí. I espero que, si fins ara el xantatge no havia sigut suficient, que la Rosalía i l'Alba els hi arribi, que jo...
3: I aquest anel.
1: Sí, que en aquest moment delicat... I dic,
2: mira com el xantatge l'acceptem ara. Quan jo te'l feia, tu estava malament, i ara quan tu li fas a la Rosalía i a l'Abad, ja l'està bé.
1: Ah, per començar, és un xantatge molt més fluix el meu que el que tu em feies, i per acabar, la Rosalía no té el meu número de telèfon, i per tant, no som amigues, i en canvi, que jo sàpiga, tu tens el meu.
3: Molt bé, doncs fins aquí la...
2: Ai, hola, Roger.
3: Què tal? Mira, avui tancarem una carpeta que, de fet, fa bastants dies que arrosseguem. I això vol dir que tenim molt bones notícies a Can Pombo, Marta.
2: Sí, família, perquè després de més d'una setmana d'angoixa i molt patiment, us hem de dir que la Maria Pombo ha trobat el seu gat, ha trobat en Pluto.
1: Ai, mira, me n'alegro genuïnament.
3: Ha costat, però mira...
1: Sempre torna, o sigui, no sempre, final, però passa molt que els gats tornen,
2: Jo m'esperava el pitjor, Jo m'ho temia,
1: Ai, mira, no. Està bé que no, de veritat, bones notícies.
2: Doncs mira, va ser ahir a la nit cap a les 10... que la família ens ho va fer saber en una publicació que va camí de ser dels posts amb més likes de la Maria. M'ho podeu revisar quants en té? Quan ho he mirat cap al migdia en tenia més de 340.000.
3: No, veritat.
2: Que ella aquestes xifres no les sol fer. A no ser que hi hagi una notícia d'embaràs o de naixement. Tu pensa, és anat molt avall, No, el de la tercera filla en té 400.000. Per comparar-ho una mica, vull dir que està gairebé al mateix nivell. Ho heu vist o no?
3: A mi m'està carregant aquest internet que tinc.
2: Ah, no, mira, però... jo si no. És un vídeo amb el seu marit, en Pablo Castellano, que agafen el gat amb una música de Nadal de fons molt forta, que fa impossible del tot sentir què diuen, però amb unes cares d'absoluta felicitat.
1: Ai, Déu meu, que ploraré perquè la Pombo ha trobat el gat.
2: És que...
3: 372.000, ja.
2: 372.000 m'agrades.
1: A mi que els animals, estic en un moment ben delicat.
2: També te la podria pelar la Pombo.
3: I el gat que funciona molt a internet, sempre.
1: Fixa't que me la pela bastant la Pombo, però fins i tot et diria que me la suen més els gats i tot això.
2: Realment representem tota la societat, sí, perquè a mi m'importa moltíssim.
1: Clar, i jo no, vull dir que entenc perfectament la gent que li encanten, saps? Però a mi realment
3: però
1: és que no...
3: Ja
2: I ja està. Podeu imaginar-vos també la de comentaris que ha rebut aquest vídeo. Tothom celebrant la bona notícia. Fins i tot la Dulceida li escrivia quina alegria a la Maria. Like també de Laura Escanes, que són coses, trobo, prou remarcables, tenint en compte les tensions que hi ha hagut entre elles els últims anys. Però és que això passa també, que de vegades, quan passen coses importants i bones notícies així, les desavinences del passat queden enrere. Queden enrere i fas com un reset momentani, no sempre queda definitiu. A tot això, la Maria Pombo va trobar en Pluto el gat i al cap d'una hora havia de ser a l'aeroport per viatjar cap a Xile, o sigui que li va anar de ben poc que potser no es produeix aquesta retrobada. I llavors va ser des d'allà, des de Barajas, que ens va narrar la crònica de com havia anat tot plegat. Amb menció especial a un compte de fans de les Pombo, perquè sense elles no ho haurien aconseguit.
6: Todo, básicamente, es gracias a Noticiero Pombo, bueno, a mucha gente, pero en especial a Noticiero Pombo, que desde el día uno, que dije que habíamos perdido a Pluto, no sabéis cómo se ha movilizado. Creo un Instagram de buscando a Pluto con todos los detalles de Pluto, recibiendo todos los mensajes, filtrándolos. Todos los días me mandaba Plutos, básicamente, y decía, no, ese no es. Y entonces ya las dos, en plan, no, porque tiene tres manchas en la oreja y tiene un corte y tiene las patas más largas. Mira, se mandaba hasta ChatGPT. Y ya me ponía en lo peor. Y de repente me escribe Esperanza hoy en mayúsculas, en plan, Mary, tenemos a Pluto.
1: Jo segueixo Noticiero Pombo.
2: Jo també.
1: I són molt actives.
2: 50.000 seguidors, gairebé.
1: I a més, sembla algú de la família de les Pombo, perquè s'ha d'estar com una cabra, perquè
3: molt
1: és el sant del Pepín, i hi ha una publicació amb 20 fotografies del Pepín quan era jove i quan era nen, que dic, d'on ha tret aquest contingut?
2: És aquest tipus de fandom que de vegades penses que més valdria marcar molta distància i no relacionar-te amb ell, també perquè, segons com, de vegades hi ha tanta intensitat...
1: Fa mal rotllo.
2: Fa mal rotllo, cada vegada saben on vius, etc, amb massa detalls de la teva vida. Doncs bé, la Maria Pombo rep el missatge i de seguida veu que aquell sí que era en Pluto.
6: Nada más ver la foto digo, es Pluto, o sea, está mucho más delgado, pero es Pluto, es que no tengo ningún tipo de duda, no he tenido que contar manchas, ni ver ojos, ni absolutamente nada, era Pluto. Le digo, dime dónde está, por favor, porque voy ya. Y me dice, está en esta calle, literalmente, mi calle, dos casas para arriba. Le digo, voy ya, y me dice, no está la chica, está trabajando, hasta las 8 no llega. Hemos tenido que esperar hasta las 8 que viniese la chica, que era como francesa, que no hablaba mucho español, y os juro que ha debido flipar porque estábamos los dos llorando, o sea, yo desde luego llorando, nerviosísima, sin mirarla, y entonces dice, lo malo es que no lo tengo, tenemos que esperar a ver si viene.
2: Sí, la història va adquirint cert dramatisme i certa tensió, eh? Molta incertesa, clar. Havien d'esperar perquè aquella veïna francesa sí que havia vist el gat diverses vegades perquè havia anat passejant-se pel seu jardí els últims dies, però no l'havia acollit a casa. És com que el saludava quan passava pel jardí. Doncs al final, bones notícies, tot i que el retrobament no va ser tant de pel·lícula com ens podríem imaginar.
6: Sientes una emoció por el jardín en plan, Pluto, Pluti... como bajito porque me habían dicho que no le asustara. Y nada, no sale. Digo, otra vez la misma historia. Es que, chicos, no sabéis la de casas que he visto, ¿vale? Me conozco el barrio entero y entonces de repente me giro y veo a Pluto así mirándonos con miedo. Que claro, yo me imaginaba que mi gato iba a venir corriendo hacia mí. Pues nada, se ha quedado así debajo del seto mirándonos. Es verdad que no ha intentado huir ni esconderse más. Se ha quedado como quieto diciendo, cogedme ya, porque estoy en puro shock. Le hemos cogido, estaba súper tenso. Y yo, thank you so much. Tienes una vecina forever. En plan, todo lo que necesites.
4: El gat en general és menys agraït que el gos.
1: Tot va bé si acaba sentit. Bé.
2: Però es veu que és tan i tan carinyós aquest gat, sí, sí. Amb la Maria, sobretot. Bé, la Pomba ho explica amb aquesta joia. Una cosa, nois, tants oceas que diu. Saps el típic tòpic?
1: Parla fatal, pobrissona.
2: Bueno, no només això, sinó... A mi sempre m'havien dit que les pijes castellanes deien molt a l'oceà. Sí. I es feia com a l'oceà, sí. Oceà. I jo mai ho havia vist, de veritat. I aquesta vegada sí. N'he hagut d'editar moltíssims. Doncs bé, la Pomba ho explicava tot amb aquesta joia. Jo feia temps que no la veia així de contenta. També, per ser justos, feia temps que no la veia tan trencada com quan va anunciar-nos que en Pluto s'havia perdut. Així que ja ens n'alegrem nosaltres. I com de desagraïts l'infern és ple, i ella és molt creient, el que va fer tot seguit d'explicar-nos la crònica és donar les gràcies a una llista molt llarga de gent que l'havia ajudat a trobar-lo. També a nosaltres. Bueno, també a nosaltres ens va donar les gràcies.
4: El nostre granet de sorra, no? Una mica.
2: No el que no ha sortit d'aquí.
1: Aquí som ja, per lo que calgui, mitjans, Maria.
2: Escolta, ja. També podria haver fet perquè... Et recordo que hi ha una relació teixida...
1: I tots de la família, no?
4: Bueno, tu amb el papi tens una
2: no,
4: molt
2: i amb
4: bona
2: elles
4: relació.
2: Les vaig també. Conèixer totes, vull dir que sí. Estic a punt de ser una filla més. Doncs ens va donar les gràcies la Pombo a tots els mitjans per fer-nos ressò de la notícia, però sobretot les gràcies a la seva família, a les amistats i també a les seves seguidores.
6: Os quiero tanto a mis hermanas, importantísimo, que cada vez que les decía, chicas, podéis ir a esta casa que está más cerca de vuestra casa o podéis ir aquí, que yo no estoy cerca, iban. Y a mi hermana Marta, que ha estado ahí conectando con el más allá para encontrar a Pluto, que me regaló un curso con una medium de estas que conecta con gatos. Tanta gente, por favor, ojalá no se me olvide a nadie, pero a mis amigos, es que de verdad, nunca más me dejéis decir que tengo muchos haters, porque no es verdad. O sea, la suerte que tengo, más quisieran muchos. Así que, gracias. Os amo, gracias.
2: Parlo a títol personal. Crec que és compatible tenir molta sort amb tenir molts haters.
1: Absolutament.
2: I tenir molta gent que t'estima, però també molta gent que et critica la mínima que pot. I crec, crec que és el cas de la Maria Pombo.
1: I crec que hi ha una mena de hater, és a dir, hi ha molta mena de hater. Hi ha el hater, diguéssim, malvat, que se n'hagués alegrat que la Maria hagués perdut el gat.
2: Sí.
1: Però crec que és la minoria. I crec que hi ha molt hater que pot criticar coses que fa la Maria i que, evidentment, no voldria que amb ella, com a persona, li passi res de dolent.
2: I que potser fins i tot... I que potser fins i tot ha regalat un like ben gran en aquesta publicació.
1: Ah.
2: Final feliç, doncs. I és molt fort l'impacte que ha tingut aquesta història, que fins i tot ahir, en Roger Carandell, que és una persona que no connecta gaire amb la trama, en general, amb cap de les trames d'aquest programa, i que no ha tingut tampoc mai mascota... Doncs aquest tio ens va passar el vídeo de la bona notícia ahir al grup de WhatsApp dient a dormir tots tranquils avui, gràcies a Déu, bones notícies.
4: Bueno, perquè era un tema que arrossegàvem ja i que el tens a dins, no?
2: Tu hi pensaves no? Abans d'anar a dormir, no? A veure si avui troben amb favor.
4: A veure com explicarem. Ara ja ho puc dir perquè al final ha acabat bé.
2: Veus, tu també et pensaves el pitjor.
4: No, dic... A veure si l'han atropellat, aquest gat, o ha tingut algun accident.
2: La Maria s'ho pensava.
1: No, va, hi pot passar.
4: Perquè si en veus molts per la carretera, sí, que malauradament acaben atropellats.
1: Però jo també conec moltíssims casos de gent que ha tingut aquest ensurt, que el gat desapareix, però que és veritat que els gats també tenen aquesta cosa, que moltes vegades es queden pels voltants de casa teva, fotent voltes, en casa del guat...
2: Mira, en aquest cas era només a dues cases.
4: Total.
2: O sigui,
4: sí.
1: I que passa molt que un dia fins i tot tornen ells.
0: saps? O sigui, conec moltíssims casos.
2: Tant de bo sigui la majoria de casos. Doncs ara a veure com s'adapta en Pluto una altra vegada a casa, perquè segur que deu haver patit. I de moment en Pablo ens ensenyava com el gat tornava a dormir al llit amb els nens. Aquí no obrirem aquest meló, vale? Ens quedarem aquí. I haurem de veure també com conviuen amb l'altre gatet que la família, recordem, acaba d'adoptar i que encara no ens han presentat formalment.
4: Per tant, seguirem parlant de gats i de pombos, entenc, en el futur. Perquè
2: no gaire més.
4: Ara serà famós aquest gat.
2: Ja ho era.
4: L'ensenyarà encara més, com a celebritat.
0: Ja. Doncs que ensenyi el gat. Menys que pot ensenyar.
2: Menys nens, més gat.
4: Bé, passen... Mira, ara m'he callat. Un quart i mig de set.
2: Bueno, 7 minuts i 2/4. No?
4: 7 minuts i 2/4 també seria una bona solució. I a aquesta hora ens hem d'anar fins a la Ciutat de la Justícia, on aquest matí, i sense que se sabés prèviament, Shakira i Gerard Piqué han estat citats al jutjat de primera instància número 18 de família per revisar el règim de visites dels seus fills. Es veu que la Shakira ha arribat directament de Madrid, no té concert fins divendres, i ha entrat acompanyada per la seva advocada, i en Piqué ho ha fet amb el seu advocat especialitzat en litigis familiars. El motiu d'aquesta nova visita als jutjats és que Shakira no està d'acord ara amb el règim de visites dels seus fills i el seu pare, o almenys en com s'està executant aquest règim que recordem que van pactar ells dos el 2022 en aquell acord de separació de la parella davant d'un jutge, que van arribar a un acord.
2: Ui, eh?
4: Ara Shakira diu que els nens viatgen massa sovint a Catalunya i que es passen el dia volant per anar a veure el seu pare o els seus avis.
2: Ostres.
4: El que ve a dir és que no sempre haurien de ser els nens els que viatgen, i proposa que sigui Piqué i també els seus familiars els que es desplacin en alguns moments fins
0: no acaba,
4: a Miami.
0: No acaba de ser pràctic viure ben bé a l'altra banda del globus terràqui.
4: Complicat.
2: A veure, sí que sap greu per la canalla que sigui sempre ella, però, ostres, també és renunciar als seus orígens, a les seves arrels.
0: Absolutament. Home. Perquè quan venen aquí no és només per veure els avis, és per venir a la terra que no només els avis creixen, sinó que, és que al final és
2: formen part
0: seva,
2: de la seva identitat.
0: Absolutament.
4: Bé, tots aquests detalls els sabem perquè l'equip legal de Shakira ha fet un comunicat detallant la petició que han fet arribar primer a Gerard Piqué i que ara haurà de resoldre el jutge perquè les dues parts no s'han posat d'acord i per això estaven a la Ciutat de la Justícia i serà el senyor jutge el que decidirà.
2: Un moviment molt inesperat, no?
4: Sí, sí, a mi m'ha sorprès moltíssim.
2: O sigui, Shakira l'hem tingut a Barcelona avui.
4: Sí, sí, aquest
0: matí. I ella fotent bolos i mentrestant gestionant això. Bé, que no ho podeu portar ella, clar, però...
2: Tampoc no sabem amb quina freqüència es veuen Piqué i els nens. Això és una cosa que mai hem sabut.
4: Correcte, no.
2: I tampoc queda gaire clar què vol dir que també hauria de viatjar Piqué cap allà. O sigui, de quin percentatge estem parlant d'aquestes trobades, quantes haurien de ser allà i quantes aquí, no? Tot això.
4: Jo crec que hi ha algun detall que podem mig llegir entre línies en aquest comunicat, que a mi també m'ha sorprès molt.
2: Ah, que hi ha comunicat.
4: És a dir, l'equip legal de Shakira ha fet un comunicat detallant la petició que li havia fet a Gerard Piqué. Jo entenc que és un moviment que fan perquè a la premsa no tragiversi una mica quines són les peticions que ha fet Shakira.
0: Perquè en el moment on se sap que s'està en aquest procés, gairebé és millor explicar-ho tu que no pas que la gent es faci pel·lícules.
4: Llavors, s'ha publicat un comunicat, avui a mig matí, aquest migdia, un comunicat que us l'heu d'imaginar com una nota de premsa, fins i tot té un titular gran, que diu: Shakira demana que l'esforç no sigui només dels nens. I llavors aquí hi ha 4 punts que llegeixo literalment traduïts al català. Diu: en relació amb el procediment que se celebra avui a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, la representació legal de Shakira vol expressar el següent. La sol·licitud no pretén reduir el temps que els nens comparteixen amb el seu pare. L'objectiu és que l'esforç dels desplaçaments entre Miami i Barcelona no recaigui únicament en ells, els nens, sinó que sigui compartit. Es proposa que, en els períodes de vacances de pocs dies,
2: a veure,
4: sigui el pare qui viatgi a Miami, evitant que els menors realitzin viatges transatlàntics de curta estància amb el desajust horari que comporta. Jo crec que va bastant en aquest sentit de que si hi ha 4 dies de festa, que els nens no s'hagin de cascar 2 dies de vol per anar només 4 dies a Catalunya.
0: Clar, però també...
4: I que en aquests casos, que sigui Piqué qui s'hi desplaci...
2: Aquí sempre s'ha de mirar el benestar dels menors. O sigui, coses així que de família s'ha de mirar què és el que convé més a les criatures. Unes criatures que ja no són tant. Vull dir que tenen 13 i 11 anys, que ho acabo de mirar.
0: Sí, sí. Que d'aquí poc podran decidir.
2: Podran dir la seva, també.
4: I el que tu deies, Marta, que tot recau en el benestar dels nens, i l'últim punt d'aquest comunicat diu: d'aquesta manera els nens poden mantenir durant més temps la seva rutina escolar, social i familiar. És la manera de protegir el seu benestar emocional, físic i acadèmic. Ja.
1: Però clar, això implica que en realitat en el fons el que està demanant Shakira és que els nens només vinguin aquí a l'estiu.
4: Quan tinguin molts dies. Clar, aquí seria molt interessant saber si els nens...
2: Jo entenc que en Piqué també estigui tocat amb això. Bon.
1: Home, ha de ser molt difícil.
4: I que no sé fins a quin punt el jutge voldrà escoltar els nens de si realment estan molt cansats, perquè són nens grans i ja poden dir si estan esgotats.
1: Que hi ha fins i tot un procés d'anàlisi psicològic d'aquests nens, no?
2: I que segurament és una conversa que espero i desitjo que hagin tingut amb el seu pare, també. Vull dir que això no és només una cosa que es troba Piqué de sorpresa de cop i volta amb advocats, o sigui, això li ha vingut, almenys ell podia olorar-ho. No sé.
4: El que sí és cert és que no es posen d'acord Piqué i Shakira, i per això doncs la cosa ha acabat a la Ciutat de la Justícia. Bé, dit això, ara farem una pausa i de seguida saludarem en Víctor Navarro.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té quatre noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
4: Víctor Navarro, molt bona tarda.
9: Bona tarda als tres.
4: Que bé que vinguis aquí a l'estudi presencialment.
9: Gràcies. Abans de la pluja, no? No arriba encara, però bueno.
4: No sé com ho tenim. Ja em deixo mirar.
2: Que deien la Gemma Puig ha dit abans, clar, potser ja ha caducat això, però que seria més cap al vespre a Barcelona. De tota manera, hi ha molta part del territori on sí que està.
4: Que sí, que fa estona que està plovent i davant.
1: Sí, una mica de treva també el temps, eh? És que...
2: No, està sent escandalós.
4: Aniràs, oques grasses, Víctor? Avui m'ho demanaven.
9: Saps què? Mira, he fet una cosa. Com jo us escoltava l'altre dia i dèieu... potser apareix Aitana. Llavors jo no m'hi sumo. Vau dir això, no? Jo crec.
2: Sí.
4: Tampoc seria estrany, no?, que li tornés...
2: Clar, perquè ja li tornés el favor de l'estadi de l'Aitana.
9: Sí. Jo no m'hi sumo aquí com si fos un fan d'aquí d'Oques Grasses de Sempre. Vull dir, conec tres cançons, tampoc vull ser aquí com...
1: Però és que tu, Víctor, perdona, tu el que ets és un fan dels fenòmens.
9: Sí,
1: i això no t'ho pot discutir ningú, ni ningú pot discutir...
2: Ets un periodista i un cronista.
1: Que sigui un fenomen aquests concerts d'Oques.
9: Doncs mira, m'han ofert entrades i tal, alguns perquè ara estaran rebent de bastantes entrades, jo crec que perquè la gent va comprar fa un any, i ara, jo que sé, tenen altres plans o ha passat no sé què. Bueno, i llavors jo he dit, veurem. Llavors jo que he fet, intentar preguntar als de la promotora, dic, escolta una cosa, jo no ho diré públicament, però aviseu-me el dia que va Aitana, perquè si ja m'ho faig per anar aquell dia directament, ja que està, perquè Aitana sí que la segueixo més. I encara no m'ho saben dir, i em diuen que diuen que ho veuen difícil, que vagi Aitana, però bueno, que m'ho consulten.
2: Llavors, què està fent l'Aitana? Té un perfil molt baix ara, eh?
1: Home, jo crec que és a República Dominicana.
2: Tu creus que ha anat acompanyant Plex a gravar?
1: Sí. I de fet, és que faré, t'ho comprovaré. No en parlem més.
9: Clar,
2: com ho podràs
9: saber? Per això m'han dit lo de difícil.
1: Tenim contactes a tot arreu.
2: Ah, ja sé quin. Molt bé. Molt bé, Juli.
9: Doncs això. Doncs si no va Aitana, ja llavors...
4: Doncs poca broma si és a Barcelona i no és a la República Dominicana.
2: A veure, llavors. És veritat que Oques Grasses no ha tirat mai de grans sorpreses de convidats, els grans concerts que ha fet.
4: Tens raó. I en un comiat potser vols fer una cosa com més teva, sense col·laboracions. No ho sé.
1: I més algú que ni tan sols ha col·laborat amb tu. Altra cosa seria portar-hi la Julieta o amb l'Ilami, personatges amb qui ja...
4: Sí,
1: però clar...
9: Doncs això, i llavors ja anirà en funció de l'agenda. Si Aitana no va, doncs si està a República Dominicana, doncs no ho sé.
2: No hi aniràs.
9: En principi no, però perquè tampoc conec tres cançons, no m'hi vull sumar com si jo fos aquí el fan, no sigui al final.
4: Vols deixar espai pels fans
9: de veritat.
4: De
1: estem parlant d'això com si fos apropiació cultural anar a un concert de Oques Grasses
9: ja
1: sense saber-te les cançons i no passa res, eh?
9: Ja ho sé. Per això, ja en funció de l'agenda, si algun dia...
1: És que no tens interès, ja està.
9: No, però si algun dia hi ha un pla així de nit que em ve de gust, dic, mira, doncs sí, aquesta nit va anar al concert amb amics, si conec a alguns que hi vagin, doncs anem allà i ho passem bé.
4: No, si no et volíem jutjar, era només una pregunta per saber si anaves.
9: No, bueno, però jo que t'he fet un treball d'investigació per saber si anava Aitana.
4: Escolta'm, aquesta setmana hem sabut que Gerard Piqué i Baillanos són socis d'un nou negoci.
10: Hola, que locura las bolitas de Baillano, tu. Mira.
11: Joder, está quedando un poco vagada, ¿eh?
12: ¿Qué dices?
11: Pero mira esto. Tú escúchame, tú a lo tuyo. No critiques, tú a lo tuyo, por favor. Te lo pido, por favor, ¿vale?
12: De verdad, pienso que te han quedado ovaladas.
11: Qué pisao eres.
12: Que te han quedado mal.
11: Cállate, qué pisao, Dios mío.
3: Aquest és un spot que han compartit en els seus perfils d'Instagram. Porta 275.000 m'agrades. I una mica de què va aquest nou negoci, que tu potser ja coneixies d'abans. A mi sí que m'ha vingut una mica de nou.
9: Sí, i jo recordo que Gerard Piqué ja hi era en aquesta... ja era inversor de Pledge, que realment no sé, va la marca. És una marca que van crear, que més m'ho he mirat, Jaume Beltrán, Juan Humbert i Adrià Colomines, de Barcelona, té seu aquí, és una startup, té menys de 10 treballadors. I aquesta empresa, doncs, la van crear el 2024. Ja fa un any Gerard Piqué entra com a inversor, i jo recordo aquell moment, fan una ronda d'inversió d'un milió d'euros i ell entra com a inversor, i ara han fet una altra ronda i gairebé han posat 4 milions d'euros. I ja està, Ibai Llanos allà. O sigui, realment, la gent suposo que s'imaginava, però realment no és l'empresa de Gerard Piqué i d'Ibai Llanos, no és les seves xocolatines o el que sigui, aquestes boletes, no són seves, sinó ja són de tres nois o tres homes de Barcelona, i ells entren com a inversors, i llavors, clar, com a reclam, doncs surten, fan aquest vídeo i surten com a cara d'aquest projecte. Aquí veiem, si ho veiem en vídeo.
2: Aquestes xocolatines, què tenen d'especial?
9: No ho sé, és que no les he provat.
1: Són sense sucre, no?
3: Són boletes cruixents, diuen ells, i ametlles banyades en xocolata amb un gust increïble, sense sucre.
2: Afegits, afegits, que això sabem sempre com funciona.
1: És la típica trampa, però entenc que és un dels...
3: I la moda de font de proteïnes, uf, que ara tot va molt de
2: proteïna. Tu pregunta-li allò si vol tenir proteïna o no, perquè no cal que tot tingui proteïna.
3: Iogurts i plats de proteïnes.
2: Vinga, què vol dir tanta proteïna?
9: També el Marc Gasol i el Rudi Fernández en el seu dia, també, quan Gerard Piqué entra com a inversor fa un any, també entra en aquella ronda d'inversió. I ara ha entrat i veia Llanos, que evidentment és Gerard Piqué qui li haurà dit, perquè si ja era inversor li haurà dit, escolta, fan una nova ronda, anem a fer-ho. I ja, per exemple, el supermercat que tenim aquí al davant, en teoria aquí hi ha aquestes...
2: L'Ametller.
9: Sí, l'Ametller. Ah, sí, pot dir.
1: Sí. El que vulguis en aquest programa.
9: L'Ametller, i em diuen que aviat, si no és ja imminent, surt al Carrefour, també.
3: Ah. Per tant, distribueixen Ametller i Carrefour. Els dos
9: sí, i més supermercats, però així de... No, jo he preguntat i m'han dit...
3: Al costat de la xocolata en Nando Jubany, també, que té barretes energètiques a l'Ametller.
1: L'Ibai i el Gerard, per això són amics.
2: Jo pensava que s'havien distanciat.
9: No, simplement... O sigui, es va distanciant quan a l'empresa. O sigui, l'empresa sí que tenien, que estaven junts, i la van separar, perquè Ibai fa el seu camí, Gerard Piqué el seu, en Cosmos. Això sí, Gerard Piqué estava també amb temes de la velada i de més, ho van separar, però ells tenen una amistat, o sigui, molt bona. Des
2: segueixen
9: que van crear,
2: quedant i tot.
9: Des que van crear la Kings League, des d'aquella vegada que van trair el seu directe.
1: I de què deuen parlar? Tu creus que parlen només com de negocis o també s'expliquen coses personals?
9: Jo crec que de futbol, o sigui, estic segur, parlen de coses que estan passant a l'actualitat del món del futbol, si Mbappé marca o no marca o és criticat, si
2: de
9: Vinícius...
2: política, jo crec que deuen parlar fins i tot, que l'Ibai es va posicionar, al contrari que el Xocas. Sí, vull dir, en posició contrària al Xocas sobre el tema de l'habitatge.
9: Sí. Va en el seu directe, crec que va ser aquest cap de setmana, no? Va fer, o el dilluns, en el seu directe, es va pronunciar sobre el tema de la vivenda.
3: I s'ho passa 4 amb les parelles? Te'n consta algun?
9: Jo crec...
3: Es coneguin.
9: Hosti, abans, potser... Bueno, segur que es van veure... No sé, ja
1: si l'Ibai encara està amb la seva nòvia històrica.
9: Sí, sí, sí.
1: Ah, vale.
9: Sí, sí. I Gerard molt bé amb la Clara, vull dir, estan els 4... tots bé, però...
1: Tots felices els 4.
9: Però sí, sí, segueixen i queden i, a més, i és veritat que Piqueta, que està basant, que contínuament està pensant en invertir en coses, en crear coses, formats, empreses i, a més, i llavors està tot el dia maquinant, tot el dia pensant en aquestes coses. I llavors això, ja estic segur que va ser ell qui li va dir a Ibai, dins de les moltes reunions que van tenir, doncs, escolta, anem a fer això. Però queden a sopar, per exemple, la Kings League va néixer aquí al Sushi, el Sushi 99, que està aquí al costat,
3: turó,
9: un sopar que van, o sigui, en qualsevol moment es truquen, escolta, anem a sopar, que t'he de comentar, una cosa, i la Kings League va néixer allà, estava l'Esporcito i algun streamer més.
3: I que aquests deuen ser només alguns dels negocis que coneixem, perquè a l'Ibai Compi, que tenen molts diners, i pel que dius, van invertint a diferents llocs.
2: No en pisos, en el cas de l'Ibai, almenys.
3: Almenys no,
2: és el que ell, és el que ell va dir, que jo no inverteix en...
9: No, realment, i jo crec que ara Gerard Piqué, no sé si en el passat ho ha fet, però jo que jo sàpiga no té, tampoc. Bueno, que jo sàpiga, no ho sé. És més de coses d'empresa. Però moltes vegades, quan parlem, per exemple, de Tugis o de Vicio, que real, marques així d'aquí, que tenen inversors, han tingut a Leo Messi, Sergi Roberto, sí, això és habitual.
1: Que en Gerard ja no ho fa ni per... O sigui, evidentment que ho fa per guanyar diners, no? Però jo li veig com aquesta inquietud de nen petit, que té ganes que de passar-s'ho bé. Mm. Sí, que ho fa perquè s'avorreix com un ostre i, per tant, vol crear coses, no només...
3: Que li agrada
1: ser un empresari. Sí. Exacte.
9: Totalment. I a ell ja pensava en això quan era jugador. O sigui, els últims anys de jugador, ell ja estava pensant en aquestes coses, realment. O sigui, ell ja pensava que algun dia volia tenir un club, que si volia invertir en no sé què, fer una nova competició, tot això ja ho tenia en ment, i ja ho feia, ja tenia inversions, va crear un videojoc, bueno, sí, sí. Crec que a l'inici sí que es va ficar en el tema de pisos. Crec que a l'inici, és que jo recordo una immobiliària, però ara no, ara crec que no. Però vale. Crec que a l'inici sí que ho va fer quan era jugador, que és, molts jugadors ho fan, això, la veritat.
2: He vist sense parar un vídeo de l'Ibai que s'ha fet viral, que ha anat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Autònoma, això sí, és veritat o és fake news?
9: Sí, sí, és real.
1: L'han redat per anar-hi.
2: Al grau de periodisme.
9: Sí.
1: Això és la
9: allà.
1: Típica cosa que fas de favor, eh? Però, és la típica cosa que algú et demana i dius,
9: demana,
2: va,
9: no?
2: Què en saps?
9: Que ell mateix ho ha compartit a les seves xarxes, al seu compte de Twitter, per tant, ja li dono... O sigui, abans de preguntar, ja ho he vist, ja li dono felicitat. Wow. I jo crec que és un Ibai ara que també que està fent més coses, igual que el vídeo de l'altre dia parlant del tot el tema de l'habitatge i tot, que no és habitual en ell, i ho va fer, i a més va estar molt bé, no?, dient que al final tu somies en ser un CEO, un director general, o en ser jugador, i no pot ser que ara sigui un somni també tenir un pis. Doncs, a part d'això, no sé, el veig fent altres coses, altres inquietuds, també està amb aquest club de futbol ja, de futbol 11, el Ronin, i el veig amb més inquietuds, i això de la universitat, no sé, no m'ha sorprès. Jo crec que és un Ibai, bueno, que fa... Vol fer més coses.
1: Però és el mem del dia que et saltes classe i apareix Ibai Llanos amb la xerrada, eh?
9: I s'ha parlat d'aquesta que porta com una camisa o una d'això que
2: sí, és... Sí, de màniga curta, no? Com crop top.
9: Sí, que és molt més petita, no? Que diuen, és un atallament o alguna cosa així, perquè porta i li queda petit amb la samarreta que porta sota, no? Es veu com la diferència, no ho sé.
1: S'ha parlat d'això.
12: Sí, segueix instal·ladíssim.
1: Està apostant per la moda.
9: Està portant, sí, està apostant per la moda. Vesteix molt de més estudis.
1: M'encantaria, gir inesperat, i Ballanos convidat, i ell volent hi anar, perquè aquest és el tema també, de sobte una Fashion Week, però rotllo una Fashion Week de París, ell en la desfilada de Dior.
9: Ostres, estaria bé. O una marca.
1: Fa tant poc per ell.
9: Una marca,
1: sí,
9: que una marca de roba, que es fes, no ho sé, això, bueno, li hauran proposat segur.
2: També em sabria greu que fos ara, que és perquè ha perdut pes. Vull dir que si les marques només volen col·laborar amb ell per una qüestió de pes, llavors també seria un bon retrat de quina societat vivim, eh?
1: No, absolutament. Jo ho deia més que no m'imagino, o sigui, que ell se'l veu amb zero inquietud per aquestes temàtiques.
2: Ah, sí, zero. Sí. Zero.
1: M'encantaria que ara de sobte li interessés aquest univers.
9: És molt de dessuadora ara, d'AM Studios, el veus molt amb aquestes peces de roba. I això que deies de les marques... L'única marca que es va apropar així i que hagi arribat a un acord, Nike, quan va fer el canvi físic, li van dir, escolta, o sigui, com a imatge mundial, o almenys a nivell de l'estat, del teu canvi físic, de promoure l'esport, de promoure una vida saludable, doncs volem vestir-te i volem que siguis imatge. I ell és imatge de Nike, també.
2: Ah, vale, sí, va acceptar.
9: Sí, sí, va acceptar, sí, sí. Va acceptar.
2: Per una pasta, imagino.
9: Segurament. Segurament. I li uneix això a Gerard Piqué, perquè també és de Nike. I per cert, aquest vídeo que deies, crec que si arribava 300.000 m'agrades...
12: Es pagaven a la velada.
9: A la velada, però clar...
2: No, en Piqué i l'Ibai, eh?
9: Sí, però no, entenc que no entra ells. Jo crec que serà que buscaran un combat que... Entenc.
12: Jo entenia en el vídeo...
2: Si s'acaba pagant a la velada, per mi entrarem en una nova fase seva del seu capítol com a famós. El llibre de famós.
1: I en negatiu, eh?
9: Sí, la gràcia suposo que seria un Gerard Piqué i Iker Casillas, potser, i un Ibai Llanos, no sé, contra un altre streamer així conegut, imagino.
12: Però s'arribarà, no?, uns 300.000?
2: Sí, perquè hi ha... 75.
9: Has dit això, jo entenc que sí.
2: A veure...
9: Entenc que sí. Jo és que quan vaig veure el vídeo...
2: Té més likes la Pombo amb el Pluto, eh?
12: Funciona.
9: És una història molt... Una història humana.
1: He pensat que aquesta història feia tant per tu, Vicky.
2: Sí,
1: és un gran amant dels fenòmens i de les històries.
9: Però tu saps una cosa que jo no sabia... O sigui, jo vaig veure el vídeo i llavors vaig dir, hòstia, això és molt emotiu, la gent s'està tornant boja, que ha passat alguna cosa. Llavors vaig haver de fer una investigació de què havia passat.
2: Recerca que havia passat amb en Pluto.
9: Una recerca,
2: llavors. 276.000, sí.
9: Iix.
2: I va i en Piqué.
9: Està allà, allà. Doncs això.
12: Molt bé. La Clara està bé?
9: Està bé, sí, sí.
12: Perfecte.
9: Sí, per Barcelona estan, bueno, amunt i avall van. Sí, sí, seguint l'Andorra, que també és president de l'Andorra, llavors va on juga l'Andorra, allà està.
12: Sí, sí. Bé, 4 minuts i 3 quarts. Jaume Miranda, molt bona tarda.
13: Bona tarda, com estàu?
2: Molt bé.
13: Estic molt content de trobar-me amb en Víctor, perquè dichosos igualment. Els ojos, no? Que mai apareix.
2: Això no passa normalment.
12: Coincideu molt poc
9: Sí.
12: I quedeu molt bé junts.
13: La il·lusió. Sí. No sé si és un exemple molt esgarrat, però series un poc com en Gollum, en el sentit de que apareixes cada tant. No,
9: és veritat,
13: que t'amagues, no?
9: No, bueno, tampoc m'amago.
13: A Mingolo sí, m'agrada molt.
9: És veritat que no coincidim perquè ja ens posen en dies diferents i...
1: Per Víctor, i perquè tu ens tens, com dirien els castellans,
9: perquè
1: a dos veles.
9: Perquè té moltes coses amb Víctor.
13: No,
9: diu que sí a tot.
14: Sempre passo,
9: i llavors sempre no passo coses, sempre estic pendent. M'ha agradat molt que estiguessis de suport aquest cap de setmana al tema aeroport amb Juliana i família.
13: Ah, sí, exacte. Mos hem trobat a l'aeroport de Palma, que no sé si és el millor... Allò sí que és una cova de Gollum. Allò sí que és un infern.
1: Va ser tremendo i trobar-te va ser com veure una escletxa de llum.
12: Jaume, tenim novetats de l'oreja de Van Gogh.
15: Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir.
13: El que més m'agrada parlar de l'oreja de Van Gogh és poder posar les cançons i que la Juliana faci karaoke.
1: Tinc el concert d'aquí res, Caution.
13: Tu quin dia hi anaves? A principis de mes?
1: El divendres, el 27 de novembre.
13: Ah, perquè tenen dues dates a principi de novembre i com que varen fer sold out, dues dates a finals de novembre. Jo hi vaig a principis de novembre.
1: Uf.
13: Per si algú m'ho vol trobar, me trobarà allà. Bé, i de l'oreja de Van Gogh, ara fa mesos que s'ha retrobat amb la seva vocalista original, Namaya Montero, i pareix que els hi està anant genial, a pesar de totes les queixes vocals de la cantant Amaya i etc. De fet, aquests dies han anunciat gira de festivals estatals durant l'estiu del 2027, entre els quals, per cert, aniran en el festival Sons del Món dia 24 de juliol a Roses, per si esteu interessades.
2: Roses a Roses, que la gent ja feia la broma.
13: Marta... Estàs tan per damunt de tothom.
2: No, i això
13: no
2: és copiat.
13: No havia agafat,
2: és copiat, eh?
1: Ah, Marta, sí? Tu no ho diguis. Sí.
13: No ho diguis, no, perquè jo t'anava abraçada a la
14: bé que
13: has
14: que estat. Que citi la broma, que no tothom ho fa sempre.
13: Jo me les quedo, les bromes. Moltes bromes que faig aquí, les he robat a Twitter, ja t'ho dic ara.
1: Jo no, en Roger, li robo les bromes que les faig els 30 segons que estic fent en Víctor.
14: Té tarifa plana. I a vegades em fa a mi bromes que jo li he fet amb ella. I
2: fan gràcies, que ella també
14: te les defensa bé. Jo li ric perquè les millora.
1: Bueno, si treballen aquí. És un art, això, també, eh?
14: Totalment.
13: Clar, los morancos treballen així. Bé, també han pregonat, tornant a l'oreja de Van Gogh, han pregonat l'ampliació d'estur per a un dels països on sempre han tingut més èxit, que és Mèxic.
16: Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien, pero una gira de l'oreja de Van Gogh no es una gira.
1: Compren uns micròfons.
13: Sí, és necessari.
17: México, nos vemos el próximo verano.
13: Bé, Mèxic ja els atenen. Però la cosa no acaba aquí, perquè l'Oreja de Van Gogh han confirmat que tindran, atenció, una pel·li musical basada en els seus hits.
14: Pot anar molt bé o pot anar molt malament, no?
13: Sí.
14: Aquesta pel·lícula.
13: És una qüestió d'extrems, no? Sí, sí, tal qual.
2: Jo crec que anirà fatal. Jo tinc moltes preguntes. Què vol dir una pel·lícula?
1: Serà el nostre Mamma Mia.
2: Clar, però vol dir...
13: No ho hagués dit millor.
2: Qui la protagonitzarà?
13: Això encara no se sap.
1: Però jo entenc que hi haurà una història que no té res a veure amb l'oreja de Van Gogh, actors que no tenen res a veure, és a dir, de sobte un Carlos Cuevas enamorant-se de la Diana Gómez, i de sobte aquest factor musical de Mamma Mia que es miraran i diran... Ina, que era un buen momento. I l'altre. Tendencia hacia real.
14: És un art, explicar una història així.
2: Cantaran els actors i les actrius.
1: Jo entenc que sí.
13: Jo crec que va una mica per aquí, una mica com a les Espanyes varen fer aquesta a l'altre lado de la cama, que eren hits variats, no d'un únic grup, era una mica aquesta cosa, no? Ja estan preparant aquesta producció cinematogràfica on, de fet, com tu dius, Juliana, les cançons de la banda basca seran el fil narratiu, un poc l'estil, com tu també has dit, Mamma Mia, amb cançons d'Ava, o també és musical de Hoy no me puedo levantar amb els hits de Mecano, això seria una versió teatral, i d'ara també ho faran amb l'Oreja de Van Gogh, i el títol de la pel·li serà Puedes contar conmigo.
1: No és broma, que és un bon títol.
13: M'agrada, funciona. A més, és un títol molt emblemàtic de sa banda, inclús
1: icona,
13: que no els ha escoltat gaire sap quin
1: és,
13: no?
1: Tot i que és molt millor el nom del seu disc, Lo que te conté, mentre te fies la dormida, tot i que entenc que no cabia la portada de la pel·lícula.
13: Mira, jo soc fan de l'Oreja de Van Gogh i mai me'n recorda com se diu aquest àlbum, perquè és molt complicat, he de fer diverses voltes en el cervell.
1: Em sembla preciós
13: aquest títol. Però no acaba d'enganxar, no? L'has de pensar dues vegades abans de dir-lo.
14: Jo crec que enganxa molt, precisament pel fet de ser tan llarg,
1: jo m'imagino,
14: com una poesia.
1: Ho dic i ja veig la... Exacte, és un haiku. I jo ja veig la Maya estirada així en el llitet, com està a la portada, amb el disc al costat del disc anterior en la tauleta de nit. Boníssim.
13: I una margalida, no? Un got, sí, està molt bé.
1: Minimalisme.
13: Sí. Bé, el projecte l'han confirmat la pròpia banda a través d'un post d'Instagram i sabem que Puedes contar conmigo, el film, ja està en fase d'escriptura. Com era d'esperar, serà un musical romàntic desvinculat de les vides de Namaya Montero i sa banda, ja ho dèieu aquí. Mm-hmm. És a dir, serà una història d'amor aliena en els integrants de l'Oreja. I el director de sa pel·li crec que vos pot agradar.
14: Ai.
13: Ell és en Fernando González Molina, director d'àmplia trajectòria en multitud de gèneres i creador de grans blockbusters de darrera dècada. Recentment ha estrenat Cronos.
2: Ah, mira, és ell, vale.
13: Sí, inspirada en els atemptats de les Rambles de Barcelona del 2017 i que, per cert, funciona bastant bé de taquilla.
2: I la pel·lícula també... has vista?
13: No l'he vist.
2: Jo tampoc. Ha rebut també molta crítica, eh?
18: Sí?
2: De que... Hola, Víctor.
13: Bon dia.
2: Hi ha persones que diuen, això és veritat que passa, em depèn de quina producció, que hi havia com una aspiració molt Hollywood, diguéssim, i que podés notar que hi ha menys pressupost. No l'he vist, eh, jo dic coses que he vist que no. La gent deia.
19: A mi la trama em fa massa angúnia com per mirar una pel·li.
2: Això també.
19: Això és opinió personal.
2: Tot i que crec que està tractat amb molta sensibilitat.
19: Sí, segurament, però cadascú té la vivència que va tenir.
2: Sí, sí.
13: Jo, a més, també el que me passa és que, com que només fa 9 anys dels atemptats...
18: És molt recent, eh, tot.
13: No, els tenc com molt presents i no necessito un relat ficcionat. Sí. Ara mateix, potser la veuré d'aquí 10, no ho sé. Bé, vos he de dir que també aquest director, Fernando González Molina, també ha liderat altres projectes com la sèrie Los Hombres de Paco, el thriller El Guardián Invisible, la comèdia Fuga de Cerebros 1 i 2, increïble, el drama romàntic Palmera sent la nieve, oh, atenció, 3 metros sobre el cielo.
2: Palmeres en la nieve és una pel·lícula molt especial per la cultura pop perquè és on es van conèixer Mario Casas i Berta Vázquez.
13: Cert.
2: Sí, van ser parella durant molt de temps.
19: Berta Vázquez també ex de Setangana.
2: Van ser ex o només es van embolicar quan ella estava amb la Rosalía?
13: Hi ha unes fotos a les roques d'una platja enrotllant-se de valent. Jo això ho he vist.
19: Ex gris com a mínim.
2: Sí, això sí.
19: Això vol dir que en Mario Casas sortirà a la... Clar. A Puedes contar conmigo?
13: Sí, si vos hi fixeu, en Fernando González Molina ha dirigit grans èxits d'en Mario Casas. M'agradaria pensar que ell serà l'estrella de...
18: Més de mitja filmografia de Mario Casas. Però has dit ara?
13: Mario Casas hi deu una panera de Nadal cada any. Vaja.
19: Però en Mario no l'hem sentit cantar mai, diria. O sí?
13: Jo diria que no.
2: Mario Casas.
13: Ell va fer de cantant, tipus Ricky Martin, una pel·li que se deia Migran Noche, de Nalets de la Iglesia.
18: Cantava ell?
13: Jo crec que no, crec que el feia playback. No? Que ho va fer és que Mario Casas de comèdia és molt bon actor.
19: Més que d'un thriller, potser, no?
13: A mi és que els thrillers ja de base no m'interessen massa, és molt policial. Sóc esquerp amb els policies, saps?
19: Sí, però o policia o aquesta cosa, no?, de... Bueno, és que en té tantes, ell.
13: Clar, ha fet de tot. Bueno, la pel·lícula aquella de molt lluny també estava increïble per mi, que era un drama.
19: Ah, sí.
13: Intimista. Increïble.
19: Que era amb en David Verdaguer?
2: Efectivament.
13: Sí, en David Verdaguer feia un petit paper de quatre frases, però sempre ben tirades, perquè en David Verdaguer és millor.
2: Sempre fent aquest personatge així com una mica de persona disgustada amb la vida.
19: Sí, com un punt desmenjat també.
13: Sí. I és fort, perquè és pessimista, sempre és la seva energia, i jo sempre el vull besar. Ai, que a mi David Verdaguer m'agrada molt.
19: És veritat, i gràcies a ell ets aquí, no?
13: Sí, en David Verdaguer m'ha aconseguit aquesta feina.
2: Sí, és fort, és de les meves persones preferides, David Verdaguer.
13: Sí, sí.
2: Amb diferència, més et diré.
13: Bé, vos he de dir que en Fernando González Molina apunta maneres amb aquest projecte de... Puedes contar conmigo, de film, perquè ha dit que la pel·li tindrà un estil similar a La La Land. A mi això m'augura bones coses. I com vos deia, està en procés de preproducció, però a sa banda ja s'ha declarat molt fan d'aquest projecte, on, per cert, també són productors executius. Per lo tant, també tindran un cert poder de decisió conforme en el projecte. De fet, sa banda ha declarat això a un comunicat. Veure que les nostres cançons tenen una nova vida és un somni per nosaltres. Sempre hem contat històries a través de sa música i sabre que ara aquestes històries inspiraran un univers visual i narratiu tan gran ens omple d'il·lusió.
19: Que parlin amb la Leire, també, que forma part d'aquesta història.
18: Doncs estaria molt bé.
13: Bueno, molta gent reia a Twitter que na Leire, més enllà de cantant, és actriu. Que de cop ella sigui actriu del projecte.
2: Podria sortir a la pel·lícula.
13: Seria genial. A mi m'augura una Ana Mena. No? Ana Mena, cantant coneguda.
19: Que l'Ana Mena sigui actriu de la...
13: Sí, perquè evidentment...
18: Aquesta cançó és a l'oreja.
13: I ses pistes són clares.
19: Però llavors Mario Casas no, perquè l'excunyat i ella no...
13: Seria estrany, no?
19: Seria molt estrany.
18: Molt bé, doncs ens ho apuntem per quan surti la pel·lícula, que m'imagino mínim 2 anys, perquè si estan escrivint...
13: No hi ha el que encara s'ha d'estrenar la pel·lícula d'Orques Assassines d'en John Travolta.
18: Encara, és que el
13: tenim
18: cinema...
13: moltes coses pendents.
19: Ai, amb en Mel, és veritat.
13: Sí, sí, gran cinema. Xerrau molt de la Bola Negra i les Orques Assassines.
18: No, ens inspirem al més important.
19: Escolta, i el Woody Allen, com va la seva gravació per Madrid?
13: Avui comencen el rodatge, 6 d'octubre, en principi.
19: Vale, ara
13: estarem atentes, clar, que això passa a Madrid, llavors no ho he vist en el carrer quan venia a peu, però estarem atentes, perquè en Peter Vives deu
18: estar allà. Sí. Jaume, moltes gràcies.
13: A vosaltres per existir.
18: Víctor, torna aviat.
9: A les Terres de l'Ebre, que plou allà, que molta precaució. Que
18: sempre. Precaució amb les pluges.
2: És que serveixes per tot, home, del temps, per tu mirar...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que l'ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional i en una compareixença des de la seva residència a Waterloo ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: Aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats, que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat. I és que ahir la tarda vespre el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta.
1: En el primer dia de precampanya pel 29N, alguns dirigents del PP han continuat escampant dubtes sobre el vot per correu. Ahir era el primer dia hàbil per sol·licitar el vot postal de cara a les eleccions, però dirigents territorials de pes sospiten que aquest mètode és procliu al frau. Ho deien la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
4: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
5: Yo a mis hijos, que están estudiando fuera, los voy a traer a votar a Zaragoza.
3: Aquest matí ha previst el desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona. A l'edifici, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen 50 veïns. Hi ha famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Una d'elles és la Hanna, que ha passat els últims dies pendent de si el decret de Pedro Sánchez, que ha aprovat a la Diputació Permanent, es publica a temps i, per tant, impedeix el seu desnonament.
6: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
1: L'Organització Mundial de la Salut i els Estats Units segueixen en preocupació la possible mort de pesta pneumònica d'una treballadora d'un laboratori a la província d'Irkutsk, a Sibèria. El director de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha demanat informació a les autoritats russes. Per la seva banda, el president dels Estats Units ha reclamat transparència a Moscou i ha dit que té previst trucar aviat Vladimir Putin.
3: Tinc una trucada prevista, molt aviat. Estem analitzant el tema en profunditat i estarem en condicions d'informar probablement demà.
1: Ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Marie Saint, protagonista al costat de Cary Grant, el sentit tots dos, ha perseguit per la mort.
3: S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood. Va ser una de les muses d'Alfred Hitchcock, amb qui va rodar Perseguit per la mort, amb escenes inesborrables com la persecució per les cares de pedra dels presidents al Mont Rushmore. L'any 1955 va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària pel seu paper a La llei del silenci, d'Elia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando. En una entrevista de les seves... en una altra de les seves interpretacions més recordades, Eva Marie Saint va protagonitzar la pel·lícula Exodus al costat de Paul Newman sota la direcció d'Otto Preminger. L'actriu s'havia retirat fa uns anys de l'escena i ha mort aquesta nit a la seva casa de Los Angeles als 102 anys.
7: Toma poca distancia. Va Messi, se ponen de pie en la platea, levanta el volumen de la radio.

0: jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
1: I amb aquests partits s'acaba l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals ja tornen aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs.
2: Fins aquí les notícies.
3: Vinga, bon dia, matiners. Són les 5 del matí i 5 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dimecres. Deixeu-me que avui engegui els matiners saludant l'Eloi Cordomí, perquè un dia més hem d'estar pendents del cel. Eloi, molt bon dia.
4: Hola, bon dia, com anem?
3: Hem tornat a tenir una tarda, vespre, nit d'ahir i aquesta matinada també complicada. Quina és la situació ara mateix, Eloi?
4: A veure, ara mateix la situació és de molta més calma. El gruix de les tempestes ha desaparegut, ha marxat ja, s'ha desfet fins i tot, i el que sí que tenim són restes de precipitacions que van arribant pel nord-oest de Catalunya. Sobretot a les comarques de Lleida ja són en forma de ruixats. No tenen la intensitat ni de bon tros de les pluges d'ahir. Es poden anar repetint aquestes pluges, especialment comarques de Ponent, potser l'Alt Pirineu, en alguns sectors del Prepirineu, sempre al sector de Lleida. I a la tarda sí que hi haurà més ruixats. Però, insistim en això, ruixats puntualment forts, 20 litres en mitja hora, tot estirar, i se situaran entre també el Pirineu, Prepirineu, comarques de l'interior del prelitoral, a l'interior de Tarragona, potser al nord de les comarques de Girona, i entremig hi haurà moltes més clarianes. Per tant, avui una situació clarament diferent a la que vam tenir en dies anteriors. És veritat que hi ha una massa de núvols, de tempestes, que se situa entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear, encara és activa. Aquesta es desplaça cap al nord-est. En principi no preveiem que arribi a la costa. Això és el que sí que haurem d'estar seguint durant tot el dia, no fos cas que hi hagués algun canvi a última hora. Però els models no ens ho marquen.
3: Perquè un dels fets que extraordinaris, no sé si dir-ho d'aquesta manera, Eloi, que us esteu trobant aquests últims dies, és aquesta falta de previsió, perquè tampoc no es pot preveure, no? Que de cop i volta hi haurà tempesta, un temporal sobtat.
4: Sí, és a dir, hi ha tempestes que en el moment que arriben sobre el mar se surten d'escala, se surten de mare, no? Es comencen a reactivar i llavors a partir d'aquí els models no les preveuen bé. Això no és el que va passar ahir, no és el que va passar ahir. És a dir, ahir sí que vam preveure totes aquestes tempestes que reforçarien a la costa. Segurament sí que van deixar una mica més de pluja del que deien alguns models, però més o menys ja anaven en aquesta línia. I llavors, com que avui tot el que preveiem és a l'interior, en principi doncs no haurien de tenir aquest tipus de sorpreses. Insistim. Estima això, hi ha aquest sistema de tempestes més moderat entre el País Valencià i les Illes, aquest és el que hem d'anar seguint per si de cas, però és un per si de cas.
3: Doncs estarem pendents, ara també Maiol Roger ens ho explicarà, els continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bon dia.
5: Bon dia.
3: Ho avançarem d'aquí uns moments. Avui també programa especial, no m'ho avancis, en un tres i no res. M'ho comentes, però abans engeguem el programa. Ara parlem, Eloi.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 7 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, tal com ens estava comentant l'Eloi, les pluges intenses del litoral marxaran cap a la Costa Brava a primera hora de la matinada. Aquest dimecres tindrà o hi haurà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. Avui amb Marc Curado i Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per tu, Marc, sí. Quin dia ens espera, o millor dit, quan sortirà el sol?
2: Això mateix, molt bon dia, matiners. Avui a Bellpuig, a l'Urgell, el sol sortirà a les 7:59. El dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs mira, comencem el dia amb una cita de Guillem Soler, el cantant de Buhos, que ha deixat en una entrevista al diari Ara. El millor regal per un fill és el temps.
0: És cert que és interessant també llegir l'entrevista avui del Guillem de Buhos. Amb aquesta cita també arrenquem el programa. Maiol Roger, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de pràcticament ja amb Ricard Ostrell.
3: I ja diríem amb Ricard Ostrell i Eloi Cordomí, que s'està convertint amb el clima que tenim en el copresentador del programa. Mira, Ricard Ostrell està anant ara mateix cap a Xerta, que és on hi va haver les afectacions més grans ahir. Estarem a Xerta, a Paüls, a Jesús, a tots els llocs de l'Ebre on va caure la pluja més forta. També al Garraf, Vilanova, Sitges, Castelldefels, a Cambrils, a l'aeroport del Prat, a Granollers, on ahir es va enviar una alerta, tot i que l'aigua no va fer tan mal com els altres dies, però continua encara la ciutat bastant

0: aixecada pels aiguats. Serem a tot arreu on hi va haver problemes ahir per explicar com s'aixeca aquest matí i quan podrem recuperar la normalitat.
1: Doncs tot això, avui, dia de Ràdio Pública, amb Ricard Ostrella a partir de les 6 del matí, arrencarà com cada dia el matí de Catalunya Ràdio. I avui, per començar, home, marxem cap a la Ciutat de la Llum.

0: És Pupit de Cirque, Pupit de Son, interpretada per Franz Gall, una cançó que, per cert, va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1965, representant Luxemburg. Pupit de Cirque, Pupit de Son parla d'una jove artista que se sent com una nina manipulada per les seves cançons i el seu èxit. Avui Franz Gall hagués bufat espelmes, l'artista va morir el 7 de gener del 2018. I avui la recordem amb la seva música, una de les maneres perquè el seu llegat artístic continuï viu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Bon dimecres. Què ha passat al món mentre dormíem, Quim?
2: Doncs mira, una notícia que és sorprenent, com a mínim. Recordes que la setmana passada una dona que van executar als Estats Units doncs va sobreviure a l'execució? Sí. Doncs, següent pas, s'ha despertat, està conscient,
0: sí,
2: i pot parlar.
0: Val. Viva.
2: Viva, viva, sí, sí, evidentment, evidentment. I ara diuen els seus advocats que li espera una llarga recuperació, perquè el trauma físic que va suposar per ella tot aquest procés de la de dues, sinó dues injeccions del pentobarbital, es veu que li ha deixat el cos fet una piltrafa, no? Però, clar, ara els advocats es plantegen el dubte de si li ha de commutar la pena de mort.
0: Sí.
2: Si s'ha intentat una vegada, dues, i s'ha fallat, doncs han demanat que se li commuti la pena de mort. De totes maneres, a la noia li espera una condemna de cadena perpètua, perquè està acusada de matar, més amb acarnissament, una amiga seva de 19 anys, quan ella en tenia 18, l'any 95. És a dir, feia més de 31 anys que estava al corredor de la mort. Clar, ara s'ha obert un panorama difícil de predir què pot passar, però, de moment, la notícia d'aquesta matinada és que la dona ha recuperat la consciència, ha estat, diguéssim, físicament bé i parla.
0: Una de les moltíssimes coses que han passat al món aquesta matinada mentre dormíem. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bona nit.
0: Fins ara. En només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Descobreixen un planeta que va néixer de les restes d'una estrella morta.
3: Sí, un equip internacional d'astrònoms en participació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries ha trobat el primer indici d'un planeta de segona generació orbitant una nana blanca, és a dir, un planeta que no es va formar al mateix temps que l'estrella, sinó a partir del material que aquesta va expulsar quan va morir. El planeta seria un gegant gasós de la mida, atenció, de Júpiter.
0: I descobreixen... Perdoneu-me, eh? Aquí passem de l'Ot, perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella morta. Però no us preocupeu, que en tenim més. També és bona notícia que l'esmorzar de forquilla viu un boom a Catalunya.
4: Tant és així que s'ha creat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla sota la marca Cultura de Forquilla, aquest grup de restauradors, l'esmorzar com a patrimoni viu. Cuina, territori, producte, oficis, restauració i, sobretot, una manera de seure a taula. Un d'ells és en Juli, propietari de l'Andreuenc del barri de Sant Andreu, de Barcelona, que acaba de guanyar el premi a millor esmorzar de forquilla de Catalunya.
5: Gràcies a aquest trofeu, ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de

0: que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos.
1: Jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar a la Fortina. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: I tal dia com avui, un 7 d'octubre de 1978, la revista Billboard explicava que Marvin Gaye acumulava 7 milions de dòlars de deute.
1: Sí, el cantant havia presentat dues vegades la declaració de fallida aquell mateix any. Marvin Gaye estava travessant una etapa personal i econòmica molt i molt complicada, malgrat ser ja una de les grans figures del soul. Anys després, però, tornaria al número 1 amb Sexual Healing.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, va, que és un quart de sis del matí, 3 minuts en directe, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio i també, per cert, en emissió conjunta per ICAT, que no me'n vull oblidar. És moment de repassar alguns moments del món de la tele.
2: Per exemple, Paz Padilla, que ha parlat del retorn de Belén Esteban.
3: ¿Parece el regreso de Belén Esteban?
4: No he dicho nada, no, ni me gusta, no, nada.
5: Vas a verlo, no te da igual.
4: No, que, no sé, que sea feliz, que todo le vaya muy bien. Que todo el mundo sea feliz.
3: Bueno, sabes que ha batido récord de audímetros.
4: Sí, ¿no? Guay. Enhorabuena. Pero a la cadena también.
6: Salia antes tot, tot i no dir res.
2: Que todo el mundo sea feliz. Jo em quedo amb aquesta frase, eh?
1: No, però ha dit que sea feliz, eh?
6: Sí.
2: I que todo el mundo sea feliz, no?
1: I que todo el mundo sea feliz. Sí, perquè ja sabeu que hi ha una guerra obertíssima entre l'expresentadora de Sálvame i els seus companys, que obertament sí que han dit que no la suporten. I és cert que Paz Padilla sempre respon molt bé, però a vegades ho fa amb un cert to irònic que no acaba d'agradar als seus companys. I et dic una cosa, això tindrà conseqüències, perquè crec que Belén Esteban torna aquest divendres a Telecinco, al programa de viernes.
6: I torna per tercer cop, ja?
1: No, el primer no hi va anar en directe.
6: No, per això, però el segon
1: sí. Sí, sí, clar, home, amb, tal com els està funcionant,
6: sí.
1: Com un tro, segurament Belén Esteban respondrà també aquestes paraules de Paz Padilla. I molta atenció a tots els que a aquestes hores ens esteu escoltant, esteu corrent, esteu anant al gimnàs, esteu a punt d'anar a nedar, perquè hi va passar, o vam escoltar, un fisioterapeuta interessant al Tot es Mou.
6: Això mateix, el fisioterapeuta Dani Dot, que va passar pel Tot es Mou de la Melero i va explicar, atenció, alguns detalls importants sobre les agulletes.
7: Si tinc agulletes vol dir que he entrenat bé? No. No tenir agulletes vol dir que he entrenat bé. Perquè no, si tinc agulletes vol dir que m'he passat.
8: Carai, doncs sí que ens hem passat vegades.
7: Sempre, sempre. El sempre que passa que també hi ha diferents graus d'agulletes. Hi ha les agulletes d'aquelles que dius, vale, i després hi ha les que no pots ni caminar. Quan apareixen? 24-48 hores després de l'activitat física. És a dir, si t'has fet mal, ho saps. Al moment. Ho saps al moment o l'endemà. T'aixeques i dius, m'he fet mal.
8: I tinc el dubte si quan ja tens agulletes a vegades dius, doncs ara tornaré a fer una classe de body pump. I potser alleugeixo aquest dolor.
7: Sempre s'ha dit que és bo fer activitat física quan tenim agulletes, però disminuint la intensitat. El moviment, al activar la circulació, el que fa és que aquest múscul que està lesionat, a petita mesura, però és una petita lesió, el que fem és activar la circulació i, per tant, drenar aquests residus metabòlics del múscul que està inflamat i, per tant, sabem que quan fem exercici post-agulletes ens va bé per anar-les reduint.
1: I acabem amb una sorpresa musical per la reina Letizia.
2: Un grup de nens i nenes de Helsinki la van sorprendre cantant aquest clàssic de Perales.

0: Que bien, diu. Aviam, cantaven bé.
1: S'ho havien preparat,
0: això sí, eh?
2: A un grup de nens tu no els hi pots dir, que mal. Imagina que acaben de cantar, dius, que mal que lo hagi fet.
0: Són tendres igualment.
2: No m'ha agradat gens això que heu fet. Passar aquesta cançó de José Luis. A mi m'encanta l'accent que se'ls hi sent, que és molt divertit.
0: Sí, sí, és així, és així.
2: Doncs vinga, va, 9 minuts, arribem a 6:45 del matí. Quan sona aquesta sintonia vol dir que els matiners obrim la revista del cor i hem de parlar de Frodo i Sam del Senyor dels Anells, que s'han retrobat 25 anys després.
3: Els actors Elijah Wood i també Shane Austin han protagonitzat un dels moments més esperats al Festival San Diego Còmic de Màlaga. En la conversa van parlar de la seva amistat, del que van viure a Nova Zelanda durant els 16 mesos de rodatge. S'han fet cues immenses, de fet, de fans que es volien fer una foto que costava, atenció, 225 euros.
2: Apa.
3: Una foto, 225 euros.
2: Apa.
3: Aquests són alguns dels fans que no s'ho han volgut perdre.
4: No sé, hemos hecho una foto y le hemos pedido que sujetase el anillo, sí. Y hemos salido los tres con el anillo, es muy simpático.
5: Muy simpático, sí.
6: Intentamos pillar firma, pero no pudimos, así que hemos venido a la foto, que la teníamos comprada ya en precompra. La verdad es que ha sido rapidito, pero el tío es súper majo.
5: Muchos nervios, la verdad que estábamos todos temblando en la fila.
6: Es de esto como que no te llega la sangre a las manos y las tienes frías después.
7: ¡Una puta mela!
2: Quina manera més fàcil de guanyar diners, tu dic,
0: Espero que acceptessin Bizum o alguna cosa, perquè jo ara mateix no els porto a la butxaca, saps què et vull dir?
2: Suposo...
0: 225 no m'arriba.
2: Home, suposo
0: veure,
2: que per
0: 220,
2: legalitzar 25, una miqueta, sí, saps què vull dir-te? Si no, ja a sobre, tot en negre, almenys que paguin impostos. Ja t'ho dic ara. I també hem de parlar de l'actriu Victòria Pagès, que ha parlat contra els expats, o millor dit, els ha analitzat, els expats de Barcelona.
0: I ho ha fet al balcó de la cadena SER. Pagès ha explicat la situació que ha observat al seu bloc de pisos.
8: Expats que tinc davant de casa. Van anar a parar uns alemans i uns austríacs. No parlen català, no parlen castellà, però res, eh? Jo els deia, però hi podeu viure a Barcelona? Diu, sí, no ens cal. És que no ens cal per res. Un dia aquests em truca a casa i em diu, escolta, tu coneixes la propietària del meu pis? Dic, la Xina, no? De res. Ah, és que clar, ens fa fora. Dic, oh, clar, benvingut. O sigui,
9: benvingut ara, a Barcelona.
8: Ah, perquè ara venen uns altres que pagaran més que tu. Què et penses, que et quedaries aquí molt temps?
10: No. Estan patint ja ells, també.
8: No, ja els han tret. Els han tret i ara m'han arribat unes libaneses.
2: Vinga, va, 7 minuts, 6:15 del matí. A aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un programa especial amb motiu de l'aval de l'amnistia per part del Tribunal Constitucional. I de manera sorprenent, el Suprem va actuar ràpid i va obrir el camí de Puigdemont cap a Catalunya.
12: 4 minuts seran 3/4 d'una. Atenció, perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre d'atenció. Paula Brujats?
13: Sí, perquè, dit i fet, Ricard Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat.
12: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són 3/4 d'una, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya.
11: A la tarda, l'estilista de TV3, Cristina Casas, ens va revelar que la Marta Bosch, presentadora dels esports al TN, va al plató amb crocs.
14: Lo dels crocs.
15: Per què t'has dit? Estic segura que anem amb uns crocs.
14: Sí. Sí. Perquè hi ha escales fins al plató i hem tingut algun ensurt.
12: Ai.
14: Llavors... Sí. Mira, precisament la Raquel va tenir un ensurt amb mi fent un directe que vam patir bastant, eh? Perquè, i des de llavors, doncs, els crocs els porten...
15: Ah, que sí que porten crocs!
14: Fet, sí,
15: que
14: porten crocs! Tenim
15: de la Marta Bosch, em sap greu perquè estem parlant aquí de la Marta sense...
14: No, però, no? Però bueno, ara anem cap a la Raquel.
15: Sí, però té, és veritat, tota aquí, a la col·lecció de talons, però tu mires dins l'armari, té unes crocs negres, que suposo que és amb això, amb el
14: que
15: camina... Normalment, no?
11: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera ja començava a donar instruccions a la dreta per treure Pedro Sánchez de la Moncloa.
16: Este tipo tiene que ser desalojado. Y la derecha política hará bien en no interferirse. Desde luego no vender la piel de Sánchez antes de tiempo, porque cualquier trampa es posible. Cada uno a su electorado y desde los dos en contra de la reelección de este sujeto.
17: Els matiners.
2: I quan falten 5 minuts per 6:15 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera, enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 7 d'octubre, Mercuri i Venus retrògrada es troben en conjunció a Escorpí. És un dia que ens convida a posar paraules al que sentim, recuperar converses pendents o atrevir-nos a dir allò que fa temps que portem a dins. Això sí, Escorpí vol honestedat, no quedar bé. Per tant, el consell d'avui és senzill. Parla des del cor, però escolta amb la mateixa profunditat, perquè de vegades una conversa sincera pot canviar molt més del que imaginem. Bon dimecres!
2: Doncs vinga, que haurem d'escoltar des del cor i també fer-ho amb cap, tal com ens recomana la Cristina Borregra d'Astrocat.cat. Maria, què li diem en gians per molts anys avui?
0: Doncs avui felicitem l'expilot de ral·lis Marc Coma. I quan...

0: També felicitem Simon Cowell.
1: Espera, Marc, com el felicitem? Perquè avui
0: en
1: fa 50 anys, home.
0: Ens
1: saltes aquí el número rodó,
0: 50.
1: El número rodó del Marc. Qui més?
0: També felicitem Simon Cowell, que és el famós productor de formats com Got Talent. Avui en fa 67. I acabem felicitant la cantant Toni Braxton. Unbreak
1: my heart. Pot haver-hi una cançó més bonica al món de la música que Unbreak My Heart, de Toni Braxton.
0: És molt tendre, també com aquells nens que hem sentit de Helsinki.
1: Sí, igual.
0: Igual. Avui arriba el 59, per molts anys, i sempre amb tu cantant Unbreak My Heart. Unbreak My Heart.

0: Ai, quina bona cançó per arrencar aquest matí. I cada dia, com molt bé sabeu els que ens escolteu, els matiners de Catalunya Ràdio, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Bon dia, matiners.
1: Darío Porras, periodista. Li encanta la tele. Col·labora al matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: Hi ha una cançó que cada vegada que l'escolto em fa venir ganes de sortir al carrer a menjar-me el món. És una cançó del grup nord-americà American Authors i es diu Best Day of My Life. I a banda del bon rotllo que dona i de la filosofia de vida que pregona, em fa feliç perquè em recorda quan el meu fill era petit, amb 6 o 7 anys, ens la posàvem de camí de l'escola cada matí i la cantàvem a duo. Que tingueu un bon dia, o millor, que tingueu el millor dia de les vostres vides.
3: Els matiners.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Són 6:15, bon dia matiners i matineres i benvinguts al dimecres 7 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents del temporal de pluja que afecta Catalunya.
2: Sí, aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, però no amb tanta intensitat com ahir. Les fortes precipitacions van començar ahir al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. Els alcaldes d'aquestes dues poblacions han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
3: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
4: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Ahir el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal.
1: El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
2: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara s'ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem, a més, també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Constitucional, que ha assegurat que vol tornar i ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: El seu advocat, Gonzalo Boye, situa la tornada de Puigdemont a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei d'amnistia.
1: Esquerra confiarà que el Suprem aixecarà la inhabilitació a Oriol Junqueras perquè es pugui presentar a les eleccions catalanes del 2028.
2: El líder republicà creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta al final de la repressió, però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
6: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
2: També ha celebrat l'aplicació de l'amnistia Pedro Sánchez, que descarta, però, trobar-se de moment amb Puigdemont. En canvi, Salvador Illa s'ha ofert a rebre-la al Palau de la Generalitat.
1: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge.
2: Aquest cop, però, el Congrés sí que avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys, i és que la Diputació Permanent, que és qui pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. El suport del PNB hi votarà a favor, però, en canvi, tombarà el segon decret, que és el dels lloguers indefinits.
1: A França, els estudiants els toca fer balanç avui després de la gran mobilització que ahir va aplegar desenes de milers de persones arreu del país.
2: Es van viure episodis de violència entre la policia i els manifestants a diverses ciutats com Lió o Estrasburg. El primer ministre va fer una crida a la reflexió durant un debat a l'Assemblea Nacional i va lamentar la violència de les protestes.
7: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
8: Ni pas acceptable.
2: Ja fa setmanes que els estudiants francesos protesten contra les retallades anunciades pel govern.
1: Barcelona torna a tenir el millor croissant artesà de mantega de l'estat.
2: Sí, és el de la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que ha guanyat aquest any el concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Concretament, el croissant premiat és obra de Mathieu Atzenhofer, un pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Segons ell, és textualment un croissant molt francès, cruixent, d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. La pastisseria Morreig succeeix la pastisseria Canal, també de Barcelona, que és qui va guanyar el premi l'any passat.
1: Passat del Canal al Morreig.
2: Correcte.
1: Molt francès, molt cruixent, d'escorça
2: i tendre per dins.
1: I tendre per dins. Talment com un morreig. Gràcies, Agustí. Bon dia. 6:04, 6 del matí, 4 minuts. Ja els tinc per aquí, en Marc i la Maria. Amb ell repassem o fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
9: Sí, tant els titulars com a les fotografies. El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titula l'Ara. I el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia.
10: Un Carles Puigdemont, aquí veiem en totes les portades. Al telèfon, a El País, parlant a l'Ara i El Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules. No tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. No vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia, és el que destaca l'Ara.
9: També avui en portada la pluja, quart dia seguit d'aiguats, inundacions, llegim a l'Ara.
10: I La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar.
1: Toca també fer un cop d'ull als articles d'opinió. Avui tots els editorials, evidentment, opinen sobre l'amnistia.
10: La Vanguardia considera una molt bona notícia l'aplicació de la llei d'amnistia, encara que creu que arriba molt tard.
9: Celebra que això implica la normalització política que ha de contribuir als efectes de la ruptura de la legalitat a què va abocar el procés.
10: L'Ara titula la fi de la repressió i coincideix que la tornada de Puigdemont a Catalunya serà una gran notícia que ha de servir per tancar ferides i normalitzar la vida pública.
9: I exposa que la Catalunya del 2026 no és la del 2017, sinó que ara el país afronta múltiples crisis.
10: El periódico titula Via lliure a la normalitat política.
9: I celebra que Carles Puigdemont podrà ser declarat cap de l'oposició i actuar des del Parlament d'acord amb aquesta posició.
10: El país titula Ciutadà Puigdemont i diu que la decisió del Constitucional permet girar full, per fi, diu, els anys perduts del procés.
9: I destaca que, juntament amb els indults, l'amnistia ha contribuït a pacificar la vida política catalana.
10: En canvi, l'editorial del Mundo es titula La legislatura de la impunitat.
9: Diu que l'amnistia, la llei fundacional de la legislatura, suposa un intercanvi inacceptable d'impunitat a canvi de poder.
1: A partir de les 6 del matí engega El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, qui ja puc saludar aquestes hores perquè crec que ets a la carretera. Ricard, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia.
1: Avui camí de Xerta.
11: Avui camí de Xerta perquè aquest matí, El Matí de Catalunya Ràdio, sortim de l'estudi, anem cap al Baix Ebre, cap a Xerta, és un dels punts on ahir la pluja va deixar una de les imatges més impactants d'aquest episodi i perquè l'aigua es va convertir de nou en el protagonista del dia. Avui serem allà per acompanyar els veïns. Ara mateix la C-12, recordem que va quedar inundada, sí. Va haver-hi vehicles també atrapats, hi ha 21 persones que van ser rescatades de vehicles afectats per l'aigua a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona, i a Xerta els bombers doncs van haver d'intervenir per rescatar conductors que havien quedat atrapats en aquesta carretera. Per tant, hi ha una feina important dels bombers. Volem sentir els veïns, volem saber com es desperta Xerta, què és el que s'han trobat, quins danys deixa la pluja. Tot això ho explicarem a partir de les 6 del matí.
1: Estarem pendents, com sempre, del Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Connectem d'aquí una estona amb tu, Ricard. Carretera i manta, com s'acostuma a dir.
11: Sí, gràcies.
1: Fins ara. I a aquestes hores és moment de fer un repàs també a la premsa digital, un altre robatori en un museu francès.
9: En aquest cas, un llibre de 210 quilos amb coberta de Dalí. Ho llegim al Diari de Tarragona. Es tracta d'una obra de gran valor i única, considerat el llibre més pesat i valuós del món. Només la coberta de bronze té incrustacions d'or, agulles i petxines.
1: Caramba.
9: En aquest cas, sí, el robatori va ser al centre d'art contemporani a la ciutat francesa d'Issoaga, Alvèrnia, jo diria bé, al centre del país.
1: Quina activitat extra escolar s'està posant de moda a l'Àsia?
10: Aprendre a pilotar drons.
1: Molt bé.
10: Atenció, no és una utilitat, diguéssim que no és en va. S'ha convertit en una de les activitats més de moda entre els adolescents quan surten de l'institut, sobretot a la Xina i a Corea del Sud. En aquest últim país fins i tot han inventat el drone soccer, és el futbol amb drons, i més enllà de ser extraescolar, el pilotatge i la programació de drons comença a formar part dels currículums escolars. I ho recull Asia News.
1: On hi ha, alerta, un baby boom?
9: Doncs mira, a Montgai, a la Noguera, aquest any 2026 i naixeran 8 criatures.
1: Molt
9: una
1: bé.
9: Xifra inèdita en 25 anys. És una història que llegim al web del 3cat Info. Es tracta d'un poble de poc més de 600 habitants, més acostumats a les defuncions que no pas als naixements. De fet, no n'hi havia tants de naixements des del 2001. I encara una altra dada, des del 2017 només hi havien nascut 2 nadons.
1: Ara només falta que obrin una pastisseria que es digui Morreig.
9: Això mateix.
1: I ja està, i augmentarem aquest baby boom. Qui és el Premi de Gastronomia 2026?
10: És el xef de Cambrils, Joan Bosch, amb més de 50 anys de trajectòria entre els fogons. Va començar a treballar amb els seus pares al negoci familiar a Can Bosch i el 1984 va aconseguir la primera estrella Michelin de les comarques de Tarragona, distinció que encara mantenen. Ara rebrà aquest premi de gastronomia en la categoria de cuiner empresari que dona Hostaleria d'Espanya. Ho veiem al mes.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí en un dimecres que es preveu animat a Catalunya Ràdio, sobretot informativament parlant, avui tothom connectats amb la ràdio pública i nacional. Ricard Ostrell, ara mateix, ho acabeu de sentir, camí de Xerta, avui serà un d'aquells dies intensos per escoltar la ràdio. Mentrestant, això sí, avui sembla que sí.
12: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul.
1: Et dic aquesta cançó quan soni a l'estadi aquesta nit, aquest vespre, no s'ensorrarà l'estadi Lluís Companys de Miracle.
9: Sí, sí, això que sentim és oques gràcies. Avui farà aquest primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ara sí, el concert a 8:45 del vespre. El repetiran també, recordem Moe, demà, divendres i dissabte. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe l'últim concert, serà el del 10 d'octubre.
1: I també tenim novetats de Love of Lesbian,
9: que anuncia 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública al febrer. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Polo de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda avui a les 12 del migdia.

0: I avui també hi ha la Fira del Llibre de Frankfurt. Germà, atacarem el
1: cim, farem un nou... 40 editorials catalanes participen a partir d'avui a la 68a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. La fira congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i també en crònica cultural. Destaquem que a la Sala Beckett l'espectacle Fama Fomo Fumo de la companyia El Dente es podrà veure fins al dia 18 al Festival de Jazz Costa Brava, al Palafrugell fins diumenge, i també al Teatre Lorca Símptomes, al Teatre Romea també fins diumenge.
0: Marc, no te'n vagis, eh?
1: No te'n vagis,
0: perquè falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Arriba un moment tens, un moment que ens posa tots en guàrdia. Mira, també podria participar avui Ricard Ostrell des del cotxe. A veure, avui tinc l'Eloi també per aquí, em sembla.
2: Sí.
0: Tinc l'Eloi, tinc el Ricard.
1: I som tots.
0: Avui també tinc el Nil via de producció. Per tant, anem-hi, perquè avui tenim una dada Maria completíssima. Quants participants? Tothom vol participar a la dada Maria.
3: Sí, eh?
0: També els oients que ens esteu escoltant en directe des de casa mentre feu el primer cafè. Per tant, alerta, perquè de què parlem avui, Maria?
3: Avui, per començar, una mica de música. Thanks for the times that you've given me. Aquest que sentiu és Lionel Richie. Comparteix el nom amb Lionel Messi. I no és casualitat, perquè els seus pares li van posar en honor al cantant.
0: Ja hi som.
3: El cas és que, com hem explicat al principi del programa, aquesta matinada, Lionel Messi ha posat punt i final a la seva etapa amb la selecció argentina en un partit contra Benin a Buenos Aires. Han quedat 3-0.
0: Vinga, molt bé. Doncs gràcies, Messi, per tot. Un petonet. Maiol, ja saps que jo no sóc gens de futbol. Escolta'm, podrà viure còmodament el que li queda de vida.
3: Però pots tenir sort, encara que en el
0: lloc. Sí, sobretot amb Messi. Sobretot parlant de futbol, no?
3: El cas és que el de Rosario ara té 39 anys, en porta 21 vestint la samarreta de la selecció argentina. Per això avui us pregunto...
0: A veure...
3: Quants partits ha jugat en aquests 21 anys Lionel Messi amb la selecció argentina?
0: Wow. Vinga, va. Nilvia, avui t'estrenes tu, que no hi ets mai...
3: 21 anys ha estat.
0: 21 anys, eh?
3: A la selecció.
0: Nil, 40 partits. A veure, Ricard Ostrell.
3: No el convocaven, es veu que no era prou bo.
0: Ricard Ostrell.
2: Clar, és que... 200.
3: 200.
2: Ricard, 180, 180.
0: 180.
2: 180. 180.
0: Molt bé, perquè ets el qui mana, eh? Però no es pot canviar la dada Maiol. Ai, la dada Maria, jo dic dada Maiol. Eloi Cordomí.
4: A veure... Quants partits juguen cada any a la selecció?
0: A veure, hem d'anar una mica
1: endavant. Una modificació, no diré quina.
0: Ràpid, eh?
4: 250.
0: 250.
4: 20 Marc anys, Curado. No? Això són molts anys.
1: Jo he multiplicat 21 anys per una mitjana, penso, que potser m'equivoco de molt, de 8. Per tant, 164. A veure què surt.
0: Macià Closes, tècnic d'aquest programa. 222 partits. I jo dic... 325. Posa'm música d'atenció, que és el que demana.
1: Hem anat de menys a més, veig.
0: A veure, mil dia, 40 partits. Ricard Ostrell, 180. Eloi Cordomí, 250. Marc Curà, 264. Macià Closes, 222. I jo dic 325. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
3: Macià Closes!
0: No m'ho puc creure!
3: És el que s'ha quedat més a prop, perquè són 208. Ricard, no hauries d'haver canviat. Haguessis guanyat tu.
0: Mira que Ricard la fina, amb aquestes coses.
2: Bueno, depèn de quina, però sí.
0: Sí, exacte. Digue'm, Maria.
3: Doncs sí, ha marcat 176 gols, comptant el d'avui, que avui n'ha fet un, i ha tingut un palmarès d'un total d'una Copa del Món, dues Copes d'Amèrica, una finalíssima, un Mundial Sub-20 i una medalla d'or als Jocs Olímpics de Beijing. El número 10 marxa amb l'espina, però, de la final perduda al Mundial al juliol contra Espanya. Tots recordem aquelles llàgrimes després del partit, però pot marxar amb el cap ben alt, perquè s'ha guanyat l'estima i el respecte de tot el seu país, un país, per cert, l'Argentina, on el futbol és gairebé més que una religió.
0: Doncs, molt bé, escolta'm, sens dubte, poc li podem dir a Messi de la seva brillant carrera al món del futbol. Que ens passi uns milionets d'euros, que serem una mica més feliços. Gràcies, Maria.
3: Fins
0: ara. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos, sobretot aquells que, evidentment, ara mateix esteu connectats ja amb Catalunya Ràdio i amb els matiners. I és per això que avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany, per cert, celebren 48 anys de trajectòria artística i seran fins des del 15 d'octubre fins al 25 d'octubre al Teatre Romea de Barcelona. Si voleu aquestes entrades, ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93-201-7474, 93-201-7474. Recordeu, avui us portem al teatre una obra fantàstica que es diu Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments comencem a parlar amb tots vosaltres, els més matiners. 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, camí de Xerta, Maiol Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: Avui dia d'estar connectat a la ràdio una vegada més.
5: Exactament, per seguir els efectes dels aiguats d'ahir, que ja plouen sobre el que va caure el cap de setmana i el dilluns. Ricard Ostrell està a Xerta, estarem a Granollers, a l'aeroport del Prat, on hi ha afectacions, a Vilanova de Geltrú, també va caure l'aigua forta, parlarem amb Cambrils, amb Castelldefels, també enviarem el Ricard a Pauls i a Jesús, que estan al costat de Xerta, i també hi va haver fortes afectacions. Us explicarem què està passant, per què aquests models predictius, els que ens parla l'Eloi, no aconsegueixen afinar com estàvem acostumats, perquè aquestes pluges venen tant de cop. Parlarem també, els que heu d'agafar un vol en situacions com aquestes, quins, què podeu demanar a les assegurances, també els que teniu desperfectes a casa vostra. Per tant, un programa molt complet, sí, per seguir tots els efectes dels aiguats i una mica tot el que heu de saber abans i després de tot el que està passant.
0: Doncs vinga, avui dia, com cada dia, d'estar connectats a la ràdio pública i nacional, d'aquí res, mira, 12 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio. I d'aquí un 3 i no res, parlem amb els oients més matiners de Catalunya.
6: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
7: Mama, quiero llamar, que por qué me llamo también?

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: Por qué? ¿Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
2: No entiendo.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
6: It's the moment to believe in the project.
5: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
6: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
7: Pràcticament amb 10 minuts arribem a les 6 del matí. Esteu escoltant, com cada dia de dilluns a divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Pendents una vegada més del cel. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
8: Hola, bon dia.
7: Quin dia ens espera avui meteorològicament, Eloi?
8: Mira, avui sembla que anem tornant a la normalitat a poc, aquest matí amb grans clarianes a gairebé tot arreu, hi ha molts bancs de boira també a les comarques de l'interior, i encara alguns ruixats que aquest matí poden anar caient al sector de l'Alt Pirineu, especialment, i aquí es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, a la tarda hi ha més inestabilitat i tornarem a tenir ruixats i tempestes, però de caràcter més convencional, no aquests aiguats que hem anat tenint aquests últims dies, amb previsió que es produeixin, sobretot a les comarques de l'interior, punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu, el prelitoral és on creiem que poden ser més forts, aquí avisos de nivell groc activats de 20 litres en mitja hora, 20 en mitja hora, no 40, i alguns ruixats també en llocs de muntanya de l'interior de Tarragona, etc. Amb unes temperatures avui entre 26 i 27 graus a prop de la costa, 23-25 a l'interior, i demà sembla que baixa la temperatura demà i divendres d'una forma notable, amb una entrada de vent del nord, vent de mestral, fins i tot demà podríem arribar a veure una mica de neu a les muntanyes a la Vall d'Aran. Així que va canviant el panorama meteorològic.
7: Eloi, hem d'esperar més pluges aquesta setmana?
8: Demà sí que es poden reproduir algunes pluges i pluges que podrien ser fortes en uns trams molt localitzats entre el sud de les comarques de Girona i les comarques de Barcelona. Llavors demà acabarem de concretar exactament el caràcter d'aquestes pluges i la situació. Però cada vegada, diguéssim, més ubicades en aquest sector i llavors de partir divendres hi ha molta més calma.
7: Doncs després d'aquest temporal sempre acaba arribant la calma. Que vagi molt bé, Eloi.
8: Vinga, fins ara.
7: Bon dimecres, adeu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
7: Molts de vosaltres penseu que regalar Teatre és el regal perfecte. Ho podeu fer d'una manera molt fàcil, molt senzilla, que és entrant a regalateatre.cat. Regalateatre.cat. I d'aquesta manera estic convençut que fareu feliç les persones més estimades. Avui, des de Regalateatre, us conviden a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda al Teatre Romea de Barcelona. Recordeu, funcions des del 15 fins al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Vull escoltar aquests matiners desperts a aquestes hores que marqueu al 932017474. Vull començar saludant des de Barcelona la Maria Lluïsa. Maria Lluïsa, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
7: Què tal, Maria Lluïsa? Com va el dimecres?
9: De moment bé.
7: Sí, l'hem començat amb bon peu, que s'acostuma a dir, o no?
9: Sí, sí, sí.
7: Què és el primer que hem fet quan ens hem llevat, Maria Lluïsa?
9: Doncs mira, prendre'm un cafè amb llet.
7: Ah, cafè amb llet. No te'l prens sol, pel que veig?
9: No.
7: És una d'aquelles coses que fas cada dia? Primer de tot, cafè amb llet i després hi ha persones,
9: eh? El primer que em llevo, me faig un cafè amb llet i em torno cap al llit.
7: Ah, tornes cap al llit després del cafè amb llet?
9: Sí, sí, ara us estic parlant des del llit.
7: Però tornes al llit desperta o tornem a fer un cop de cap?
9: No, ja no m'adormo.
7: Ja no t'adorms, però fas el ressupor, que se't diu.
9: Doncs és que llevar-me tan fosc no fa cap gràcia.
7: Doncs escolta'm, queda't al llit, que nosaltres t'acompanyarem al llarg de tot el matí i de tot el dia, Maria Lluïsa. T'envio una abraçada.
9: Gràcies. Vinga, una abraçada.
7: Adéu. No marxem de Barcelona perquè vull saludar en Toni. Toni, molt bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
7: Com va el matí, Toni?
10: Res, a punt de començar a treballar.
7: A punt de començar a treballar. Ens hi posem ara a les 6, no entenc?
10: Sí, correcte.
7: Tu també ets com la Maria Lluïsa, que el primer que fem és un cafè quan ens despertem?
10: No, vaig directament al lavabo. No m'agrada gens el cafè.
7: No t'agrada gens el cafè, eh?
10: Gens.
7: Curiós.
10: Soc d'estoc, suposo.
7: Exacte. I què prens? Prens alguna cosa? Prens te, per exemple, o no?
10: No, prenc un got de llet.
7: Mira, de tota la vida, eh?
10: Un clàssic.
7: Un clàssic. Tu et despertes, gotet de llet escalfada la llet, entenc.
10: Correcte. Ara sí, perquè ja comença a fer frescada, estic engustipat i és el que toca.
7: Molt bé. Doncs escolta'm, Toni, tens el número 2, a veure si tenim sort i t'enviem cap al Teatre Romea de Barcelona.
10: Molt bé, gràcies.
7: Que vagi molt bé.
10: Bon dia.
7: Una abraçada, adéu, bon dia. D'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquestes entrades per anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments també escoltem la reflexió de l'Agnès Marquès i tornem a connectar amb el Ricard Ostrell, que ja és a la carretera, camí de Xerta.

0: Walk Like an Egyptian, la música que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. I a aquestes hores, abans de donar la benvinguda al matí de Catalunya Ràdio, tenim ganes de saber amb quin pensament, amb quina reflexió, què va prendre ahir Agnès Marquès quan tornava amb cotxe després de fer el Catalunya Nit. Agnès Marquès, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Mirar-la al cel, no? Tots plegats a veure què ens espera avui. Però bé, jo me'n vull anar cap a casa, no pensant en aquest especial que hem fet aquesta nit al Catalunya Nit per donar cobertura al front que ha travessat Catalunya, sinó pensant en una altra cosa molt, molt diferent, amb la connexió que hem fet amb en Joan Biosca, que és el corresponsal a l'Argentina i que ens explicava l'ambientràs amb què tot el país doncs afrontava l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. La veritat és que més enllà de si a un li agrada o no el futbol i de si un és culer o no, veure Messi, al final, al llarg dels anys, la veritat és que un acaba conquerit, no?, per la seva manera de fer, no només per veure com es diverteix darrere la pilota i del que és capaç de fer, sinó sobretot pel seu tarannà. I em sap una mica de greu que el Barça doncs, no ha sabut donar-li aquest comiat. Encara em fa una mica d'enveja, en aquest sentit, a la selecció argentina. Perquè sempre ens fixem molt en els principis, però el que és realment important és com un acaba les coses al final. Au, que vagi bé aquest dimecres. Una abraçada.
0: La reflexió, el pensament de l'Agnès Marquès també els matiners de Catalunya Ràdio i camí de Xerta, Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
2: Bon dia de nou, Xavi.
0: Abans que ampliem una miqueta què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, mira, avui o l'1 o el 2. Una d'aquestes dues persones, 50%, anirà cap al Teatre Romea.
2: Sempre millor el 2, no?
0: Sempre millor el 2. 2 és un número màgic. Antoni, des de Barcelona, que se'n va cap al Teatre Romea, i avui l'actualitat, evidentment, Ricard, us trasllada, ens trasllada tots plegats a Xerta.
2: Sí, serem a Xerta, és un dels llocs on hi ha hagut un episodi més important de pluges, i també estarem molt pendents del que està passant també a Rodalies, sí. Perquè ara mateix hi ha molts maquinistes que no volen sortir, i per tant pot ser que avui també hi hagi un caos de nou a Rodalies, perquè diuen que fins que no vegin l'informe de seguretat de que les vies són segures, doncs no sortiran. En fi, explicarem tot això, aquesta disputa que hi ha també entre Renfe i els maquinistes, i ho explicarem a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Tot teu, bon programa, Ricard, que vagi bé.
2: Fins ara.
0: Arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tornem demà. Bon dimecres, matiners.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui tornem a ser en ruta, a fer el matí de Catalunya Ràdio en ruta per repassar les conseqüències d'un nou episodi de tempestes que aquesta vegada ha escombrat tot el país de sud a nord, deixant les quantitats més importants a la costa de Tarragona i també a Barcelona. Ara mateix som en ruta camí de Xerta, on hi van caure 110 litres en poca estona. Els carrers van quedar totalment inundats i els bombers van haver de rescatar diverses persones que van quedar atrapades en els seus cotxes. A aquesta hora saludem Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg. Eloi, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: Anem a fer un repàs d'on ha plogut més aquesta matinada.
1: Mira, les tempestes van entrar per l'interior i a llocs de les comarques de Lleida que van caure 20-30 litres per metre quadrat, però un dia més, quan van arribar a la costa, es van reactivar i va ser en tot aquest tram on es van aconseguir, on es van produir aquestes quantitats més elevades. Deies aquest 110 de Xerta, 84 al Dover, també el Baix Ebre, a l'Hospitalet de l'Infant 71 litres, a Tarragona 72, Sitges 67, després a Viladecans, al Baix Llobregat 58 litres, al Port de Barcelona 49 litres, i després la resta de tempestes sí que van anar perdent intensitat, ja no va caure tanta pluja en tan poc temps. Hem de pensar que bona part d'aquestes pluges van caure en una hora. Per tant, va ser una tempesta de curta durada en comparació amb les altres que hem anat vivint, però sí que amb intensitats molt altes, que en alguns casos van arribar fins als 50 litres en mitja hora.
0: És un temporal que tampoc sortia als models. És a dir, les previsions deien que ahir la tarda s'esperava l'arribada d'un front que podia deixar pluja localment forta en alguns punts de Catalunya, però que en general havia de ser molt menys intensa que els dies passats. I aquí tenim les conseqüències, inundacions, i també, Eloi, hi havia molts llamps i trons aquesta nit.
1: Molta activitat elèctrica, sí. Estava revisant les dades de la xarxa de detecció de descàrregues elèctriques del Servei Meteorològic de Catalunya i aquesta nit ha detectat 9.000, més de 9.000 descàrregues de núvol a terra. Per tant, impactes que s'han donat o bé sobre terra ferma o bé sobre el mar. De fet, sobre terra ferma n'hi ha hagut 1.900. La comarca més afectada per aquests llamps han estat el Baix Ebre, amb més de 400 llamps, i el Baix Llobregat, amb més de 450 descàrregues.
0: I per avui, quina és la previsió, Eloi?
1: Avui una situació molt més tranquil·la, aparentment. De fet, el gruix de la tempesta ja s'ha allunyat, el tenim situat ja sobre Sardenya. Sí que hi ha un sistema de tempestes entre les Balears i el País Valencià que hem d'anar seguint. En principi no ens hauria d'afectar, s'hauria de passejar per davant de la costa, però no ens hauria d'afectar. I el que preveiem és que durant tot el dia puguem tenir ruixats a l'Alt Pirineu, ja aquest matí, fins i tot. A la resta, moltes clarianes, molts bancs de boira, també a les comarques de l'interior. I a la tarda, ruixats. Ruixats normals. De 20 litres en mitja hora tot estirar, que és una pluja intensa, però no tant com aquestes que hem viscut aquestes últimes hores. I aquests ruixats es produiran sobretot a les comarques de l'interior. Com que no els preveiem a la costa, en principi, doncs, no s'hauria de reactivar d'aquesta manera. És a dir, tots aquests dies el que hem vist és que en el moment que arribaven a la costa, les tempestes es reactivaven i deixaven molta, molta més aigua.
0: Doncs aquesta és la previsió i l'escenari que tenim ara mateix sobre la taula. Gràcies, Eloi. Fins ara. El principal interrogant també és Rodalies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs fins ara el que sabem és que els maquinistes s'han plantat. Diuen que demanen més garanties per reprendre el servei de trens a la xarxa de Rodalies. En concret, el col·lectiu reclama rebre els informes que s'elaboren després de les marxes blanques, les marxes exploratòries per reprendre l'R1 fins a Blanes, l'RGU entre Massanet i Portbou i els regionals de l'R13 i l'R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i l'R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'Adif. De moment encara no hem pogut parlar amb Renfe, per tant no ens han confirmat com està el servei aquest matí. El que ens deien ahir a última hora del vespre és que el servei arrencaria de forma similar al d'ahir. Això vol dir que l'R2 Nord, per exemple, només va fins a Granollers, després se va fer un servei de bus alternatiu per anar fins a Sant Celoni. L'R2 Sud sí que ja funcionaria. Ahir es va reprendre, de fet, la marxa després que caigués un arbre sobre la via del tren, sobre un tren que no va causar ferits per sol, però es va reprendre la marxa i avui també hauria de funcionar segons Renfe. I també l'R4 doncs, no funciona de Barcelona cap al nord. De moment estem a l'expectativa perquè sí que alguns usuaris en algunes estacions, com Granollers, ens diuen que no surten trens.
0: És a dir, aquí hi ha un conflicte entre el que diu Adif, que diu que ja està tot a punt.
2: Exacte.
0: I el que diuen els maquinistes que és que jo vull veure els informes perquè si no, no surto.
2: Exacte. De fet, hem de dir que a l'R4, ja no hi ha servei entre Barcelona i cap al nord, és a dir, cap a Sabadell-Terrassa. Això és així des

0: per això no surten. Bueno, en tot cas, com sempre, l'usuari és qui pateix les conseqüències i els maquinistes, que no entenc com es poden plantar si l'empresa diu que és segur. Però vaja, això ho resoldrem al llarg d'aquest matí. Parlarem amb el sindicat i parlarem també amb Rodalies. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, Ricard.
0: Quina és la situació ara mateix aquí?
1: Doncs una mica el que estàveu explicant, els maquinistes creuen que no sortiran, això és el que ens han dit des de que hem arribat aquí, diuen que es plantaran perquè tenen por. Ahir ens deien que va caure un mur a Vilanova i la Geltrú i doncs que això els ha agafat por, que han decidit doncs que no sortiran. La idea que em deien ara també és que vinguin aquí els maquinistes, que pujaran al tren, però en aquell moment doncs es quedaran aturats en senyal de protesta. Ara mateix a Granollers cada vegada s'està acumulant més gent aquí a l'estació, sí que veiem 4 informadors, hi ha una persona també a taquilla i 2 supervisors més que estan organitzant doncs tota aquesta gent. Renfe sí que està posant un bus cap a Sant Andreu Comtal, també cap a Sant Celoni i cap a Martorell. Al meu costat, Ricard, tinc a la Sandra. Sandra, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tu d'on vens i cap a on vas?
2: Jo vinc de les Franqueses del Vallès i vaig cap a Llinars del Vallès.
1: Però m'has dit que has vingut de les Franqueses fins aquí caminant.
2: Sí, caminant. M'he tingut que aixecar a més aviat per vindre cap aquí.
1: Però la idea era sortir de les Franqueses, agafar el tren en condicions normals, en un dia normal, però això no ha passat.
2: No ha passat, i en teoria les Franqueses a Llinars tardo 8 minuts i ara tardo com una hora i mitja o més.
1: Ja ho sent, Ricard, aquesta és la situació. És una de les passatgeres, de les moltes passatgeres que estan aquí fent cua. Ara sí que en veiem...
0: Parlen passatgers. De fet, obrirem telèfons també, el 93017474. 93017474, per si hi ha algun oient que ens estigui escoltant, que es troba en una situació com aquesta, atrapat, que no van els trens, doncs que ens ho pugui explicar. 93017474. Hi ha informadors, Marta?
1: Sí, n'hi ha 4, i ara mateix doncs el que acaben de fer és organitzar doncs tota una cua de tota la gent que està aquí aglomerada doncs a les portes de l'estació. Doncs estan fent una cua per poder-los pujar amb aquests autobusos, que ara doncs n'acaba d'arribar un que els portarà doncs cap a Sant Celoni, aquest primer que en deien. I la resta sí que els estan enviant, en el moment que pregunten si hi ha trens o no, doncs directament els envien cap a l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant i que agafin uns segalers, sí. I que s'espavilin una mica com poden. La veritat és que tampoc tenen molta informació. Aquí... Tota l'estona em diuen, Ricard, que mirin, que estan esperant ordres des de dalt i ja està.
0: És a dir, que cal que Rodalies digui ja alguna cosa, però a banda d'això, és veritat que si els maquinistes s'han plantat a primera hora del matí, és a dir, clar, la previsió d'això no hi és. És a dir, posar autobusos ara, doncs trigaran una mica a arribar. També els maquinistes,
1: sí.
0: Si veien que no era segur, també ho podien haver comunicat abans. Bueno, no sé, en fi, ara intentarem treure l'entrellat tot plegat, però que els maquinistes es plantin, perquè no és un espai segur. Quan Adif diu que sí, jo això no ho acabo d'entendre. Perquè si qualsevol persona va a una empresa i diu no vinc a treballar, i l'empresa diu sí, vingui a treballar perquè és segur, no sé què passaria en una empresa normal. En tot cas, anem cap a... Ara seguim parlant amb tu, Marta, seguim connectant i ens expliques també què diu la gent.
1: Molt bé,
0: anem cap a un altre punt. Anem a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, amb la caiguda també d'aquest arbre sobre un tren a la R2 Sud, per sort sense ferits. Vilanova, Montse Gené, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, aquí han sortit els 2 primers trens, el de 4:45 i 5:45, però ja no n'ha passat cap més. Ara ja fa 50 minuts que no en passa cap i es va acumulant gent aquí a l'andana. Hem trobat una usuària, la Mireia, mirant l'aplicació de DIF i veient com el pròxim tren s'anava retardant per la seva desesperació. Li hem preguntat si sap què està passant.
4: Bueno, pues lo de cada dia, no ho sé, perquè no venen els trens. Marquen un horari i van canviant, i si no te'ls borren. Com digo jo, agafen la boca de borrar i volen de la llet. Dic, estem així? I és que és indignant.
3: No hi ha informadors a aquesta hora i les pantalles no funcionen. Ara han dit per megafonia que queda interrompuda la circulació de trens cap al sud entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders per condicions meteorològiques adverses. Però no diuen res dels que van cap a Barcelona. De fet, ara mateix sentíem la megafonia i deia que passaria un tren per la via 3, que és on estem. De moment aquest tren, si és que ha de venir, doncs no vindrà. Vull dir, no ha vingut. No hi ha transport alternatiu de Renfe a aquesta hora, i com deies, aquí a Vilanova i la Geltrú, doncs a la nit un tren es va veure sorprès per la caiguda d'un arbre i d'un mur, i els passatgers van ser transbordats a un altre tren. Repetim, però, que els 2 primers trens sí que han sortit en direcció a Barcelona, i no entenem per què doncs a partir d'aleshores ja no n'ha passat cap més. Bueno, ja farà gairebé una hora,
0: Sí, perquè si surten els primers, entenem que els primers hauran arribat bé. No hi haurà hagut cap incidència, però entenem també que els maquinistes
3: Clar, no
0: que han arribat després han dit no em sento segur, per tant no surto.
5: Bueno,
3: és ara, possible. No tenim informació d'aquests que han sortit a primera hora, però s'entén que han d'haver anat passant, és clar.
0: A veure si poguessis parlar amb algun maquinista que trobés.

0: Gràcies, Montse, i a veure si t'explica per què no surten.
1: Sí, sí, ho intentem.
0: Gràcies, Montse. 9-3-0-1-7-4-7-4. Ens truca el Joan. Joan, bon dia. Hola, Joan.
2: Què tal? No, que estic sentint que diu que la R4 no ve cap a Terrassa, no va, però tampoc va cap a Sants, perquè a Cerdanyola tenia que anar jo cap a buscar l'AVE i no hi ha... O sigui, no hi ha trens. Ha sortit el... Allà el senyor de l'estació va dir que no hi havia ni cap avunt ni cap avall.
0: Vostè sortia
2: la R4 està tancada.
0: De Cerdanyola sí, i anava cap a Sants per agafar l'AVE. I veu que tampoc funcionen els trens.
2: No funcionen. Ha sortit el cap de l'estació, m'ha dit que no, que baixés, que no...
0: I a quina hora? Bueno, a quina hora agafa l'AVE?
2: L'AVE ara a les 7 i a les 7 i alguna cosa. No, he tingut que tocar a la dona, despertar-la perquè m'ho portés. Clar. Perquè no sabia ni com anar.
0: Per tant, estaran amb cotxe, en aquest sentit?
2: Exactament.
0: Bé, doncs esperem que pugui agafar l'AVE. Gràcies, Joan, per trucar. Que vagi
2: molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
0: Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Parlarem de Rodalies avui durant tot el matí, pel que veig, per aquest incident, perquè els maquinistes de moment s'han plantat, diuen que les vies no són segures i, per tant, de moment hi ha molts trens que no circulen. De seguida farem la fotografia de nou amb la Maria Fernández Noguera. Però abans també explicar-vos que és una nit en la qual el 112 ha rebut fins a mitjanit 61 trucades, per quasi 500 incidents relacionats també amb aquest nou episodi de pluges que explicàvem i que explicarem també durant tot el matí. 121 des del Barcelonès, 109 des del Baix Ebre. En aquesta comarca és on es va produir les primeres afectacions. I així és com sonaven ahir la tarda els carrers de Xerta. A veure com es desperta avui al municipi, des d'on farem el matí, a partir de les 8 del matí. Jordi Barranca, bon dia.
3: Hola, Ricard, molt bon dia.
0: Com doncs desperta Xerta?
3: Doncs mira, a hores d'ara poca gent encara pel carrer, el rastre, diguem-ne, de tot el fang, totes les pedres, tots els arbres que va arrossar l'aigua continua ben present. Aquí fins ben entrada la matinada, bombers i també equips de brigades de carreteres han estat treballant sobretot per netejar els punts més crítics que hi ha en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre. Parlem sobretot de l'entrada per la C12, per una benzinera que ha quedat del tot impracticable. L'asfalt del carrer amb prou feina s'entreveu i un vehicle, una furgoneta petita, continua al voral de l'Eix de l'Ebre, on precisament es va quedar ahir amb tota aquesta pluja tan intensa. A aquesta hora, com dèiem, poca gent encara pel carrer. Entre ells, el que hem trobat és el Joan, amb qui hem parlat, i ens deia això de sobre com ho va viure ahir, i sobretot el que es veurà avui, quan es faci de dia.
4: Va fredat, devia baixar allí, devia baixar un metre d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho havia vist mai. Lo dimarts passat se va aparèixer una mica, però només una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort, que hi van caure 100 metres quadrats en una hora.
3: Un cop es faci de dia, com bé dèiem, s'evidenciarà fins a quin punt l'aigua ha fet mal i s'ha emportat, com dèiem, tot el que s'ha trobat per davant. Ha tocat un dels camps de tarongers, que estan al costat d'un dels barrancs del municipi, encara hi ha la imatge de diversos vehicles amuntegats. I és que el fet d'estar tocar mateix dels ports va fer que l'aigua recollís tot el que es trobava per davant i que aquests barrancs, que de normal baixen amb molt poca aigua o ben secs, diguem-ne, no fossin autèntics rius. Tot això hores després que aquests carrers baixessin plens d'aigua i que els veïns estiguessin fins ben entrada de la matinada traient aigua com podien, ja fos amb escombres, galledes, recollidors o mangueres.
0: Primer va ser a l'Ebre, després les pluges van pujar cap a la costa de les comarques de Tarragona. Allà el municipi amb més incidències va ser Cambrils, on hi van caure 60 litres. Els bombers van revisar una casa on va caure un llamp sense causar, en aquest cas, ferits. L'aigua també ha baixat amb molta força pels carrers de Sitges. Amb aquests trons que també van afectar, en aquest cas, a Sitges i moltes zones del país, unes pluges que van provocar també i fortes afectacions al Prat. I com desperta avui l'aeroport? Lara García, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs força desgavell aquesta hora a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat. Veiem molts punts en vermell a les pantalles que anuncien els vols i és que a causa del temporal s'han cancel·lat desenes de vols. Nosaltres som ara mateix a Vueling. Ens diuen aquí els serveis de l'aerolínia que han hagut de cancel·lar 12 vols nacionals pels temporals des d'ahir a les 8 del vespre. De fet, pels intèrfons ara mateix ho podem sentir. Demanen als passatgers dels vols cancel·lats que vagin als mostradors per mirar, doncs, de solucionar cas per cas. Això sí, és un caos i molts passatgers es queixen que hi ha poca informació per part de les aerolínies. Ara mateix hi ha 5 vols a Madrid cancel·lats que estaven previstos per sortir a les 7 i a les 8, una a Logroño, una a Bilbao a les 7, a Màlaga també, a Palma de Mallorca a 8:45 i a Santiago a les 9 del matí havia de sortir i no sortirà. Amb tot això, doncs, hi ha gent que ha hagut de dormir dins l'aeroport del Prat, davant de les portes d'embarcament, i també gent que aquest matí està arribant a la TU i es queda penjada, i és que hi ha molts aquests vols, doncs, que sortiran amb moltes hores de retard, però altres que directament, doncs, no es reprogramen. Hem parlat amb una d'aquestes passatgeres afectades, que és la Judit, que havia d'anar a Bilbao per feina i que ara diu que segurament doncs, hi hagi d'anar amb cotxe.
6: Doncs teníem el vol a les 7 del matí d'avui, dimecres, i anàvem cap a Bilbao, que en el nostre cas anàvem per feina, i res, ens l'han cancel·lat, o sigui, ens van avisar, crec que al vespre per allà a les 11, i no ens donaven cap altra opció. Llavors ara estàvem aquí al mostrador, ens han dit que de moment no hi ha informació, potser hem d'esperar dues hores o alguna més.
0: Doncs aquesta és la situació en aquest cas a l'aeroport. Per exemple, ara ens truca l'Albert. Albert, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Tu, Albert, anaves a Menorca i ara mateix estàs penjat a l'aeroport.
7: Sí, el vol sortia ahir a les 22:40, van anar retardant. Vam aconseguir pujar en el bus i anar per la pista i, curiosament, que això no m'havia passat mai, el bus va tornar al punt d'origen, ens van fer baixar un altre cop i deien que mitja hora, que tal, bueno, al final hem passat la nit aquí, ens han donat el tiquet pel bocat, això sí, i ara estem esperant per embarcar, aviam si sortim d'una vegada. El tema és el que comenta tothom, és la manca d'informació i deixem gent molt jove al front d'aquestes situacions i aquí no expliquen ni res, perquè si t'expliquessin com a mínim t'organitzes d'una altra manera. Però
0: ningú de... Amb quina companyia volaves?
7: És Vueling.
0: Vueling. Ningú de Vueling va venir a donar-nos explicacions de res.
7: No, deixen, ja et dic, gent personal molt jove, pobrets, que no... que no tenen prou experiència i prou cintura i què vols que et diguin. I més que res, això és comprensible, tot el temporal, tot el que passa, però com a mínim aquesta falta d'empatia per part de les companyies i deshumanitzar tant, dient nens, gent gran, imagina't la situació. I, bueno, una miqueta és això, que com a mínim s'ho facin mirar una mica perquè perjudiquen moltíssim i ja et dic, i la falta d'humanitat jo crec que ja es flagrant en moltes coses, imagina't. Amb aquesta
0: molts
7: no costaria pas gaire.
0: Albert, gràcies.
7: Sí, no, jo penso que arribarem. Vinga.
0: Adéu.
7: Sort i salut.
0: Que vagi bé. Ara mateix Rodalies ha fet un tuit a les 6 i 11 minuts que diu que a causa del temporal de pluja registrades ahir, el servei ferroviari es veu afectat en el seu inici de servei. Hi ha un link que diu estat de servei, dos punts, hi ha un link, apretes el link i posa error. O sigui, no es pot consultar el link ni l'estat de servei. Realment, la comunicació és una escriptura pendent a Rodalies de fa temps. 93017474, ens podeu trucar al telèfon del directe al 93017474. Lara, ara mateix a l'aeroport, per tant, sensació de molta gent de caos, gent també suposo decepcionada perquè veu com el seu avió està cancel·lat, eh?
5: Exacte, sí, caos, desgavell i sobretot gent que demana informació a les aerolínies i les aerolínies doncs demanen als passatgers que vagin al mostrador, però tampoc els diuen gran cosa. Per exemple, aquesta noia de Bilbao li oferien anar a un vol demà a Bilbao, és a dir que la solució tampoc de moment no és gaire efectiva. De fet, just acabem de veure que Vueling ha cancel·lat un altre vol que havia de sortir a les 10:50 direcció París.
0: Doncs aquesta és la situació. Un matí més, matí de ràdio a Catalunya Ràdio. Són les 6:19. I anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix la xarxa de Rodalies. Maria Fernández Noguera, ara mateix els trens funcionen o no funcionen?
8: Doncs ara mateix, com tu deies fa una estona, diguéssim que la comunicació a Renfe doncs, no és la millor o no és la més desitjable, perquè des de premsa el que ens estan dient és que ens esperem a tenir la informació perquè l'estan recopilant. És a dir, que més enllà d'aquest tuit que ara comentaves, que diu Renfe, Rodalies Renfe, diu que ara mateix el servei, l'inici del servei es veu afectat i que de fet no explica, que altres vegades ho expliquen, que hi ha autobusos alternatius, sinó que demanen que la gent busqui transports alternatius, o sigui, una mica que s'espavilin pel seu compte, doncs més enllà d'això no tenim molta més cosa. Hem de dir que l'aplicació de DIF, que és on es veuen, on es pot veure estació per estació quins trens arriben i quins trens surten, allà hi ha una aparent normalitat i sí que el que hem pogut constatar és que a l'R2 Nord, a Granollers, on hi havia la Marta Viana, allà no estan sortint trens, i que a l'R2 Sud sí que han sortit dos trens, els dos primers, però que després s'han tallat aquests trens, ja no n'hi ha més, i de fet ara estan anunciant que la circulació està interrompuda també entre Vilanova i Sant Vicenç a causa de les pluges. Més enllà d'això, ara mateix Renfe oficialment no ens està dient res més.
0: Ha fet un tuit, que com dic, hi ha un link per consultar l'estat del servei i entres en el link, i és una pàgina web de la Generalitat, que dona error. Diu, la pàgina no s'ha trobat. Per tant...
8: Exacte, i estem intentant parlar amb premsa des de les 6 del matí, no... quan tingui tota la informació et truco, diu.
0: Sí, és que el problema també és que, clar, molta gent està trucant en el telèfon del directe també, el 93017474, que ens demana explicacions, però és que tampoc les podem tenir perquè no ens donen explicacions.
8: Exacte.
0: No sabem ben bé què és el que està passant perquè ni funciona la pàgina web, ni veiem com està l'estat del servei, ni tampoc podem fer una fotografia exacta de la situació. El que sí que podem dir és que hi ha maquinistes que estan demanant més garanties a Renfe per poder reprendre aquesta circulació a diverses línies de Rodalies i que, per tant, doncs això fa que hi hagi afectacions ara mateix importants arreu del país. Gràcies. Tornem cap a Granollers. Em sembla que era Marta Viana. Bon dia.
9: Què tal, Ricard? Molt bon dia. Mira, t'he tornat a sortir a l'estació aquí a fora perquè hem entrat, però ha vingut una persona i ens ha dit que no podíem gravar dins si no teníem permís, per tant hem hagut de sortir a fora i m'he trobat el Xavi. Xavi, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Tu em deies que havies pujat al tren, però t'han fet baixar. Com ha anat això?
10: Sí, jo he arribat com cada dia, una mica abans de les 6, i hi ha un tren a les 5:55 direcció aeroport. L'han anunciat, hem pujat, però al cap de res ens han dit que no sortia.
9: I ara què us han tornat a dir? Perquè com que nosaltres ens hem hagut de quedar fora, sí que sentíem la megafonia, però no sabem què us han dit perquè no hi hem pogut entrar.
10: Sí, hi ha informació, és per megafonia anunciant trens, però la gent, els treballadors d'aquí diuen que no surt, i ara a pantalla ha sortit un avís que la circulació està interrompuda.
9: No us han dit res més, eh?
10: No.
9: Què faràs ara?
10: Doncs buscar-me la vida, si buscar el bus o veure com baixo fins a Barcelona.
9: Doncs moltes forces i molts ànims.
10: Gràcies.
9: Ricard, aquesta és la situació de molts afectats d'aquí. Ara mateix està sortint força gent de dins l'estació perquè realment el tren hi és, jo l'estic veient. Em deia també una informadora que sí que havia vingut el maquinista, però que aquest tren a hores d'ara doncs no sortirà.
0: O sigui, l'informador que t'has trobat, Marta, el que t'ha dit és que no pots gravar, però
9: sí,
0: no t'ha donat cap tipus d'informació.
9: No. És a dir, si no tenia permís, doncs cap a fora.
0: A dir que no es pot gravar, però no a informar. Molt bé, realment, molt bé, molt bé, molt bé. Gràcies, Marta, fins ara.
9: Vinga, fins ara.
0: Mentrestant, cop d'ull també al temps. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
11: Hola, bon dia. Doncs mira, ara tenim alguns ruixats que van arribant per les comarques de l'Alt Pirineu, són molt moderats, i a la resta la tendència és que s'obrin clarianes. Tot i això, avui hi ha molts bancs de boira, per tant encara queda molta humitat. Aquestes boires s'aniran aixecant. Avui al matí tindrem moltes estones de sol i a la tarda més inestabilitat, amb ruixats, tempestes que avui afectaran sobretot a les comarques de l'interior. Per tant, com que en principi no entraran en contacte amb aquest mar tan calent que està afavorint aquests fenòmens tan extrems, avui les tempestes haurien de ser molt més moderades, les més potents segurament cauran al voltant del prelitoral. Aquí s'esperen pluges de fins a 20 litres a mitja hora, també ho adverteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya. Hi haurà ruixats al Pirineu, per a Pirineu, potser en alguns punts de les comarques de Girona. Sí que anem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear. En principi no hauria d'arribar a la costa, però ho anem seguint. I les temperatures avui poden arribar entre els 26 i 27 graus, fins i tot en alguns punts del litoral. Demà sí que baixarà la temperatura d'una forma notable i tindrem algunes tempestes que poden ser fortes altra vegada al litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona. La resta, molta més tranquil·litat, pendents també de la baixada de la temperatura que farà que també a la Vall d'Aran puguin produir-se demà algunes nevades a 2.000 metres d'altura.
0: Són les 6:24. Gràcies, Eloi. Anem a actualitzar-nos ara a aquesta hora també amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Bon dia.
12: Bon dia.
0: I comencem parlant d'aquestes pluges, perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents d'aquest temporal de pluja que afecta Catalunya. Ara ho explicava l'Eloi, perquè aquest matí es farà una nova reunió també de Protecció Civil per fer seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat.
13: Sí, ahir a la tarda vespre el telèfon d'emergència es va rebre més de 600 trucades pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país, van anar-se desplaçant cap al nord, però on van fer més mal van ser les Terres de l'Ebre, sobretot en municipis del Baix Ebre, com Paüls o Xerta.
0: I a tot això, com dèiem, les pluges van començar a l'Ebre, però van anar avançant cap al nord i també van descarregar amb força el Garraf.
14: A municipis com Cambrils i Sitges es van inundar passos a nivell i a Vilanova i la Geltrú un arbre va caure sobre un comboi de Rodalies. L'accident no va provocar ferits, tal com explicava l'alcalde de Vilanova, Joan Lluís Ruiz, en declaracions al Catalunya Nit.
15: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'una a l'altra sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi, evidentment, doncs això ha generat una certa alarma.
14: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després.
0: I el Camp de Tarragona, la comarca que va registrar més incidències, és el Baix Camp. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Poblacions com Vinyols, en Riudecanyes i Mont-roig del Camp van acumular més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cambrils és la població del Camp de Tarragona que va concentrar més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers van revisar una casa on havia caigut un llamp sense causar ferits. També van fer un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis, Enrique Arce, diu a 3Cat Info que hi ha gent imprudent que continua creuant passos inferiors.
16: Tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterreno i al final acaben sempre allà.
12: A Vandellós, els bombers també van fer dos rescats més. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els episodis de forts aiguats generen també por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat.
13: Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic.
0: Ho detalla Mònica Mas.
17: La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana, ho explica a Catalunya Ràdio Núria Casanovas, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i experta en meteosensibilitat.
18: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius, i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
17: Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i planificar què faríem en cas que es compleixi aquest desastre meteorològic. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Ens truca la Maria. Maria, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Des d'on truques, Maria?
19: Des de Sant Vicenç de Calders. Del Vendrell.
0: Tu diràs.
19: Bueno, pues hem arribat a l'estació i ens han informat, aquí com a mínim hi ha informadors de l'Israel dient-nos que els trens no circulen entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú, i que si volem pas alternatiu ens hem d'anar amb la R4 fins a Barcelona i arribarem a les 8 en punt del matí i sortirà a les 6:25. Això és tot el que ens han pogut dir. Ara està arribant al Regional Express, a la via 1, però no ens deixen baixar a buscar-lo. I no sé si és que faran baixar els passatgers i els passaran a l'altre tren o què faran. Però diuen que fins que no netegin la via no poden circular trens.
0: Quanta gent sou ara mateix aquí, Maria?
19: Pues unes 50-60 persones ben bé.
0: Clar, a més anirà pujant perquè és primera hora del matí i entenc que quan arribi a l'hora punta doncs serà més complicat, no? Gràcies, doncs, Maria, per trucar. Que vagi molt bé i ànims.
19: A vosaltres, gràcies.
0: També ens truca el 9-3-2-0-7-4-7-4, la Marta. Marta es troba a Granollers, Marta?
20: Hola, Marta, sí, Ricard.
0: Ets tu, és la nostra Marta. Val, perdona, disculpa, digues Marta.
20: No, que està passant una situació bastant surrealista aquí a l'estació de Granollers, perquè per megafonia van sonant els missatges que ja estan normalment gravats on anuncien tots els trens, tots els diferents trens que haurien de sortir des d'aquí, però alhora també per megafonia doncs van dient que no es faci cas d'aquests missatges gravats. Per tant, situació força surrealista la que s'està vivint aquí a Granollers i mentrestant... Clar, estan ja gravats i com a mínim el que estan fent és anar avisant que no es faci cas a aquests missatges gravats. Aquesta és la situació que s'està vivint aquí.
0: Quanta gent hi ha aquí, Marta, més o menys?
20: Home, doncs ben bé hi ha un centenar de persones que estan aquí esperant els autobusos que ara a poc doncs van arribant. Sí que ja n'han sortit cap a Martorell, cap a Sant Celoni, i el que estan esperant són molta gent que està esperant anar cap a Barcelona i que aquests busos de moment no arriben.
0: Recordem que Rodalies ha fet un tuit dient que no funcionava el servei amb un link on s'actualitzava l'estat del servei i que no funciona aquest link. Un tuit que ha penjat fa uns 17 minuts i que encara no han despenjat. O sigui, que ara ningú ha comprovat que el link no funciona. Portem dient-ho fa estona. Doncs aquesta és la informació. Sembla ser que ara ja tenim informació del que està passant. A veure, ens ho acaben d'explicar. Maria.
21: Doncs sí, finalment Renfe ha contestat.
8: confirmen que el servei de Rodalies no funciona per causes alienes, és a dir, no funciona enlloc, i demanen disculpes als usuaris i recomanen que, això que dèiem, que es busquin la vida, que busquin mitjans alternatius de transports. Diuen que hi ha els autobusos a les línies on ja estaven programats, aquests autobusos que ja es venen donant servei des del dilluns, que hi ha algunes línies, alguns trams tallats, però que adverteixen ja que no podran absorbir tota la demanda. És a dir, ja hem vist en els últims dies com aquests autobusos doncs ja anaven plens a vessar, encara serà pitjor avui. Si et sembla, recordem on hi ha aquests autobusos. Informació de servei pels usuaris són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes, l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, però no cap a Barcelona, per exemple, l'R4 entre Terrassa i Manresa, a Terrassa i a Sabadell hi ha busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. També hi ha autobús, l'E3, a l'R7. A l'R8 hi ha un servei alternatiu en tot el seu recorregut. A l'R11 també hi ha autobús entre Portbou i Maçanet Massanes i entre l'estació de Girona i Sant Andreu, i també el que hi ha és servei d'avant entre Girona i Barcelona. Diuen que està previst que funcioni l'avant amb normalitat.
0: Aquesta és la situació a aquesta hora. Són les 6:31. De seguida ho actualitzem al Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
21: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
22: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. Si esteu atrapats, si no funciona el tren, per exemple, esteu a punt d'agafar el tren i no funciona i voleu explicar-ho, i a la situació que us heu trobat, doncs línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. Aquesta hora, com dèiem, la notícia aquest matí pel que fa al temporal és que els maquinistes de Renfe demanen més garanties a Renfe per reprendre, en aquest cas, la circulació a diverses línies de Rodalies. Tenim una fotografia ja del que està passant. Hi ha moltes incidències, per tant, també busqueu rutes alternatives en cas que havíeu previst agafar el servei públic. En parlarem d'això i del temps avui al Matí de Catalunya Ràdio. En un dia en què el sol sortirà avui a Poboleda, al Priorat, a les 8 en punt.
14: I es pondrà a les 7:29, per tant el dia durarà 11:29.
0: I les temperatures a aquesta hora?
13: A l'Aldea 18 graus, a Viladrau 13 i al Guaire 16.
0: Anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix el temps, perquè avui aquest matí també s'esperen més tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
23: Bon dia. Sí, les pluges les tindrem aquest matí a l'Alt Pirineu i a la resta de Catalunya, sobretot a la tarda. Seran ruixats molt més irregulars, més probables al prelitoral. Aquí podrien caure 20 litres a mitja hora. Hi ha un avís groc. També s'esperen ruixats en altres comarques de l'interior, sobretot en aquests sectors de l'Alt Pirineu, i ja tenim els ruixats ara al matí. I a la resta, al matí, s'obriran moltes clarianes. Hi ha bancs de boira a aquesta hora, però la tendència és que s'obrin clarianes, sortir fins i tot una estoneta al sol. Demà un altre canvi de temps. Hi haurà precipitacions una mica més fortes a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona, també en alguns punts de la costa central.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
8: Doncs pel que fa a les carreteres, hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i encara hi ha aquesta via tallada a la Ronda Nord a Granollers que no s'ha pogut recuperar després de les pluges. Al marge d'això, les retencions habituals d'entrada a Barcelona i a les rondes. I sobretot pel que fa al transport públic, moltíssima atenció a aquelles persones que avui tenien previst anar en Rodalies perquè no funciona el servei de Rodalies, diuen des de Renfe, per causes alienes, i és perquè els maquinistes s'han plantat i diuen que no volen circular per unes vies que consideren que no estan a punt.
0: Tot això avui, que és dimecres 7 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, com dèiem ara, els maquinistes, Sílvia.
13: Aquest matí hi ha problemes a Rodalies perquè hi ha maquinistes que no se senten segurs per conduir els trens. Rodalies admet que pel temporal es veu afectat el servei a l'inici i recomana servei alternatiu. Protecció Civil farà també un seguiment dels aiguats que s'espera que avui es puguin repetir. Els aiguats ahir van afectar sobretot les Terres de l'Ebre.
0: El segon nom del dia és Carles Puigdemont.
14: No tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i diu que pretén tornar al servei d'un país i no d'un partit.
0: I el tercer, habitatge.
13: Pedro Sánchez podrà tirar endavant mesures com la moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters a les portes de la campanya electoral. Serà gràcies al suport del PNB, que permetrà aprovar a la Diputació Permanent del Congrés un dels dos decrets d'habitatge. Tombaran el dels lloguers indefinits.
0: El quart, vaga.
14: Avui, el sector dels serveis socials a Catalunya la convoquen la UGT, Comissions Obreres, la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva. Es planten per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig, que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys.
0: El cinquè nom del dia, Leo Messi.
13: Que aquesta matinada s'ha acomiadat de la selecció argentina com un mite del futbol en un amistós davant Benín, que ha acabat 3-0 amb un gol de penal i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi, acabat el partit. Els jugadors li han fet un passadís i un espectacle de llums i drons han reflectit la seva samarreta al cel amb el número 10.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
2: Pendents de les novetats d'Alemanya, després que ahir transcendís la detenció d'un antic cap dels serveis d'intel·ligència exterior. És August Hanning, que havia passat al sector privat i se l'acusa d'haver rebut documents secrets per part del seu excap de gabinet, que també està detingut, a canvi de diners. No se sap encara quins països se'n podrien haver beneficiat.
0: I amb què se'n va dormir Estats Units?
2: Amb l'anunci de Donald Trump d'un nou pla d'inversió público-privada de 6.600 milions de dòlars per construir més submarins. En plena campanya de les legislatives del 3 de novembre, el president ha anunciat des de Baltimore, entre membres de l'exèrcit i un gran vaixell de guerra de fons, l'inici de les obres per construir les drassanes, diu, més grans dels Estats Units des de la Segona Guerra Mundial.
0: I ens queda saber amb què dinaran avui també a la Xina.
2: Amb la resposta del govern a la proposta de França i Alemanya perquè Europa reforci els instruments de defensa comercial contra Pequín. La Xina demana que no s'empenyi la Unió Europea al proteccionisme, diu el ministre de Comerç, que el camí al desenvolupament són l'apertura i la cooperació.
0: Repassem també ara les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia de nou.
14: Bon dia.
0: Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
14: Sí, Ricard, en els titulars com a les fotografies, el Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd de l'amnistia total, titula l'Ara, i el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya, i El Mundo. Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia. Un Carles Puigdemont a qui veiem en totes les portades, al telèfon, al País, parlant també en roda de premsa a l'Ara i el Mundo, i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules: no tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. I també en portada La Pluja, quart dia seguit d'aiguats i inundacions, llegim a l'Ara, i La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7-O sense saber què va fallar.
0: I pel que fa als esports, Messi s'acomiada com una llegenda del futbol, Robert Prats.
3: Sí, amb aquest adeu a la selecció argentina, enmig d'un passadís de tots els jugadors, hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Messi ha fet una declaració de 10 minuts des del centre de la gespa. Espanya, que passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, dos gols de Miquel Merino, i Ronaldo explica que va deixar la selecció argentina, la selecció portuguesa, perquè la federació i el seleccionador portuguès no van donar-li minuts i van incomplir la seva paraula. Ahora podemos escuchar a Messi.
4: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
3: Eran las últimas paraules de Messi des del centre del camp abans de dir adéu definitiu a la selecció argentina.
0: I a tot això, avui estem pendents d'aquestes incidències a Rodalies, però també a l'aeroport del Prat, Lara García.
6: Bueno, com vulgui. Parla català?
0: Sí. Perfecte. No m'està escoltant, la Lara García. De seguida intentem connectar amb ella. També deia que estem seguint les diferents incidències que hi ha a Rodalies. Línies obertes al 93-201-7474. Per exemple, aquesta passant a Granollers, Marta?
24: Doncs aquí continua moltíssima gent esperant que vinguin aquests autobusos de Barcelona. És el cas, per exemple, de l'Aica i l'Àlex. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
25: Bon dia.
26: Bon dia.
24: Quina és la vostra situació? Vosaltres sou estudiants i què?
25: Sí, sí. Hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema i, bueno, hem tingut la sort que ens ha pogut portar la meva mare, però però bueno, ens hem trobat tant que no hi ha trens i que haurem d'agafar un bus, però tampoc han avisat de si, en quins bus hi hauran, de quan venen, de...
5: No sabem res, estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, però no ens ha dit ni a quina hora, només tenim que tindre fe, suposo.
25: Sí, fe.
5: Fe en Renfe, però bueno.
25: I bueno, això, jo ahir també em vaig haver de quedar a Barcelona, o sigui, no vaig passar per casa perquè no podia tornar a Palau, i espero que avui no em passi el mateix.
24: Ah, ja ho sents, Ricard, aquest és un dels molts afectats aquí ara mateix, uns que han d'anar a Barcelona, els autobusos que no estan arribant, altres sí que van arribant, de Sant Celoni o cap a Martorell sí que van marxant els autobusos, però els de Barcelona no. Per cert, que el que us comentava abans de la megafonia, de moment ha parat, ja no s'estan sentint aquests missatges tant ni gravats ni avisant que no s'escoltessin els missatges gravats.
0: Gràcies, Marta, això a Granollers. Anem a Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí des de fa una hora i mitja no circula cap tren, ni cap al nord ni cap al sud. Cap al sud ja han dit per megafonia que la circulació està interrompuda, i cap al nord diuen que els trens funcionen amb irregularitat. Hem trobat uns quants maquinistes, estan en una sala, diuen que estan preparats per sortir, però que com que hi ha un arbre entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú, els seus trens no poden arribar fins aquí. Diuen que estan esperant indicacions. Ara mateix tothom està anant i està entrant en un tren aquí a la via 4, perquè per megafonia han dit que sortiria un tren cap a Barcelona i tothom ha pujat aquest tren. El tren de moment continua aquí a l'andana, no sabem si està a punt de circular o no. En tot cas, els maquinistes m'han assegurat que ells no s'han plantat per un problema de seguretat, els he preguntat molt. Diu que simplement que no tenen trens per conduir, que no és tan fàcil com agafar el cotxe i conduir, perquè aquí han d'esperar que arribin els seus trens. Com que del sud no poden arribar perquè hi ha un arbre, doncs no arriben els trens que han de conduir. Diu també que en les línies del nord sí que la situació és diferent, més complicada, perquè ha plogut més, però que ells sí que estan a punt i esperant que reorganitzi el servei i que els diguin alguna cosa. I almenys 5 maquinistes en una sala. A la pantalla, només arribar a l'estació, amb lletres ben grans, el que diu és que per causes alienes a la circulació es pot veure, la circulació es pot veure, per causes alienes la circulació es pot veure interrompuda, i diu també, recomanem mitjans alternatius. Cal dir que no hi ha informadors i que mitjans alternatius posats per Renfe no n'hi han. El que sí que aquí a la plaça d'aquí davant mateix hi ha l'estació d'autobusos, que és on surten els autobusos que van cap a Barcelona, evidentment pagant, clar.
0: Sí. Montse, gràcies. Aquesta és la fotografia des de Vilanova i la Geltrú. Tornem a l'aeroport del Prat. Lara García.
7: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí continuen les cancel·lacions, Ricard, i nosaltres ara mateix estem amb el José, que la seva dona havia d'arribar aquí a l'aeroport des de Sevilla a les 12 de la nit i no ha pogut arribar. José, bon dia.
9: Bon dia.
7: A veure, què faràs? És a dir, estàs aquí preguntant als mostradors, aviam quina solució et poden donar perquè la teva dona arribi a Barcelona. Com ho fareu?
9: No ho sé, he preguntat aquí a un noi, m'ha atès molt amablement, i ara doncs em vaig amb una oficina que m'han dit de Vueling a veure si saben alguna cosa, perquè no tenen cap informació.
7: Per tant, no et donen alternativa, no saps com podrà tornar?
9: En principi no, ni ells allà saben què, ni nosaltres aquí tampoc.
7: Ella com està?
9: Bé, han buscat un lloc per dormir unes hores i esperant que li diguin alguna cosa.
7: José, moltes gràcies, ànims, i aviam si us donen una solució aviat.
9: A vosaltres, bon dia.
7: Ricard, també el que hem sabut, que ens diuen alguns passatgers, és que des de Vueling, aquell vol cancel·lat a Bilbao, que havia de sortir a les 7 del matí, els estan oferint un servei d'autobús perquè vagin doncs tots junts cap a Bilbao en un autobús, i també els ofereixen un snack.
10: M'han donat alternativa a anar a Bilbao, la qual cosa són de 7 a 8 hores amb un autobús que no em ve de gust, i afortunadament he trobat un vol per aquesta tarda, en la qual perdo tot el dia de feina, però com a mínim demà al dematí no m'haig de llevar a les 4 del dematí.
7: Que bueno, com a mínim arribes, descanses i ets allà.
10: Això és un plus afegit, sí,
7: la
10: veritat.
7: I aquest autobús te'l posaven des de l'aerolínia?
10: Sí, de l'aerolínia i sense cost afegit. Ja, i m'han regalat un snack per menjar aquí, però no em ve de gust tampoc.
7: Mira. Recordem que ara mateix hi ha 12 vols de Vueling cancel·lats per aquest matí, que havien de sortir de l'aeroport del Prat, de la TU, i que no ho faran a causa dels temporals.
0: Doncs gràcies, Lara, i avui que és un matí també de pluges i també de recollir el que ha sigut les conseqüències dels aiguats que van caure ahir a Catalunya, posarem molta especial atenció al que està passant a Xerta. Jordi Barranca.
11: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, doncs mira, aquí hem ara entre connexió i connexió, hem donat una volta pel poble. Continua els problemes de cobertura aquí en aquest municipi del Baix Ebre. La zona del CAP, del centre d'atenció primària, és una de les més afectades. Els carrers estan plens de fang. L'asfalt s'ha tenyit de marró en lloc del color negre fosc habitual. La zona més propera, al canal de la dreta de l'Ebre, també allà es pot veure absolutament la destrucció. És una de les zones més devastades. Murs caiguts, camps negats i barrancs que es van eixamplar i van emportar-se tot allò que trobaven per davant. Ara mateix, poca gent pel carrer, però sí que entre elles hem trobat la Marga, una de les veïnes, i ens explicava com ha viscut aquestes últimes hores i, sobretot, com està vivint ella, que té el seu garatge, el seu pàrquing, està bastant anegat d'aigua i està ple de fang. Així ens ho deia.
12: A més, estic sola i ja veus el que tinc ara per netejar, perquè el meu marit no puc baixar, perquè treballa a Pauls, té la farmàcia a Pauls. Mira, quan va començar a ploure tan fort, vaig baixar un moment i vaig veure-ho bé. Vaig pujar i a la mitja hora, quan vaig baixar i vaig veure el pàrquing, vaig dir, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida. En 20 anys que estic aquí vivint.
11: Fa tot just unes hores tots aquests carrers bullien de persones que treien l'aigua com bonament podien. Ara respira molta més calma de la que hi havia, com dèiem, fa tan sols unes hores, però un cop es faci de dia, aquí encara és fosc, es verà tota la magnitud dels efectes d'aquesta tempesta. I ara mateix un dels sons que se senten en aquest municipi és dels generadors que porten electricitat a les zones del poble, a les cases que es van quedar sense llum ahir a mitja tarda, derivat de l'efecte d'aquestes pluges, no? que en una hora, no com dèieu abans, van caure en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre 100 litres per metre quadrat, una autèntica barbaritat.
15: El matí de Catalunya Ràdio. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
16: Busquem sempre qui més en sap
15: per resoldre els interrogants del dia.
16: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat.
18: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. A Catalunya Ràdio.
13: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7.
26: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
13: Més enllà de la pluja, avui també és l'endemà de l'amnistia. El Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
14: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
27: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
14: El líder republicà Oriol Junqueras creu que la sentència és una victòria col·lectiva de l'independentisme, però que no resol el conflicte polític.
28: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
13: Doncs, com dèiem, estem molt pendents avui de les pluges. Avui, ara que ho sentíem, és l'endemà de l'amnistia, però la notícia a aquesta hora passa pels problemes a Rodalies i a les pluges que es preveuen per avui. Podem saludar a aquesta hora el subdirector del programa de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
13: Quina és la situació a aquesta hora?
1: Bé, la principal novetat que tenim, que tot just fa pocs minuts hem conegut, és l'afectació en caràcter general al servei ferroviari per la informació que sembla que ens arriba de l'operador, que afectaria doncs, tota la qüestió de Rodalies, però també de la resta de serveis ferroviaris. Per tant, un missatge de cara a la ciutadania, que és que en aquests moments doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida. És la informació que acabem de rebre en aquest sentit i, per tant, doncs, la que traslladem a la ciutadania. I pel que fa a la resta de situacions d'incidències, en principi només hi ha talls puntuals de carreteres locals, a dues carreteres locals a Terres de l'Ebre. La situació de matinada doncs, no ha estat complicada perquè, com preveien, les pluges van acabar, aquestes pluges fortes, torrencials, van acabar la matinada. I, en tot cas, pel dia d'avui, doncs cal estar també atents a el que seria tot el litoral també de Catalunya, com el dia d'ahir, al migdia, tarda-vespre. Sembla que aquest episodi que es va repetint va perdent força cada vegada que es repeteix. Ahir va tenir menys intensitat que abans d'ahir, menys que el cap de setmana, però encara doncs, amb aquesta precaució, amb aquesta atenció a que les tempestes, quan es produeixen, doncs, encara poden tenir aquesta força. El Servei Meteorològic de Catalunya ens diu això, que avui seria més un episodi més ordinari de tardor, però que l'està doncs, molt atents, perquè ja veiem com aquestes tempestes d'ahir al final doncs, també van quedar en algun punt doncs, estàtiques i van donar problemes doncs, a Xerta, però també a Vilanova, a Viladecans, al Baix Llobregat, a diferents punts del territori on va ploure amb molta força i va produir incidències en pocs minuts.
13: Per tant, no es descarta també que al llarg del dia pugui haver-hi algun més alert?
1: Correcte. Seguirem amb la mateixa operativa, que és que a mesura que tinguem la informació de que aquestes tempestes són estàtiques i poden donar problemes, alertar la població, com vam fer ahir, primer a la zona de Terres de l'Ebre i fins al Baix Camp i després a la resta del litoral. A mesura que tinguem la informació, intentarem ajustar-nos, doncs, com estem fent, al moment de màxim risc, també perquè tothom es pugui adequar i, en tot cas, si tinguéssim un canvi en la predicció, que ens ho permetés fer molt de temps, ho farem abans, però en principi semblaria que o esperem doncs, que avui, definitivament, sigui un dia que no calgui fer aquestes alertes perquè ja tinguem unes tempestes més normalitzades en aquest sentit, que no vol dir que no requereixin estar atents, però que ja no comportarien aquestes quantitats tan significatives i, per tant, ja no comportarien problemes, incidències greus o riscos greus per la població.
13: Començàvem molt pendents i ens ho deia també al començar que hi ha problemes a Rodalies. Han activat el pla Ferrocat a les incidències de la R2. No sé si es pot ampliar també la situació actual de Rodalies, que no estan sortint la majoria de trens.
1: La informació que jo tinc, tot just abans que han fet el punt de control amb l'equip de guàrdia, és que hi ha aquesta afectació doncs que no està garantit el servei a tota la xarxa per la prestació del servei en si mateix i, per tant, doncs, és una informació que nosaltres hem rebutat i no puc donar més detalls que traslladar-lo al conjunt de la gent que ens està escoltant per la seva logística en aquests moments.
13: De tota manera, els costen més desperfectes a les vies, més enllà del que ha explicat de Vilanova i la Geltrú?
1: Doncs nosaltres l'incident important que tenim és aquest que es va produir, que estàs indicant de caiguda d'un arbre ahir a la nit. No ens consta més incidències, però és veritat que entenem que té la seva operativa de verificació, com tots coneixem, de l'estat de les vies i que segurament té alguna relació amb aquesta qüestió. Nosaltres, del servei, de funcionament del servei, l'última incidència rellevant que ens consta és aquesta afectació i no ens constava cap més.
13: Perfecte, doncs seguirem parlant. És Sergio Delgado, subdirector de Programa de Protecció Civil. Moltes gràcies i bon dia.
1: Gràcies, bon dia a tothom, precaució, i esperem que aquest episodi ja acabi de retirar-se avui.
13: Perfecte, doncs per saber com està el temps i com va aquest episodi, podem parlar amb l'Eloi Cordomí. Eloi, com evoluciona el tema, les tempestes?
2: Bon dia. Doncs mira, els ruixats ara mateix els tenim sobretot a l'Alt Pirineu. Són tempestes que arriben per l'oest de Catalunya i que es queden concentrats en aquells sectors. A la resta del país avui s'haurien d'obrir clarianes. Hauria de fer sol, fins i tot. És veritat que a aquesta hora hi ha molts bancs de boira, però la tendència és que es vagin aixecant a mesura que vagi avançant al matí. Queda inestabilitat, i això ho notarem sobretot a la tarda, perquè a la tarda apareixeran noves tempestes. Avui, en principi, les esperem a l'interior. Per tant, com que són tempestes que no entraran en contacte amb el mar, amb les condicions d'escalfor que està, i amb aquests vents de mar cap a terra que teníem aquests últims dies, que avui en principi ja no hi són, avui preveiem que les tempestes puguin ser localment fortes a l'interior, però unes tempestes més convencionals, com ens deien des de Protecció Civil. Tempestes que poden caure especialment cap al sector del prelitoral. Aquí hi ha un avís de nivell groc de 20 litres en mitja hora, també el Pirineu, Perepirineu, al nord de les comarques de Girona, a l'interior de les de Tarragona, i el resta de l'interior molt més regulars. I a la costa hem de seguir-ho. De moment no preveiem pluges fortes o aiguats com aquests últims dies, com a molt algun ruixat, però hem de seguir amb atenció doncs, com evolucionen aquestes tempestes en el moment que s'acostin al litoral per veure si poden haver-hi algunes sorpreses com les dels últims dies. De moment avui, les temperatures que preveiem seran una mica més altes, amb màximes de 26-27 graus a la costa i uns 23, 24 o 25 a l'interior.
13: Moltes gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara, adéu-siau.
13: I quan falten 4 minuts per arribar a les 7, ens truca l'Antonio des de Cerdanyola, que ens diuen que està esperant l'autobús. Antonio, què passa?
3: Sí, hola, bon dia. Miri, jo porto que esperar més de mitja hora un autobús a l'E3 perquè no funciona a Rodalies. I calculo que aquí hi ha unes 300 persones i la gent que s'ha anat, perquè estem desesperats esperant l'autobús. Aquí no ve ningú. Venen tots menys a l'E3. I quan venen a l'E3, posa fora del servei perquè està una mica ple i passa a la llar. O sigui, aquí és que ningú fa res, eh? Des de l'alcalde fins al president del govern. És que és una vergonya, això. Escolti'm, una pregunta, mira, a veure. L'R4 sempre ha sigut la pitjor línia, la línia regional de Catalunya, sempre la pitjor. Des de Terrassa, això ho sé jo, des de Terrassa fins a Hospitalet, no ha hagut cap problema. No poden posar un tren des de Terrassa a Hospitalet? Tot això ja està arreglat. És que és la desídia, és que no volen fer res. Estem en un país, perdoneu, és el país pitjor del món. Això qualsevol país d'Europa, estic parlant, això no passaria. Això
13: perquè, Antonio, vostè on anava?
3: A Barcelona.
13: I ha agafat...
3: A Barcelona, mira, ara ve un altre, també està tot ple. És que no posem ningú, això no pot ser, home, això no pot ser.
13: I quanta gent no són, més o menys, Antonio? Aquí, quanta gent són esperant a l'autobús, més o menys?
3: Doncs 300 persones, unes 300. Espera, i la gent que s'ha anat tan desesperats. Què fem? Què agafem? No hi ha ferrocarril, no hi ha metro. Ai, tampoc hi ha metro. Mira, que caben 4 persones. És que ja no pot ser. Jo no pot ser. Jo no sé com la gent té tanta... Veus? És que no pot
13: I
3: ser.
13: I cada quan estan venint els autobusos?
3: Miri, ahir una mica menys. I venien dos junts. Ara mateix ve un, o millor cada 10 minuts, però que ja ve ple. Si és que ve ple.
13: Perquè des d'on venen aquests autobusos?
3: Aquí no passa ningú. Aquí no passa ningú.
13: Des d'on venen aquests autobusos?
3: Com diuen?
13: Que des d'on venen aquests autobusos?
3: Aquests autobusos són de L3, que ve després de Barcelona fins a Cerdanyola, a la universitat, baixa i una vegada a Barcelona va fent.
13: Doncs moltes gràcies, Antonio, i paciència.
3: I és que la Requeta pot posar carrefors. Però en quin país estem, Déu meu? Però és que això és vergonyós. És vergonyós. El primer alcalde d'aquí, que no fa res, tampoc.
13: Perfecte. Antoni, doncs parlem amb Renfe i paciència. Dies com avui només queda això, paciència. Moltes gràcies per la trucada.
3: Tinc una fotografia, si la voleu.
13: Perfecte, doncs ara parlem amb vostè fora de micro. Ja ho sabeu, si voleu fer arribar el vostre testimoni, si esteu enganxats a les estacions o als autobusos, podeu trucar al telèfon del directe, el 932017474. Mentrestant, Maria, quina és la situació a la mobilitat?
4: Doncs si fa uns 20 minuts Renfe ens deia que no hi havia servei de Rodalies en lloc per causes alienes, que ja sabem que és per aquesta protesta que tenen alguns maquinistes que no volen passar per algunes vies que consideren que no estan en condicions, ara el que ens diu Renfe ens matisa que sí que hi pot haver algun tren, però que pot anar variant això. És a dir, que no saben exactament, no tenen un control sobre els trens que poden sortir o que no. Hem parlat també amb un sindicat de maquinistes que ens deia que ells d'entrada, la UGT sí que estaven d'acord en passar per aquelles vies on sí que estiguin bé. En canvi, hi ha altres sindicats que sí que aposten perquè els maquinistes no passin per cap via com a motiu de protesta. Sigui com sigui, el que ens diu Renfe és que hi ha servei alternatiu d'autobusos, no a tot arreu, perquè això no ho teníem previst, evidentment, aquesta situació d'avui. Sí que n'hi ha, però, a l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, a l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, a l'R4 entre Terrassa i Manresa, també a Terrassa i Manresa es poden agafar els busos de línia i el servei de ferrocarrils fins a Barcelona. A l'R7 també hi ha aquest autobús E3 i altres autobusos.
0: Ara mateix són les 7. Gràcies, Maria. Avui és un dia de caos a Rodalies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La notícia aquest matí, com dèiem, és un nou matí de caos a Rodalies. Els maquinistes s'han plantat i no hi ha servei, o com a mínim no està garantit. De fet, Rodalies ha informat que no circulen trens per causes alienes a la companyia. Ens ho confirmava fa uns minuts en aquest programa el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.
1: I és que en aquests moments, doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida. És la informació que acaben de rebre en aquest sentit i, per tant, doncs, la que traslladem a la ciutadania.
0: Línies obertes al 93207474, si algú hi vol trucar i explicar-nos el que està vivint ara mateix amb Rodalies després d'aquestes pluges dels últims dies i que ahir al vespre va fer que caigués un arbre i un mur també sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Els maquinistes han dit que prou i es neguen a sortir perquè consideren que no tenen prou garanties de que la xarxa ferroviària sigui segura. El problema que és afegit és que ara mateix no hi ha prou autobusos per donar servei alternatiu per carretera, per tant, a aquesta hora, qui hagi d'anar a la feina o estudiar o anar a l'hospital en tren, doncs s'haurà d'anar buscant la vida. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Doncs sí, el missatge que dona Renfe és que la gent busqui alternatives de transport perquè pot circular algun tren, però pot anar variant. Per tant, no tenen un control exactament de quins trens surten i quins no. Però hi ha una afectació generalitzada en el servei. I també recordar que pel que fa al trànsit, hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre. És la C43 i la T301 a Benifallet, la TV-3541 entre Paüls i Xerta, i encara la ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Pel que fa a la resta del trànsit, doncs, les retencions habituals a les rondes i als accessos de Barcelona.
0: Estació de Granollers. Anem cap allà. Des de primera hora del matí hi ha molta confusió entre els passatgers. Com està ara mateix la situació? Marta Viana, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs aquí segueix realment el caos. Ara mateix els informadors ens diuen que han fet dos grups. El que estem veient és que estan fent dos grans grups, amb moltíssima gent que s'ha quedat aquí esperant per anar cap a Barcelona i que no hi havia manera que arribessin els autobusos. Ara n'han arribat un parell i el que estan demanant els informadors és que la gent respecti l'ordre de cua, que intentin doncs fer-ho amb ordre i que a poc doncs, a tota aquesta gent que s'està aquí acumulada des de les 6 del matí que nosaltres hem arribat, doncs que aniran cap a Barcelona, però amb els autobusos que vagin arribant, uns autobusos que realment arriben tard en comptagotes. De moment també us puc dir que han arribat diversos autobusos, una situació també una mica surrealista la que s'ha viscut aquí, perquè han arribat diversos autobusos de Sant Celoni, que havien de gent que baixava, que havia d'agafar el tren, però s'han trobat amb una situació absolutament caòtica aquí a l'estació. I ara, Ricard, et puc dir que aquí hi ha com a mínim unes 500 persones o 400 persones que estan esperant autobusos per anar cap a la feina.
0: Gràcies, Marta Viana. Anem cap, en aquest cas, a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
4: Hola, bon dia. Una situació aquí molt semblant. Moltíssima gent aquí amuntegada a les portes de l'estació d'Arenys. Hem de dir que aquí ja passava ahir que el tram entre Arenys de Mar en direcció nord ja es feia per carretera. Aleshores, la gent que arribava des del nord fins aquí amb aquests autobusos de Renfe podia agafar el tren en direcció Barcelona. Avui això no passa i, per tant, aquí s'ha muntat un caos impressionant. I ara el que han fet és fer dues files, una fila en direcció cap al Maresme Nord, és a dir, en direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda, que és el que ja passava ahir, per anar per carretera, i una altra fila en direcció Mataró, també per carretera, és a dir, han improvisat un autobús d'aquests de Renfe que vagi també en direcció Mataró, però a Mataró no els ofereixen cap alternativa, sinó que el que els han dit a l'informador que està aquí és: us portem a Mataró i busqueu una alternativa de servei regular d'autobús. Us he de dir que el servei regular d'autobús de Mataró, sé per companys que ara mateix hi ha unes cues quilomètriques i que no pot absorbir la quantitat de gent que arribarà des de les diferents estacions del Maresme a la capital del Maresme. Té una sèrie d'autobusos directes, però no per carregar aquesta quantitat de gent, i aquesta és la situació ara mateix.
0: Doncs déu-n'hi-do la situació, la que estem explicant avui a Catalunya Ràdio, sobretot de desinformació i de caos, perquè explicava a primera hora del matí que a Granollers els megàfons anunciaven uns trens i els informadors deien que aquests trens no els hi fessin cas, que no passaven. Per tant, una contradicció important. I després també que hem estat tot una hora esperant que Rodalies ens digués quin era l'estat de situació de les vies, i és que a hores d'ara el que ens diuen és: hi ha trens que circulen, trens que no, pot ser que trobi el tren que circuli, que no. És realment, en fi, una situació bastant complicada, i algú ha d'assumir responsabilitats, perquè això que està passant avui és una falta de previsió increïble. Mira, ens truca un oient, que és l'Albert. Albert, bon dia.
5: Hola, bon dia, senyor Estrell, què hi ha?
0: Tu ets conductor d'autobusos, Albert.
5: Correcte, així és. Ja, jo visc a la Bisbal d'Empordà, vale? I l'empresa per la qual jo treballo, jo tinc una feina demanada, no?, que és cobrir la ruta amb autocar des de Figueres fins a Sils, vale? Des de les 5 de la tarda, o sigui, d'aquí 10 hores ja tenen previst que l'autocar faci de Figueres a Sils i tornada fins a les 10 de la nit mínim, que jo faré. Ja no sé si després un company continuarà o què, però jo tinc, per exemple, des de les 5 de la tarda, que ja m'han avisat, fins a les 10 de la nit.

0: per què no vol l'Urcil, no?
1: Ja, falta de planificació.
0: I la gent que es pugui planificar, que pugui anar amb familiars, que es pugui buscar una alternativa, no? Que es pugui preparar, més que res, perquè la gent treballa, la gent té la seva vida, té les seves preocupacions, no? Vull dir que no han d'anar en l'últim moment a l'estació i dir, hòstia, que això ens entrenc amb autobús, saps?
1: Ja.
0: Doncs clar, no posen prou avisos de que això és amb autobús o d'aquí 10 hores...
1: No, és que no ho sap, la gent no sap què ha de fer.
0: Per això truco per aportar-me una gana de sorra, no? I, escolta, si algú fa servir l'autobús de 5 a 10 de Figueres Estils o tornada, hòstia, doncs que ja ho sap, no? Vull dir, en plan xivato, no?
1: Sí. Queda clar, Albert, gràcies per trucar. I paciència, també, gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Al final, els conductors d'autobusos s'han de trobar també doncs, amb molts usuaris que no tenen la informació i, per tant, també reben segurament tota aquesta queixa. Anem cap a Vilanova i la Geltrú, Montse Jané. Quina és la situació ara mateix?
2: Hola, mira, doncs aquí han sortit dos trens bastant seguits cap a Barcelona i ara en sortirà un tercer. Tot és improvisat, sense planificació ni anuncis. Aquí l'únic que diu la megafonia és que els trens avui funcionen amb irregularitat. La gent va corrent amunt i avall, fa el que pot, intentant orientar-se. El que m'han dit és que del sud no en vindrà cap perquè hi ha un arbre a la via entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Per tant, tots els que surtin ho faran des d'aquí, des de les tres vies d'origen que estan a un costat i que comencen aquí a Vilanova. Quan arribi un, aquí al final de la línia, carregarà i marxarà. Un dels trens que ha arribat, amb persones que venien de Viladecans, doncs m'han dit això. Hem parlat amb un dels usuaris, que es diu César, i ens ha explicat com ha anat el trajecte. Bé, no tenim a punt aquest tall de veu, però sí que ens deia el César que ha tardat una hora, que havia sortit a les 6 de Viladecans, que eren les 7 al moment d'arribar, i que entre Sitges i Vilanova s'ha aturat 3 vegades el tren i no els hi han explicat el per què, no? Aquesta és la situació aquí. El que sí que podem dir també segur ja des de primera hora és que no hi ha cap tren d'aquí cap al sud, cap a Sant Vicenç de Calders, perquè és on hi ha el problema a la via, que segons ens han dit estan treballant per treure aquest arbre que va caure ahir a la nit.
1: Doncs gràcies, Montse Jané, des de Vilanova i la Geltrú. Anem cap a l'aeroport també del Prat, perquè allà també hi ha incidències. Lara García.
3: Bon dia, Ricardo. Doncs sí, ara mateix hi ha 12 vols nacionals cancel·lats de Vueling que havien de sortir aquest matí a l'aeroport del Prat i que no ho faran per les condicions meteorològiques. Des d'ahir al vespre hi ha hagut més de 30 cancel·lacions. Fins i tot hi ha gent que ha hagut de dormir a l'aeroport i a aquesta hora la imatge a la terminal 1 del Prat és la de passatgers fent cua als mostradors reclamant solucions. Just acabem de parlar amb un membre de la tripulació de terra de Vueling que ens ha dit que estan mirant d'estudiar cas a cas i els donen alternatives diferents. Ens diuen que en general la solució que els ofereixen és agafar el següent vol disponible. Si el passatger no li va bé, pot no acceptar-lo i intentar reclamar l'import del vol que ha perdut a l'aerònia. Si accepta aquesta alternativa i hi ha moltes hores entre els dos vols, doncs Vueling el que els està oferint és un snack. Els donen com un cupó i van a la cafeteria de l'aeroport i els donen una mica d'esmorzar. També hi ha alternatives com ara les que els han donat pel vol que havia de sortir a les 7 de Bilbao i que no ho ha fet. Els ofereixen un autobús, tots els passatgers junts en un autocar per anar cap a Bilbao, o bé que agafin un vol a Santander i quan arribin a Santander, doncs que s'espavilin i busquin alternatives per arribar al seu destí.
1: Avui programa especial al matí de Catalunya Ràdio, després d'aquest nou episodi de tempestes d'aquestes últimes hores, molt pendents de rodalies, línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4, si voleu dir-hi la vostra, 9-3-2-0-1-7-4-7-4, i també molt pendents de les afectacions. El 112 ha rebut fins a les 6 del matí prop de 700 trucades, la gran majoria durant la tarda i el vespre d'ahir. I una de les comarques més afectades va ser el Baix Ebre. Avui, de fet, nosaltres som camí de Xerta. Així sonava ahir a la tarda als carrers d'aquest municipi del Baix Ebre, amb imatges impactants que arriben i que circulen per la xarxa des de primera hora de la tarda, i avui volem anar cap allà per saber com es desperta aquest municipi. Allà tenim el Jordi Barranca. De moment, Jordi, què tal? Bon dia.
4: Hola, Ricard, molt bon dia. Doncs mira, el municipi Quixerta es desperta molt a poc, amb una de les imatges, sens dubte, de la pluja d'ahir, la manera com ha quedat la benzinera que hi ha a l'entrada del municipi, absolutament devastada, amb fang, pedres i amb tot d'arbres de grans dimensions situats al mig, a tocar mateix de la calçada. Durant aquestes últimes hores els han retirat de l'interior de la benzinera, però la imatge és bastant devastadora. Uns arbres, per cert, amb restes encara de cendres, de cremes, de l'incendi que hi va haver fa més d'un any en aquesta zona, al municipi veí de Paüls. També els camps de tarongers, que estan sobretot al passeig del canal de la dreta de l'Ebre a tocar d'aquest canal, estan absolutament negats d'aigua, amb murs caiguts i tot plegat a l'espera d'iniciar els tràmits per reconstruir tot el que l'aigua s'ha emportat davant la incredulitat dels veïns.
5: Va, per edat, devia baixar un metro d'aigua, devia baixar.

0: Toda muntanya està seca, seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai. Lo dimarts passat se va aparèixer una mica, però només una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort.
1: Quan va començar a ploure tan fort, vaig baixar un moment i vaig veure-ho bé. Vaig pujar i a la mitja hora, quan vaig baixar i vaig veure el pàrquing, vaig dir, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida.
2: Durant les últimes hores, les brigades d'equips de manteniment han anat fent el que bonament podien per treure el fang acumulat, però ja us diem que queda molta, molta feina per fer.
3: De cara al dia d'avui, tornem a tenir avisos per ara grocs a diverses comarques. De seguida ampliarem la previsió del temps amb Eloi Cordomí, però recordem que hi pot haver tempestes localment fortes a diversos punts. No haurien de ser tan fortes com les d'ahir, però Sergio Delgado, fa pocs minuts, de Protecció Civil, també ens confirmava que no es descarta enviar alertes durant aquest matí. Per tant, de nou és un matí de ràdio, un matí de Catalunya Ràdio. Ho viurem també en una hora especial a partir de 9:45 amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i a Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: I a aquesta hora podem saludar Òscar Playà, director de Rodalies. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: Què està passant?
5: Doncs bé, actualment tenim un... És a dir, no podem assegurar la circulació dels trens a la xarxa de Rodalies. Em consta que l'R1 ara mateix no tenim cap tren circulant i la resta de les línies van circulant de forma progressiva tota la circulació dels trens que teníem programada per avui.
3: Però això per què passa?
5: Doncs aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin, eh? I per tant doncs és el que està passant. Estem davant de jo considero un conflicte laboral. Nosaltres en tot
3: no,
5: moment
3: un conflicte laboral, perdona, moment... no hi havia convocatòria de pas de vaga, no?
5: No, hi ha hagut una, és a dir, com repeteixo, els sindicats m'han enviat una carta aquesta matinada, el sindicat majoritari de maquinistes, dient que no podien assegurar l'apertura del servei, eh? I per tant, doncs, bueno, no estem, és a dir, el que sí que vull dir és que no estem davant d'un problema de seguretat a la infraestructura, no estem davant d'un problema a la infraestructura, sinó que perquè ahir els trens van circular de forma segura, així es va, vull dir, els fets em remeto amb les circulacions que van haver d'ahir durant des que va començar el temporal dissabte, que es va tancar el servei, vam obrir el servei aplicant tots els procediments de seguretat i, per tant, vam anar obrint de forma progressiva aquelles línies, fent totes les marxes exploratòries que es van definir amb els propis sindicats després de l'accident de Gelida i, per tant, complint absolutament tots els procediments de seguretat que tenim establerts, tant per l'administrador de la infraestructura com per, en aquest cas, l'operador Renfe. I, per tant, hem anat posant en marxa de forma progressiva les línies que teníem ahir funcionant amb total seguretat.
3: A quina hora van rebre aquest comunicat?
5: Aquest comunicat el vam rebre cap a la 1 de la matinada.
3: I de 1 a 7 del matí, en 6 hores, no han pogut preveure el que ha passat?
5: Bé, nosaltres teníem ja havíem previst, abans d'ahir, uns serveis alternatius també d'autobusos. Com dic, pues, davant del temporal que estem, pues, en el cas de que no poguéssim obrir alguna de les línies, i hem posat informadors des de les 5 del matí fins pràcticament al tancament del servei a totes les estacions per poder informar els usuaris. Això ho tenim des de abans d'ahir, i per tant el que passa que són autobusos que no poden absorbir clarament tots els usuaris de Rodalies, és a dir, és impossible, però tenim, és a dir, ja estàvem preparats ahir, abans d'ahir, amb serveis de busos, amb informacions, sí, però... amb informadors addicionals de les
3: estacions.
5: Perdoni una cosa,
3: és que ho ha dit de passada poder, però és que és a dir, pateixen, perdoni, però m'està dient que no pot absorbir tot el servei que s'ha d'oferir amb el servei alternatiu d'autobusos. És impossible.
5: Efectivament, clar, és impossible.
3: Per tant, no poden garantir que la gent es pugui moure per Catalunya amb servei públic.
5: És a dir, el que estem dient ara mateix és que tenim trens circulants en algunes línies, no estem amb el 100% de l'oferta, i que tenim serveis muntats des d'abans d'ahir d'autobusos, que estan circulant, però clarament un autobús no pot absorbir la quantitat de passatge que absorbeix un tren.
3: Sí, sí, però per tant m'està dient que no poden garantir servei públic per tota la ciutadania de Catalunya.
5: En aquests moments el que nosaltres estem dient és que els trens estan funcionant, però no estan funcionant al 100% de l'oferta.
3: Sí, no, excepte l'R1, que ara mateix... El que jo li estic preguntant és si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, i m'està dient que no.
5: Jo puc parlar del servei de Rodalies. En el servei de Rodalies hi ha els serveis que hem muntat alternatius, a part hi ha altres serveis públics de busos en diferents zones de Catalunya, i el que recomanem és que la gent utilitzi tant els serveis que hem posat nosaltres com a Rodalies, com a Renfe, i els serveis públics de mobilitat de busos que ja existeixen i que estan a l'abast de la ciutadania. I és el que recomanem ara mateix davant de la situació que ens trobem. Que els maquinistes no estan traient tots els trens que teníem planificats avui a les línies que teníem obertes ja ahir i que van funcionar i que de forma correcta i de forma segura.
3: Però vostè em pot dir ara quins trens funcionen?
5: Sí, tenim pràcticament, és a dir, tenim trens funcionant pràcticament totes les línies excepte la R1, que ara mateix no tenim cap tren funcionant.
3: Sí, però quan diu totes les línies, pot ser que anem a una línia i no hi hagi un tren. O pot ser que sí.
5: Pot ser que hi hagi, és a dir, estan funcionant a totes les línies, excepte a l'R1. El que no estan funcionant són tots els trens. Per tant, els temps d'espera poden ser superiors als habituals, els que estan programats.
3: És a dir, no pot garantir que ara mateix hi hagi trens si vaig a l'estació del Camp de Tarragona, per exemple.
5: No puc garantir que el tren passi a l'hora que està programat. Trens estan circulant, però no estan circulant tots els trens que havien de circular.
3: Val. Vostè parlava de la comunicació, deia que han posat informadors, és cert, des de primera hora del matí ho hem comprovat. El que passa és que molts informadors ens deia no sabem quina informació donar.
5: Bé, tenim, com dic, informadors. En els informadors, des del centre de control, se'ls ha donat la informació que havien de donar i és la informació que estem donant, que és justament el que estic dient aquí, que no podem assegurar ara mateix el compliment de l'oferta que teníem programada avui i recomanem als usuaris que utilitzen serveis alternatius que hem posat tant des de Renfe com serveis alternatius que ja existeixen en diferents llocs de la xarxa.
3: El que demanaven els maquinistes de Renfe, amb aquest informe que li han fet ara, aquesta carta que li han fet arribar a primera hora del matí, és que volien més garanties per reprendre la circulació. Ens consta, per això, que Adif ja havia emès un comunicat que deia que les vies eren segures.
5: Sí, efectivament. En aquesta carta el que ens estan dient és que volen una sèrie d'informes que ja ens els van demanar ahir, són uns informes que estem treballant-hi, però que no són uns, però que ahir nosaltres, és a dir, l'administració de la infraestructura, com bé dius, ens ha garantit la disponibilitat i la seguretat d'en tot moment de la infraestructura. En aquella infraestructura que hem tingut aquesta seguretat hem anat obrint de forma progressiva des de diumenge. Com sabeu, ahir no teníem encara totes les línies funcionant i per tant, hem complert en tot moment la normativa vigent en quant a la seguretat. I per tant, no estem parlant d'un problema de seguretat ni d'infraestructura. A més, ens han demanat uns informes addicionals que, com dic, estem treballant des d'ahir. Els enviarem durant al llarg d'aquest matí, però que insisteixo que són uns informes addicionals que ens han demanat, però que són uns informes que clarament ahir vam circular de forma segura, perquè, com dic, i repeteixo, en tot moment estem aplicant la normativa vigent, tant l'administrador de la infraestructura, Adif, com en aquest cas l'operador. I ahir els trens que teníem oberts en les línies que teníem obertes van funcionar de forma segura durant tot el dia.
3: Que la pregunta per això és qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió? Perquè sí, clar, si els maquinistes diuen que no és segur circular, que ja explicaran per què. Perquè, bueno, de fet, els maquinistes no tots, també diem-ho tot, perquè UGT, per exemple, ens acaben de dir que ells no secunden aquesta protesta. Però si una part dels maquinistes o un sindicat concret diu que no és segur, Adif considera que sí que ho és, que també cal explicar per què, aleshores, davant d'això, qui assumeix aquesta responsabilitat?
5: Perquè si nosaltres... La seguretat no és un tema subjectiu. Existeixen una sèrie de procediments i de protocols per part de l'administrador de la infraestructura i, a més, aprovats i avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i en aquest cas també per l'operador. Per tant, la seguretat no és quelcom subjectiu, sinó que es defineixen una sèrie de procediments i de protocols a aplicar. I aquests són els protocols i els procediments que estem aplicant en tot moment. Arrel de l'accident de Gelida es van posar una sèrie d'accions addicionals, com són les marxes exploratòries que estem fent Renfe i Adif, que fem a cadascuna de les línies, i que les hem aplicat també durant la reposició del servei arrel del temporal que va començar dissabte. Per tant, en tot moment garantim la seguretat i la disponibilitat de la infraestructura. I insisteixo que la seguretat no és un tema subjectiu, és un tema que clarament està procedimentat i protocolitzat. I el que estem fent és aplicar els protocols i els procediments vigents per part de l'administrador i per part de Rodalies, de Renfe, per assegurar que els trens funcionen de forma segura. I això és el que hem fet en tot moment. Vull dir, això és un tema que vull deixar absolutament clar. I no podem donar la seguretat de forma subjectiva a ningú. Per això existeixen aquests procediments en tot l'àmbit ferroviari, a Rodalies, a Metro, Ferrocarrils, a tot l'àmbit ferroviari. I per tant, el que estem aplicant és la normativa vigent. Per tant, no estem davant d'un problema de seguretat, no estem davant d'un problema d'infraestructura. Estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent, en aquest cas, el sindicat majoritari de maquinistes, i que nosaltres donarem tota la informació que ens demanin, però que insisteixo que és una informació addicional que nosaltres, com dic, apliquem tot el procediment i el protocol de seguretat, i que hi ha unes informacions addicionals que ens estan sol·licitant i que estem treballant, i que al llarg del dematí els hi enviarem. Però aquests informes addicionals no donen una garantia superior de seguretat a la que ja tenim.
3: Que diu que van circular de forma segura, però ahir, per exemple, va caure un arbre sobre un tren.
5: Bueno, ahir va caure un arbre sobre un tren, és un fet que va passar, però en tot moment a la R2 Sud es van aplicar els plans de contingència que l'administrador de la infraestructura té segons el nivell, en aquest cas dels avisos de pluja, que teníem a la zona. És més, a part de l'aplicació, vam parar els trens uns 10 minuts a la R2 Sud amb el pic de la pluja, i una vegada aquest pic va baixar, vam reprendre la circulació. Es van posar limitacions de velocitat en aquelles zones on teníem els avisos ja abans de que arribessin les fortes pluges, i per tant vam aplicar, com hem fet sempre, els plans de contingència que ens marquen davant de la situació meteorològica que teníem ahir.
3: Vostè deia, per exemple, parlàvem de la línia R8, diu que ha circulat amb normalitat durant aquests dies. Tenim un usuari que ens assegura que no ha circulat trens per l'R8 des de dilluns.
5: No. Jo parlo que han circulat amb normalitat aquests dies les línies que hem anat reprenent de forma progressiva des de l'aturada del servei de diumenge. La R8 no era una de les línies que teníem posades en servei ahir.
3: De les que estaven, d'acord. Però aleshores què farem, senyor Playà? És a dir, farem alguna cosa, exigirem alguna cosa? Aquests treballadors que no estan agafant el tren, se'ls sancionarà, se'ls expulsarà? Què passarà?
5: Estem davant d'un conflicte laboral que ara hem de veure com procedim a la gestió del mateix. Nosaltres ara continuarem treballant en elaboració d'aquests informes addicionals, insisteixo, que ens està demanant el sindicat majoritari de maquinistes, clarament, és un tema que hem de gestionar. Aquest conflicte, insisteixo, aquest conflicte laboral que ha sorgit arrel d'aquesta situació, arrel d'aquesta carta que hem rebut aquesta matinada.
3: Però vostè anirà fins al final?
5: Bé, no ho sé, en tot cas hem de valorar la situació i prendrem les mesures que considerem amb Renfe i amb el titular del servei.
3: Què li diuen al Ministeri?
5: Jo en aquest cas del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i per tant veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
3: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
5: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
3: Però al final, qui respon sobre això i el que està passant hauria de ser el ministre de Transports.
5: Bé, en tot cas és un tema que o bé el titular del servei o bé el propi ministre doncs, haurà d'explicar. Jo, el meu interlocutor és la titularitat del servei, nosaltres som un operador, que el nostre titular del servei com a operador és la Generalitat de Catalunya, no és el ministeri.
3: Si vostè parla amb la consellera de Territori,
5: no sí,
3: parla amb
5: el ministeri. En tot moment estem en contacte amb la consellera, tots aquests dies de forma permanent.
3: Sí, però la consellera poc podrà fer, és a dir, que al final la responsabilitat final és del ministeri.
5: Bé, en tot cas, reitero que és un tema que des del titular del servei hauran de dir quins són els propers passos en quant a aquesta pregunta que em fas.
3: Doncs li agraïm, Òscar Playà, que ens hagi acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio. Sí, hi ha moltes incidències, ara mateix les repassarem. És la situació que hi ha ara mateix a Rodalies. És Òscar Playà, director de Rodalies. Gràcies per acompanyar-nos.
5: Molt bon dia.
3: Fem una pausa i ho repassem.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: 7, 12, 19, 28 i 50, i els sols, l'1 i el 6.
8: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta't les condicions.
11: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
12: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
13: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Portelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Portelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Portelanosa. Dissenyant espais per viure.
3: Ara són 8:15. I avui és dimecres 7 d'octubre. Ens despertem amb 13 graus a Viladrau, 16 graus a Raïmat i 18 graus a Ullacona. En ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar de primera mà el que ha passat aquesta nit amb els aiguats a Xerta. De seguida ho explicarem, però també molt pendents del que està passant a Rodalies. Maria Fernández Noguera.
15: Doncs sí, ho acabem de sentir. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha confirmat que a l'R1 no hi ha cap tren circulant i que la resta de la xarxa doncs no poden garantir que els trens passin a l'hora programada. Davant d'aquesta situació, el que recomana Renfe és que s'agafin transports alternatius, perquè sí que hi ha alguns trams de línia que ja estava previst, que Renfe havia posat els seus autobusos alternatius, però evidentment aquesta situació d'avui doncs no està coberta amb aquests autobusos. Això sí, recordem alguns d'aquests trams que sí que hi ha autobús alternatiu, que és l'R7, l'R8 o alguns trams de l'R11. I mentrestant, pel que fa al trànsit, molta atenció a aquells conductors que hagin d'agafar la C58 en direcció a Barcelona, perquè hi ha força cua entre Terrassa i Barberà de la Vallès. Granollers per un accident. També hi ha retencions a la C-17 a Parets, a la C-33 a Santa Perpètua de Mogoda, a la B-23 en tots dos sentits i a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat, així com els accessos, als punts habituals. Recordem també que hi ha tres carreteres tallades a les Terres de l'Ebre, dues a Benifallet i una altra entre Paüls i Xerta, i que encara està tallada també a causa de les pluges la ronda nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles.
3: Aquesta és la situació ara mateix a Rodalies. Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4 i molt pendents també dels ruixats que puguin caure aquest matí. Seran ruixats intensos, Eloi, però res a veure amb el que en principi va passar ahir la tarda.
16: Exacte. En principi, la situació d'avui és bastant diferent. Ara mateix tenim algunes precipitacions que arriben per l'Alt Pirineu. Estem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre Catalunya i l'arxipèlag Balear. En principi, no es dirigeix cap aquí a Catalunya. I avui la tendència aquest matí és que s'obrin grans clarianes. Hi ha molts bancs de boira, també a l'interior, però s'aniran aixecant. I al matí hi haurà molts llocs on fins i tot farà una mica de sol. És veritat que hi ha inestabilitat, per tant, a la tarda podem tornar a tenir tempestes. A molts llocs, sobretot de l'interior. Per tant, avui, amb les previsions que tenim, aquestes tempestes no haurien d'entrar en contacte amb el mar Mediterrani tan calent i no s'haurien de desenvolupar tant com ho han fet aquests últims dies. Les tempestes més fortes les preveiem al voltant del perilitoral. Aquí hi ha avisos de 20 litres en mitja hora, són avisos grocs, però també en altres llocs de l'interior, sobretot Pirineu, Prepirineu, poden tenir alguns ruixats una mica més forts. I demà tenim una entrada vent del nord i de mestral, canvi d'aires totalment, baixarà la temperatura, nevarà fins i tot a la Vall d'Aran, uns 2.000 metres, i entre el sud de les comarques de Girona i la costa de Barcelona encara podien tenir alguns xàfecs.
3: Doncs aquesta és la situació pel que fa al temps. Gràcies, Eloi. Avui som en ruta al matí de Catalunya Ràdio, arribant ja a Xerta, des d'on farem aquest programa especial per explicar les conseqüències d'aquest temporal que ha deixat, doncs, situació explicada en molts municipis, sobretot del sud, també de Catalunya. I
15: també tenim altres notícies a banda d'aquestes pluges que estem seguint a Xerta i els problemes de Rodalies. Avui és dimecres 7 d'octubre. Repassem altres notícies que ens ha deixat el dia d'avui. És que Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
17: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB a la Diputació Permanent del Congrés. És el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
15: I vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya. La convoquen la UGT, Comissions Obreres, la UGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig.
18: En esports, Messi s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors. 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10. Ha fet un gol de penal, dues assistències en aquest comiat 3-0 davant la selecció de Benin. Espanya passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, amb dos gols de Mikel Merino.
3: Ara mateix passen 4 minuts de 7:45 del matí. Estem pendents del que està passant també a Rodalies. Estació de Sants, Mireia Sala, bon dia.
19: Bon dia, Ricardo. Doncs a l'estació de Sants les pantalles funcionen, donen informació dels trens amb horaris i vies, però la informació pel que fa als horaris no es compleix. De fet, per la megafonia de l'estació adverteixen que els trens no circulen a l'hora. Hi ha informadors a la barrera on pots validar el bitllet i aquests el que recomanen als viatgers és que simplement baixin a la seva via i esperin a que passi un tren. Diu, és com el metro. Ja passarà.
3: Aquesta és la situació a Sants i a l'estació de Tarragona. Clara Chavarría, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs aquí hi ha força poc moviment. No hi ha aquesta sensació de caos que s'ha pogut sentir des d'altres punts del país. Potser és que la gent ja busca alternatives i va a l'estació d'autobusos, que és a uns 15 minuts d'aquí a peu. Hi ha un parell d'informadors. De fet, fa una estona hem parlat amb un d'ells i en preguntar-li com estava el servei, ha hagut d'anar a taquilla a preguntar com estava el servei. Un altre informador, sí que m'ha explicat que sortien trens cap a Barcelona que es desvien per l'interior a partir de Sant Vicenç de Calders, entenc, i que tots els trens que sortien a les pantalles doncs, són els que passaran per aquí, això ho ha afirmat, i sí que és cert que a les 7 del matí ha passat un tren que sortia per Barcelona i ha sortit molt, molt puntualment. D'altra banda, hi ha un tren previst que surt cap a Tortosa, que havia de sortir a 7:15, i aquest sí que indica que porta una hora de retard, així com altres trens que van cap al sud, que portaran com uns 15-20 minuts de retard, segons les pantalles. Per acabar, també hem de dir que Ara som fora de l'estació, una responsable de DIF ens ha fet sortir de l'estació, ens ha fet travessar la vorera i fer aquesta connexió en directe des d'aquí, perquè dèiem, doncs, que no tenim l'autorització. I bueno, doncs us hem d'informar des d'aquí no veiem les pantalles ara mateix ni sentim la megafonia, per tant, doncs això.
3: Gràcies, Clara Echevarria, això des de l'estació de Tarragona. Anem ara cap a l'estació de l'Hospitalet. Joan Trias, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, aquí estem a l'estació de l'Hospitalet i aquí conflueixen dues circumstàncies. Una, la situació dels trens amb els retards d'avui. De moment n'hem vist passar tres. Bàsicament en direcció sud de l'R4, que van cap a Sant Vicenç de Calders, amb una diferència d'uns 20 minuts. I la situació també és que passen per una única via, tant els que pugen cap al nord, cap a Sants, que tot just n'acaba de passar un també de l'R4 i ha fet que l'estació es buidés de la gentada que ja estava esperant. I aquests dos que han baixat cap a Sant Vicenç de Calders, que porten gent cap a la zona del Baix Llobregat i després cap al Penedès, han circulat amb aquesta normalitat de les circumstàncies que tenim avui. I l'altra circumstància d'aquesta estació és que tots els trens van per la mateixa via, tant els que venen del nord de Barcelona com els que pugen del sud i moren a Sants. Perquè els aiguats que hi va haver sobretot dissabte i els d'aquesta última nit han perjudicat els passos inferiors i els ascensors i no poden passar d'altres vies on s'acumulen els trens. Aquí l'Hospitalet és una estació de capçalera, de sortida de trens, però els que surten d'aquí estan tots parats a les seves vies. Sí que hi ha informadors, en veiem abans de passar als molins, als molinets de validació. La informació que donen és que l'R1 no funciona i vaticinen que no funcionarà en tot el dia i que només els trens que pugen cap al nord moren a Sants. Ens hem quedat sense testimonis perquè el tren que acaba de passar s'han portat tots els passatgers. Hem vist que el tren no pujava amb moltes aglomeracions a dintre dels vagons, sí que hi havia gent dreta, però amb aparent normalitat. Ara està a punt d'entrar a l'estació un altre tren que va cap al sud, deduïm que és d'aquests de l'R4, que van cap a Molins de Rei i si arriben fins al final de la línia cap a Sant Vicenç de Calders, i de moment poca gent a l'estació. Amb els informadors que sí que hi ha a l'entrada de l'estació, també hem vist força passatgers que giren cua i se'n van cap al transport alternatiu, que aquí el tenen més fàcil, que és el del metro. Tenen la línia 1 tot just a tocar 50 metres de l'estació de trens. Ara està arribant aquest tren, força buit, perquè, clar, va cap al sud, o sigui, prové de Barcelona, i es destina cap a Molins de Rei, cap a aquestes zones de final d'estació de Sant Vicenç de Calders.
3: Doncs aquesta és la situació. Gràcies, Joan. Recordem que els maquinistes de Renfe volen garanties, més garanties, per reprendre aquesta circulació en diverses rodalies i que ara mateix hi ha un caos perquè molts trens no funcionen a aquesta hora. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
21: Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard. Una fotografia totalment diferent a la que us explicàvem fa una estona. La situació aquí a fora és molt diferent. Aquí s'havien fet tres grups, gent que se n'anava cap a Barcelona, que han pogut pujar finalment a un tren que els portava directament cap allà. Un altre grup que anava a Sant Celoni, que ja ha marxat, se n'ha anat ja cap a Sant Celoni amb autobús. En aquest cas, quedava un altre grup que hi havia molts estudiants, hi havia molts universitaris que havien d'anar cap a l'Autònoma i just ara mateix estan tancant portes de l'autobús i està a punt de marxar i estic aquí amb una dona que és la Carme, que s'ha quedat aquí una mica sola a l'estació. Què tal? Molt bon dia, Carme.
22: Hola, bon dia.
21: Quina és la teva situació? Em deies que t'has llevat molt d'hora.
22: Sí, a les 5 i quart del matí per agafar. Jo sóc de Llinars, estava a l'estació a les 6, ha passat a les 6:40 cap aquí fins a Granollers i ara esperen a l'R8 que no passa, i agafaré un autobús a veure si arriba.
21: A quina hora havies d'estar a la feina?
22: A les 8, però durant aquests dies estic arribant 3 hores més tard.
21: Ah, no sé si t'han dit alguna informació, t'han donat alguna informació des d'aquí dins.
22: Que hem d'esperar a l'autobús que ve de Martorelles. I bueno, són 3 hores d'anada al matí i 3 hores a la tornada, que també s'ha de comptar. O sigui, jo arribo a les 7, aixecant-me a les 5:15.
21: Gràcies, Carme, i molts ànims.
22: Merci.
21: Aquesta és la situació i la fotografia, Ricard. Ara queden aquí a l'estació unes 5-6 persones que estan esperant aquest últim autobús per poder anar cap a la feina.
3: Són les 7:40. Anem cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, també. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Aquí a Sant Vicenç de Calders. Desori absolut en una estació en què fins fa una estona estava plena a vessar i no sortia ni arribava cap tren. Això sí, els últims 5 minuts s'ha vist algun moviment. Per exemple, els trens regionals que arriben del sud, els que poden arribar fins aquí, els que tenien maquinista, els estan desviant per l'interior, per la via de Vilafranca, i això ha provocat que un bon nombre de persones que estan esperant per anar a Barcelona optessin per aquest tren, perquè aquí no hi ha cap autobús. No hem vist arribar cap dels autobusos que s'havien promès per si de cas feien falta. Els informadors saben ben poca cosa. Quan els preguntes et diuen que quan arribi un tren decidirà circulació cap a on va, si cap a una zona o cap a l'altra. Ara mateix acaba d'arribar també un tren regional en direcció a Tortosa, és a dir, en direcció sud, i el que fa la gent que volia anar cap a Tarragona i que feia estona que s'esperava és pujar, doncs això, el primer tren que passa cap allà. Molts trens aturats aquí a les andanes, tots els de Rodalies que no poden anar en direcció Vilanova, perquè aquí hi ha la circulació completament tallada, i la gent que no té alternativa doncs opta per aquests trens que, regionals que es desvien per la via de l'interior, o pels R4, que ara hem vist arribar també un R4 procedent del Vendrell, que igual d'aquí una estona també el fan sortir per fer la línia de dalt. Però la veritat és que hi ha moltíssima gent preocupada perquè no saben ni a l'hora que sortiran ni quin tren podran agafar.
3: I anem també cap a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
2: Bon dia. Aquí la situació continua sent la mateixa. La gent va molt despistada. Hi ha els informadors que hi havien ja ahir al matí, perquè des d'aquí cap al nord de la comarca ja es feia el trajecte per carretera. Per tant, aquí, entre cometes, han tingut la sort que hi havia una sèrie d'autobusos ja preparats, contractats per Renfe, per fer el trajecte entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Què han fet? Doncs aquests autobusos que estaven aquí amb bateria esperant per traslladar la gent que arribava, teòricament, que havia d'arribar de Barcelona amb tren i pujar-los cap a dalt per carretera, doncs els han desviat, ara fan dues files, llavors fan una fila direcció Mataró i una fila en direcció cap al nord, que ja era l'habitual d'ahir. Llavors la gent ve confiada que ells cap al nord tenien autobús i els altres venien i agafaven el tren. Aquí s'ha muntat un caos important, han d'anar molt en compte la gent perquè tothom es pensa que els autobusos van cap a dalt i avui van en dues direccions, i el que ha passat és que s'han vist desbordats. A mi, fora de micròfon, un dels informadors de Renfe m'ha dit que això, clar, era el que estaven improvisant. Eren conscients que enviaven a la gent amb transport per carretera fins a Mataró, però que allà no hi havia alternativa, i a Mataró em consta que els autobusos de línia de Moventis que fan habitualment aquest servei tenen unes cues quilomètriques, no poden absorbir la quantitat de gent. Ja habitualment hi ha molta gent que va dempeus i altra gent que es queda a les parades, doncs avui aquests autobusos potser la primera o la segona parada s'omplen de gent i ja passen de llarg i es queden doncs una mitjana d'una trentena o 40 persones cada vegada es queden a terra i no poden pujar en aquests autobusos. I aquí, per exemple, a primera hora, doncs la gent avui, ahir us parlava de paciència, avui ja no en queda tanta, els podem escoltar.
4: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que funciona, y entonces los trabajos dicen, no, se puede llegar, no funciona, que digan la verdad, que no funciona toda la R1, y no nos dan alternativas, como perros, y luego búscate la vida, y no me dejan teletrabajar porque según la información hay transporte, y no es cierto.
2: Com us podeu imaginar, moltes casuístiques aquí. Un noi que ha d'anar a la universitat, que fan proves, ahir ja els van dir que les activitats avaluables les deixaven per més endavant, però vaja, la situació és aquesta de molt de... A més, no pots ni entrar a l'estació, perquè ja... Bueno, suposo que al bar et deixarien entrar si vols prendre un cafetó, però a la porta hi ha pal plantat un personal de seguretat que ja no deixa ni accedir a partir del moment que hi ha les andanes, i les pantalles, evidentment, estan absolutament aturades en negre.
3: Gràcies, Marta Vallès, des d'Arenys de Mar. Irem bé i tanquem aquesta ronda de connexions. Ara anem a Vilanova i la Geltrú, amb Montse Gené. Montse, bon dia.
23: Hola, bon dia. La situació aquí és irregular. No hi ha circulació cap al sud, però cap al nord, cap a Barcelona, sí que estan sortint trens sense horari, de manera improvisada. N'han sortit uns quants de seguits, però sempre trens que surten d'aquí, com a estació d'origen i final. Van venir trens des de Barcelona, s'omplen i tornen a sortir. Això fa que ara mateix hi hagi no molta gent, una trentena de persones aquí esperant, i de moment no s'està acumulant gent. Mateix hem vist també una persona que està informant de personal de Renfe, i per megafonia el que es diu és que la situació és irregular i recomanen buscar mitjans alternatius. Hem anat a mirar l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant del Museu del Ferrocarril, no hem vist aglomeracions, van sortint els autobusos sense incidents. Aquesta és la situació aquí a Vilanova i la Geltrú.
3: Ara són 3:15 del matí.
5: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
6: Em passes les ulleres de prop, amb aquesta pantalla tan petita no hi veig de cap ull.
7: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
6: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
7: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
6: Però hi ha finestres.
9: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
1: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
0: Una maravilla és poder viajar.
2: Catalunya Ràdio. La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia contorns circulars al voltant dels tanatoris. I la resposta era redols. Un redol és una porció de terreny diferenciada de les del voltant. I al voltant dels tanatoris, doncs, abunden els dols. L'Enigmàrius d'aquest dimecres va de dansa. Exercici de dansa que fas quan convides, de 7 lletres. Exercici de dansa que fas quan convides, 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
5: I pel que fa al temps, atenció també avui, després del temporal d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ara mateix hi ha una mica de treva. S'obriran moltes clarianes aquest matí. Hi ha bancs de boira, això sí, a moltes comarques de l'interior, i tan sols tenim alguns ruixats que descarreguen a l'Alt Pirineu. Ara bé, hi ha inestabilitat, per tant, preveiem noves tempestes aquesta tarda, que poden aparèixer sobretot a les comarques de l'interior. Els models les marquen sobretot en aquestes zones interiors, especialment al voltant del prelitoral, interior de Tarragona, també al nord de les comarques de Girona, potser Pirineu i Prepirineu, localment podrien ser fortes. Hi ha avisos grocs del Servei Meteorològic de Catalunya, se vol dir 20 litres en mitja hora. Avui en general puja una mica la temperatura, 26-27 graus. També anem seguint un sistema de tempestes que hi ha sobre el mar, entre Catalunya i les Illes Balears. De moment no apunta cap a Catalunya, on anirem seguint l'evolució. I demà dijous, canvi de situació amb una entrada de vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura. Nevarà segurament al Pirineu, al voltant de la Vall d'Aran, a 2.000 metres d'altura, i potser encara tenim algunes tempestes localment fortes entre el sud de Girona i les comarques de Barcelona.
5: Aquesta és la situació pel que fa al temps i pel que fa al trànsit. Maria Fernández Noguera, com està ara mateix la situació?
7: Està bastant complicada perquè hi ha diversos accidents que compliquen la circulació. Anem a pams, sobretot el punt més vermell, diguéssim, el punt on hi ha més cues, és la C58 entre Terrassa i Barberà del Vallès, a causa d'un accident, com dèiem. També a la C32 entre Cabrera i Premià de Mar, a la P7 entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda, i a la C60 a la Roca del Vallès. D'altra banda, també hi ha retencions a la C-17 a Parets, a la C-33 a Santa Perpètua de Mogoda, a la B-23 en tots dos sentits, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C-32 a Viladecans cap a Barcelona. Això en un dia en què encara hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i també la ronda nord de Granollers a causa dels aiguats.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
9: Estàs conegut.
10: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
11: Peugeot.
12: No és només un reality.
13: A què hem vingut aquí?
14: A guanyar!
12: Tampoc una cursa més.
15: Para! Té por, aquí!
12: És la travessa que posarà els nostres VIP al límit.
16: Vaig al límit amb tu.
3: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
17: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
18: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
3: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 9 minuts seran les 8 del matí. Repassem el titular del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado en un matí que és de caos a Rodalies.
7: Hi ha maquinistes que s'han plantat perquè diuen que no tenen garanties que la xarxa ferroviària sigui segura. Renfe recomana serveis alternatius. Òscar Playa, director de Rodalies Renfe Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin. I per tant, doncs, és el que està passant.
7: Les pluges d'ahir van fer caure un arbre i un mur sobre un tren a Vilanova i la Geltrú sense ferits.
5: Avui en parlarem, de fet avui també parlarem de les conseqüències del temporal d'ahir. Som a Xerta fent el matí de Catalunya Ràdio per explicar doncs, una de les conseqüències més directes, que són aquestes inundacions que es van produir a alguns pobles de Catalunya, com per exemple a Xerta. Mentrestant, Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata.
11: Tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell, l'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
5: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB.
7: Ho podrà fer la Diputació Permanent del Congrés. El que tirarà endavant és el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
5: Vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya?
11: La convoquen sí, la UGT, Comissions Obreres, la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pacte del maig.
5: I Educació revisarà el model d'escola inclusiva.
7: I el paper dels centres d'educació especial. La consellera Esther Niubó admet en comissió al Parlament que l'actual marc normatiu ha quedat desfasat.
5: Mentre Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina.
11: Hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'Estadi Monumental. Un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10.
5: Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4 perquè els oients hi puguin dir la seva amb el que està passant en aquest matí de caos a Rodalies. Ens truca el Roger. Roger, bon dia.
13: Hola, bon dia.
5: Des d'on truca, Roger?
13: Mira, ara mateix estic conduint a l'AP7 perquè no tinc tren i, per tant, he hagut d'agafar el cotxe.
5: I d'on vens i on vas?
13: Mira, jo vaig de Granollers fins a Sant Cugat. Normalment utilitzo l'R8, però a l'R8 no hi ha trens des de les primeres pluges de dissabte.
5: Per tant, no pots agafar el tren des de dissabte, eh? Des de dissabte no funciona el tren.
13: Des de dissabte s'entén que dissabte hi va haver el gran temporal, la Granollers ens va afectar molt, i no hi havia tren, ni dissabte ni diumenge, però dilluns van posar busos alternatius, l'únic que els usuaris no ens van enviar els horaris dels busos alternatius fins al dilluns a la nit. De fet, a la plataforma, a la web de Rodalies, no els van penjar fins dimarts al dematí.
5: I tu, Roger, avui t'has llevat ja amb la idea d'agafar el cotxe o has intentat d'anar a buscar el tren?
13: No, avui ja m'he llevat amb l'idea d'anar a agafar el cotxe perquè no... ja sabia que et trobaria.
5: Queda clar, Roger, una abraçada, gràcies i ànims.
13: A vosaltres.
5: També ens truca el Carles. Carles, bon dia.
14: Sí, hola, bon dia.
5: D'on vens i on vas, Carles?
14: Mira, vinc de Granollers, estic a Barcelona i ara vaig cap a Vic.
5: Caram, déu-n'hi-do. I això ho volies fer amb Rodalies?
14: Mira, és que t'explico. Jo he portat a la meva parella a l'estació de Rodalies, a les 6:20. Llavors ens ha arribat un avís que no hi havia trens, que és el que heu comentat, de que s'han posat els maquinistes en vaga. Llavors, com ella treballa a Barcelona, l'he hagut de portar a Barcelona i mira, hi ha dues persones que han baixat amb nosaltres, que han tingut sort i ho hem arreglat, i ara me'n torno a la feina.
5: Per tant, matí també de circulació agradable. Què és el que t'ha dit la teva parella, Carles?
14: Bueno, la meva parella està indignada, entre altres coses, perquè és incomprensible que en la situació d'allà i que els transports no funcionin, no es decreti teletreball ni cap tipus de solució. Llavors, entén, per exemple, en aquest cas, que els maquinistes s'hagin posat de vaga per perill seu i dels usuaris, però no entén que l'administració, la Generalitat de Catalunya en aquest cas, o les empreses no donguin una solució als treballadors. És a dir, envien en plan, no agafa transports alternatius, però per la quantitat de gent que s'està agrupant a les estacions o que està en pobles o que està en llocs, que no arriba el transport o el transport és mínim, no hi ha una alternativa per a aquestes persones.
5: Sí, sí. Una manca de planificació, que és el que estàvem explicant des de primera hora. Ara intentarem també donar totes les claus i comentar el que està passant. Digues, Carles, perdona.
14: Llavors, jo m'he vist obligat això, a baixar-la amb aquestes dues persones que us comentàvem, i ara em veig obligat a fer encara més quilòmetres. Que dius, que cap problema, però ja que estem, m'agradaria també no, que l'administració davant d'aquesta situació, ja que m'he convertit en una espècie de servei públic de taxi o d'autobús, que pagués un suplement o alguna cosa, perquè sincerament, i perdoneu-me, però no trobo normal que davant d'aquesta situació no se li doni més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
5: Carles, gràcies. Una abraçada. Que vagi bé i ànims. Gràcies. Línies obertes al 93207474.
16: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
19: Avui hem rebut el missatge de la Clara de Cardedeu. Forma part del col·lectiu de veïns que acompanya dues famílies desnonades fa poc al poble i es queixa que l'Ajuntament no ofereix solucions.
20: Que estem cansades de sentir que no hi ha places a l'allotjament temporal d'urgència. Tenim famílies amb infants al carrer, hi han places lliures i hi han infants al carrer, i el que necessitem ara és que l'Ajuntament actuï. O sigui, no podem tenir infants al carrer, de cap de les maneres, siguin els requisits que siguin.
19: L'Ajuntament respon que ara mateix no té places lliures d'allotjament d'urgència, però la Clara i la resta de famílies insisteixen que l'administració ha de donar una solució als afectats.
16: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
5: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636-360609. Anem cap a l'estació de Girona. Fèlix Martín, bon dia.
21: Hola, bon dia. Els accessos a les escales mecàniques que porten cap a les vies del tren convencional a Girona estan precintades, no s'hi pot accedir. A les pantalles de l'estació, una novetat respecte als últims dies: només apareixen els trens d'alta velocitat que funcionen. Per tant, qui arriba aquí a l'estació de Girona, mira les pantalles, pot semblar que tot va bé, que tot és correcte, però és que no hi apareix cap tren de la línia R11 amb el servei suspès des del cap de setmana i que s'està suplint per busos alternatius que no segueixen els horaris dels trens, sinó que van sortint a l'exterior de l'estació a mida que estan més o menys plens. Som aquí a l'exterior de l'estació, hi ha una vintena de persones que estan esperant, quatre autobusos també a punt i pendents, doncs, per anar cap a Sant Andreu i Barcelona o bé en direcció nord cap a Figueres.
5: De seguida ho ampliem. Gràcies, Fèlix. Fins ara.
21: Fins ara.

I per arribar al punt avui de les 8 del matí, dediquem la cançó als usuaris de Rodalies que cada matí es desesperen amb els trens i que avui han vist que directament els trens no sortien. A vosaltres, que patiu els retards i a la manca d'explicacions oficials, les cancel·lacions i avui també la plantada dels maquinistes. Esperem que, malgrat tot, tingueu un bon dia. Bon dia, Catalunya.

0: Avui hi ha un caos difícil d'explicar a Rodalies. Un caos provocat per aquestes incidències del temporal, sí, però també per una cosa que, en un servei públic, és encara més difícil d'entendre. La falta d'informació, la falta de coordinació, la falta de responsabilitat. Durant unes hores hi ha hagut trens que no circulaven, d'altres que sí. Hi ha hagut línies afectades, estacions plenes, passatgers que no sabien si esperar, si buscar una alternativa o si tornar cap a casa. I el més sorprenent del que ha passat des de les 6 del matí és que, en molts casos, tampoc ho sabien els treballadors que tenien davant. Avui hi havia informadors a les estacions, però els informadors deien que no sabien què passava. Literalment deien que esperaven informació de dalt. A Granollers, per exemple, pels megàfons, s'anunciaven trens que no passaven. I els mateixos informadors explicaven als passatgers després, hores més tard, que aquells trens doncs, no circularien, per tant, que no fessin cas a la informació que es donava per megafonia. És molt difícil d'explicar el que ha passat avui, perquè si el sistema d'informació d'una estació anuncia un tren, però un treballador que és allà diu que aquell tren no passarà, la pregunta és qui està dirigint la informació? Qui decideix què s'explica als passatgers? Qui comprova que allò que s'està anunciant és cert? I encara més, Rodalies ha publicat a les xarxes un missatge, no arribava a un quart de set del matí, un missatge amb un enllaç per consultar l'estat del servei, un enllaç que no funcionava. Han passat més de 30 minuts abans que aquell missatge fos retirat de la xarxa. I mentrestant, doncs els mitjans hem intentat saber què passava, però no rebíem informació. De fet, la resposta que arriba és que és gairebé surrealista. Hi ha trens que funcionen i trens que no. Però no sabem quins, ni quan. Funcionar, funcionen, sí. Però potser passen o potser no. I això és el que avui crec que hem de discutir, i ara en parlarem també a l'Àgora, perquè una incidència pot ser inevitable. La desinformació no. Un temporal pot afectar una infraestructura, però el que no hauria d'afectar és la capacitat d'un servei públic de donar una resposta clara. I aquí apareix una qüestió més de fons. Els maquinistes consideren que les vies no són prou segures per circular-hi. Però Adif diu que sí que ho són. I aquesta discrepància no és menor, perquè quan parlem de seguretat no podem funcionar amb dues versions. Hi ha algú que ha de prendre una decisió i algú ha d'assumir aquesta decisió. Si els maquinistes consideren que no és segur circular, de fet, una part dels maquinistes, diguem-ho tot, doncs cal explicar per què. I si Adif considera que sí que ho és, també cal explicar quin és el criteri i, sobretot, qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió. Perquè imaginem-nos en qualsevol lloc de treball. Arribem a la feina i diem que considerem que el nostre lloc de treball no és segur. I l'empresa diu sí, sí que és segur. Aleshores, qui decideix? Qui respon si alguna cosa va malament? I això és el que avui no pot quedar en una zona gris. Perquè gestionar un servei públic no vol dir garantir que no hi haurà mai incidències. Vol dir saber què fer quan no n'hi ha. Vol dir tenir protocols. Vol dir tenir una cadena de decisió. Vol dir coordinar els treballs, vol dir informar els usuaris, assumir les decisions. Finalment, una hora llarga després, hem pogut sentir en aquest programa Òscar Playà, director de Rodalies, i li hem preguntat on era el ministre Òscar Puente, deia això.
1: Jo, en aquest cas del Ministeri, no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
1: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: Sí, el director de Rodalies no parla amb el Ministeri. Hem demanat que s'hi posés Òscar Puente. De fet, fa mesos i mesos que demanem que s'hi posi el ministre. I la resposta que sempre rebem del seu equip és: no és un problema del ministre. Doncs de qui és el problema? El problema és... no se sap de qui. Avui tenim un problema amb trens, però sobretot tenim un problema també de model. Perquè quan una persona és en una andana i no sap si el tren arribarà, tothom pot entendre que hi ha un temporal. El que ningú pot entendre és que ningú li sàpiga dir què passa. La pluja pot aturar un tren, però no hauria d'aturar mai la informació i encara menys la responsabilitat.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. Avui som en ruta al matí de Catalunya Ràdio, ara mateix en directe des de Xerta, un dels pobles més afectats pel temporal que va caure ahir a Catalunya. De seguida hi anirem, perquè hi ha també molta indignació ara mateix aquí. Molta gent que va fer molts esforços i també moltes màquines de la Generalitat que veiem com ja comencen a treballar i a despertar el dia per recuperar aquesta normalitat. Però abans, quines són les 5 coses que cal saber?

0: moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
1: I després de la quarta ve la cinquena.
0: Que avui es compleixen 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023. Un dels debats més encesos ara és què s'ha de fer amb les cases on vivien els veïns que van ser assassinats.
1: I pel que fa als esports, Robert Prats.
2: Leo Messi, que s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors, 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental, espectacle de drons que omplirà el cel amb la seva figura i el número 10, ha fet un gol de penal, 2 assistències en aquest comiat 3-0 davant la selecció de Benin. Espanya passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, 2 gols de Mikel Merino.
1: Ara mateix tenim una treva meteorològica sense tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tenim alguns ruixats que van arribar per l'Alt Pirineu i sí que anem seguint un sistema de tempestes que s'ha format sobre les Illes Balears. Hi ha una branca de precipitació que s'està passejant davant de la costa central. Es troba de moment entre 30-40 quilòmetres mar endins. L'anem seguint, de moment no apunta cap a Catalunya. Per tant, si això es manté així, avui tindrem clarianes, bancs de boira a l'interior que s'aniran aixecant, però moltes clarianes, moltes estones de sol, i a la tarda més tempestes, que poden aparèixer, creiem, a l'interior, sobretot al voltant del prelitoral, que és on tenim avisos de nivell groc activat, vol dir 20 litres en mitja hora. També en altres llocs de l'interior poden ser més irregulars. Com que aquestes tempestes les preveiem a l'interior i no haurien d'entrar en contacte amb el mar tan calent, probablement no es desenvoluparan de la manera com han fet aquests últims dies.
1: I pel que fa al trànsit, Mar Riera, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs tenim forces problemes. Un accident a la P7 a la Roca del Vallès talla un carril cap a Tarragona. També hi ha un carril tallat per un accident a la C25 a Santa Coloma de Farners cap a Lleida, C58 a Badia del Vallès per anar cap a Terrassa. Un altre accident talla un carril a la C32 a Premià de Mar cap a Barcelona i C33 a la Llagosta cap a Barcelona. I B23, un vehicle avariat al voral, provoca retencions a Sant Feliu de Llobregat cap al Papiol. Pels Aiguats, problemes a la C-17 per esllavissades a Lliçà d'Amunt i també a la G-682 a Tossa de Mar. I a més, hi ha 4 carreteres tallades per inundacions o esllavissades. A banda d'això, trobem les retencions de cada matí avui força importants per entrar a Barcelona. Ja us ho imagineu, C-58, A2, C-23, C-16, B-30 i també les dues rondes van molt plenes, sobretot en sentit Llobregat.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
6: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
7: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
8: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
8: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
8: Apialia, la força de vendre junts.
9: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
10: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
11: Doncs Simón Pro, si quieres energía para tu día a día. Tiene proteínas listo para tomar.
12: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
13: Renault. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: Molt honorable! Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
16: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
17: Ho veieu?
18: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
19: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
20: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
21: Skoda.
22: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 8:12.

0: D'aquí 3 minuts serà un quart de 9 del matí i és un nou matí de caos a Rodalies. I alguns maquinistes s'han plantat i a hores d'ara Rodalies admet no pot garantir que circulin els trens. Òscar Playà, director de Rodalies, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
1: Bé, actualment tenim no podem assegurar la circulació dels trens a la xarxa de Rodalies. Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin.
0: Després de les pluges dels últims dies i que ahir al vespre caigués un arbre i un mur també sobre un tren a Vilanova i la Geltrú, són els maquinistes que han dit i han considerat, alguns d'ells, un sindicat concret, que no tenen prou garanties de seguretat. El problema afegit és que no hi ha prou autobusos per donar servei alternatiu per carretera, per tant, a aquesta hora, el que podem dir és que qui hagi d'anar a la feina a estudiar o al metge en tren, doncs s'haurà de buscar la vida. Maria Fernández Noguera, bon dia. Ara mateix hi ha trens o no hi ha trens?
2: Doncs ara mateix el que podem dir és que a l'R1, ja ho ha dit Òscar Playà, que no hi ha cap tren circular. A l'R1 no hi ha cap tren circulant. A la resta de la xarxa ferroviària, doncs, depèn, perquè la veritat és que ni la mateixa Renfe ens indica quins trens hi pot haver i quins no. Sí que veiem a les estacions que molts trens no estan passant i el que recomana és agafar el transport alternatiu, perquè Renfe sí que ha posat alguns autobusos en alguns trams, però no són suficients per absorbir, evidentment, tot aquest caos. Mentrestant, hi ha incidències a la xarxa. Hi ha l'R2 Sud, que està tallada una altra vegada, ja ho estava ahir al vespre, després es va reobrir. Aquest matí s'ha tornat a tallar entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders perquè s'estan fent reparacions per part dels tècnics de DIF que estan arreglant allà la catenària. Recordem que allà ahir va caure un arbre ahir. I d'altra banda, a petició dels Mossos d'Esquadra, Adif acaba d'informar que es troba suspesa la circulació entre Tres Camins i Salou Portaventura per un accident, per un atropellament d'una persona. Això, mentrestant, això que estem explicant és la xarxa de Rodalies. Quedi clar que la xarxa davant, d'AVE, l'alta velocitat, doncs no es troba suspesa, funciona amb normalitat. De fet, a l'estació de Girona es dona la circumstància que aquells que agafen els trens d'alta velocitat doncs ho fan amb normalitat i, en canvi, aquells que agafen el mitjà a distància es troben que no hi ha trens.
0: I aquesta era la pregunta, és què diu el Ministeri? Recordem que ens deia Òscar Playà que no és un tema del Ministeri. Doncs bé, el ministre de moment no ha fet ni un tuit avui aquest matí. Tampoc atén els micròfons no nostres, sinó de qualsevol mitjà català per respondre al que està passant amb Rodalies. L'equip del ministre ens ha dit no és un tema del Ministeri. Anem cap a l'estació de Sants. Mireia Sala, quina és la situació ara mateix?
3: Bon dia, Ricard. Doncs mira, ara mateix acabem de parlar amb el responsable dels maquinistes d'UGT, Francisco Cárdenas. Diu que no estan fent una vaga encoberta i que l'únic que els preocupa és la seguretat, que estan esperant que els entreguin un document firmat que els garanteixi que circular és realment segur. Recorden que ahir, tot i que suposadament era segur, va caure un arbre sobre el tren. Escoltem-lo.
4: No, Ana, trabajar y de todo el mundo. Otra cosa es que no hayan cogido el tren. Vale, o sea, trabajar aquí de todo el mundo, no tenemos ese problema, no hay huelga encubierta. Pero ¿por qué? Tú, si la empresa dice que pasaron con el tren, que está todo bien, que nos lo pongan por escrito.
3: A l'estació de Sants ha passat algun tren i els viatgers que n'han baixat diuen que arribaven amb una hora de retard. Es queixen que en algunes estacions, per exemple la de Viladecans, no hi havia cap tipus d'informació. Pel que fa a les pantalles, funcionen perquè hi ha tots els trens amb les destinacions i els horaris, però aquests horaris no es compleixen. De fet, els megàfons de l'estació sí que van avisant que hi ha retards, diuen, per les condicions meteorològiques. I els informadors que hi ha a la barrera on es valida el bitllet avisen que, o recomanen als viatgers que simplement baixin a la via que els hi toca i esperin a que passi algun tren. Això és tot des de l'estació de Sants.
0: Gràcies. Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, 1, 2, 3. Doncs ja parlarem després. Estació de Granollers, aquí des de primera hora hi ha molta confusió entre els passatgers. Marta Viana, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. I, Ricard, confusió i caos, perquè això canvia en un tres i no res. Fins fa no res hi havia una cua llarguíssima d'autobusos que anaven cap a Barcelona i, de cop, Megafonia ha dit que sortia un segon tren cap a Castelldefels i que, per tant, també feia parada a Barcelona i llavors tot han sigut corredisses per agafar aquest segon tren que surt des d'aquí de l'estació de Granollers. El primer ho ha fet fa una estona, ens deien també que ho havia fet de forma excepcional. Com us deia, fa molt poca estona corredisses, pel que estic veient jo des de fora, des de l'estació, el tren tren aquest encara no ha sortit, està esperant, imagino, que també acabi d'arribar la gent per acabar-lo d'omplir. És gent que portava aquí des de les 6, des de les 7 del matí, i aquí fora, doncs ara el que queden són els informadors, que realment no han parat de treballar i d'informar a tota la gent des de primera hora, i davant meu tinc a la Sandra. Sandra, molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Tu, Sandra, has d'anar cap a l'Autònoma, però em deies que tens classe a la tarda, però ja has vingut aquí a l'estació al matí.
6: Sí, jo he vingut al matí perquè ahir ja el vaig agafar a les 11 i tenia classe a les 2 i ja vaig arribar tard. Llavors, avui no me'n refio i ja me'n vaig de bon matí.
5: I ara estàs esperant l'autobús?
6: Sí.
5: Doncs aquesta és la situació, Ricard. Gent que va arribant, esperant doncs, poder pujar amb aquest tren cap a Barcelona, i a fora de l'estació, com et dic, els informadors, i poca gent perquè els autobusos ja han anat també marxant amb tota la gent cap a treballar.
0: Anem ara cap a l'R1, la línia del Maresme, és la línia on Òscar Playà ens ha dit que, com a mínim fins fa uns minuts, no hi circulava cap tren. Arenys de Mar, Marta Vallès, bon dia.
7: Efectivament, aquí cap tren. Ara els encarregats d'organitzar les cues han aconseguit buidar de gent l'entrada de l'estació d'Arenys. Els autobusos habilitats per Renfe avui van direcció nord, a Canet, Sant Pol, Calella, fins a Blanes. Això ja estava previst i així es feia des d'ahir, el trajecte Arenys-Blanes per carretera, i els encarregats d'informar i d'organitzar els viatgers han desviat alguns d'aquests autobusos cap a Mataró. Però un cop allà, els viatgers s'han de rascar la butxaca i han de pagar el bitllet, òbviament, dels busos de Moventis, que cobreixen habitualment la ruta Mataró-Barcelona. Són directes per l'autopista Leo 11.1 i la 11.2, o bé el C10, que va per la carretera nacional de baix i es va aturant. Problema, ja no és que s'hagi de pagar, és que els autobusos de Moventis van completament plens fins dalt i no poden absorbir el volum de gent. A més, aquí els deixen, els autobusos que agafen aquí a Arenys, els deixen a l'estació de Mataró i en allà els hi diuen que vagin fins a la plaça de les Treses. Què està passant? Doncs que els autobusos, la plaça de les Treses és l'origen, la sortida d'origen d'aquests autobusos de Moventis a Mataró. Què passa? Que tota aquesta gent s'ha acumulat a la plaça de les Treses, els autobusos d'allà surten planíssims i ja no s'aturen a les altres parades. Per tant, gent que habitualment hi agafa aquest transport veu com l'autobús de cada dia passa de llarg, ni tan sols s'atura ni obre la porta, passa de llarg i no poden pujar. S'està quedant una mitjana de moltíssim, potser mig centenar de persones a terra i no poden anar ni a la feina ni a estudiar. Aquí, a Arenys, també hi ha molta confusió i, per exemple, us puc explicar que hi ha hagut un moment que hem, in extremis, hem contribuït a evitar que un senyor que ha d'anar a treballar a Blanes acabés avui al centre de Mataró. Escolteu. Vosaltres aneu en direcció a Barcelona?
8: No, això és per Blanes.
7: Aquest és Mataró, no?
9: És el Mataró.
8: Això no és Mataró?
9: Mataró, sí.
8: El de Blanes?
7: Passen per aquí tots.
8: Vale, d'acord, gràcies.
10: Bueno, venia a agafar el primer tren, el de la 6:41, que a priori sortia de Quirens, i arribo a l'estació i no hi havia trens.
7: Per cert, que Moventis, que són, com us he dit, els autobusos que fan la ruta Mataró-Barcelona, em diu que els busos regulars van plens fins dalt, que estan treballant per ampliar les expedicions, però que no tenen una vareta màgica per treure's del barret en hores nous vehicles i més conductors que els puguin portar.
0: Ara podem saludar a aquesta hora el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello. Senyor Cabello, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: No és directament el seu tema, però el caos el tenim a hores d'ara a Rodalies. No sé quina és l'última hora que els consta.
11: La informació que esteu dient vosaltres en els últims minuts són les mateixes que tenim nosaltres, que, excepte la R1, doncs, les línies estan en funcionament, però no amb tots els trens, i que doncs, s'estan formant doncs, aglomeracions en algunes estacions i que el servei doncs, sembla que s'haurà de recuperar a poc a poc. No tenim més informació aquesta que esteu donant vosaltres també.
0: Però, en tot cas, des de Protecció Civil, podem afirmar que la xarxa ferroviària, que els trens de Catalunya són segurs?
11: Sí, nosaltres no, diguéssim, no entrem en aquest... no és el nostre negociat, ja ho has advertit abans de la pregunta, però, en tot cas, ja l'operador de Rodalies dirà si són segurs, si no són segurs, ja donarà la informació.
0: Pel que fa a les pluges d'aquestes últimes hores, l'afectació més greu va ser aquest arbre que va caure sobre un tren a Vilanova i la Geltrú.
11: Sí, hem tingut un arbre, també alguna caiguda d'algun mur sobre les vies, però, de fet, com porta plovent sobre mullat, doncs, a banda de les afectacions de les vies, doncs, tenim també doncs, alguns altres arbres caiguts, alguns ovals que es van inundar, però en aquesta ocasió, doncs, aquesta última tongada de pluja, no hem hagut de lamentar cap dany personal, que per nosaltres és la prioritat, i la resta doncs entenem que és, diguéssim, una situació que afecta moltes persones i que fa que moltes persones doncs tinguin problemes, però per nosaltres no és una situació de que comprometi la seguretat de les persones i anirem observant-la, sobretot intentant evitar que es puguin donar problemes per les aglomeracions en les estacions i a poc a poc no seguint intentar que se normalitzi la situació.
0: Novament han estat unes tempestes que ha costat molt de detectar. Ara mateix som aquí a Xertes, també en les conseqüències d'aquestes fortes tempestes, que de seguida explicarem també en directe. O sigui, com els canvien a vostès també la forma de treballar d'aquests fenòmens meteorològics?
11: Bé, nosaltres el que ens fa és sobretot intensificar doncs, el seguiment i la vigilància d'aquests episodis, perquè ja heu vist que ens costa de predir moltes vegades la intensitat doncs no acaba sent més de la que ens esperàvem. No sabem ben bé en quins indrets plourà més, en quins no. Sí que sabem les zones, però no podem concretar. Moltes vegades diem doncs, a la comarca de tal i tens un municipi en aquesta mateixa comarca que hi plou molt i a l'altre ben proper que potser no plou poc o no hi plou gens. Aleshores, la nostra manera d'enfrontar aquestes situacions és doncs, fer molt de seguiment. Per això estem activats, de fet, des de dijous, pràcticament de la setmana passada, estem doncs, pràcticament tots activats i fent seguiment a totes hores, les 24 hores, evidentment des del CECAT, coordinats amb tots els cossos operatius, intentant recollir la informació i avisant el més aviat possible en el cas que es doni una situació que pugui ser perillosa per la salut de les persones, bueno, per la integritat de les persones.
0: Gràcies per acompanyar-nos, doncs, Joan Ramon Cabello, Protecció Civil, gràcies avui al matí de Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
11: Gràcies a vosaltres.
0: I ara mateix el so que sentiu és d'un cotxe dels bombers que acaba d'arribar aquí a Xerta, a la plaça major de Xerta ara mateix. Ara sí que ho explicarem tot el que està passant aquí, on veiem molts veïns que s'estan doncs, estan agrupant amb escombres, també intentant treure tot el fang i els desperfectes d'aquest temporal. Farem una pausa de 2 minuts i de seguida actualitzem també el que està passant a Rodalies i parlem en directe des de Xerta amb alguns dels protagonistes del temporal d'ahir.
9: Recordes el teu primer Corsa?
12: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
9: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
14: Mm-hmm.
13: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
13: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
15: Citroën.
13: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
16: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
17: Increïble.
16: Platòric.
17: Kiwi.
16: Eh?
17: L'oferta dir. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç de 0,65 la peça...
16: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
18: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
19: La millor fira de ceràmica i terrissa.
18: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
19: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
20: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
21: Estàs connectat.
22: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
23: Peugeot.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 4 minuts i seran 8:45 del matí. Ara mateix us saludem des de Xerta. És un municipi de poc més de 1.000 habitants del Baix Ebre que ahir va ser dels més afectats per aquesta tempesta. Ens acompanya l'alcalde Roger Avinyó. Què tal? Bon dia.
25: Bon dia, Ricard.
0: Ara mateix veiem aquí com hi ha molta gent treballant. Veiem molts veïns del poble implicats amb escombres, amb pales, traient el fang. La situació del poble, som a la plaça Major, no? Davant d'aquí de la llar de gent gran. Aquí al costat també tenim un bar. Veiem com hi ha molt de fang, com deia, però la sensació és que aquí alguns dels carrers ja estan més nets. Ara, si ens n'anem una mica més endins, la situació ara mateix és de caos i de molt, molt fang.
25: Sí, sí, pots trobar absolutament de tot, no? Tots els baixos de la zona on va afectar l'aiguat van quedar afectats, moltes vivendes, molts comerços, molts magatzems. S'ha hagut uns danys materials molt importants. Després també als voltants del poble, finques, tanques... Bueno, instal·lacions municipals afectades, vull dir, encara no tenim valoració total de tots els danys que s'han fet, però que durant el dia d'avui, els propers dies, anirem fent. La prioritat és poder netejar tot el poble, que la gent pugui treure tots els voluminosos que tenen a les seves cases perquè se'ls pugui retirar, i també el més important és que no hem de lamentar cap víctima mortal, no? Tot ha sigut danys materials, i bé, ens en sortirem.
0: Avui al llarg d'aquest matí, en aquest especial que farem un recorregut pel poble també per veure com està la situació. Que caigués tanta aigua per això en tan pocs temps no estava previst aquí, no? Per tant, no estàveu preparats perquè pogués caure tanta aigua?
25: No. De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xarta això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que en la virulència, com va baixar ahir, la gent gran del poble no ho recordava.
0: Ahir van caure aquí més de 110 litres.
25: Però en una hora.
0: Clar, aquesta és la barbaritat, no?
25: I clar, damunt ja havia plogut molt la setmana passada, el terreny ja no va absorbir més aigua i l'aigua va córrer, però és que s'han vist llocs del poble, barrancs, que la força, la destrossa que ha fet l'aigua, és que si no ho veus no t'ho creus, és impressionant.
0: Doncs alcalde, moltes gràcies i molts ànims, sé que avui és un dia llarg també, veiem també com ja arriben els cotxes de bombers per treballar també i per ajudar-vos a fer la neteja d'aquest municipi.
25: Sí, esperem que cossos d'emergències ens ajudin i que puguem intentar restablir la normalitat el més aviat possible. Moltes gràcies.
0: Alcalde de Xerta, Roger Vinyó, gràcies per acompanyar-nos.
25: Gràcies.
0: I ara mateix, per exemple, aquí al costat tinc també un veí. Hola, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
1: Arcadi.
0: Arcadi, tu vius aquí davant de la plaça?
1: Sí, visc aquí, al número 9, és una planta baixa.
0: Com recordes el que va passar ahir?
1: Aviam, ho recordo en una mescla de temor, no? De por i de resignació, no? De veure que és algo que escapa al que tu pugues fer, no? Al teu control, no? I va ser terrible, perquè va ser en molt poc rato. Ens vam trobar l'aigua que entrava dins la casa per tot arreu, per davant, perquè la casa dona a la plaça, dona al carrer de trás, i al mig té un pati de llums. I va entrar per davant, va entrar per detrás, i el pati de llums va... O sigui, hi ha un sumidero, i va començar a sortir aigua per dins del sumidero, és a dir, que la casa s'ha inundat per tot arreu.
0: Éreu a casa tots?
1: Bueno, ma filla estava a casa amb ma germana, la dona treballava i jo estava a casa.
0: Per tant, tothom es va quedar quiet, diguéssim, no?
1: Sí, clar, sí, no es va moure ningú. A part que hi havia molt mala comunicació, perquè són moments en què pues, se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, quiets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, un gat que tenim, pues, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues... una mica prenent decisions ràpides, no? I dir, hòstia, què trac, què fico, que no sé què, pendent tot el rato per la finestra l'aigua, que ves que a fora l'aigua pues, estava a lo millor un metro d'altura i dins de casa tenies quatre dits, i a veure si entrava més o no, no ho sé. Realment va ser una bogeria. Vull dir, o sigui...
0: Moltes gràcies i ànims.
1: Moltes gràcies.
0: Avui és un dia llarg també en aquest poble. Ara mateix, per exemple, aquí a la plaça on ens trobem, veiem també com hi ha un bomber que comença també amb la manguera a fer serveis de neteja del fang. Intentarem acostar-nos-hi breument, a veure si podem. Hola, bon dia. Perdó, li puc fer una pregunta. Què està netejant, bàsicament?
2: Ara mateix les restes de l'arribada d'ahir a la tarda.
0: Van netejar tot el fang de la plaça?
2: Plaça i carrers al voltant.
0: Bé, moltes gràcies i bona feina.
2: Gràcies.
0: Estan treballant i no volem tampoc molestar massa. I just aquí davant hi ha una casa, no? És la ràdio, això, no pateixi, no hi ha càmeres. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Vostè viu aquí, davant de la plaça?
3: Sí, jo sóc la farmacèutica.
0: Ah, la farmacèutica, que hi ha la farmàcia aquí al costat. Sí. I vostè té aquí un local, veig. Aquí va entrar aigua o no?
3: Sí, va entrar, doncs, pues, està mitant o així. Sí.
0: Ja hem pogut netejar-ho tot, perquè sí, veig que això està molt net.
3: Sí, a la farmàcia també, una mica, està el mostrador, vam pujar les coses dalt, els ordinadors, tot pujat, per a que no... Però, bueno, per lo que podia ser, no mos podem queixar. Bueno, nosaltres. Hi ha gent que sí que li ha fet Déu-n'hi-do.
0: Com es diu vostè?
3: Lina,
0: gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bé. Bon
0: hem vist un local, en aquest cas, com ja estava recollit i net, i aquí al costat també hi ha la llar de gent gran, de la llar de gent gran de Sant Martí. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Estan netejant, veig, aquí sí que ha entrat aigua.
4: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
0: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara,
4: sí,
0: molt
4: sí.
0: De fang.
4: És que va entrar per aquella porta, saps?
0: Porta de darrere del local.
4: Sí, perquè baixava de la pista d'estiu Y bueno, se va a acumular aquí casi un metro d'aigua, allí detrás. Y entraba tota pa' aquí dins. Y bueno, però havies de deixar córrer. I no n'hi ha més. I ara pots limpiar-ho tot.
0: Avui tancaran el local?
4: Me pressuposo, així no pot...
0: Sí, sí, perquè ara mateix està tot. Veig que aquí hi ha un...
4: No, i encara hi ha un munt d'aigua que s'ha de...
0: Un munt d'aigua, sí, sí.
4: Sí.
0: Per sort tenen les cadires ja totes posades cap amunt, no?
4: I ja les vaig pujar ahir totes, perquè dic, a veure, les que vaig poder, claro, perquè això et va agarrar de sopetón. I jo, que entre ma filla, el seu nòvio, algú que mos va ajudar per aquí, doncs ho vam poder fer una miqueta, perquè si no era impossible, era impossible. Però bueno...
0: Ànims, com es diu vostè?
4: Jo em dic Immaculada.
0: Doncs moltes gràcies i ànims.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Aquesta és la situació ara mateix aquí al poble de Xertes, un dels pobles, com dèiem, més afectats, de poc més de 1.000 habitants del Baix Ebre, que hi va ser un dels més afectats per les tempestes de l'Ebre, que van afectar aquí a l'Ebre. I aquí davant també tenim un bar, que veiem que ara mateix està obert, també amb les cadires amunt. Veiem com també la gent està intentant treure aigua, un magatzem que es veiem també tot destrossat per l'aigua, són els efectes d'aquest temporal. I mentrestant també estem pendents del que passa a Rodalies. Joan Trias, on estàs?
5: Què tal? Bon dia. Mira, estic aquí a l'estació de l'Hospitalet i aquí conversant amb els informadors que no els permeten parlar en directe per la ràdio. Un informador hauria apuntat que el túnel de Plaça Catalunya estaria sense servei. Això explica perquè els trens que venen del sud i que circulen de l'R4, perquè recordem que l'R1 no presta servei, moren a l'estació de Sants. Són els trens que pugen més passatgers, són trens que alguna passatgera ens explicava que buscava arribar a Sants per enllaçar amb l'AVE, i són els únics que han passat. Podria fer una estadística que en una hora i mitja que portem aquí han passat 4 trens cap al nord de la línia R4, provenents de Martorell o de Sant Vicenç de Calders, i que morien a Sants, que és principalment la informació que donen els informadors a peu pla a l'estació i també que fan sonar per la megafonia, que els trens que van cap al nord no van més enllà de Sants. Això quadraria amb aquesta situació de que el túnel de Plaça Catalunya, que va quedar anegat amb els aiguats que hem patit des de la matinada de dissabte a diumenge, doncs impediria la circulació de trens amb passatgers per aquella zona. Seria un extrem a confirmar. També han circulat 4 trens en direcció sud, provenents de Sants i cap a Martorell, Sant Vicenç de Calders, que són els que esperen ara la majoria de passatgers aquí, perquè amb el metro que hi ha al costat de l'estació de tren, la majoria de passatgers que van en direcció a Barcelona opten per aquesta línia. Tenim una passatgera, Aida, bon dia.
6: Bon dia.
5: Quant fa que esperes?
6: Media hora aquí esperando.
5: I t'han donat informació sobre la possibilitat de quan passi un tren, no si el teu tren, en direcció al teu destí?
6: No sabemos nada, las pantallas están apagadas. Yo lo estoy mirando desde la aplicación de Adif, pero no pone nada. Pone hasta las 11:30 no hay tren, pero claro, ellos tampoco me confirman. Entonces, y no hay otra alternativa tampoco, porque yo voy a Vilafranca y no hay ni bus ni nada. O tren o tengo que coger un taxi.
5: Doncs aquesta és la situació d'incertesa de l'Aida. N'hem vist una altra, que era un tren que pujava cap a Sants, que primer han anunciat que moria aquí a l'Hospitalet, han fet baixar tothom, i al cap de 5 minuts han dit que sí, que el tren continuava, que tirava cap a Sants, i per tant han fet tornar a pujar tothom que venia cap al tren i que estava esperant aquí a l'estació. Fins i tot ara davant nostra tenim aturat un tren regional, que no és habitual a l'estació de l'Hospitalet, que és una estació de rodalies, principalment, que està aturat aquí, està més buit que no pas ple de passatgers, però les portes no s'obren, ni expliquen per megafonia res més que aquest tren no té aturada a l'Hospitalet. Hem intentat parlar amb un grup de maquinistes que també
0: sí.
5: Ens han dit que no volien parlar en directe pel matí de Catalunya Ràdio. Estaven aquí també desorientats, potser no tant com els passatgers, estaven esperant la destinació, els hi hem preguntat si els van informant de cap a on s'han de dirigir o on han d'agafar un tren de sortida de l'Hospitalet, perquè és una estació de capçalera d'on surten moltes línies, i deien que no sabien res, que no tenien informació de la seva planificació per aquest matí d'avui i que tampoc han volgut comentar si realment responia a aquesta situació de la consigna dels seus sindicats de no agafar els trens
7: per la situació en la que es troben les vies i per la necessitat de fer encara més marxes blanques. L'estació d'aquí de l'Hospitalet ara pràcticament buida, tothom ja ha optat per anar cap als transports alternatius, o els pocs que han pogut pujar en els trens que sí que han passat, doncs els han agafat. Però ja us diem, en una hora i mitja, 8 trens, 4 cap amunt, cap a Barcelona, cap al nord, i 4 cap avall. I 3 trens...
0: I sense saber tampoc, Joan, que és l'important, si seguiran passant, si passaran 3, 2 o cap. Això tampoc ho sabem.
7: Tots estem amb aquesta incertesa. Sí, sí. És aquesta loteria del dia d'avui de que quan passa un tren, agafa'l.
0: Gràcies. Anem cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, aquí una situació similar al caos que hi havia a primera hora del matí a les 7, que hi havia moltíssima gent i no sabien què fer. S'ha anat una mica modulant, perquè conforme van arribant aquí trens regionals del sud, procedents de Tortosa, de Reus, el que fan és desviar-los per la línia interior. Recordem que aquí Sant Vicenç de Calders és un nus de comunicacions importants perquè conflueixen quatre vies, la de la R2 sud de Rodalies que va per la costa, la de la R4, la via interior que va per Vilafranca, i també les dues vies, la via de la costa que va cap a Tarragona i Reus i la de l'interior cap a Valls i Tarragona, que aquesta ja té problemes des d'ahir i no funciona. Aquí l'únic autobús que ha arribat, perquè la línia des d'aquí fins a Vilanova està interrompuda per aquestes millores que s'estan fent pels efectes de les pluges, doncs l'únic autobús que ha aparegut aquí és el que va cap a Valls, cap a la línia de l'interior, cap a Lleida, cap a la plana de Picamoixons. La resta d'autobusos que s'esperaven per que la gent que fa el trajecte habitual entre aquí i, per exemple, Vilanova, la zona de Gavà, Castelldefels, etc., aquests viatgers no poden viatjar. L'única alternativa que els donen és pujar en un dels regionals que es desvien per l'interior, és a dir, que passen per Vilafranca i que, per tant, tarden més, i quan arribin a Barcelona que agafin un tren en direcció contrària, és a dir, en direcció Vilanova, que aquí sí que es veu que funcionen alguns trens. Aquest és el caos que hi ha ara mateix aquí. Van arribant aquests regionals a l'espera que els donin entrada cap a la línia interior de Vilafranca i poder continuar fins a Barcelona, però la línia interrompuda entre Sant Vicenç i Vilanova de la R2 Sud continua tallada, i això fa que els passatgers, els molts passatgers que hi ha aquí esperant una solució o altra, doncs continuïn resignats i sense saber què fer, com aquestes dues passatgeres en què hem parlat.
10: El tema está que desde las 5:30 de la mañana que los trenes funcionan, saben perfectamente que hay un problema y deberían de poner una lanzadera, porque no solamente yo, todo el mundo está afectado. A ti te cobran un billete, ¿no? Pues su obligación es dar servicio a todas estas personas, porque no soy la única que llega tarde.
11: Si no son retards, es que no arriba, como ahora mateix, que ens tenen aquí esperant a veure si pot entrar un per anar a direcció Reus, però bueno, és més o menys cada dia el mateix.
8: La R4 sí que funciona més o menys bé, que passa que és un tren per hora en la línia de l'interior, i el que no arriben són trens en direcció al sud, direcció Tarragona, Reus i Tortosa. N'ha arribat només un, cap a quarts de 8 del matí, que ha pujat força gent, la gent que s'esperava cap a Tarragona, i ara hi ha molta gent acumulada aquí per això, perquè s'esperen anar cap al sud també, i d'altres a la línia de la costa. Els han dit que quan hi hagués possibilitat d'iniciar els trens en direcció a Vilanova, quan tinguessin l'okay del sistema de DIF que ha comprovat tot el recorregut, doncs sortirien els trens. De fet, aquí hi ha 3 o 4 trens esperant a la platja de vies d'aquí de Sant Vicenç per sortir, però estan aturats, no ha sortit cap.
0: És que és increïble que sapiguem ara, encara ara, no sapiguem quins trens passen, quins no. Són les 8:40 del matí, des de les 6 del matí, que hi ha una situació de caos absoluta a Rodalies. És incomprensible el que està passant. És incomprensible. Seguim fent aquesta ronda de connexions. Saludem a la Montse Gené ara, Vilanova i la Geltrú. Montse, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs mira, molt semblant al que diuen els companys, Vilanova i la Geltrú funciona com a origen i final del trajecte, ja que d'aquí a Navall, com deia ara el Manel, està completament tallada la circulació perquè ahir la nit va caure un arbre i un talús i ell s'hi està treballant. Cap a Barcelona sí que surten trens, però a vegades en venen dos o tres de seguits i a vegades cal esperar una estoneta. No se sap res segur ni s'informa a les pantalles, però hem de dir als usuaris que sí, hi ha trens, van venint i van sortint direcció Barcelona, això sí, sense horaris. Hem preguntat a la Carmen, una noia que arribava des de Sitges, i ens ha explicat la lentitud extrema del trajecte que ha fet.
23: Oh, fatal, fatal, fatal, horrible. Ha trigat com 20 minuts i de Sitges a Vilanova són 7. O sigui, 20 minuts en parades, bueno, fica-li 35. O sigui, una vergonya, però bueno, ara he d'anar al cicle i hauré de demanar un justificant perquè si no...
21: Doncs això és el que ens deia la Carmen, no? De 7 minuts a 35 per fer aquests 5 quilòmetres que ens separen de Sitges. Ara mateix a l'andana, situació inèdita, no hi ha pràcticament ningú esperant. Han pogut marxar tots els que volien anar cap a Barcelona.
0: Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquí a Girona el que està clar és que la R11 no passa, ja us ho havíem des de primera hora. No hi ha tants problemes com a d'altres estacions del país. Som ara a l'exterior de l'estació de tren de Girona, on hi ha 4-5 autobusos, on acaba d'arribar un altre. Autobusos que porten els usuaris de la R11, uns directes cap a Sant Andreu i Barcelona, uns altres que van cap a Sant Celoni i van fent parades a totes les estacions, i uns tercers autobusos que van cap al nord, cap a Figueres, també fent parades si hi ha passatgers que ho sol·liciten. Alguns autobusos acaben de marxar, ara no hi ha passatgers que estiguin fent cua, n'hi havia un centenar fa no fa 10 minuts, i ara ja a punt de sortir a les 9 l'autobús que s'anirà cap a Figueres. Estem al costat del seu conductor, l'Eutiquio. Bon dia.
9: Buenos días.
2: Vostè va cap a Figueres?
9: Sí, per a Figueres.
2: Ja des de primera hora ja està fent aquests recorreguts?
9: Sí, he salido de Sil Girona i ara me voy para Figueres.
2: I ha de parar totes les estacions o directe a Figueres?
9: Bueno, de momento voy directo, pero si hay algún pasajero entre medias hago las paradas que me dicen.
2: És una situació inèdita per vostè, que és conductor d'autobús, o s'hi ha trobat moltes vegades, avui encara pitjor?
9: Sí, ya más de una vez ya lo he hecho esto, sí.
2: ¿Molta gent?
9: Sí, sí.
2: Molt bé, ja veieu. És l'Eutiquio, que és conductor de l'autobús de que porta de Girona cap a Figueres. Hem dit abans, i ho expliquem també, que les pantalles d'aquí de l'estació de Girona només apareixen els trens d'alta velocitat que s'hi funcionen. No n'apareix cap de l'R11, doncs, que se supleix per aquests busos alternatius que no segueixen els horaris dels trens, sinó que van sortint a mida, doncs, que estan més o menys plens.
0: Dos minuts seran 8:45 del matí, com dèiem tot plegat, és perquè els maquinistes, o alguns maquinistes, s'han plantat després de la caiguda d'un arbre i la tarda, que va caure i va afectar un tren de mitja distància a Vilanova i la Geltrú. Hi va haver ferit, recordem, i el centenar de passatgers van poder ser reubicats a un altre tren sense problemes, però aquest incident ha provocat que a la una de la matinada, CEMAF, que és el sindicat majoritari, demanés a Rodalies per carta paralitzar aquest servei per motius de seguretat dels treballadors i passatgers. És un conflicte que s'arrossega des de l'accident mortal de Gelida del mes de gener. Els maquinistes diuen que no se senten segurs, i aquesta nit CEMAF ha emès aquest comunicat en què anunciava que no circularien fins que no rebien els informes de seguretat corresponents, en aquest cas per a dir. És la versió que contradiu la que ens ha donat també aquest matí en aquest programa el director de Rodalies, Òscar Playà.
12: La seguretat no és un tema subjectiu. Existeixen una sèrie de procediments i de protocols per part de l'administrador de la infraestructura i, a més, aprovats i avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i, en aquest cas, també per l'operador. Per tant, no estem davant d'un problema de seguretat, no estem davant d'un problema d'infraestructura. Estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent el sindicat majoritari de maquinistes.
0: Un director de Rodalies que ha dit que no és un problema de seguretat, però també ha dit que avui es faran arribar nous informes de seguretat. I, per cert, un Òscar Playà, director de Rodalies, que ens ha sorprès quan li hem preguntat què li respon al Ministeri.
12: Jo, en aquest cas, del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
12: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: Doncs aquesta és la resposta d'Òscar Playà. David Madí, què tal? Bon dia, com estàs? Hola, Montserrat Nebrera, bon dia.
13: Hola.
14: Bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Bon dia. Esteu aquí, esteu aquí. De seguida també Nacho,
13: no
0: bona hora amb
13: Rodalies.
0: Nosaltres.
13: Bueno, jo no. Ja. No, però era igual, era un caos.
0: Un matí de caos a Rodalies amb un Òscar Playà, que ara tornaré a posar el tall perquè és que encara no m'ho crec quan l'escolto, que diu que no parla amb el Ministeri. És a dir, el director de Rodalies no parla amb el Ministeri. I el Ministeri, per cert, que no respon. Òscar Puente, que no ha fet cap tuit, evidentment, i tampoc atenen els telèfons de la Ràdio Nacional de Catalunya, perquè diuen, a l'equip de premsa de comunicació, vaja, del ministre, diuen que aquests temes no van amb el Ministeri.
12: Jo, en aquest cas, del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
12: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: Montserrat Nebrera, com ho veus, tot plegat?
13: Doncs delirant. No hi ha pitjor inseguretat per les persones, més enllà de la seguretat personal, que la de no saber. I no saber, en un cas com aquest, que ja hem dit tantes vegades, que és un dret cada vegada més constituït, tot i que no hi sigui a la Constitució, està clar que acabarà sent-hi el dret a la mobilitat. Ha quedat no solament malvés des del punt de vista fàctic, sinó també des del punt de vista del coneixement de la situació en la que es troba cada persona. Afecta col·lectius de tota mena, per suposat, els estudiants i demés, però afecta persones, en el cas de les persones que treballen, que la gent sàpiga que no a totes les empreses es pot donar com a excusa que no s'ha arribat perquè el tren no va. És a dir, hi ha acomiadaments que s'han produït en empreses per això. Això vol dir, per tant, que les persones que es troben en aquestes circumstàncies saben que els seus governants no són capaços de donar-los una resposta, ni que sigui per anar, m'estic exagerant, caminant. Perquè la manca de seguretat, i jo crec que ho has dit tu a l'editorial, o sigui, la manca d'informació és la pitjor de les situacions d'inseguretat que pot tenir la gent. I en aquest cas, a més, plana una sensació de que aquesta inseguretat té a veure amb la seguretat personal. És a dir, algú pensa que allò pot ser no segur. I això també se li ha de dir a la gent. La gent ha d'optar i tenir consciència de com pren les seves decisions. No hi ha llibertat si no hi ha informació per decidir.
0: Sí. T'hem de dir que crec que aquesta empresa, nova empresa que van crear de Rodalies, té un sol treballador, que és Òscar Playà. Vull dir que també aquí...
13: El conjunto vacío formado por un único elemento, que es el conjunto vacío. Molt bé.
0: Que això també és significatiu, David.
14: Bé, a la tómbola de Rodalies, ja se sap, sempre toca un pito o una pilota. I aquí estem, no? Avui toca una vaga encoberta, no? Sembla? No? Avui toca una vaga encoberta.
0: Vaga diuen que no perquè han anat al lloc de treball i s'han presentat al lloc de treball, però no han agafat el tren. Alguns sí, altres no.
14: Bueno, jo crec que és una vaga encoberta aprofitant les circumstàncies electorals, perquè ara ve això. Hi ha tota una sèrie de col·lectius que, aprofitant l'avinentesa, que tenen més capacitat de pressió perquè tenen més capacitat de generar el caos i el lío, doncs s'hi posen, no? Un desastre.
0: Eva.
15: A veure, només una dada, que de tant en tant convé recordar. Segons el sistema de mobilitat de Barcelona, de l'àrea metropolitana, hi ha 12,7 milions de desplaçaments diaris. Això ens dona una magnitud del caos que genera. Dos, la previsió meteorològica per aquesta setmana feia un sol radiant, no?, tot el país. Sí. Jo crec que qualsevol persona amb sentit comú sabia que hi hauria problemes de mobilitat i, per tant, és responsabilitat de les administracions preveure, punt número 1, alternatives. Perquè, clar, quan Renfe diu buscar alternatives de mobilitat, només tenim uns quants autobusos, tenint en compte com estan algunes línies que estan sense servei fa força temps, o com a mínim amb problemes crònics, aquests sistemes d'autobusos, perquè no hi són de forma gairebé permanent. El gener d'aquest any vam tenir un accident desgraciat mortal a Gelida, com tothom recordarà. S'han començat a posar, és veritat, amb la creació de Rodalies Catalunya, s'està començant a caminar cap a una direcció, però el que ens diu l'històric és que les inversions a Catalunya amb Rodalies han estat abandonades durant dècades, i això es va constatar quan hi va haver l'accident i tot el posterior desgavell i col·lapse total del sistema. Però és que la sensació és que aquest col·lapse del sistema el seguirem arrossegant durant molt de temps. Per tant, necessitem mesures de xoc, d'emergència, en aquest sistema. Tothom entén que si, per exemple, veus les imatges tràgiques de Xert ahir, no puguin funcionar els trens. Jo crec que els trens, els autobusos, això ho entén tothom. Però no és la situació que hi ha a tot el país. La situació que hi ha a tot el país és que la P7 està col·lapsada perquè el tren ha perdut usuaris, perquè el tren no és un mitjà fiable, però és que la P7 és un escorxador. Aleshores, què ens plantegen en termes econòmics, en termes de mobilitat, en termes laborals? Què ens plantegen? Perquè vaticini, s'està parlant molt de l'habitatge, és el que està centrant de moment la campanya electoral, però el meu vaticini és que el cel i la crisi climàtica tindran un pes electoral evident. O sigui que d'aquí que entrin els anticiclons d'hivern normals, perquè estem en un clima tropical, normals al mes de gener, hi hauran moltes més inundacions. I això tindrà un pes també en el que la gent anirà a votar el 29 de novembre, em sembla evident.
14: Però vaja, avui no, això no, no hi ha avaries.
15: Hi ha una vaga, coincideixo amb tu que hi ha una vaga encoberta.
14: Clar, avui és
0: laboral. Hi ha un altre element, és l'element de comunicació, perdona, David, però hi ha un element que és clau. El que no pot ser és que hi hagi pantalles que et diguin una cosa, o megafonis que diguin una cosa, i informadors que et diuen una altra. El que no pot ser és que Òscar Playà, director de Rodalies, entri en antena i digui que no sap quants trens circulen. Això no pot ser.
14: I han avisat a la una de la matinada, m'han dit, no?
0: Clar, tens 6 hores per reaccionar.
15: És que el problema fonamental és aquest. Sigui una vaga encoberta
14: amb alevosia i nocturnitat.
15: Però sigui una vaga encoberta, sigui qualsevol altra cosa, és el mateix. És a dir, no ens informen del què.
0: Sí, exacte. I tampoc el sindicat, perquè tampoc s'hi posa.
15: Anem a
0: escoltar ara una altra veu que ens ha trucat al telèfon del directe. És Salvador Vergés, portaveu de Junts al Parlament de Catalunya. Salvador, bon dia.
16: Bon dia.
0: Què està passant al país?
16: Està passant un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. Estem absolutament indignats, us estàvem escoltant per la ràdio, de veure el que està patint la nostra gent d'una manera absolutament immerescuda. O sigui, no pot ser de cap manera que després de 2 anys del govern Illa, l'única solució és que sembla un acudit de mal gust. Que en 2 anys ens vinguin a proposar que es gasten 250.000 euros en fondre i fer desaparèixer les marques de Renfe i Ferrocarrils. Què volen amagar? Què volen amagar? Perquè és que no s'entén de cap manera que no hagin set capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants. A més, el Partit Socialista i els seus socis, que ens van vendre un fals traspàs que era de la Renfe, amb aquesta empresa mixta que ara parlàveu, i que no només no han set capaços de materialitzar aquest fals traspàs, sinó ni tan sols el traspasset de la R1. És que res de res. Quan nosaltres, Junts per Catalunya, el que vam posar sobre la taula van ser 14 solucions concretes, ja fa mesos, parlant de gratuïtat si hi havia més de 30 minuts de retard. Això, per exemple, doncs, ho vam aconseguir aprovar aquí en el debat de política general la setmana passada. Auditar la xarxa, que es parlés i hi hagués diàleg amb les plataformes d'usuaris, que es fessin les inversions, que hi haguessin els plans alternatius de transport, que el traspàs fos un traspàs real, que fessin front comú, ja no només els independentistes a Madrid, sinó també amb els 19 diputats del Partit Socialista. Un traspàs integral, real, potser ara la situació seria absolutament diferent si des del minut zero ens haguéssim posat amb això. I vam parlar també i vam demostrar jurídicament que es podria resoldre el contracte amb la Renfe i que fos Ferrocarrils de la Generalitat, que és una empresa reconeguda i prestigiosa, la que es cuidés de la mobilitat ferroviària al nostre país. I avui, si em permet també, senyor Ostrell, anunciar nosaltres ja, Junts per Catalunya, que la denúncia a la qual ens vam comprometre contra Renfe i Adif, pel mal servei que estan prestant, la presentarem el proper dia 20 d'octubre, que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, que hi va haver a Gelida. La presentarem al nostre advocat Gonzalo Eboye i serà una mesura més, evidentment no és la solució són totes les altres que li he llistat, però aquesta també, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
0: Vull que escolti aquest document sonor, que crec que passarà a la història. Hem entrevistat el director de Rodalies, Òscar Playà, li preguntàvem per la seva relació amb el Ministeri i ens deia això.
12: Jo, en aquest cas, del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
12: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: Què li sembla i què hauria de fer en aquest cas el govern després d'escoltar això?
16: Els hem dit 50 vegades aquí al Parlament. El PSC no és altra cosa que la delegació del govern espanyol a Catalunya, és el PSOE nord-oriental. Per tant, que no ens vinguin a dir que ara resulta que quan hi ha problemes no són els mateixos. Són absolutament els mateixos. I és vergonyós que el senyor Playà no sàpiga ni quines línies estan parades, ni quines són les accions que durà a terme i que doni una resposta absolutament genèrica, infonamentada i sense cap mena de concreció, quan el que tenim són gent tirada a les vies i els usuaris catalans patint una vegada més aquest caos i aquest col·lapse de la vergonya que és Renfe al nostre país.
0: Salvador Vergés, gràcies per acompanyar-nos a partir de les 9 de control del govern. El deixem que vagi a fer la seva feina. Gràcies.
16: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Un minut per la publicitat i de seguida comentem també tot plegat, també amb Nacho Corredor, que s'incorporarà a l'Àgora. Junts denunciarà Renfe i Adif, ho presentarà aquesta denúncia avui. Ho acaba d'anunciar el seu portaveu, Salvador Vergés. Ara tornem.
17: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
18: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
17: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
18: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
19: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de rodanxes de salmó premiades com a sabor de l'any a 5,99 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
20: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
20: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
24: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. Podem unir. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
25: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
26: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
27: Ahir, contorns circulars al voltant dels tanatoris eren els redols. Molt de dol. Avui, l'Enigmàrius va de dansa. Exercici de dansa que fas quan convides, de set lletres. Exercici de dansa que fas quan convides, set lletres.
26: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: En aquest especial, seguint el que està passant a Rodalies, ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio les properes hores, també amb David Madí, amb Montse Nebrera, amb Eva Pomares i amb Nacho Corredor. Nacho, què tal? Bon dia, com estàs?
28: Hola, bon dia. Molt bon dia.
0: Què et sembla el que està passant, Nacho?
28: Escolta'm, des de la distància, perquè opinar sobre el que comentàvem, penso, l'Eva Pomares, que és com s'afecta la mobilitat de més de 2 milions de persones des de Madrid, doncs es fa amb més tranquil·litat que segurament qui ho està patint. Jo crec que ho ha apuntat algunes de les coses que jo crec que són rellevants, però que cal, diguem-ne, juntar-les segurament per tenir un punt de perspectiva i per no seguir consolidant doncs un debat públic que la majoria de vegades està basat en la mentida, no? I és bastant transversal, no? En els últims anys ha crescut moltíssim la població i els serveis públics no s'han adaptat. I això aplica també a les infraestructures. Dos, en particular el que té a veure amb les infraestructures, i portem ja molts matins veient-ho, sembla... Hola?
0: Sí, sí, et sentim, et sentim.
28: Ah, vale, no, és que m'ha parlat algú. Portem ja molts matins parlant del tema. El canvi climàtic afecta d'una forma brutal el que té a veure el funcionament normal de les infraestructures. I si això, el diagnòstic ja està clar, el que caldrà és un pressupost públic adequat. Per cert, per això cal un debat públic que no estigui basat en la fal·làcia permanent de que aquí no només cal gastar millor que cal, sinó que segurament cal gastar més. I tres, bueno, jo és que a vegades sentim determinats responsables públics donant lliçons desprioritzar el funcionament dels serveis públics, de l'administració, de la política diària durant més d'una dècada té conseqüències i per tant segurament s'ha de responsabilitzar els qui ara manen. Què estan fent vostès? Però jo crec que en una taula d'anàlisi el que necessitem també és veure quines són les responsabilitats que ens han portat fins aquí, perquè en 2 anys no ha passat això, i els governs de la Generalitat de Catalunya alguna responsabilitat hauran tingut també en què han prioritzat i què no han prioritzat, no? I jo crec que part de la discussió pública que tindrem els propers anys tindrà a veure amb el funcionament dels nostres serveis públics, i crec que per trobar bones solucions doncs caldrà entendre el cost que té fer l'idiota, parlar del no-re, i sobretot per evitar-ho pel futur. Perquè quan el debat públic està basat en la nada, doncs deixem de prestar atenció a elements que tenen conseqüències, més enllà de que, com és evident, i ho heu apuntat tots, hi ha una vaga encoberta. I això és un problema, perquè la vaga, que és un dret molt important de totes les constitucions liberals,
3: el, diguem-ne, el fer frau de llei amb elles, el que provoca és reaccions que acabaran qüestionant i limitant molt aquest tipus de protestes, perquè el que no pot ser és que un col·lectiu professional, de forma sorpresiva, a la matinada, decideixi i tingui la capacitat de bloquejar un país sense conseqüències. De la mateixa manera que...
0: És un bon tema, Nacho, perquè al final una empresa, qualsevol persona que ens estigui escoltant que treballi una empresa, si va al lloc de treball i diu jo no em sento segur, me'n vaig a casa, això té conseqüències.
3: Sí, sí.
0: Clar, si l'empresa no et diu que no és un lloc insegur, tu has d'anar a treballar. Llavors aquí no entenc per què es permet això i no, ningú fa res. No, s'han d'assumir responsabilitats.
3: Bueno, hi ha col·lectius professionals doncs, que tenen més poder que d'altres, no? Els taxistes, per exemple. Tot el que té a veure amb el transport té un poder brutal. I un taxista pot col·lapsar el centre de Barcelona i segrestar qualsevol institució. De fet, ho han fet durant molt de temps, diguem-ne, i sense cap mena de conseqüència.
0: Mira, ara... perdona, Nacho, que tallis, que està parlant el president al Parlament. Sentirem la primera valoració del president del que està passant aquest matí amb Rodalies.
4: Tots una mica d'humilitat i de recordar d'on venim. Normalització política a Catalunya, que sempre ha defensat, i victòria de la convivència. I de cara al futur...
0: Ja el sentirem parlar de Rodalies.
4: O coalició involucionista? I la pregunta és on són vostès. O coalició progressista o coalició involucionista? La pregunta és on són vostès, en PP, Vox, coalició involucionista o en coalició progressista? Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
5: Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
6: President, no faça el ridícul. Recordar d'on venim, ni amnistia, ni nada d'això, és una frase seua. I vostès van canviar el sentit de l'opinió quan van necessitar els 7 vots de Junts. Però mire, Pedro Sánchez ha acabat amb una legislatura que agonitzava i per tant hem de passar comptes. Vostè ha presumit sempre de la seua sintonia amb Madrid. Però mire, vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions, perquè no els importa la gent. Els importa el poder, tot sempre propaganda i gesticulació. Aquesta és la factura de Pedro Sánchez que hem de pagar els catalans. Perquè vostè sempre tria Espanya. Pedro Sánchez l'ha deixat amb les mans buides. Mai no tria Catalunya. I la pregunta és molt fàcil, president. Com vostè acabarà la legislatura si no pot complir els principals acords d'investidura? I els seus socis, Esquerra i Comuns, seguiran donant-li suport?
5: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
4: El que vostè no va solucionar la seva formació política quan governava en Catalunya, ho pensa solucionar amb el PP i Vox? El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.

0: La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
1: Gràcies, president. President Illa, ens pot explicar per què vostè i el grup socialista es van alinear amb el PP, Vox i Aliança per votar en contra d'una proposta de resolució d'Esquerra Republicana al debat de política general que defensava una estratègia catalana antifeixista i antiracista basada en la defensa de la democràcia?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
2: No conec el text al que vostè es refereix, però sí que conec que el PSC i el meu govern no estan ni amb el PP ni amb Vox, i vostè també ho sap.
0: Per repreguntar, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
1: Miri, president, li explicaré el que deia. Vostès hi varen votar en contra perquè en aquesta defensa de la democràcia, dels drets individuals i col·lectius, s'incloïa el

0: milions de persones d'aquest país varen sortir per exercir aquest dret malgrat les agressions de les policies espanyoles. La resposta de l'Estat espanyol a aquell exercici democràtic va ser policial i judicial, repressió, presons i exili. La mateixa resposta de sempre a les demandes de resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
1: Són les intervencions tant de Junts com d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. No acabo d'entendre que Esquerra no pregunti per Rodalies, perquè amb tot el que està passant, però vaja, en fi, ho ha fet Junts també i el president ja ha dit que és una qüestió objectiva, el tema de la seguretat, i no subjectiva, i que caldrà anar fins al fons per entendre perquè aquest sindicat doncs, ha decidit no agafar els trens quan estava previst que ho fessin, amb un informe de Renfe i Adif que deia que sí que podien agafar-ho. I ara mateix, per cert, hi ha un tuit també de Rodalies que diu: Renfe i Adif han certificat que es pot circular amb seguretat, tal com es va demostrar ahir, treballem per recuperar el servei el més aviat possible. David.
2: Bé, crec que estem, ho deia abans, amb una tesi no del canvi climàtic, sinó amb una vaga encoberta, que col·lectius aprofitaran el context electoral per intentar pressionar amb aquest tipus d'iniciatives i que em sembla molt lamentable. Cal recordar que aquest és el mateix sindicat que suposa el traspàs del servei amb tota la seva força, amb un esperit corporativista absolutament impresentable. A mi, amb tot això, el que em grinyola és el model que s'adopta. A Catalunya tenim, ho deia abans el senyor Salvador Vergés, tenim una companyia modèlica, que és Ferrocarrils de la Generalitat, en termes de puntualitat, d'organització, de servei, etc. I el que s'hauria de fer com a filosofia és de que Ferrocarrils de la Generalitat agafés paulatinament el servei de Rodalies, acabés amb el model d'organització que s'ha vist anys i dècades que no funciona i apliqués el model de Ferrocarrils de la Generalitat que funciona bé. Això no és evidentment una cosa fàcil ni que resolgués d'un dia per l'altre, però com a mínim tindríem un punt de referència amb una mica de credibilitat sobre els pronòstics, perquè a més el problema que tenim és que cada vegada que se'ns diu que estem avançant i que estem arreglant i que no sé què i no sé quantos, és que tenen poquíssima credibilitat, per no dir ninguna, i entrem en un fatalisme, tant usuaris com tothom, en un fatalisme de, bueno, doncs això forma part de la quotidianitat en la qual doncs, ens hi adaptem i ens hi conformem, no?
1: Perdona, Nacho, abans de tallat, si vols acabar l'argument que estaves donant.
3: Sí, no, o sigui, però si agafem perspectiva de les converses que hem tingut el darrer mig any, sembla que Catalunya està condicionat per dos col·lectius que, a més, són treballadors públics, persones que tenen feina indefinida, que són els sindicats de transport, en aquest cas ferroviari, i els mestres. I aquests són els dos col·lectius que sembla que estan aprofitant més la seva posició de força per condicionar el debat públic. En el cas dels dos, per cert, diguem-ne, des d'una lògica pues, legítima, interessada en la millora de les seves condicions professionals. En el cas dels sindicats d'educació, porten fent-ho més d'una dècada i, en canvi, doncs, malgrat l'evolució de les seves condicions, el sistema educatiu no ha millorat, ergo seria interessant que el debat de l'educació també l'abordéssim des de perspectives que no té a veure des de la lògica de les condicions d'aquests treballadors públics. I, òbviament, de la mateixa manera que hi ha col·lectius professionals que, doncs, perquè estan vinculats a qüestions crítiques, doncs tenen limitada la seva capacitat de poder paralitzar la producció, doncs segurament els sindicats del transport el que no pot ser, i menys sent un operador públic, és decidir unilateralment que no treballen, condicionar la vida de gairebé un percentatge important de les persones que es mouen anant i tornant a Barcelona, i després tot l'altre debat que apunta el David. Jo m'hi puc sumar i no tinc, a més, ni idea de quin és el millor model. Jo crec que anem necessàriament a un model on l'operador que operi a Catalunya doncs estigui condicionat, diguem-ne, des de Catalunya, o no, perquè ja veurem què passa també a partir del 29 de novembre i la capacitat doncs, que tenen el govern de la Generalitat, Junts, etcètera, de poder-ho

0: de poder-ho fer. Però per mi hi ha un element important que crec que ho deia el president, que és que la seguretat, diguem-ne, de les vies, doncs les decideixen les agències que s'encarreguen d'això i no unilateralment un col·lectiu professional que legítimament pot estar insatisfet per les seves condicions, però que no té el dret de decidir a la matinada si el dia següent poden o no poden treballar milions de catalans.
1: Ara us deixo parlar, però abans anem cap a l'aeroport perquè l'ara s'ha restablert ja la torre de control, que la nit per cert ha fallat, i ara hi ha molta cancel·lació, no?
2: Sí, bueno, durant tota la nit hi ha hagut molta cancel·lació a l'aeroport del Prat, més d'una trentena de vols cancel·lats, i el motiu principal és el que hem sabut fa uns minuts, això mateix que deia Ricard, la torre de control de l'aeroport del Prat ha caigut, ha patit una incidència per les tempestes que l'ha deixat fora de servei. Fons de Vueling diuen que la torre va caure a les 11 de la nit i Protecció Civil ens confirma que s'ha solucionat a les 2 de la matinada. Des d'Aena també confirmen que hi ha hagut incidències, ells diuen que hi ha hagut problemes de tensió en alguns equips, però asseguren que l'avaria ha durat menys d'una hora, per tant Protecció Civil diu que l'avaria ha durat 3 hores i Aena, en canvi, diu menys d'una hora. La qüestió és que per tot plegat doncs, hi ha hagut una trentena de sortides cancel·lades que continuen aquest matí. Les pantalles ara mateix mostren anul·lats 5 vols, 2 a Madrid, una a Palma de Mallorca, una a Santiago i una altra a París, que havien de sortir entre les 8 i les 10:40 d'aquest matí. Avui, des de primera hora, hem vist com es cancel·laven 12 sortides i, de fet, la tempesta també ha impedit que alguns avions aterressin a l'aeroport del Prat. Hem parlat amb uns viatgers de Buenos Aires que el seu vol s'ha hagut de desviar a València i han perdut una connexió que tenien avui a Barcelona.
1: Aquesta és la situació a l'aeroport. Anem a fer una ronda també pel territori per saber com continuen les diferents incidències. Anem, en aquest cas, cap a Sants. Jordi Canal, bon dia.
3: Bon dia, aquí continua el desgavell, tot i que a aquesta hora ja no hi ha l'afluència que hi havia a primera hora de passatgers. La megafonia continua avisant que els trens de totes les línies circulen fora del seu horari. Les pantalles mostren aquests horaris, però de trens que a l'hora de la veritat no passen. De fet, hi ha poc pas de trens en aquesta estació. Els usuaris resignats a la pràctica ens expliquen que no tenen més opció que esperar a veure quins trens arriben i surten cap a la seva destinació. N'hi ha que hi diuen que es van estar hores esperant aquí i que avui van per aquest mateix camí. L'esperança ara és aquest certificat que deies de seguretat, que calmi els maquinistes i es recuperi al llarg de matí el servei.
1: Anem ara cap a Fabra i Puig. Ana Alfonso, bon dia.
4: Bon dia. Aquí hi ha molt de caos des de primera hora perquè s'ajunten els usuaris que confiaven aquest matí a agafar el tren de l'R3, l'R4 o l'R7 i els que normalment ja van amb autobús o amb metro des d'aquí. Per tant, aquí fora l'estació s'han format llargues cues als autobusos ordinaris, els que funcionen cada dia, perquè els usuaris de Renfe han optat per aquesta alternativa per arribar a les seves destinacions com Terrassa o Sabadell, per exemple, i això ha col·lapsat també aquests autobusos. Hi ha hagut centenars de persones fent cua i hem de dir que pocs informadors, que també ens han dit que aquí no han arribat autobusos de servei alternatiu específics per la situació d'avui i que la gent està agafant doncs, aquests que passen cada dia.
1: Gràcies, Ana Alfonso. I anem cap a l'Hospitalet. També Joan Trias, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Aquí la novetat que tenim és que ja s'ha posat en marxa l'R1, la línia que deien que no funcionarien tot el dia. Hem sigut testimonis que sortia el primer tren des de l'Hospitalet cap a Blanes, passant per Plaça Catalunya, i tot just ara està a punt de sortir el segon d'aquesta mateixa línia. La sensació és totalment diferent. L'estació està pràcticament buida, zero sensació de caos, i quatre gats esperant amb incerteses un tren que els porti amunt o avall.
1: Doncs això és la situació ara mateix a l'Hospitalet. Ja sap, Vicenç de Calders, Manel Sastre, bon dia.
6: Hola, bon dia. Aquí la novetat també és que han arribat els primers autobusos que faran el trajecte amb parades de la R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. D'aquesta manera, una quinzena llarga de persones que no tenien alternativa per fer aquests trajectes, que feien parades intermitges doncs, a Cubelles, a Vilanova, a Segur de Calafell, o que anaven fins a Sitges, per exemple, han pogut agafar aquests primers autobusos que han arribat aquí a l'estació més de 2 hores més tard de que se sabés que no hi havia trens en aquesta línia. Doncs ara han arribat aquests primers autobusos. Continuen arribant regionals desviats per la línia de l'interior en direcció sud i la gent que volia anar cap a Reus, Tortosa, Tarragona han pogut agafar aquests trens que, això sí, venen amb molt de retard i surten cap a Tarragona de tant en tant. Ara mateix la R4 és l'única línia que funciona amb una certa normalitat, és a dir, la línia de l'interior, la línia de Vilafranca a Martorell, i la resta de trens esperant aquí, els trens de Rodalies de R2 Sud, a la platja de vies que hi ha aquí a Sant Vicenç, esperant a veure si finalment els donen l'ordre per poder començar a utilitzar aquesta línia de la costa.
1: I més coses, anem cap a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs he sentit ara en aquesta ronda que surten els trens de la R1 i quan arriben aquí no trobaran viatgers, perquè aquí la gent o ha marxat amb els autobusos alternatius o ja no venen directament a l'estació. Des d'aquí, recordem, surten busos en direcció nord, ja estava previst, perquè el trajecte des d'Arenys fins a Blanes es feia per carretera, i s'han improvisat autobusos avui per portar la gent fins a Mataró. I allà pregunten als usuaris què fem. Llavors, la resposta dels informadors és: allà aneu a buscar els busos que habitualment ja fan el trajecte Mataró-Barcelona, que són els de Moventis. Gran problema, aquests vehicles van desbordats, Moventis així ho diu, estan treballant per ampliar el nombre de vehicles, però no poden treure's de la mànega nous autobusos i nous conductors. I a més, una altra segona queixa dels usuaris: han de pagar, i doble, perquè el viatge en tren ja el tenien pagat. I això ha fet enfadar molts viatgers com aquest.
8: Pagamos nosotros. Sí. Su puta madre. Esto ha dicho que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
7: Doncs així estan les coses.
1: Sí, sí, la situació a Arenys de Mar. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
9: Bon dia. Aquí la situació és bastant més tranquil·la que fa unes hores. Ara fa pocs minuts han anunciat un quart tren per megafonia. Durant tot el matí n'hem vist sortir tres més, des d'aquí de Granollers cap a Barcelona. També n'hem vist arribar un que venia des de Barcelona. La resta de servei s'està cobrint amb transport alternatiu, amb autobusos. Al principi és veritat que hi havia moltíssima gent aquí fent cua i que per autobusos doncs no tenien prou capacitat per absorbir tota aquella gent, però és veritat també que han anat arribant molts més autobusos amb bastanta més freqüència. I ara, per exemple, quedaven unes noies que havien d'anar a la Universitat Autònoma, però de seguida ha arribat un autobús, han pogut pujar i ja han anat cap a la universitat. Per cert, Ricard, que molts d'aquests estudiants també el que han demanat de seguida aquí els informadors quan han arribat és un justificant per presentar-lo a la universitat, i ells mateixos, doncs, els informadors, doncs, els han dirigit cap a la taquilla i allà doncs una persona els hi feia i així podien tenir aquest document per justificar el retard a les universitats.
1: Nàtia Vell, Manresa, bon dia.
10: Bon dia. Aquí, Ricard, no hi ha gens de caos. De fet, tot està ordenat i tranquil un cop superades les cues de primera hora. Hi ha busos alternatius gratuïts de Montbus des de 5:45 del matí a l'horari del tren, i estan sortint força a temps. Cap tren, això sí, a l'R4 Nord de Manresa a Terrassa, tampoc de Terrassa a Sants. Ja portem una desena de busos que hem vist sortir, busos alternatius, com dèiem, cap a Terrassa, i el que recomanen, si volen anar des de Terrassa cap a Barcelona, és agafar els ferrocarrils de la Generalitat. Per megafonia s'informa que hi ha problemes a la xarxa vinculats al temporal, i per pantalla també surt informació d'això que us dèiem, d'aquest servei que no funciona i que hi ha l'opció, diguem-ne, per carretera. Escoltem el Carles, que és un habitual d'aquesta línia, que no l'ha agafat per sorpresa.
1: Doncs no podem sentir el Carles.
10: No el podem sentir. Bé, el Carles deia això, exactament. Ell habitualment va cap a Terrassa a fer unes feinetes i ja sabia que ahir no funcionava i que avui tornaria a passar el mateix. Per tant, diguem-ne, ell ja sabia que ha anat directament a la cua de l'autobús i no pas anar a buscar el tren. El que hem de dir és que és important, ara ja, que ha baixat el volum de gent, que la gent una mica ja està a lloc per treballar, la veritat és que veiem els busos sortir buits, molt buits. Mireu, just el que ha sortit ara a les 9 eren 22 persones i hi ha 68 places disponibles. Ara, a 2:15, ha de sortir un altre bus cap a Terrassa, i de moment veiem res, una desena no arriba de persones fent cua. A temps, servei alternatiu per carretera i de moment poc volum de passatgers aquí, a Manresa.
1: I anem ara a Plaça Catalunya. Vicent Mifsud, bon dia.
11: Sí, hola, bon dia. Aquí la situació és pràcticament el d'una estació fantasma. No hi ha ningú accedint a través dels accessos a Rodalies, i la poca gent que ha intentat acostar-se li diuen: no sabem, l'única línia que està operativa, que és la R1, per la qual ha passat només un tren en tot el matí en direcció a Blanes, no sabem quan passarà el següent. Per tant, si teniu alternatives a través del metro de buscar algun transport alternatiu, utilitzeu-lo. A una persona que preguntava fa uns moments per anar a Ripoll, li han dit: agafa't el metro, vés-te'n cap a Fabra i Puig, i a partir d'ahir mira si hi ha autobusos o alguna línia que el pugui portar, perquè per ací no hi ha accés. Com diguem, només ha passat un tren de la R1 i no saben quan tornarà a passar el següent. Per megafonia sona que a poc està restablint-se la línia, però no ens diuen si serà en mitja hora el següent, en 40 minuts o en una hora quan torni a passar un altre tren. Aquí, preguntant a les guixetes, només algunes persones, la majoria major part estrangers que estan molt despistats i intentant tindre alguna informació de quines alternatives poden aconseguir. Però mentrestant també ens han confirmat que a primera hora del matí hi havia algunes incidències com a conseqüència dels aiguats d'ahir, però que a aquestes hores ja estarien reparats.
1: Doncs aquesta és la situació, la radiografia del que està passant a Rodalies. Maria Fernández Noguera, no sé si vols afegir alguna cosa més.
12: Doncs sí que, segons informa la CNCMAF, ha dit que avalen els informes de seguretat que els ha transmet Renfe, és a dir, aquests informes que ells reclamaven que fan des dels maquinistes, fan aquestes marxes blanques per certificar que les vies doncs són segures per circular-hi. Ells el que reclamaven des de la CMAF, des del sindicat majoritari de maquinistes, era que els entreguessin aquests informes i que, si no, doncs ells no reprendrien la marxa perquè consideraven que la xarxa no estava en condicions per fer-ho. Ara, segons informa la CN, doncs sí, que CEMAF ja hauria dit que hauria donat validesa a aquests informes i, per tant, doncs si tot apunta que va com hauria d'anar, com informen aquestes informacions de la CN, doncs ara sí que s'hauria d'anar normalitzant la circulació.
1: Per tant, clarament estan negociant amb CEMAF per restablir el servei, és a dir, és una qüestió laboral absoluta.
12: És una qüestió, segons diu el sindicat, de seguretat més que laboral. És a dir, que ells no volen exposar-se a passar per segons on. De fet, també diuen en el seu comunicat que van enviar ahir al vespre que no volen tampoc que els usuaris s'exposin a això. I, de fet, un treballador amb qui hem parlat, que està fent pràctiques per ser maquinista, ens ha explicat que ell diu que per alguns llocs on ha de passar, quan plou, diu que té por. És a dir, que realment considera que les línies no estan en condicions. Això sí, ara sembla que, de moment, si el sindicat majoritari de maquinistes diu que dona validesa a aquest informe de Renfe, doncs tot s'hauria d'anar reprenent. Ara bé, recordem que a la xarxa ara mateix hi ha dos punts que estan tallats. Un és l'R2 Sud, que està tallada entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders. Allà els tècnics de DIF ara mateix estan reparant la catenària. És on va caure aquest arbre que seria el que ho ha desencadenat tot, perquè ahir recordem que aquesta línia va estar tallada a causa de la caiguda d'aquest arbre, després es va reobrir i avui al matí s'ha tornat a tallar i ara s'hi estan fent reparacions. Això d'una banda, i de l'altra també està suspesa la circulació a Salou per un accident per una persona que hi havia a les immediacions de la via. És a dir, que encara que es reprengui el que seria la circulació, encara que els maquinistes tornin als trens, tornin a agafar els trens, la circulació 100% restaurada tampoc estarà.
1: Eva.
13: Bueno, abans el Nacho parlava de responsabilitat, no? I ara la Maria apuntava també la situació de tota la xarxa. És que clar, la situació de tota la xarxa agreujada per la crisi climàtica, doncs, evidentment, esllavissades, murs que se'n van a terra... Bueno, sí, clar, és que la responsabilitat és dels governs del PSOE i del PP, que durant anys i anys i anys no han fet res. O sigui, no han executat més de 20 anys sense executar les inversions compromeses, que estan al voltant d'un 14% com a màxim. Sí, la bona direcció, també ho apuntava el David d'alguna altra manera, és que els trens se gestionin des d'aquí, sigui a través de ferrocarrils o no. És a dir, la Rodalies de Catalunya i, per tant, a partir de principis d'aquest any, la responsabilitat és del govern i és del govern d'una xarxa que no està en condicions. A sentir al Parlament la Mònica Sales, la portaveu de Junts, no?, que li preguntava, li responia al president i, bueno, feia un decàleg de coses del no al FLA, del no al Consorci d'Inversions, del no al finançament, em sembla un exercici gairebé diria de cinisme, no? Perquè tots aquests nos que no s'han aconseguit a Catalunya, primer, s'han acabat de parar també els diners que necessita Rodalies i aquesta nova empresa de Rodalies, s'han acabat de parar amb la convocatòria electoral que ha propiciat Junts. Durant aquesta legislatura al Congrés, el que hem vist són els nos al model de finançament, els nos al FLA, els nos a Rodalies, el traspàs de Rodalies, és a dir, un no permanent, no? Em sembla que aquest tipus de retòriques plenes de cinisme i d'hipocresia, en aquest cas de Junts, en el Parlament, a més, un dia com avui, on hi ha molts ciutadans que estan absolutament, perdona l'expressió, tirats, que no saben ni com arribaran a casa, ni com podran tornar a casa, ni com podran justificar davant dels seus caps l'enèsim retard, em sembla que la política hauria de servir per, un, trobar acords transversals, el més amplis possibles, per tirar endavant aquest país.
14: Doncs mira, estic d'acord amb tu. Estic d'acord amb tu perquè aquest país s'ha convertit en un no a tot.
1: Costa una mica més el micròfon, David, si no, no sentirem.
14: Sí, deia que estic d'acord perquè aquest país s'ha convertit en un no a tot. És a dir, la dinàmica política és profundament perversa i tòxica i és no a tot. No hi ha consensos, no hi ha capacitat de transversalitat, no hi ha capacitat de pacte, i l'única estratègia que es practica és no a tot però per part de tothom, és a dir, ens trobem això amb la llengua, ens trobem això amb l'energia, ens trobem això amb el tema d'habitatge. Bé, jo crec que aquesta política, aquesta situació política de no a tot i impedir, bloquejar en general, de la qual en són culpables tots, en són culpables tots, perquè si repassem, l'activitat és lo fàcil, és a dir, en la política mediocre, lo fàcil és agafar el manual i no a tot. I lo difícil és posar-se a generar acords, a generar pactes, buscar solucions, i tal. Jo crec que aquesta política de tot a no està en crisi profunda, que és el que explica una mica la situació política a Catalunya, on es dona la paradoxa tremenda de que alhora govern i oposició baixen, que és una cosa que no és normal en democràcia, no? I s'haurien de replantejar, és a dir, crec que el país està per escoltar cada vegada més qui aporta solucions, qui és capaç de generar acords i de tirar endavant. Aquest país del no crec que ens porta des de fa molt de temps a una decadència.
1: Montserrat.
15: Bueno, deia el cantant, mentre tot això no arriba, vida, no? Que és el que li està passant a la gent durant el dia d'avui. Jo estava pensant, si realment era una vaga encoberta, què passaria demà? Perquè clar, si la teva justificació per aturar el servei i per dir que no passes és la por de que hi hagi algun problema, doncs demà estaran igual les vies, no? Una mica el que va passar respecte de l'AVE, que de sobte van començar a passar una altra vegada els trens i moltes de les coses no s'havien arreglat. Per tant, tenies un cert dubte de quina era la raó de fons o la motivació d'aquesta aturada. Ara, el sindicat que d'alguna manera estava al darrere d'aquesta paralització del servei de Rodalies deia, jo el que vull és tenir en mà l'informe aquest que diu que les vies són segures. I jo crec que això és una bona manera de curar-se en salut. Per què? Perquè, i si després passa alguna cosa com les que ja han passat? És a dir, per què no ha de passar que un talús torni a caure o un arbre amb la situació en la que es troben?
1: Hi va passar.
15: Per això dic, si això ha passat, ja podem dir que és una vaga encoberta i que, bueno, després, un altre apartat i un altre capítol de tot plegat seria la capacitat d'enquistar-se en una feina que pugui tenir la funció pública amb independència de que incompleixi reiteradament els serveis, no? Bueno, hem de decidir si això és una vaga. No ho és perquè no ho han declarat. Per tant, si és un incompliment de servei, s'haurien de prendre mesures contra les persones concretes que han dit jo no hi vaig. Ara bé, i si després passa? És a dir, i si després torna a passar el que va passar ahir? Quina seria el tipus de responsabilitat? Ho dic perquè hem estat parlant de la pluja durant tots aquests dies sota la síndrome Mazón, sota la síndrome d'Anna de València. I això, d'alguna manera, s'empara. No dic que sigui veritat, eh? No acabo d'esbrinar, jo no tinc tan clar com vosaltres, vaga encoberta, no sé si és una vaga encoberta. Aquí tothom fa, ara ho deia el president Salvador Illa, deia, home, això és un frau de llei perquè s'utilitza una figura que, de manera espúria, bueno, figura de manera espúria, el decret llei que passarà o està passant pel de la Diputació Permanent per aprovar una cosa que el Parlament, que el Congrés de Diputats va dir que no. És a dir, que de fraus de llei tothom en sap molt, però amb independència de que sigui veritat o no. I si després passa? És a dir, un ministre que no es posa, que no està. Tot això que dieu que s'hauria de arreglar...
1: Estai, que porta 20 minuts, l'Òscar Puente porta 20 minuts penjant tuits a intervencions seves d'ahir, del Males Llengües, criticant el Partit Popular.
15: Clar, és que això és el que... El ministre
1: sí que
15: per què no es posa?
1: Està per altres coses.
15: Està, és el ministre tuitero i després s'enfada si algú li diu perquè diu que és un insult. Però si està tot el dia insultant, per cert, insultant a Twitter. Això és inèdit. Fraus de llei per part de tothom, incompliments per part de serveis que haurien de funcionar, és a dir, quines són les responsabilitats de les persones concretes que han dit que aturarien aquest servei durant els dies d'avui respecte d'una cosa que, diguem, certificadament se'ls diu que té seguretat. Ara bé, una vegada es diu això, quina responsabilitat tindrà el que ha certificat que tot està molt bé i demà hi cau un altre talús? Què passa? Que les circumstàncies demà són unes altres? És a dir, al final, el que us deia al començament és, en el fons, el ciutadà concret, usuari de qualsevol servei, la sensació que li queda és, no tinc ni idea del que em passarà. No sé si arribaré i no sé si hi vaig, em caurà sobre un arbre. Però què és això? Segle XXI, diners a saco. Bueno.
0: Al final, la Montse Nebrera ha estat la persona, diguem-ne, contra pronòstic, més empàtica amb la posició del sindicat en aquest cas de
1: maquinistes. Si és portar la contrària, sempre trobaràs a Montserrat Nebrera.
0: No, bueno, ja està bé. Jo, a mi ja m'agrada també portar-li la contrària amb ell, amb la qual la dialèctica continua. No, però deia... Bueno, és que jo crec que la Montse generava algunes preguntes sobre la responsabilitat de qui digués... o certifiqués o no la seguretat i què passaria si passés algú, etc, etc, que hila molt amb, o fila molt amb una cosa que jo crec que ha dit el David i que jo, bueno, més veus com les del David, si us plau, al debat públic, no? Perquè això que diu de que som el país del no, que segurament és un fenomen cada vegada més extès a Occident, però nosaltres sempre una mica més anticipats per lo bo a vegades, per lo dolent també, de que no hi ha consens, de que no hi ha pacte, de que és impossible o és difícil abordar doncs, transformacions com les que tenen a veure amb l'energia. I tot això ho filo amb el que deia la Montse, perquè en realitat té a veure amb les institucions i la seva credibilitat. I a mi el que em sobta és que els protagonistes de moltes institucions contribueixin, diguem-ne, a la poca confiança que hi ha envers a elles. Si les institucions no són un espai pel consens, pel pacte, no són un espai per trobar solucions, són un espai on les seves tribunes s'aprofiten per dir, en el millor dels casos, tonteries, en el pitjor d'ells, mentides, davant d'una situació com la d'avui, i, en fi, no he escoltat gaires intervencions des de les institucions en els últims minuts que doncs, em facin visualitzar quina gent tan responsable tenim al conjunt del país, és normal que hi hagi un descrèdit del funcionament de les institucions. I això, al final, el que fa és que vinguin uns tios i es prenguin, diguem-ne, la justícia per la seva mà i diguin, no, a mi el que digui l'Agència de Seguretat me la bufa tres nassos, jo decideixo si es pot circular o no. La conseqüència de tot això la paguen els milions de persones que avui no poden anar a treballar. I això ha de tenir conseqüències. A tenir conseqüències perquè no es pot prendre unilateralment la decisió en una matinada en un col·lectiu professional que és estratègic aturar un país en un context de reivindicacions que tenen a veure, com saben ells els primers, i per això s'organitzen a través dels sindicats. Els sindicats són organitzacions que el que fan és defensar els drets dels treballadors i especialment el que té a veure amb les seves condicions materials de treball. Però a l'altra banda no tenim institucions. A algú li sembla normal? Ho hem vist amb Ceuta, eh? O sigui, davant d'una cosa que tothom ha coincidit que és un atac híbrid, que és un atac contra la nostra sobirania, és mig normal que el govern i l'oposició es fotin d'hòsties? És mig normal que no pactin la resposta exterior?
13: No.
0: És mig normal que davant de la situació que tenim a portaveus parlamentaris amb el regate corto, tenint en compte, a més, que han estat corresponsables de les qüestions estructurals que ens porten fins aquí. És mig normal? Bueno, doncs aleshores no ens sobtem doncs, que vingui gent, diguem-ne, hiperbòlica, per ser respectuós, hiperbòlica, que guanyin i que facin una esmena a la totalitat, però si és normal... O sigui, fan esforços tots els dies, molts d'ells, no?
14: Nacho, per reforçar el teu argument, recordaràs que en una política tampoc tan llunyana, en una altra època, hi havia una cosa que era normal, tant en el govern català com en el govern espanyol, que és que quan hi havia una crisi important, el president convocava doncs a l'oposició i als partits i feia una ronda intentant començar un intent de generar consensos. Això, per exemple, que és una fórmula que s'ha fet servir moltes vegades, això ha desaparegut actualment. Això és implantejable, que en una crisi, igual, de Ceuta o la de l'altra, el president agafi la iniciativa i digui, escolti, tenim un problema gros que hem d'elevar de la baralla política per intentar trobar solucions. Això ja és una cosa que ha desaparegut, no? Com a idea, és terrible.
0: Sí, sí.
13: I hi ha una altra qüestió, a més del que deieu de l'Òscar Puente, no? Aquests dies sentint a Estrada Sánchez com a Feijó. Aquí hi ha hagut uns aiguats tremendos amb morts. Jo, no sé, potser és que m'ho he perdut, perquè, però Espanya, el govern espanyol, l'oposició a Espanya, el de Catalunya, escolta'm tu, ja el vam veure desaparegut durant fa un any per al tema de Gelida, i estan desapareguts. Ergo, els problemes dels catalans els acaben solucionant en l'àmbit de Catalunya, perquè no en podem esperar gaire de lo que ve de fora, ni tan sols en forma de declaració, no? Ni tan sols fer un tuit i dir, escolta'm tu, sento un tuit ni que sigui de condol, És a dir, aquí no hi ha reacció de les... Avui, Ricard, no? Quan el director de Rodalies se diu, és que jo no parlo amb el Ministeri. Bueno, és que clar, això és absolutament insostenible, però és que jo crec que ja és una praxis que ve de lluny, no? És a dir, quan aquí hi ha desgràcies, l'Estat no hi és present.
14: Escolta, tens tota la raó, però hem entrat en mòdul electoral.
13: Sí, bueno, però ni així, David?
14: Sí.
13: Ni així. Vull dir que el PSC...
14: No. Com a norma general de Catalunya, si no ens ho arreglem nosaltres, no ens ho arreglaran de fora.
13: Les eleccions anteriors, diguéssim, el vot de Catalunya va ser clau perquè Sánchez revalidés, no només pels propis vots del PSC, sinó també per als vots dels seus socis d'investidura, no? Estan en campanya electoral, és que ni tan sols així, no?
14: 53 dies d'excepcionalitat.
15: Sí, no, però és veritat, que diu l'Eva, Catalunya pel PSOE és clau.
13: I pel PP.
15: I pel PP,
1: són les 9:39, deixeu-me anar cap a Madrid, perquè el Constitucional comunica formalment ja al Suprem la sentència de l'amnistia. Paula?
2: Sí, ja s'ha notificat, ha estat tan ràpid com preveiem. Això vol dir que el Tribunal Suprem ja té sobre la taula la sentència que va l'amnistiar la malversació del procés, és a dir, que els jutges Pablo Llarena, Manuel Marchena i també tota la sala penal ja es poden llegir tots els arguments que va aprovar ahir el Constitucional, arguments claríssims a favor d'amnistiar la malversació i, a més, una sentència que inclou un ordre directe perquè apliquin de manera urgent i preferent l'amnistia. Per tant, ara ja tant Llarena haurà de decidir si manté haver aixecat l'ordre de detenció a Carles Puigdemont i si acaba arxivant el cas un cop s'hagi llegit aquesta sentència del Constitucional. I per altra banda, Marchena i la sala penal, doncs el que haurà de fer també és decidir què fa amb el futur dels exconsellers Junqueras, Bassa, Romeva i Turull, si els hi aixeca definitivament la inhabilitació, permet que es puguin presentar a unes futures eleccions o ocupin un càrrec públic, perquè això és el que els obliga a fer la sentència del Constitucional. Ahir explicàvem que volien esperar a llegir els arguments, doncs ara mateix ja els tenen sobre la taula, els poden llegir i en les properes hores o dies hauran de comunicar la seva decisió.
1: Gràcies, Paula. Ara en parlem de la llei d'amnistia, estem parlant també del caos aquest a Rodalies que hi ha hagut aquest matí, amb la mirada posada també a les Terres de l'Ebre, perquè ahir aquest aiguat va deixar grans afectacions aquí a les Terres de l'Ebre. Som a Xerta, allà hi ha també el Jordi Barranca, i està Jordi amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, el Joan Castor Bonell.
16: Sí, Ricard, estem aquí amb el delegat del govern. Delegat, molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
16: Primer de tot, gràcies per atendre'ns. No sé si han pogut fer balanç ja una miqueta de tot el dany provocat per aquesta pluja torrencial que en escassament una hora aquí a Xerta van caure més de 100 litres per metre quadrat.
17: Bé, la veritat és que la valoració de danys encara és molt pronta, però sí que va ser molta quantitat d'aigua en molt poc temps. Ara hem estat en l'alcalde aquí a Xerta. Evidentment és un desastre, tot el nucli urbà, els nivells que va agafar l'aigua, terra, fang per dins a les cases, pedres, rames d'arbre, hem de tenir en compte que fa poc temps vam patir en esta zona el tema de l'incendi, veiem a l'entrada del poble arbres sencers mig cremats, acumulats, que clar, la pluja els ha arrencat, per tant, molta afectació. Ara estem centrats tant bombers, equips de voluntaris, GEPIF, Forestal Catalana, intentant ajudar a netejar el nucli urbà, sabent també que hi ha molta afectació a tots els camins del voltant. Estem patint també en granges que, bueno, que no es pot accedir per a poder alimentar els animals. Problemes també, manca de servei elèctric. Bueno, a veure si anem recuperant. Evidentment també les comunicacions, la cobertura mòbil. Ara, per part del CTT, s'instal·larà un vehicle mòbil que estos dies, perquè estos, aquí a Terres de l'Ebre fa uns dies també, divendres, que també li va pegar molt fort, hi havia un vehicle del CTT a Godall per donar cobertura mòbil. Ara s'està traslladant aquí a Xerta per veure si podem donar també cobertura a, no només a Xerta, sinó que als pobles del voltant, a Paüls, a Alfara, però tota aquesta zona que estem ara sense servei, en moltes zones sense servei elèctric i també sense cobertura.
16: Parlava de comunicacions, diguem-ne, telefonia, cobertura, però també comunicacions, diguem-ne, terrestres. No sé si aquest matí, no, fa poca estona, de fet, no, s'han pogut reobrir totes les carreteres que estaven tallades, si no vaig errat, és així?
17: Sí, la informació que tenim és que les carreteres ja estan totes obertes. Cal recordar que la pluja torrencial en tanta quantitat va ser ahir per la tarda. En aquell moment vam patir perquè es van quedar molts de vehicles atrapats a la carretera. L'actuació ràpida de Mossos i Bombers vam fer possible el rescat d'estos conductors i ocupants del vehicle. Per tant, en principi, bueno, contents, no?, de que no hi hagi hagut cap desgràcia personal. I clar, durant la nit ja s'han anat actuant a la neteja d'aquestes carreteres, perquè justament va ser l'hora on bueno, pues molta gent tornava a casa i els ha costat tornar per això, no?, per aquestes carreteres tallades, la C12, la C43 i accessos també a Xerta i a Paüls, que com dia, durant la nit s'han anat reobrint. I com a mínim, per això, no?, este matí ja tenim totes aquestes carreteres i d'accessos als diferents pobles ja reoberts i en condicions. El problema el tenim més als nuclis.
16: Problema als nuclis aquí, per exemple, a Xerta. Entenc que escoles, instituts, la llar d'infants, per exemple, han pogut reobrir amb normalitat, i alguna que sí, alguna que no. No sé quina és la situació d'hores d'ara.
17: Bé, en principi la situació de les escoles és prou bona, perquè ahir ja, després de la forta pluja, vam contactar amb tots els alcaldes perquè fessin una valoració de l'estat dels col·legis, perquè bueno, la previsió una mica era que este matí no plouria, per tant, una parada, no?, de l'activitat educativa no estava, però sí que volíem saber, per això, no?, si tant l'accessibilitat o les condicions interiors de les diferents escoles era correcta o no. Majoritàriament vam veure a nit ja que era correcta, excepte crec que només aquí a Xerta, on vam patir inundació. Este matí hem estat amb el director de Serveis Territorials d'Educació i la directora i pràcticament tot l'equip directiu, que s'han posat en seguida a netejar. Hem vist a l'escola, hi ha una mica d'afectació d'aigua, però una mica la previsió era que bueno, se netejaria, i també una mica, no?, per ajudar el mateix poble en poc rato poder reobrir l'escola, perquè els xiquets i xiquetes puguen estar mentre els pares netegen el poble. I també cal tindre present això, no?, que són xiquets i xiquetes que encara tenen molt present els efectes de l'incendi, i per tant aquesta situació ara també de veure com està el poble, jo crec que és preferible que estiguen a l'escola, així ho ha valorat també l'equip directiu, i això és el que faran en un moment.
16: A l'incendi van sonar diversos missatges d'alerta, i també, de fet, hi ha certa polèmica entre veïns, també entre l'alcalde, que fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio deia, no?, que el ministre de Protecció Civil va enviar el missatge des d'alert a 6:15, quan, diguem-ne, la pluja hi havia baixat, i Xerta, diguem-ne, era tots els carrers baixaven com un riu. No sé què em pot dir en relació a això, que altre cop les alert va arribar, diguem-ne, va arribar tard en aquest cas també.
17: Sí, vale, les alert va arribar quan hi ha plovia, és cert, però clar, l'alcalde de Xerta i tots els alcaldes des del matí que tenien un avís de risc molt greu de pluges. Per tant, segurament que el nivell de gravetat en aquell moment no es veia com per enviar les alert, i després se va decidir que sí, no? Però vull dir, tampoc ningú pot dir que va ser una sorpresa, perquè els mapes de Protecció Civil del matí ja diuen que estàvem en risc molt alt. Sí que és veritat que les alertes va arribar quan ja estava plovent, no hi havia plogut, però bueno, l'alerta la tenia tothom i tots més o menys sabíem el que podia passar.
16: Joan Castor Donell, delegat del govern aquí a les Terres de l'Ebre, moltes gràcies per haver-nos adès.
17: Gràcies a vosaltres.
16: Doncs aquesta gràcies situació que hi ha a Xerta, Ricard.
1: Gràcies, Jordi, també per aquesta entrevista. Farem una pausa i de seguida seguim repassant les incidències avui a Catalunya.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Tot seguit sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
19: Hola, bon dia. Us explicaré una cosa molt interessant a tots els que sereu mares o pares i a tots els que ja ho sou. Ja ha començat la Fira del Nadó al Cort Inglés. Només fins a l'11 d'octubre hi teniu tot el que us caldrà per al vostre nadó. De les millors marques. A més, teniu un 15% de descompte en cotxets, cotxets de passeig i cadiretes per al cotxe. I un 15% de regal en puericultura, tèxtil de nadó de la llar, jocs de primera infància i per a farmàcia de nadó, per fer-lo servir en les pròximes compres superiors a 40 euros. Amb assessorament de tots els productes que us calguin. Cotxets, cadiretes per al cotxe, cotxets de passeig, bressols, biberons i moltes coses més per a les primeres etapes del vostre nadó. Fins a l'11 d'octubre, Fira del Nadó al Cort Inglés. Tots els cotxets, cotxets de passeig i cadiretes per al cotxe amb un 15% de descompte. I un 15% de regal en puericultura, tèxtil de nadó de la llar, jocs de primera infància i per a farmàcia de nadó. Al Cort Inglés, a la botiga web i app. I recorda que dilluns que ve, 12 d'octubre, totes les nostres botigues del Cort Inglés estaran obertes en l'horari habitual, de 9 a 21, perquè hi puguis fer les teves compres amb més comoditat. T'hi esperem. Doncs res més per avui. Adéu-siau.
20: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al fitness? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes! Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
21: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
22: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
21: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
22: Que bé!
21: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
25: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella.
26: Ja podem obrir.
27: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comercial de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
28: Informació al consumidor. Entre els vins Reserva de Valdepeñas, vostè pot comprar Vinya Albali a 3,70 euros o Pata Negra a 2,55 euros, un 30% menys. Pata Negra, el vi reserva líder a Valdepeñas, un 30% menys.
29: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
30: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
31: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la cinquena temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
32: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
33: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
32: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
33: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
34: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vides del 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
35: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet i fer coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
0: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
2: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: D'aquí a 8 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Aquesta hora saludem Ángel Contreras, director adjunt de construcció de línies en explotació de la zona est de DIF. Senyor Contreras, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia a tots.
1: Vostè diria que la xarxa ferroviària de Rodalies és segura?
4: Home, la xarxa de Rodalies complir tots els protocols de seguretat que entre els quals està dissenyada. És a dir, d'aquest punt de vista sí, però complint tots els protocols de seguretat.
1: S'han fet totes les comprovacions que s'havien de fer després de la pluja d'ahir al vespre?
4: Sí, es van fer totes les comprovacions. De fet, jo crec que avui les declaracions són de l'Òscar Playà, on estava comentant el tema, un tema de seguretat. Evidentment, tots els nostres protocols que tenim en cas de pluges es van complir totalment.
1: A quina hora han pogut garantir els maquinistes que les vies i la infraestructura era segura?
4: Bueno, això és un tema més de relació de Rodalies en els maquinistes. Nosaltres sempre fem les nostres actuacions, les nostres revisions i reportem a l'operador, a Rodalies en aquest cas, de que les infraestructures estan disponibles per a poder circular. I a partir d'aquí és el protocol inter que tenen en TEN, que Rodalies amb els maquinistes i aquesta comunicació.
1: I vostès a quina hora han comunicat això a Rodalies?
4: No sé molt bé si s'ha dit. Nosaltres, al llarg de tot l'episodi de pluges que hem tingut des de la setmana passada, des del dissabte, a mesura que hem anat fent les intervencions en les línies, hem anat reportant de que estaven en condicions d'explotar, i a partir d'aquí ja és el protocol inter que té Renfe o Rodalies amb els maquinistes per a reprendre el servei.
1: Sí, però a quina hora ho ha fet? Aquesta, per exemple, aquesta matinada?
4: Aquesta matinada, el incident que ha hagut en aquesta matinada, les vies han estat treballant, han estat treballant les vies per els treballs de l'arbre i la retirada del tren que hi havia, i bueno, jo crec que ha sigut s'ha tornat una de les vies que està treballant de l'altra fa qüestió de, no sé si 30 minuts, un quart d'hora s'ha pogut tornar una de les vies.
1: Però no circularà cap tren, és per la R1, perquè els maquinistes també consideren que no és segur fer-ho. Vostè considera que és segur ara mateix circular per aquella via?
4: Sí, repetís que nosaltres hem complit tots els nostres protocols de seguretat, hem enviat els nostres informes, diguem que es pot circular per aquestes vies. A partir d'aquí, com que ha comentat el director de Rodalies, és un tema laboral entre el sindicat de maquinistes i l'operador, però ja insistís que nosaltres en la infraestructura hem passat els nostres informes quan passar en aquest moment, on diem que les estructures se podien circular. Per la R1, però igual en la resta de la xarxa.
1: Una de les coses que ens expliquen els maquinistes és que, per exemple, en el cas de la R2 Sud a Vilanova i la Geltrú, al vespre van reobrir aquesta via, van passar trens i avui a primera hora s'ha tornat a tallar en aquest punt. Diuen que es va obrir abans d'hora. Què li respon?
4: No, el que passa és que una de les vies es podia circular, després per als treballs hem tingut que tancar la via per a acabar de fer els treballs. Pues yo creo que es mitja hora, un quart d'hora, s'ha tornat aquesta via.
1: És Ángel Contreras, director adjunt de construcció de línies en explotació de la zona est de DIF. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies, bon dia.
1: Doncs aquesta és la fotografia, Montserrat. És a dir, diuen que està tot a punt a DIF, yeah. I encara a l'R1 no circula cap tren perquè els maquinistes diuen que no és segur fer-ho.
5: Jo no he tingut una sensació de... No de convenciment. La sensació és... Cada dos per tres hi ha un aiguat que cau sobre el conjunt del territori, també sobre les vies, no? Hem sabut que en alguns casos ha produït efectes de sinistre sobre aquestes vies. Algunes de les conseqüències infraestructurals han estat, no dic imprevisibles, però una mica sobtades, no? O sobtants. La sensació que em queda a mi, jo si, com a usuari, no? Ja no em fiava abans de la capacitat de Rodalies per donar servei, per tant, molta gent ha deixat de confiar en el servei, ara s'hi afegeix això. És a dir, jo no dic i torno a repetir, no dic que no hi hagi una voluntat, fins i tot política, de posar en entredit el govern i la capacitat de gestió d'aquestes infraestructures. Però jo m'imagino a mi mateixa, jo no sóc usuària de Rodalies, però m'imagino a mi mateixa com a usuària de Rodalies i no les tindria totes amb mi, perquè quan s'ha produït això mateix en l'AVE, quan han dit després, bueno, ja està, però el que va per la via sóc jo, el maquinista i l'usuari. I en molts casos la sensació és, aquí no han fet cap tipus d'operació de rescabalament de la integritat de la via. Si no l'han fet, i jo torno a passar, bueno, pues, confiem en que la mà de Déu ens ajudi, però els que no són creients no sé a què es poden agafar. Aquesta és la sensació que tinc. I, per tant, ara, quan sentia parlar el responsable, que a més ho és d'una zona, entenc que de manera puntual sobre una part del terreny pugui haver donat l'informe. Però el que es deia des d'aquests, diguem, operadors de la via és, me pot donar aquest informe per escrit? És a dir, jo

0: Jo, si hi ha després algun problema, tindré un informe pel qual assegurances, responsabilitats civils em puguin donar la raó, o acabaran dient que és un imprevist, que havien dit que estava tot molt bé i, bueno, i després ha caigut una pluja sobtada i ha fet malbé la infraestructura. Jo crec que aquí s'agafen, poder amb malícia, no dic que no, però s'agafen els que diuen no volem passar fins que no els hi donguin aquesta cobertura, aquesta seguretat. I tot i així, a mi la seguretat, sincerament, no me la dona.
1: Mentrestant, el govern insisteix que hi ha seguretat a les vies. N'ha parlat també la consellera de Territori, Sílvia Pané, que anem cap al Parlament. Albert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, s'ha pronunciat en la línia del president. Ha dit que avui la xarxa de Rodalies és segura, ha admès que el problema d'aquest matí té a veure amb un conflicte sindical i que és intolerable, però com a titular del servei no ha concretat si demanaran responsabilitats.
3: Qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura i Renfe en aquest cas. I efectivament la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
2: Sigui com sigui, Ricard, hi ha malestar al govern. De fet, abans del ple hem vist tant president com consellera reunint-se just abans, minuts abans que comencés aquesta sessió de control aquí als despatxos del govern al Parlament per actualitzar a l'última hora de l'estat de Rodalies.
1: I tot això també estem ja en plena precampanya electoral. Ara ho comentarem perquè tenim novetats sobre, atenció, primer, la vaga general. Sílvia Solanes.
4: Això mateix, Pepe Álvarez, secretari general de la UGT, acaba de dir a Ràdio 4 que serà abans que comenci la campanya.
5: Hi ha gent que li fa por que puguem fer una campanya electoral on es pugui parlar de les coses que preocupen a la gent. Què passa? Que no es vol dir què és el que es pensa fer amb el tema de l'habitatge per part d'alguns. Aquí la qüestió no és si és contra uns o és contra altres. En part és contra el sistema.
4: Això el que deia Pepe Álvarez, també reaccions de Jordi Turull, secretari general de Junts, que confirma el que deia ahir al matí de Catalunya Ràdio, que no investiran Pedro Sánchez.
6: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats, és a dir, l'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses, tot s'ha anat retardant.
7: Ara ja, ni a canvi de res, ni no a canvi de res.
6: Amb aquest senyor no, és impossible, perquè és que no ha complert.
4: Són declaracions de Turull a TV3.
1: Doncs ara en parlarem, perquè clar, tot això també, potser no sé si cal emmarcar-ho o no en aquí, David, però aquest conflicte laboral, si volem també entre maquinistes o de seguretat, com diuen ells, també s'emmarca en un context de precampanya. I aquí també suposo que tothom vol jugar la seva partida.
8: Ricard, estem amb les eleccions, Mari Carmen. I a partir d'aquí veurem circus connectats i multiplicats un darrere l'altre. Val. I la primera serà aquesta vaga general, que és una vaga general que evidentment doncs té una estratègia de col·laborar amb la mobilització d'una part de l'electorat, per tant té una vocació estratègica política, i a partir d'aquí jo crec que veurem, serà una campanya que veurem moltes coses sorprenents, no? Moltes coses sorprenents de tot, no? És a dir, és una vaga general doncs, que es convoca per anar contra l'oposició. Bueno, primera singularitat històrica que veurem, no? Bé, i respecte a el que diu en Jordi Turull, es pot entendre tal com acaba la legislatura que digui això, però jo d'ell, francament, em preservaria bastant aquestes opinions finalistes, em dedicaria a intentar treure el millor resultat i després veure què es fa, perquè per activa això es pot entendre, però la passiva del que diu doncs tampoc té gaire sentit, no?
1: Eva.
9: Bueno, doncs si no investirà Junts a Pedro Sánchez, aquí investirà Feijó. Perquè, no, perquè clar,
1: o no investirà...
8: Estava dient exactament això, que no seria molt intel·ligent dir això.
9: Em sembla que bueno, hem somrigut tots aquí a l'estudi, no?, quan hem escoltat a Turull, perquè clar, és a dir, jo crec que els ciutadans en general a Catalunya i a l'Estat, no?, i això també és el que ha alimentat l'extrema dreta d'una manera equivocada, però volen utilitat de la política. de fet, és la seva feina, no? I per això en una societat complexa demana acords, no? Que és el que parlàvem abans. Doncs, si tu ja d'entrada, com a partit, en el cas de Junts, és, bueno, és que jo allà ho investiré Feijó, el qual no crec que solucioni el govern del PP i Vox res del que estem parlant avui dia, començant de les rodalies i acabant per a tot, no? Ni per la llengua, ni per l'autogovern, ni per la sobirania, ni per res de res. Llavors, què aniran a fer Junts allà als passadissos del Congrés? A fer bocates? Vull dir, em sembla absurd de partida i dir això, no? Però, de fet, tampoc em sorprèn excessivament, donat que de les 40... penso que són 47 lleis que ha tirat endavant amb els socis d'investidura exceptuant Junts en el Congrés aquesta legislatura Pedro Sánchez, Junts gairebé no n'ha aprovat cap, però no n'ha aprovat cap de les del govern, però en canvi sí que ha votat 37 mesures en PP i Vox. Vull dir que ja venim...
8: Aquestes són estadístiques de part. La casuística de les votacions va molt repartida.
9: No, tenim un històric, i a més amb temes claus per Catalunya, no? Com estàvem parlant ara del traspàs de Rodalies, del finançament, de tot aquest tipus de coses.
1: Nacho.
10: Sí, aviam. O sigui, jo crec que tothom sap que Junts ha tingut un poder en aquesta legislatura al Congrés dels Diputats molt determinant. De fet, part del desgast de Pedro Sánchez té a veure amb la capacitat de Junts d'haver condicionat aquesta legislatura. I, per tant, des de la meva perspectiva, més enllà de que no sigui just amb la realitat, Junts, l'escenari que té d'influència al poder de l'Estat passa per les mans del PSOE, perquè entenc i assumeixo que la mesura en la que l'escenari del govern del Partit Popular passa, sembla, necessàriament per Vox, ells no hi voldran formar part d'aquesta equació, però avui és un dia important des de la lògica del sentit que ha tingut per Junts i pel propi PSOE, segurament, la legislatura, quan sabem que doncs és qüestió ja de la decisió personal que prengui Carles Puigdemont, podrà tornar a Catalunya perquè la llei d'amnistia ja s'ha aplicat amb tota la seva plenitud. I això és conseqüència dels acords aquests de Brussel·les dels que assenyalava Jordi Turull, que han sortit escaldats. Jo crec que la legislatura acaba justament pel motiu pel qual va començar, que des de la perspectiva d'alguns és per causes espúries. Jo crec que la conseqüència de la llei d'amnistia és positiva per Catalunya i també pel conjunt d'Espanya, i que en qualsevol cas doncs els escenaris de futur parlamentaris, no sé Junts quin és el seu plantejament, ho desconec de veritat, perquè el Congrés tenia molt de poder, el Parlament no han renunciat a voler condicionar la política des de Catalunya i van decidir condicionar-la des de Madrid, però ara sembla també que els seus socis de Madrid no els interessen i, bueno, i tenen una cruïlla en les properes setmanes i mesos que hauran de resoldre, i que tant de bo doncs, l'aplicació plena de la llei d'amnistia serveixi perquè Junts i perquè una part de la societat catalana deixi d'estar segrestada emocionalment pel que va passar fa una dècada, i doncs es puguin resituar les coses tal i com van ser durant molts anys, no?
8: Puc explicar una cosa que estava en l'origen d'aquesta legislatura que ara acaba abruptament? Quan es va fer aquell acord d'investidura, després de tot el que havia passat, es fa sobre una idea bàsica que comparteixen el PSOE i els partits catalans. La idea bàsica és la següent: difícilment el PSOE tornarà a tenir electoralment durant molt de temps majories suficients. Majories suficients amb el bloc de l'esquerra. I més aviat apunten, com apunten ara actualment les enquestes, que l'alternativa és el bloc Vox-PP. Per tant, el plantejament era: creem una aliança entre els enemics d'Espanya, en terminologia de Madrid, i el PSOE, per fer front a la involució de PP Vox. I el preu que ha de pagar el PSOE perquè això passi és avançar cap a un estat plurinacional. Aquesta era la filosofia bàsica de fa 3 anys i l'oportunitat que es va generar sobre la taula. Bé, aquesta oportunitat no ha funcionat, s'ha malmès, i s'ha malmès no

0: somnis que finalment es van malmetre. Però del 2012 al 2017 hi ha una realitat tensionada territorialment i ara ja es veu, i per això encara és més difícil entendre el que diu en Jordi Turull, que la realitat serà bàsicament de tipus ideològic. I sobre aquesta puntada ideològica de dreta i esquerra es manifesta tot el que ha passat, no? Des de Mari Carmen fins a les últimes declaracions de Pepe Álvarez, que m'agradaria comentar un moment. Què vol dir això? Doncs que aquella realitat plurinacional, si realment podia existir, ara manifesta un altre tipus d'interès. És a dir, una vegada es posa com a eix central d'un debat que li passa a la gent amb l'habitatge o que li passa a la gent amb les rodalies i demés, hi pot haver-hi un debat sobre forma de país, però fonamentalment és quina responsabilitat tenen els gestors públics en fer les coses bé. I per això volia preguntar-me fins a quin punt treure rèdit el Partit Socialista a aquesta amnistia a la resta d'Espanya. No sé aquí com es veurà. Jo crec que en els partits, diguem, nacionalistes es considera una raó de justícia, mentre que el PSC vol vendre que és una manera de reconciliar i que hi ha pelillos a la mar. Però en tot cas, a la resta de l'Estat, recordar que torna un Puigdemont que diu això no s'ha acabat, no és més que el principi del que tornarem a dir, no sé fins a quin punt li treurà un rèdit. I respecte del que ha dit Pepe Álvarez, que no és important contra qui es fa una vaga general, perdó. Primer, la vaga general, la tia, una cosa que es diu, la tia en el sentit, no la tia, sinó la posa en marxa, un sindicat de llogateres que no és un sindicat. Com sap que no és un sindicat, li diu als sindicats de classe, podeu fer la vaga? Diuen, sí, la farem per l'habitatge. I resulta que l'habitatge tampoc, perquè en realitat és pel salari. En fi...
1: Compareix ara mateix Òscar Playà, director de Rodalies.
2: Aproximadament una hora, més trens, és a dir, els trens que teníem programats, que ara mateix tenim tots els esforços centrats en tenir circulant tots els trens que teníem programats avui a la xarxa de Rodalies. En aquelles línies que teníem servei ahir, però a més hem estat treballant intensament des de l'apertura de diumenge de la xarxa de Rodalies, que es va tancar, com sabeu, per la situació meteorològica de dissabte al vespre. Hem estat treballant intensament per obrir aquesta xarxa i avui hem incorporat, a més, altres línies, com són la R8, la RG1, la R17, la RT1, la RT2, la R13, la R14, la R1 en el seu tram des d'Arenys a Maçanet-Massana i la R8. Ara mateix ens queda per obrir de la R2 el tram des de Granollers fins a Maçanet-Massana. Escadif està fent treballs de reparació de la via. Sabeu que la zona de Granollers ha sofert, ha sigut una de les zones més castigades per el temporal i per tant hem tingut afectacions en la infraestructura. DIF està treballant i per tant una vegada DIF acabi nosaltres farem les marxes exploratòries conjuntament amb ells, tal i com marquen els procediments de seguretat per restablir el servei entre Granollers, la zona de Granollers Maçanet-Massana, que afecta, com dic, a l'R2 Nord i la R11. I per altra banda també un dels trams que s'ha vist també més afectat és la R4 Nord, de Barcelona a Manresa, que a DIF ja ha acabat les feines, estem fent ja aquest dematí la marxa exploratòria i que esperem que aviat puguem també reprendre la circulació en aquesta línia. Jo vull posar en valor també els informadors que hem tingut des de primera hora en totes les estacions, des de les 5 del dematí. Hem reforçat l'horari d'aquests informadors a les estacions per poder atendre els usuaris i usuàries que aquest dematí han arribat a les estacions i s'han trobat que en molts casos els temps d'espera dels pas dels trens eren clarament superiors als habituals.
3: Què ha passat amb els informes de seguretat?
2: Perdona?
3: Per què han trigat tant a arribar els informes de seguretat?
2: Bé, nosaltres tenim uns procediments de seguretat establerts. Són uns procediments que estan avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. En el món ferroviari existeixen procediments de seguretat que ens permeten circular de forma segura. Aquests procediments, que són uns procediments que existeixen, que s'apliquen, que arrel de l'accident de Gelida es van reforçar amb aquestes marxes exploratòries que fem personal de Renfe, personal expert en circulació, en seguretat de la circulació de Renfe i personal de DIF, per certificar, per explorar la infraestructura amb aquells certificats que ens envia DIF i fer que la circulació sigui encara més segura. són uns informes aquests que et refereixen.

0: queixes que ens van demanar el sindicat majoritari de maquinistes i després la resta de sindicats, que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats. Però vull deixar molt clar que són uns informes addicionals que ens han demanat sobre informació de la infraestructura. Clarament ens avala les circulacions que vam tenir ahir a la R1, a la R2 Sud, els regionals del Sud, R15 i R16, i R4 Sud, que els trens van circular amb total seguretat. En aquelles inclús infraestructures que s'havien vist danyades en el temporal, com per exemple el túnel de Catalunya. Ahir van estar circulant tots els trens de la R1 per aquest túnel de Catalunya sense cap tipus de problema amb la seguretat.
1: Senyor Pallana, hi ha la R2 Sud, la gent que tenen els sindicats per demanar aquests informes.
0: Perdona?
1: Aquests informes addicionals es poden demanar sempre que vulguin, estan regulats quan es demanen i quan no?
0: No, aquests informes ens els ha demanat. Jo crec que hem d'insistir en que nosaltres complim la normativa de seguretat existent tant per part de l'administrador de la infraestructura com per part de l'operador. I això és la nostra feina i és el que venim fent sempre. Com dic, els vam reforçar amb l'accident de Gelida, amb aquestes marxes exploratòries que s'estan fent. Sempre que s'obre un tram nou perquè hi hagi una obra, no només per un temporal, sinó quan hi ha una obra, quan vam fer, per exemple, l'actuació en els túnels del Garraf, es van fer marxes exploratòries per certificar que la infraestructura compleix amb absolutament tota la seguretat pel pas dels trens.
2: Tenen pensat emprendre alguna acció legal contra els treballadors que avui no han pogut pujar al tren?
0: Ara mateix estem focalitzats en treure tots els trens i en posar els trens a l'hora. La ciutadania necessita poder-se desplaçar als llocs que s'ha de desplaçar i estem centrats ara mateix en això que és el que la ciutadania ara mateix necessita.
3: És Òscar Playà, director de Rodalies, que diu que està centrat en recuperar la normalitat. Ha tingut 6 hores des que li ha comunicat al sindicat fins a les 6 del matí que no han fet tota aquesta feina, que l'estan fent ara, per tant, sembla que el servei començarà a anar amb certa normalitat. De seguida ho repassarem, però abans anem a fer una ronda pel territori. Jordi Barranca, des de Xerta, quina és la situació ara mateix?
4: Hola, Ricard, molt bon dia. Doncs mira, això és un formiguer, un anar i venir de bombers, persones voluntàries i treballadors de manteniment i del servei de carreteres de la Diputació, retirant tot el que és fang, pedres i runa acumulada als carrers i als accessos d'aquest municipi. A d'altra banda, també, per resoldre els problemes de cobertura telefònica, el govern el que farà és enviar fins aquí una unitat mòbil del CETITI, al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat.
3: Manel Sastre, des de Sant Vicenç de Calders, bon dia.
5: Aquí comencen a circular els primers trens per la línia de la costa. Ha passat un regional ja en direcció a Barcelona per aquesta línia. És el primer tren que l'utilitza en tot el matí. Fins ara s'havien desviat tots per l'interior i ara des de Renfe ens comuniquen que ben aviat podran començar a disposar trens de rodalies per fer el circuit habitual per la línia de la costa, però encara sempre fora d'horari. Els regionals que passen per la línia de l'interior arriben molt tard aquí per continuar el seu trajecte cap a Tarragona, Tortosa i Reus.
3: I saludem també a aquesta hora Montse Gené des de Vilanova. Montse, bon dia.
6: Hola, bon dia. Aquí continua la incertesa, de tant en tant ve algun tren, però hi ha estones que no en ve cap i veus com va creixent la desesperació dels usuaris. Podem sentir la Marta, una dona que ens ha buscat per transmetre'ns la seva indignació perquè Cubelles i Cunit no tenen trens ni amunt ni avall, ni manera d'arribar a Vilanova. Ella ha hagut de fer el tot per arribar aquí.
7: En el semáforo he picado una puerta de un coche donde me han bajado la ventana y le he pedido, por favor, lléveme a Vilanova. Entonces, el señor ha sido muy amable, me ha llevado, a pesar que ha sido a los juzgados, la parte de arriba, que yo tenía que ir caminando 20 minutos hasta que llego a la estación. Entonces, ya no he pillado el tren.
3: I també estem molt pendents del que passa a l'aeroport del Prat, que aquest matí ha hagut diverses cancel·lacions. David Àngela, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs aquí són 150 vols cancel·lats des d'ahir a la tarda fins aquest matí. I a més, una trentena de vols desviats. La tempesta elèctrica de la nit i matinada ha posat en alerta màxima les instal·lacions de l'aeroport. Els llamps han acabat afectant equipaments que la torre de control i això ha repercutit en el trànsit aeri, segons informen, que ha especificat que no hi ha hagut falta de subministrament, però sí problemes de tensió en alguns equips que han impedit durant una hora mantenir l'operativitat normal de les instal·lacions.
3: I anem ara cap a plaça Catalunya. Vicent Bissut, bon dia.
9: Sí, bon dia. Aquí comencen a passar en comptagotes els primers passatgers perquè sembla que ara passarà el tercer tren en direcció nord de la R1 cap a Blanes. Està previst que passi en 2 o 3 minuts i estan donant pas als primers passatgers perquè fins ara només n'han passat 2 des de que s'han obert la circulació a partir de les 9 del matí. La línia R4 continua totalment tallada i els passatgers que busquen utilitzar-la se'ls dona alternatives, utilitzen el metro o altres estacions, com ens explicava Maria del Mar.
10: Bueno, tinc que anar fins a Montcada, m'han dit que la línia aquesta no funciona perquè el terreny és inestable i bueno, no ho tenen clar, però bueno, m'han dit que la línia que circula per Passeig de Gràcia en principi funciona, almenys van passant trens, o sigui que bueno, tinc aquesta possibilitat de poder agafar l'altra línia.
3: I a Manresa hi tenim la Nàtia d'ell. Nàtia, bon dia.
11: Bon dia. Aquí a l'R4 Nord continua sense passar ni un tren, tot i que escoltàvem fa res que hi ha marxes ja exploratòries, aquí no els consten. Autobusos molt buits que surten cada mitja hora cap a Terrassa. Un missatge per megafonia que atribueix les irregularitats del servei a danys provocats per les condicions meteorològiques i la pantalla que s'imita a dir que aquesta R4 Nord, la circulació està interrompuda des de Manresa fins a Barcelona, Sants, i que un cop a Terrassa cal agafar els ferrocarrils de la Generalitat. El Carles és un usuari habitual de la línia i s'ho pren amb filosofia.
12: Ens toca autobús un altre cop. Ahir ja també va ser-ho, avui també, i per el que diuen aquí, sembla que hi haurà per uns quants dies.
3: I a Mataró saludem també la Marta Vallès. Marta, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs aquí han passat de moment 2 trens. Minuts abans de les 10 ha sortit un comboi en direcció a Barcelona i a la mateixa hora ha arribat un dels primers trens de la R1 que sortia de Barcelona, ha recollit passatge i ha anat en direcció cap al nord. No és una represa del servei normal i així ho adverteixen no ja els informadors, sinó personal de seguretat, que hi posa també voluntat per ajudar els viatgers. Hi ha poca gent, però no vol dir que no hi hagi confusió. Fa un moment, una informadora enviava usuaris a la via 4, on un primer tren havia de sortir direcció Barcelona. I ho seguia fent, quan el tren ja no hi era. Corredisses amunt i avall, de sobte ja no era un tren, ara era un autobús, a punt de sortir, però des de l'altra banda de la carretera nacional que s'ha de creuar. Això anava així.
14: No vinguin de la via 4 perquè ja ha marxat.
15: Sí, ja...
16: A Badalona. Autobús de tren a Badalona.
3: Doncs aquesta és la situació, la fotografia ara mateix a Rodalia. Saludem l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
3: I gràcies, alcalde, també per acompanyar-nos. Hem estat aquest matí a l'estació de Sant Vicenç de Calders, sí, que és un dels nexes d'Unió del sud en Barcelona. Què li sembla el caos d'avui?
17: Bé, per desgràcia, aquí a la Rodalia Sud comencem a estar més que acostumats, però bé, quan no és la pluja són avaries i quan no són accidents. Bastant dramàtic la situació i bastant ja s'assuma ja anys de manera intensa. Confiem que si és una circumstància de la pluja i verificar possibles incidències que facin perillós al trànsit de trens, doncs perfecte, en el sentit que tot és sempre primer la seguretat. Si és per altres motius, doncs no, perquè ja portem molta càrrega. Els viatgers porten molta càrrega ja des de fa molts anys ja.
3: Vostè entén per això les reivindicacions del sindicat majoritari, que diu que les vies no són segures?
17: Per això dic que si és per un tema de seguretat només faltaria que es revisi el més aviat possible, que s'inspeccioni, només faltaria el risc dels propis treballadors de Renfe i d'altres operadors i dels viatgers, evidentment, va per davant de tot. Però confiem que sigui això i no altres coses.
3: Vostè, de fet, ja va demanar en el seu moment, va ser un dels alcaldes que va demanar millores a les vies per evitar inundacions. Què és el que proposen, exactament?
17: Bueno, jo, aquí no va directament vinculat a Rodalies, al funcionari de Rodalies, sinó el que pot afectar la xarxa de Rodalies, la infraestructura, els talussos i demés, per, en alguns casos, fer de pressa i provocar inundacions, agreujar algunes acumulacions d'aigua. Per tant, el que proposem, tant ja sigui de les vies del tren com de les carreteres, les principals carreteres, és que es permeabilitzin més, que es busquin alternatives perquè no només per pocs forats, per d'una manera, corri l'aigua, perquè com baixa l'aigua, ja ho veiem, de manera molt intensa, si només a sobre passa per pocs forats, és a dir, la carretera del via del tren, creem un efecte sifó que és perillosíssim. Evidentment, això no ho aclarirem demà, això està clar, són infraestructures del segle XIX, imagina't el traçat, imagina't si hi ha un efecte per aquí. Però sí que hem de plantejar-nos que l'aigua ha de córrer per més punts dels que ho fa ara, i que no ho podem fer als ajuntaments. No pot ser que els ajuntaments ens diguin, ah, bueno, si vols fer un altre pont, no sé què, no sé quan, fes-ho. Home, la infraestructura no és nostra. Per tant, un plantejament de país en aquest sentit. No estàvem demanant en el funcionament de Rodalies, que també, que el funcionament de Rodalies, evidentment, ha de ser ordinari, que vol dir que tu has de saber quan puges i quan baixes al tren, exceptuant casos que pot passar, com avui, que ahir va estar plovent molt, i si s'ha de verificar, evidentment, només faltaria la seguretat per davant de tot. Però són coses diferents, el funcionament estrictament del servei i l'altre, l'efecte pressa que pot fer les infraestructures en casos de tempestes fortes.
3: Hi ha rebut resposta?
17: Sí. De moment el que sí s'ha de fer, s'ha de mirar, hem de veure, és realment un repte de país, gestionar aquesta adaptació al canvi climàtic, però en alguns casos creiem que, com hi ha diferents administracions o ens administratius que s'encarreguen, haurien d'intentar coordinar-ho. Jo ho entenc que tu vas estrictament al servei de carreteres i doncs et diuen, bueno, jo arribo fins a aquesta línia. Vaja, però és que l'aigua no entén de línies, per entendre. Llavors això cal una coordinació supraentitats i administracions que digui, no, aquí l'aigua d'aquesta neix en aquesta muntanya i acaba aquí, en aquest punt, al mar. Doncs tot el seu traçat s'ha d'estudiar i avaluar i actuar. I si passa per carreteres, trens, el que sigui, doncs tothom ha d'intervenir amb que aquesta aigua arribi de dalt a baix sense provocar incidents. I això és el que falta, perquè cada moment tenim tot el mapa, per d'una manera, a trossos. Cada un s'encarrega d'una cosa i al final l'aigua no entén de fronteres, que és el que dic. I, per tant, s'ha de fer una coordinació més alta. Per tant, tothom ho entén, però falta aquesta coordinació superior.
3: Canet Martínez, alcalde del Vendrell, gràcies per acompanyar-nos.
17: A vosaltres, que vagi molt bé.
3: Com tenim el servei ara mateix, Maria?
15: Doncs ara mateix el que diu Renfe és que recupera el servei progressivament, però això sí, encara amb afectacions. Mira, fem una llista, si et sembla, informació de servei de l'Hospitalet de Llobregat a Maçanet Massanes. A l'R1 diuen que hi ha servei ferroviari, però d'Arenys cap a Maçanet, com ja estava previst, hi ha aquest servei alternatiu per carretera. A l'R2 Nord hi ha servei ferroviari amb afectacions, diuen, entre Granollers Centre i l'aeroport de Granollers Centre, Sant Saloní, hi ha aquest servei alternatiu per carretera que també estava previst. A l'R2 Sud, en canvi, se circula per via única a Vilanova i la Geltrú a causa d'aquest arbre que ahir va caure i que encara estan reparant la catenària, i de Barcelona, Estació de França, a Cunit, hi ha aquest servei ferroviari, per tant, també amb afectacions. A l'R4 hi ha també afectacions entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Sants, Manresa, Terrassa, Estació del Nord, en canvi, hi ha autobusos, hi ha servei alternatiu per carretera, i a l'R7 hi ha servei ferroviari, diuen, en tot el seu recorregut, així com a l'R8. A l'R11, en canvi, hi ha servei alternatiu per carretera.
3: Doncs gràcies, Maria. I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, ara mateix surt el sol a bona part del país.
18: Sí, es va allunyant el front de núvols. Hem anat seguint també tot aquest matí una línia de tempestes, un sistema convectiu que hi havia just davant de la costa. Finalment s'ha passejat paral·lel a la costa, uns 30 quilòmetres mar endins, no ens ha arribat a afectar. Tot i això, s'ha vist alguna mànega, per exemple, sobre el mar. És senyal d'aquesta inestabilitat que hi ha. També hi ha alguns ruixadets del Pirineu i sembla que aquests aniran a més de cara a la tarda. Més ruixats, tempestes que poden afectar Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, sobretot a l'interior. Aquí avisos de nivell groc del servei meteorològic, 20 litres en mitja hora. I en principi totes aquestes tempestes avui no haurien d'interactuar amb el mar. Per tant, no s'haurien de convertir en grans tempestes com ha anat passant aquests últims dies. El que sí que preveiem per demà és una entrada de vent del nord i de mestral, que farà baixar de cop la temperatura. Provocarà algunes nevades demà dijous a la Vall d'Aran i zones pròximes, a partir d'uns 2.000 metres. I demà, també, a partir de mig matí, es podrien reactivar les tempestes al litoral entre Barcelona i Girona. Bastant localitzades, puntualment fortes. De moment no veiem intensitats tan torrencials com les de les últimes, dels últims episodis.
3: 2 minuts seran 11:15 a l'Àgora, amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i a Pomares. Ara sí que parlarem també del retorn de Carles Puigdemont. Farem alguns apunts més, perquè els Mossos ja treballen en un dispositiu de seguretat per quan torni, i també hem de dir que Puigdemont té una oficina de l'expresident, que lidera Josep Lluís Alai, des que va començar l'exili, i treballen 3 persones, tal com disposa la llei. Està situada al Palau Centelles, al barri gòtic de Barcelona. Per tant, de moment, fons de l'oficina, que no volen avançar si hi haurà algun tipus de canvi quan torni Puigdemont, però en principi la informació que tenim ara és que tornaria com a expresident al Palau Centelles, al barri gòtic de Barcelona. Ho expliquem d'aquí a 3 minuts.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
21: Avui l'Enigmàrius feia... Exercici de dansa que fas quan convides. I la resposta era espagat. L'espagat és l'exercici de mantenir les cames obertes a terra de manera que formin una única línia recta. I si has pagat, doncs és que convides. 424 de les 1.089 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 16 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva... Xavier Herrera, de Canet de Mar, al Maresme. I avui també ens heu dit passada, brindis o arabesc.
19: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
23: Per tu, que tornes de les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Capravo del filet de pollastre Eroski per 8 euros el quilo. Vols estalviar amb mi? Capravo.
24: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
25: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
24: Deu ser això, sí.
26: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
24: Et trobo a faltar.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
19: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
29: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
30: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i el 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
31: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
32: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Passen 2:45 i aquesta hora la pregunta que ens farem a l'Àgora és quan tornarà Carles Puigdemont. Maiol Roger, bon dia.
4: Bon dia. Doncs
3: què sabem?
4: Doncs sabem que primer es plantejarà quan el Suprem doni el vistiplau definitiu a l'amnistia. Recordem que ahir, després de l'aval del Constitucional, el jutge Pablo Llarena va aixecar l'ordre de detenció. Això, en teoria, li permetria tornar a trepitjar l'estat espanyol, però el mateix Llarena, a la seva interlocutòria, matisava, explicava que això no suposava l'aplicació de l'amnistia, sinó que volia esperar a llegir el contingut de la sentència. Avui ja m'ha explicat aquest matí que el Suprem té la sentència, per tant, ara ja està sobre la taula de Llarena, que pot trigar hores, dies o fins i tot setmanes. A partir d'aquí, hem de veure quan decideix tornar a Puigdemont. Què va dir ahir en la seva compareixença institucional o sense preguntes a la Casa de la República?
0: República, bàsicament no va aclarir gaire cosa. Va dir que li donaria sentit polític i institucional. I aquí també hi ha una de les altres claus del retorn, que si torna abans o després, perquè ja veus que consideren que Puigdemont torni abans per fer campanya per Míriam Nogueras no té un sentit tan institucional com si ho fa després com un retorn presidencial. I de coses que ja podem explicar, per exemple, com serà el dispositiu de seguretat. Els Mossos han reforçat, ho deies ara, el dispositiu de seguretat de cara a un possible retorn de Carles Puigdemont. I la segona, què passa amb la seva oficina? Té una oficina instal·lada, el president és Josep Maria Lai, està a Barcelona. Ell ara percep una retribució d'uns 50.000 euros, però no li compten, per exemple, els desplaçaments ni les dietes. Pensem que Artur Mas, com a expresident, cobra uns 90.000. Per tant, tot això, diguem-ne, forma part de la seva normalització com a expresident un cop torni a Catalunya. I l'altra gran pregunta, després de quan torna, què farà? Si exercirà com a líder del partit, si exercirà com a líder del partit al Parlament o exercirà com a expresident?
3: Aquí hi ha moltes preguntes sobre la taula i hi ha pistes, perquè en el discurs de Carles Puigdemont ell insistia que tornarà com a president, no com a res de partit. Per tant, també podria ser que hi hagués un retorn molt més tard del que ens pensem, és a dir, que passessin les eleccions, per exemple. David.
1: Sí, primer deixa'm dir que hi va ser, en la seva biografia i per molta gent del país, un dia històric, un dia important, un dia d'aquells que s'han de recordar, no? I el primer que s'ha de saber és que hi ha dos vessants al Carles Puigdemont en el dia a dia, que és la de president, on ell crec que està molt satisfet i molt content de haver aguantat fins a aquest moment amb una cosa que per ell era molt important. Hi ha gent, molta gent que li pot semblar peculiar, però li dona una gran importància, una gran transcendència històrica, que és que el president de la Generalitat no hagi passat pels grillets de l'estat espanyol. Ell això ho té absolutament tatuat en el frontispici i per tant des d'aquest punt de vista de president doncs n'està satisfet. I després des del punt de vista personal, 9 anys d'exili et trenquen la vida, personal, et trenquen la vida familiar, et trenquen. Ell em va fer referència discretament, però sabem que hi ha una vessant personal que pesa molt amb tot això i les ganes de tornar i de tornar a fer una vida normal, de recuperar els gustos, els olors, les trobades, el sentir-te lliure. Tot això és important. Per tant, des de la perspectiva de president i des de la perspectiva personal, ahir era un dia molt important per ell. Dit això, el que dieu, teniu tota la raó, ha de decidir quan torna. Jo també sóc de l'opinió, vist el discurs i una mica, que ell, és evident que no estava en el seu mapa aquestes eleccions, en el seu esquema de retorn no estava en aquestes eleccions, es troba en aquesta circumstància i ha de decidir si torna enmig de la batalla electoral, com segurament li demana molta gent del seu partit, o si es manté al marge i espera a tornar després de les eleccions. Ja ho decidirà. Jo tinc la sensació que pel discurs d'ahir i aquesta insistència en tornar com a president de país, etc., doncs que la decisió anirà més pel costat de tornar després de les eleccions. I després ve la segona part, què farà quan torni? Si tornarà a baixar l'arena política, és a dir, agafar l'acte de diputat, el cap de l'oposició, i posar-se a recórrer al país amb vocació d'anar a les eleccions d'aquí 2 anys, o ha de prendre decisions de si s'obre una nova etapa o no s'obre una nova etapa. I jo crec que aquestes són les decisions.
3: Hi ha dues coses sobre la compareixença d'ahir, David, que és que, un, no va acceptar preguntes, que això, en fi, trobo que no és encertat, perquè si convoques els mitjans de comunicació doncs és perquè puguis respondre les preguntes. I dos, jo m'esperava que donés detalls del retorn. Però ell va fer una declaració més institucional, que entenc que al moment ho demanava, però també
1: jo crec que la declaració d'ahir té una intrahistòria, però vaja, lo principal, perquè no va voler donar respostes com molta gent esperava ahir, crec que té que veure perquè l'escenari no ho preveia. És a dir, aquest és un escenari que fa 4 dies no el tenia previst i l'estan valorant.
3: Nacho,
2: Bueno, escenari no previst, però segurament forçat també per ell, eh? Perquè el divendres el govern ja va avançar que la conseqüència de la no convalidació dels decrets que havia presentat era la dissolució del, bueno, la convocatòria d'eleccions. Aviam, bueno, jo crec que ho deia avui l'Albert Sáez, el director del periòdico, en la seva newsletter del matí, no? Bueno, no ho farà gaire gent, però crec que s'ha de reivindicar que ahir les institucions van evidenciar que funcionen. I que, malgrat els escèptics, diguem-ne, i que qüestionen permanentment el funcionament de l'estat de dret espanyol, i els qui creuen que la llei d'amnistia era una barrabassada, doncs val la pena assenyalar que doncs ahir es va tancar un cicle impulsat per les institucions, una llei que es va aprovar al Congrés, que ha passat tots els filtres possibles dels tribunals europeus competents, del Tribunal Constitucional, que ha estat una llei que han aplicat diferents jutges i que hi aplica també un tribunal, no? I jo crec que és un bon moment per reivindicar que les institucions funcionen. Perquè no ho faran els amnistiats, ni ho faran els crítics amb la llei d'amnistia. I crec que val la pena, perquè no sempre és tan evident, a vegades és lent, a vegades no és perceptible, però tot això ha passat com a conseqüència de que l'estat de dret en el seu conjunt ha funcionat i les institucions han funcionat. I jo celebro poder tancar un cicle que ha segrestat emocionalment la política catalana, s'ha segrestat emocionalment la política espanyola, doncs segurament ha servit fins i tot per no rendir comptes des de la perspectiva política de tot el que els partits que van impulsar el procés van fer o no, perquè les circumstàncies doncs van desviar el focus cap a la situació personal d'alguns dels seus líders, però jo ho celebro. Dit això, a mi em costa de pensar que Carles Puigdemont, el president Puigdemont, el que vol és tornar a Catalunya per aspirar a gestionar una autonomia o ser cap de l'oposició d'una autonomia d'una república que ell mateix va proclamar, no? Conceptualment no entendria l'aspiració de liderar el Parlament d'unes institucions que, a diferència del que ell va proposar, doncs no, ni són una república ni són independents i que, a més, és improbable doncs que després dels seus intents i de una dècada després hi hagi, bueno, no liderarà una república. I per tant, des d'aquesta perspectiva, crec que...
3: I no només doncs, això, sinó hi ha una cosa, Nacho, que és important, que suposo que... I ahir també ho deia el Toni Gomín quan l'entrevistàvem, eh? Diu, tothom ens ho està dient i ja en som conscients que el país ha canviat. No? És a dir, que es trobarà un país que moltes coses reconeixeran, però en d'altres no. I es trobarà un sindicat de llogateres que protestarà per un decret que ells no han aprovat, i es trobarà també amb una gent amb un malestar creixent que ara encarna Aliança Catalana. Per tant, és un país no només diferent, sinó que també tens que haurà de entomar també Carles Puigdemont.
2: Jo crec que políticament, penso que ho ha dit el David Madier, no n'estic segur, però escolta'm, políticament el Carles Puigdemont pot dir l'Estat no ha aconseguit el que pretenia amb mi. Jo, independentment de si estic d'acord o no amb això, pot dir-ho i pot tornar, diguem-ne, a fer el que s'espera d'un expresident. Hi ha una cosa que això ja, diguem-ne, supera l'anàlisi polític, no? Però, vamos, jo en les seves circumstàncies el que voldria és descansar, i refer i construir, diguem-ne, els espais de vida personal que mereix qualsevol persona, i que segurament una de les derivades de tot això per unes quantes persones han estat doncs les frustracions dels projectes de vida. Jo és el que jo faria. Ara, hi ha gent a la que li agrada el mambo, i per tant, diguem-ne, potser opten per altres opcions, però jo crec que el que tu acabes de dir, Ricard, estem en un altre, és un altre país, doncs forma part del diagnòstic.
5: Nacho, això que has dit, efectivament, ho haurà de decidir, és el seu terreny d'això. Però hi ha una cosa que deixa'm dir-te, que has dit, és les institucions, avui hem de reivindicar que les institucions funcionen, han funcionat. Això és radicalment fals. porta aquesta amnistia aprovada 2 anys i 4 mesos. S'ha fet tot el filibusterisme judicial que s'ha pogut fins a l'últim minut que s'ha pogut, incloent el debat del Constitucional. Vam tenir fa aquí 15 dies el ponent Macias, que ens va explicar amb una fredor extraordinària que ell podia defensar una posició i la contrària i que a més volia fer la ponència, que finalment no l'hem deixat fer perquè aquesta ponència que ell volia fer comportava no fer cap requeriment en el Tribunal Suprem. Per tant, hi havia una última jugada en marxa. Bé, escolta, tot això és una fantasia. Les institucions, la juristocràcia espanyola és una vergonya. És una vergonya com s'ha comportat amb tot això i és una juristocràcia superperillosa que en un moment determinat se li van donar les claus de la política i no les vol tornar. De cap de les maneres. Per tant, això no és un funcionament ni democràtic ni és un funcionament tolerable des de cap punt de vista. Deixa'm dir-te només amb una cosa, salvant les distàncies, perquè s'entengui quin és l'esperit de l'amnistia, que és una decisió política, democràtica, avalada i molt clara, que en altres terrenys, el denostat Trump, amb el cas de... ara no faig comparacions, però només perquè s'entengui el mecanisme. Quan va arribar, va declarar l'amnistia per tots els assaltants del Capitoli. A l'endemà al migdia estaven sortint tots. Això és el que en una democràcia, estiguis d'acord o no estiguis d'acord, però una vegada decidit, ha de passar. I aquí han passat dos anys i 4 mesos de revolta judicial que comença en contra del text, en l'aplicació, amb totes les maniobres brutes, agudes i parades. Per tant, el que vulguis, menys que les institucions han funcionat en una democràcia com cal.
2: Mira, hi ha poques lleis en la història de la democràcia espanyola que hagin tingut tantes revisions i que, per tant, el seu resultat final i la seva aplicació tinguin tanta legitimitat. Perquè això no ha estat, per començar, no ha estat una decisió del govern, ha estat una decisió del Congrés dels Diputats. Per continuar, ha tingut tots els processos de, recurs possibles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Constitucional, i l'han aplicat desenes de jutges per tot Espanya, i finalment el Tribunal Suprem per alguns dels casos. De tal manera que, efectivament, sí, jo crec que és compatible que hi ha hagut una vocació per part d'alguns dels... No sé si has dit aristocràcia de judicial, eh?
5: Juristocràcia.
2: Sí, juristocràcia. Que clar que hi ha hagut. I quin ha estat el resultat? Doncs que d'aquí 10 anys, quan mirem aquesta llei, ningú podrà dir que ha estat una cosa per la via del darrere, perquè no ha pogut tenir més avals de totes les institucions espanyoles i europees per tenir la legitimitat d'una cosa de la transcendència que ha de tenir.
6: No, si Nacho, la llei ha estat avalada pel Tribunal Europeu, és a dir, tothom sabia que aquesta llei era perfectament correcta i si s'ha acabat aprovant pel Constitucional és simplement perquè la reproducció de la batalla guerra civilista a Espanya entre el PSOE i el PP, en aquest cas, en el Constitucional, la majoria no era conservadora. I si no, no s'hauria aprovat. És a dir, la fiabilitat i la rebel·lió que han fet bona part de l'alta magistratura, no tota, perquè si no, no seríem aquí, però bona part de l'alta és impresentable. Perquè estem parlant de vulneració de drets, que el mateix Pompidou li ha recordat ara mateix, en el Llarena, no? Jo, si em deixeu... President té tot el dret a tornar a Catalunya i tornar d'una manera més a més digna, perquè és el president escollit democràticament per tots els catalans a l'exili durant 9 anys. Ara, el discurs d'ahir, jo hi vaig trobar a faltar algunes coses. Ahir era un dia per la generositat i Puigdemont només va parlar de l'estratègia de l'exili com a l'estratègia vencedora. Hi ha companys seus de partit, com per exemple l'actual president del Parlament, el Rull, però també el Turull, altra gent del seu propi partit, però també d'Esquerra Republicana, que a més són els dos partits que han impulsat la llei d'amnistia, que van passar per la presó. I aquí no es tracta de mesurar si és més dur la presó o és més dur l'exili. Jo crec que era un dia per la generositat i perquè això queda certificat com una victòria de l'independentisme en el seu conjunt. Jo vaig trobar a faltar això del discurs del president. Més enllà de la data de tornada o no, que coincideixo amb el David, que jo crec que serà després de les eleccions, perquè no m'imagino Puigdemont fent campanya per les eleccions espanyoles. I dit això, també... Sí, una de les grans esperances, o la gran esperança que durant mesos se'ns ha posat sobre la taula per part de Junts, que va molt malament en les enquestes, és el retorn de Puigdemont, doncs diguéssim que no... Que aquesta esperança ara mateix sembla, dependrà del president, clar, però sembla una mica allunyada. I què farà després? Crec que només ell ho té en el cap, però se'm fa difícil visualitzar un Puigdemont que torni a final d'any un cop ja ha passat les eleccions i estigui dos anys tombant per Catalunya. A mi se'm fa difícil, eh? No només per al propi Puigdemont, és a dir, pel que ell pugui pensar, pugui sentir després de nou anys, sinó per la pròpia figura que és, o sigui... I aquí no la volia en absolut menys tenir. És a dir, hem tingut víctima de la repressió, líders polítics a la presó, però un president a l'exili. I, per tant, no acabo de veure com podria estar durant dos anys visitant tots els municipis d'aquest país preparant una campanya electoral per la presidència. Però, bueno, això ja són futuribles. I, efectivament, Montse, Catalunya ha canviat. Sí, sí, però el conflicte es manté, perquè també es mantenen els problemes estructurals de fons d'aquest conflicte. Moltíssima gent, si l'independentisme va créixer a partir del 2010, no només per la retallada de l'Estatut, va ser perquè molta gent hi veia una opció d'esperança i de futur, de canviar coses, com ara les rodalies, que no funcionen. Per tant, el conflicte nacional, identitari, i el conflicte estructural que pateix aquest país i que agreujarà la crisi climàtica, es manté.
3: Montserrat.
7: Bueno, ja, no, per això deia que segurament aquesta situació en la que es troba ara mateix aquestes eleccions bascularà molt probablement sobre l'eix ideològic, la qual cosa no vol dir que l'altre estigui arreglat, i per això aquesta llei d'amnistia de la que Nacho deia, doncs, ha estat avalat per tothom. Bueno, els juristes saben que, per exemple, el que fa referència al Tejue no tenia res a veure amb la qualitat constitucional o no de la llei, parlava dels fons i, per tant, de l'afectació de les finances europees, que en l'àmbit del Tribunal Constitucional aquesta majoria hauria pogut ser una altra com en altres moments de la història han hagut, i, per tant, no estaríem aquí dient que la llei és constitucional. Sabem, a més, que s'ha aplicat per part de molts tribunals. És a dir, és una llei que neix per una voluntat claríssima d'estratègia de Pedro Sánchez, no per una voluntat de reconciliació, per 7 vots que necessitava, i d'aquí plora la criatura ara mateix, no? Una criatura que a més ha tingut efectes col·laterals, per exemple la implicació del poder judicial en l'àmbit de la política, el fet de que un president del govern ens hagi dit que convoca eleccions perquè els decrets llei que volia tirar endavant per garantir la vida de la gent han estat trepitjats al Parlament, al Congrés de Diputats, que això és una cosa inèdita. El Congrés de Diputats trepitja els drets de les persones, vol dir que no hi creuen en la democràcia. Per tant, aquí ningú ha fet el paper que li tocava. Tots els papers han estat barrejats, alguns volgudament, d'altres probablement per efecte col·lateral. I al final li passa com a les rodalies, que ja ningú hi creu. I a mi el que em sap greu és que recuperar tot això serà molt difícil. Respecte del president, jo també tinc la sensació de que torna, no un món, evidentment que es manté el conflicte, però no un món que pugui abastar, i en tot cas, que si la seva imatge ell veu que no està necessàriament a la tesitura de lluitar per ser president de la Generalitat, arrossegarà amb la seva pròpia, diguem, abstenció política al líder d'Esquerra Republicana, i que per tant al final hi haurà un passar pàgina que ningú diu que existeixi, però que la pròpia dinàmica d'aquests 9 anys, doncs jo crec que porta com a conseqüència.
3: Ho hem de saber, què han dit els altres, i va de tancar també l'àgora avui del matí de Catalunya Ràdio. Gerard Jubany, bon dia.
8: Bon dia. Avui els que han dit moltes coses són els usuaris de Rodalies, que des de primera hora han estat víctimes del caos i la desinformació per part dels seus responsables. Una d'aquestes víctimes, l'Antonio, que a primera hora ja estava encès i s'ha desfogat a través del micròfon del matí de Catalunya Ràdio.
9: És que és la desídia, és que no volen fer res. És el país pitjor del món. Però a quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós. És vergonyós. És que ningú fa res, eh? des de l'alcalde fins al president del govern. És que és una vergonya, això. No hi ha ferrocarril, no hi ha metro. Ai, tren. Mira, que caben quatre persones. És que ja no pot ser. Si no sé com la gent té tanta... Veus? Tinc una fotografia, si la voleu.
8: Després hi havia els usuaris que ho deixen tot en mans de la fe, confirmant el tema de la religiositat que va a l'alça entre els joves.
10: No sabem res, estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, però no ens ha dit ni a quina hora, només tenim que tindre fe, suposo.
8: I també hem sentit usuaris emprenyats perquè tenien el bitllet de tren pagat i s'han trobat que també havien de pagar el bitllet del bus alternatiu que els portaria a la seva destinació.
11: Pagamos nosotros. Sí, tu puta madre. Eso ha dicho, que vamos a pagar nosotros. Eso es una vergüenza.
8: És un no vull pagar, però dit amb altres paraules.
3: Bueno, una mica més directe.
8: Sí, sí, sí. Hem tingut un començament de programa frenètic, com cada dia últimament, de fet. I ja se sap que quan s'ha d'anar de pressa, connectar amb diversos punts del país, doncs hi ha un moment que no t'acabes d'entendre.
3: Gràcies. Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, 1, 2, 3. Doncs ja parlarem després.
8: Ara sí, sapiguem què hem dit els altres. Per exemple, l'Herrera, allà, com que no hi ha problemes amb Rodalies i els d'aquí els queden massa lluny, han parlat de Puigdemont. Tot un desastre, tot malament, traïdors, etc, etc. Però l'Herrera el que l'ha emprenyat de veritat és que posessin un tall de Puigdemont en català i sense doblar.
12: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
13: Vamos a ver, no tiene traducción esto. No están obligados todavía a saber catalán en el resto de España.
14: Vale.
8: I en Los Santos també ha parlat del possible retorn de Carles Puigdemont amb el seu estil.
15: Vamos, que te han dejado entrar al final porque ya no haces falta. Si eres más tonto, naces o dejamos esa. Ha sido el tonto que le ha dado los 7 votos cada vez que los ha necesitado Sánchez. Y ahora que han convocado elecciones, no es casualidad, pues entonces ahora dice el prevaripumpido, dice, venga, vale, que pase el cagané. Y llega el cagané y pasa. ¿Y qué va a hacer? El ridículo. Pero bueno, eso en Cataluña es casi una tradición. Vamos ahora con lo de la huelga general de los zampagambas.
8: Sí, vamos ahora con lo de la huelga general de los zampagambas. Qui són els zampagambas? Doncs els representants dels sindicats majoritaris. Alerta, perquè comença parlant d'Unai Sordo i acaba parlant de Dua Lipa.
15: Pero esos son los zampagambas. Pero si no he trabajado nunca ninguno. Si están todos liberados. A ver, ¿en qué fábrica han visto alguna vez a Unai Sordo? ¿Dónde ha trabajado Pepe Álvarez? Ya por curiosidad. Ya tiene muchos años. Se acicala, pero claro, la edad no perdona. Tampoco la naturaleza nos ha favorecido mucho. Y ponerse una especie de camisa de culebra al cuello, como lleva el pobre, pues, en fin, no es Dua Lipa. Estoy harto de verla en Expreso y en todo. Es imponente, pero estoy harto de verla.
3: Doncs així estan les coses als altres. Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. Gràcies per acompanyar-nos.
7: Bon dia i ànim.
3: Adéu. Un minut i fem un concurs. Ara tornem.
16: Primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
17: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil i arnadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulten les condicions a la botiga web i app.
18: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
3: El concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio i a aquesta hora ens truca la Anna Maria. Anna Maria, bon dia.
20: Bon dia.
3: Què dius, Anna Maria, com estàs?
20: Pues una mica encocipada.
3: Bueno, això s'arregla, ja veuràs.
20: Estic una mica mullat i estic una mica replegada.
3: Doncs aixopluc, bueno, has de posar aixopluc.
20: Jo tinc 86 ja, quasi 86, eh?
3: Doncs per la veu no es nota. Anna Maria, anem a concursar, Gerard. Pregunta sobre...
8: Oques... Ai, salut. Oques grasses.
21: Ja pots agafar...
8: Anna Maria, coneixes un grup de música que es diu Oques Grasses?
14: Perdó?
8: Si coneixes un grup de música que es diu Oques Grasses.
14: Hombre, i tant.
8: Aquests dies, sí, aquests dies estan fent uns concerts de comiat o no sé. Però no ens allarguem més parlant de música, Anna Maria. Canviem de tema. Tu saps per quin motiu s'engreixen les oques? S'engreixen per ser més rendibles, no s'engreixen voluntàriament. Les engreixa una persona del sector primari i pot ser per dos motius, per obtenir una carn de qualitat o bé per fer foie gras. Vols que t'expliqui com funciona? Doncs mira, t'ho explicaré. En primer cas, per obtenir una carn de qualitat, es comença donant als animals pinso de molt bona qualitat i espai per córrer. Però al cap de 4 mesos, quan comencen a fotre goig, les oques se'ls restringeix l'espai on moure's, se'ls dona una dieta rica en midó i se'ls dona accés a les xarxes socials perquè perdin hores mirant imbecilitats i es tornin grasses idiotes i després les maten, iau. I si les vols engreixar per fer foie, ja saps, se'ls posa un tub per l'esòfag i se'ls alimenta de manera forçada durant setmanes, dues o tres vegades al dia, que així és com dono verdura jo als meus fills. I quan has aconseguit que tripliquin la mida del fetge, de les oques, no dels meus fills, doncs li arrenques el fetge, el poses en un pot i apa, a vendre'l. D'acord? I ara et faré una pregunta, Anna Maria.
14: D'acord.
8: Dels quatre països que et diré a continuació, només un permet engreixar les oques amb el sistema de fotre-li un tub per l'esòfag. Els altres tres està prohibit perquè ho consideren una animalada. M'has de dir a quin està permès, d'acord?
14: D'acord.
8: Primer país, Espanya. Segon país, República Txeca. Tercer país, Dinamarca. Quart país, Itàlia. Temps.
14: No, doncs Espanya, la...
8: La, creus que Espanya està permès?
14: Que no tindria que estar-ho, però està permès.
8: Està permès Espanya. Doncs mira, Anna Maria, aquesta és una resposta... Correcte!
3: Correcte. Per tant, t'enduts 50 euros. Vols seguir jugant? Demà per 100 o et plantes?
14: Molt bé.
3: Molt bé, què? Et plantes o segueixes? O
14: no, segueixes?
3: Segueixes? Doncs demà per 100. Sí. Ara, Maria, fins demà, que vagi bé. Adéu-siau, són les 11, ara tornem. Amb Joel Joan, al matí de Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
22: Bon dia, els informa Joan Bota. El servei de Rodalies et reprèn progressivament la circulació de trens que des de primera hora d'aquest matí no han funcionat i han provocat el caos ferroviari. Els maquinistes han acceptat finalment les condicions de seguretat que els han donat des de Renfe i Adif i a poc a poc ja comencen a funcionar les línies i els trams que estan operatius després dels aiguats. Ho ha confirmat el director de Rodalies, Òscar Playà.
23: Hem treballat durant tot el dematí amb tots els esforços i de forma progressiva han començat ja a circular trens, més trens, és a dir, els trens que teníem programats, que ara mateix tenim tots els esforços centrats en tenir circulant tots els trens que teníem programats avui a la xarxa de Rodalies.
22: Tot i això, les incidències es mantenen de manera molt generalitzada. Connectem amb l'estació de Sants, Jordi Canal.
24: Bon dia. Mentre la represa del servei no arriba, continua havent-hi cert desgavell. Ara hi ha menys afluència de passatgers i, teòricament, més trens en circulació després que s'hagi aixecat aquesta aturada dels maquinistes. Però encara hi ha trens anunciats que no passen i passatgers esperant que, encara que sigui fora d'horari, en algun moment o altre ho facin.
22: I tot plegat afecta de retruc als autobusos interurbans, avui molt més carregats del que és habitual, de fet, col·lapsats en molts punts, per exemple, a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
25: Hola, bon dia. S'han col·lapsat els autobusos que fan habitualment el trajecte a Mataró-Barcelona, els de Moventis. Des de l'estació de Mataró i també des de la d'Arenys de Mar, es recomanava a tots els viatgers que anessin en direcció a Barcelona que agafessin aquest transport alternatiu. Els vehicles s'omplien a la primera parada, la del centre, que és la més propera a l'estació. Això ha fet que molts viatgers habituals del servei de bus
22: Tenim problemes amb aquesta connexió. En tot cas, el govern culpa directament els maquinistes de la situació d'aquest matí. Diu que han boicotejat el servei de Rodalies. Parlament, Albert Prat, bon dia.
26: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha molt malestar al govern pel pols dels maquinistes que ha provocat l'enèsim caos a Rodalies i davant les crítiques de l'oposició, el president i la consellera de Territori, Sílvia Panec, han deixat clar que l'aturada d'avui no té res a veure amb si la xarxa és perillosa o no i han lamentat que el sindicat majoritari hagi aprofitat les pluges pels seus interessos laborals.
27: Seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, Hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
26: Junts també ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio que la denúncia contra les empreses que gestionen Rodalies, tant Renfe com Adif, la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
22: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: Doncs l'aeroport del Prat, que continua patint alteracions un dia més a causa de la pluja. I anem d'habitants a la bon dia.
1: Hola, bon dia. 150 vols cancel·lats des d'ahir a la tarda, quan va començar l'episodi tempestuós, fins ara a l'aeroport del Prat, i una trentena de vols desviats, tots aquests ahir. La tempesta elèctrica de les últimes hores ha afectat equipaments de la torre de control i això ha alterat la normalitat del funcionament de les instal·lacions. En tot plegat, passatgers atabalats o angoixats i personal de terra també al límit, un dia més a l'aeroport del Prat. David Àngela, Catalunya Ràdio, aeroport del Prat de Barcelona.
22: I en tot aquest context, Protecció Civil manté activat en situació d'emergència el pla Inuncat, tot i que no es preveuen pluges molt grans, o com mínim torrencials, les pròximes hores. Des d'ahir a la tarda, els bombers de la Generalitat han fet 300 serveis, 45 dels quals de rescat de vehicles i edificis. Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
2: Bon dia. Els bombers continuen desplegats a les zones més crítiques, amb 3 centres de comandament avançats a Granollers, Pineda de Mar i ara a Xerta. Claudi Gallardo, inspector dels bombers, detalla les sortides que han hagut de fer.
4: El nombre total de serveis que hem atès per part del cos de bombers és de 285 serveis. Han centrat la majoria a la zona de Terres de l'Ebre, Tarragona, a la regió metropolitana sud i la nord. Fet en tota la nit, un total de 45 serveis de salvament, entenent doncs, salvaments també de vehicles que havien quedat atrapats al fang o obertures d'ascensors derivades de pèrdua de subministrament elèctric o de més, cap d'ells greu i, si més no, sense danys personals.
2: Precisament 5.400 usuaris encara estan sense llum. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Departament d'Interior.
7: A Xerta, el Baix Ebre s'està encara en plena activitat per tornar a la normalitat després de la pluja d'ahir, que va negar bàsicament tot el poble. Els treballs se centren en la neteja de cases i equipaments inundats i carrers que han aparegut plens de fang i pedres arrossegades per l'aigua. Xerta, unitat mòbil, amb Albert Cots i Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
5: Bon dia. Els carrers que ahir baixaven com rius d'aigua ara s'han convertit en un formiguer, en un anar i venir de bombers i persones voluntàries que netegen i retiren fang, pedres i runes dels carrers i de les plantes baixes. Habitatges com el de la Remei, que a diferència d'altres cases, ella sí que té vivent de peu pla.
6: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot. He tingut ajuda.
9: Anem a netejar perquè com a l'estar sense llum, ahir la nit pues, quasi que era impossible.
5: Albert Cots, Jordi Barranca, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Xerta.
22: Més de 300 persones es concentren a aquesta hora al barri de Sant Andreu de Barcelona per mirar d'impedir el desnonament de 50 persones d'un edifici del carrer Llenguadoc. Anem cap allà. José Antonio Rodríguez, Anna Alfonso, bon dia.
19: Bon dia. Bon dia. El desnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no s'ha efectuat. Els concentrats s'han col·locat als caps del carrer amb banderes i pancartes per evitar que entrin a la comitiva judicial i al dispositiu policial. A l'edifici viuen una cinquantena de persones, entre les quals 10 infants, que segons la coordinadora sindical d'habitatge de Catalunya demanen un lloguer social que no se'ls ha concedit. Marcel Minovas, portaveu.
28: El que està passant aquí és un desnonament en el que no hi ha alternativa per les persones desnonades. L'Ajuntament va dient que el que va passar a Madrid, a la Mari Carmen, no podria passar aquí, però és una cosa que passa i està passant cada dia.
19: José Antonio Rodríguez i Ana Alfonso, Catalunya Ràdio, Barcelona.
22: Esports, David Ubach.
29: Leo Messi s'acomiada amb un gol de la selecció argentina després de més de 20 anys de vestir l'albiceleste. Aquesta matinada l'Argentina ha superat per 3-0 la selecció africana de Benín en partit amistós, en l'adeu multitudinari de Messi de la seva selecció. El Barça, mentrestant, ha esperat tancar la renovació de la capitana de l'equip femení, Patrick Guijarro, abans d'acabar l'any. Les últimes setmanes, club i jugadora han ajustat posicions i les dues parts tenen la voluntat de seguir vinculades unes temporades més. I el Mundial d'Hockey Patins del Paraguai, tercer triomf en 3 partits per a la selecció espanyola femenina, que de matinada també ha derrotat l'Argentina per 7-1. Una victòria que la classifica matemàticament per a les semifinals a falta d'un partit.
21: Fins aquí les notícies.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: I a aquesta hora obrim secció de televisió amb Mariola Cubells. Bon dia, Mariola.
10: Bon dia, Ricard. Com estàs, company?
3: Bé, tornant. Mira, en ruta. Estem a Xerta i ara estem tornant cap a Barcelona, cap als estudis centrals de Catalunya Ràdio.
10: Molt bé.
3: Molt distrets a la carretera. Fa un dia esplèndid ara mateix, eh? Darío Porras, mira, què tal? Bé. Bon dia.
10: Bon dia. Feia falta, això feia falta.
11: Sí, però jo ja estic, ja no sé què posar-me, ja no sé com anar, ja porto paraigües tot el dia.
3: L'important és no agafar el tren. No agafar el tren és important. Ara sé que vulguis viure una aventura fantàstica.
11: No.
10: És millor que pugues escollir la teva pròpia aventura.
11: El metge, per prescripció mèdica, m'ha dit que no va fer el tren.
3: Jo crec que el nostre convidat d'avui podria fer la tercera part ja de la seva saga de pel·lícules a un tren de Rodalies. Joan, bon dia.
12: Bon dia, Ricard.
3: Com
10: bon
3: estàs?
10: Bon dia, company.
3: Una abraçada ben forta, Joel.
12: Perdona?
3: Dic una abraçada ben forta.
12: Ah, ben forta, gràcies, sí, Ricard.
10: Clar, perquè no esteu junts,
3: No, ara. No estem junts i per tant no li puc fer, però l'envio molt forta.
10: Bueno, te l'enviem tots, perquè jo estic a València, sí, en aquell.
3: Ahir el Joel va estrenar Bons i Dolents, al Condal, sense incidència, Joel, pels aiguats, en principi.
12: Sí, no, es va posar a ploure a mitja funció, cosa que allà al Condal es va sentir, perquè va ser un xàfec increïble, però no, va arribar tothom i cap incidència.
11: Les alarmes
12: no hi havia rodalies pel mig, saps?
11: Ah, clar.
12: La gent... bueno, no...

0: i demés, et trau completament de la història, no? I a més és que no es pot fer res, saps? Vull dir, és normal, ho has d'entendre tu i el públic.
1: Bueno, sí, no? Però hi ha alarmes i alarmes, eh? Vull dir, no sé ahir què va passar, però va ploure una mica, cosa que ha passat tota la vida, i hem fet teatre tota la vida, i no, sense alarmes, no ho sé. Que em sembla que estem abusant una mica, no?
0: Temps, i jo crec que la història de la dona va sentar en un precedent.
1: Sí,
2: i... sí, és una manera de l'administració de curar-se amb salut, però clar, que el Joel, és dir, al final haurem d'aprendre a conviure en la inestabilitat, perquè és que si no estarem cada 10 minuts amb alarmes.
1: Exacte, i una cosa és un tornado i una altra cosa és un xàfec. No sé, potser hauríem de discriminar una mica, o ara ja tot va així i ja ens alarmaran per qualsevol cosa, perquè això pot ser un principi, eh? Igual comencen a sonar alarmes per qualsevol xorrada, a partir d'ara, saps? Tot és... Sí. Per cobrir-se amb salut, escolta'm.
2: Sí. Bé, Joel Joan va estrenar I bons i dolents al Condal, però també hem de parlar d'Escape Room, perquè avui ja que el tenim aquí, tenim un home de televisió amb nosaltres, de teatre, de cinema, i divendres va estrenar la gran pantalla Escape Room 2.
3: Tornem a jugar? Merda.
4: Però si sou vosaltres! Què feu aquí?
5: Piqui?
4: Separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
5: Hola, amore.
4: El Rai?
6: Ens ha fotut tota la gent que hi havia aquí fa una estona.
4: Escolteu cridar el mal temps, però això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
6: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
7: Merda, aquesta no me l'esperava.
8: Benvinguts al túnel del gran Houdini. Només teniu dues alternatives.
9: Vicky, no podem deixar-nos endur pel pànic ara.
8: Jugar... o morir.
9: Oh, quina mala llet, Houdini, ets dolent.
2: És la segona vegada el gran teatre èxit teatral Escape Room que fa el salt al cinema. És un èxit sense precedents al teatre i esperem que també ho sigui al cinema. Segur que ho serà, Joel. En tot cas, no sé si t'imposa aquesta segona part.
1: Imposa. Va imposar fa un parell d'anys quan la vam començar a pensar, a adaptar el guió, a pensar les escenografies, perquè és molt diferent de l'obra de teatre, perquè, clar, una obra de teatre estàs lligat a un escenari que té unes dimensions i d'allà no en pots sortir, però, com bé saps, amb la càmera pots portar-la allà on vulguis i, a més, construir uns decorats fantàstics. I ara m'he oblidat de la pregunta, Ricard.
2: No, si t'imposava, és a dir, clar, una segona part sempre impressiona.
1: Ah,
2: no?
1: Això. T'imposa. Sí, segundes partes nunca foren buenas, no?, que diuen. I no, un cop l'hem tinguda i tot, és una pel·lícula molt superior a la primera. O sigui, molt, molt superior en molts sentits. O sigui,
2: però la primera va anar molt bé, eh?
1: Sí,
2: va ser
1: sí,
2: la segona pel·lícula en català més taquillera del 2022. Uh-huh. Va ser número 2 de pel·lícules més vistes d'Espanya de Netflix.
1: Uh-huh. Sí,
2: i un èxit
1: sí,
2: de vendes internacionals. Ha arribat a 20 països, no?
1: No,
2: 20 països.
1: Sí, han anat a uns quants països i l'obra de teatre també s'està fent a uns altres quants països. No, la primera és una joieta que realment amb un petit escenari i un petit plató i tal la podíem fer. Però la segona, doncs clar, l'espectador no vol veure el mateix, els mateixos quatre personatges tancats en una altra habitació. I aquí és on ens vam inventar amb l'Héctor aquesta idea collonuda de que en l'antic parc d'atraccions de Montjuïc, que tu no sé si recordes, bueno, no ho sé, no crec que el recordis, el Ricard.
2: No, jo
1: però,
2: no.
1: Però era un parc molt collonut que hi havia al mig de la ciutat, a Montjuïc, i que en allà doncs, representa que ha quedat una atracció, el túnel del Houdini, una atracció de terror, diguéssim, soterrada a terra, no? I això ens ha fet volar l'imaginació, això ens ha fet créixer el guió, trobar noves escenes que no existien a l'obra de teatre, aprofundint amb els personatges, i tot sense perdre l'autenticitat, l'essència d'Escape Room 2, no? Però és un pel·liculot, tio. Si tu mires ara la 1 i la 2 i dius, la 1 és una TV movie o què passa?
10: Sí, és com El Padrino, que la segona fins i tot era millor que la primera.
1: No, exacte.
10: És com El Padrino.
1: És Padrino,
10: has fet
1: tio.
10: El Padrino català.
1: Padrino català, ja ho pots ben dir i ben alt. O sigui és una pel·li que no només passen, veiem els personatges que han canviat respecte a la 1 i les noves pors i les noves màscares que es posen cada un, sinó que a més és un viatge real, diguéssim, amb una vagoneta en una atracció antiga, soterrada, que està fet una merda però que s'aguanta i que quedaran allà tots enterrats si no se n'en surten, i amb un assassí igual de psicòpata que el de la primera, no? I hòstia, ha crescut, és tan brutal la pel·li, i a més no cal veure-la.

0: ja, ja t'ho dic ara, per si em vols fer la pregunta, Ricard, no cal, ni no, molt menys. No, no, no, no, perquè és que és un festival, és un... Jo i l'Hector estem molt contents, perquè és una mica com si Hollywood hagués posat un... Perdó, però com si Hollywood hagués fotut una grapa aquí, perquè està pensada en gran, està pensada en una pel·li per que passi molt ràpid i entretingui a tota la família i a diferents nivells. Els més petits poden flipar més amb el tema de l'atracció les putades que els hi fa el Houdini en els nostres protagonistes, les malapassades, i a la vegada els més grans poden riure de com hem canviat en aquests 5 anys, no? Que jo què sé, el que era independentista, la copaire, ara ja això de la independència, ara és la gent important i no sé què. El del PSC, que es va fer d'Esquerra Republicana perquè era independentista, ara va i la dona li surt així. El director, el Rai, que era un director de cinema d'èxit, i la seva dona, que era una mica la seva palangana, diguéssim, ara és ell el que no fa ni una pel·lícula, i en canvi la seva dona s'ha convertit en una estrella i en una directora amb aquesta nova onada de directores que triomfen i que ho fan tot, i la ràbia que porta el Rai a dins, i l'incongruent que pot ser la Vicky, aquesta directora, de vegades prenent decisions sent militantment molt feminista, però després de l'hora de la veritat aquest feminisme, escolta'm, si no interessa el poso al calaix de coses que no interessen i aquí no passa res. Llavors hi ha diferents graus de diversió en la peli, saps?
1: M'encanta, perquè el Joel, sota l'aparença que és una comèdia divertidíssima, tant la primera com segur que serà la segona, que encara no he vist, les vas fotent plantofadetes, és marca de la casa. És que
0: és l'essència.
1: És l'essència.
0: L'humor o mossega, o és àcid, o parla d'aquells temes que són tabús, o és
1: idiota.
0: O és anem a riure de... Ai, que em falta el paper de vàter al lavabo i he d'anar corrents a buscar-ho. No. El bon humor o pica i fa pupa i et fa reflexionar i et fa riure de coses que, a més, t'ajuden a sanar, perquè són aquelles coses que fins que no les rius no ets capaç de curar-les, no? O sigui, enfotre'ns-en de la no independència, del fracàs nacional de l'1 d'octubre, etc. I això és molt sa per
2: nosaltres. Cura, és que això cura.
0: Això cura i...
2: Perquè si no estàs sempre allà amb aquell ressentiment, amb aquell... Però això amb tota la vida, no?
1: I sobretot, Ricard, perquè qui se'n fot de la no independència, aquell és algú declaradament independentista, com el Joel.
0: Però
1: és molt fàcil carregar-se el que tu no sents.
0: No, perquè és que no són independentistes, aquest tema ja no existeix. És que no pots pronunciar la paraula independència enlloc ja. És tabú, això no ha passat mai a Catalunya ara. Ja com un... Sí, ara ja no interessa això.
2: De què parla?
0: Això va ser de què parla? Si va ser una escalfamenta de bragueta que va tenir aquell home, no. No hi havia 2 milions de gent als carrers. No, què va, tot allò va ser... No passa... Ara estem bé, ara sí que estem bé. Sobretot els que estan a Rodalies avui estan molt bé. Però lo important és riure't a dir, tios, ens vam cagar les calces i punt. I això cura, i a la vegada evidentment ens posa les piles dient potser que el nostre problema no és si som independents o no, és que si som uns caguetes o no som uns caguetes.
3: Bueno, i a banda que això demostra una maduresa, és a dir, pensar tot això i reflexionar sobre tot això i dir, bueno, pues alguna cosa va anar mal, no sé què va passar.
0: Sí senyor, maduresa i valentia.
3: És lo que diu el Ricard, no pot ser dir, no, esto no ha pasado, sí que ha passat, sí que ha passat.
0: No, ha passat i ha estat present. I pot tornar a passar en qualsevol altre moment, i aquí no s'ha acabat res, per desgràcia d'alguns, però el tema és que ara és que parlar del nostre país i fer comèdia i fer coses i no fotre'ns en el moll de l'os i no parlar d'allò que realment ens cou, i això ens cou, aquesta derrota i aquesta cosa que ens va passar terrible, és com deia abans, saludable i com es diu això, rehabilitador? Em pots ajudar?
2: Sí.
3: Jo vull saber una cosa, Joel. És a dir, tu en esta nova visió de les coses que tens, és a dir, va ser, jo recordo que eres un dels primers actors que jo vaig trobar que es clavava en el món i que tenia un punt de vista i que, en fi, i que sabia de què parlava, etcètera, etcètera.
0: Gràcies.
3: Això que tu notes, és a dir, això que tu veus, que no ha passat, que res... A tu t'ha costat... has patit...
2: Ubicar-te, no?
3: Sí, has patit tu per este posicionament. Tu has viscut alguna travessia del desert, és a dir, el fet d'estar...
0: Home, tots ho estem travessant, és a dir, de l'il·lusió que allò ens feia i de poder...
3: No, però parle de que això t'ha costat professionalment algo.
2: Desorientat d'alguna manera professionalment, vols dir, Mariola?
0: No.
3: Sí, o que s'ha pagat un preu per... parlar de Sitges, no? Ara volem pel·lícules que no molesten i tal.
0: Exacte. Sí, que parlin d'una mica del sexe dels àngels, les comèdies, de que sí. Parlin... De coses que no siguin realment això que deia, que no toquin realment res important. I com deia, per mi la comèdia és l'art més difícil i sens dubte el que desencadena en l'espectador sorpreses més grans, perquè tot aquell que riu en el fons està donant el seu assentiment inconscient al que t'està fent riure. És a dir, quan una cosa et fa riure és que li estàs donant la raó i estàs dient sí, jo també sóc aquest capullo de vegades i també m'equivoco i també no sé què, i això és el que preteníem amb Escape Room, que una vegada més desemmascarar les nostres màscares col·lectives, no? Els nous tabús aquests, el correctament polític i que el que ens agradaria ser a tots i el que realment som, no? O sigui, una cosa és el que venem de nosaltres mateixos, el que creiem i voldríem ser, i una altra cosa és el que som. I això va funcionar molt bé a la 1 i a la 2 continua funcionant molt bé, perquè com
3: deia...
0: Bueno,
3: però no m'has contestat.
0: No, perquè contesto el que puc, carinyo, vaig molt justet.
3: Vale.
0: Sí, faig el que puc.
3: Em queda clar. Jo t'ho tenia que preguntar.
0: Què vols que et contesti, reina? Què vols que et contesti? Tu pregunta'm.
3: No,
0: sí. Que m'estaves preguntant que si he pagat un preu molt alt, potser?
3: Sí.
0: El preu el porto pagant des de que vaig dir que era independentista fa molts anys, perquè és una cosa que incomoda molt i que sobretot els actors som la baula més feble d'una producció. Veuràs que tots tots volen quedar bé amb tothom, ningú vol perdre públic, ningú vol posicionar-se massa, allò que ens deien les iaies, no, de petits, no et signifiquis, fill meu, no et signifiquis, aquest és el país de la por, el nostre, és el país de que si tu dius el que penses, pots rebre.
2: Sigui el que sigui, perquè també el sindicat de llogateres o no sé què, al final dius, home, ningú pot expressar la seva opinió, perquè és un país que sembla que no ens agradi sentir què pensa l'altre.
0: Bueno, hi ha algunes coses que són més fàcils de dir, o sigui, hi ha coses més mainstream, saps?
2: Si està
0: a favor
2: normals.
0: De Palestina, per exemple, és molt unànim.
2: Sí, i
0: lo de l'habitatge també és que és increïble. Ara que ho facin, que critiquin els que han estat 20 anys al poder i han fet que això sigui així, i ara diguin que oh, quina vergonya, que no sé què, a mi em fa por, perquè penso que el cinisme dels polítics està desfermat, és a dir, no tenen vergonya, no sé si pensen que els ciutadans ens hem tornat tots imbècils de cop, o que ja tenim tanta por que ens les colaran totes, perquè ningú sortirà a dir res contra ningú, i la llibertat no és això. La por és l'oposat a llibertat, saps? O sigui,
2: sí.
0: Quan tenim por, l'altre dia em preguntava un periodista, t'autocensures? Dic, hòstia, no, perquè si m'autocensuro, per què faig el que faig? O sigui, quin sentit té? Si jo escric obres, pel·lícules, les interpreto, les faig, és per dir el que penso, és per defensar el que penso i per enriure-me'n del que penso, etcètera, no? Però si aquí ja hi vaig posant jo, però això pot molestar el col·lectiu gay, ai, però és que això pot molestar el col·lectiu de discapacitats de no sé què, ai, és que la... no sé què... No,
2: és interessant, això, sí.
0: No, clar, perquè arriba un moment que estem tots tan acollonits que no se'n tirin a sobre tothom a les xarxes i d'allò, i aquesta mena de pressió social absurda de les xarxes que no ens permet avançar. I sí, quan rius, sempre rius d'algú. Clar, clar. Te n'enrius d'algú, d'alguna cosa, d'algun fet. I qui s'ofengui, com diu el Ricky Gervais, perquè s'ofengui no vol dir que tingui la raó. Vol dir que s'ofèn. I, per tant, a l'ofès, cony, que vagi al psiquiatre i s'ho solucioni ell, però que no doni pel cul a tots els altres dient sou tots uns feixistes perquè m'heu ofès a mi. O sou tots uns no sé què perquè m'heu ofès a mi. O sigui, cadascú vingui amb la feina feta de casa, perquè és que, si no, l'art acabarà sent, o està sent, i jo penso que estem en una decadència claríssima en molts aspectes, en molts, però el de l'art és un d'elles, perquè és que on em situo jo ara? I ara què faig? I ara, ai, si dic això, i ai, si faig aquesta no sé què, i si faig un tuit i em vaig al jutge, i si faig... És perquè això és aquesta realitat, és a dir, la llibertat d'expressió a Espanya...
2: La por
0: és una conya, sí, vull dir, llavors... Digues.
2: No, hi ha una cosa que fas tu sempre molt bé, que és de fer entreteniment. La Mariola sempre hi ha una cosa que no, que posa en valor, que a vegades donem molt de prestigi als drames, no? A les sèries de drames, o ara, per exemple, amb Bons i Dolents, que fas al Teatre Condal, no? Fer entreteniment és de qualitat és molt important, no?
0: És que està equivocat que els termes. Jo penso, ja, Ricard, que estan equivocats. És a dir, una classe de mates entretinguda és bo o dolent?
2: Boníssim.
0: Que és boníssim.
3: Jo vull
0: saber
3: una cosa.
0: Doncs llavors, una obra de teatre entretinguda és bo o dolent? Boníssim. Ah, que a més l'obra és bona, que et diu coses xules, que t'ho ha fet d'una manera que no t'esperaves, que t'ha sorprès, que t'ha tocat, que t'ha emocionat.
2: Però per què sempre al teatre hem de pensar que ens ha de fer plorar? No? És una cosa que hem com incorporat.
0: Ui, el teatre i el cinema. No,
1: exacte.
0: I el cinema. Les comèdies no s'emporten ni un premi.
1: Ricard, el que
2: sí,
1: no és normal
2: és
1: que
2: premi, exacte,
1: la pel·lícula, o de les pel·lícules més vistes que va ser Escape Room, de veritat, no té cap mena de sentit que no tingués nominacions als Gaudí, que són els premis de l'Acadèmia Catalana de Cinema.
0: És perquè hi ha un prejudici damunt de la comèdia. Sí. Que es considera que la comèdia és un gènere menor, i en canvi el drama és on hi ha els veritables artistes, i el veritable art està en el drama. I dius, mira, quasi diria el contrari, fer un drama pot ser una mica més fàcil i tot que fer comèdia, perquè saps què passa amb la comèdia? Que la gent riu o no riu. En un drama estan tots callats i no saps a qui els agrada i a qui no, però tots callen i dius, això funciona. La comèdia és molt arriscada, ensenyes molt el cul, perquè clar, si fas una comèdia i no et riuen, cagada lemus, és a dir, però és que a més, què vol dir fer riure? Vol dir el que deia abans, dir ximpleries i punteries que no ens toquen i que no ens fan créixer? O precisament gràcies a la vaselina, que és la comèdia, que tot t'ho entra d'una manera suau, pots parlar d'aquells temes tabú i d'allò que tant molesta, perquè si ho fas d'una manera sèria no tindràs manera de parlar-ho. Mira, el Billy Wilder tenia una frase molt bona, que deia, si has de dir alguna cosa sèria, més val que tinguis gràcia. perquè si no se't tira...
3: Quanta raó.
0: Quanta raó.
3: Joel, no vull que acabar perquè necessites saber què t'interessaria a tu mateix, a tu ara mateix, fer a la televisió generalista, a la televisió en línia, a la televisió en plataformes. És a dir, tens alguna cosa al cap, alguna oferta, algo que realment digueres,
0: no, home,
3: tornaria a fer això?
0: No, no només no tinc oferta, sinó que no m'hi volen ni veure la televisió. No sé per què, perquè els he donat grans èxits i tal.
3: Això t'anava a dir?
0: Bé, ja ho sé.
2: Hi ha una sèrie, Joel, que sempre m'ha semblat brillant, bueno, Porca Misèria, sens dubte, i El Plat Cruts, evidentment, però El Crac.
1: Totalment d'acord.
3: El Crac.
1: Obra mestra.
2: És una sèrie, és una obra mestra.
1: Sí, però precisament, Ricard, que no... és que va del que està criticant, és a dir, parla de nosaltres,
2: però no,
1: del nostre món del teatre, de la nostra
2: també,
1: món de la tele...
2: També els crítics no ho hem sabut, que aquesta sèrie va passar potser un moment en què que va tenir molt de ressò, eh?
3: Mm-hmm.
2: Però és que, vaja...
0: Jo estic totalment d'acord i m'emociona molt que em diguis això, perquè per mi és la millor sèrie que he fet.
2: Jo crec, Joel, sí.
0: Sí, jo també ho penso, perquè a més era això, era un humor també molt frontera, no? Que se'n diu, que tocàvem aquells temes també de l'ego, de la catalanitat també, del Moragues, tot allò que ens en fotíem, dels egos en el teatre amb el Julio Manrique, era una... però no m'han demanat una tercera temporada.
3: Bueno,
0: i en
3: llavors,
0: canvi sí que estan fent una tercera i la quarta de la casa nostra. Que no
3: sé, et criden, ja, no sí. Et criden, però sí. Si tu pogueres triar, sí. Què faries?
2: Mariola, ara deixa fer el tall net perquè el tall era bo.
0: Sí, però ella, a la que tinc un tall bo, ella ve i...
3: No, és que si no se, sí, em queden sense
0: que no
3: temps.
0: Res,
1: Torna-ho a dir.
0: Ella no vol que jo acabi el meu discurs, perquè no li agrada.
3: Sí, sí que m'agrada, no torna-ho a dir.
0: Ai, que no t'acabo d'encaixar enlloc, ara. Cal, hòstia puta, aquest discurs, mare de Déu. No, jo no tinc cap projecte concret perquè estic sobrepassat, és a dir, estic aquesta setmana, per desgràcia, se m'han ajuntat les dues estrenes i vaig de cul, és a dir, no us ho podeu ni imaginar, a part que he tingut una desgràcia familiar i no dono més de sí, però t'asseguro que tornar a la televisió i tornar a tenir un producte on la gent davant de la pantalla tornés a emocionar-se, a riure, com fèiem amb el Crac, doncs evidentment que m'agradaria. Però ja m'he fet la idea de que no...
1: Joel, seguint amb això... Tu ara fa molts anys ja que dirigeixes les teves produccions tant en teatre com en cinema.
0: Bueno,
1: no t'arriben paper com a actor només?
0: Sí.
1: Voldries que fer, o et veuries fent algun personatge, alguna sèrie, si t'ho proposessin, que no sé si t'ho proposen,
0: sí,
1: i no t'interessa?
0: Sí, m'ho proposen alguna coseta,
1: i no
0: sí.
1: T'interessa fer només d'actor en algun altre...
0: que clar, no dirigessis que sí, tu? El que passa és que li he de trobar sentit, i m'ofereixen coses de vegades que penso, o això que dèiem, o suposades comèdies que no em fan gràcia, i penso, uf, fer el ridícul no em ve de gust, o bueno, és que realment m'ofereixen poca cosa, no m'ho toca de peus a terra, no m'ofereixen gaire res, però sí, a mi m'encanta ser un soldat, jo sóc un molt bon soldat quan em poso les ordres d'un altre director i lluito perquè aquella obra o aquell producte audiovisual tiri endavant.
1: I molt bon actor, tot i que no sé si és Brad Pitt o Javier Bardem, com has dit recentment, o com el teu psicòleg t'ho ha dit a vegades, no?
0: Com a actor autocontractat, sóc molt bo.
2: Joel, moltes gràcies per acompanyar-nos i molts ànims i molta sort també amb tots els projectes que tens entre mans.
0: Moltes gràcies, Ricard.
2: Gràcies, una abraçada. Mariola Cubells, Darío Porras, gràcies.
1: Una abraçada.
2: I ara tornem.
4: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil i nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulten les condicions a la botiga web i app.
5: Es pensaven que s'havia acabat.
6: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
5: Escape Room 2 comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
11: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Nit.
12: Un informatiu en profunditat.
13: Busquem sempre qui més en sap
12: per resoldre els interrogants del dia.
13: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Nit.
14: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: La cançó del dia de Catalunya Ràdio
15: amb Sergi Ruiz Serret.
16: Carango i una llarga espera. Hi ha un filtre directe. Tarambanes, il·lustres, somiadors, ja colors i colors.
17: 7 d'octubre del 2021. És una data que molta gent té pràcticament tatuada. Avui fa 5 anys que Charango ens deien a reveure, que aturaven el llarg viatge i ens deixaven orfes del seu optimisme, el seu món somiador, el seu somriure i, sobretot, de la seva reivindicació social i política. 5 anys després, molts encara esperem un últim ball.

0: hora, sisplau. Ara, que la cançó del dia sigui del... Para fer un buen xes. Que la cançó del dia sigui de l'any 2000... Què deu ser això? 11? Doncs, home... Potser és que,
1: no, però ja
0: que no tenim artistes
1: el
0: catalans.
1: El Sergi ho ha explicat molt bé, que era perquè això.
2: Perquè què, tio?
3: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
4: Sí, hola, bon dia. Miri, ja porto que esperar més de mitja hora un autobús a l'E3.
3: Pues no, t'equivoques.
4: El que estem desesperats és esperar l'autobús. Aquí no ve ningú.
3: És que no pot ser, pobret.
4: Aquí és que ningú fa res, eh?
3: No.
4: Des de l'alcalde fins al president del govern. És que és una vergonya, això.
3: Però venga, va, home, sisplau.
4: Escolti'm, no podeu posar un tren des de Terrassa a Hospitalet?
3: Sí, allà a Cerdanyola, al poble...
4: És el país pitjor del món.
3: Molt bé, amic meu, que tingueu bon dia a tothom. Sí.
4: Què fem?
3: Venga.
4: Què agafem?
3: Una abraçada, adéu.
4: No hi ha ferrocarril, no hi ha metro. Ai, tren, tampoc hi ha metro.
3: Hola, adéu.
4: Mira, jo no pot ser, jo no sé com la gent té tanta... Ara mateix ve un, o millor, cada...
0: I mentre cultiven les queixes dels usuaris...
4: Sí,
0: bon dia. Antonio. Antonio. Sí, ja m'ho has explicat. Gràcies. Deia que mentre continuen les queixes, l'hora dels temes pendents, amb Gerard Jovany, Carles Roig i Ona Viñamata. Bon dia.
5: Bon dia.
0: I quins temes tenim pendents avui, Jovany?
1: Doncs avui havíem d'estar pendents des de primera hora dels efectes del temporal d'ahir, perquè n'hi va haver, i de les pluges que hi pugui haver avui, sí, però ens hem trobat amb un altre temporal, que és el de Rodalies.
0: I déu-n'hi-do. Sí, està.
4: És que Antonio, no va fer res. Estem en un país, perdoneu,
1: Antonio.
4: És el país pitjor del món.
0: Antonio, gràcies. Déu-n'hi-do el merder. Hi ha hagut un caos molt important avui a Rodalies. Tenim una altra trucada al telèfon.
6: No, és que no, és que jo vull arribar ara al treball.
0: Sí. A veure, tenim dues trucades. Tenim Antonio, Antonio, estàs aquí?
6: Claro.
0: Sí.
6: Antonio.
4: No hi ha ferrocarril, no hi ha metro.
0: Antonio, tenim una altra trucada. Perdoni, vostè és la Marta de Sant Celoni.
6: Marta de Sant Celoni,
0: sí. Sí, molt bé. I tenim el dret de l'Antonio. Antonio, també, Antonio.
4: Aquí no ve ningú.
0: Ve no ve ningú.
4: No ve ningú. I quan ve a l'E3, posa fora de servei perquè està una mica ple i passa allà. O sigui, aquí
6: no hi ha res,
0: eh? Marta, Antonio, pari un moment, sisplau. Deixem parlar la Marta. Antonio.
1: Gràcies, Antonio.
0: Antonio, gràcies.
4: La pitjor línia.
1: No, sí, i el pitjor país. Gràcies, Antonio.
0: Gràcies, Antonio. Anem a saludar la Marta de nou. Marta, de Sant Celoni, bon dia.
6: Bueno, què?
0: No, és de Sant Celoni, ara mateix?
6: No, no, no, ara, ara. Estic al treball a Castell de Fent. Ara, ara. Sí. Tot és l'hora que és. Que acabo d'arribar ara, m'entiendes? Ara.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara, arribat, ara. Sí, sí, ara. Arribat ara, sí.
6: Mira, he sortit de casa, Ricard, ¿vale? Que era un de noche. ¿Vale? Porque por culpa de las pluyas, ¿vale? Que ahora resulta que en este país llueve más que en los países estos de mierda que tienen los monzones, ¿vale? Sí. Que tienen los monzones.
1: Sí, un respecte als països que es veuen afectats pels monzons.
6: No, no, claro, porque han caigut quatre gotes. No, como que han caigut quatre gotes, resulta que... No, no, que de Solanes a Granollers no n'hi ha trens. No, que tenen cert un mula.
1: En mula? Han hagut d'anar amb mula entre Sant Celoni i Granollers?
6: En autocar, però que és el mateix que era mula i xupant de tots els semàforos, ¿vale? I aquest matí l'autocar han deixat a Granollers per agafar el tren a Castelldefels i tenien ahí un pitote montado que pa què? Que no hi havia ningú informant de res.
1: Sí, sí, això ens ho ha explicat... Calli, Marta de Sant Celoni. Això ens ho ha explicat la Marta Viana, que era Granollers aquest matí. Es veu que els maquinistes es negaven a conduir els trens perquè no tenien la certesa que les línies fossin prou segures, perquè últimament...
6: Hasta el toto de los maquinistas soy yo, ¿vale? Hasta el toto. Porque cuando no son los maquinistas son las catenarias, que no sé ni qué son, ¿vale? Que no lo sabe nadie lo que son las catenarias. Y cuando no es eso es que sale un esborrán, o como se llame.
1: Esborrán, de voler dir un esborrán, és un forat al terra.
0: Bueno, queda clar...
6: Que arriba al treball fa 10 minuts.
0: Marta, queda clar la seva posició. Gràcies per trucar. Antonio, vol afegir...
6: Sí. Claro.
0: Antonio, vol afegir alguna cosa, Antonio.
4: No hi ha metro. Ahí está él. Tampoc hi ha metro.
0: A veure, un moment, sisplau, Marta. Marta, calli un moment, sisplau, que estem sentint l'Antonio.
1: Marta,
0: calli un moment. Antonio, digui.
4: La línia regional de Catalunya, sempre la pitjor.
0: Val.
4: Des de Terrassa, això ho sé jo, des de Terrassa fins a Hospitalet,
0: sí?
4: No ha hagut cap problema.
0: Val.
4: No podeu posar un tren des de Terrassa a Hospitalet? Tot això ja està arreglat. Sí, és a dir, és que sí, no volen fer res.
0: Sí, Antonio,
4: estem en un país, perdoneu, és el país pitjor, pitjor del món.
0: Sí.
4: Això qualsevol país d'Europa, això no passaria.
0: Antonio,
4: ara d'una tauta, està bé tot ple. No posaré ningú, això no posaré, home.
0: Antonio, recollir també...
6: Claro.
0: Antonio, gràcies per trucar. A Marta, també, gràcies.
6: És el pitjor del món.
0: Sí, gràcies per...
6: És
0: que no podem... Marta, penja, sisplau, l'Antonio, i penja, sisplau, la... Gràcies. Ara la Marta, sisplau, vinga. Gràcies. Molt bé. Més tema, Jovany?
1: Sí, bé, recordar que si hi ha hagut tot aquest merder a Rodalies aquest matí, com també a l'aeroport, és a causa del mal temps que afecta el país des del cap de setmana divendres.
5: I que encara ens afecta avui i durant les properes hores.
1: Francesc Mauri, bon dia.
5: No.
1: Però...
5: Això no es pot dir, no es pot dir, Ricard, no es pot dir, Jovany, perquè a causa del canvi climàtic cada cop és més difícil preveure si un dia serà bo o dolent o mig-mig.
1: Sí, en tot cas només era una manera de saludar, bon dia.
5: No, perdoneu, ni manera de saludar, ni no. A causa del canvi climàtic, els homes del temps saludarem dient hola.
1: Hola, ni bon dia...
5: Hola.
1: Ni...
0: És més neutre, hola.
5: Hola. Ei.
1: Què passa?
5: Com va?
1: Què passa?
5: Ah, ja veurem què passa. Hola a tothom.
1: Sí.
5: I no, ara ja no hi haurà previsió del temps.
1: Tampoc hi haurà previsió del temps?
5: No, perquè tal i com us hem anat dient aquests dies...
1: Acabaran els programes de previsió del temps?
5: Agafarem un nou format perquè el canvi climàtic fa que els fenòmens meteorològics siguin cada vegada més imprevisibles.
1: Sí.
5: Què estàs fent?
1: No, perquè ho he sentit dir moltes vegades.
5: Sí, sí.
1: Per tant, no podeu preveure...
5: Aquí esteu de jijijaja.
1: Ara mateix, per exemple...
5: És que és una cosa que no es pot preveure.
1: Quin temps fa, Francesc?
5: Doncs ara mateix. Miro per la finestra, hi ha sol.
1: Sí, això ho sabem veure.
5: Però què passarà d'aquí mitja hora? No ho sabem. Si una cosa no es pot preveure, lògicament no en farem la previsió.
1: Molt bé, doncs queda...
5: Compte, un huracà!
6: Ai, senyor!
5: Huracà!
1: Ara ja on és
6: alert? Està sonant els mòbils!
5: Tots els soterranis!
1: A mi no m'està sonant,
5: Tots els soterranis!
6: També sempre està...
5: Els soterranis!
1: Què fas?
5: Els soterranis!
1: Francesc, Mauri...
5: No, tranquils, era un simulacre. És només per explicar-vos la nova realitat meteorològica que ens trobem a partir d'ara.
0: Bueno, que sí que és veritat, Francesc, és que hi ha llocs com Xerta, on hem estat aquest matí, que ahir es deia que plouria, però no tant com ha plogut.
5: Però això té una explicació, Ricard, i és que segons el Servei Meteorològic de Catalunya, ahir s'hi va formar de manera imprevista un Xertacane, que seria un huracà que s'està formant a la població de Xerta i no s'havia registrat
1: mai
5: fins ara.
1: Jo entenc que és difícil la teva feina, però això t'ho acabes d'inventar.
5: Xertacane
1: no existeix. És com aquesta cosa que us heu inventat del Medicane, que és com un huracà al Mediterrani. Això, fins fa 4 dies ningú havia sentit a parlar mai.
6: A mi m'agrada més com ho fa l'Oriol Colomer, que fa rato que no hi parlem ara, amb l'Oriol.
0: Eloi Cordomí.
6: L'Oriol Colomer.
0: És que
1: aquests dies ha treballat molt.
6: L'Eloi,
1: pobre.
6: Bueno, m'agrada més.
0: Perquè és més jove, no, Armínia?
6: És més jove, és més... Home, és que ja, el Mauri, no, ja patina.
5: Però què li passa?
6: Ja patina. Ah, està aquí.
5: Soc la veu autoritzada de Catalunya per parlar del temps, home.
6: Sí, bueno, què vols que em
5: digui? Com deia...
0: El tenim aquí, Eloi Cordomí, bon dia.
6: Oriol, maco.
5: Oriol, com estàs?
0: No, Oriol, no, Eloi, es diu.
5: Ai, sí, perdona, no, és que és el Jovanet. I...
0: Sí, ara mateix, Eloi, quin temps fa?
7: Ara m'ho estàs preguntant de debò, eh?
0: Sí.
7: No, s'estan obrint clarianes.
6: Molt bé, ho fas
7: tota
6: molt
7: la...
6: bé.
7: A tota la meitat sud de Catalunya i a Ponent s'estan obrint grans clarianes, hi ha tota aquesta massa de núvols que s'està allunyant, i hi ha tota una línia de tempestes davant del mar que aquest matí l'hem estat seguint,
6: ja,
7: per veure si s'acostava o no a Catalunya.
6: Sí.
7: Finalment no, realment no. Ha circulat paral·lel a la costa i s'ha allunyat. Sí.
6: Escolta, no, mira, no, ja m'he cansat d'això. Fa dies que ens enganyes.
0: De què s'ha cansat?
6: Fa dies que ens enganya.
0: No, no ens enganya, no, ens està explicant.
6: Sí, no, ara, mira, saps què? Jo crec que hauria de fer un pas enrere. I això... Com que aquí? Jo! Escolta, com que aquí?
0: Per què està
6: mira,
0: dient
6: Oriol, això? Maco, m'agradaves molt.
1: Oriol, no.
6: Ja m'he cansat.
1: Amb l'Eloi Cordomí.
6: Ja m'he cansat.
7: No em dic Oriol, em dic Eloi.
1: Es diu Eloi.
6: Bueno, doncs com et diguis, m'és igual, Colomí. Ja m'he cansat.
1: Cordomí, es diu.
6: Sí, bueno, m'és igual.
7: Dic Eloi Cordomí.
6: Sí, molt bé, doncs Eloi Cordomí, ja està bé d'enganyar-nos. Ja està, ja...
1: Ja està, què vol dir?
6: Ja està. Ja ens n'hem cansat. M'has entès o no m'has entès?
7: El servei de tots i l'audiència.
1: Sí, clar.
6: Perdona,
1: l'Armínia viu a Barcelona i si a Barcelona fa sol es pensa que tota Catalunya hi fa sol.
6: Eloi, dimissió!
1: Què diu?
6: Eloi, dimissió!
1: Francesc Maldi. Està demanant la dimissió d'Eloi Cordomí. Penses dimitir, Eloi?
7: Però quin és el motiu perquè pel qual hagi de demanar la dimissió?
6: Home, com que no és el motiu? Està fent sol? Tu has vist el sol que fa?
1: Sí, és veritat que avui ens havíem dit que hi hauria ruixats aquest matí.
6: Que vaig amb jacell de llana, maco.
1: Ruixats aquest matí no n'hi ha, Eloi, eh?
7: No, és que tothom deia, no, hi haurà tempestes fort. No, no.
6: Doncs ja està! Home, tu mateix ho estàs dient. És que de veritat que no. No teniu vergonya.
1: Escolta, tot el suport a l'Eloi, ho explica d'una manera fantàstica. A més a més, sempre
8: sort
1: explica...
8: en tenim. Sí, sort no, en tenim. L'Eloi, sí, clar, l'Eloi ho fa molt bé. Sí, sí.
1: Què?
7: No, espera, que fa un moment estava sumant-se a demanar a la meva dimissió.
8: Sí, Eloi, dimissió! Eloi, dimissió! Eloi, dimissió!
1: Mauri, és molt lleig.
8: Molina, dimissió! Molina, dimissió!
1: Francesc.
9: No, a veure...
1: Aquí hi ha coses que es barregen, ara. Que no cal...
9: No, però, Eloi, a mi em fa il·lusió explicar-los que a partir d'ara els butlletins d'informació del temps es diran la imprevisió del temps amb Francesc Mauri o l'Eloi o qui sigui.
1: Molt bé, no dona gaire seguretat.
9: O
1: el Molina. Del temps.
9: No, el Molina no! Molina no, eh? No,
1: Mauri. El marxa, ja que marxa, ja marxa.
8: Les
1: vostres coses...
9: Sí. Que no.
1: Bueno, descanseu, doncs. Eloi, descansa, que t'ho mereixes, i fins demà a les 6.
7: Sí, sí, hi tornarem, i amb noves cosetes, que demà de fer...
8: Alerta!
1: Què passa demà? Demà què passa?
8: He sentit nevades.
1: Alerta!
7: Demà és l'últim dia de moviment meteorològic.
1: Encara hi ha opció que demà caigui més aigua?
7: Més que la que ha caigut, no.
1: Bravo! Però, jo he sentit que ha dit nevades, eh? Has dit nevades?
9: Nevades?
7: Neu a la Vall d'Aran en les pròximes a 2 minuts.
1: Ricard Ostrell a les 6 del matí des de Viella.
8: Bravo!
6: Ho fas molt bé, Oriol. Ho fas molt bé, sí.
1: Ara li agrada.
6: Sí.
7: Hem canviat d'opinió.
1: Per tant, demà nevades...
7: Però 2.000 metres i a la Vall d'Aran, eh? No ens pensem aquí que...
9: Era la Loto Cordomí, és això.
7: El pla Neucat activat, eh?
1: Doncs seguirem la...
7: No m'agrada que poseu aquesta música quan parlo jo, si l'encerto la...
1: No. En tot cas, queda clar, i ho heu explicat molt bé, que estem en un moment d'imprevisibilitat i, per tant, doncs, però a part també del temps que
7: està... Tampoc ens hi recreem, amb aquesta imprevisibilitat, perquè al final, per alguna cosa, estem aquí entrant cada
1: dia... Sens dubte, sí, sens dubte.
7: Explicant el temps.
1: I ho expliques perfectament i per això volem posar en valor també. Bravo, Eloi! Perquè ara ja s'estava molestant, eh?
9: Ara
1: ja s'ha
9: enfadat. Té un pronto, l'Eloi, eh?
1: Cuidado.
9: Sí.
1: Eloi, una abraçada. Fins demà a les 6.
7: Adéu-siau.
1: Per cert, atenció, notícia d'última hora.
8: Ai.
1: Perquè ja tenim data per la vaga general. Serà l'11 de novembre. Pol Forada.
10: El dia abans que comenci la campanya del 29N, dimecres 11 de novembre, així ho han acordat, segons avança aquesta hora al País, els principals sindicats. Recordem que la convoquen, entre molts altres, Comissions Obreres i la UGT, la primera vaga general que donen suport a aquests sindicats en 14 anys a l'Estat. 11 de novembre, dimecres, 24 hores abans de que comenci la campanya electoral.
11: Bona tarda.
1: Home, Unai Sordo. Unai Sordo...
11: Era cuajó.
1: L'estic... No, llegeixi els llavis. Unai Sordo, que s'acaba d'anunciar aquesta vaga general per l'11 de novembre.
11: No, cuajó,
1: vostè,
11: no,
1: com a líder sindical...
11: Sí, és que no, cuajó.
1: Unai!
11: Hola. No se escuchará.
1: Míreme a los brazos.
11: Oh.
1: Ara m'ha vist. La vaga general...
11: No,
1: 11 de novembre. No, és igual, volíem fer una valoració d'aquesta vaga general que s'ha anunciat per l'11 de novembre.
11: Jo vaig dir el cotxe, no.
1: dies abans de les eleccions al 29.
12: Pues claro, que por problemas como esto es por lo que hay que ir a la huelga general. Ya está.
1: María Jesús Montero, ¿qué tal? Bon dia, quant de temps.
12: Oh. Bueno, es que desde el revolcón de la Andaluza estaba, pues bueno, haciendo cosillas por ahí, ¿no?
1: ¿Qué estaba fent? ¿Qué estaba fent?
12: Pues eso, que todos estos problemas que tenéis con Rodalía, con el TEM, que hay que sacarlo el día de la huelga, que hemos montado de manera espontánea.
13: Es verdad, ha surgido así como blip, de manera mágica.
1: Sí, Pedro Sánchez, buen día también para vostè, ¿eh?
13: Habitatge, ¿qué tal? Habitatge.
14: ¿Qué está diciendo?
13: Habitatge para todos.
1: Ya os tenemos a todos.
14: Que no escucho.
13: Señor Sordo.
1: Señor Sordo. Unai Sordo.
14: Es que no escucho.
1: No, es igual. Luego le pasamos un papel.
14: ¿Sordo? ¿Me ha dicho sordo?
1: No. Bueno, su apellido.
14: ¿Eh?
1: No, luego
14: no, yo soy Pepe Álvarez, soy yo.
1: Si tiene un momento,
14: yo soy Pepe Álvarez.
1: Pepe Álvarez.
14: Bueno. Lo que pasa es que tengo aquí un poco de cera.
1: Es que os confongo de vegades. Confongo l'una amb l'altra. Però,
14: no, ahora soy Unai.
1: Ara és l'Unai. I què? A punt per la vaga ja està.
14: Es que no escucho.
12: Quin desastre.
1: Què faig? Li escric la pregunta en un paper i li passo...
13: Jo passaria del tema perquè estem encallant. Bueno, president, en tot cas, president Sánchez, vostè també deia que...
1: Habitatge.
13: Habitatge. Jo el que digo és habitatge. Habitatge no, per a tots.
1: El que li hem sentit a dir a la senyora Montero és que aquesta vaga general que dèiem ara és la primera que s'organitza no contra un govern, sinó contra l'oposició.
13: Claro. És verdad.
12: Claro, hijo, mi arma, es que hay que ver qué oposición malas hemos tenido. Ya. Oponiéndose a todo lo que decíamos todo el tiempo. Que si nosotros decíamos A, claro, no hi ha ellos ve. Nosotros negro, ellos blanco. Claro. Hombre, si no hay quien gobierne.
13: Claro, hijo, razón, claro. Doctora, mira, es que mira el tema de l'habitatge. Sí. Mira com està.
1: Allí vostè en l'habitatge. Okay. Però, a veure, no té gaire sentit una vaga contra l'oposició, senyora Montero. En tot cas, es pot fer una vaga general en contra de tot el sistema.
12: No. Es contra la oposición. Hay que tener una posición buena. No sé, como sumar.
13: Claro.
12: Como...
13: Así es. Habitatge. ¿Queréis que os haga una playlist para ir de huelga general?
1: No cal, gracias.
13: La tengo preparada.
1: Senyora Montero, ya que la tenim aquí, ¿qué fa vostè ara? Porque, bueno, era ministra, després hi va haver les eleccions andaluses.
12: ¿Qué hago? Pues bueno, espera que lo busco...
1: Anar-li del tot bé.
12: Sí, lo busco en el Google.
1: A ver, ¿qué fa? Busqueu al Google.
12: Ahí está. María Jesús Montero, la actual secretaria general de PSOE, de Andalucía, y senadora en las Cortes Generales, tras tomar posesión de su escaño.
1: Muy bien.
12: Y ha sido designada como directora de Estrategia y Coordinadora de Campaña del PSOE para las próximas elecciones generales.
1: Que se celebre ahora mateix.
12: El 29 de noviembre. Pues mira.
13: Sí. Claro que sí.
1: Pasa que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de confirmar que publicarà un llibre que es diu Íntimo. És el seu primer llibre editat per Planeta, o sorpresa, serà el 2 de desembre. Ara tornem.
12: Ai, sí, és que...
13: Habitatge.
15: Catalunya Ràdio. Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
16: Per què ens cal avui desencadenar el present?
15: Atura't, pregunta't i reflexiona.
16: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
15: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
18: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaca sense pagar, reconec que m'entusiasma. Tu què penses, Batavan?
19: A Galeries del Tresillat t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillat.
20: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de mitges usuals, sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
21: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
22: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Vinga, va, recta final del programa. Francesc Garriga, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tot a punt per la tarda?
2: Pràcticament.
12: Ai.
0: Què falta per tancar, doncs?
2: Home, detalls, són les 12, ens queden 4 hores.
0: Encara,
12: bueno.
2: És un programa que... No, al revés, un programa que treballa fins l'últim minut per tenir-ho tot ben calent i ben a punt per... Perquè, mira, ahir si haguéssim preparat el programa d'hora, doncs no hauríem pogut preveure ni l'amnistia gairebé ni les pluges.
0: Clar. Hem marcat el telèfon de la Natàlia, ara ens ho explicaràs, Francesc, sí. Però abans marquem el telèfon de la Natàlia per felicitar-la.
3: Natàlia.
0: Sí, la Natàlia, Peyu, hola, com estàs?
3: I hola, nosaltres treballem al revés que en Garriga, anem amb 3 mesos d'antelació. Nosaltres som com la Renfe, com la Renfe, sí. Aliens a lo que passa al país.
0: No deus pas saber què és la Renfe, tu, Peyu, no?
3: Jo sí, la vaig agafar ara com a cosa exòtica, vaig agafar-ho.
1: Per agafar provar. Aquella línia que va per a Osona, que no funciona mai.
2: És com Port Aventura.
3: Sí.
22: Buzón Movistar.
0: No! Doncs no. Home, Movistar, no. No, ja, no. Agafa el telèfon la Natàlia, per tant, li deixarem un missatge.
3: Home, jo no li deixaria. Si veu que ara que us agafés el telèfon no us l'ha agafat, jo no li deixaria. Vull dir, ha d'haver estat el cas.
0: Bueno, això també és veritat, sí.
3: Ah, doncs que es va quedar d'una manera? Es va quedar...
0: Bueno, ella no ho sabia, ella no ho sabia.
3: Oh, però els familiars s'havien de cuidar d'això.
0: La Frida i el Toni, no? Clar, que volien felicitar perquè feia 50 anys, doncs sí. Haurien d'haver sabut, clar, avisar-la. Trucaran, agafa-la.
3: Són d'aquelles coses de la ràdio que sempre penso, ara sí que aquesta noia, per desgràcia, li ha passat alguna cosa grossa.
0: Aquí
3: i aquí estem fent l'idiota.
1: Demà traiem el tall.
2: amb l'esquela,
0: No, no l'agafa, per tant...
3: Jo he dit una cosa grossa i prou, Garriga.
0: No, ho deixem estar, en tot cas sí que li dedicarem la cançó. És Sunny Day de Bela en Sebastián Manoguix. Vinga.

0: Doncs aquesta és la cançó de Manu Guix per acabar avui el programa. I a partir d'ara, Peyu, la Renaixença, avui què?
1: A la Renaixença avui entrevistem i tenim actuació musical de l'Ivet Nadal, que
0: home,
1: és fantàstica veu, sí. I a més una tia que em va sorprendre molt a nivell humorístic, una tia molt ràpida, sí, mentalment, i que fa riure l'Ivet. I dediquem el capítol al Porticó. Porticó.
0: Oh, no sé si... el de fusta o...?
1: Bueno, els porticons en general.
2: Sí.
1: És una peça de...
2: S'estan perdent.
1: I són ben bonics, els porticons. I sí, aquella llum que pots regular... A mi m'agraden aquests que tenen la rodeta, que pots girar les lameles.
0: Sí.
1: Per això ho aprendreu, això.
0: I quan te'l deixes obert i fa aquella ventada que pica i rebenta tota la paret,
1: també és maco.
0: Maco, sí.
2: Ara de manera, la meva comunitat de veïns aquí, de posar porticons.
1: Poseu porticons. És maco.
2: A quina cara posen els veïns.
1: Bueno, però...
0: Si deuen ser tots turístics, d'aquests...
2: No, el meu edifici no. Ah. Per sort.
1: Mira, està prou de sort. Sí, on te vius, tu, Garriga?
2: A Barcelona.
3: A Estats Units. Estic intentant no escuchar l'entrevista, però...
2: A Barcelona.
3: No, no hi
1: ha. Sí. Sordo.
3: ¿Puedo hablar ya de la huelga general?
0: Sí, però ja no estem parlant d'això, senyor...
3: És que no escucho. No.
2: Això és molt desagradable.
3: Hola.
0: Vagi a esmorzar.
3: Hola. Sí, aquí un ai sordo.
4: Doncs en sortirem, no.
2: Això, bueno, la meva àvia portava parells
3: de... El 11 de novembre no nos moveran. El 11 de novembre...
2: Ah, és l'11 de novembre.
3: No nos moveran.
2: Sí, mentre està, aprofito per explicar, mira. Avui a les 4 de la tarda, Oques Grasses.
1: Què?
2: Avui comença per fi la gira final.
0: Bravo!
2: Ara, en principi, primer dels últims 4 concerts.
0: De moment.
2: Sí, de moment. No us ho perdeu, perquè tenim una història emotiva... Que em sentiré com presentador del Sorpresa Sorpresa, no diré res més. Però
1: sí,
2: avui tenim una història emotiva...
0: Sí que...
1: Sí,
2: tu Peyu, estigues atent al telèfon, home, per si de cas et truquem.
1: Saps d'on és el Montero? Saps d'on és?
0: Sí, d'aquí a casa teva.
1: De Muntanyola, tots els artistes, eh?
2: És veritat,
1: és com, és el Hollywood de Catalunya, Muntanyola.
2: La Meca.
1: El Montero,
2: La Meca de
1: el
2: la
1: Montero,
2: música.
1: L'Èric Vergés dels Catarres també viu a Muntanyola. Des de que hi vaig anar a viure jo, totes les estrelles estan anant cap a Muntanyola.
2: Doncs mira, que no passi alguna cosa avui a Muntanyola. Estigues atent al telèfon, perquè a partir de les 4 tenim una sorpresa al voltant del concert d'Oques Grasses.
1: També no hem vist furgonetes i coses a fer merder, que estem molt tranquils allà. No hem vist unitats mòbils i coses, no emprenyeu.
2: En principi no ens acostarem. I després Messi, que s'ha fet l'homenatge de final de la seva participació amb la selecció argentina. Espero que si mai ningú de nosaltres té un homenatge de final de carrera, no sigui tan estrany i trist com el que li han fet a Leo Messi a Buenos Aires.
0: No, és que el partit que jugaven no entès aquest partit.
2: Contra Benin.
0: Per això et dic que jugar un partit una mica més emocionant, no?
2: Doncs amb el Joan Biosco...
0: Contra Portugal o contra... No sé.
2: I després vull fer la Rebeca Carranco. Ens explicarà els trinitaris, que han detingut dos dels seus membres.
0: Ho escoltarem.
2: Ai, Déu.
0: Ara. Garriga, per favor.
4: Els seus membres.
0: Són les 12.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. L'11 de novembre hi haurà vaga general per l'habitatge, segons ha avançat el diari El País. Ho haurien acordat els principals sindicats amb els representants de les organitzacions en defensa de l'habitatge. Si es confirma, aquesta vaga seria 2 dies abans que comencés la campanya electoral per les eleccions generals anticipades del 29 de novembre, i seria la primera vaga general a què donarien suport els grans sindicats els últims 12 anys. A tot això, Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida del 28 d'octubre i a partir d'aquella data, tot i aquesta convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. En canvi, Metges de Catalunya considera que sí que en té en el govern de la Generalitat amb un interlocutor vàlid per negociar. I a tot això, jornada de vaga i mobilitzacions avui del sector dels serveis socials arreu del país per reclamar millores laborals. Jaume Ardover, secretari
2: del sector de serveis de la UGT reclama que l'increment d'inversió previst de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys arribi als treballadors.
7: La gent fuig del sector perquè es cobra molt malament i hi ha molt males condicions, i clar, aquí ha arribat un moment que si no comencem a prendre decisions, al final és que es carregaran tot l'àmbit social, i tot per un tema de cobdícia, d'avarícia, d'usura, de tota una sèrie de patronals que l'únic que volen fer és guanyar diners amb les situacions complicades de la gent.
6: Estem parlant de vagues, ara d'una encoberta, Natàlia Ramon.
8: El servei de Rodalies es recupera a poc a poc després que els maquinistes hagin acceptat les condicions de seguretat que els han donat Renfe i Adif. Hores d'ara, les línies i els trams que estan operatius després dels aiguats comencen a funcionar amb bastantes incidències. Estació de Sant Jordi Canal, bon dia.
9: Bon dia. La macrofonia ha deixat d'anunciar que els trens circulen fora d'horari, però a la pràctica els usuaris expliquen que es troben encara amb combois que ho continuen fent, que toques per a que, independentment del que diguin les pantalles, hi hagi sort i passi el seu tren.
10: Les pantalles fiquen una cosa i hi ha uns altres de seguretat, diguem les altres. Tothom estava amb aquesta incertidumbre, no?, de si venia el tren o no, i no sabíem quan arribava, i ha sigut una mica desastre.
11: La moguda és que cada dia, cada setmana passen coses d'aquestes. Jo he d'anar ara fins a Sant Celoni, jo realment jo puc permetre'm esperar, però clar, no és la idea.
9: També cues a les màquines expenedores de bitllets de les 20 que hi ha a l'estació en funcionen dues. Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
6: I aquesta hora està previst que acabi una nova reunió del Comitè Tècnic d'Emergències de Protecció Civil al Departament d'Interior. Durant el matí s'ha mantingut el nivell d'emergència del Pla Inuncat. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
12: Bon dia. D'aquesta reunió ha de sortir una actualització dels nivells de perill i d'intensitat de pluja en 30 minuts, que es rebaixa a nivell 2 sobre 6 en el nivell groc. Se situa aquesta tarda a les pluges en el litoral de Barcelona i Girona i a la nit al Maresme i la Selva. La previsió és d'una intensitat de pluja de 20 litres en 30 minuts. També s'haurà de rebre confirmació i actualització de possibles víctimes. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, s'hauria trobat un cos a la riera en una riera del Vallès, d'una persona arrossegada a les franqueses. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Departament d'Interior.
8: La direcció de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida confia que durant el mes de novembre els pacients amb ictus greus també es podran atendre durant el cap de setmana en horari diurn. El juny es va fer una primera ampliació als dies laborables a la tarda. Lleida, Estela Bussoms.
13: Bon dia. El compromís és anar avançant perquè a finals de l'any que ve el tractament estigui garantit cada dia a les 24 hores. Ara falta concretar la data per fer un pas més i estendre-ho al cap de setmana. Sembla que serà el novembre o, com a molt tard, abans d'acabar l'any. N'hem parlat amb el director de l'Arnau de Vilanova, Oriol Lloguero.
14: I ara estem pendents de quin és el següent pas, no? Si finalment ja podem començar el cap de setmana i quina és la sostenibilitat en el temps, eh? És a dir, perquè va fer com un pla de xoc per començar l'estiu, però aquesta activitat ha de ser sostinguda i, paral·lelament, és un moment decisiu perquè s'està decidint quina ha de ser l'assistència no només a Lleida, sinó a tot el territori, amb aquest tipus de pacients que requereixen una trombectomia mecànica urgent.
13: Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
6: Hem començat aquest butlletí parlant-vos de la data possible de la vaga general per l'habitatge, que segons el diari El País seria l'11 de novembre. Doncs bé, l'Ajuntament de Barcelona demana que se suspengui el desnonament que s'havia de fer avui al carrer Llenguadoc, al barri de Sant Andreu. Estava previst que fessin fora 50 veïns i a aquesta hora encara hi ha unes 300 persones concentrades per intentar-ho evitar. Unitat Mòbil, José Antonio Rodríguez, Anna Alfonso, bon dia.
15: Bon dia. Si els concentrats continuen aquí amb banderes i pancartes a punt per aturar un desnonament que estava previst per les 8 i que té pocs números de tirar endavant perquè l'Ajuntament de Barcelona ha demanat que s'aturi. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge.
16: Avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió.
15: De moment, però, no s'ha aturat i des de la Generalitat asseguren que estan estudiant alternatives per als afectats. José Antonio Rodríguez i Ana Alfonso, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Esport David Ubach.
17: Leo Messi s'acomiada amb un gol de la selecció argentina després de més de 20 anys de vestir l'albiceleste. Aquesta matinada, l'Argentina ha superat per 3-0 la selecció africana de Benín en partit amistós en l'adeu multitudinari de Messi de la seva selecció. El Barça, mentrestant, espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení, Patrick Guijarro, abans d'acabar l'any. Les últimes setmanes, club i jugadora han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de seguir vinculades unes temporades més. A la Lliga de les Nacions de Futbol, la selecció espanyola derrota per 1-2 Croàcia. Els blaugranes Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats, entre d'altres, l'Anglaterra 3, República Txeca 0, amb Gordon sense minuts, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb Derk Usic a l'Espanyol, també sense jugar.
5: Fins aquí les notícies.
18: Ja hi tornem a ser.
19: Onzena temporada del Tot Costa.
20: Por qué? Por qué?
18: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
19: Nova temporada amb els vells clàssics.
20: No sé si són muy simpáticos. No sé.
21: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
20: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
22: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
23: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
24: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
22: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
21: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
24: Això és una promo ni res, Roger.
21: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
25: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
26: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
27: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
28: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
29: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
30: Déu vos guard.
31: I visca el...

0: De saber per la gent que ens escolta per la ràdio que no haurà apreciat el detall, però m'he descuidat la gorra avui, he entrat sense gorra.
1: No passa,
0: no passa res. Res, no passa res, escolta. Avui parlem dels porticons.
2: Els porticons de les finestres.
0: Correcte.
3: Molt bé.
4: Us vaig avisar, eh?
0: Què?
4: Us vaig avisar, eh? Peyu, quan vam començar aquest programa i vau dir cada capítol el dedicarem un objecte. Què us vaig dir jo?
0: No me'n recordo.
4: Se'ns acabaran els objectes...
1: Sí que és veritat que ho va dir. Sí que ho va dir.
0: No s'han acabat, no s'han acabat.
4: S'acabaran els objectes, Peyu.
0: N'hi ha molts d'objectes, Fel, n'hi ha molts.
4: Porticons, eh, Peyu?
0: Què?

0: Ah, del Portico, no? Portico o persiana, com a mínim una de les dues coses ja ha de ser.
1: Sí, sí.
0: El que no pot ser són aquests hotels, que llavors per tapar la llum del dematí hi han aquelles cortines opaques.
1: Aquelles cortines
2: ja, home,
0: que van amb aquells cordills que estan tots xafats. No hi ha cap cordill. Aquells cordills, com es xafen tan ràpid? Bé. Què hi fan la gent allà? Que es lliguen per alguna pràctica sexual? O...
3: Segurament.
0: Hòstia, fan... aquelles cortines fan angúnia. Estem d'acord o no? Sí, les cortines dels hotels.
1: Sí. I es cola llum per tot arreu.
0: Sí, sí. Molt fastigós. Aquella cortina de la finestra de l'hotel, jo, terrible, no m'agrada. Bueno, i la de les dutxes ja és una altra... Aquí ja no hi entro, perquè...
1: Allò sí que fa.
0: Allò, a vegades allò... dius, mira quina sanefa més maca, aquests puntets negres, i mires i són fongs, allò. Fa molt de fàstic, molt fàstic. Bueno, no ens desviem. Els porticons, que en Fel li sembla tan interessant...
2: Sí, ja.
0: Els porticons ja existien fa 2.000 anys. Es feien servir durant l'edat mitjana, també. Eren massissos, sense escletxes. Els que tenen lamel·les inclinables no apareixen fins al segle XVII.
4: Com has dit això, Pei?
0: El què? Que apareixen al segle XVII, dic.
4: No, la paraula aquella.
0: Ah, lamel·les.
4: Això mateix.
0: Lamel·les. Lamel·les inclinables.
4: Lamel·les.
0: Lamel·les.
3: Lamel·les? Sí. Lamel·les és... Així és com es diuen els porticons?
0: Les làmines.
3: Les làmines?
0: Dels porticons es diuen...
3: Les meles.
0: Exacte. Lamel·la.
5: Com el de les entrevistes de La Vanguardia, Xuriguera.
3: Ah.
5: Aquell que sembla que porti un niu de cigonyes al cap.
0: No.
5: El Víctor Lamel·la.
0: No es diu Lamel·la, aquell.
5: Víctor Lamel·la. No es diu així.
3: I tant, que es diu Lamel·la. No. Es diu Lamel·la. Ostres, són unes entrevistes molt bones, aquelles.
5: No. Bueno, si tu dius, Xuriguera...
0: Amel·les, ja, ara m'ha vingut. Víctor Amel·la. Amel·la.
6: Què deu cobrar aquell per fer l'entrevista?
5: 50 euros, 55 euros. 60 folis.
3: 60, sí.
0: L'Amel·la...
3: L'Amel·la.
0: Es diu Amel·la, ell.
3: L'Amel·la.
0: Sí, Amel·la.
3: Amel·la es diu.
0: Amel·la es diu.
3: Amel·la, com els porticons.
0: Sense L. Es diu Amel·la, sense L.
6: No es dit Amel·la.
0: No, Amel·la. Amel·la, Amel·la. O sigui...
5: Què has dit Amel·la, sí?
6: Sense L t'està dient.
0: Lo del porticó és l'Amel·la. I ell es diu Amel·la, sense L.
3: Víctor Amel·la es diu com els porticons de les lamel·les.
0: Es diu Amel·la.
3: Sencela! Ha dit Sencela!
5: Però s'està dient que és Amel·la, Amel·la. Tu no. Dic el rato, Amel·la.
0: Amel·la, no. Ell es diu Amel·la. No l'Amel·la.
3: Ell es diu Víctor Lamel·la.
5: No, a veure, Peyu, tu.
0: És igual, no ens en sortirem, és igual.
3: Lamel·la.
0: No està. És igual, és igual. Quedeu-vos en que les làmines dels porticons, allò que serveix per fer el xafarder una mica, per mirar sense que et vegin, per mirar entre les escletxes com un quillo està emmorrejant-se la teva filla abans de que entri pel porticó, Allò... Allò es diu lamel·la.
5: Lamel·la, mel·la geminada, lamel·la.
3: La morrejada d'un quillo es diu lamel·la?
0: No! Podria dir-s'ho, de fet, ara. Carles Juriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una cantautora i poeta amb una trajectòria de més de 20 anys a dalt dels escenaris. I tot i així té només 38 anys. És a dir, que porta més anys escrivint i component música i poemes que sense fer-ho. Lletres que expliquen allò que li passa i que sent. Una cantautora granollerina.
0: Difícil,
1: aquí, sí, granollerina. Aquí gairebé de Granollers. Una cantautora de Granollers. Aquí gairebé no li falta cap gran escenari per trepitjar i enamorar.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ivet Nadal!

0: Què tal?
1: Molt bé, Ivet, què has menjat avui per esmorzar?
0: Avui he fet unes torradetes amb tonyina i llet amb mel.
1: Llet amb mel, eh? Oh. Hòstia.
0: Sí.
1: Com la tonyina amb la
2: mar i muntanya.
1: Sí, mar i muntanya. Sí.
0: No, no combina bé.
1: No massa, no?
0: És com un jersei amb un pantaló que no...
2: Ja. Bueno, si tu estaves còmode,
1: sí.
2: A veure,
0: jo m'hagués posat Colacau. Ara, però com que sabia que m'ho preguntaria, ho dic, posa-t'hi mel. Ja. Queda més adult, no? Queda més adult.
1: La teva primera cançó amb 17 anys, eh? La vas treure?
0: Sí, que la publiqués, sí, n'havia fet abans, eh? Però publicable, sí.
1: I ho vius igual, una mica, quan treies cançons abans i quan les treus ara? O alguna cosa deu haver canviat?
0: Jo crec que abans no hi havia massa consciència de què volia fer, no? Vaig començar a composar i enviar-ho a ràdios jo mateixa, fins i tot, i va agradar a certes persones, no? Però ara, evidentment, ara ho pateixo molt més, abans ho disfrutava molt més, crec, sí.
1: És una veu sensacional, no?
3: Sí,
1: no?
3: Home.
1: Hosti, sí, jo quedo com...
2: Hasta parlant, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Hasta parlant.
1: Sí, sí. Parlant sona així i si la voleu sentir cantant, sona així. Sí, sona. Ara sonarà.

0: I Bet, ets cantautora i poeta. Si un dia et fessin triar entre la música i la poesia, no sé amb què et quedaries.
1: Mira, pels músics sóc escriptora i pels poetes sóc del món de la faràndula.
0: Això a Catalunya ja passa.
1: Això passa sovint. Jo em sento doncs bé amb aquestes dues vessants, no? Barrejant-les una mica.
0: Ja de petit escrivies? Eres de les que guanyava els Jocs Florals a col·le o no?
1: Sí. Sí, eh? M'enviaven aquells certàmens que si guanyaves, doncs, guanyaves una tele.
0: Sí?
2: Una tele?
0: El de la Coca-Cola.
1: El de la Coca-Cola. El de la Coca-Cola. I el vaig guanyar.
0: Què dius? Hòstia! Jo vaig anar un any i no vaig fer guanyar-ho.
1: Jo sí, vaig guanyar una tele i em van enviar per escriure en castellà, que em va sorprendre, perquè jo realment el castellà el parlo molt malament i...
0: Jo l'entenc menys.
1: Sí, exacte. I la temàtica era escriu sobre la nova moneda, sobre l'euro.
0: Hòstia!
3: Tomàs,
4: apassionant.
3: Sí. Romàntic.
1: I vaig guanyar una tele.
4: Jo, mira, ja fotia anys que havia sortit a l'institut, jo.
1: Imagina't.
0: Eres de les úniques que entenc en aquella edat, no? Adolescència, 12-13 anys, eres de les úniques de la classe que devia escriure poesia.
1: No, aquella edat tan joveneta no escrivia, però m'agradava molt llegir en públic i llegir en veu alta, no? I tot el tema de la veu sempre m'havia agradat molt, no?
0: Veus? A l'època de la Renaixença, la poesia, a l'època del segle XIX, hòstia, la poesia era com el reggaeton d'ara, diguéssim.
1: Clar.
0: Anem a trencar una llança en favor de la poesia i volíem fer-te un regal, un petit regal, que és llegir un dels teus poemes, per si la gent no els coneix, i per reivindicar una mica la poesia. Ho farem entre tots tan bonament... Bueno, farem el que podrem.
4: És que dir-li que li fem un regal també, segur que...
5: Sí, sí. Has deixat el llistó molt alt.
0: Et dono un dels teus poemes. Ens agradaria que llegeixis, al final el facis tu.
5: Començarà... O arreglis, vaja.
0: Sí, que arrenqui l'Arnau, sisplau, silenci absolut, que és un moment bonic ara, eh? Moment.
6: Si visqués sota el pis de casa teva, et faria cada nit el sopar.
7: Un cop a la setmana, la bugada. I algun diumenge, el dinar.
8: Si visqués sota el pis de casa teva, m'ompliria el balcó de flors.
9: Perquè et pugessin les abelles a omplir-te de mel els pots.
10: Si visqués sota el pis de casa teva, posaria la gàbia a la cadernera per fer-te arribar la primavera.
11: Si visqués sota el pis de casa teva, ai, llavors sí que ens podríem estimar.
5: Oh!
1: Gràcies, eh?
3: Ai, gràcies a tu.
0: A tu.
3: Per favor, que maco.
0: A tu per escriure aquesta preciositat. Ja, fixa que ella no s'ho ha hagut de llegir, el seu tros, eh? No, se'l sabia de memòria.
3: I l'ha interpretat.
1: Sí, sí. Sí.
0: Més bé que tots els altres.
4: Jo fotia temps que estava tan nerviós. Sí,
1: Doncs ho heu fet bé, eh?
2: Jo l'he assajat 4 vegades i totes 4 m'he equivocat.
1: Sí. Jo, si voleu venir a fer un recital i el fem així dos versos cada un...
4: Pensa que aniries malament. Sí. No te'n perdis, Ivet, no te'n perdis.
1: No sé si puc millorar gaire, però ja...
0: Dóna't bé l'afició per la música. No sé si a casa ho havies viscut. Quan dius, va, vaig a dedicar-me a la música.
1: Havia estudiat música de joveneta, no? Piano i guitarra, però la meva mare era una gran seguidora dels cantautors catalans. Diuen que em van engendrar en un concert, sinó la nit...
3: Un moment.
1: Els meus pares són serios, eh? Després de veure un concert de la Maria Almar Bonet.
0: Carai.
3: Bueno, no m'estranya.
1: Ho tenen clar.
4: La meva mare era molt fan de Julio Iglesias.
0: Sí?
1: Ara sí. I va sortir així, és una mica raret, eh?
3: Mai no l'he dit tan clar.
0: Sí.
3: Gràcies. Sí.
0: Engendrar una persona en un concert de Julio Iglesias...
1: No. Hòstia, això és bèstia.
0: És bèstia. I que no sigui ell el pare...
3: El propi Julio Iglesias...
0: I el rock, perquè tu et decantes pel rock, no? Al final vas a començar a fer rock de joveneta amb 17 anys. Per què aquest gènere, també?
1: Jo el que havia escoltat era la música rock català perquè m'interessava entendre les lletres i, per tant, doncs, havia escoltat molt aquesta onada d'adolescent. I llavors em vaig apuntar com a un campus que es feia vinculat amb un festival que es deia Senglar Rock.
0: Sí, el Senglar Rock, home, clàssic.
1: I allà, doncs, una mica vaig dir, doncs, jo vull fer això, no?, pop rock.
0: Tu ets de Granollers?
1: Sí.
0: I vius encara a Granollers?
1: Sí, sí, sí. Visc.
0: Fes una mica de propaganda de Granollers. Tinc la sensació que... poc turístic, Granollers, no?
1: Em van fer cantar una vegada una cançó que deia... Granollers és molt més...
5: Ostres!
1: De carrers i carrers...
0: Hòstia, la lletra no és teva,
1: entenc. No és meva.
5: Ets blanca o blava?
1: Mira'm.
0: Cuidado aquest debat, eh? Cuidado.
1: Sí, sí, jo era blava.
0: Oi!
2: Oh!
1: Però vaig ser mare i el meu fill va entrar amb una colla blanca. M'he canviat la camisa.
0: Cor dividit, eh? Els blancs i els blaus, ui, són...
12: Sí, és una bogeria.
0: Ui, es tornen bojos de Granollers, eh?
12: És una festa molt ben parida, eh?
0: Sí que ho diuen.
12: Molt ben parida.
0: Sí que ho diuen, poder... Per ells, més que per la gent que no...
12: No, és que realment està molt bé, Peyu.
0: Sí, ja has anat, eh?
12: Sí, bueno, vaig ser relator, però ara no cuento això.
2: Què és un relator?
0: Què és?
12: Bueno, una mena de pregoner.
0: Ah. Un relator no és aquella persona que hi havien de posar entre la taula de diàleg d'Espanya i Catalunya?
12: Efectivament. Doncs vaig fer això, però entre blancs i blaus.
0: Mira.
12: Vaig estar una setmana borratxo vivint a Granollers.
0: Molt bé.
12: És el resum millor, més acurat.
1: I deuries dormir a la Font d'Europa, potser.
12: Sí, senyora, no? I esmorzava a la Font d'Europa. Qui m'aniria ara a la Font d'Europa ara mateix?
0: Escolta, en el teu tercer disc, Mestre i amics, posaves música a poemes d'autors catalans com Víctor Sunyol, Francesc Garriga, Anna Aguilar Amat, Enric Casasses, molts d'ells vius, que clar, jo sempre dic, hòstia, si musiques poemes de poetes morts, mira, que passi el que diu vulgui, però que això l'Arnau ho fa molt, em sinto Verdaguer.
13: Clar, jo només amb morts, sempre.
0: Sempre amb morts. Perquè
1: s'estalvia problemes.
0: Exacte, aquí està. Vull dir que no sé com han rebut els poetes.
1: No, va anar força bé. Sí. Un es va morir.
0: Després d'escoltar la cançó.
1: Però... Va coincidir, però hi ara una persona molt gran. Però va estar molt content i al cap de molt poquet, pobre, va morir.
0: Va morir.
1: El
0: però li va agradar.
1: Li va encantar, sí. I la resta molt bé. És veritat que és més difícil musicar poetes vius perquè ja sempre hi ha rifirrafes i sempre hi ha músics que diu aquest poeta és meu, és intocable.
2: Mm-hmm. Jo, en el teu poema final, la teva manera de dir final, m'ha recordat Casasses. Mira, aquest...
1: És clar. Veus? Sí, és un dels meus grans mestres.
2: M'ha semblat.
1: Sí, el vaig conèixer que era molt, molt, molt jove. Mm. I sí, ell ha fet una escola i jo me'n sento una miqueta deixeble.
2: T'ho diràs, molt bé.
0: Com surten els poemes? On els escrius? O les lletres de les cançons? On treballes?
1: Abans les escrivia molt al tren.
0: Tren?
1: Sí, sí.
0: A l'R3, tens rato.
1: Sí. I m'encantava el tren. Abans m'inspirava molt i ara, ostres, és horrorós, és insuportable. Clar. És impossible escriure un poema al tren.
0: Per què?
1: Perquè he de seure a terra, perquè em posen música reggaeton al costat, no? Ah. Coses d'aquestes, no? Dic, ostres, que no m'inspira gens, no?
12: Començo a intuir que no li agrada el reggaeton a la nostra convidada.
0: Sí que és veritat.
1: És veritat.
12: És veritat, no passa res.
0: No passa res, no passa res.
12: No passa res, una merda.
0: Tots els gèneres són respectables, però...
12: Menys el reggaeton.
0: Et poden agradar més o menys. els entesos en música diuen que hi ha reggaeton molt ben fet.
13: Hi ha puretes del reggaeton.
0: Sí, això existeix, Això existeix. Escolta, Jaume Sisa i Pau Riba són dos tòtems, referents i ídols de la música catalana, que per tu són una cosa una mica més gran encara, no? Què signifiquen per tu? Quan els vas descobrir?
1: Amb en Pau Riba havia coincidit sovint, perquè ell és molt amic de l'Enric Casasses, era molt amic de l'Enric i feien recitals i concerts plegats també. Jo era molt jovenet i l'havia vist a molts concerts sol amb la guitarra, no? I sempre m'havia impressionat veure'l fer proves de so cantant en francès, no? O coses així, m'havia impactat. Al Sisa no hi vaig connectar tant amb la seva obra d'entrada, perquè potser explica més històries, no és tan, la forma no és tan poema, i en canvi a l'hora de cantar m'he sentit més a prop de la tesitura del Sisa, també, no? I també m'ha agradat jugar a ser el personatge del Jaume, no?
0: Mm-hmm. Ara acabes de treure nou disc, i això serà tot, amb aquest títol. Què vols dir amb això? I això serà tot? És que acabem ja, ens retirem, faràs una gira de comiat?
1: Molt positiu, no sembla.
0: No. I això serà tot?
1: Sí, m'han dit triar algú que tingui ganxo, i però, esclar, d'on aquest ganxo? Sí, bèstia, això.
12: No, home, però això després et serveix també per després dir, ei, que torno, saps? Això fa molt en el món de la música.
0: No marxo.
2: No marxis, anava a dir, no marxis.
1: Saps què passa? Que si marxo, ningú se n'adonarà.
2: Què dius?
12: Què dius?
1: Tu ben juro, eh?
2: Ara ens faràs plorar.
1: Tu ben juro, juro,
12: vale,
1: però no,
12: baixeta, però tan baixeta no és.
1: No, sí que ho soc, sí. Molt. Però escolta'm, no, el títol ve d'una cançó que diu i això serà tot pedres, ocells i flors. A vegades donem moltes voltes a tot, no? I a vegades les coses són les coses tangibles, no? I també és veritat que estic en un moment de salut que a dia d'avui puc cantar i que puc oferir aquestes cançons, però que no sé si d'aquí 2 o 3 anys les podré oferir igual. I, per tant, això és el que sóc ara jo, no? Això és el que puc oferir ara jo.
2: Ara s'entén. Bé.
1: Sí. Ara es veu bé, no?
2: Sí. Sí.
0: Queden pocs minuts d'entrevista. Ara has tocat el tema, tu, que no sé si estàs cansada de parlar-ne, però durant molts anys has hagut de conviure amb l'anorèxia, no? I fa poc que et van diagnosticar esclerosi múltiple, també. No sé, diagnòstics que ets molt jove i que no sé com s'afronten.
1: Doncs saps que estic més feliç que mai?
0: Sí?
12: Ole.
1: Hosti, sí.
12: Ole.
0: Mira.
1: És bèstia, eh? quan et passen aquestes coses, sobretot aquesta última, és que no tens força per estar trist, no? Llavors, ara, per exemple, estic treballant per afrontar concerts nous i una professora de ball em va dir, què t'agradaria fer tu a l'escenari, no? I dic, hòstia, a mi m'agradaria moure'm. I la noia es va posar plorant. Diu, hòstia, perquè l'esclerosi s'associa molt a algú que no es pot moure, no? Dic, doncs, com que jo sí que puc moure'm ara, vull ballar, no? Per tant, estic bé, estic bé.
0: Bé, bé. Bé.
1: Si no entrem en detalls...
0: Si no entrem en detalls...
1: Diguéssim, estic,
12: bueno,
1: estic
12: has dit una frase preciosa, eh?
1: Sí.
12: Ha dit que estic... Com has dit?
0: Hòstia, per ser preciosa trobo que te l'has ben memoritzat.
1: No t'ha quedat gaire guardat.
12: Que no tinc forces... No, com, no,
0: que quan et passa una cosa d'aquestes no tens força per estar trist.
12: No tinc forces per estar trist. És que jo no sabia el que em passava i era això.
1: Era això.
12: Porto anys així. Clar... Sí, és igual.
1: Jo de tu faria teràpia.
13: Sí.
1: El teu cas.
12: No,
1: el
12: ja
1: teu
12: faig
1: cas
12: ja.
1: Concret.
12: Sí. No, no, no faig.
0: Si no haguessis fet això que has fet, si no et haguessis dedicat a la música o a la poesia, tens clar que dius, hòstia, jo igual m'hagués dedicat a aquest altre ofici.
1: Jo volia ser humorista.
0: Humorista?
1: Sí.
0: Pues tens taules, eh? Sí. Perquè de moment porta tota l'entrevista que les va deixant anar.
13: Més amb aquest posat.
0: Hi ha com una ironia tota l'estona, totes les respostes. Que...
1: Volia ser humorista i també m'agradava molt el doblatge, també.
0: Mira,
1: sí, veus. Sí, tot el que sigui una mica coses de veu.
0: Tot a treballar amb la veu. Fer riure o fer doblatge. Molt bé. Escolta, no marxaràs sense abans interpretar-nos una cançó i abans primer has de superar la prova típica que fem en aquest programa, que et podràs endonar llangonissa.
14: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: I bé, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
15: Merda!
0: La paraula d'avui és... suara. Suara. Ah, suara. Empapada de suor. S'utilitza per descriure una calorada quan algú ha suat molt.
16: Vam anar de càmping a l'agost i a les 4 de la tarda ens va agafar per fer l'amor a dins la tenda. Mare de Déu, quina suara.
0: Bé, suara, adverbi que fa referència a ara mateix o ara fa poc.
17: Sempre me'n recordo aquesta frase dels pastorets. Simeó ara suara n'ha tingut revelació. I a la donzella ha triat que és tan santa i és tan vella que mai una altra donzella amb ella s'haurà igualat.
0: O sí, suara, en algunes zones del Pirineu s'utilitza per descriure la sogra, derivada del mot italià suocera, que vol dir sogra.
18: No hi ha res que m'emprenyi més que el meu home dir que quan més gran em faig, més m'assemblo a la meva suara.
0: A, B o C.
1: Ostres, és difícil, eh?
0: Sí.
1: I no sé què fer, perquè em ve de gust endormo. Però si no, també potser la donaríem, no?
0: Al públic.
1: Sí. És a dir, no sé si equivocar-me expressament.
0: No, més enllà
1: de... O fer veure que ho faig expressament.
0: Al públic, nosaltres, quan acaba el programa, els hi donem pa amb tomàquet.
1: Llavors, ells ja van menjar.
0: Ells van menjar. Per ells no pateixis.
19: I gent que s'emporta coses, eh?
0: Sí, gent que roba.
19: Gent que roba.
0: La gent que venen aquí a omplir el bolso.
19: Sí.
1: Això passa sempre.
0: A tot arreu.
19: Amb bulls i botifarres.
0: S'ho van dient, la gent, i ve de públic amb el tàper, ja. A, B o C?
1: Jo diria que la B.
0: Tu diries que la B. Un adverbi que fa referència a ara mateix, o ara fa poc. Ara suara. Correcte! I Bet, escolta, fem una mica de propaganda, que es diu. On et podrem veure els propers dies, mesos?
1: Doncs, mira, aquests últims dies han estat fent el Mercat de Música Viva de Vic i sé que han estat tancant coses de cara passat Nadal, però no tinc totes les dates, diguéssim. Sí, passat Nadal.
0: I Bet Nadal, passat Nadal, seria l'eslògan.
12: Molt ben, molt ben.
1: I de joveneta em deien Abet de Nadal.
0: Ja. Perquè
20: original,
0: hòstia,
20: Abet de Nadal.
17: Aquests d'Espinelves,
1: t'imagines?
0: Abet de Nadal, Abet de Nadal. El jovent també, quina imaginació.
1: És a dir, que jo m'imagino que a partir de gener començarem
0: a girar.
1: El passat mes de setembre hem tret el disc i també hem fet una edició amb un vinil.
0: Mira, es porta molt ara això.
12: Sí, està tornant.
1: Fa modern, eh?
0: Fa modern, sí. Fa modern.
12: Oi, és que queda molt bé.
1: Les coses antigues fan modernes avui.
0: Sí, que és veritat.
12: Ves si treus algun reggaeton, home, una cançó.
1: Jo crec que sí.
12: Va, dignifica una mica.
1: Amb l'Arnau, que m'ajudi, eh?
0: Mira.
12: Això seria boníssim.
1: Arnau.
13: Som-hi. No? Per l'Ivet ho faria.
12: I la Laia.
18: Home, la Laia per suposar.
12: Reggaeton amb gralla, això no s'ha fet, jo diria.
15: Aquí a la Renaixença no, hem fet trap, però reggaeton crec que no.
0: Però vull dir, podem fer una cançó, podem fer com l'himne de la Renaixença, que sigui una cançó de reggaeton.
12: Amb gralla.
0: Amb gralla.
12: Bueno.
0: Interpretada per Nau Tordera, Laia Gluck i l'Ivet Nadal. I això...
12: És fort.
18: Jo em comprometo a que l'escrivim a mitges amb l'Arnau.
0: Home.
12: Bueno, ho tenim, això.
0: Amb això, tu saps,
12: tenim,
0: els cèntims que farem amb això quan descomptem el que s'ha de quedar a la Corpo, el que s'han de quedar a les editorials, les discogràfiques,
12: vale.
0: Spotify.
12: Ei, ho digueu,
13: cèntims... haurem de pagar al final.
12: Digueu, quan hem de posar cada un.
0: De moment, escoltarem una cançó de l'Ivet Nadal, que és el que ens podrà oferir avui, que és Pedres, ocells i flors, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Fort aplaudiment per ell.
18: Moltes gràcies.

0: down.
1: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Saps que estaràs millor aquí que a casa teva.
2: A veure, porticons. Hi ha una part dels porticons que a mi sempre m'ha agradat.
3: A veure, Mercè, perdona.
2: Què?
4: És que com pot ser que hi hagi una part dels porticons que t'agrada?
2: A mi m'agraden els porticons. De fet, a casa meva en tinc de porticons.
4: Però és que ja m'ho has dit, una part dels porticons.
2: Sí, una part dels porticons, que és aquella mena de ganxo, com per enganxar la porta. Ah, sí, allò, mira, em fa gràcia.
5: Ah, sí.
6: Allò et fa gràcia.
7: Amb uns molinets.
2: Sí, com uns molinets.
5: El que va a la façana.
7: Sí,
6: una mica de molinets.
2: Però no en diuen molinets.
5: Com es diu allò?
4: Aguanta porticons.
2: No, no, quanta porticons no es diu. A veure, no sé dir-ho en català, però si vols et puc dir el nom en italià.
5: Ah, sí?
2: Sí, sí, perquè el primer lloc d'Europa on es van començar a fer servir va ser Venècia. Veus. Els venecians ho van copiar dels països d'Orient, i on allà la peça de ferro té forma de persona.
5: Ah, sí?
2: Sí.
5: O sigui, aquell molinet té una forma de persona.
2: Una forma de persona.
7: Mira, sí. No hi posen un molinet, com a tot arreu?
2: No, hi posen una persona. Us
4: no
2: explico. Si aneu a Venècia, fixeu-vos-hi, perquè la història és bastant curiosa. Quan els porticons estan oberts, el que podem veure és la figura d'una dama veneciana.
5: D'acord.
2: A veure, típica dama. Veiem la foto?
5: Tenim la imatge. Mira, sí.
4: Sí, home,
2: veieu? És com el bust d'una dona.
7: Sí.
6: Ah, és la part de baix. Sí.
2: Què passa? En canvi, quan els porticons estan tancats, el que representa, posem la foto, és el cap d'un turc.
5: Mira.
2: El cap d'un turc penjat del revés.
5: Veus?
2: Hòstia. És el turc, l'identificaven com l'enemic amb qui havien hagut de lluitar i comerciar durant molts anys.
5: Veus?
7: Amb el fàcil que era posar un
6: molinet.
7: Tu poses un molinet
2: i
7: ja està.
2: I queda més políticament correcte.
5: Però és maco això, Xuriguera. Jo ho havia sentit dir això. Perquè és maco, perquè a més té un sentit metafòric.
2: Clar.
5: Que és
2: totalment.
5: Que quan tu tanques els porticons, els turcs, que per ells eren els enemics, queden a fora i tu quedes a dins protegit.
6: Clar,
5: en canvi, quan obres els porticons...
6: Els turcs veuen des de fora el seu cap del revés.
5: Exacte.
6: Diuen, merda.
5: Aquí no entrem.
6: Tinc el cap del revés.
5: Exacte. I quan obres les portes és quan hi ha les dones venecianes.
2: Exacte. I estan...
5: I com es diu en italià? Perquè has dit que ho diries i no ho has dit.
2: Es diu fermascuri.
5: Fermascuri.
7: Fermascuri m'agrada molt.
5: Tanca, para porticons.
2: Clar.
5: Ferma, fermare és parar. Ferma.
6: Mira, que ara faràs una...
5: Ara faig la classe d'italià.
6: Exhibeix.
7: Fermare no és tancat.
2: Fermascuri.
5: No, fermati. Tancat, no? Fermati. Ferma és para. Fermare. I llavors escuri és el plural d'escuro, que és fosc. Llavors,
6: ferma xuri. Fermaciuri seria
5: para xuri.
6: Fermaciuri.
5: Fermaciuri.
6: Fermaciuri.
7: No fermes els gossos a vegades?
5: Sí, això també es diu. Ve del mateix... Bé, jo crec que és la mateixa real, suposo.
2: Sí.
5: Fermar.
7: Que l'imperit que és aquest programa.
5: Aquest programa s'aprenen tantes coses, hòstia.
8: Els porticons són una cosa ben parida que pot arribar a valer molts calés.
5: Ah, sí?
8: Sí. Concretament, si ets Ludwig van Beethoven... i és el porticó de la teva habitació.
5: Què dius?
8: Quan ell vivia al costat de Viena, resulta que era un compositor tan prolífic que se li acabava el paper pautat i es dedicava a escriure certes idees musicals que se li acudien de tant en tant als porticons de la seva habitació. De veritat, està documentat. Era una habitació que tenia de lloguer i el propietari del pis en qüestió, doncs, que era una persona eixerida, se'ls va vendre com a peça de museu. I anys més tard, quan Beethoven va tornar a aquella mateixa habitació a llogar-li, aquell pis, el propietari li va reclamar que els porticons s'havien fet malbé i que els havia hagut de substituir i li va demanar que els pagués.
3: Ja en saps de coses. Tu, un rato hem d'anar a sopar, tu.
8: Jo no vaig a sopar.
5: Aquestes anècdotes les saps totes de memòria?
8: Tinc tot aquí, Peyu.
5: Joel, anem a disseccionar...
6: Ei, què tal?
5: Anem a disseccionar els porticons.
6: Bueno, ho faig... Avui sí que, mira, t'ho diré honestament. Ho faig perquè em pagues, Peyu. Vull dir, no...
5: Per què?
6: Avui no us espereu grans espavientos, grans...
3: Avui serà boníssim.
6: No ho serà, perquè... A veure, el porticó és una cosa borridíssima.
3: Bueno, ja ho he dit.
6: Ja ho he dit. El senyor Felfacetes ho ha dit abans.
3: Estem arribant al límit.
6: I té tota la raó. Llavors, què passa?
5: Quan fas un programa diari, de ràdio o de televisió, hi ha dies més bons i dies més
3: dolents. No us emmerdeu posar objectes.
6: Mira que hi ha objectes. Bueno, és igual. És igual, no? Jo ho assumeixo perquè sóc un tio...
5: Que hi sou a la reunió de quan es trien els objectes, que no veniu?
6: No, mare de Déu.
5: Callar la boca i aguantar.
6: No, però és que, a més, aquest exercici d'imaginació, absolutament superlatiu, que m'obligues a fer, encara contribueix més a la idea aquesta que té Catalunya de que sóc una persona que està com unes maraques. I això, doncs, em va a la contra. Però va, digues.
9: Utilitat en una illa deserta.
6: Bueno, aviam, com dic jo sempre, un porticó sense finestra no és una pestanya sense ull.
5: Sí, senyor.
3: Oh. Mare de quina merda secció Marco serà això avui.
8: Ha dit que feia una secció d'imaginació superlativa.
5: Sí, sí, sí.
6: És la millor frase que tenia, és aquesta?
5: Sí, sí.
6: Està fregant la poesia, llàstima que no hi sigui ara l'Ivet.
5: Perquè l'Ivet ja ha marxat, però hagués plorat en aquest moment.
6: Jo crec que sí, hagués plorat.
3: És de tristesa.
6: Sí. Aviam, si és un porticó molt gros en una illa deserta i vols marxar de l'illa deserta i és prou gros, doncs pots treure els llistons, fer-te una barca, una canoa,
5: sí,
6: un petit caiac. No? Sí. Si és més petit, doncs per fer llenya, però això et dura res. Tres o quatre dies d'hivern a la merda del sí porticó.
5: I cuidado si és vernissat i això, no hi feu pilotilles, que llavors...
6: Sí.
3: Què vols dir, pilotilles?
5: Bueno, que hi ha gent que fa servilla i llavors fer carn a la brasa amb trossos de fustes pintades.
6: Pintada la fusta mai.
5: Feu això.
6: Fusta pintada mai, no ho feu. Bueno, si voleu morir-vos, sí, però si no, no ho feu. Fera't.
3: No en trauràs.
6: En tot cas, que dius, hòsties, que podries tenir una casa a l'illa deserta i posaries porticons. No. Jo m'hi posaria persianes elèctriques.
5: Sí.
6: Que són aquestes que apretes un botó i tarda 3/4 d'hora.
5: Sí, que és veritat.
6: No sé si les heu provat mai.
5: Sí.
6: Les de casa de mons pares.
2: Que despertes tots els veïns.
6: Jo, casa de mons pares, jo sé que si mai hi ha un incendi, sí, i han de fugir,
2: moriran.
6: Ja sé que es cremaran. En aquest sentit ja estic tranquil, estic tranquil. I no hauré de córrer. Es cremen segur.
5: Va molt a poc a poc. Tens tota la raó.
1: Utilitat com a joguina sexual.
6: Bueno, aquí sí que reclamo la vostra ajuda, aviam, companys.
8: Aviam.
6: Sobretot els que teniu gustos sexuals més
2: estranys. L'Arnau,
6: tindrà. Sobretot Arnau i Soriguera.
8: Soriguera està clar, però jo...
6: Home, tu, Arnau, ets sadomasoquista declarat, ara no sé ara en què em vens.
8: No, declarat no.
6: Bueno, doncs ara ja estic.
8: Sí que ho soc, però no ho he declarat mai públicament.
5: Ara sí, ara ja
6: ho has fixat que ara ja ho has fet, no?
8: Bé, ho he insinuat, probablement.
6: Se t'acut alguna cosa sexual a fer amb un porticó?
8: Home, diverses.
5: Com ara?
8: Bé, doncs, colpejar el cul de l'altre interlocutor en el joc.
5: De l'altre interlocutor, eh?
8: Sí, en el joc
5: sexual. Se li diu així.
6: Ah, jo havia pensat una cosa més poètica, Arnau. Aviam, saps quan el...
5: Us esteu emmerdant i no tindrem
6: temps de fer cap més
5: categoria.
6: No, tenen una cosa bona els porticons en l'àmbit sexual. Imagina't que has passat tota la nit fent l'amor a les fosques.
5: Sí.
6: És molt guai. Totalment a les fosques, sí, que és quan renuncies a la vista i tot és pell.
5: Sí.
6: I tot és pell. Quan no sou guapos ni lletjos, només sou dos cossos fusionant-se, no?
5: Sí.
6: Aquella cosa atàvica i salvatge que t'ha agradat a tu, Xuriguera, perquè no és pell, no? Doncs l'endemà al matí, aquell moment en què obres els porticons,
5: sí,
6: i entra la llum i llavors sembleu tots dos el cantant de The Cure,
5: ara,
6: saps?
5: Ara.
6: Aquell moment és molt bonic,
5: ara,
6: quan obres els porticons. Que tu
1: utilitat com a arma, sí, en cas de conflicte. Prou.
6: Aquesta senyora és molt pesada. A veure, com definiries el temps que tinc?
5: Doncs zero. Tens un minut.
6: Cas de conflicte. Sí. Vols matar una persona,
5: sí,
6: amb els braços molt curts.
5: D'acord.
6: Vale? Tens una mica amb els braços molt curts que dius, et mataré.
5: Sí.
6: Puta. Un tiranosaurus.
5: En Frank.
6: Rex, eh? Vale. Llavors, te'n vas a una casa rural,
5: sí,
6: que tingui una habitació molt amunt,
5: sí,
6: i que tingui les parets molt amples.
5: D'acord.
6: D'aquestes de pedra molt amples.
5: Molt gruixudes.
6: Què passa quan tu intentes un porticó que està totalment obert, quan l'intentes tancar? Que has d'inclinar-te molt per, sí, agafar la merda del molinet aquest, sí, i fer venir el porticó.
5: Sí.
6: Com que té els braços molt curts,
5: sí,
6: tu, el tio pràcticament posarà ja mig cos fora.
5: Sí.
6: Tu fots patada
5: i cap avall.
6: I el tires i el mates.
5: És una situació molt concreta.
6: Llavors, però... espera't, llavors vindrà la policia.
5: Sí.
6: Evidentment, però no passarà res, perquè veuran el tio amb els braços tan curts, porticó, i diran, bueno, ha muerto por la típica muerte de porticones. Ja està, és així. Bueno, no sé per què...
1: Propaganda del segle XIX.
0: L'asma no el deixa viure? Té els pulmons com un canari de la mina?
9: Visc en un quart pis, sense ascensor. És com pujar l'Everest.
0: Us presentem les cigarretes balsàmiques Pulmó Calm.
6: Cansat de sentir allò de... En Josep fumava com un carreter i al final, goita, saps com es va morir? Atropellat per un camió.
10: Vigília amb els camions i fumi Pulmó Calm.
9: Gràcies a les cigarretes balsàmiques, o em curo o m'acabo de morir.
0: Fumi sense por, que per això tenim dos pulmons. Pulmó Calm actua ràpidament sobre les vies respiratòries.
9: Ja em trobo molt millor.
10: Pulmó Calm. Fum medicinal perquè tot vagi com calm. Pulmó Calm.
1: Patrocina històries per passejar el gos.
2: Mireu quina coseta més bonica.
6: Això és un gos.
5: Això és un pastor alemany.
6: Això és un gos com Déu mana.
5: Un pastor alemany amb una escala com d'entrada a una casa senyorial. Una
2: això
5: casa...
2: que dieu és la Duna. És una pastor alemany que viu a la Lloseta, Mallorca. A viu amb Laura Coll.
5: Ja es va entenent tot ara.
2: I la Duna és molt bona. Sí, és molt bona.
7: Bueno,
2: és
7: un... quan surten pastors alemanys vol dir que hi ha nazis.
5: Bueno.
7: En aquest programa
2: sí. Bueno. Ojo. Sí, sí, sí que es porta bueno, això.
7: Això,
2: sí.
7: Almenys la temporada...
2: Bueno.
6: Ara veurem, ara veurem.
2: Us explico. La Duna és molt bona persona.
6: És un gos. És bona persona. És un gos. Has dit que era un tros de pa, primer, sí. I després bona persona.
2: Bueno, noi, és que ja s'havia dit, tu no hi eres la temporada passada, i això és un running gag, és un gos bona persona. És això, que només té un problema, que li agraden molt les gallines.
5: Ah, noi.
2: Molt fins al punt de cruspir-se-la.
5: A en Xuriguera també li passa, això.
3: Sí. Home, ja m'expliquem-ho. Expliquem-ho perquè ha dit així. Com un mal efecte dit.
5: Què vols dir? Que té gallines, en Xuriguera.
3: Ah, val, perquè li agraden molt les gallines.
7: Els gossos que vigilen les meves gallines no se les cruspeixen.
5: Clar, normal. Sí.
8: Li agraden en Xuriguera i a la majoria de la societat que en menja.
5: Sí.
8: Vull dir que tampoc és una cosa tan estranya.
7: Però jo no menjo gallines així. Vull dir...
5: No ens entretinguem, nois.
3: No, perquè acabarà sent en menja gallines.
5: Anem al guió.
8: Després d'un cop d'estat paramilitar, Benito Mussolini s'ha apoderat del govern d'Itàlia.
5: Cuidado.
8: Avui viurem un dels diversos atemptats que va patir mentre consolidava el seu poder.
5: Hòstia, tots han anat patint atemptats i no en van matar cap, eh?
6: Hi ha manera.
5: Avui passegem el gos per Roma. És 7 d'abril de 1926. En Benito s'ha assegut a la poltrona i no pensa deixar-la anar. El primer que ha fet és suprimir la democràcia parlamentària. Com, us preguntareu?
7: Com?
5: Com?
7: Com?
6: Com?
2: Com? Com?
6: Explico com.
5: Sí que us interessa.
2: Com? Sí.
6: Bueno.
7: Aquí, pel diari Ara.
5: Digui,
7: com?
5: Doncs ha creat les anomenades Leggi Fascistissime.
6: Com parles d'italià?
5: Bueno, bueno, m'ha costat domina, molt, perquè...
3: Va suspendre, aquesta classe.
5: En català serien les lleis fascistíssimes.
3: Hòstia.
5: Fascistíssimes. O sigui, són unes lleis que, tal com indica el seu nom, són extremadament fatxes.
6: Ah, perquè fascistíssim és més que fatxa. És més que fatxa, ja ho diu la paraula.
5: Fatxa i l'altre és fascistíssim.
6: Sí. Una intervenció que estic fent ara no serveix de res.
5: No, però...
6: Estic aportant cap informació.
5: Recalco.
6: Fascistíssim.
5: Exacte. Una cosa bona que té en Benito és que és una persona que va de cara. Això sí, és un d'aquells fatxes que treu pit de ser-ho.
6: Aquests són els fatxes que m'agraden a mi.
5: Sí.
6: No, t'ho he dit de veritat, els que es veuen a venir.
5: Ara.
6: No, aquella fatxa... No. Sigues fatxa.
5: Ara.
7: Això porta en el programa, això que fas ara?
6: Això sí
5: que porta. Perquè hi ha uns altres tipus de fatxes.
7: No, sí.
5: En uns altres tipus de fatxes...
2: Que et venen pel darrere.
5: Que et venen amb que no, és que no. Hem de protegir el català pel respecte a totes les llengües, que no sé què, i l'únic que els interessa és que...
6: No digues. No ho dius al final, eh?
7: A veure...
6: Covard, cagat, gallina.
5: Jo no puc dir unes lletres.
6: Ah,
5: no
6: són tres unes... lletres.
5: No són tres lletres.
6: Ah, no són?
5: No, jo no he dit tres.
6: Quan, sí que
2: vinga,
6: tres
2: va.
5: Ah, sí? He dit unes lletres, és igual.
7: A veure, guaita, ja us ho dic de cara.
5: Què?
7: Estic ben orgullós de ser un fatxa.
5: Ets en Mussolini?
7: Soc en Mussolini.
6: Hòstia.
2: Xuri, no.
6: Collons,
2: no.
7: Soc en Benito.
5: Benito.
7: Podeu dir Beni.
5: Beni.
6: Beni.
7: Beni Mussolini.
5: Mm-hmm. Benito.
7: I estic molt orgullós de ser-ho, eh?
5: Sí.
7: Perquè el feixisme és l'únic que ens podrà treure d'aquesta crisi actual que patim ara mateix.
6: Mira, molt ben dit, Benito.
5: Ara mateix, el 1926, estem parlant, eh? Vale. Que la gent no es confongui.
7: Extrapolem-ho.
5: Mussolini, el 1926, feia servir els mateixos arguments que els, que, bueno, que els fatxes d'ara. En Benito ha suprimit les llibertats, ha prohibit les vagues i està a punt d'il·legalitzar els partits polítics.
7: Bueno, Peyu, és que no em deixen cap més alternativa, eh?
5: Sí.
7: Haig de suspendre la democràcia. Suspesa.
5: Ah, sí? Per sempre.
7: Bueno, per sempre ja es veurà, tranquil·litat. No? Mm-hmm. Ara per ara sí.
5: De moment sí.
7: Ara per ara parem-ho.
5: Mussolini diu que ara mateix la millor solució per salvar el país és suspendre la democràcia i després ja ho veurem.
7: Ja ho veurem. Exacte, més endavant, ja en parlarem. Si us porteu bé, doncs la tornarem a recuperar.
5: D'acord.
7: Però mentre us comporteu d'aquesta manera que us esteu comportant, sobretot vostè, senyora, doncs castigat tothom.
5: Aquesta senyora no ha fet res.
7: Aquesta senyora que no es passi ni un pèl.
6: Ha despertat el feixisme, aquesta senyora.
5: El passeig amb la Duna, el nostre pastor alemany de Mallorca, serà complicat perquè Mussolini no és gaire amant dels animals. Diu que això de sentir amor per les mascotes és una mica ridícul.
6: Aquí coincideix.
5: La doctrina feixista no comparteix aquesta dèria pels animals.
3: A veure, jo no defensaré jo la doctrina de Mussolini, eh?
5: Bueno. Sí.
3: Però, collons, una mica de roma, això els animals té.
5: A tu no t'agraden els gossos, Tel, No t'agraden els gossos.
3: No massa. No, ni els gats.
5: Bueno, però hem de respectar, hi ha gent que els agraden.
3: Bueno, sí, però també s'ha de respectar les idees que pugui tenir aquest senyor aquí al meu costat.
5: Sí,
3: que no estan malament. Hi ha coses,
7: Hi ha coses que no.
5: En Mussolini opina que un gos és un gos, i punt. No pot ser que els tractem com persones. Però no tots els feixistes opinen el mateix. Hitler, en canvi, per exemple, és bueno, és ben sabut que li agraden molt els gossos a Hitler.
6: Sí, senyor, però deixa'm dir-te una cosa. Sí que és veritat que li agradaven els gossos, però només els de raça.
5: I de segons quina raça.
6: Exacte.
2: També.
6: De la negra, per exemple.
5: No, només li agradaven els pastors alemanys, com la Duna. Sí. Però és que Mussolini ni això. A ell el tema de les mascotes li va gros. L'única mascota de la família Mussolini, això és una dada real, el que vaig dir ara, els Mussolini només tenen a casa una gallina.
7: Hòstia. Bueno, a els nanos els hi fotia il·lusió. I què vols fer-hi? Doncs mira, voleu una gallina? Aquí teniu una gallina.
5: Sí. És raro, només una gallina.
2: Ai, mira-la.
7: No teníem més pasto a casa.
5: Està bé. Però les gallines vols dir que no han de viure més d'una juntes? Una de sol es deu...
7: Són bastant socials, és veritat.
5: Sí,
7: fan colla.
5: Clar, home.
2: Fan colla.
5: També si les tanques totes a dins d'un cobert juntes, han de fer colla per força.
7: Sí, saps el que té. Si els agardes totes a dins d'una gallina, una gavi no els deixa sortir d'allà, fan molta colla. Fan molta colla.
5: És veritat. Els nens de la família Mussolini van anar a una fira i es van comprar una gallina com a mascota.
7: Mira, la veritat, Peyu, a mi, com a Benito Mussolini, la veritat és que la gallina més m'agrada per fer caldo.
5: Bueno, però per tenir contenta la canalla, Benito, no?
7: Sóc un gran pare.
5: No sabem el nom de la gallina de la família Mussolini, però sabem del cert que els tres fills d'en Benito van insistir per quedar-se l'animaló. Haurem de vigilar que la Duna no es cospreixi a la mascota dels Mussolini, perquè seria l'última cosa que fessin, tant ella com nosaltres.
7: Sí.
5: T'imagines que tens un veí que és en Mussolini i el teu gos li mata la gallina?
6: Bueno, ja l'has cagat.
7: Ha de ser de molt mal fer, tenir...
5: De veí.
7: Ha de ser molt mal fer.
5: Segons la teva raça, encara més.
7: I la reunió d'escala.
5: De tota manera, Mussolini és un home ocupat i no para gaire per casa. Entre les reunions del partit, les amants i la gestió del país, Mussolini no pot estar gaire per la seva dona i els seus fills. Avui, per exemple, té un discurs multitudinari a la Piazza del Campidoglio de Roma. Com que la Duna és un pastor alemany de raça, no li importa que l'acompanyem. En aquest punt, hem de presentar-vos la segona protagonista del passeig. Es diu Violet Gibson. La Violet és una dona de 50 anys que prové d'una família aristòcrata irlandesa. Estem parlant d'una senyora de molt nivell.
11: Sí. Good morning.
5: Good morning.
7: Hola, Violet.
11: Bona tarda, tingueu.
5: Sí. Què hi fa una aristòcrata irlandesa a la Itàlia feixista?
11: Jo?
5: Sí.
11: Oh, doncs mira, estic aquí de vacances. Ah. Sí, he vingut a descansar una miqueta.
5: De vacances.
11: Però estava una mica...
5: Està de vacances amb matisos, eh? La Violet Gibson és a Itàlia perquè s'està recuperant d'un brot d'esquizofrènia que va patir fa uns mesos.
11: Sí, però ara estic millor. Sí que estem millor. Estem molt millor.
5: Qui parla?
11: No, ningú. No, la veritat és que m'ha anat molt bé. Ens ha anat bé aquest canvi d'aire.
6: Violet.
5: Només us direm que durant la seva estada a Itàlia s'ha intentat suïcidar dues vegades.
11: Una miqueta. Sí, però bueno, ja estic bé ara. Ara, bueno, ho he fet una mica, doncs, per cridar l'atenció, no? Però ja estàs, estic bé, ja anirà coneixent.
6: No volem conèixer.
11: No li deia a vostè, perdoni.
6: Hosti, quin susto m'ha fotut, Violet.
7: Quina por.
5: Sí?
7: Sóc en Mussolini i estic espantant.
5: Imagina't. En un dels intents de suïcidi, la Violet va disparar-se al pit amb una pistola, però la bala li va tocar una costella.
11: Sí, dit així sona com molt fort, però no. No, en el fons soc completament inofensiva.
6: Sí, ja se't veu, ja, Violet.
11: Totes ho som, sí.
5: Només us falta saber que a Anglaterra la van fer fora del sanatori perquè va atacar un altre intern amb un ganivet.
7: S'ha espantat ella mateixa.
5: Sí. Ha agafat un ganivet quan la vi s'ha espantat.
7: Sí.
5: Aquest és el currículum de la Violet Gibson, una aristòcrata irlandesa que no toca ni quarts ni hores i que volta pel centre de Roma. Avui s'ha assabentat que Mussolini fa un discurs i el vol anar a veure. Quan arriba a la plaça, està plena vessada de seguidors d'en Benito. L'enganxem a mig discurs.
12: El feixisme és l'únic que pot resoldre les dramàtiques contradiccions del capitalisme.
11: Senyor!
12: Recordeu, camarades, tot dins l'Estat, res fora de l'Estat, res contra l'Estat.
13: Sí! Bon dia de partir!
5: Nois. Prou. No es pot cantar tota la tard. Estàvem animant Mussolini i ens n'hem anat aquí a...
13: No. He vist eufòria, dic.
5: No.
13: De partit.
5: La plaça es fon en un gran aplaudiment, com és habitual. Sí. Mussolini, després del discurs, baixa de l'escenari per saludar els seus fans.
13: Guapo!
14: Tocale.
13: Alegro. Us ha agradat el
5: molt, nou grau? Molt,
13: molt. Bé, eh?
5: Enmig d'aquesta gentada, sí, és quan passa per davant de Violet Gibson.
15: Senyor Mussolini, aquí, esperi, que vull dir-li una coseta.
5: I la Violet es treu un revòlver de sota les faldilles. Hòstia. Apunta Mussolini i dispara 3 vegades.
15: Oh! Bam, ja ho tenim, això, eh?
5: Tot i que estava a pocs metres, les dues primeres bales passen sense tocar Mussolini. La tercera sí que arriba a tocar-li el nas.
16: El nas? Home, el nas?
5: Sí.
16: Per què és aquesta goja?
13: Home, però Violet, una mica més de punteria, collons, ja que t'hi poses.
5: La Violet intenta disparar-lo més vegades, però el revòlver s'ha encallat.
13: Dispara, Violet! Mata'l, Violet! Esquizofrènica!
5: La Violet prem el gallet, però l'arma està ben encallada i llavors la multitud se li llença al damunt i la comença a estomacar. Els carabinieri han d'intervenir abans que la gent la mati allà mateix.
17: Esteu-vos! Deixeu passar l'autoritat!
5: Si la policia arriba a quedar-se quieta uns segons més, haurien assassinat a la Violet a cops.
13: Home, normal. Normal, tio. És que ha disparat l'enlaç de Mussolini.
5: Sí, sí.
13: Però és el nas més important que hi ha ara mateix a Itàlia.
5: Sí, home, el que deu haver olorat aquest nas.
13: Hi ha el nas, sí.
5: La cocaïna que deu haver passat per aquest
13: nas. Bueno, ja n'hi havia, eh?
5: Sí, home, i tant que n'hi havia.
13: Mentre
5: els policies arresten la Violet, es confirma que la ferida del nas de Mussolini és superficial. Només hi té un tall.
13: Ai, però...
5: La policia italiana redueix la Violet i la interroguen allà mateix. Es pensen que la Violet és una espia.
17: Per quin país treballes? Pels britànics? Confessa!
5: Les primeres declaracions són del tot sorprenents. La Violet diu que una figura molt important l'ha obligada a cometre l'atemptat. Diu que ha sigut...
15: El papa de Roma! Ha sigut ell.
5: Ah, sí?
15: M'ho ha ordenat ell.
5: El papa, el mateix papa.
15: El papa, el mismíssimo.
5: El papa de Roma, tu. Els policies italians es pensen que estan davant d'una autèntica professional de l'espionatge i que els vol confondre.
17: Els espies estan entrenats per despistar-nos.
13: Sí, això és
5: bé. Un cop a comissaria, la Violet fa unes declaracions més raonables. Ara diu que ha sigut un encàrrec de...
15: L'àngelo de la misericòrdia. Ah,
13: està com un llibre ganxo.
15: Així, a cau d'orella em va dir, l'Àngel em va dir, que havia d'acabar amb el feixisme.
13: Mira, com el Fernández Díaz.
5: Sí. També
13: s'hi va parlar un àngel.
5: La policia està ben perduda. Al final no poden demostrar que la Violet sigui cap espia. La declaren com a dement no imputable.
13: Molt ben declarat.
5: Com el Fernández Díaz. Perdó. A la pobra la tornaran a Anglaterra, on serà tancada en un psiquiàtric fins que es mori.
13: Veus? Al final ha acabat tot bé.
5: Sí, ja, sí, sí.
13: No, és un ensurt.
5: Bueno, ha acabat bé, ho sembla. Però aquell mateix dia, quan en Benito torna a casa, al seu palauet de Roma, Benito Mussolini es troba amb una desgràcia.
13: Ai.
5: De les grosses, eh?
13: Ai, Benito.
5: La mascota de la família, la gallina dels seus fills...
15: Què dius?
5: Ha mort.
15: Quin dia que portem, eh?
13: Primer intenten assassinar-me a mi i ara maten la gallina.
5: Sí.
13: Però què ha sigut això? Està sabent greu el Benito, eh?
5: Sí.
13: Que la poca fa la Violet.
5: Sí.
13: El Benito sembla poca cosa.
5: Sí que és veritat.
13: Home, és que posat-ho al costat de l'altre...
5: La gallina és morta i esperem que no hagi estat la d'una, eh? Els fills d'en Benito volen que la gallina tingui un bon enterrament, però en Benito no té ni temps ni ganes d'enterrar la gallina morta. Al final li demanarà un favor a un amic seu amb nom de fantasia. Atenció, l'amic es diu Antonio Molon. Antonio Molon és l'amic de Mussolini.
18: Bona nit, soc Antonio Molon.
5: Què tal?
18: Amic íntim d'en Benny.
5: Sí.
18: I també veterinari de confiança.
5: Exacte, l'Antonio Molon és veterinari. És per això que en Benito li demana que agafi la gallina morta i l'enterri com Déu mana.
13: Sí, mira, Molon, agafa l'animal aquest de merda i la fots al riu.
18: Oh, no es preocupi, amic meu, m'encarregaré d'enterrar la mascota dels seus fills.
5: I aquesta ha sigut la història de l'atemptat que Violet Gibson va cometre contra Mussolini, una jornada on només va morir una gallina. Real, això, eh?
13: Real. És fort.
5: Ens falta saber si ha mort la Duna, la nostra gossa. I això ho decidirà algú del públic, Mercè.
11: Doncs això ho decidirà el Joan.
5: Joan.
11: Sóc aquí darrere teu. No pots. Mira, et farem una pregunta molt senzilla.
5: Joan.
11: D'on ets, Joan?
5: De Tona.
19: De Tona.
5: De Tona, Joan. Antonio Molon era un home de paraula, Va agafar el cadàver de la gallina i la va enterrar en un descampat de la seva propietat als afores de Roma. En què s'ha convertit actualment aquest lloc? A. En un cementiri d'animals. B. En un museu sobre la Segona Guerra Mundial. O C. En un Kentucky Fried Chicken.
6: Ara serà el Kentucky Fried Chicken.
14: Ja. Un museu.
5: Un museu. Un museu. La duna és morta.
19: No. Home, Joan! Uah. Ens has matat la duna.
6: Home. Últimament moren tots els gossos, pràcticament.
5: Allà on es va enterrar la gallina de Mussolini és on hi ha ara un cementiri d'animals, el primer cementiri d'animals de Roma. I la duna, el nostre pastor alemany que tenia la dèria de menjar-se gallines, ha estat declarada culpable de la mort de la mascota de Mussolini i l'han executat. Ella també és una altra víctima del feixisme. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. I ho ha avançat aquesta emissora fa una hora. Els bombers han localitzat un cos a les Franqueses del Vallès que seria la tercera víctima confirmada dels aiguats dels últims dies. No tindria res a veure més amb la recerca que es manté de dos desapareguts. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
2: Bon dia. El dispositiu desplegat a Granollers amb un centre de comandament avançat amb 13 dotacions combinen la cerca del menor de 12 anys amb el rescat d'aquest cos a un túnel de les Franqueses del Vallès. Ho explicava l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
3: Això és una informació molt preliminar, estem acabant de recollir informació i tot plegat, però estem això treballant, tenim això que informacions que podria haver hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
2: Pel que fa a l'evolució de l'episodi de pluja, segons el Meteocat, va a la baixa amb un avís groc 2 sobre 6 entre aquesta tarda i demà a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Departament d'Interior.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: Els retards i les cancel·lacions es continuen acumulant a Rodalies després de la plantada dels maquinistes d'aquest matí. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia. Encara hi ha molts problemes a Rodalies. Renfe diu que recupera progressivament el servei de trens, però hi ha línies on encara no circulen i el servei es fa per carretera. I a les línies que sí que hi ha trens, hi ha cancel·lacions i molts retards. Per exemple, no hi ha trens a l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, o a la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni. L'R4 no funciona entre Manresa i Terrassa i aquest tram es fa per carretera. També es fa per carretera el trajecte de Sabadell a Barcelona, Fabra i Puig, però a la mateixa R4, per anar de Terrassa a Sabadell, no hi ha alternativa prevista, ni tren ni bus. Renfe diu que s'agafin els ferrocarrils de la Generalitat, tot i que per fer aquest trajecte amb els catalans es triga 45 minuts. Pel que fa a les conseqüències de les pluges, encara estan tallades la carretera C1415C a la Roca per perill d'esfondrament i entre la Roca i Argentona se circula en pas alternatiu. També continua tallada la C352 a l'altura del túnel de les Franqueses perquè està inundat. Mireia Sala, Catalunya Ràdio, Equip Viari.
1: L'11 de novembre hi haurà vaga general per l'habitatge. Així ho han acordat els sindicats majoritaris de la Confederació dels Sindicats de Llogateres. Aquesta tarda es farà una reunió on es formalitzarà la convocatòria, que serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals anticipades del diumenge 29 de novembre. Pepe Álvarez, secretari general de la UGT, ha defensat la vaga a Televisió Espanyola davant les acusacions de la patronal.
6: La huelga es absolutamente constitucional. En España todavía no se ha declarado ninguna huelga ilegal y ha habido muchísimas huelgas. Supongo que se siente aludido. No es una huelga ilegal, porque la vivienda y los salarios tienen una relación directa. No podemos pensar que la vida solo transcurre en el marco de la negociación en las empresas.
4: El Parlament ha aprovat la llei de cambres de comerç, que els reconeix com a òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions i els reforça com a eines de representació, promoció i defensa dels interessos del comerç, la indústria, la navegació i els serveis. La reforma l'ha impulsada, entre d'altres, el PSC. Conchi Jiménez és diputada socialista.
7: Aquesta llei reconeix clarament les cambres com a corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb funcions de caràcter públic. I poden tenir un paper important en àmbits com la internacionalització de les empreses, la digitalització, la innovació, la formació professional, l'emprenedoria, la creació i la consolidació d'empreses i la simplificació administrativa.
1: La policia ha interceptat prop d'una tona i mitja de cocaïna en un ferri que anava d'Eivissa a València. L'operació s'ha detallat avui, però es va fer divendres passat. Durant un control es va detectar la presència de la droga en un vehicle gran que transportava el ferri i es va detenir el conductor. Esports habituac.
8: El Barça espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení, Patri Guijarro, abans d'acabar l'any. A les últimes setmanes, el club i la jugadora han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de seguir vinculades unes temporades més. També en futbol, Leo Messi s'acomiada amb un gol de la selecció argentina, després de més de 20 anys de vestir l'albiceleste. Aquesta matinada passada, l'Argentina ha superat per 3-0 la selecció africana de Benín en partit amistós, en l'adeu multitudinari de Messi i de la seva selecció. Pel que fa al Barça d'handbol, Víctor Hallgrímsson és dubte per jugar demà contra el Dinamo de Bucarest a la tercera jornada de la Lliga de Campions. El porter islandès passa per un procés febril. El Mundial d'Hockey Patins del Paraguai, tercer triomf en tres partits per a la selecció espanyola femenina. Un 7-1 contra l'Argentina, que la classifica matemàticament per a les semifinals a falta d'un partit. En bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa s'estrena aquesta temporada rebent l'Ulm alemany a partir de 8:45 d'aquest vespre. A la Lliga de Campions masculina de Waterpolo, aquest vespre també, a 8:45, Atlètic Barceloneta, Novi de Belgrat, a la primera jornada. I en atletisme afegim que la Marató de Barcelona supera ja els 32.000 dorsals, nou rècord de participació de la prova a només uns dies de tancar inscripcions.
0: Fins aquí les notícies. Moment, les coses del país i les de fora.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
9: I a partir de les tres,
10: l'espai de reflexió a la tertúlia.
11: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
12: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
11: El més perillós és que escapi el nostre control.
13: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.

0: I ha arribat el moment d'obrir les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, intentant arreglar els auriculars, de veritat,
1: sí,
0: eh?
1: De veritat, o sigui, 3 dies sense fer la solució i ara que hi tornem, després d'aquesta aturada de seleccions...
0: Això és l'Ostrell, perquè l'Ostrell... Jo l'he de dir, Ostrell, de veritat, deixa'ls amb cura, per favor, eh? Ostrell, com que és esquerrà, ho ha ficat al revés.
1: Els veus amics, que són els clients de la solució, que són la gent amb la que parlo habitualment, són les úniques persones que em fan cas, també estan estressats i tenen problemes, perquè aquests últims dies on ens ha sobrevingut aquest episodi complicat de pluges...
0: Ens trobaven a faltar, digueu.
1: Sí, no, ens trobaven a faltar sobretot per explicar-nos com solucionar els seus problemes. Per exemple, el David, de Barcelona, concretament del barri del Carmel, té goteres i, sí, i això li genera estrès i també li genera un malestar general, és a dir, aquesta incertesa, aquest nou escenari meteorològic,
0: no
1: el porta bé.
0: Recorda'm el nom.
1: Es diu David, del Carmel.
0: David, mira, ara se m'acaba d'ocórrer que hauríem de trucar a un dels nostres psicòlegs i psiquiatres de capçalera, el Bulbena o l'Helena Puigguitart, i fer un programa de com aprendre a gestionar la incertesa.
1: I tant.
0: Perquè amb aquests fenòmens meteorològics incontrolables, imprevisibles, la incertesa és una d'aquelles coses que se'ns ve a sobre i que no tenim eines per gestionar. I a més el nostre cervell, que sempre busca certeses, no?
1: Clar, i l'incertesa de que passi o de que no passi, perquè tu diuen que hi haurà una tempesta torrencial l'endemà a les 9 del matí, i què fas amb les criatures si no hi ha hagut un tancament? Però bé, com que
0: te les poses al bolso i a la feina.
1: Com que t'arriba un és alert, doncs saps que no les hauràs de portar.
0: Ai, senyor. Fran Domènech, benvingut sigui vostè.
1: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gasda i la Lídia Discipio. I avui fem un tema que ens heu reclamat abastament a través de les diferents vies de contacte. Una segona part. Recordeu que fa uns dies amb el doctor Argimon, amb la Fundació Pasqual Maragall, vam parlar, vam fer un F5 de la malaltia de l'Alzheimer. Com estava a nivell d'investigació? Quins eren els principals símptomes? Com detectar-ho en els nostres familiars i amics que possiblement siguin, permeteu-me l'expressió, víctimes d'aquesta malaltia? I vau dir, ara bé, hi ha una segona part de tot això, que és com ho fem els cuidadors, com ho fem les persones que estem en contacte amb aquests malalts d'Alzheimer, com hem d'acompanyar els malalts d'Alzheimer i, més enllà encara, qui cuida els cuidadors? Com ajudem a una persona amb Alzheimer a sentir-se segura? I els cuidadors, per què són tan importants en aquest procés? I si el cuidador és un familiar, com s'ha de cuidar el cuidador? Ara us ho deia, eh? Com podem ajudar les famílies? Com sabeu, la 35a edició de la Marató del 3CAT estarà dedicada a la divulgació i a l'impuls de la recerca de les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. Com impacta l'Alzheimer en la qualitat de vida de les persones afectades? I encara més enllà, i en el seu entorn? Doncs mireu, avui tenim grans experts a la solució. Començaré pel final, una persona que ens va trucar ara fa uns dies i ens va dir no us oblideu dels cuidadors dels malalts d'Alzheimer. Un dels nostres oients més fidels, demanem un aplaudiment per en Ricard Domènech. Molt bon dia, Ricard, com estàs?
2: Bon dia, Elisenda. Content d'estar aquí, de veritat.
0: Ens vas trucar tu de motu propi, estaves treballant, segurament?
2: No, ara mateix estic de baixa, però, bueno, sí, soc oient de Catalunya Ràdio.

0: treballat, doncs, de monitor, de no sé què, sempre havia treballat en clients, sempre havia estat cara al públic, sempre havia estat amb gent, i em va proposar, doncs, de fer un curs de cuidador. I vaig dir sí, doncs, per fer-ho, per estar ocupat, i, bueno, em va agradar tant, m'hi vaig sentir tan a gust, vaig fer les pràctiques en un hospital molt petitet, I bé, i vaig dir, doncs va, som-hi, i a la feina.
1: I d'allò fa 15 anys. I Enric, ara avui ens acompanya, voldrem saber quina és la seva experiència de primera mà com a cuidador. També ens acompanya, també és la solució a aquestes preguntes, la Sònia Avilleira. Molt bon dia, Sònia. Com estàs, Sònia? La Sònia Avilleira és neuròloga i directora d'operacions del Barcelona Brain Health Center. Quan vam parlar de com detectar i diagnosticar l'Alzheimer, Sònia, vam explicar que és una malaltia social i que per això és molt important el paper dels cuidadors. Ara penjarem, per cert, el programa al Club de la Solució. Si se us va passar aquest programa, que sapigueu que si formeu part del Club de la Solució us enviarem directament l'enllaç. Si no formeu part del Club de la Solució, fàcil, al 677-38-77-19. Vull formar part del club i us enviarem l'enllaç per formar part del club i també podreu veure aquest programa, aquesta primera edició que vam fer, insisteixo, amb la Fundació Pasqual Maragall i amb el doctor Argimon. Per què és una figura imprescindible en tot aquest procés, la del cuidador, Sònia?
2: Doncs el cuidador és imprescindible perquè el cuidador és imprescindible perquè és una malaltia...
1: Perdoneu una cosa, és que sento fatal a la Sònia. Poseu-li l'altre micròfon, potser. Aquí. Sònia, que t'hem de sentir ali clar. Per què és important aquesta figura del,
2: intento,
1: del cuidador?
2: Ho intento de nou. Deia que el cuidador és una figura imprescindible perquè la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives doncs es caracteritzen per... Per posar-ho o explicar-ho d'una manera molt planera, és una miqueta el procés invers al que fa una criatura des del moment que neix i fins que esdevé una persona autònoma. I no m'estic referint als 18 anys, a la majoria d'edat, sinó autònoma en termes doncs, de competències lingüístiques, d'autonomia física, etc. No? Per tant, l'Alzheimer és una malaltia en la que desaprens totes aquestes coses que has après des del moment del naixement i fins que esdevé una persona autònoma, com deia abans, i per tant, en aquestes fases o aquests estadiatges més evolucionats de la malaltia, doncs, malauradament, la persona que està afectada està en una situació de dependència total i necessita aquestes persones al seu voltant perquè l'ajudin a tot.
1: Necessita aquestes persones que té al seu voltant perquè per fer-ho tot. Quedeu-vos amb aquest concepte, perquè de vegades jo crec que les persones que potser no tractem directament un malalt d'Alzheimer som conscients, no?, de les múltiples necessitats que tenen, no? No només físiques, perquè la gent pot pensar no, físiques, de cuidar-los, tal, no, emocionals, no?, d'acompanyament, de fer-los costat, no? Una persona que també va intervenir en el programa que vàrem fer ara fa qüestió de 3 setmanes era una persona que ens deia de vegades és molt important donar-los la mà, només acompanyar-los, aquell tacte físic, no?, que sentin que ens té a prop. Ella és la Maria Calvo. Maria, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com estàs, Maria?
3: Doncs bé. Aquí.
1: La Maria va ser cuidadora del seu marit amb Alzheimer. Ho vas fer durant 8 anys, Maria. Després d'aquesta experiència, tu et vas convertir en cuidadora experta al CAP de Sant Martí per ajudar a orientar a altres familiars a través del programa Pacient Expert de Catalunya. Bàsicament, Maria, el que feies era donar classes a persones que cuidaven a malalts d'Alzheimer. Vas acceptar de seguida quan el CAP et va proposar aquesta tasca o com vas arribar a treballar amb ells?
3: Sí, feia un any que s'havia mort el meu marit. Jo els coneixia, em coneixia molt, perquè no solament era cuidadora del meu marit, sinó també era cuidadora de la meva mare amb Parkinson des de que tenia 40 anys.
1: Hi ha gent que us toca totes les rifes, Maria?
3: Va estar 10 anys al llit. La meva mare va estar 10 anys al llit. Em va juntar amb el meu marit, també.
1: Déu-n'hi-do. I com arribes al CAP de Sant Martí?
3: Doncs perquè la meva mare vivia al costat de Sant Martí, de l'ambulatori. I a part, jo també sóc del barri, Sant Martí, em tocava.
1: I com et proposen fer aquestes classes?
3: Doncs perquè la Raquel, que era com se diu, treballadora
1: social d'allà,
3: molt maca, m'estima molt, i que me coneixia d'anar-hi per el meu marit, per la meva mare i d'això, i llavors se m'ho va proposar un cop, feia un any que s'havia mort el meu marit.
1: Déu-n'hi-do.
3: Però tenia molt recient tot de cuidar. De totes formes, perdona, he sigut cuidadora des que va néixer jo, pràcticament, eh?
1: Ens passa a moltes dones, o els ha passat a moltes dones, especialment a la teva generació, t'he de dir.
3: Amb 7 anys ja cuidava el meu germà.

0: cinquè germà, i quan tenia nou, a l'altre, dos a la vegada. Jo no anava al col·le per cuidar els meus germans i fer ajudar la meva mare, que era en un poble de Valladolid d'aquells perduts.
1: Déu-n'hi-do, i sense
0: sou. No havia coixet, no havia res, no havia, tenia de ser tot a coll.
1: Mira, ara va fent que sí, que sí, que sí, una persona que és la quarta pota d'aquesta taula que hem muntat avui. Ella és la directora de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall. Laia Ortiz, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Anaves fent que sí, eh?
2: Sí, perquè aquesta, primer aquesta mirada de gènere, no? Perquè vull dir, la Maria ens parla precisament d'aquest rol de cuidadora gairebé que moltes dones, i més de la seva generació, no? Els hi ha tocat viure. Però és veritat que ningú neix après, no? I per tant ara ella és una mestra, no? Per altres, i tant de bo aquesta experiència del CAP fos realment generalitzada en el sistema, no? Que és una mica el que també treballem des de l'àrea social, no? I poder acompanyar, poder donar aquest coneixement expert, donar aquesta formació, perquè moltes persones s'enfronten molt soles.
1: Deixeu-me dir que línies obertes, com sempre, WhatsApp i telèfon de la solució a la vostra disposició, eh, Fran?
3: Doncs sí, amb les línies de contacte habituals, el telèfon del directe, el 93-201-7474, si voleu trucar a la solució, o si bé, o no podeu o no voleu, podeu escriure al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19, us el sabeu de memòria, guardeu-vos a la solució amb Elisenda Carot, feu-nos arribar els vostres dubtes, els vostres pors, els vostres testimonis. Si us voleu posar en contacte, com sempre, ja ho sabeu, serem aquí a la vostra disposició.
1: Doncs mireu, ara ja han parat les estovalles, allò, ja sabeu quins són els perfils que tenim avui que ens acompanyen a la solució. Podeu fer els vostres comentaris, les vostres trucades, els diferents vies de contacte. Però deixeu-me fer una reflexió. Molts dels cuidadors principals són familiars directes. I arran d'això, molts dels que esteu escoltant segur que teniu moltes preguntes. És el cas de la Patrícia, de Valldoreix. Ella ens segueix per xarxes socials, a Catalunya Ràdio, veu cada dia les crides que fem a la solució. Ens escolta en diferit, perquè està treballant, però va veure la crida d'avui i va decidir deixar-nos una nota de veu, al 677-38-77-19, amb unes reflexions interessants que vull posar sobre la taula, perquè ja directament ens posem en matèria, perquè ens poden servir per disparar el tret de sortida.
4: Hola, bon dia. He vist avui a l'Insta que feu programa dels cuidadors com afectada, que és dificultós, ja no només per la pròpia malaltia, que és el que vau parlar a l'altre programa. He de dir que jo el que m'he trobat són moltes dificultats envers a treure el carnet de conduir. He estat 6 mesos perquè la DGT li tregui i trobo que estaria molt interessant que persona detectada, sobretot homes, els hi costa molt el de no conduir. I després també, com a cuidadora, trobo a faltar que t'informin quins passos has de seguir, ja no per la malaltia, sinó burocràticament. Jo sóc jove i, bueno, i te busques la vida, no?, i t'informes online i tal, però gent gran ho deu entendre supercomplicat. Que et vegis de, i ara per on tiro, i ara què tinc que fer a nivell burocràtic, el que tens que fer, el del testament vital, ajudes, on has d'anar, no sé. Bueno, aquesta és la meva aportació.
1: Una aportació molt interessant per part de la Patrícia de Valldoreix. Anem per part, si us sembla. L'acompanyament, aquesta burocràcia, no? Ella es troba sola, troba a faltar aquest acompanyament per les passes a seguir en tot el que s'ha de fer respecte a la paperassa. On ens poden ajudar amb això? A veure, qui em contesta? Laia, va, comences tu i després la Maria.
2: Bé, jo aquí coincideixo en que realment després d'un diagnòstic, no, hi ha un impacte per la persona afectada, no, i també per tota la família. I una mica el que treballem moltes entitats, com la Fundació, però també altres associacions de familiars, és intentar minimitzar aquest impacte, perquè ara mateix el camí, no, que ha de recórrer està molt fragmentat. És a dir, una cosa són les ajudes que hi ha d'haver, doncs, per donar suport, i normalment a les primeres etapes poc suport et trobes, és a dir, el deteriorament cognitiu no és una cosa que se sàpiga valorar bé, diguéssim, en el sistema també de suports i d'atenció a la dependència. Aquesta és una de les reivindicacions, no? Ha d'avançar molt i no ens n'adonem que en les fases inicials podem fer molt per preservar l'autonomia, per acompanyar també la persona cuidadora.
1: Com per exemple, posa'm exemples d'aquestes fases inicials que podem fer per preservar la seva autonomia, que no en som conscients.
2: Mira, hi ha una cosa que som experts, diguéssim, a la Fundació, que és en la prevenció i la promoció de la salut cerebral. Aquesta prevenció no és només abans del diagnòstic. També podem tenir una prevenció secundària i terciària que té a veure en quan ja la tenim. Hi ha tres coses fonamentals. Mantenir una vida activa des del punt de vista cognitiu, físic i vincles relacionals.
1: Què passa? Que ens deia el doctor Gimón l'altre dia, la tríada, eh?
2: Exacte.
1: Absoluta.
2: Llavors, si no facilitem que això passi, no? Aquestes persones s'acaben tancant a casa, no? Si no oferim recursos o adaptem, diguéssim, als nostres entorns a que això pugui passar, acabem recluint no només la persona, sinó el cuidador.
1: Per tant, responent una mica a la Patrícia, per aterrar-ho tot plegat, entenc que la Fundació feu aquest tipus d'acompanyament, quan ve algú, m'invento, jo ara li detecten algun familiar meu, això puc venir a la Fundació i que m'acompanyeu en tot aquest procés que reclamava la Patrícia, que deia, és que estic molt sola demanant ajuts, sabent quines són les passes que he de seguir, com he de demanar poders, com he de demanar que facin allò, ella deia, el testament vital, el document de voluntats anticipades, no?
2: Sí, nosaltres, per una banda, una persona amb diagnòstic, tenim un programa que es diu Plenament Actives, que ajuda a empoderar, a fer-se càrrec d'aquesta situació. També planificar-se, per una persona té moltes capacitats de poder decidir, quan li acaben de diagnosticar. I, per altra banda, donem suport a cuidadors amb cursos, ja siguin online com també a nivell presencial, per saber aprendre a cuidar i a cuidar-se. Hi ha una part d'assessoraments que fem com a atenció, diguéssim, o derivem en aquells llocs. Evidentment, tot el que té a veure amb preservar temes legals, no? Les voluntats anticipades, derivem, si no, especialistes en poder-ho fer. De fet, acaben de canviar el Codi Civil. Això tindrà un impacte. Llavors, nosaltres el que fem és també fer moltes guies, recursos, diguéssim, per poder assessorar i acompanyar bé. Ens dediquem, diguéssim, a anar darrere la pilota. Una qüestió molt important. També hi ha molta solitud perquè el 86% de les cures estan a càrrec de les famílies. Vull dir, aquí
1: 86%,
2: Exacte. De tot el que requereix un pacient, no? Llavors, aquí és el gruix. És una cura molt invisible. El Ricard és un exemple de la part visible, no? De professional. Però la majoria ho trobem així, no? I per tant hem d'acompanyar aquestes famílies a fer-hi front.
1: Maria, volies afegir alguna cosa al respecte?
0: Sí, volia afegir que això també es fa als ambulatoris, la treballadora social.
1: D'acord, hem de demanar una treballadora social al nostre ambulatori de referència.
0: No, és que hi és. I llavors has d'anar allà, explicar-li, i te dona totes aquestes possibilitats,
1: Amic. Tot. Per tant, l'acompanyament es pot fer,
0: Sí, clar. Tota l'història, que això en l'últim programa que feien d'aquests cursers que feien ho explicaven tot el que tenia, tot el que sigui de papeleo.
1: Per tant, important per la Patrícia i per gent que es trobi en la situació de la Patrícia. Fundació Pasqual Maragall us fan acompanyament en dues línies, no? Primer, preservar la memòria per les persones recentment diagnosticades. Encara es poden fer coses, no només pel fet de rebre un diagnòstic ja ho hem de deixar tot estar. I per altra banda, aquest acompanyament més burocràtic. Insisteixo, la Maria també diu que al vostre cap de referència podeu demanar els serveis, mai millor dit, d'una treballadora social o un treballador social, i us farà una guia, un acompanyament. Ricard, tu t'hi has trobat de vegades d'haver d'acompanyar, per una banda, el pacient, però per altra banda també a les famílies, amb el teu coneixement al respecte?
5: Sí, i també vull incidir en una cosa, que és que els cuidadors entrem en una fase, normalment, que no és la fase primera. O sigui, normalment la fase primera la família ho assumeix, la família se'n fa càrrec, i és quan ja comencen a ser més dependents que la família no pot, no hi arriba, llavors hi entrem nosaltres. Evidentment que fem l'acompanyament. Evidentment que m'he trobat a tenir que assessorar jo. De dir, no, has anat aquí, has anat a... Clar, jo treballo en un àmbit d'un poble petit, i llavors allà doncs has d'anar al treballador social de l'Ajuntament, sí que el cap també te guia, t'ajuda, i després hi ha la bona predisposició o no dels professionals que et trobis. Que això és molt important. Jo sempre dic que davant d'un Alzheimer ja hauria d'estar protocolitzat, i no sé si l'altre dia ja ho vaig dir, hauria d'estar protocolitzat una cosa, és a dir, s'ha de fer això, s'ha de fer això, s'ha de fer això, altra, però ja està marcat. O sigui, la família, quan rep el diagnòstic d'Alzheimer, ja hauria de posar-se en marxa.
6: Un servei, ja.
5: Exacte.
1: No em sembla malament, com un full de ruta, És a dir, en el moment que reps el diagnòstic, passa 1 és aquesta, passa 2 és aquesta. Sònia, els malalts d'Alzheimer, quan els diagnostiqueu, diguem-ne, se'ls ofereix aquesta possibilitat de dir, d'acord, paeix aquest diagnòstic, però segons sàpigues, ara ens ho deia la Laia, que ara mateix tens les teves capacitats 90%, tu has de prendre decisions, tipus fer un document de voluntats anticipades, decidir sobre el teu futur. Això es fa a una consulta?
7: Es fa en molts dels casos, però jo diria que no és una mesura ben protocolitzada i ben implementada. Una mica connectant aquesta pregunta que tu em fas amb les aportacions dels companys abans, jo crec que estem en un moment de canvi. Nosaltres el que hem de fer és intentar passar d'un model actual en què, com deia la Laia abans, està, tota l'atenció està molt fragmentada, està fragmentada dins del que és l'entorn sanitari i la fragmentació entre el model assistencial sanitari i el social. En fi, aquí la fragmentació és absoluta. O sigui,
1: quan parlem de fragmentació, perquè la gent ens entengui també a casa, bàsicament és que has d'anar una finestreta per cada cosa, no? No està tot unificat. Llavors, esclar, ja en tens prou amb cuidar anava a dir un pacient, un familiar teu, amb tot el desgast emocional que suposa, amb tot el desgast físic que suposa, com a sobre posar-te en aquesta burocràcia kafkiana, no? d'intentar trucar a la porta correcta, no?
7: Sí, efectivament, totes aquestes aquests tràmits haurien de ser molt més fàcils, molt més amables per part de l'administració, i hauria d'haver-hi unes figures que guien el pacient i a la seva família, al seu entorn, en tot aquest recorregut. És a dir, és aquest full de ruta que tu deies abans, no? Uh-huh. I això depèn de figures com, per exemple, les infermeres gestores de casos o les treballadores i treballadors socials. Jo diria que aquests elements, aquests recursos, els tenim en el sistema, estan incorporats, potser no en la mesura o en el grau que seria necessari, però els tenim, i el que hem de fer és endreçar la manera com treballem, no? I hem de fer que aquesta integració entre aquests dos mons, no? El social i el sanitari, sigui una realitat, no? I aquí tenim, s'han fet passes en els últims anys per anar caminant cap a aquesta solució, però m'estic referint concretament, doncs, a la posada en marxa de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, cosa que va passar a finals de l'any passat, però que realment anem molt a poc, no? I les famílies necessiten respostes més ràpides i més àgils.
1: Ràpides. Maria, volies afegir?
0: Doncs crec que hauria de fer més àgil els ambulatoris. I el nostre, la veritat és que se fa moltes coses per a això. Inclús es va implementar cosa de les infermeres, que quan un malalt va a l'ambulatori, que és la nada d'això, es posen molt nerviosos a fer cua, van posar que a l'ordenador, ja quan tenen, ja té la visita, li surt una ratlla vermella o el que sigui, perquè aquesta gent no s'esperi, no es posin nerviosos.
1: Val, tu estàs dient com fer algun sistema per protegir aquest tipus de pacients. Expliquem-ho, el que proposa la Maria. Bàsicament és, hi ha cues, la gent es posa molt intranquil·la, és una malaltia que no és fàcil explicar-los aquesta situació, per tant, que hi hagi algun marcatge especial que els prioritzi a l'hora del triatge, no?
0: Exacte.
1: Laia, ara vaig de seguida amb tu, ara farem una pausa, abans però al 677-38-77-19 ens estan dient coses, Fran.
3: Doncs sí, la Maria José diu que interessant tot això que esteu explicant. La meva mare té mig Alzheimer i mig demència, tenim una cuidadora perquè jo treballo i el meu germà, doncs, de vegades es fa càrrec d'ella. El seu estat no és molt greu, està en un terme mig, diu la Maria José, té 94 anys, molts anys a totes les persones, doncs, que estiguin passant per aquest procés. I la Paula té una pregunta sobre el paper dels cuidadors. Com funciona un cuidador que té cura d'una persona que encara és a casa? Viu amb ells? Té un horari? Com s'organitzen?
1: Ricard, aquesta és una pregunta per tu.
5: Evidentment, depèn de quina fase estigui el malalt, però si és una fase avançada, normalment viuen amb ells. Sí que la família hi va, sí que la família està, però clar, és que un malalt avançat d'Alzheimer ja necessita 24 hores de cuidados. No pots.
1: Jo ara faré una pregunta a tots els que sou a la taula. Ricard, tu ets part interessada, potser. Però, en general, on està millor una persona malalta d'Alzheimer? A casa seva o en una residència amb personal especialitzat? Maria, vas fent que sí que no. Ricard, què em dius tu?
5: Depèn de la fase. En una fase final està millor en una residència.
1: I Maria, què en penses tu?
0: No. A casa.
1: A casa sempre?
0: A casa, les carícies, l'alegria de donar-les, de cantar-les, d'agafar-li la mà.
1: Sempre a casa, eh?
0: Sempre, per mi sí. Per tant, jo sempre els deia al grup que si ja no poden, que estigui molt això, sense cap problema, si busquin una residència. Però sense que les quedi remordiment, diguéssim, eh? Que ho facin.
1: Laia, ja no, què en penses tu?
0: Pues clar,
2: Jo diria que no hi ha una única solució, malauradament. Jo crec que no n'hi ha una de sola. Vull dir, per cada persona és diferent i cada persona té una situació diferent. No tots els domicilis són iguals, no tota la xarxa comunitària és igual, no totes les relacions familiars són iguals. Amb la qual cosa, a partir d'aquí, són les decisions que s'ha de prendre. Tampoc no tots els Alzheimer's són iguals. No tots els comportaments...
1: Ni totes les persones.
2: La sintomatologia, etcètera. Sí, sí. Per tant, aquí hem de fer-nos càrrec de tot això. Jo crec que el que hi ha una part que hi ha moltes persones cuidant en solitari. I això sí que és una cosa que cal canviar. Uh-huh. És a dir, l'Alzheimer és complexa. No és només que algú va perdent la memòria, no? Hi ha moltíssima sintomatologia associada. Una és la nosognòsia, que deia la Patrícia, no? Uh-huh. Sobre el tema del carnet de conduir.
1: Això
2: no
1: us volia preguntar, també.
2: Sí, uh-huh. Per això havia de demanar la paraula. La qüestió de no reconèixer la pròpia malaltia és un símptoma propi de la malaltia. Com afrontem això? Doncs hem de tenir aquests recursos i per això també necessitem el suport professional.
1: Per exemple, en aquest cas concret, sí, de la Patrícia, que deia, ostres, he trigat 6 mesos a poder-li retirar el carnet de conduir, m'imagino, perquè la Patrícia com a filla preocupada de dir, és que aquest senyor es fotrà un ensurt, no només a ell, sinó a algú més a la carretera, no? Com s'ha de gestionar això?
2: Mira, just és que vam fer una reunió perquè el Servei Català de Trànsit estava preocupat, bueno, està preocupat per això i per veure com els sistemes de valoració, no, i de revisió en els carnets de conduir, que també crec que doncs, tenen les seves carències, no? Tothom que ha passat per allà també sabem com són, doncs com podem incorporar o millorar, no, en aquestes revisions les nostres capacitats, no? Tant les capacitats executives, les funcions que requerim a l'hora de conduir. Al final és una qüestió de seguretat del conjunt i de la persona.
1: Perquè fins ara, és a dir, quan algú rep el diagnòstic no li arriba, evidentment, a la DGT perquè és privat, però ho has de notificar? Com
2: no,
1: funciona ara?
2: No és obligatori, però sí que el protocol i la... Em sembla que és la Societat Espanyola de Neurologia, vull dir, hi ha uns protocols de que un diagnòstic t'impediria, però evidentment, primer, no tothom està diagnosticat, no hi ha un sistema d'informació ni es recull això en cap registre, per tant, això és difícil de controlar. Mm-hmm. No? I si a més un no vol reconèixer, no és que no vulgui, és que la seva malaltia no pot, per tant tindrem aquí un problema. Per tant, hem de millorar també els sistemes de control i de revisió de les capacitats.
1: Perquè actualment, o sigui, la Patrícia s'ha trobat anant a la DGT o anant al Servei Català de Trànsit dient el meu pare no pot conduir.
2: Sí, aquí ha entrat llavors en un procés administratiu. Ell ha dit això i ha trigat el que ha trigat, diguéssim, l'administració en reconèixer. Però sí que és veritat que això impediria. Uh-huh. O sigui, formalment impediria. Uh-huh. Ara, com connectem aquesta informació, no? Com ho sabem? Uh-huh. I l'altre és com som proactius, fent revisions que incloguin això.
1: Maria.
6: Eso es lo que, cosas que explico jo també, no? Uh-huh. Tot això surten moltes coses.
1: Ah, també surt, al taller?
6: Tot això. Perquè hi ha gent... Al meu marit no li van renovar. Però hi havia un camioner amb un d'això... que no havia manera de que no conduís.
1: Perquè era parada de la seva identitat, això com ho expliques, no?
6: Que li vam explicar diferents coses i al final que anés als Mossos i als Urbanos i li digués que anessin a retirar-li el carnet. Uh-huh. Que deia que no podia conduir, que havia fet algo d'això i a casa i, bueno, li van treure.
1: Maria i Ricard, una pregunta molt concreta per vosaltres i us demanaré que penseu exemples. És a dir, ara algú es troba... Estic pensant en la Patrícia, però la Patrícia com a figura que encarna moltes persones que ens estareu escoltant, que té el seu pare malalt a la casa. I aquests tipus de pacients, tots tenim algú a prop, pregunten les coses una i una altra vegada, una i una altra vegada, una i una altra vegada, tu fas el mètode de repetir-li les vegades que calgui, però a la 17a vegada, home, els nervis, ja et vencen. Doneu trucs a la gent que ens estigui sentint ara mateix a casa de com fer aquest abordatge, com tenir aquesta paciència, alguns trucs des de la vostra experiència. Va, Ricard, comences tu i després anem a la Maria.
5: La paciència, tu ho has dit, vull dir, no hi ha més.
1: Entendre que no t'has d'enfadar, no?
5: Bueno, costa molt, tu ho has dit, a la 17a vegada poder, però acabes empatitzant de tal manera que dius, bueno, pues digue-m'ho 35 vegades, que t'ho contestaré 35 vegades, o no, a la 17 deixaré de contestar-te i abordaré un altre tema, no? I sobretot una cosa que deia la Maria i que abans m'he oblidat, que és el carinyo, donar la mà, el contacte físic, saps? Vull dir, és molt important que la persona se senti acompanyada. La desorientació és tal que moltes vegades estàs parlant i no saps si t'entén, si no t'entén, si t'està escoltant, si no t'està escoltant, però en canvi el contacte aquest sí que el tenen. Això triga molt en perdre, saps? En el qual... Doncs, més enllà de trucs, que no sé si n'hi ha cap, simplement és això, paciència.
1: Mm-hmm. És I no un mal... discutir, no?
5: Bueno,
1: per això jo ho he vist molt a prop a casa.
5: Bueno, no discutir.
1: T'ho he dit, no m'ho has dit.
5: O si cal, no sé. Al final també ell és una persona, vull dir, amb els seus ets i uts.
1: No, això també és molt interessant, no sentir-te culpable.
5: Ah, no, no.
1: Perquè
5: no,
1: també tenim dret, no?, a equivocar-nos.
5: Home, i tant, per suposar, no sentir-te culpable mai. Uh-huh. Sempre dic que és més fàcil fer de cuidador des de fora que fer de cuidador sent familiar, eh? Ser familiar i cuidador és molt dur.
1: I 24-7. Maria, va, trucs. Coses que expliques al taller.
6: No, això, els trucs és que és canviar el sistema. Si te diuen moltes vegades una cosa i repeteix, doncs és canviar-li
1: el tema.
6: El tema.
1: Val.
6: O explicar-li, ostres, mira, anem a la finestra que mira què ha passat.
1: No val. Sé, com els nens petits, en realitat. Ara ho deia la Sònia, és una mica similar, eh? No? Canviar el focus.
6: El meu marit era molt bona persona i molt, bastant tranquil, però també veia, per exemple, gent, molta gent. I diu, on està? Oh, hi ha aquesta gent. No et preocupis, que no els faig el sopar. Ara mateix l'abro la porta i se'n va.
1: Val. I ja veia gent inventada, perdona'm, eh? Inventada. Ah, d'acord.
6: Volia anar a casa seva. A casa seva era a Sant Hilari, no a casa nostra. Doncs, ostres, ara no podem, Lluís. S'està fent de nit i no hi ha metro, ni d'autobús, ni res.
1: D'acord, com seguir una mica el joc, no? No portar-los la contrària directament dient...
6: La contrària...
1: No, Lluís, és que tu no vius aquí, fa 30 anys que vivim aquí. D'acord, sinó dir, ostres, mira, interessant, anem-hi demà perquè ara és fosc i no hi ha autobusos.
6: I com això, mogollón de coses que t'inventes. Mogollón. I quan no, pues t'acostes, l'agafes, la fas un petó, mira que m'acostàs, això o l'altre, i es tranquil·lissa. La música.
1: La música, a veure, anem a la música.
6: Música, estupendo. Tranquilo, perquè la tele és com si no veiés, perquè no l'entenen. El periòdico, cada dia el periòdico, al final vaig pensar, si cada dia, sempre mira només les fulles, amunt ja en té prou. Sí.
1: Trucs.
6: I la passava de
1: ràpid. La música, a nivell neurològic, Sònia, la música, tots els cuidadors, cuidadores, ens parlen de la música. Quin és l'efecte que fa al cervell la música amb un malalt d'Alzheimer?
7: Em temo que aquesta resposta no us la podré donar, però sí que la música té... Bueno, ja ho hem dit, no? La música mansa a les fires, per tant, això és saviesa popular, que té uns fonaments, evidentment, biològics i fisiològics, que jo no seré capaç d'explicar-vos perquè no sóc una experta en aquesta àrea, però sí que és veritat que la música té efectes terapèutics i efectes terapèutics que s'han provat, per exemple, en el món de, o en l'àmbit de l'ictus, com a una manera, diguéssim, d'estimular la plasticitat neuronal i facilitar la neurorehabilitació després d'un accident o d'un accident vascular cerebral.
1: Laia.
2: Sí, jo diria, no hi ha receptes màgiques, però és veritat que la música és un element bastant comú en totes les relacions, en centres especialitzats també amb demències. Primer, perquè a mesura que avança la malaltia costa més connectar, no? I connectar amb la paraula. Però la reminiscència, que és una eina fonamental, és a dir, anar als records, diguéssim, no, més antics, la música és el que ens desperta i ens connecta amb les emocions.
1: D'acord.
2: O en moments viscuts, que realment ens han tocat i allà ha quedat, no? I pot fer recuperar això. I és una manera de reconnectar amb la persona, igual que parlaven del tacte, no? O les olors, el menjar. El menjar també és fonamental. Diguéssim, aquesta exploració sensorial...
1: També,
2: amb persones.
1: Perquè a vegades cometem l'error de... No, bueno, com que és malalt de...
2: No.
1: Li donem menjar d'hospital. No.
2: A l'inrevés. Mira, vam estar de... La Sònia vam estar de viatge a Astúries, que tenen una xarxa molt potent de centres especialitzats. I una de les coses que treballaven era amb cuineres tradicionals de menjar asturià en els centres de dia especialitzats en Alzheimer. Per què? Perquè efectivament, o sigui, nosaltres
1: com el ratatouille, no? El ratatouille clàssic,
2: clar,
1: allò.
2: I hem de preservar la dignitat de la persona està fins al final. Uh-huh. Per tant, anem a descobrir allò, no?, que el manté connectat, diguéssim, amb la vida. I tota la part sensorial és el que la pot fer reconnectar no?, amb la seva experiència de vida, no? I jo crec que això... Bueno, la música és fonamental, però són totes aquestes coses.
1: Maria, i després tinc una pregunta per vosaltres.
6: Sí, és que la música se pot tornar enrere.
2: La reminiscència.
6: Exacte, se torna enrere. Aquelles cançons que havien sentit als anys 70 i els 50 i el d'això, no? Totes aquestes cançons antigues, com les fotos antigues, diguéssim, de la família, té un viatge.
1: Mira, en aquest sentit, Maria, Laia i Ricard, és convenient parlar-li a un malalt d'Alzheimer de qui va ser? Tu vas fer això, feies l'altre, et dedicaves a això?
6: Fèiem. Hem anat aquí. Hem anat allà.
1: Fèiem.
6: Les fotos. Mira, quan vam anar aquí.
1: D'acord.
6: Quan vam anar allà. Les mira, que pot ser no les reconeix al lloc que d'això, però mentrestant està com que ho sent, no? Com que l'escolta.
1: Perquè tu, Ricard, amb els teus pacients, diguem-ne, hi parles de la seva vida.
5: Sí, i parlo, evidentment, parlo de la seva vida. Ella ha dit d'un aspecte... Sònia, no?
1: Laia.
5: Ha dit d'un aspecte de cuidar el físic, doncs sortir a passejar amb ells, mentre es pugui, és fantàstic, perquè a més, en els pobles te trobes amb molta de gent, saps? Llavors, ells no coneixeran, però l'altra gent sí que el coneix, s'atura, tu llavors ja tens un tema per explicar-li, mira, ens hem trobat a tal o no sé què, no sé quantos... Sí, sí, i per l'èxit del que hem fet, i vaig cuidar una senyora que era una gran cuinera i que quan jo cuinava a casa seva, doncs la deixava que estigués amb mi, no? I em deia, i en fi, vull dir que sí.
2: I qui han estat és recuperar la seva identitat i parlar d'algú que ha estat mestre. Per tant, hem de recuperar, i l'altre dia... Bueno, això és el que es fa, precisament, en els centres especialitzats. Hi ha des d'experiències amb la IA, ara, doncs gent que recupera com era el seu poble, no? Com... qui era la seva família, com recuperar fotos. I una de les coses molt importants per preparar el futur és treballar la història de vida. Quan no puguem parlar-hi, hem de saber qui era aquella persona. Si acaba en una residència o cuidat per una persona que no la coneix des del principi, està molt bé poder preparar què és el que m'agrada, qui sóc, qui...
1: Per tant, això ho faries al mateix pacient quan li diagnostiquen i al seu entorn, no? Que facin una espècie d'àlbum d'història de vida.
2: Jo crec que això és fonamental, perquè mai sabem. En el cas de la Maria ha pogut cuidar els seus éssers estimats, però una altra persona potser l'haurà de cuidar algú. I aquell algú, molt bé que sàpiga qui ha estat, què li agrada, què no li agrada, què li molesta especialment, per poder mantenir una cura, doncs, amb dignitat.
1: Ricard.
5: Quan jo debutava a cuidar una persona, em sentava amb la família i jo em feia, doncs, amb el seu currículum. És a dir, ha estat això, ha fet això o altre, no sé què. Primer, per saber amb qui estava, i acabat, perquè arriba una fase en què...
1: Clar.
5: Tu has d'explicar-los qui són, què han estat, què han fet, qui és el seu fill, qui és el seu parent, etcètera.
1: Has de conèixer aquesta persona. Exacte. Maria. Sí, sí.
6: Una de les coses que és molt important, per mi, almenys, els nets. Això és una cosa que les omple, que arriba... El meu net tenia 2 anys o 3 quan d'això, però se le tirava a sobre i ella deia malparit. Perquè era la paraula de Sant Hilari, com d'això. I ell, però jugava amb ell, que li lligava la cadira com si fos los indios, se tirava a sobre, i això...
1: Que tinguin vida al voltant, no?
6: Imagina, però fins a l'últim dia, cada dia la trucava al Jordi, que ja estava molt malalt, ja no sortíem, ja d'això. I li deia, avi, com estàs? I deia, malament. I deia, no, avi, que estàs bé. I li deia, malparit. Fins que ja estava, que va estar 3 dies en un hospital, els últims 3 dies que d'això, pues fins a l'últim dia encara feia quan li posaven el telèfon.
1: Per tant, que mantingui contactes amb els nens.
6: És una cosa que la gent, les famílies se queixaven d'això, de que no volien anar als nets, perquè sempre repetia el mateix, perquè sempre deien lo mismo, perquè sempre...
1: Que això és una part, perdoneu, que hem de fer nosaltres com a educació, de dir, escolta'm, estimar-se una persona també és estimar-se-la amb totes les condicions de salut física que es pugui trobar, no?, en el futur. I sí, entenc que un adolescent de 12 anys o de 6 o nens de criatures més petites faci, permeteu-me l'expressió també, pal anar a veure el iaio o la iaia que es repeteix, no? Però també els hi hem de traspassar, de dir, primer, tu estàs aquí gràcies a aquesta persona. Segon, és el meu pare, i les persones s'han de cuidar i s'han d'estimar, no? Potser és una feina que hem de fer a casa,
6: claro,
1: no?
6: Clar, clar, exacte. Però a més, és un dia a la setmana, per exemple, unes hores. No dic cada dia, però de tant en tant fer-les una abraçada i no... Això, digues, és el net. Jo crec que això... ho senten.
1: Ara em deia la Laia, em donava una dada, em deia el 85% de les cures recauen sobre les famílies. Doncs la Patrícia ens obria un altre ventall. Ens deia, ens hem de cuidar. Com se senten les persones quan els enviem el missatge típic de tu el que has de fer ara, Patrícia, insisteixo, la Patrícia com una alegoriada, el que has de fer és tenir temps per tu i cuidar-te. Això és el que ens deia ella.
4: I com a cuidadora, pues que et diguin, no, 35 minuts, tens que veure-ho des de lluny, és impossible, perquè estàs ficat allà de cuidar i que no li passi res i que, no, i que, que estigui ben cuidat. El meu pare m'ho fica, m'ho fica fàcil perquè accepta els meus cuidados o les, els meus suggeriments, però hi han coses que després se l'obliden i és un altre començar i un altre començar. I és horrorós.
1: Cuidar el cuidador. Moltes vegades llancem aquest missatge, jo crec que a fi de bé, eh? Molts diem, ah, no, Patrícia, Montse, Conxita o Antonio, m'és igual, eh? T'has de cuidar tu. Has de tenir temps per tu. Has de distanciar-te del problema. Però ens deia ara la Patrícia, és impossible. Això també ho abordeu en els vostres tallers, Maria?
0: Sí, bueno, les diem que, jo mateix la dic, els diem que vagin a piscina, que surtin, però esclar, com?
1: Com?
0: No tenien diners.
1: Com?
0: No tenien diners per pagar una persona. Molta gent del barri no té diners per donar una persona.
1: Com han de pagar algú per anar a la piscina?
0: Claro, lo de la, lo que donen la, com se llama, la...
2: La llei de dependència.
0: La llei de dependència tarden moltíssim, a sobre si és el primer grau o el segon, no res, amb això no tens per res, con lo cual no te queda més remei.
1: Per tant, no hi ha un altre.
0: 24 hores. Sortir al carrer amb ell, a sentar-te una mica en un d'això que doni l'aire...
1: Tu... Però, per tant, temps per nosaltres mateixos és bastant difícil, no. Abans no s'aprova aquesta llei de la dependència, hi ha unes ajudes, etc. Ricard, tu tenies a dir aquí.
5: Sí, però... perquè... El que deia al principi, no? Ser cuidador familiar és això.
1: És que... Si és 24-7, eh?
5: Ara marxo, no. No perquè li passarà això, no perquè no sé què, no sé quantos, no perquè... O sigui, el teu cap sempre està pensant. I està pensant quan ets un cuidador extern, com és el meu cas, però
1: imagina't.
5: Clar, jo feia les meves hores, les meves hores de descans, les dues hores diàries, més el meu dia de festa al cap de setmana. Tot i això, quan estava de festa, moltes vegades pensava, no? Ui, que... Ah, imagina't sent familiar. Vull dir, és...
1: Imagina que sigui el teu pare.
5: Exacte, vull dir...
1: És, la teva sogra.
5: És una bestiesa, t'absorbeix, o sigui, se't menja.
1: Per tant, ja mal a passar el taler. Si no hi ha quartos per contractar algú, estàs, entre cometes, esclavitzat.
2: Aquesta és la injustícia. Nosaltres, quan, com els programes de la Maria, no? Nosaltres tenim un que es diu Aprèn a cuidar i a cuidar-te. Uh-huh. Primer perquè sabem què és el que passa, no? Que ara mateix no hi ha aquest recurs. Ara la lluita ha de ser que aquestes persones no poden cuidar en solitari. Ningú pot estar 24-7 en una situació, a més afrontant situacions que són desconegudes, perquè hi ha una part d'expertesa que no es té i que, per tant, necessitem aquest suport. I això sí que ja en nom, no, de tota la causa de l'Alzheimer és demanar que s'activin recursos. No podem comptar, no, amb tota aquesta obra gratuïta i, a més, sense aquest acompanyament. I l'altra és la formació no només a famílies sinó a professionals, que també hi ha molts professionals que se senten sols, eh? Vam fer un estudi l'any passat com a fundació que es deia Cuidar Millor, on vam entrevistar a més de 300 professionals d'arreu de l'estat, de residències, de centres. El 67% no havien rebut cap formació en demències. I això genera...
1: Doncs ja estem al cap del carrer, no?
2: Amb la qual tenim fronts on avançar. Fem,
1: Ricard,
2: sistema.
1: Maria, i després anem als comentaris, perquè sé que sou molts els que us esteu manifestant a través de WhatsApp, al 677-38-77-19. Ricard.
5: Crec que va ser la teva companya Lívia, que em va preguntar: hi ha cuidadors especialitzats en Alzheimer? I jo vaig contestar que jo sàpiga no. O sigui, els cuidadors estem formats com a cuidadors. Després, la vida et portarà que si cuidadors una persona amb Alzheimer... Doncs,
1: n'aprens,
5: aquest,
1: no?
5: Exacte, i aquest, quan, malauradament, quan hi ha tants casos, quan aquest, amb aquesta família has estat, t'apareix un altre perquè diu: ai, mira, que al meu pare li han diagnosticat això, saps? I així vas fent, i et fiques en un cercle, entre cometes, viciós, de cuidar a gent amb Alzheimer, però no hi ha. Jo sàpiga que no hi ha una formació específica per cuidadors amb Alzheimer.
1: Pel que diuen a les... els expertes també diuen que no. Maria, el teu comentari, anirem a la publicitat.
0: Pues, això que diuen, pues, jo sí que he estat les 24 hores durant 8 anys. És que... més la meva mare, que estava també... Això. Això és una cosa que mira com la gent que està cuidant, com és expressa.
1: Mira, la Maria m'està ensenyant unes imatges que em diu: amb quines imatges us veieu més reflectits? I hi ha una imatge que es veu una cuidadora amb la persona malalta, amb una imatge idíl·lica, de dir, sí, però al costat hi ha una de desesperació i una de tristesa i de plor absolut, perquè estàs en una gàbia. I perquè a sobre suposo que hi ha aquest sentiment de culpabilitat de: no m'hauria de sentir així per estar cuidant a la meva mare, al meu pare, a qui sigui, però jo també necessito espai per mi, i entrem en una roda, que és la que deia ara la Patrícia, no? Que és molt difícil, i que a sobre, des de fora, et diuen: no, el que has de fer és prendre temps per tu. Sí, però vindràs tu aquí, està, amb la meva mare, i a cuidar-la? Vindràs tu a fer-me la substitució? al 677-38-77-19. Podeu dir la vostra, Fran.
3: Doncs mira, precisament, ara que parlàvem de la feina dels cuidadors, l'Anna diu, poca gent sap això, expliqueu i confirmeu, jo us ho confirmo, diu ella, els cuidadors poden constar com a tal i poden cotitzar per aquesta feina. La meva mare ha cotitzat per ser cuidadora.
1: Això és superimportant. Ara intentarem explicar-ho després de la publicitat, aquesta cosa en concret, perquè, per exemple, si jo tinc, m'invento, la meva mare al meu càrrec, jo em puc donar d'alta com a treballadora, entenc, autònoma, i cotitzar com a cuidadora de la meva mare. Ara intentarem donar resposta. Laia, tu ens podràs donar resposta a això? Ho mirem. Intentarem donar resposta després de la publicitat.
3: Ja abans parlàvem de com vincular les experiències viscudes, no?, per aquestes persones, aquests malalts d'Alzheimer. El Pere demana si també a través del menjar, d'aquells gustos coneguts o de plats que els hi agraden molt, també els pot ajudar. Perquè, diu, a mi em passa que menjo de vegades algun plat o alguna recepta on m'han posat allò que m'agrada i faig un viatge al passat.
1: Ara dèiem, aquest efecte ratatouille, Pere, és així. Poseu-los menjars que li hagin agradat i també així estimulem els diferents sentits. Què més?
3: Doncs, mira, ara s'ha passat una cosa amb l'ordinador, com abans t'ha passat.
1: Ai, de mort, eh?
3: Amb els auriculars, no, el Quim subratlla la importància de la paciència i la Rosa Maria pregunta, què podem fer si aquesta persona que té Alzheimer comença a tornar-se agressiva per molta paciència que tinguem nosaltres, què hem de fer, com hem d'actuar?
1: Doncs anem a la publicitat i de seguida ho responem això i el tema de fer-se autònom i donar-se d'alta com a cuidador d'aquesta persona. Ara venim.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
9: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
10: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
11: Expocasió, home.
10: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
13: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
14: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
13: Entrades a auditori.cat.
15: No és només un reality.
16: A què hem vingut aquí?
17: A guanyar!
15: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
18: Vaig al límit amb tu.
19: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
20: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
21: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
23: De 12 a 2 és la meva vigília de pau.
22: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
24: Ara sense els pares vius, però sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
25: La nit dels ignorants, de diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
26: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
25: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Una solució que em consta que està impactant a moltíssima gent que ens està escoltant. Estaríem hores i hores i hores parlant d'això. M'agradaria aterrar dos conceptes que han sortit abans de la publicitat. Comencem pel senzill. Laia, jo he dit donar-se d'alta d'autònoms per constar com a cuidador de la persona que tens a casa. No és ben bé així. A veure, expliquem.
1: Jo dedueixo, tampoc no conec la casuística, però jo entenc que dins de la cartera de, dependència existeix el que és la prestació per cuidador familiar. Llavors, en aquest cas, hi ha una prestació. De tota manera, depèn de la intensitat, del grau, no? Del que tens dret, diguéssim, a rebre. No? Viure, s'ha de viure, no? en el mateix domicili. I aquesta és una mesura que ha anat avançant amb el temps. Primer hi havia el tema de la manca de cotització, després s'ha incorporat en l'última modificació a la llei de dependència, hi ha hagut algunes millores, i després per cada comunitat autònoma, diguéssim, hi ha també serveis diferents per a aquestes persones que cuiden.
0: Jo aquí començaria a fer el missatge que, sabent que existeix això, que ens ha dit un oient de la solució, i ara ho matisàvem amb la Laia, aneu al vostre cap de referència, demaneu per la treballadora social i li exposeu, escolta'm, hi ha aquesta situació, què en podem fer? Perquè de vegades és preguntar, i els CAPs són un organisme fantàstic per tot, perquè el document de voluntats anticipades, que molts esteu preguntant per WhatsApp, com el fem? El CAP, t'agafen de la maneta i et diuen, mira, aquests són els documents, aquests són els supòsits, i t'ajuden a no omplir-los. Si no sabeu com fer-ho, vam fer un programa especial dedicat al document de voluntats anticipades. Us l'enviem també ara mateix a través del grup de la solució, de la nostra comunitat de la solució, aquest especial sobre document de voluntats anticipades. Ens queden 2 minuts i mig i com ho fem? Una pregunta de la Rosa Maria. Francis,
2: sí,
0: sembla que la recuperem.
2: És així. Sí, la Rosa Maria ens demanava què podem fer. Diu, valora molt la paciència que cal tenir per ser cuidadora, però què fem quan aquella persona malalta d'Alzheimer es comença a posar agressiva? Com ho hem de fer i què li hem de dir?
0: Què hem de gestionar? Ricard, va, aquesta va per tu. Tenim 2 minuts per posar punt i final.
3: Sobretot, intentar que no et pegui. O sigui, intentar parar-lo, calmar-lo, és difícil. És una part que emocionalment et desgasta molt, però no hi ha més, o sigui, no.
0: Clar, però el Ricard fa 1,80 m, la Maria fa 1,50 m.
3: Sí,
0: Maria.
3: Sí.
4: Doncs hi ha remei també, això, eh? S'ha d'anar al metge, explicar-li i li doni una medicació o algo per a no tenir tanta això.
0: La Sònia.
4: I això, com altres coses, com també... Espera.
0: És que acabem el programa, Maria.
4: Vull dir de la sexualitat. Ah. Que es posen molt agressivos també, i també n'hi ha, s'ha d'anar al metge i explicar-les allò, també n'hi ha una...
0: Doncs mira, Maria, has fet bé d'insistir perquè em sembla superimportant.
4: Però
0: a les parelles de parlar de persones malaltes amb Alzheimer s'ha d'explicar al metge, s'està posant sexualment agressiu.
4: Sí.
0: Protegiu-vos a vosaltres també. Sònia.
5: Jo només volia afegir un comentari que em sembla que és molt important i que té a veure, evidentment, quan les famílies es troben amb aquestes problemàtiques han de consultar els professionals. Però, i això és una autocrítica pel sistema sanitari i el sistema social que tenim, hem de transformar aquests sistemes en alguna cosa que no és reactiva als problemes, sinó que és proactiva i que ja planteja de bon inici a les famílies, escolta, et pots trobar amb això i allò, en qualsevol moment en què tinguis un problema, aquí estem, la porta està oberta perquè vinguis a parlar amb nosaltres.
4: Perdó, eso es lo que faig jo.
0: Doncs a la Maria.
4: Cada 9 setmanes.
0: Trobeu a la Maria, de fet, la trobeu al CAP de Sant Martí, en aquest programa per ajudar familiars a través del programa Pacient Expert de Catalunya. Avui hem parlat de com podem acompanyar els malalts d'Alzheimer i com cuidar els cuidadors. Ho hem fet amb la Maria Calvo, amb la Sònia Avilleira, amb la Laia Ortiz i també amb en Ricard Domènech. Moltes gràcies a tots quatre. Una abraçada, guapos. Nosaltres ho deixem aquí. Fran Domènech, tornem demà, eh?
2: Ens veiem demà, Lisenda de Carot.
0: Demà tornem per parlar de com es viu amb altres capacitats, com detectar-les i com procedir. Volia. Ostres, diu. Mira.
4: No, és que volia... No.
6: Els maquinistes provoquen un nou matí de caos a Rodalies. Bon dia, són les 2.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: Rodalies. Rodalies funciona encara ara a mig gas, després de la plantada dels maquinistes aquest matí, que han decidit no pujar els trens al·legant motius de seguretat, Joan Bota.
8: El govern parla obertament de boicot i tant Renfe com Adif sostenen que la seguretat estava garantida, tot i les pluges torrencials dels últims dies, i que el problema de fons és un conflicte laboral. Fins a quarts de 10 pràcticament no ha circulat cap tren i això ha provocat el caos. La mobilitat a primera hora amb col·lapse també de moltes carreteres en plena hora punta per la gent que optava per agafar el cotxe.
6: Connectem amb l'estació de Sants i amb Mataró, dos exemples del que està passant ara mateix a la xarxa de Rodalies. Joan Garcia i Marta Vallès.
9: I ara el panorama encara és negre. Aquí a Sants molt pocs trens i amb retard i pocs usuaris. Segurament ja escaldats pel caos de primera hora o no s'han mogut de casa, si ho han pogut fer, o han optat per els mitjans alternatius que ja els recomanava un missatge de Renfe a primera hora. L'R1 cap al Maresme, sobretot, és la que va pitjor.
10: Doncs, ui, als viatgers del Maresme se'ls ha acabat la paciència, sense trens, i amb la recomanació dels informadors de Renfe que anessin a buscar aquest transport alternatiu pagant, esclar, ells el bitllet.
11: No funciona, que digan la verdad. No funciona toda la R1.
12: Como perros. Y luego búscate la vida.
13: Pagamos nosotros. Sí. Su puta madre. Eso ha dicho, que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
10: I el fet d'enviar els viatgers cap a la línia regular de busos d'Acció Barcelona ha col·lapsat també aquest servei.
6: El govern admet que la situació a Rodalies aquest matí és inadmissible i no dubta a assenyalar els maquinistes, mentre que Junts per Catalunya denunciarà Renfe per un dels precedents del caos d'avui, el gran col·lapse del mes de gener. Parlament, Albert Prat.
14: El govern acusa el sindicat majoritari d'haver utilitzat els usuaris de Rodalies pel seu rèdit laboral i assegura que no hi havia cap perill a les vies. Tot i això, la Generalitat no avança si demanarà responsabilitats als maquinistes.
15: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva.
16: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
6: Mentrestant, l'aiguat que dilluns passat va agafar el Vallès Oriental i concretament Granollers per sorpresa hauria provocat una víctima mortal, un home o dona que els bombers han trobat a la Riera de les Franqueses.
8: És un home i no és cap dels dos desapareguts que s'estan buscant. Mentrestant, Xerta, el Baix Ebre treballa per recuperar la normalitat després de ser la localitat més afectada per les pluges torrencials d'ahir.
6: Doncs anem cap allà, Xerta, Jordi Barranca.
17: Bon dia. Sí, durant tot el matí, veïns, voluntaris, brigades i bombers han treballat per retirar tota la brutícia acumulada als carrers del municipi, una feina que serà llarga i feixuga. Mentrestant, també entre els veïns i l'Ajuntament, cert malestar perquè l'alerta, ahir el missatge és alert, va arribar tard. Tot plegat s'ha pogut copsar en un programa especial que ha fet el matí de Catalunya Ràdio des d'aquest municipi del Baix Ebre.
6: Per cert, que la vaga general per l'habitatge, promoguda pel sindicat de llogateres, ja té data. Serà l'11 de novembre.
8: A dos dies, per tant, de l'inici de la campanya electoral per les eleccions anticipades del 29 de novembre. El BOE ha publicat avui el nou decret del govern espanyol per frenar els desnonaments de persones vulnerables.
6: I avui és 7 d'octubre. Per tant, avui fa 3 anys dels atacs de Hamas contra Israel que van desencadenar la guerra a gran escala contra Gaza. Corresponsal Jordi Brascó.
18: Els israelians celebren diversos actes commemoratius mentre continuen reclamant una comissió d'investigació independent que permeti saber per què no es va poder aturar el pitjor atac que mai ha patit el país. Als quibuts pròxims a la franja, els veïns debaten què fer amb les cases destrossades aquell dia i que encara són de peu.
6: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
19: Bon dia.
6: Adeu multitudinari a Leo Messi després de 20 anys jugant amb la selecció argentina.
19: Va marcar un gol de penal en el 3-0 davant Benín i es va acomiadar dels argentins.
20: El no venir más va ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
19: Segueix la polèmica amb Cristiano Ronaldo. El portuguès ha fet un llarg comunicat per dir que el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, no ha tingut paraula. Repassarem al Catalunya a migdia aquest comunicat perquè té fragments interessants. I notícia del Fem Futbol, podcast de Catalunya Ràdio del futbol femení. El Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any.
6: A veure com tenim la circulació aquest dimecres. Mariluz García, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs amb poques complicacions a l'àrea de Barcelona, només amb algunes retencions a les rondes i pel que fa a les conseqüències de les pluges, encara tallades la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament i també entre la Roca i Argentona es fa pas alternatiu a causa d'esllavissades. Continua també tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses perquè està inundat.
6: I ens falta el temps.
22: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Ara mateix la situació em fa l'efecte que és tranquil·la, però crec que no ens hem de confiar gaire. Francesc Mauri, bon dia.
23: Bon dia.
6: Perquè a la tarda torna a haver-hi pluges.
1: Sí, el que passa és que cal deixar clar que canvia el grau d'intensitat. És a dir, deixaríem enrere els ruixats torrencials, això vol dir intensitats de 40 litres en 30 minuts o superiors, i passem a ruixats de 20 litres en 30 minuts, que vol dir que pot ploure fort en alguns sectors, però de manera puntual, al voltant de les comarques que envolten el prelitoral, alguns punts del nord-est i el Pirineu. I demà canvia el signe de tot plegat. Alguns ruixats al Pirineu, fins i tot neu demà a la tarda per sobre de 1.800 metres, caiguda de la temperatura. Ens haurem d'abrigar les properes nits i, anecdòtica, la nevada, evidentment. I també aquests ruixats encara demà mig matí, migdia, primera hora de la tarda, a punts entre el Baix Empordà i el Maresme, sud del Baix Empordà i el Maresme, locals. I s'acaba tot perquè divendres arriba el sol.
6: Gràcies, Francesc, bon dia.
1: Bon dia.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Les 2:07. Aquest és el retrat sonor que ens deixa una nova jornada de caos al servei de Rodalies.
3: I ara esperen a l'R8, que no passa, i agafaran autobús, a veure si arriba.
5: Aquí no passa ningú. No.
23: Hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema.
24: No trobo normal que davant d'aquesta situació no se li dongui més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
25: Estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, tenim que tindre fe, suposo.
23: Jo he vingut...
6: Són només alguns dels usuaris indignats i també resignats que durant tot el matí s'han pogut sentir a l'antena de Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio. A primera hora d'aquest matí, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país. El sindicat majoritari demanava garanties de seguretat després dels últims aiguats, mentre a les andanes s'acumulaven els passatgers que no sabien què és el que passava. De seguida, el caos s'ha traslladat al servei alternatiu per carretera, perquè els autobusos, òbviament, han fet curt. A aquesta hora, Rodalies funciona, tot i que amb molts retards i també amb cancel·lacions. A l'estació de Sants tenim el David Mendoza i el Joan García. Joan, bon dia.
9: Bon dia, Òscar. Aquí a Sants el que vaticinen les pantalles no és cap garantia que passi. Per l'usuari, el pitjor escenari possible. Això és el que passa ara després d'un dia que ha començat sense trens i amb un missatge que ja feia tema o pitjor. Un missatge de Renfe que deia que Rodalies no funcionava per causes alienes i la recomanació de buscar transport alternatiu. Els maquinistes s'havien plantat perquè no els havien arribat de Renfe els certificats de seguretat a la infraestructura. A sobre, al vespre, en plena discussió entre l'operadora i els maquinistes, que hi ha un arbre sobre un tren, afortunadament sense fer ferits, entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes, no només el CEMAF, ho atribueixen a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat des de l'accident de Gelida. I el director de Rodalies, Òscar Playà, deia això.
26: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
9: El CEMAF, a través d'un comunicat, acusa Renfe i Adif de jugar amb la seguretat i desmenteix qualsevol motivació laboral en la paralització. Fins que no han arribat els certificats, tot això ja eren 9:45 del matí, els maquinistes no han agafat els trens que s'han començat a moure per les línies operatives. Però avui, com diem, és d'aquells dies que no pots saber veure quan arribaràs perquè no saps quan et passarà el tren, i això és el que ens deien alguns usuaris.
27: Les pantalles fiquen una cosa i uns altres els de seguretat, diuen les altres. Tothom estava amb aquesta incertidumbre, no?, de si venia el tren o no, i no sabíem quan arribava, i ha sigut una mica desastre.
28: La muda és que cada dia, cada setmana passen coses d'aquestes. Jo he d'anar ara fins a Sant Celoni, jo puc permetre'm esperar, però clar, no és la idea.
9: Ara mateix, com diem, molts trens cancel·lats, sobretot a l'R1 cap al Maresme, i les plataformes d'usuaris, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, que diu que no pot ser que quan hi hagi un temporal fort hi hagi un accident ferroviari que tanqui el sistema, i exigeix al govern que en aquests casos decreti el teletreball.
6: Com dèiem, el caos als trens s'ha traslladat també als autobusos, que anaven més plens del que és habitual. Molts usuaris de Rodalies han preferit anar sobre segur i optar per la carretera, però els busos no donaven l'abast. Això és el que ha passat a les poblacions del Maresme. Des d'on arribar a Barcelona ha sigut una odissea aquest matí. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
0: Bon dia. A l'estació de Mataró es recomanava als usuaris que anessin a buscar els autobusos de Moventis, que fan habitualment el trajecte Mataró-Barcelona perquè no hi havia trens. És la mateixa suggerència que els donaven a l'estació d'Arenys de Mar els viatgers que havien d'anar en direcció a Barcelona. Transport alternatiu, però pagant bitllet, cosa que no ha agradat als viatgers, que avui molts ja han acabat perdent la paciència.
2: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que funciona, y entonces el trabajo dice, no, si puede llegar, no funciona, que digan la verdad, que no funciona toda la R1.
4: Como perros.
2: Y luego búscate la vida.
7: Hi ha busos que van a Barcelona.
10: Pagamos nosotros. Sí. Su puta madre. Esto ha dicho que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
0: Això ha suposat que s'acumulés un gran volum de gent a la parada origen de Mataró, al centre de la ciutat, d'on surten els autobusos.
11: S'ha triplicat la cua que espera per pujar al bus. La gent es

0: ahir a la nit a Vilanova i la Geltrú. A primera hora d'aquest matí, allà, els trens tampoc no han passat i molts usuaris esperaven a les andanes en va. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, bon dia.
1: Hola, bon dia. La incertesa avui és la tònica. No hi ha horaris de trens i venen quan venen. Ha millorat respecte a primera hora, això sí, ara almenys ja està obert el servei des del sud. Els trens de Sant Vicenç de Calders ja arriben després que s'hagi retirat l'arbre que va caure ahir la nit a la via. Acabem de parlar amb dos usuaris que anaven a Barcelona.
2: Anem una mica quasi com cada dia, perquè avui per les pluges, però i ahir, però quan no hi ha pluges també van malament.
3: Llevo media hora aquí esperando. Primero en esta vía nos mandamos a otra vía y corrimos todos ahí y luego el tren no arrancó nunca y ahora creo que pasará un otro tren.
1: A primera hora s'han acumulat més de 200 persones perquè ningú sabia quan hi hauria un tren. Han passat els dos primers trens a Barcelona i després, entre quarts de set i les vuit, no n'ha sortit cap. No hi ha hagut informació als usuaris ni serveis alternatius.
4: No hi ha cap persona a la qual la gent es pugui remetre per tal de demanar aquesta informació.
5: És un desordre total, caos total. Jo no sé qui no tiene la capacitat d'encargar-se de gestionar esto.
1: La situació ha estat més complicada pels usuaris de Cubelles, Cunit i Calafell, que s'han quedat sense alternativa durant molta estona.
0: L'aturada de tota la xarxa de Rodalies ha agafat per sorpresa el govern. I des de primera hora d'aquest matí, des del govern, es culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies, cosa que ells neguen, insistim amb aquest comunicat, dient que qui ha posat en risc la seguretat dels maquinistes i dels passatgers han estat Renfe i Adif, perquè, diuen els maquinistes, no estava garantida la seguretat a les vies. En tot cas, el mateix president Salvador Illa ha dit al Parlament que la seguretat a les vies estava del tot garantida, mentre segueixen avaluant les conseqüències de la plantada. Parlament, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia, sí, perquè aquesta hora, aquest migdia, hi ha convocada una reunió al més alt nivell al Palau de la Generalitat amb el president Illa al capdavant per analitzar com es va recuperant el servei després del caos d'aquest matí. Hi ha molt malestar al govern pel pols dels maquinistes, fons de l'executiu ens admeten que no se l'esperaven i que els ha agafat amb el pas canviat aquesta matinada.
7: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
6: Des de primera hora, el president ha culpat directament els maquinistes i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha lamentat, diu que hagin aprofitat l'episodi de pluges pels seus interessos laborals.
8: Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant. Per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. I, efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
6: Des de l'oposició, Junts ha mogut fitxa i el portaveu Salvador Argés ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que denunciaran Renfe i Adif aquest mateix mes.
9: La presentarem el proper dia 20 d'octubre, que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
6: De moment, el govern, que és el titular del servei, no ha concretat, almenys públicament, si demanarà responsabilitats, però ja ha demanat explicacions no només al sindicat, sinó també al ministre de Transports.
0: Però a banda dels problemes a Rodalies, dels quals hi tornarem a parlar a la segona hora del Catalunya migdia, la tempesta elèctrica que hi va haver ahir al vespre va afectar també la torre de control de l'aeroport del Prat, que va haver de suspendre l'activitat, segons Aena, durant tota una hora. Això s'ha traduït en uns 150 vols suspesos, 30 més dels desviats i centenars de retards que encara afecten ara la infraestructura. El Prat va recuperant la normalitat, tot i que encara arrosseguen endarreriments. Aeroport del Prat, David Àngela, bon dia.
10: Bon dia. 600 persones, segons els mateixos passatgers, han passat la nit a les instal·lacions aeroportuàries. Es queixen de falta d'atenció i d'informació per part de les companyies. La Noelia havia de volar ahir a la tarda a Guayaquil, a l'Equador, quan va ser conscient de la gravetat de la situació.
11: A las 7 de la noche ocurrió todo. Fue la tormenta tan fuerte que, por lo que entendemos, que nosotros estamos justo parados frente, cayó un rayo también en uno de los en una aleta de un avión de Vueling. Entonces vieron que la cosa estaba muy grave, se suspendió. No pudieron salir los aviones de Iberia a Barcelona porque venían de Madrid y entonces suspendieron Madrid también que no viajaran a Barcelona.
10: Matí de cues, de reclamacions i pel que fa als treballadors a terra, de fer bona cara a una altra mena de temporal, el de la indignació dels usuaris.
0: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda. Mentrestant, els bombers de la Generalitat han localitzat aquest matí un cos a les franqueses del Vallès, al Vallès Oriental, segons us ha avançat aquesta emissora. Es tractaria de la tercera víctima mortal des de dissabte per els forts aiguats i es desvincularia de la recerca

0: que continua a hores d'ara dels dos desapareguts que encara hi ha. Protecció Civil adverteix de més pluges aquesta tarda i demà, tot i que, ens ho deia el Francesc Mauri al començar, seran de menys intensitat. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Comencem pel principi. Què en sabem d'aquesta víctima que han trobat avui?
1: Doncs mira, aquesta roda de premsa que està en marxa ara mateix al Departament d'Interior, acabem de tenir novetats. El cos és el d'un home que s'ha trobat en un túnel inundable de la carretera C352 a l'interior d'una furgoneta. S'està a l'espera de la identificació oficial de l'autòpsia. El dispositiu desplegat a Granollers amb un centre de comandament avançat amb 13 dotacions han combinat el rescat d'aquest cos amb la cerca del menor de 12 anys desaparegut a l'espera de poder confirmar el que hagi pogut causar la mort i que sigui a causa certament del temporal. Aquesta podria ser la tercera víctima mortal arran d'aquests episodis de pluges torrencials. Se n'ha referit ara fa uns segons la consellera Núria Parlon, aquí al Departament d'Interior.
2: No podem donar molta més informació. S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, pues, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
1: Les altres víctimes, recordem-ho, són un home...
0: Hem perdut la comunicació amb Miquel Jarque des del Departament d'Interior, on s'està fent aquesta valoració de la situació creada pels forts aiguats que hem patit a Catalunya en els últims dies, que han de continuar aquesta tarda i demà, tot i que de manera molt més feble i que, per tant, es preveu, tant de bo sigui així, que no generi més problemes. Em sembla que hem recuperat la comunicació amb el Miquel. Estàs aquí, Miquel?
1: Sí, sóc aquí.
0: Digues.
1: Et comentava que les altres víctimes, recordem-ho, són un home que va morir en un Tornès del Vallès a l'interior d'un garatge que es va inundar, i l'altre va perdre la vida a Tordera quan li va caure un mur en un dels càmpings de la localitat. I pel que fa als desapareguts, s'està pendent també d'una persona de la que no hi ha denúncia i que hauria caigut, segons dos testimonis, a la Riera de Pineda de Mar. I la recerca més activa és aquesta d'aquest menor de 12 anys desaparegut a l'entorn de Granollers.
0: Doncs aquest és el dibuix general, podríem dir, però ara mateix a Xerta, al Baix Ebre, és dia de netejar i retirar l'aigua i el fang de bona part del poble i fer un primer balanç dels danys provocats per la pluja que va caure ahir entre les 5 i les 6 de la tarda. Els carrers que ahir baixaven plens d'aigua, avui s'han omplert de bombers, voluntaris i d'equips de manteniment. Unitat mòbil a Xerta, Albert Cots i Jordi Barranca.
3: Un 85% del nucli urbà es calcula que està afectat per les pluges d'ahir. Des de primera hora s'han fet crides a facilitar la feina de neteja tant de cases com de vies i carrers. Una feina ben feixuga per molts veïns.
4: Fins a la cuina, de paret a paret, neveres, congelador, sofà, tot. Tot el que tens a casa, ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
5: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
6: El que es va cremar l'any passat, que llavors l'aigua ha baixat com si se fos en un canal.
3: Hores després del temporal, veïns i també l'alcalde són crítics amb com es va gestionar les emergències. Així ho explicava Roger Vinyó, l'alcalde, en l'especial del Matí de Catalunya Ràdio, des d'aquest punt.
7: De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
3: L'escola només ha obert com a espai per deixar els infants mentre els pares participaven en les tasques de neteja. Per resoldre els problemes de cobertura, la Generalitat enviarà un camió fins aquí del Cetiti. Per cert, les pluges d'ahir han fet que el riu Ebre estenyeixi a hores d'ara completament de marró.
0: Però a banda de Xerta, la comarca del Baix Camp ha estat una altra de les més afectades de la demarcació de Tarragona. A Mont-roig del Camp s'ha trencat un col·lector al passeig marítim que ha provocat diverses incidències. I l'Institut Miami no hi han pogut fer classes avui en quedar inundat. Un altre centre educatiu, la Laboral de Tarragona, també ha tingut afectacions, i a Cambrils, tot i les inundacions en diferents passos inferiors, aquest matí ja no hi havia cap carrer tallat. D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses, per exemple, amb la data de la vaga general. Ja està convocada.
8: Catalunya migdia.
9: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues sinfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
10: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
9: Entrades ja a la venda.
11: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
14: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
15: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 7 minuts, 2:15. Com us dèiem, la vaga general ja té data. Serà el dimecres 11 de novembre, dos dies abans, per tant, que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'anunci formal es farà aquesta tarda en la trobada que han de mantenir, entre d'altres, la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, Jordi Canal.
16: Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012, llavors se van fer dues contra la reforma laboral del PP i contra les retallades. Ara es tracta d'una aturada pel dret a l'habitatge i per uns salaris dignes per pagar-lo, segons els promotors, que són les organitzacions de llogaters i, com dèiem, amb el suport de Comissions Obreres i l'UGT, entre altres sindicats. El líder de l'UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment de sumar esforços i de fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions a Televisió Espanyola.
17: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
16: Álvarez també ha defensat la convocatòria de les acusacions de la patronal que la considera de legalitat dubtosa. Segons el líder sindical, l'habitatge i els sous tenen una relació directa, fins i tot assegurat que la COE hauria de sumar-se a la vaga pels problemes que tenen les empreses a l'hora de trobar treballadors que puguin pagar-se un pis a les zones més tensionades.
0: I sense deixar la crisi de l'habitatge, que al final és la raó de fons d'aquesta vaga...
18: I és que no s'entén!
19: Gent sense casa i casa sense gent!
18: I sindicats!
19: Força sindicats!
0: Centenars de persones continuen mobilitzades a Barcelona per evitar el desnonament de 50 veïns d'un bloc al barri de Sant Andreu, que de moment no s'ha efectuat. L'Ajuntament n'ha demanat la suspensió. Anna Alfonso, bon dia.
20: Bon dia. Durant tot el matí, unes 300 persones han fet pressió al carrer amb banderes, pancartes i càntics per evitar aquest desnonament. Estava previst per les 8, però la comitiva judicial no ha aparegut i un centenar de concentrats continuen aquí esperant. Davant d'un ambient força encès per la situació de l'habitatge, Ajuntament i Generalitat han demanat que aquest macrodesnonament s'aturi. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
21: Avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió.
22: En aquest moment és inoportú, és una paraula suau. No s'hauria de produir, no s'ha de produir.
20: L'edifici del carrer Llenguadoc és d'un gran propietari i viuen una cinquantena de persones, la majoria en pisos ocupats, entre les quals hi ha 10 infants que estan escolaritzats al barri.
0: I d'una vaga a una altra, perquè Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el dia 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè creuen que el govern espanyol no té capacitat real de negociar perquè està en funcions, Mònica Mas.
23: Sí, els arguments per mantenir la vaga del Sindicat de Metges de Catalunya és que el govern de la Generalitat està governant des de fa 2 anys. Xavier Llaunar és secretari general del sindicat.
24: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que qui hem de seure té la capacitat i tota la legitimitat per seure.
23: De fet, segons els representants sindicals dels metges, el que reclamen des de Catalunya no és només un estatut propi per la professió mèdica, sinó millores en la sobrecàrrega de feina i els excessos de jornada i la falta de metges al sistema públic de salut, i això, diuen, sí que és competència del govern català. Per tant, doncs, mantenen la vaga pel pròxim dimecres 28 d'octubre.
0: Novetats també pel que fa a l'amnistia. El Tribunal Suprem mou fitxa i dona 5 dies a totes les parts, als antics membres del govern, a la Fiscalia i a Vox, perquè es pronunciïn sobre si ha d'aplicar o no l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers. Tot plegat, poques hores després de rebre la sentència del Constitucional que els ordena aplicar l'oblit judicial. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal, bon dia? Immediatament després de llegir la sentència del Constitucional, els jutges del Suprem reaccionen i activen el camí per aplicar l'amnistia. De moment han fet un primer pas previsible i lògic. Pregunten a les parts i els donen temps fins divendres de la setmana que ve perquè hi diguin la seva. Després el Suprem decidirà si arxiva el cas dels exconsellers i si els aplica l'amnistia definitiva. Això és justament el que espera Carles Puigdemont per tornar a Catalunya en plena seguretat, tot i que el govern espanyol creu que tant Puigdemont com Comín i Puig tenen garanties per tornar avui mateix. Si no ho fan, ha dit el ministre de Justícia Félix Bolaños a TV3, es porque no volan.
2: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
1: Per tant, ara caldrà veure la setmana que ve quina és la posició de totes les parts. En el cas dels exconsellers condemnats, el Suprem també haurà de decidir si primer amnistia només Dolors Bassa o si ho fan en bloc i en els propers dies també donen per amnistiats Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva. Quan això passi, tots ells recuperaran els seus drets, és a dir, es podran presentar eleccions o podran ocupar càrrecs públics.
0: I mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont, que sospesa no tornar a Catalunya fins després de les eleccions espanyoles si triguen a amnistiar, però tampoc no descarta que pugui tornar abans si el Tribunal Suprem va per feina. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha assegurat avui que no tornaran a investir Pedro Sánchez. Jordi Corbalán.
4: Les eleccions poden condicionar la data de tornada de Carles Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, li ha recomanat que no torni fins que el Suprem hagi segellat l'amnistia. Però un cop hagi resolt el tribunal, això encara no se sap quan passarà, Puigdemont i el seu nucli de confiança valoren si és oportú políticament tornar amb unes eleccions espanyoles massa a prop. Per a Junts seria un revulsiu que el seu líder participés en els mítings de campanya, però Puigdemont ja va avisar ahir que vol tornar com a president del país i no d'un partit. Aquest matí a TV3, el número 2 Juntaire, Jordi Turull, ha insistit en el missatge i ha admès que les eleccions espanyoles ho alteren tot.
5: Perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral i per tant, escolta, nosaltres som els primers convençuts de que el retorn del president Puigdemont i el retorn dels exiliats siguin en aquests termes, no? La campanya electoral ho desmanega tot.
4: Sobre les eleccions, Jordi Turull assegura taxativament que Junts no tornarà investir Pedro Sánchez.
5: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
4: Junts ja ha posat en marxa l'engranatge electoral amb l'aprovació del reglament per triar els candidats. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés.
0: 2:45. El clima preelectoral també s'ha instal·lat al Parlament. En la sessió de control d'avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entrat de ple en precampanya i ha carregat de manera contundent contra Junts, el Partit Popular i Vox per haver tombat al Congrés els decrets per facilitar l'accés a l'habitatge. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
15: Hola, bon dia. Amb l'horitzó de les eleccions generals, avui ha estat una sessió de control més tensa de l'habitual. Salvador Illa ha reptat Junts a triar el 29 de novembre entre un govern progressista o una coalició del PP i Vox. Tot i això, el principal estira i arronsa amb els de Puigdemont ha estat per l'amnistia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, l'ha reivindicada com una victòria de l'independentisme, mentre que el president Illa se n'ha atribuït també el mèrit.
25: La normalització política a Catalunya és una victòria de tots. Tots una mica d'humilitat i de recordar d'on venim. I de cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
26: President, no fas el ridícul. Recordar d'on venim, ni amnistia, ni nada de eso, és una frase seua.
15: Des d'Esquerra, el seu cap de files al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el dret a l'autodeterminació un cop l'amnistia ja està encarrilada. Illa ha tornat a tancar la porta a un referèndum.
27: Una amnistia que no és un punt i final perquè el conflicte polític continua ben viu. Vostès ho han acabat acceptant i han signat que treballarien per fer-ho durant la veu al poble de Catalunya.
25: Senyor Jové, nosaltres no estem a favor d'un referèndum d'autodeterminació, però estem a favor de que vostès ho puguin defensar.
15: A banda de l'amnistia, l'habitatge ha estat l'altre plat fort de la sessió de control. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el de Vox, Ignacio Garriga, han criticat les polítiques socialistes i ja els ha acusat al costat de Junts de posar pals a les rodes als ciutadans a l'hora d'accedir a un habitatge.
3: Déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre. Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional.
6: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
15: Illa ha sentenciat que Alberto Núñez Feijóo no mereix el suport de Catalunya el 29 de novembre.
0: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo arrenca la precampanya electoral alimentant els dubtes sobre el vot per correu. Després que Vox i alguns dirigents del PP hagin qüestionat aquest procediment, Feijóo ha dit que demanarà garanties a la Junta Electoral. Ho ha fet des de Ceuta, ciutat que ha triat per presentar-se com a alternativa a Pedro Sánchez. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Bon dia, el PP estan convençuts que ara sí Feijóo arribarà a la Moncloa, però el líder popular demana no confiar-se i anirà amb tota l'artilleria contra Pedro Sánchez. Ahir van demanar al jutge la imputació del PSOE pel cas Leire i avui ha deixat clar que desconfia dels directius de Correus.
8: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
7: Feijóo no ha anat tan lluny com els presidents de Madrid o de l'Aragó que directament demanen votar presencialment en urna. Pel govern espanyol és un nou intent del PP de desviar l'atenció a la desesperada i el ministre Arcadi Espanya, també des de Ceuta, deia que els populars ja es confonen amb Vox.
9: Yo creo que no es bueno que la democracia española y tiene un sistema electoral fuerte, garantizado por miles de funcionarios que hacen su trabajo, poner en duda el procedimiento. Yo creo que no beneficia a nadie. Desde luego no beneficia a la democracia.
7: Mentrestant, l'executiu espanyol demana al Tribunal Suprem celeritat per resoldre la suspensió cautelar del dret a vot de milers de persones nacionalitzades amb la llei de nets.
0: Avui és 7 d'octubre. Israel commemora el tercer aniversari dels atacs de Hamas que van fer 1.200 morts i la presa de 251 ostatges. Una jornada plena de simbolisme en què el govern israelià ha tancat tots els punts fronterers entre el seu territori i Gaza i Cisjordània. Els kibbutz, que queden a tocar de la frontera amb Gaza, intenten tornar una certa normalitat enmig d'un debat encès sobre què cal fer amb les cases on els veïns van ser assassinats. El nostre corresponsal, en Jordi Brascó, s'ha desplaçat a Kfar Aza, on ha parlat amb un dels afectats que ha recorregut a la justícia per evitar l'enderrocament de la casa on van matar la seva filla. Jordi, bon dia.
10: Bon dia. El temps és relatiu. 3 anys poden ser una eternitat o només una estona. A Kfar Aza, on Hamas va matar 64 persones i en va segrestar 19, 3 anys han estat suficients perquè a poc alguns veïns hagin decidit tornar a viure al kibbutz. El Shimon està enllestint la reforma de casa seva. A principis de l'any vinent s'hi traslladarà.
11: Tornar em fa sentir estrany. No sé com explicar-ho. Soc a casa i em sento a casa. Però quan surto fora em pregunto si he pres la decisió correcta. No hi ha casa que no tingui una història. No hi ha carrera on algú no fos assassinat. El kibbutz sencer transmet el 7 d'octubre.
10: El Shimon parla des de l'experiència d'haver perdut aquell 7 d'octubre la seva filla, la Sivan, que vivia amb el seu nòvio en una altra zona del kibbutz. Casa seva està exactament com la va deixar Hamas, només han netejat la sang. És l'única que ha estat oberta permanentment al públic. La família vol que serveixi perquè ningú oblidi el que va passar.
11: Necessitem que d'aquí a 20, 30, 40 anys els nens vinguin aquí i vegin que un noi i una noia com ells, que vivien aquí, que volien estudiar, triomfar i formar una família, van ser massacrats pel sol fet de ser jueus, perquè no havien fet res de dolent.
10: Però aquesta visió no és compartida per la majoria dels veïns del kibbutz, que va aprovar enderrocar totes les cases del barri. Un recurs presentat pel Shimon i els familiars de 5 víctimes més ho ha evitat de moment. La decisió final la prendrà el Tribunal Suprem el proper 19 de novembre.
0: Passen 6 minuts de 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia.
13: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de
14: Catalunya. Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
13: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
14: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
14: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
16: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
17: Solidaris.
14: Amb Mercè Folch.
17: Dissabte a les 10 de la nit.
14: Catalunya migdia.
0: Passant 7 minuts de 2 quarts i la cultura té una protagonista.
18: La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial.
0: El Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, Òscar Callao.
19: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, amb èxits com aquest La Perla, publicat l'any passat, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació al risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: Una 60ena d'editorials catalanes participen a la 78ena edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha començat avui i que es farà fins diumenge.
19: El sector editorial està representat al gran estand de l'Institut Català de les Empreses Culturals sota el lema Catalonia, Land of Books, Barcelona, City of Literature. Hi participen 40 editorials, per exemple, Blacky Books, Raig Verd, Ànima Llibres o Grup 62. Una 20ena més d'editorials tenen estands propis com Anagrama, EDB Educación o Grup Planeta. L'Institut Ramon Llull, per la seva banda, ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per impulsar la traducció de llibres catalans a altres llengües. En els últims 5 anys se n'han publicat prop de 2.000. Sentim la directora de l'Institut, Anna Guitart.
21: Les traduccions del català a d'altres llengües cada vegada és més creixent. De fet, un recordatori que aquest mes de novembre hem organitzat un fòrum a Barcelona on participaran 150 traductors de català a d'altres llengües.
19: A més, s'han seleccionat 4 títols d'autors i il·lustradors catalans perquè els recomani el prestigiós catàleg internacional The White Ravens, consagrat a la literatura infantil i juvenil. A la Fira de Frankfurt hi participen més de 7.000 empreses editorials i assignen el 80% dels contractes anuals de drets d'autor en l'àmbit internacional.
0: I una cosa més abans dels esports. L'escriptora Maria Climent explora els temes del desig, la menopausa i la pressió estètica a partir dels 40 anys en la seva darrera novel·la, Punt de no retorn, publicada per l'altra editorial i escrita en el dialecte ebrenc. La novel·la aborda també les crisis de parella i la precarietat, Montse Pujol.
22: L'autora d'Amposta, en una entrevista a l'ACN, ha explicat que volia parlar de la pressió que hi ha a nivell estètic a l'actual societat a través de les xarxes i de tot el que comporta la menopàusia en una dona.
28: Este contrapunt que hi ha en el món en què Julia se la mira i veu com, bueno, esta dona no s'està entrenant. I arribarà, bueno, està arribant, li està canviant la cosa i no està fent res quan ella està molt més afectada per complir els barems estètics que se li marquen.
22: El llibre té com a protagonista una mestra de 41 anys casada amb una altra dona 10 anys més gran. Una de les dues dones viu pendent de complir els cànons de bellesa, mentre que l'altra se sent deslliurada, afirma l'autora, dels cànons de bellesa que imposa la societat.
14: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
29: Bona tarda.
0: Amb un nom molt protagonista, Leo Messi.
29: Aquí ja no veurem mai més jugar amb l'Argentina.

0: Messi ja no jugarà més amb la selecció argentina. Després de 20 temporades, la nit ahir a l'Estadi Monumental ha estat multitudinària, apassionada i emocionant.
1: No es un partido más, no es un día más. No naturalizamos este momento y vamos a tratar de disfrutarlo y agradecer.
2: Porque los días se nos van, quiero jugar hasta el final.
3: Es una tristeza imposible de disimular. Gracias, Messi. De verdad, nos hiciste muy felices. Imposible no agradecerte. Imposible no emocionarse. Adiós.
4: ¿Cómo que decís ahora esa palabra? Aura es. Yo no se la vi a nadie en mi vida. Lo que él genera, no se lo he visto a nadie. Y eso no va a estar más.
5: Solo decirle que te quiero, te voy a extrañar. Y soy agradecido a Dios por hoy que de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias. Por bien.
0: I a Buenos Aires ja ha viscut aquest comiat de Leo Messi amb l'Albiceleste en directe. El nostre company, el Joan Biosca. Joan, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda. Un Leo Messi molt emocionat i també amb moltes ganes de dir coses. S'ha acomiadat dels seguidors de l'Albiceleste, ha recordat els bons i els mals moments vestint la samarreta nacional argentina i recomanaven deixar la selecció, deia, que hi hagi un grup molt unit i fort per superar els mals moments que ha vaticinat que segur que vindran. Escoltem Leo Messi.
7: Hoy nuevamente acá. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre, siempre unido. Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, lo voy a extrañar.
6: Partit entre l'Argentina i Benín, un país africà, en homenatge a l'ex Blaugrana. En el seu darrer partit, Messi ha fet un gol. Festa final amb un gran espectacle de drons amb figures icòniques argentines, també de la selecció, i la cara i la figura de Leo Messi amb un gràcies, Leo, com a traca final sobre el cel de Buenos Aires.
0: I mentre Messi s'acomiadava d'Argentina envoltat de milers i milers d'aficionats emocionats, com sentíem, Cristiano Ronaldo penjava un comunicat bastant llarg a les xarxes socials. I no era un comunicat fent referència a aquest comiat de Leo Messi, sinó que Marcos García el que feia és atiar encara més la polèmica amb el seleccionador portuguès.
8: Sí, un comunicat publicat ahir al vespre. Cristiano explica que va avalar ell mateix l'arribada de Jorge Jesús a la selecció com a seleccionador, que el tècnic li havia promès un pla de participació i de gestió física amb la selecció, que volia deixar de fer la selecció després del Mundial, però que la federació li va convèncer finalment per seguir. Sobre el conflicte concret d'aquesta aturada, diu Cristiano que el dia del partit de Noruega Jorge Jesús li va prometre que jugaria 30 minuts. I Cristiano diu que va escalfar des del descans, però finalment no va entrar, i això no és normal. Diu Cristiano que l'entrenador va incomplir la seva paraula.
0: A més, Cristiano diu que havia pactat també un comunicat amb el tècnic que el seleccionador no hauria llegit.
8: I en aquest comunicat, segons Cristiano, Jorge Jesús hauria hagut de dir públicament, fixa't, he comès l'error de tenir escalfant per no jugar algú de la talla de Pelé o Maradona. Cristiano diu que vol seguir defensant Portugal, que admetrà que el sancionin per haver abandonat la concentració, i per ara només tenim una reacció. Els companys portuguesos han caçat, literalment, Jorge Jesús. Li han preguntat pel comunicat, però ha dit que encara no l'ha llegit.
9: Leiria, tive a ver el joc de Daniel Leiria. Tive a Leiria a ver el joc de Sassou. Agora vou ler el comunicat. No té nada a dir.
8: No, encara no l'he llegit, encara aquest comunicat. Estava veient el partit de la Sub-21. Ara tindré temps de llegir-lo, diu Jorge Jesús. No sé què passarà quan el llegeixi.
0: I un exjugador del Barça, Pedro, ha anunciat aquest migdia que es retira.
10: El meu cor sempre serà culer.
0: Amb 39 anys, Pedro Rodríguez, Pedrito, deixa el futbol. David Ubach.
11: Pedro serà recordat sempre per marcar a les 6 competicions del Barça del sextet. 3 Champions amb l'equip blaugrana i 5 Lligues. També amb el Barça i una peça única als esquemes de Pep Guardiola. Amb la selecció espanyola, el Canari va sumar un Mundial i una Eurocopa. Pedro estava sense equip des que va deixar la Lazio italiana el mes de juny passat i ha sentit que ara era el moment per plegar.
10: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos. Habéis
11: Pedro sido... farà un acte de comiat aquest divendres al migdia al Camp Nou.
0: I Lamine Yamal ha jugat 281 minuts en aquesta aturada amb la selecció espanyola, per tant, més del que va dir De La Fuente. L'extrem del Barça és el futbolista que ha disputat més minuts amb Espanya, que ahir, per cert, va superar Croàcia per 1-2.
8: Luis De La Fuente, com dius, ha repetit diverses vegades en aquestes setmanes que cap futbolista jugaria més de 270 minuts. Lamine s'ha enfilat als 281. Els darrers, als 77 d'ahir, en el Croàcia 1-2, victòria de l'equip espanyol amb remuntada final amb dos gols de Mikel Merino, el seleccionador espanyol destaca la fam del seu grup.
12: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no.
8: A banda de Lamine, ahir també van ser titulars els jugadors del Barça, Cubarsí, Rodri, Pedri i Olmo. Fermín va entrar al segon temps amb 270 minuts a les cames, torna Cubarsí, Rodri 256, Olmo 220, Pedri 207 i Fermín 99 minuts. També jugats ahir a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, 100 minuts pel blaugrana Anthony Gordon i Escòcia 1, Eslovènia 2, amb Derkusic de l'Espanyol també sense jugar.
0: I notícia que avança el Fem Futbol, la renovació de Patri Guijarro amb el Barça està molt a prop, David.
11: Tant és així que el club blaugrana espera tancar abans d'acabar l'any la continuïtat de la nova capitana de l'equip femení. De fet, les últimes setmanes el Barça i Patri han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de seguir vinculades unes temporades més a partir del 2027, que és quan s'acaba l'actual contracte de Patri. La migcampista blaugrana ja va deixar entreveure la bona sintonia per renovar la setmana passada.
13: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
11: La notícia, com dèiem, l'avança al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, que per cert ja té un nou capítol disponible a l'app i al web de l'emissora i a la plataforma 3CAT.
0: Dues coses més de futbol. La Federació de Noruega ha denunciat el president de la FIFA, Gianni Infantino, per tres casos diferents. Eudal Serra.
14: Noruega demana que s'investigui de forma individual l'entrega del Premi de la Pau a Donald Trump, la retirada de la targeta vermella al davanter dels Estats Units, Folarin Balogun, durant el Mundial passat, i el programa FIFA Forward Enterprise. La denúncia s'ha enviat als comitès d'ètica i de governança de la FIFA per incompliment normatiu i errors de control. També se sol·licita una investigació conjunta, ja que es considera que els casos podrien estar relacionats. En concret, s'acusa Infantino d'un possible abús de poder. D'aquesta manera, la Federació Noruega es converteix en la primera a denunciar Gianni Infantino, que continua sent l'únic candidat ara mateix declarat a presidir la FIFA en les eleccions del març vinent.
0: I ara parlàvem del Fem Futbol, que teniu ja el nou episodi del podcast que segueix tot el futbol femení. També teniu un nou capítol de l'Espanyol reservat. I què destaquem, Sergi Andreu?
15: Doncs mira que la Ciutat Esportiva de Sant Adrià ha fet aquest mes de setembre els 25 anys de vida i ens preguntem i mirem de descobrir tota una sèrie de dades interessants al voltant del planter blanquiblau. Per exemple, quants futbolistes del planter han debutat en el primer equip en aquest quart de segle, qui ocupa el podi en més partits, qui va debutar més jove, quants jugadors de la casa han disputat més de 100 partits amb el primer equip en tot aquest temps i, sobretot, quin és el futur que li espera a la Harke, a la Dani Harke i al futbol base de l'Espanyol. De tot plegat en parlem en aquest Espanyol reservat, el podcast perico de Catalunya Ràdio amb l'Eudald Serra i els exjugadors Javi López i Javi Chica, que és un dels màxims responsables de la 21.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
16: De moment la resposta és que no. Hi ha clubs molt enèrgics amb el no ja per sempre. El Barça
0: els camins a l'Eurolliga i de l'NBA cada cop més lluny.
17: Catalunya migdia.
18: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
19: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
18: Entrades ja a la venda.
20: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
21: Nou lletres, firen més de 1.000 vehicles d'ocasió seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de...
22: Expocasió, home.
21: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
23: Torna a Expocasió Girona.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: I abans de la pausa sentíem un fragment, l'Ernest Macià, explicant el que ara ampliarem, i és que el Barça diu que no a l'NBA, com la majoria de clubs de l'Eurolliga. Ernest, el bàsquet de Blaugrana ha rebutjat aquesta oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa.
3: Home, doncs sí, la veritat és que la majoria de clubs no els hi semblava bé aquesta primera oferta, que consistia en que ells havien de pagar per entrar a formar part de la NBA, entre 500 i 1.000 milions, a més d'altres condicions, i per tant han rebutjat la primera oferta. Clubs com l'Olympiacos ja no en volen sentir parlar més. El Barça, de moment, està en aquesta línia. Hi ha clubs que sí, el Madrid vol una altra oferta, el Panathinaikos ja està obert i, per tant, ahir es va votar simplement que, de moment, l'NBA no. I ahir també es va votar que aquests clubs, a part de ser propietaris, per 10 anys, amb data de caducitat, passin a ser ja franquícies, és a dir, propietaris i permanentment a l'Eurolliga, per sempre, mentre duri la competició, Laia.
2: I ahir, al Tot Costa, van entrevistar un dels fitxatges d'aquesta temporada del Barça, Ernest, pivot Oleg Balcerovski.
3: Sí, a part de ser un dels fitxatges d'aquesta temporada, és el tercer màxim anotador i el tercer jugador més valorat, totes coses perquè no hi ha més pivots que ell, i per tant, ell ha de jugar. I ens va sorprendre unes declaracions en les que notàvem ressentiment cap al seu exclub. El Barça el va fitxar després d'haver estat jugador de l'Unicaja. El que ahir ens va revelar ell és que l'Unicaja el va deixar tirat. Li va prometre que volia seguir amb ell, va renovar 2 anys més i a l'estiu, no a ell, sinó al seu agent, l'Unicaja, li va dir que no hi comptava, i ell encara espera, doncs, la comunicació d'algú del club andalús per dir-li que moltes gràcies.
4: Después de hablar con él aquella vez, que me ha dicho que cuentan conmigo y están bien, que pueden entrenar conmigo y estar en el equipo, nadie me ha contactado conmigo. Directamente con mi agente y me han dicho que no cuentan conmigo y que me liberan. No me quieren. Yo estoy muy contento de estar aquí, o sea, las cosas salen porque tienen que salir. Si en algún sitio no te quieren, tienes que ir a un sitio donde te quieren. Y así es el deporte, así es este negocio, se puede decir, pero sorprendido sí, porque no he recibido nada de llamada ni nada.
2: Doncs molt clar, Balcerovski, amb sí, aquestes declaracions. El Barça, per cert, que juga divendres a l'Eurolliga contra els Alguiris, i el Manresa, que comença aquest vespre el seu camí a l'Eurocup, que disputa per segona vegada consecutiva.
3: Exactament, jugaran amb el Ratio Farm Ulm i la filosofia és una miqueta de rebaixes respecte als últims anys. De moment no s'ha guanyat cap partit oficial encara, ni de Lliga CB ni de... Es va perdre el primer d'aquesta Eurocup i avui s'hauria de guanyar el primer. El que passa que des de Manresa, amb les baixes de Hugo Benítez i de Pierre Oriola, diuen que l'Eurocup és una plataforma per millorar, però que ja directament no es va buscar clarament una victòria, una classificació, una obligació d'haver de fer quelcom important en aquesta competició. Per tant, veurem com surt. De moment, avui, primer partit d'Eurocup a casa.
2: I més estrenes europees en bàsquet. Ahir el Girona i la Penya es van estrenar a Europa amb triomf a les competicions FIBA. Xavi Soler.
5: Sí, i especialment destacat va ser la victòria del bàsquet Girona perquè era el seu primer partit a la història a Europa d'aquest nou club gironí. Va guanyar el Dinamo de Bucarest amb unes graderies semibuides i és que es va rebre un ESA alert a 40 minuts de començar el partit. Tot i aquest contratemps, el jugador Pep Busquets sap que ahir el club va fer història.
6: Molt contents de treure la victòria, de celebrar-ho amb el nostre públic, de tornar a Europa, també de treure'ns aquesta espineta d'aquest cap de setmana que ha sigut una miqueta difícil mentalment. Res, contents i amb ganes de seguir.
5: Més avasats a la competició europea està la Penya, que va debutar amb victòria a la Champions, una competició que aspira a guanyar-la. Va guanyar l'equip israelià del Neyers Lian.
2: Doncs a Fontejau, a Girona, hi va assistir menys públic del previst per l'alerta meteorològica, però a Granollers el debut dels locals al Palau Olímpic aquesta temporada, en partit europeu, directament es va haver de disputar a porta tancada a Montserrat.
7: Els vallesans sumen els primers 2 punts europeus després d'imposar-se per 37-31 al Busau romanès en un partit atípic. La situació climatològica va fer que es jugués sense públic i Antonio Rama, l'entrenador del Granollers, admet que era una sensació molt estranya.
8: Va, raro. És estrany perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit.
7: Dimarts vinent, partit importantíssim del Granollers a Portugal davant l'Aguas Santas a la Lliga Europea d'Embol.
2: Un ciclista de Montbrió del Camp, el Baix Camp, s'acaba de proclamar subcampió d'Europa de ciclisme en contrarrellotge a la categoria sub-23. És la segona medalla catalana en aquests europeus, Isaac Vilalta.
0: Doncs sí, es tracta de Mathis van Kerckhove, que competeix amb la selecció belga, tot i que des de ben petit viu a Montbrió del Camp i, de fet, en categories base també ha estat campió de Catalunya. Ara fa uns minuts ha guanyat la segona medalla de plata consecutiva en contrarrellotge en uns campionats d'Europa. Ho ha fet per darrere d'Héctor Álvarez, ciclista de Benidorm. Com deies, la de van Kerckhove és la segona medalla catalana en aquests europeus, després de la d'Aitor Martínez, plata en la prova en ruta júnior.
1: Aquesta medalla està a casa, que encara estem buscant algun lloc per penjar-la, perquè es vegi bé, perquè, bueno, al final és una medalla de plata que és increïble, tota la temporada ho hem estat buscant, però em vaig quedar amb una mica de mal gust de boca, perquè quan ho tens tan a prop la medalla d'or, és com que no acabes de sentir-te del tot a gust, però bueno, molt, molt content.
0: Aitor Martínez té 17 anys i és de Ripoll, i atenció, perquè la temporada que ve podria saltar ja el ciclisme professional en un equip del màxim nivell. Podeu sentir-lo en una entrevista a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: El Mundial de Judo disputat a Bakú, a l'Azerbaiyán, ha servit per recuperar un dels millors judokes catalans, David García, que va aconseguir la medalla de plata a la categoria de menys de 66 quilos. Carles Vila.
9: El judoka de la Canonja reconeix que es troba en el seu millor moment esportiu després de guanyar aquesta medalla de plata. En García té també molt a prop la classificació per als Jocs Olímpics i diu que és una medalla molt especial per ell.
10: Aquesta medalla és molt important per a mi, és un salt de nivell. En el món del judo és dels millors resultats que es poden aconseguir. És el següent a la medalla olímpica, o sigui que estic molt content. De fet, encara no m'ho acabo de creure, no ho he assimilat, i no res, estic molt, molt content amb aquest resultat. També aquest resultat dona molts punts de cara a la classificació olímpica, per la que ja podré estar una mica més tranquil. Encara no està tot el treball fet, però està a bona part.
9: David García encara té alguna fita esportiva important aquest any, com per exemple el màster, ja pensant en tancar definitivament la seva classificació per als Jocs.
2: I acabem dos apunts més, David, un de waterpolo i un altre del Mundial d'Hockey Patins.
11: En waterpolo, ahir va arrencar la fase de grups de la Lliga de Campions masculina amb participació i victòria del Sabadell, triomf important dels ballatans a la piscina del Jadran Herceg-Novi Montenegrí, 16-17, ben ajustada, però victòria clau al cap i a la fi, perquè els montenegrins han de ser el principal rival del Sabadell per accedir com a segons de grup a la lligueta de quarts, que és el seu gran objectiu. Avui debuta el campió, l'Atlètic Barceloneta, a casa, 8:45, contra el Novi de Belgrat, Servi, i pel que fa al Mundial d'Hockey Patins que es fa aquests dies al Paraguai, tercera victòria en 3 partits per a la selecció espanyola femenina amb 7 jugadores catalanes, un 7-1 contra l'Argentina, que la classifica de retruc matemàticament per a les semifinals. Avui tanca la fase de grups al combinat espanyol contra Suïssa.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb el caos que han provocat aquest matí els maquinistes a Rodalies. Han al·legat motius de seguretat per no pujar els trens. I fins a quarts de 10 el servei ha estat pràcticament aturat. El govern parla de situació inadmissible. També us hem explicat que aquest matí s'ha trobat el cos d'una persona dins d'una furgoneta en un túnel a les Franqueses del Vallès, a la Ronda Nord de Granollers. Hem connectat amb Xerta, també, al Baix Ebre, que és el municipi més afectat pels aiguats que vam tenir ahir. Tot això ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs podem donar continuïtat a una informació de la que hem estat pendents al llarg de tot el matí també en aquest Catalunya migdia, que és aquest desnonament de vora 50 famílies del barri de Sant Andreu. I connectem, Unitat Mòbil, José Antonio Rodríguez. Ana Alfonso, bona tarda.
3: Bona tarda. Ara mateix la Guàrdia Urbana ha tallat els carrers del voltant i sembla que l'arribada de la comitiva judicial és imminent. Des de les 7 del matí i durant tot el dia, centenars de persones s'estan concentrant al carrer Llenguadoc per aturar aquest desnonament de 50 persones. Avui mateix, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Habitatge han demanat que es suspengui el desnonament, una petició que, segons la coordinadora síndic de l'Habitatge de Catalunya, arriba massa tard. Marta Espriu, portaveu.
4: Segurament, si aquí a les 7 del matí no hi hagués hagut més de 300 persones, la institució no s'hagués activat de la manera que s'ha activat. La resposta ve tard i, a més, ve forçada per la pressió al carrer de les veïnes organitzades.
2: Sobre Habitatge, Esquerra Republicana mou fitxa i registra una proposició de llei al Parlament per forçar que els lloguers tinguin una durada mínima de 7 anys i que siguin indefinits en cas que el propietari sigui un gran tenidor. La portaveu del grup parlamentari republicà, Esther Capella, ha defensat que Catalunya té eines per regular-ho i que els ciutadans no poden esperar més temps.
5: No podem esperar que Madrid reguli o modifiqui la llei d'arrendaments urbans. Tenim mitjans propis, tenim l'eina bàsica per poder-ho fer, que és el Codi Civil de Catalunya. El govern es va comprometre a impulsar una llei d'arrendaments urbans. No ho ha fet.
2: El jutge que investiga possibles irregularitats en el rescat d'Air Europa cita a declarar la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hagesen, 6 dies abans de les eleccions del 29 de novembre. En el tram final de la campanya també demanarà explicacions al director del Departament d'Afers Econòmics de l'executiu, Manuel de la Rocha, i al president de Correus, Pedro Saura, entre altres. El jutge vol saber si hi va haver prevaricació en la concessió de 475 milions d'euros a Air Europa el 2020, tal com apunta la querella de PP i Vox. I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta en un laboratori. Les autoritats sanitàries asseguren que la situació és tranquil·la i deixen clar que han proporcionat tota la informació necessària a l'Organització Mundial de la Salut, que n'hi reclama, però més, davant una certa inquietud internacional. Mongòlia, per exemple, augmentarà els controls a la frontera russa. Anem a Moscou, Cristina Solias.
6: Bona tarda. En un comunicat, l'organisme rus de salut pública destaca que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, les autoritats russes continuen sense donar cap pista sobre les causes de la mort de la treballadora, que va patir una malaltia pulmonar fulminant. Segons la premsa local d'Irkutsk, els metges que van tractar la víctima continuen parlant d'un cas de pesta pneumònica. En canvi, des del Kremlin acusen els mitjans d'estar escampant notícies falses i asseguren que mantenen informada l'OMS. Les alarmes s'han disparat després d'una alerta de l'ambaixada nord-americana a Moscou, en què aconsella als seus ciutadans que es trobin a Irkutsk, que segueixin les recomanacions sanitàries i que evitin els hospitals.
0: Passant 4 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I des d'ara fins a les 4 amb el Joan López Alegre, professor de comunicació de l'Abat Oliba Seu. Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
0: El Roger Pi de Cabanyes, periodista i delegat de l'ACN a Madrid. Bona tarda, Roger.
9: Bona tarda.
0: I la Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Tot bé?
10: Molt bé.
0: Anem a preguntar-vos si veniu amb Rodalies. El Joan ja m'imagino que no, el Roger, òbviament, no, perquè a Madrid no, tu, Rodalies.
9: Bueno, que hi ha cercanies, eh? Ja, sí, sí. Que funcionen bé.
0: No, anava a dir, no, com a mínim no arriben notícies aquí de que hi hagi caos arriben, com els que hem tornat a tenir aquest matí.
10: Jo bicing, normalment, que últimament també hem de dir que funciona cada dia pitjor.
0: Amb?
10: El bicing.
0: Ah, molt bé. Sí. També, tampoc no va bé el bicing?
10: No. No, no.
11: I què li passa ara? Per què no va bé això?
10: No ho sé. Deien que amb la calor les bateries no funcionen bé, però cada dia hi ha menys...
11: Doncs ah, no, perquè tu no pedales.
10: No, jo no pedalo gaire.
11: Oh, clar, clar.
10: Pedalo els caps de setmana, només.
0: Molt bé, molt bé. Tampoc fa pinta de venir amb Rodalies. Santi Villas, bona tarda.
8: No,
0: trepitges un Rodalies, tu, des de fa quan?
8: És que no... des que anava a la universitat, pot ser que anéssim Rodalies a Bellaterra?
0: No. Donant voltes,
8: no,
0: sí.
8: No seria Rodalies, no. Allò ferrocarril, no, és diferent.
0: No. Perdona. No. Es podia anar a... Els que ja fa, estudiàvem a Bellaterra fa molts anys, es podia anar de les dues maneres. Els ferrocarrils et portaven fins al mateix campus de l'Autònoma,
8: sí,
0: i a la Rodalies et deixaven a Cerdanyola, on havies de fer uns metres i
8: no
0: agafar un autobús gratuït que tenia l'Autònoma al costat del riu Sec.
8: Jo anava amb els ferrocarrils. Sí, sí. Aquestos van bé?
0: Els ferrocarrils, sí.
12: Van millor.
8: Van millor. Vale, però és que no ho sé. No, jo no em moc. Jo ja sóc com Woody Allen, ho tinc tot a la mateixa illa meva, de casa meva, el restaurant, la carnisseria, la vegetaria, tot, i no em moc gaire. Jo ara ja no pujo. Bueno, el més lluny que faig és venir aquí.
12: Però tu
8: que és voluntat, perquè ja sabeu que jo no caldria que vingués. Ho podria fer com el noi aquest que està... Aquest és el que és més xerradoret, no? El que està a Madrid.
0: Més xerradoret.
9: Muchacho.
12: Però a veure, Santi, tu què dius? El poble del show de Truman, que dius que ho tens tot en una illa.
8: No, jo, per exemple, no condueixo. Perquè jo, com que sóc sec, diguéssim, bastant... Aleshores, jo ja, primera, que ja no vaig poder fer la mili, perquè ens vam salvar un sordomut i jo, o sigui, no me chilles, que no te veo, de tots els que vam anar, i després, quasi vaig anar regulares, perquè, clar, la senyora aquella que em feia l'examen de la mili volia que jo vegués unes lletres i unes tires que no veia.
0: Ah.
8: I, clar, ara ho diré perquè igual ja no ni viu, però la filla de puta, el primer que em va ensenyar era la fila de baix del tot, i potser n'hi havia 15. Clar, jo estic acostumat al barraquer que n'hi ha 4. 15! I va arribar un moment que em va fer tapar un ull i vaig dir, pues mira, com no se veia a usted a la derecha, no la veia ni a usted, vull dir-te que, o sigui, que no ho sé. Okay. I aleshores, al final no vaig anar. I per què t'ho deia, això? És que se me'n va al cap, eh? Tinc un dolor
12: perquè t'he dit que sembla que visquis en el poble del show de Truman.
8: Ah, bueno,
12: perquè
8: no, això, perquè jo no conec, jo no condueixo. Aleshores, jo vaig a tot arreu a caminant. Aleshores, pues, vaig al cine caminant, perquè el tinc allà, vaig al teatre caminant, vaig a comprar caminant, o sigui, ho faig tot caminant. Vinc aquí... Com que sempre arribo tard, vinc
12: en taxi,
8: això sí. Però després me'n torno caminant. Vull dir... És això. Ara. Vull dir, no, allò, per exemple, allò que el tramvia que no l'he agafat mai.
0: Ja.
8: I la... Però jo puc arribar a anar caminant des del club de polo fins a casa meva.
0: Que és, o sigui, el teu radi d'acció va fins al club de polo,
12: no,
0: eh?
12: El seu radi
0: més, més enllà del club de polo, no.
8: Però
0: més enllà del club de polo, això, uf, no, eh?
8: Bueno, jo ja és TV3, a TV3 em porta. No, a TV3 sí, he d'anar, em porten. Ara no em porten gaire, perquè, clar, com que sóc la competència, doncs ara...
12: Això em recorda el Jordi Estadella en Pau Descansi, Tito B. Diagonal, eh? Una mica, si vols que t'ho digui.
0: Bueno, jo tenia un company d'esports que també deia que de la Diagonal en avall no tirava més.
8: Qui controla els vídeos aquests d'aquest estudi? Perquè em fot que de susto surt l'ostrell que sembla això, Quique. O sigui, surt l'ostrell darrere d'aquest home amb un cap més gran que el d'ell.
0: Quin
8: això
0: problema hi ha?
12: No ve l'Òscar López, amb el cap.
8: Això és nou.
0: Okay. Sí, han canviat les imatges d'aquest de la pantalla.
8: Bueno,
0: de la
8: han canviat les imatges i només en posen una. Vull dir, també podria ser...
0: Però al costat, hi ha la del Catalunya Migdia.
8: Ja, però allà. Tu estàs parlant amb tu i surt l'ostrell pel darrere, pam, rient amb el cap a sobre a l'esquena. No, home, no.
12: Tot vull és dir... perquè vols sortir tu.
8: Jo, on, aquí?
12: Sí.
8: Jo no, mira, va, jo... Mira,
0: avisarem a John, perquè igual John sap com van les pantalles.
8: Home,
0: aquestes.
8: Home, sí, John, això ho ha de fer. Vull dir, no pot ser, que em sembla molt... Però veus, ara, mira, tu, ha sortit allà. Si és més gran que tu, aquesta foto.
0: Home, no, perquè la pantalla és molt grossa.
8: Doncs per això, doncs hauríem que sortir nosaltres, que surti la Silvia Còpolo.
0: Ah,
8: encara està?
0: Sí, home, tant. Sílvia, no sé, sí, home, sí.
8: Perquè jo ho escoltava els diumenges quan baixo de...
0: Sí.
8: Però ara fa temps que no vaig, perquè tampoc...
0: El divan,
8: perquè
0: encara
8: el
0: fa. Perquè
8: se m'ha espatllat el cotxe, també.
0: També, un dia.
8: Des de l'agost.
12: Però si és dir que no conduïes. No?
8: Claro, però jo, home, però jo estic casat i tinc una persona que condueix.
12: Ah.
8: Jo no condueixo perquè no em donen el permís.
12: O sigui, tu tens un Morgan Freeman a la teva vida i tu ets Jessica Tandy.
8: A mi no em van donar ni la mobilet. Saps allò que duraven una mobilet?
9: Per 14 anys.
8: Això, de 14 anys, d'això ni m'ho van donar. Em van dir que no podia, que era peligro público, me va dir aquella senyora de l'òptica. Aleshores, jo tinc un cotxe, que és un cotxe que no volia ningú perquè no ha triomfat a, diguéssim, a el que seria el mercat europeu,
0: sí,
8: que és un Cube. Un Nissan Cube, que és com si fos de la pel·lícula Cars.
12: És horrorós.
10: Ah, sí, és molt
8: veus?
10: Gràcies.
8: Ell ho troba horrorós.
10: Sí,
8: veus? Veus? Mira, les dues Catalunyes. És un cotxe horrorós, és molt divertit.
12: Què
8: no?
12: Dius?
8: Ja
12: però si és el cotxe més friqui del món.
8: És una monada.
12: Però què dius?
8: És un cotxe que funciona molt al Japó i als Estats Units. Aquí no
12: cotxe,
8: va funcionar.
12: És un cotxe quadrat?
8: Sí,
0: ara el veig. No he hagut de buscar la foto. És aquest.
8: Tu, perdona, tampoc és... Tu també ets bastant quadrat, vull dir, de
12: veritat.
8: Que no mereixis ara que jo tinc un cotxe quadrat, que tu també.
12: Jo tinc un Fiat 500.
8: Ah, bueno, doncs vale. Veus? se pensa que està a Nàpoli. Ell,
0: igual,
8: ell va per Nàpoli. Ell va amb la finestra d'això i la camisa... Bueno. I aleshores es veu que hi ha una peça... Bueno, això també vaig a fer una denúncia.
0: Compte.
8: Bueno, vaig.
12: A Ascot, amb aquest cotxe, demà no t'haguessin deixat ni aparcar.
8: A Ascot no vaig anar amb cotxe. A Ascot em van portar, vaig estar al Four Seasons, amb aquell gos que podies llogar per anar pels prats. Vull dir, jo a Ascot vaig estar, que mira, em vaig treure la xistera de miracle.
0: Però no vas amb la denúncia que falta, una peça que no arriba.
8: Em falta una peça del cotxe,
0: perquè,
8: clar, és un cotxe que ja no es ven a Europa. Aleshores només funciona al Japó, a Barcelona n'hi ha 3. Clar, a mi em va costar 2 euros, ja t'ho dic ara.
12: Ja. Mira, me'n aniré a fer un vídeo al pàrquing del Polo, i ja veuràs com no hi ha cap cotxe ni que s'acosti a la putrada de cotxe que tens
8: tu. El meu no, que s'ha de semblar, no hi ha ningú. Si el meu quan passa la gent el miren i la gent riu.
12: Home, no m'estranya.
8: Tu vas a dintre i la gent se'n riu quan mou el cotxe. Bueno, total, que no sé què li passa, li falta una peça d'electrònica. Perquè quan jo el vaig comprar fa molt temps... Era un cotxe molt modern. Llavors tenia tot això que tenen ara, t'apropava, s'obria la porta, potser fa 15 anys, a no sé quantos, al mòbil, al no sé quantos, es carregava el mòbil, tenia de tot. Tenia per posar gots, com si fossis borratxo. Vull dir, 8 o 9 llocs per posar-los.
12: És que s'ha d'esperar una mica per comprar-lo.
8: Perdona, el de Madrid s'està entretenint amb la meva narració, clar, sí, com que no el veig, aquí sí. Vale. Bueno, em quedo més tranquil. Vull dir que ja sabeu que a mi m'agrada tenir públic, més igual 3 que 1.000. Bueno, total... que aleshores ens van dir aquesta peça només està al Japó. I aleshores fa des de l'agost que la peça no ha arribat i ara ens han dit...
0: Però que la porten caminant o què?
8: Pues no ho sé, però ara ens han dit que ens la comprem nosaltres.
9: És que igual ja,
8: que ja ens passaran un link que anem a, que comprem la peça al Japó i que quan la tinguem aquí la portem al taller perquè la posin. Ja. Jo això... no sé, a veure si quan arriba la Puigdemont ho arregla tot això, perquè hi ha coses que no estan funcionant.
0: No tenia altres temes a l'agenda de Puigdemont, que la peça del teu cotxe.
8: Perdona, per tornar-se a col·locar s'ha de començar per la cosa petita. No es pot anar a l'hora.
12: Li pots dir al Puigdemont...

0: Elisenda.
1: Molt bé.
0: El Botas.
1: Botas.
0: El tècnic no me'n recordo.
1: El Jordi Galbany.
0: Hòstia, m'he de prendre els dos, Jordi Galo, Jordi, diré
1: Jordi. El Jordi i la Natàlia també la tinc
0: allà. I la Natàlia. Bueno, també me'n vaig fer un document i me'ls apunta. Si una vegada m'ho va posar al mòbil, dels col·laboradors, no, si no me'n recordo, a vegades no me'n recordo ni d'ell.
2: No, no, no se'n recorda mai,
3: a tots, clar. A mi té mania.
0: Bueno, el tema meu era aquesta, d'això, que jo no sé si vosaltres teniu la mateixa percepció que jo, però jo trobo que des de que s'han convocat les eleccions,
1: sí,
0: tota la gent que volia que canviés el govern i tota la gent que Pedro Sánchez muy mal, Pedro Sánchez fatal, Pedro tal, estan tots d'una mala hòstia,
1: sí,
0: i amb unes cares de mala dia.
1: Doncs haurien de tenir...
0: O sigui, l'Anna Rosa no li ha fet cap il·lusió.
1: No?
0: Els aquells de l'Iker Jiménez foten els dos una cara que és una cosa que és increïble. Jo no sé si és que veuen que si guanyen els altres hauran d'estar 4 anys més picant pedra i 4 anys són molt, o que si guanya la dreta, doncs ells ja no podran criticar a Pedro Sánchez, perquè pobre ja, vull dir, que deia, ja pobre, ja ni estarà.
1: I has portat exemples.
0: Bueno, i he portat uns exemples perquè trobo que ha passat, diguéssim, de nivell, i jo trobo que com que estan cabrejats estan fent coses que abans no feien. Per exemple, una col·laboradora d'un programa de Telemadrid, que tampoc seria Radio Estel, bueno, ahir o abans d'ahir va dir que el president del govern era hostiable. Vam escoltar.
4: Fíjate, de todos estos años de Sánchez, lo que me ha parecido más irritante no son sus mentiras, sus marrullerías, no, ni sus... No, a mí lo que más irritante me ha parecido es la impostación lacerante de su voz, ¿no? Que siempre habla con esa voz como de monaguillo recién confesadito, así como
5: vida,
4: que es,
5: ¿no?
4: es perdón por la palabra, es hostiable. O sea, yo no lo soporto.
0: Bueno, se ha montado la mundial con esta señora.
2: ¿Quién es? ¿Cómo es tío?
0: Aquí es tío Carla de Lala.
2: Ah, i d'on te l'hem tret?
0: Bueno, pues l'han tret de... Bueno, aquesta és una periodista que ara està a Telemadrid. És que ara a Telemadrid, vull dir, això ho haureu de mirar perquè és una cantera, eh? Ara està a Telemadrid...
1: El Roger ho deu controlar, que viu a Madrid.
0: Qui és el Roger? Ah, Roger. Roger, escolta'm una cosa. Tu que vius a Madrid, tu no trobes que ara a Telemadrid estan fent una cantera de presentadors que els surten tots de The Objective o de OK sí, Diario? Clar. Els hi donen a tots programa de presentador i estan fent com la cantera per saltar després a la U?
6: Bueno, l'altre dia hi havia un article al País que explicava que el PP ja està repartint o parlant de ministrables i per tant és normal doncs, que tota aquesta gent de mitjans d'extrema dreta també estiguin doncs, però... olorant a veure on te poden anar parant. Però t'he de dir...
5: Hem de dir que The Objective és un mitjà d'extrema dreta, bueno, en sèrio?
6: Jo no he dit res d'Objective.
0: No, jo
5: bueno, no, com que no, parlem de mitjans d'extrema dreta... O Telemadrid... No,
6: bueno, Telemadrid podria ser.
0: Tu, per exemple,
5: si
0: tens...
5: Tu ara creus, tens no.
0: O sigui, tots els que han estat col·laboradors de programes que he anat jo a discutir amb Antonio Naranjo. Però Antonio Naranjo venia fins a vegades, jo crec que ha vingut fins al... Havia vingut alguna vegada al fax i tot. Bueno,
1: pot
0: aquestos... A tots aquests estan presentant programes, eh? Vull dir, són insibles en Xau Rondo, de Telemadrid. Tenen el seu programa, la seva tertúlia, són presentadors, i han saltat de col·laboradors de programa de tarda a presentadors, perquè jo crec que estan fent pràctiques i cantera. Bueno, aquesta senyora després s'ha disculpat, perquè, clar, ja se li ha muntat la Mundial. S'ha disculpat d'aquella manera.
4: Su voz me resulta irritante hasta un extremo que, para decirlo de manera chabacana, rápida e hiperbólica, podría decirse hostiable. Pero eso ha despertado en las personas, en los sentimientos de algodón de algunos zurdos en Twitter, que yo estoy incitando a la violencia contra nuestro presidente, una especie de magnicidio. Y entonces he tenido que disculparme y lamentarme públicamente, cosa que ya he hecho. Me resulta llamativo lo sensibles que son al humor que tenemos algunos periodistas y, sin embargo, la poca importancia que le dan, por ejemplo, al tema de las amenazas que presuntamente ha recibido la jueza Viedma, que a lo mejor fue encargado darle más que un susto, ¿no? A mí eso me parece...
0: Ya la puedes teure, Jordi.
1: Ya te prou.
0: No, bueno, per això.
7: No, sembla que la volien matar.
0: Bueno, però vull dir-te, a veure...
1: Però aquí, a la jutgessa.
7: Sí.
1: Sí, però estava dient de los sentimientos de algodón de algunos zurdos. M'ho he apuntat, m'ha agradat aquesta frase.
0: No, vull dir, parlant bé, una altra cosa, no? Però totes aquestes noies, aquestes que venen de la premsa escrita, jo crec que a vegades ven de la premsa de moda. Clar, com que la premsa de moda cada any se lleva el rojo, i si no, al cap de tres has de ser molt... És com a los 40 principales, que sempre has de presentar el mateix disc de manera diferent. O sigui, tu acabes tenint moltes paraules per dir el mateix. I aquestes són una mica així. Bueno, aquesta és la primera. Després, ahir, també un altre programa, un altre...

0: col·laboradora que a mi m'encanta, que trobo que és una meravella, que es diu Arantxa Sánchez, que és una noia...
1: Que no va... és la tenista, eh?
0: No, aquesta seria Arantxa Sánchez Vicario.
2: Això també ho he pensat.
0: No, aquesta es diu Arantxa Sánchez, no sabem d'on ha sortit, era comercial, va comercial. Dir, amb tots els respectes per als comercials, però ara està de col·laboradora de política als programes de tarda, i ella opina de tot, és de la part del PP, però a més és molt interessant perquè ella sempre pren notes de tot. No sabem si pren notes del que està dient l'altre o d'algo que li estan dient a l'orella, perquè van totes amb unes melenes molt treballades, vull dir, unes melenes que no es veu res, l'orella, cap orella es veu. I elles estan i les punxen mentre es prenen nota. Ella, per exemple, va dir ahir que el president era cabrón.
3: Porque Pedro Sánchez no es ni la V de vivienda, obviamente, ni la V de buitre. También se puede votar al macho de la cabra, al cabrón.
4: Hombre, Arantxa, yo creo...
0: Està la cosa, jo per això és el que dic que trobo. Tu no, no, tu això no ho trobes. Ara li preguntaré al Roger.
1: No, jo,
0: Roger,
1: sí.
0: Roger, mira. Mare de Déu, quina... Mira, posa'm com un... Com,
5: clar, un paper, t'has de fer.
0: Com, sí, no, però posa'm com... una fanfàrria de que ho he encertat. Saps? Com si fos un concurs.
2: Una campana quan encertis,
0: sí,
2: no?
0: Sí, una campana quan encertis.
1: No, jo crec que tot això afavoreix a Sánchez. Ell avui no fem, conya, t'has tret un tema molt seriós i realment...
0: Sí, vaig treure un altre dia, que a vegades...
1: Realment interessant. Sánchez, quan va fer el discurs d'investidura, va dir que ell, aquesta legislatura, que ara acaba de forma abrupta i abans de temps, pensava fer un mur que dividís els espanyols en dos blocs. Aleshores, ell ha fet exactament el mateix que fa Donald Trump, que és dedicar-se a insultar durant molt de temps a una part de la societat espanyola per complir amb la seva paraula de construir aquest mur que genera polarització, i cada vegada que algú de l'altre costat del mur cau a la trampa de Sánchez, des del costat de Sánchez s'aprofita això. O sigui, són les 5 i no he comido, se quieren ayuda que la piden, esto preguntárselo a Vivas... Ell tot això, jo crec que ho fa expressament. Ho fa expressament per provocar a una part de la societat espanyola. Hi ha gent que comet errors que són impropis d'una persona que participa en un mitjà de comunicació, com els que tu acabes de posar, que després ells es fan els ofendiditos, com ha dit algú d'aquesta gent que t'ho has posat, i a sobre ho capitalitzen. Però jo crec que Sánchez... A mi Sánchez és una persona que personalment m'ofèn i em molesta.
0: Però
1: no
0: tu,
1: diré,
0: però
1: no diré cap d'aquests insults...
0: Ah, bueno, però, clar, però jo et parlo d'això.
1: Reconec que a mi com a ciutadà que paga impostos en aquest país, reconec que el seu esforç i el del seu entorn per molestar-me ho aconsegueix. O sigui, reconec que ho aconsegueix i que tinc que fer realment un esforç de contenció per no dir les coses que han dit aquestes senyores que jo...
0: Per la tele, la tele, pública.
1: No les diré en aquest micro, perquè a més l'Òscar...
2: Això pensava,
1: no
0: que és la tele pública, vull dir, són les dues televisions públiques.
1: Jo crec que, a Sánchez l'acaba afavorint.
2: Un moment, Roger. Sí.
5: No, sí. Jo crec que tens raó, que Sánchez això l'afavoreix, i crec que és un mal negoci pel PP carregat en les tintes contra el personatge, no? És veritat que ja portem anys, doncs, amb la construcció deshumanitzada del perfil de Sánchez, el perro, no? L'antipolític, el populista, li han dit de tot, no? I crec que això al final l'afavoreix. Ja va passar el 2023, que en plena campanya ell, molt hàbilment, quan ja li estaven dient perro, la segona setmana de la campanya de Grivolta, els seus mítings van començar a sonar Perra de Rigoberta Bandini, la cançó Perra,
1: sí,
5: de Rigoberta Bandini, i al final li va acabar donant la volta a la cosa, i ara crec que està passant una mica el mateix, i crec que és mal negoci pel PP. Per què? Perquè el PP ha anat tan enllà que al final aconsegueix polaritzar, però el negoci de la polarització afavoreix a Sánchez i afavoreix a Vox, però no afavoreix precisament el PP, i només cal mirar les enquestes. Vox està super disparat i Sánchez està aglutinant el vot de totes aquestes esquerres despistades que encara no s'estan sabent organitzar, no? I per tant, tot el negoci, diguem, el fet que durant tants anys el PP hagi carregat tant contra el personatge, al final el beneficia. I crec que també aquesta convocatòria electoral, si us hi fixeu, ja segur que n'heu parlat molt, i tothom n'ha parlat molt del moment, no?, del moment en què convoca. Però hi ha una clau, que és que convoca en un moment en què Vox està bé a les enquestes. Per què? Perquè el pla de Sánchez, diguem, seria reeditar el govern de coalició. El pla B és tenir bon resultat. I el pla B millor és guanyar les eleccions per poc. Però per tenir un bon resultat, el que necessita, el concepte de bon resultat, és que el PP s'estigui partint els vots amb Vox, o sigui, que Vox estigui fort, que el PP no pugui pujar tant, i ell tenir, doncs, un resultat que el permeti salvar els mobles.
2: Mm-hmm.
6: Jo, sobretot, quan surt a la televisió pública, com dèiem, en aquest cas de Madrid, hi ha algú que li diu, hòstia, hable, cabron, sigui Pedro Sánchez president del govern,
0: sí,
6: o qualsevol,
0: no, sí,
6: altra,
0: qualsevol
6: primer persona, i després, encara més, una institució pública democràtica, com és el president, que al final ha sortit d'una votació. El primer que em ve el cap és dir que és indignant i del tot inacceptable que la gent insulti a qualsevol, i molt més que insulti a institucions públiques de la democràcia, a la televisió pública. Dic, el salt que fem, no, ha d'aquí acabar en un minut criticant a Pedro Sánchez, la veritat és que m'he perdut una mica, però bueno, és una mica el que està passant en aquest país, no? Que cada cop, jo crec que ho deia el Roger, no? La polarització fa que, bueno, que no hi hagin mitges tintes, que sembli que pràcticament és més justificable insultar algú perquè ens irrita la seva política, que no pas dir
0: bueno, que no pots dir gràcies, això ho fan periodistes.
1: Com hem arribat a criticar Sánchez a partir dels insults? I crec que jo, com a mínim, sé com hem arribat a criticar Sánchez parlant dels insults, que és, jo crec que hi ha, des del minut 1 d'aquesta legislatura, una estratègia premeditada d'assenyalament i d'estigmatització d'una part de la societat que arriba a extrems com dir, escolti, més que no comprenc perquè l'oposició no vota un decret, en aquest cas el de l'habitatge. Doncs home, pues, com que no ho comprens, és que això és la democràcia, que uns senyors que governen tenen una ideologia i proposen un paper, i uns senyors que no governen tenen una altra ideologia.
7: El que passa que aquest argument es pot girar en el sentit que des del minut 1 de la legislatura també hi va haver una campanya en la que es venia a dir que el govern de Pedro Sánchez no era legítim perquè no havia guanyat les eleccions. Que resulta igual que efectivament en un sistema democràtic l'oposició et pot votar en contra un decret, només falta en una democràcia hi pot haver un pacte que faci que dos partits que no han quedat primers a les eleccions però sumin més que el que ha quedat primer i que per tant acabi sent un govern igual de legítim. I és veritat que des del primer moment no tota la dreta, però sí una part de la dreta va acusar a Pedro Sánchez d'estar en un govern il·legítim.
1: Però fixa't el que deia el Roger des de Madrid, que diu el pla B és quedar primer, sí, i aguantar. Doncs el pla B consisteix en que Sánchez es converteixi en Feijó, perquè Feijó va guanyar les eleccions
7: pot no governar,
1: i
7: sí,
1: no va governar. I, perdoneu, amb totes les coses que m'ha pres, la majoria d'elles, des del meu punt de vista, gens positives de Sánchez aquests darrers anys, n'hi ha una que jo la tinc molt clara, que és, no importa qui guanyi les eleccions, importa qui suma amb un bloc. Mm-hmm. I per tant, no, Roger, discrepo de tu, jo crec que Sánchez només té un plan, que és intentar guanyar com sigui, el preu que sigui. Bueno, i no crec que el seu pla B sigui convertir-se en Feijó, no ho crec.
5: No, però fixa't que Feijó, quan ell va guanyar les eleccions, Feijó va guanyar les eleccions i després va dir que no era president perquè no volia, i va criticar que Sánchez fos president havent perdut les eleccions. Doncs ara, segurament, si hi hagués aquesta situació, si el PSOE treu un sol escó més que el PP, el Sánchez li recordarà durant tota la legislatura que ell va perdre les eleccions. El mateix, la mateixa moneda que li va fer pagar Feijóo, que el va estar doncs, crucificant durant els primers mesos dels seus mandats.
0: Però sí, sap que jo penso que ell està fart, o sigui, ell no pot més.
8: Qui?
0: A Pedro Sánchez. I aleshores, no, si li surt bé, i si no, fantàstic també.
1: Jo no ho crec.
7: Home, si estigués fart, podria haver fet un pas al costat ja fa temps i haver triat un delfí que li... Que
0: perdona, però tu ja saps accions. Que jo ara... Aquí on em veus?
7: Fino analista polític.
0: No, tu saps que jo ara... Tu ja saps que jo ara fa una temporada que estic connectat amb...
7: Sí, sí.
0: Saps? Vull dir que tinc...
1: Amb la casta.
0: Vull dir que jo he passat d'anar dinant Maria Patiño... Saps què vull dir? Amb tots els meus respectes he tingut...
7: Has passat a anar a dinar amb qui?
0: Bueno...
7: Gent important.
0: Sí, però t'he reservat.
7: Toca poder, toca poder.
0: Reservat, vull dir, jo ara ja vaig a reservat, vull dir, no havia anat mai, més que al vàter, diguéssim. Però, bueno, per tant que jo no parlo a la babalà. Aquesta és catalana, paraula?
7: Sí, bueno, s'entén,
0: bueno,
7: sí, sí.
0: Això. Bueno, he d'acabar, perquè m'he d'anar a gravar un programa, fill meu, i jo no puc més, m'allargo molt.
1: Però digue'ns com els cadines en aquests reservats, home.
0: No t'ho puc dir. No
5: t'ho puc dir. Home, has vingut aquí, ens ensenyes?
0: Jo ja... És que jo ja estic... És que d'un altre nivell. No sé per què no em treuen en aquesta pantalla. Però m'haurien de treure amb una forquilla i un tenedor. A la mà.
7: El reservat.
1: Com si fossis un vivendum de Michelin.
0: Michelin no. Això no. Bueno, i l'última, poso l'últim tall perquè m'agrada, que és un senyor que es diu José Cabrera. És un senyor que és psicòleg, que és, perquè us explicar-vos-ho bé, és el primer psicòleg que van contractar al primer gran hermano. Saps quan era un experimento sociológico?
7: Sí.
0: Pues van trucar a aquest senyor, i aquest senyor era el psicòlogo de gran hermano. Ara,
7: És analista
0: polític. És analista polític i analista psicològic, diu pues, que és d'aquestos que va als programes i diu Pedro Sánchez és bipolar, no sé quantos, aquestes coses. Bueno, pues el van convidar aquesta setmana perquè a més d'analista polític també deu ser com... Saps aquestos que hi havia que va haver una temporada que la gent t'analitzava segons la cara?
7: Sí.
0: No me recordo com es deien, que eren tots, estaven tots torrats. O sigui, veien la cara i deien, pues tu eres un poco tal, narcisista. Oh, ja, no
1: estudis d'això, eh?
0: Bueno, sí, molt bé, sí. També, jo també l'altre dia parlava amb una...
7: Mira, no te'ls creus.
0: Jo l'altre dia també parlava amb una, t'ho dic en sèrio, parlava amb una molt famosa, que no és de reservar.
1: Escolta, jo tinc un amic meu aquí que té un despatx al Passeig de Gràcia que es diu Jordi Fuset, que és expert en aquestes coses.
0: Bé, bueno, doncs això, la jo l'altre dia parlava amb una molt famosa, molt famosa.
1: Porta-ho, tot de tu només mirant-te la cara.
0: Sí, aquesta em va dir que hi havia... Que, bueno, és igual, em va dir en un moment determinat, em va explicar, mira, Santi, te voy a decir una cosa. Hasta todos los elementos del agua nos los han quitado. ¿Y cómo? Han quitado el agua, ya no hidrata. Y ya nos han quitado todos. Los elementos nos los han quitado. Y la meva pregunta va ser, ¿y dónde los han llevado? I perquè, clar, pues això està així. Bueno, aquest senyor va fer un anàlisi de Pedro Sánchez i t'agradarà perquè jo crec que tu penses que és veritat que té això. Atenció a l'anàlisi
1: d'un programa
0: de matí, lo que van descobrir de Pedro Sánchez amb aquest anàlisi.
8: A él le traicionan siempre los maseteros, que son los músculos con los que masticamos. Aprieta los dientes, tendrá bruxismo por la noche, espero que se ponga una férula, porque si no se le van a desgastar los dientes. Y entonces ese bruxismo, esa contractura, es donde él tiene toda la agresividad. Está en campaña ya, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este hombre ya está en campaña y controla el escenario, mira. Coloca las manos, aquí estoy yo, nada agresivo, no señala con un dedo, junta las manos en plan piadoso...
0: No sé com ho tens, un col·laborador així d'aquest programa. Jo crec que tu estàs perdent.
7: També una cosa, ja està en campanya, vull dir, ho pot dir de tots, perquè fa mesos i anys que tots estan en campanya. Sánchez, Feijó, Abascal...
1: Vaig a decebre't. Discrepo del senyor Cabrera. Jo crec que Sánchez és un personatge sobrevalorat que no té al davant un adversari al seu nivell.
0: Molt bé. I tu trobes, per exemple, que no és una frase per acabar la meva col·laboració, que són i mitja... I ja estic cobrant la meitat, perquè jo al quart hauria de marxar. O sigui, jo ara ja em començo a estar perdent diners.
7: Clar.
0: A Pedro Sánchez le traicionan los maseteros? Vinga, home, per favor. Això, quants anys portes aquest programa?
7: Massa. Deu
0: anys. Qui t'ha portat una frase com aquesta?
7: Cap ni una.
0: A Pedro Sánchez...
7: Le traicionen los maseteros.
0: Recién arrencada les eleccions.
7: Sort que en el document que has portat expliquen què són los maseteros, perquè jo si em dius...
0: T'havies pensat que era de la terrassa, no?
1: Era la gent que viu a la meseta.
7: No, serien
0: los maseteros. Podrien ser... Lo traicionen los maseteros de la terrassa. Que deu tenir terrassa i deu tenir plantes. Bueno, mira, tinc molt mal de cap.
7: Molt bé.
0: Roger, com estàs?
5: La merda bé.
0: Ara us deu tocar, que els hi toca amb ells.
7: Ara fem una mica de Rodalies. Després de tu, me'n vaig a publicitat i anirem a Rodalies.
0: Ah, però això has fet el link d'abans i has dit que jo no venia amb Rodalies.
7: Clar.
0: Ah, perquè fas com... fas guió.
7: I el que és pitjor, guió, improvisat.
0: Bueno, però escolta, improvisat. Si hi ha una base, improvisat és el millor.
7: Una altra cosa no, però vas
0: entendre. Ara, ja tornes aquí. Feu el favor.
7: Li demanem a John John que tregui aquestes imatges.
0: Mira, li vaig a dir a John, aquí se t'enfadarà el personal, no pot sortir només uno. Els has de posar tots a la pantalla, hombre. Soc jo la de la solució i entro al despatx, però vamos, el primer. Per favor. Bueno, me'n vaig, adiós.
7: Santi Villas, gràcies i bona tarda. Passa un minut de dos quarts. Pausa i anem a Rodalies.
9: Catalunya migdia. Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
10: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
9: Entrades a auditori.cat.
11: El cinema fantàstic torna a Sitges.
12: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
11: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
12: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
11: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
13: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Aquí el tens.
14: Ja?
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
17: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
18: D'acord.
17: Quin és l'autèntic operador 100% català?
18: Vera.
17: I el més ben valorat pels usuaris?
18: Vera.
17: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
18: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
17: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
18: Vera.
17: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
19: Catalunya migdia.
13: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
21: It's the moment to believe in the project.
20: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
13: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
21: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
7: Passen 4 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, Joan López Alegre, Roger Pi de Cabanyes i Júlia Miralles. El dia en què Rodalies ha tornat a ser un caos, un mal que sembla que no té remei. Ara els trens circulen, tot i que parcialment, després que els maquinistes que s'han negat a agafar els trens al·legant que no hi havia seguretat a les vies han rebut els informes de seguretat que els ha enviat Renfe per tornar a circular. Ara bé, el mateix president Illa i la consellera Sílvia Paneque asseguren que els maquinistes del sindicat majoritari de SEMAF han aprofitat les pluges, diuen, pels seus interessos laborals i que per això, diuen tots dos, han paralitzat el servei.
23: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
24: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
7: També el director de Rodalies, Òscar Playà, assegura que darrere de tot aquest calvari hi ha un conflicte amb els maquinistes del sindicat SEMAF, que de matinada han enviat una carta en què deien que no asseguraven que els trens sortissin perquè no es podia circular de forma segura. Playà ha assegurat que ahir al vespre es va revisar tota la zona entre Vilanova Nova i la Geltrú i Cunit, que és on va caure un arbre i un talús, i que els tècnics de DIF i de Renfe havien decidit que s'hi podia circular. Per tant, diu Playà, la seguretat estava garantida. Avui, però, els maquinistes demanaven més seguretat, segons que diu Òscar Playà.
25: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe. I això ho vull deixar molt clar.
7: Doncs podem saludar Joan Rodríguez, que és portaveu del sindicat ferroviari. Joan Rodríguez, bona tarda.
26: Hola, bona tarda, què tal?
7: Vostès han paralitzat el servei pel seu conflicte laboral, com diu el govern, com acabem de sentir?
26: No, ostres, jo aquest matí sentia aquestes declaracions d'Òscar Playà i ara estava escoltant a la consellera i al president de la Generalitat i em sembla una mica irresponsable fer aquestes declaracions. Vull dir, no es tracta d'un conflicte laboral, es tracta de la seguretat, no només de la plantilla, sinó de totes les persones usuàries.
7: Què ha canviat? És a dir, ahir Rodalies funcionava amb problemes per culpa de la pluja, això és entendible, hi va haver una tempesta, el túnel de Catalunya a Barcelona ha estat inutilitzat durant moltes hores, però més o menys els trens funcionaven, i en canvi avui no han funcionat. Què és el que ha canviat que ha fet que els maquinistes consideressin que avui no podien agafar els trens?
26: Correcte, mira, això ve de quan vam tenir a principis d'any el malaurat accident de Gelida, arrel d'aquest tràgic accident en el que va morir un company. Es va elaborar un procediment de com actuar en aquests casos. Aleshores, en aquest mateix procediment, que el va acceptar l'empresa i va ser en col·laboració amb les organitzacions sindicals, es deia que en cas que succeïssin aquest tipus de situacions, que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí. Clar, per tant, jo crec que aquí estem parlant més aviat d'una mala gestió per part de l'empresa que no pas de propi voluntat del col·lectiu de conducció, de les persones, dels maquinistes i les maquinistes.
7: Però tant des de Rodalies com des del govern es diu que Adif i Renfe garantien la seguretat de la infraestructura. Vostès diuen que no la garantien per escrit.
26: Clar, el que contempla aquest procediment que els parlava és això, de que un cop es realitzin aquestes marxes blanques, que en el cas de Rodalies es van realitzar entre el diumenge 4 i ahir dimarts 6, un cop estiguin realitzades s'elaboraran uns informes i aquests informes s'enviaran a les persones treballadores perquè tinguin la seguretat de que poden realitzar el servei amb seguretat, no només per elles, per les persones treballadores, sinó pels usuaris. I com els dic, aquests informes no han arribat fins aquest matí.
7: I no en tenien prou amb els informes verbals, és a dir, consideraven que calia complir el protocol i, per tant, que arribés l'informe escrit.
26: Clar, els maquinistes i les maquinistes el que estaven demanant era que tinguessin aquest informe. Sense l'informe no es veien amb cor de posar en risc la seva vida i, com dic, de les persones usuàries.
7: No ha estat, per tant, una vaga encoberta? Ens ho assegura, això?
26: En cap cas. En cap cas, vull dir, el primer que volen garantir a les persones treballadores és la seguretat a la circulació.
7: Tenien constància que hi hagués algun problema de seguretat a les vies? Hi havia algun punt en el que vostès consideressin que no hi havia prou seguretat o simplement era la necessitat d'aquest paper?
26: No, a veure, en el cas de després d'un episodi de pluges com els que estem vivint en els darrers dies i que malauradament té pinta de que això anirà més amb tots els efectes que està produint el canvi climàtic, el que volíem és que es complís aquest procediment, que després d'un episodi tan fort de pluges, per assegurar-nos, sabent o no sabent de si hi ha algun problema a la infraestructura, que ens asseguréssim que la seguretat estava garantida.
7: Entén la frustració dels passatgers, dels viatgers, que avui han anat i s'han trobat que no anaven els trens?
26: Completament, perquè la frustració que senten les persones usuàries de Rodalies és la mateixa que sentim les pròpies persones treballadores. És frustrant per totes dues parts. Jo ho entenc completament.
7: I entén que es puguin sentir hostatges d'una mala relació entre l'empresa Renfe i els sindicats com Semafo, com vostès?
26: Clar, però és que, com els dic, no hi ha aquí un cas d'un conflicte laboral. A mi el que em sap greu de tot això és que, novament, l'empresa i la part política intenten posar la diana a les persones treballadores. I les persones treballadores el que estan demanant és més seguretat.
7: I no la consideren garantida, la seguretat, amb l'estat actual de la xarxa?
26: L'estat actual de la xarxa és molt millorable. Sí, sí, evidentment, i no es considerava segura fins que no es van elaborar, fins que no es va procedir a fer aquestes marxes blanques i fins que no es van elaborar aquests informes on especifica tot el que es va trobar a les marxes blanques i que garantien que era segura la circulació. Quan tenim en compte que durant l'elaboració, durant la realització d'aquestes marxes blanques, tenim casos com, per exemple, el despreniment de pedres de roques que es troba a la R1, una retirada d'arbre a la R2, una tala d'arbres a la R8, una altra tala d'arbres a la R11. Vull dir, clar, era necessari fer aquestes marxes blanques i és necessari que les maquinistes i els maquinistes tinguin la total seguretat de que poden sortir amb el tren.
7: Ara mateix els maquinistes estan tots treballant i tots agafant el tren i es pot garantir una certa normalitat del servei en els pròxims dies?
26: A veure, si no tenim un altre episodi d'aquests de pluges fortes ni torna a passar cap incident de cap mena, sí, el que passa és que segurament durant el dia d'avui encara trigarem a tenir una circulació amb normalitat després del desgavell de l'inici de servei d'avui i que és fruit, com deia, de la mala gestió per part de l'empresa.
7: Perquè aquells que no estem familiaritzats amb el sistema de Rodalies, des del moment en què arriben aquests informes, que són les 6 del matí, segons que vostè mateix deia, quan es triga a avisar tota la plantilla perquè tothom estigui a lloc per poder fer funcionar els trens amb normalitat?
26: No li sabria dir una hora determinada, però sí que, clar, hem de tenir en compte que no és només tenir la plantilla, totes les capçaleres des d'on surten els trens, on tenen origen i finalització els trens, sinó tenir els trens en aquestes capçaleres. Clar, en el moment en què s'acaba el servei i t'han quedat trens, posem que han quedat trens penjats per totes les estacions, normalitzar tot això en un moment de tant de caos amb l'episodi de tempestes que vam viure ahir i de més, doncs és complicat. Per això el que s'ha vist avui aquest matí i el que encara estem arrossegant encara els efectes.
7: Vostè té alguna explicació de per què, si els maquinistes com vostès, Adif i Renfe, saben que no hi ha normalitat al servei, els informadors, les pantalles, el cartell que tenen els trens a la capçalera no donin la informació que vostès, Renfe i Adif, sí que tenen als usuaris, que al final arriben a l'estació i quan arriben a l'andana no saben si el tren que està allà és el que toca, el que no, o de quina hora i de quina destinació és?
26: He de dir que des de les organitzacions sindicals això ho tenim denunciat precisament a Barcelona, que hi ha un problema molt greu de manca d'informació cap a les persones usuàries. Però és més, afegiré, en moltes ocasions ni la pròpia plantilla té coneixement de moltes d'aquestes informacions. Hi ha un problema d'informació inclús dins de l'empresa. Hi ha maquinistes que es troben aturats a donar senyal i tenen problemes per aconseguir la informació del per què i el quan arribaran i manca d'informació. Sí. Però com li dic, això és un tema que tenim aquí denunciat a Barcelona.
7: Si ens està sentint algun usuari de Rodalies, demà, què faria vostè si fos usuari de Rodalies? Aniria a la seva estació a esperar el tren o buscaria un camí alternatiu?
26: Jo demà aniré com cada dia a l'estació de Rodalies.
7: I els usuaris haurien de fer això? Es trobaran trens?
26: Jo espero que sí. A veure, si tot segueix com estan en avui, que s'està intentant recuperar la normalitat del servei, demà no hi hauria d'haver cap problema. No hi hauria d'haver cap problema. No sé de què tornem a tenir un episodi de pluges, algun tipus d'incidència derivada d'aquests. Hauria d'haver normalitat al servei demà.
7: Esperem que sigui així, però comprendrà que els usuaris més aviat són escèptics. Quan és una cosa és una altra, quan és una all és una ceba, però la veritat és que el sistema de Rodalies fa mesos, per no dir anys...
26: És completament comprensible. Hem de tenir en compte també, hi ha una dada que a mi m'agrada, és bastant clara i és bastant, malauradament, és real, que és el tema de les inversions. Hem de tenir en compte que des dels anys 90 fins al 2018, que són les dades que tenim actualment de l'AIREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, diu que en aquest període de temps les inversions a l'alta velocitat van ser de 55.888 milions d'euros i en convencional 3.679 milions d'euros. I d'aquests 3.679, el 50% van al nucli de Madrid i l'altre 50% repartit entre la resta de nuclis de Rodalies de tot l'estat. I aquí tenim també part del problema.
7: És Joan Rodríguez, és portaveu del Sindicat Ferroviari. Per cert, que s'acabi la legislatura és que s'acaba el traspàs? O amb el nou govern que arribi a Moncloa, tant si és del PSOE com si és del PP, es tornarà a començar de zero?
26: Penso que això seria treure una bola de vidre que malauradament no disposo.
7: Joan Rodríguez, portaveu del Sindicat Ferroviari, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
26: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
7: Doncs els uns diuen que és una vaga encoberta, els altres diuen que no hi havia garantida la seguretat i que no s'han complert els protocols que es van pactar després de l'accident de Gelida i que per això s'han negat a conduir els trens fins que han arribat aquests informes a les 6 del matí. Des de la Generalitat, des de DIF i des de Renfe diu que abans ja s'havia garantit la seguretat i que per tant no entenien per què els maquinistes no agafaven els trens.
1: Que passa que és un no parar, no? Rodalies no para de fallar, un dia és per una cosa i un dia és per una altra. Llavors, més enllà del cas concret, és veritat que arrosseguem una manca d'inversió bestial, que tampoc sé com continuarà els propers anys, però també és veritat, a mi em sembla interessant això que deia de la informació, de que a vegades fins i tot quan falla és que ni tan sols les fallades es gestionen, jo diria ja amb una mica de respecte cap als usuaris,
7: aquest
1: no?
7: Aquest matí, sentir el matí de Catalunya Ràdio aquest matí, en què a més estava reaccionant tot l'equip amb el Ricard Hostel al capdavant sobre la marxa, era frustrant. Perquè demanaves a un responsable i deia, no, el ministeri, no, el ministeri diu, no és cosa del ministro. Això demaneu-li a la Generalitat. La Generalitat, no, això Rodalies, Òscar Playà. Òscar Playà diu, no, jo no puc parlar amb el ministre. Com que no pot parlar amb el ministre? No, jo parlo amb la Generalitat. Anaves a les andanes i la gent, no, jo agafo aquest tren que va a Blanes. No va a Blanes, va, no sé on. Ah, un dia, ostres, perdó. No, és que... Era un desgavell que dius, com pot ser?
1: És que a més no és... Un dissabte que la gent se n'està anant, majoritàriament, evidentment hi ha gent que també treballa el dissabte, però molta gent se n'està anant de cap de setmana, se n'està anant a passar un dia fora, etc. És que la gent s'aixeca a les 6, a les 7 del matí per anar a treballar i cada dia han d'estar pendents de si han de trucar al seu cap dient que arriben tard una altra vegada. És indignant, és a dir, o estudiant, no? A mi em passa a la universitat, que a vegades és no he pogut arribar perquè el tren ha tornat a fallar, però és molt habitual, realment.
2: A veure... El conjunt d'inversions que sembla que no s'han fet, per lo vist, han portat a un punt en el que el sistema ha col·lapsat de forma definitiva. Però jo la preocupació per la seguretat l'entenc, perquè, a fi de comptes, l'accident de Gelida va existir és alta velocitat, però l'accident de Damuth va existir i va ser també per un tema de mal manteniment de la infraestructura, segons tot apunta. A dia d'avui no podem oblidar també amb alta velocitat, jo sí que sóc usuari de l'alta velocitat, que els trens s'han endarrerit en la seva velocitat perquè no era segur viatjar, per tant, jo no ho sé si existeix una pica baralla entre els sindicats per una reivindicació i es converteix en una vaga encoberta i l'administració, però el fet és que jo crec que és lògic que la gent tingui una preocupació per el tema de la seguretat ferroviària, i crec que l'administració tindria que ser molt clara sobre quin és l'estat de la infraestructura, què és el que es pot fer o no, perquè després de l'accident de Gelida vam estar molts dies que moltes línies no funcionaven perquè s'estaven fent accions de reparació, de manteniment i de revisió. I després hi ha una darrera qüestió, que és quina és l'afectació que té això, com tu molt bé ara apuntaves, a la vida i a la mobilitat. Jo veig a Mataró com els busos passen perquè la gent s'ha mogut del tren al bus perquè és més fiable, perquè els busos van patats i per tant és també molt frustrant, com tu molt bé deies, Òscar, que vagin passant busos i la gent no pugui passar, i és també una evidència per la gent que venim de fora de Barcelona com s'han incrementat les cues, perquè al final acabes anant una vegada més en cotxe i això fa que a dia d'avui sigui més difícil entrar a Barcelona que fa un any, per ficar un exemple.
20: Jo és que visc en una dimensió paral·lela, perquè aquí a Madrid no només és que això no passi, perquè les inversions des dels anys 90 han triplicat les de Catalunya i per tant, diguem, la infraestructura és molt millor en tots els sentits, i a més quan s'ha de fer una, per exemple, una estació com la de Chamartín, s'han de reformar a Atocha, es fa amb una velocitat inusitada, sinó que a més jo percebo que políticament el que passa a Catalunya és impossible que passés a Madrid. És a dir, el rebombori social, mediàtic i polític que hi hauria en una situació com la que hi ha a Catalunya a Madrid faria trontollar qualsevol executiu espanyol, més si això s'acumula amb manca d'inversions. Però en el cas concret de l'episodi d'avui, jo crec que hi ha dues situacions que tant si és una com si és l'altra, mala peça. És a dir, si això és una vaga encoberta, malament, perquè s'està, diguem que hi ha uns treballadors que utilitzen com a hostatges els viatgers doncs per les seves reivindicacions, i que a més no ho fan obertament, és a dir, no convoquen una vaga, no anuncien, no ho expliquen. I la segona, si han sigut els treballadors que unilateralment decideixen doncs que la infraestructura no està en bones condicions i que no treballen, és a dir, com si un altre treballador d'una empresa decidís, doncs no sé, aquí a la ràdio, que els micros no funcionen i que per tant no t'has de presentar a treballar i que avui no és dia per anar a treballar, clar, això és una situació també esperpèntica a nivell de l'usuari. Jo crec que a mi de vegades, vist des de la distància i des de la comoditat que és viure en una ciutat on tot funciona raonablement bé i en aquest tipus de situacions serien impensables, doncs clar, sap greu.
2: Escolta, puc fer això que has dit tu ara de la... No, jo no tinc les xifres al cap, de la comparativa amb Madrid, però jo que em moc en el cas de Madrid, perquè no tinc el cotxe allà molt més en transport públic, com a gran paradoxa, que no pas a Barcelona. Jo, per exemple, mira, l'altre dia a la línia que baixa des de l'Escorial a Torrelodones em va deixar el rodalí estirat i vaig tenir que trucar un Uber, que em va costar una pasta. Les obres de Atocha, que és d'on te surten els trens cap a Barcelona, jo, vamos, quasi que et diria que des de la meva joventut, que ja fa molt de temps, allò ho veig amb obres, o sigui, allò és una obra eterna. L'estat de Chamartín també és lamentable, o sigui, jo crec que... I tampoc em ve molt al cap que Òscar Puente, que per cert, abans d'ahir va posar 23 tuits en un dia, 23.
7: Avui silenci.
2: Sí, però 23 en un dia, com a dada. Tampoc ho veig fent-li molts favors a Díaz Ayuso, eh?
20: No, però el que passa és que el nivell d'inversió aquí és molt més elevat perquè la gent que ha de fer aquestes decisions, que pren les decisions, viu aquí. I els problemes que hi ha aquí, com per exemple segurament el que vas tenir tu a Rodalís, no són fruit d'una mala situació de la infraestructura, sinó de les obres que s'estan fent. Precisament del connector que hi ha...
2: Bueno, això és l'excusa que també tenen aquí a Barcelona, que ara moltes coses no van bé per culpa de que estan fent obres.
7: Sí, però algunes hi ha altres que no. Sí,
20: però a Barcelona hi ha tres elements, no? Hi ha des del senyor que roba coure, no? Després li fan un reportatge, fins al fet que la catenària cau, fins a les obres que s'estan fent, bueno, i després els maquinistes.
2: La costa, que la tenen que parar quan hi ha temporal.
7: La línia de Vic s'està desdoblant ara, i a trams, quan hi ha algun trossos que la catenària mercenàries gairebé de la Guerra Civil.
0: És una tempesta perfecta, però crec que fruit d'una desídia acumulada durant molts anys i molts governs i molts colors de govern.
7: Falten 9 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida anem amb l'amnistia, que això ha agafat velocitat de creuer.
3: Catalunya migdia.
4: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
8: Catalunya migdia.
15: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
27: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
28: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
29: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
28: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
7: 6 minuts i seran les 4, per tant farem un tastet ben curt abans de la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Tot apunta que l'expresident Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya fins després de les eleccions generals del 29 de novembre. Sentint el discurs que va fer ahir a la tarda des de Waterloo, Puigdemont va reivindicar l'exili de les institucions que representa més enllà dels partits polítics.
31: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera.
7: Per tant, tot i que avui mateix el Tribunal Constitucional ha notificat al Suprem la sentència que l'obliga a aplicar l'amnistia per malversació a tots els líders del procés, sembla que el retorn de l'expresident no té per què anar lligat als temps que encara marca el Suprem. Un Suprem, per cert, que avui ha donat també 5 dies a totes les parts perquè es pronunciïn sobre si hi ha o no d'aplicar aquesta amnistia que li demana el Constitucional. No sé què us sembla com de ràpid ha anat tot plegat. Sabíem que dimarts hi hauria una decisió del Constitucional, però ens va sorprendre que amb 40 minuts de diferència Pablo Llarena ja l'aplicava. No sé com ho veieu.
2: Jo crec que Feijó li estan fent el favor de la seva vida, perquè si les enquestes són certes i el PP acaba formant govern, que algú li hagi netejat la carpeta a Puigdemont i que ell no tingui aquesta signatura pendent amb el problema que representaria Puigdemont a Brussel·les, és un favor pel Partit Popular immens, i més pensant en que Feijó no descarta tenir enteses amb Junts per Catalunya. I per altra banda, crec que per un cop a la vida Puigdemont és intel·ligent, perquè si ell es planta aquí demà amb un ambient de precampanya electoral espanyola, passarà molt més desapercebut si s'espera que passi tot l'allau d'informació que ara ve i pot fer aquesta tornei que ell va anunciar fa uns dies sense campanya.
7: Fons del Suprem el que diuen és que aniran tan ràpid com puguin, perquè hi ha una data que tenen marcada al calendari, que és el 21 d'octubre, perquè el 21 d'octubre es tanquen les llistes electorals. I per tant, el que volen és haver pres la decisió abans per tal de no conculcar el dret de la lliure participació política, per exemple, que és una de les coses que li ha retret el Constitucional. Per tant, el que intenten, segons que ens diuen fons del Suprem és anar tan ràpid com sigui possible perquè el 21 d'octubre tenir-ho enllestit i que si algú es vol presentar en alguna llista s'hi pugui presentar sense que ningú després els pugui acusar d'haver tret algun dret.
9: No, no veig de cap de llista, Marcia.
7: No dic que ho sigui, però en tot cas el que no vol el Suprem...
9: Roger, tindries feina, eh?
0: No, ja ho he pensat.
7: Jo no dic que sigui ell, però qualsevol dels altres, perquè clar, n'hi ha molts que estan inhabilitats i que per tant poden voler-se presentar o no, però en tot cas no són lliures de fer-ho si no hi ha decisió prèvia del Suprem.
9: Que pot anar com a simbòlic d'últim de llista.
0: És gairebé sorprenent, no?, que de cop i volta el Suprem, després de tants anys, ara tingui molta pressa perquè Puigdemont pugui tornar, i potser, si som mal pensats, potser té a veure amb les lògiques del PP, que un retorn de Puigdemont durant la campanya doncs el beneficiaria clarament per assenyalar a Sánchez com i recuperar tot l'ambient del procés, i a més, tal com deia ara el Joan, doncs a Feijóo no li interessa gens Puigdemont tornant en el seu hipotètic mandat, és a dir, si ell guanya les eleccions, després s'hauria de barallar amb Vox el dia que tornés Puigdemont i Vox demanés qui sap què, no? I per tant, està clar que el Suprem doncs ara vol tancar ràpid aquesta carpeta. Jo intueixo que el PP també ja li va bé també que es faci així, i Puigdemont, ell si torna durant la campanya tindrà, com deia el Joan, menys protagonisme, i també se la jugaria també a acaparar part del possible resultat de Junts, és a dir, el partit el necessita com a revulsiu. El partit el necessita com el revulsiu, però també ell vol tornar com a president, i això doncs són dues perspectives diferents.
7: Júlia.
1: Sí, com diu el Roger, és curiós, no?, que amb tot el temps que hem trigat a aplicar una llei d'amnistia que havia aprovat doncs també el Congrés dels Diputats, ara de sobte quan es convoquen a eleccions es vagi tan ràpid, i encara més curiós, el Suprem tan preocupat per garantir drets, no?, que bé, en altres casos ha semblat...
7: Li han estirat de les orelles.
1: Sí, és cert, però no era tampoc la primera vegada que ja li estiraven de les orelles. Vaja, bé, que alguns jutges fan política en aquest país crec que no és cap sorpresa.
7: Veurem què és el que passa doncs en els pròxims dies. Insisteixo, fons del Suprem diuen que això anirà ràpid perquè el 21 d'octubre és la data que s'ha marcat com a límit, perquè és el dia en què s'han de marcar les llistes electorals. 2 minuts i seran les 4 de la tarda. 2 minuts i passarem el testimoni al Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
7: Tot bé?
10: Molt bé.
7: Perfecte, carai, molt bé.
10: Extraordinàriament bé.
7: Carai, tu.
10: Tinc moltes ganes de començar.
7: Molt bé. Però ja et queda poc, eh?
10: Recordes allò del sorpresa-sorpresa?
7: Què és el sorpresa-sorpresa? Sí que recordo el programa, sí.
10: El programa.
9: Sí, sóc capaç de cantar la cançó.
10: A veure.
9: Acompáñame, te sorprenderá.
10: Doncs mira, si vols...
7: Quasi no, l'ha recitat, el Joan, més que no fas cantar.
10: No tirarem la versió que teníem i que baixi
7: el Joan a
10: cantant-la, sí.
9: No, segueixo, que em fa molta vergonya.
10: Vaja, doncs viurem un moment similar.
7: Moment sorpresa, no ens dones més pistes, eh?
10: No, donarem una sorpresa a algú que crec que no s'ho espera i que li farà molta il·lusió.
7: Ah, molt bé, escolta'm, doncs sempre va bé a repartir alegries i il·lusions, no?
10: Acompanya'ns una tarda més.
7: Molt bé, jo sempre, totes les tardes allà acompanyant-te, ja ho saps.
10: Home, i vas venir a treure el cap i tot, eh? Me va comparèixer Puigdemont, dic, epa, mira l'Òscar aquí.
7: Perdona, escolta'm, que t'ho digui Arnau Maimó, cada dia quan marxo, passo, i us saludo a tots. A tu no, perquè ets més esquerp i desagradable, però a l'equip, a tots.
10: Molt bé, doncs vinga. Sorpresa.
7: En posem. 30 segons, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres ho deixem aquí, acomiado el Joan López Alegre, Roger Pi de Cabanyes i Júlia Miralles. Gràcies a tots tres, fins la
9: que
7: pròxima.
9: Vagi molt bé.
7: Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
11: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
10: Llàgrima. Gota de líquid que segreguen les glàndules lacrimals i que pot vessar dels ulls en plorar, especialment com a expressió de tristesa, dolor o emoció. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Alba Riera. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Les últimes llàgrimes que has vessat eren de tristesa, de dolor o d'emoció?
2: Jo crec que d'emoció. Les últimes d'emoció.
1: No, les últimes. Marta Montaner.
2: Les últimes d'emoció.
3: És que m'ha sortit un...
1: I les teves?
3: Les meves d'atabalamenta.
2: D'agòbia.
3: Que també hi són, aquestes,
1: sí, sí. També, sí. Atabalamenta. Judit Pastor, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Les teves últimes?
4: Diria que de tristesa.
3: Estem... I les teves, què has dit?
1: No, jo no les he dit. Però són d'emoció i les van ser amb tu.
3: Oh. Ah... El meu nen, sí. Ai! Més mono,
2: per
3: ell.
2: Per què?
1: Vam anar a veure La Bola Neu.
2: Home, normal. Jo també. Les meves són del mateix. Veus? Pel mateix ja motiu.
1: Avui que tenim un programa que sembla normal.
5: Novetat.
1: O sigui, això, últimament, per tant, ens hi posem. Ara anirem a Oques Grasses, però això... Podria ser Oques Grasses o podria ser una andana de Rodalies. Després de la vaga de maquinistes, ara escoltàvem amb l'Òscar Fernández, un dels portaveus d'aquest sector. Anem a l'estació de Sants amb el Joan García. Joan, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, Francesc.
1: A tu et faran una estàtua en alguna andana algun dia, perquè ets la nostra veu i els nostres ulls. Sí. Avui s'escapa gaire d'un dia normal o encara està la cosa calenta?
6: Sí, s'escapa bastant d'un dia normal, perquè hem començat el dia sense servei, amb zero trens, i si un dia normal, quan hi ha qualsevol incident amb els trens o amb la infraestructura, està una estona parat, i s'ha de reprendre, ja triga hores a recuperar la normalitat, doncs ja no et dic, és impossible,
1: clar.
6: Durant un dia d'avui que hem començat sense trens, amb els trens a una banda, els maquinistes a l'altra, i tot plegat, que quan s'han fet les paus, diguéssim, i tothom s'ha posat d'acord a les 9, quarts de 10 del matí, això pogués recuperar la normalitat. Passen trens, en passen pocs, els pocs que passen passen tard, ara inclús hi ha poc menys gent que un dia habitual, perquè la gent...
1: La gent ja ha après que això no va.
6: Sí, clar, llavors doncs qui ha pogut s'ha quedat a casa i qui no ha buscat altres mitjans de transport si n'ha trobat. Hem vist que els autobusos i els autocars anaven planíssims, no? Per tant, avui és el pitjor escenari que es pot trobar a l'usuari. És un dia com el d'avui, el de la incertesa, que les pantalles diuen coses que no tens la certesa que acabaran passant a les vies, que els informadors tampoc, sobretot a primera hora, no sabien ben bé què dir, un dia bastant horrible.
1: I amb la teva experiència, demà?
6: Demà... qui ho sap, demà? Mira,
1: quines coses que
3: estem fent.
6: Aquesta setmana està passant una cosa, que és que el panorama, ens anem a dormir amb un panorama i ens llevem i n'hi ha un altre. O sigui, aquesta nit hi ha hagut negociacions, hi ha hagut picabaralles, fins i tot, fins a altes hores de la matinada. Perquè el que va passar és que, o sigui, Renfe fa una planificació. Ahir va haver-hi el temporal aquest de la nit, no?
1: Mm-hmm.
6: El CEMAF va demanar aturar la R2 Sud. La Generalitat va dir que no, perquè no s'havia restringit la mobilitat. L'Inuncat no restringia la mobilitat. Molt bé. Cap a un quart de 10, Rodalies i Adif decideixen aturar el servei perquè plovia molt. Molt, molt, molt. Van aturar el servei. Primer van dir 10 minuts, va acabar sent una hora. Es va reprendre el servei i quan es reprèn cau un arbre de grans dimensions. Afortunadament, abans que passés un tren, no li va caure a sobre i el que va fer va ser aturar el tren. I aquí és quan els maquinistes, diem el CEMAF perquè és el majoritari, però n'hi ha d'altres sindicats, es planten i diuen que no començaran el servei perquè no els han arribat uns certificats de seguretat que havien de rebre.
1: Per tant,
6: i això
1: clar,
6: és el que ens ha portat avui a no tenir trens.
1: Per tant, què passarà demà? Doncs vés a saber. Clar, si ara es posa a ploure o el que sigui, cau algun arbre, doncs vés a saber.
6: Joan... En principi, ara t'hauria de dir que hi haurà el servei a les línies que estan operatives, que no són totes. Hem anat avançant mica en mica cada dia, Abans d'ahir, ahir es recuperava a Plaça Catalunya. Avui hem recuperat la R1 ja fins a Blanes. Blanes-Maçanet es fa amb autobusos. Anem, si les coses van bé, hauríem de recuperar la xarxa abans que el tema de Gelida. Però també et dic una altra cosa que hem sabut avui. Els procediments per verificar el bon estat de la xarxa són complexos, però en comptes d'anar endavant hem anat una mica endarrere, perquè després de l'accident de Gelida, per verificar el bon estat de la infraestructura, les marxes blanques aquestes que fan trens sense passatge, exploratoris, i anava doncs a dalt gent de Renfe, gent d'Adif i els maquinistes també. Ara això es fa diferent. Adif fa la primera comprovació, certifica que això està bé, això ho passa a Renfe. Renfe ho envia als maquinistes, però els maquinistes llavors fan encara una última comprovació.
1: És en comptes d'amb una passada es fan tres ara.
6: Sí, tot això està molt bé per la seguretat, diguéssim, la seguretat per davant de tot, i si cal...
5: Sí, sí, esclar, això...
6: Però abans ho fèiem, això que dius tu, amb una passada, ara en fem tres, tot això allarga els terminis, requereix més temps, no?
1: Jo estic per plegar ja, només em sentir això ja et treuen les ganes de tot, però vaja, ànims a la gent que s'ha de desplaçar. Joan, qualsevol cosa, estem aquí en antena a la
6: molt
1: tarda
6: bé.
1: De Catalunya Ràdio.
6: Us ho farem saber.
1: Això avui afectarà molta gent, perquè avui hi ha aquest concert d'Oques Grasses. Avui sí, després de enrenous i problemes, aquest vespre pujaran a l'escenari de l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
7: La por que porto dins és de no estimar-me prou, que la pluja em brilla els ulls.
1: Només 3 hores queden ja perquè s'obrin les portes i perquè Josep Montero i els seus puguin començar a dir adéu. Seran 4 concerts seguits avui, demà, divendres i dissabte. 220.000 persones, que es diu ràpid, però cap grup català ho havia assolit. Blai Mercè, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I deixem saludar també el que ja és un col·laborador d'aquest programa, que és el promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, bona tarda.
8: Ui.
1: Ara, Tito, bona tarda.
8: Em sentiu, no?
1: Ara sí, ara sí, ara sí.
8: Perfecte.
1: Avui sí, eh?
8: Sí, avui sí. Tot preparat, tot disposat, obrir portes crec que en 90 minuts aproximadament. Tenim ara mateix un cel que no amenaça. Pots alguna gota, però avui,
2: no sé,
8: avui estem, està tot preparat.
1: Ahir la nit vas patir?
3: Ai.
8: No.
3: Ets, amb aquells llocs
8: no, perquè
3: que hi
8: havia.
1: Ets l'home de gel, eh? Ets l'home de gel.
8: No, perquè vam prendre el dilluns una decisió amb tota la prudència de veure que ahir al vespre podien haver unes tempestes elèctriques importants i que, evidentment, quan hi ha una tempesta elèctrica has d'evacuar un equipament a l'aire lliure com és l'estadi. I, per tant, ja vam prendre la decisió de ser prudents, de demanar-li a les Oques, al Josep i a tots, de dir, ei, fem un esforç i fem 4 concerts seguits, els fem dimecres, dijous, divendres, dissabte, i assegurem que no patirem demà, això per dilluns, eh? Això va ser una decisió que es va prendre dilluns. I per tant, ahir al vespre, pues, evidentment, va ser uau, no?
1: Sort que no se'ns va acudir, clar.
8: Bueno, va planejar la possibilitat de fer-lo ahir, evidentment, dilluns al matí, però amb tota la prudència... I evidentment, sent...
6: Potser sí, però...
8: Però, ei, ja estem, està tot... disposat i avui gaudirem de la primera de les 4 nits amb aquest sobreesforç per part de tothom, de tot l'equip, de tot, en fi, ja no només de les Oques, sinó de totes els centenars de persones que estan al redor d'aquest concert. Vull dir que ahir era tranquil·litat d'haver justament pres la decisió correcta el dia abans.
1: Tinc en línia el Néstor Gómez, que és el nom dels nostres meteoròlegs. Néstor, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda, què tal?
1: No han de patir per avui a Oques Grasses, la gent que hi vagi, i el concert es podrà fer, no sé si amb alguna possible gota en algun moment.
9: No es descarta que al llarg de la tarda pugui caure alguna coseta, però és alguna coseta, res a veure amb el que vàrem tenir ahir, i això seria durant la tarda, aquest vespre, a l'hora del concert. En principi no se n'espera res a la costa central, és a dir, no hauríem de tenir, a no ser que aparegui alguna cosa de sorpresa, en principi no n'esperen cap.
1: I de cara als concerts de dijous, de divendres, de dissabte, també estan més o menys ben garantits?
9: jo era dels que anava dilluns, l'han ajornat a demà, i esperem que els mapes canviïn, perquè demà sí que s'espera un petit ruixadet a l'hora del concert.
5: Ostres, però quina mala sort tindria la gent del...
9: El que sigui, bufarem el que sigui bufar o mourem l'aire que correspongui, perquè aquesta precipitació de demà al vespre, a més és que coincideix a l'àrea del barcelonès, Delta del Llobregat, justament entre les aproximadament les 8 del vespre fins a les 12 de la nit. Esperem que això no aparegui. I a més és petita, és a dir, no és allò que diguis, és una precipitació extensa que arriba. No, és petita i situada en el lloc oportú, bueno, inoportú.
5: Clar, el pitjor lloc possible. Tito, si hi ha una mica de pluja durant el concert es pot fer igual?
8: El concert es pot fer igual, i entre... Comenta la gent que vingui preparada amb xubasqueros, a veure, si porten un paraigues, diríem que no sigui en punta, que no siguin els llars, se'ls hi permetrà l'accés. Però a mi el que més em preocupa, i aquí, bueno, em preocupa, vull dir, hi ha possibilitat de tempesta elèctrica?
9: Clar, aquesta és la cosa, és a dir, que sí que és possible que vagin aquestes precipitacions, majoritàriament sempre van acompanyades en aquesta època de l'any, aquí a la tardor, i més aquí a tocar del Mediterrani, d'alguna tempesta, això sí. Però, ja diem, esperem que no aparegui i que no passi absolutament res que pugui igualir la gran festa.
5: Mai més ben dit. Bé, el tocarà esperar, o sigui, el d'avui cap problema, i demà, doncs, pendents del cel, i el Néstor ens anirà avisant, i nosaltres, com que això és un esdeveniment que mou molta gent, doncs ja també ho anirem explicant. Doncs bé, Néstor, avui tarda una mica més tranquil·la que dels últims dies, que també ens va bé, això.
9: Sí, tot i així, de ruixats en tenim ara mateix cap al Pirineu, Prepirineu, especialment de les comarques de Lleida, i se n'esperen que cap a punts del prelitoral, àrees de Girona, també del prelitoral de Barcelona, en pugui caure algun, que podria ser una mica intens. En tot cas, estem parlant d'intensitat, és a dir, de 20 litres en 30 minuts. Res a veure amb la torrencialitat que hem tingut aquests darrers dies, que parlem de torrencialitat quan arriben a superar o tocar els 40 litres en 30 minuts. Ara, la intensitat minva, també el territori afecta podria ser força menys, però, com dèiem, encara avui al prelitoral i comarques de Girona se n'esperen. Com més cap a l'interior, més a les Terres de l'Ebre, el temps més tranquil, tot i que tampoc es descarta que pugui caure algun petit ruixat de poca importància. Ja diem, res comparat amb aquestes pluges tan intenses que des que vam començar el mes d'octubre pràcticament ens estan acompanyant cada dia.
5: Gràcies, Néstor.
9: Gràcies.
5: Tito, doncs res, a gaudir, ara gairebé que

0: mica més que Coldplay, i que Oques Grasses hagi marcat aquesta fita tan històrica amb quatre estadis olímpics a basar, pues jo penso que és algo que ens ha de fer pues ser molt, molt orgullosos, no? del talent de la nostra música i del nostre país.
1: I tant que sí. Tito, una abraçada, gràcies.
0: Gràcies.
1: Avui. Oh, un concert amb una mica de puja, sí, que el fa una mica més èpic, si és una mica, no?
2: O
1: no?
2: Que jo hi vaig avui i per si de cas m'he endut la capelina, a la bossa la tinc.
3: A veure, jo penso que també tenint en compte que després es retiren i no treballaran gaire, diguem-ne, poden treballar quatre dies seguits.
1: No, sí, el que
3: poden fer un últim esforç, sí, m'estic clara d'ou, es deia.
2: Sí.
3: Sí.
4: Els Oques són més fans del sol que no pas de la pluja.
1: És veritat.
5: O fins i tot tres concerts i dos en un dia, no? Si el de dijous s'acaba suspenent, no?
4: Però en Montero no ho aguantarà,
5: Montero ho aguanta tot.
1: A veure, el que ho aguanta tot també és el Marc Andreu, que el tenim a Montjuïc. Per què rius?
2: Mira com riu ja.
6: Perquè t'aguanto tu, Garriga, imagina.
2: Comencem bé,
1: O sigui, no li dic ni bona tarda i ja comença
6: bona
1: atacant.
6: Bona tarda a tothom.
1: I ja és casa teva, això, de l'estadi, eh?
6: Home, si és casa meva, aquí ja em coneixen quan passejo, perquè em diuen pel nom.
1: Però quan hi vens, tu, aquí, a part de quan
6: bueno,
1: hi tinc jo?
6: Bueno, moltes vegades. Aquí també s'hi va fer excursions, Garriga, tu ja ho saps, això.
1: Ja, Montjuïc és molt conegut, sí.
4: Com hi vas, Marc Andreu? Són les 4,
2: Si no, horari infantil, encara, no?
1: Sí,
6: una
1: sí,
6: cosa,
1: no.
6: Que aquí ve la gent a fer excursions, sí, aquí, per visitar...
4: Sí, un dels pulmons de la ciutat.
1: Sí. Exacte. I cruising. A veure... Hi ha gent, ja, a 4
4: Mira.
1: Hores del concert?
6: Evidentment que hi ha gent, perquè aquí hi ha gent que té pista i, per tant, ha d'entrar la primera. Ja comença a haver més de 60 persones el que és pista A i llavors, a l'altra banda, que és pista B, que també ja començaven a formar-se petites cues.
1: Però petites cues, és a dir, ara encara no hi ha...
6: Tanta gent. I aquí la gent és molt llesta i ja està reutilitzant el paraigua per si havia de ploure, però com a parasol.
1: Clar.
6: I així s'estan també... esperant sense passar una calorada increïble.
1: Clar, ara escolta bé el Blai, Marc, perquè potser podràs informar a la gent que és a la cua, perquè clar, hem parlat molt de sí, que no, que si es fa, que si no es fa, que si l'escenari s'ha de desmuntar. Però sabem com seran aquests concerts? Sabem què passarà a partir d'avui a l'estadi?
5: Sabem algunes coses, tot i el secretisme absolut que hi ha a l'entorn del grup i a la promotora. Sabem com a mínim que hi haurà dos escenaris, com ja van fer el Palau Sant Jordi, com vam fer allà, no sé si hi vau anar, qui van allà potser recorda que hi va aparèixer un quartet de corda, també una secció de vents, doncs gràcies a que la que toca la viola, la Marina Prat, va explicar fa uns dies que ella hi seria, doncs podem saber que hi haurà presència de corda. El que no queda clar és si serà un quartet o serà una formació més gran. Per tant, això ens fa pensar que també hi haurà vents. I sabent i tenint en compte que el Josep Montero és el fan número 1 de C. Tangana i que veure la gira del Madrileño amb orquestra allà li va canviar la vida, doncs això ens indica que sí, que hi haurà coses molt similars, i jo crec, això és colleta pròpia, el show de C. Tangana del Madrileño.
2: Aquella taula llarga, plena de gent, amb instruments i tot això.
5: Podria ser que ens hi trobéssim alguna cosa que en recordi allò.
1: Altres... Perquè això com es pot traslladar, aquesta influència de C. Tangana en l'espectacle a Montjuïc?
5: Això es pot traslladar en que el que passi per les pantalles sigui cinematogràfic.
3: Clar, com un videoclip.
5: Sí, com un videoclip. Per tant, també el que ens va dir el Tito Ramoneda el dilluns era que patíem molt per la complexitat tecnològica del show i això, i clar, és el concert que farà Oques davant de més gent, a un estadi olímpic has de portar una pantalla, i això a mi em fa intuir que també com en Bad Bunny, que és un altre show que també va deixar el Montero molt, molt tocat, les pantalles seran una part molt important.
1: Són bones les pantalles de Montjuïc ara?
5: Les pantalles de Montjuïc ara?
1: Històricament són bastant...
5: Però és que hi ha artistes que les porten...
1: Les porten ells directament, sí, eh? O sigui, són les pantalles fetes expressament pel concert.
5: Sí, jo crec que cada artista porta les seves i això forma part ja del muntatge, una mica.
1: I el repertori? Hi haurà alguna cosa especial que creguis que pot sorprendre?
5: Jo crec que el repertori serà bàsicament el mateix a tots els concerts, però com Bad Bunny, que feia aquesta cançó, és exclusiva per aquest show. Hi haurà alguna cosa que anirà per aquí, jo crec. Hi haurà alguns petits canvis, potser dels primers discos, no? I els èxits, els hits dels últims discos sonaran a tots els concerts.
3: I sense convidats, no? Segurament en plan només ell.
5: No, jo crec que sí que hi haurà convidats, sí, sí. Jo diria que sí.
3: També estaria bé, en plan... Mira,
1: espera, que ara el Blai, vés-hi pensant, a veure, qui podria, a veure quins podien ser els convidats. Però tu, Marc Andreu, veus l'estructura? Tot això que explicava el Blai, tu...

0: Ho veus?
1: Sí, bueno, he vist una mica per una escletxa.
0: Oh, i, que intrèpid.
1: I he vist com dues pantalles laterals com així circulars. I poca cosa més. El que sí que he escoltat és part de les proves de so.
0: I què?
1: Que just he arribat i acabaven.
0: I què sonava?
1: Voleu que es faci spoiler, eh?
2: Sí, home,
1: i
2: tant. És un gran tema, eh? Garriga, hi ha molta gent que es pren...
0: Fent periodisme.
2: Escolta'm, també està jugant amb la sensibilitat de molta gent que vol que sigui tot plegat una sorpresa com llegir-se un llibre.
0: Doncs us tapeu les orelles uns.
3: Que baixin un moment el volum. Sí.
2: Ara, exacte, ara apagueu la ràdio.
0: Compteu a 10. Compteu a 10 a partir de... Ja. Va, ràpid, Marc Andreu.
1: He arribat i estava practicant el... Està guai?
2: Està guai.
1: I després també hem pogut escoltar una mica de Com el dia i la nit.
2: Oh,
3: la Julieta o sense?
1: Hi havia uns aguts.
2: Però igual era la base, perquè clar, de vegades, vull dir, les col·labos també sonen als concerts, però amb la base de l'altra persona ja tirada des de la màquina.
0: Ja podeu tornar a escoltar tots, ja no fem més escoltes. A veure, ara això no tenim informació de convidats, eh?
3: No.
0: No hi ha informació.
3: Això és especulació pura i dura.
1: Ara estan, perdoneu, estan tornant a connectar i a assajar.
0: Ah?
1: A veure si podeu sentir-ho.
0: A veure.
1: Ai, no, han tallat.
2: Sembla que només. Són oients de Catalunya Ràdio i s'estan
0: enfadant. Els operaris ens tenien posats.
2: No.
0: Com que van amb l'app, van amb retard.
2: Llavors,
0: no els ha arribat el d'allò. A veure, va, possibles convidats que creus que podrien tenir opcions d'aparèixer d'alguna manera.
3: Comencem per les molt probables.
2: Vale. Com el dia i la nit.
3: Aquesta que sentim, la Julieta, és aquests dies, Julieta, de pujar en algun d'aquests quatre concerts de cantar Com el dia i la nit.
0: La dones per descomptada.
3: Sí, aquesta la dono perfecta. Una altra també que la dono segura. Farda, farda, aplica-ho i tot sana. Sí, Flowers, són de la mateixa discogràfica, de la mateixa agència de management, i és una manera també de passar el relleu de grup que ho patarà més a la música catalana.
0: Qui més?
2: Aquí hi haurà molt de plor, molt de plor. Hi haurà molt
3: Rita
2: de plor.
3: Rita Payés ha cantat aquesta cançó Moques Grasses només una vegada, que ells recordin, perquè es veu que ho ha fet una altra vegada, però els membres de Moques Grasses ja no ho recorden. I va ser a l'Estadi Olímpic, al Cher Festival, l'any 2021, quan encara estàvem en pandèmia, la gent amb mascareta, distàncies, tot això. Serà el moment, serà el moment.
4: El Cher Festival, a veure, no llueix.
3: No, jo aposto que Rita Payés hi serà no en un concert, sinó en més d'un concert.
0: A veure, una opció més.
3: Vinga. Al·lèrgiques al pol·len, a gossejar, podríem pujar perfectament. I altres col·laboradors. També podria passar que rescatin a grups que ja no existeixen, com
0: home,
3: és el cas de Zo.
0: Seria molt fort, no?
3: En aquest cas, la veu de Zo, Panxo, a més likes. Aquí també hi podria pujar Lil Dami o uns amics que també estan separats.
2: Clar.
3: Els Stay Homes, a mi no m'estranyaria que pugessin perquè tenen dues cançons junts i una col·laboració dels inicis. És Ernest Cruzats de La Iaia, una cançó del primer disc, senzilla, i aquí també hi sumo una opció d'última hora, que són els Amics de les Arts, que acaben de fer un post a Instagram dedicat a Oques Grasses, una carta d'amor a Oques Grasses, per tant, també estan a la travessa.
0: I llavors aquí hi ha tres wishlists, tres desitjos del Blai.
3: Desitjos. Primer desig, que la Marta Montaner segur que el comparteix.
2: A veure...
3: Això que va passar aquest estiu, no l'altre, al mateix escenari, Aitana i Josep Montero cantant La gent que estimo, però jo aposto...
0: I aquest somriure, Marta, que se t'ha dibuixat de cop i volta.
2: Perquè aquell moment em va emocionar molt. L'únic que el que no surti d'aquí, tenim alguna informació...
3: Ah, doncs sí, digues.
2: ...que revelarem a les 6.
5: Sí, home!
2: Una cosa! A part, és una informació de la Juliana. Si jo ara la ventilo, aquesta tia em mata.
0: Si no ho sent.
2: Ja ho sé. Però som amigues, hi ha uns codis. Bé, després en parlarem.
3: Doncs, en tot cas, si puja Aitana, que no canti La gent que estimo, perquè això ja ha passat, sinó que canti aquesta. Pugem l'aposta. No sé si vau seguir el Piro Musical. Doncs una de les cançons que va punxar el Josep Montero va ser aquesta. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que una cançó que van gravar el 2015, Joan Manuel Serrat...
2: Seria grossíssim, eh?
3: The Project, la promotora The Project, va ser qui va organitzar la gira de comiat de Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat està molt disposat a col·laborar amb artistes joves, per tant...
4: Podria ser.
3: Deixem aquí.
0: Home, això seria bèstia, eh? No?
3: Jo ho veig, eh? Jo veig una possibilitat.
0: El Serrat, en teoria, està...
3: Està retirat, però va fent coses. Va gravar Paraules d'amor amb les al·lèrgiques al polen.
0: Però concerts?
3: Ha anat sortint, ha anat sortint a fer cosetes.
0: Bé, home, això seria interessant. Marc Andreu, encara ets per aquí, eh?
1: Evidentment, i aquí fins les 7 de la tarda.
0: Clar, tu és el segon cop que vens aquí aquesta setmana. Sí. El Marc Andreu es va trobar una fan dilluns. Alba, no sé si vas estar al cas. Una fan que... Mira, això va ser el moment que... Això va passar dilluns a la tarda, vale, de Catalunya Ràdio.
1: Hi he vist una dona que anava com amb el logotip d'Oques i li he dit, ostres, vens aquí per veure per veure el concert? I diu, sí, ara començarà a les 8. I dic...
0: Ah?
1: I he sigut jo qui li ha donat la mala notícia.
2: Ai, quina pena.
0: Però això havies de fer un directe, te l'havies dit?
1: No.
0: Sí,
3: l'has gravat?
1: S'ha trencat.
2: Ha
1: començat a plorar.
2: No.
1: Sí, ha vingut des de València, m'ha explicat.
4: Sí, home, això l'ha inventat, aquest cas, el Marc Andreu.
1: I crec que hi havia de marxar demà i diu, no és pels diners, és per tot el que representa, no puc tornar a venir a aquest concert. I ara està...
0: T'has quedat al telèfon, tenint... T'has quedat al seu telèfon.
1: Té el seu moment ara davant de la porta de l'estadi, però no li trencaré ara mateix perquè està molt sentida, de veritat.
0: Però queda't amb el seu contacte i farem alguna cosa. Clar,
4: m'ha robat el cor, donaria tot per ella, li deixo casa meva.
0: A veure, Marc Andreu,
4: una vegada i no té allotjament.
0: Com vas quedar amb ella?
1: Clar, jo vaig anar a consolar la Flor.
4: Ai, Flor, quin nom més bonic.
1: I li vaig demanar el telèfon per explicar la seva història una mica i a veure que també altra gent que li passés doncs l'escoltés i que s'adonés que el concert s'havia posposat i tot això, i em va dir que ella no podia tornar el dijous perquè tenia feina i no podia tornar a demanar festa i venir des de València.
0: Flor, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Com estàs?
5: Molt nerviosa.
0: Escolta'm, dilluns tu vas arribar a Montjuïc pensant que es feia el concert i no havies tingut oportunitat de veure que el concert estava cancel·lat i et vas quedar bastant xof, no?
5: Clar, perquè jo vaig sortir al 6 de matí d'ací de Montserrat, que és un poble de València, i per agafar el transport. I clar, quan vaig arribar... encara no estava ajornat. Aleshores jo vaig menjar, vaig desconnectar del treball perquè m'estic en un moment així molt complicat el treball perquè som un poble afectat per la dana, saps? I tenim el triple de treball i jo duc subvencions i personal i estic atravessant un moment així de molt estrès i és que no puc plorar, però quan vaig arribar és que sóc argentina, però visc ací a València i vaig viure 5 anys a Menorca.
0: Molt bé.
5: Aleshores tinc una connexió. Bé, vaig arribar primer a Barcelona i fa 24 anys i bé, i hem deixat Barcelona per este tema tant d'actualitat com això de pagar 400 euros però fa 24 anys, per una habitació, saps?
0: Ja.
5: I va sortir l'oportunitat d'anar a Ciutadella i cap a Menorca.
0: Bé,
5: I després, bé, vam vindre així i torna a veure que soc molt parlatana.
0: Molt parladora.
5: Tot argentina, saps?
0: Ja ho estem veient, ja. Que vas arribar a Montjuïc i et vas trobar que el Marc et diu, no, és que no es fa avui el concert, com et vas quedar?
5: Que no podia ni parlar. I Marc me mirava i em va demanar, però parles castellà, parles anglès? I jo li vaig dir que no m'ho podia creure, que ell me va dir que s'havia publicat, però s'havia publicat les dues, trobe. Uh-huh. I aleshores no ho podia creure, saps? Ni el concert ni la possibilitat de tindre el merchandising de l'últim concert i em vaig vindre avall, saps? Bueno, Marc m'ha vist davant de les valles perquè tenia molta il·lusió i tenia tot el plan fet, 500 conversacions amb Gemini, saps? Per a tindre tot bé.
0: Clar, i dijous no pots venir.
5: No puc vindre perquè Bé, jo treballo, bé, sí, com la gent que té la sort de treballar, i vaig demanar dos dies, i divendres així en València és festiu, perquè és el dia de la Comunitat Valenciana. Sí. Aleshores, ja no vaig estar dilluns i dimarts, i només seria dimecres, que és avui, que he anat. I demà no puc agafar un nou dia, saps? Perquè dilluns també és festa i...
0: Clar.
5: I bé, i no me podria creure, perquè jo vaig pensar, i li vaig dir a Marc, és que és una possibilitat única, saps? No és que tu dius, bé, la pròxima vegada tornes i encara que estiga molt emocionada i molt amb ganes, no se pot repetir. I jo no puc anar demà, saps? I després, bé, Marc em va escoltar i em va dir que, no sé, que no em faça il·lusions, però que parlaria amb la ràdio i tot això.
0: Perquè per tu, Oques Grasses, què significa?
5: Significa molt perquè les lletres, jo estic escoltant tot el dia les cançons, perquè són molt, molt positives i perquè em donen esa energia que necessito i jo li vaig contar a Marc i després a Carla que vaig preparar com un cancionero, saps?
0: Uh-huh.
5: Amb il·lustracions meues i em fa molta il·lusió llegir sense música també, saps? Perquè trobo que és molt bonic el que diu, saps?
4: I Flor, encantada, sí. Jo sóc l'Alba. Voldria saber quin és com... Tu que t'hi fixes tant en les lletres i que t'agraden tant i fas aquest cançoner tan bonic, quina és com la lletra que més portes al cor, la que més t'agrada, la que més t'ha marcat o allò que la vas a buscar quan estàs en moments més baixets?
5: A veure, mira, vaig conèixer Oques Grasses a partir de la gent que estimo. Després vas sentir Sort de tu, però una canció que m'agrada molt i que em fa molta il·lusió, a més de l'altres dues, és Elefants.
4: Mira, ens agraden les mateixes.
0: Agraden a tothom.
4: Ai, no em va agradar.
2: Ara no som especials.
0: No, que
4: tu creus que és el moment?
0: Que són molt boniques.
5: És que tinc un playlist
0: que són compartides.
5: De 39 cançons, però... Vaig
2: passa'l, Flor, passa'ns-el, aquesta playlist.
0: Flor, tu els has vist mai actuar en directe?
5: No, mai.
0: I tu dissabte, per exemple, tu podries anar al concert?
5: Sí.
2: Ai.
0: Doncs, Flor, la teva història ens ha commogut i la tarda de Catalunya Ràdio et comunica que tenim una entrada per tu per dissabte perquè puguis anar a veure Oques Grasses a l'estadi de Montjuïc.
5: Moltes gràcies.
4: Ai, Déu meu.
5: És que és molt bonic. És molt bonic perquè jo em trobava molt mal i Marc em va començar a parlar i va ser amb molta empatia i va passar el cas a Carla. Després bé, vaig baixar des de l'estadi fins a Passeig de Gràcia, saps? I pensant, m'ha cridat Carla, m'ha contat un poquet que Marc li va a dir la meva història i bé, i després Carla, i no sé, m'he sentit molt, no sé com dir, perquè no sé com explicar-ho.
0: Escolta,
2: és la gent que t'estima, Flor, mira.
0: Estàs, sí? La gent que estimo. Et fa il·lusió, podràs venir, estàs contenta?
5: Molt contenta.
2: Ai, tu mereixes. Aquest final havia de ser feliç.
0: Doncs
2: si no...
0: només ens quedem amb això, amb que, mira, el Marc va venir aquí a fer una connexió que semblava tonta i estúpida, i va i es troba una persona que té aquest drama emocional a sobre, doncs si podem fer alguna cosa, i ho hem pogut fer, Flor, podràs veure Oques Grasses, a més, el dissabte, que serà el seu últim concert de la història. Esperem que ho gaudeixis molt i que...
5: Sí, no t'imagines. No t'imagines quan ho agraeix i estic molt contenta i molt m'he sentit molt cuidada i estimada per tota la gent que ha fet part d'esta situació, d'esta bona situació. I després vaig pensar que de l'evolució vivim, no?
4: Doncs, ai,
2: doncs, l'ha de pujar a l'escenari, Montero, veus o no?
0: Jo crec que ara, si el Tito està escoltant aquí...
2: Aquesta gestió l'hauríem de fer, també.
0: Flor, que ho deixis molt i envies algun vídeo quan siguis a l'estadi, que ho volem veure, com de contenta estàs.
5: Sí, sí, sí que ho enviaré.
0: Una abraçada molt forta, Flor.
5: Una abraçada molt forta a tots.
4: Una abraçada, Flor. Disfruta molt el concert.
3: Ens veiem allà, ens veiem allà, Flor.
0: Marc.
5: Marc.
1: Sí, que vagi molt bé, Flor.
5: Ai, gràcies, Marc.
1: T'ho mereixes.
2: Millors amics per sempre, per favor.
1: Una abraçada.
0: El Marc és tan...
5: Gràcies a
0: tots. Que a vegades és una mica així. Mira, ara resulta que ha fet...
2: Pobre Marc!
4: Ja li ha tocat
2: la bona obra de l'any.
4: És una mica així, eh?
0: Ja ho té fet per...
2: I la Carla també, eh? Marc i la Carla.
0: Sí, sí. Són els Reis Mags de la tarda de Catalunya Ràdio. Ah, diré Melció. Doncs Melció...
1: Jo em quedo per aquí.
0: Sí.
1: Sí, després ja t'explicaré més històries.
0: Si trobes alguna altra història de llagrimeta que podem fer sorpresa, doncs avisa'ns.
1: Les de llagrimeta no les portaré, ja està.
0: Però sí, i el bonic que ha quedat, això.
1: Sí, sí, això és...
0: Hem fet feliç una persona. Perdona, poques vegades.
1: Visca la ràdio.
0: Amb la teva feina fas feliç, tan feliç algú.
1: Tens tota la raó.
0: Mira que bé. Farem una pausa i que farem aire.
6: La FAC presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues sinfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
7: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
6: Entrades ja a la venda.
8: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965... a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Encara no ets del Club Capravo? Pel 30è aniversari et regalem fins a 20 euros en cupons. 10 per donar-te d'alta i 10 més si et registres a l'app per primer cop. Descobreix més avantatges i condicions a capravo.com o a la teva botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
10: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
11: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
12: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
11: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Marta Montaner, qui t'ha fotut la tarda en l'aire?
2: Doncs mira, Garriga, els dos futbolistes més famosos del món. I per motius molt diferents.
0: Home, un ha de ser Cristiano Ronaldo. Ui.
2: Per mi, és la seva banda sonora. Igual que Manristo Mejide. A veure, Garriga, tu digue'm si entes bé el que ha passat, vale? El que he llegit en el seu compte d'Instagram.
0: Sí.
2: Aquest senyor ha publicat un escrit, etern, molt llarg.
0: Una mica.
2: Tot en anglès. Explicant una mica la seva versió d'aquesta última crisi que està vivint amb la selecció portuguesa.
0: Sí, recordem que va marxar abans d'hora de la selecció portuguesa, abans del partit amb Dinamarca, perquè el seleccionador el va deixar fora de la llista dels titulars.
2: Jo tinc una filla de 3 anys, ja ho saps, sí. I em considero una experta en rebequeries.
0: Home, en dius unes...
2: En dic moltes, alguna. I llavors jo puc fer un termòmetre d'això és rebequeria o això no és rebequeria. Jo diria que això sí que ho és. Bé, el cas és que Cristiano ahir, en aquest text etern que publica el seu Instagram, volia explicar la seva veritat. I parla de l'existència d'un breu document que comptava amb el seu vistiplau, vistiplau de Cristiano Ronaldo, i que el seleccionador havia de llegir en una roda de premsa. Un text absolutament delirant, on s'obligava aquest senyor, el pobre Jorge Jesús...
0: Jorge Jesús,
2: a reconèixer que s'havia equivocat en posar escalfar algú, cito textualment, de la dimensió de Pelé o Maradona, per després no fer-lo jugar.
0: O sigui, Cristiano Ronaldo ja es posava a si mateix al nivell de Pelé i Maradona. No?
2: Correcte.
15: És que això és...
2: Això ja em sembla d'un ego, d'un narcisisme, d'un deliri de grandesa absolut.
4: És millor que no parlin els futbolistes entre vegades, quan es volen expressar. No, no, és que tot va pitjor.
2: Ell sempre serà el més guapo, el més rico, un gran jugador. I, en canvi, com sempre ha estat també, a l'altra punta de l'espectre humà i també a l'altra cara de la moneda, el tenim a ell.
0: Leo Messi, que hi va jugar el seu últim partit amb la selecció argentina, amb un amistós contra la selecció de Benín, que no és un verb, és un país, i que va acabar amb 3-0 amb el tercer de Messi de penal.
2: I més enllà d'aquesta cosa esportiva, que la deixem a altres programes de la casa, i jo em vaig fixar en el seu discurs, Garriga.
4: També va parlar molt.
2: Leo Messi va parlar moltíssim.
4: Va parlar una barbaritat.
15: No havia parlat mai tant.
4: Jo me'l vaig posar i vaig dir, bueno, ens l'escoltarem a una cada que parla, m'ha hagut de ficar por X, saps? Em va dir, no calla, què li passa?
2: No callava i Alba va començar el seu parlament així.
16: Bueno, la verdad... Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo.
0: Ay.
4: Clar, aquí ja està, ja tenim llagrimet una altra vegada.
0: El pare que va morir fa ben poc.
2: Sí. Tu vas plorar, Garriga, amb les paraules de Messi?
0: No, plorar no, però em van emocionar, sí, home.
2: És que era difícil no fer-ho, veient la realització.
0: Forma part de la nostra vida.
2: Totalment, i veient també la realització, no? Aquesta cosa que les llàgrimes de vegades es contagien.
4: Sí. Anaves veient... A mi em posen els fills. I l'Anna allà ja està.
15: I aquell
2: pla de l'Antonella, aguantant el tipus, aguantant, i acte seguit, Enzo Fernández, trencat, que dius, com pot ser que el company aquest estigui...
0: Doncs mira, perquè som més sensibles del que ens pensem.
2: És veritat.
4: I perquè l'altre igual està contenta.
2: Tot plegat.
4: I deixi de treballar
2: sí,
4: una mica.
2: Tot plegat era un mar de llàgrimes. Van ser més de 9 minuts de discurs allà a l'estadi del River, una cosa absolutament inèdita. Jo crec que mai l'havia vist tanta estona parlant, tot i que per ser justos no van ser 9 minuts xerrant tampoc, perquè hi hem de comptar les ovacions que li dedicaven els aficionats cada 15 segons.
16: Hoy nuevamente acá, seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre, siempre unido.
2: És un Messi que va dir més o menys el mateix que ja va escriure en aquella carta a mà, ja la recordareu, quan va anunciar que plegava. Però un Messi que també va voler desmentir totes aquelles veus que veien una mà negra en la derrota d'Argentina.
4: Va ser juici, eh?
2: Sí, sí, de la derrota d'Argentina a la final del Mundial.
4: És que, bueno, hi havia moltes cosetes.
16: El último Mundial estuvimos muy, muy cerquita. Y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo. El partido con Inglaterra fue... un desgaste muy grande para nosotros.
0: Quina manera, de tancar totes les polèmiques amb un discurs que Cristiano no crec que hagués fet mai.
2: Jo crec que no. Potser hauria parlat també més d'ell i no tant com dels companys com va acabar fent Messi. I el que és segur és que Cristiano no hauria acabat el discurs com ho va fer ell.
16: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá.
15: Ell mateix ho reconeix.
2: Jo.
16: No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, lo voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
2: I després allò tan típic dels comiats dolorosos, tots n'hem viscut, eh? Que fas el que et penses que serà l'última abraçada, no? O l'últim petó, i no pots parar. I torneu, perquè cap dels dos voleu marxar d'allà.
0: Va ser motiu, però també t'he de dir que no tot va ser tan bonic en aquest comiat a Messi. No tot. Hi ha coses estranyes i fins i tot complicades.
4: I cutres.
2: Sí, per on aneu? I teniu raó. Jo aquest matí, quan encara no havia vist cap vídeo del partit d'ahir, m'he trobat un tuit de Víctor Navarro.
0: Sempre atent,
2: periodista, amic d'aquest programa. I una persona que mai, a part que no dorm, mai té una mala paraula per ningú. Ell és sempre positiu, sempre amable. Doncs en Víctor Navarro criticava durament, i això vol dir que la cosa és grossíssima, durament una escena imperdonable de l'homenatge a Messi. Era el moment de l'espectacle amb drons, que també es televisava.
17: Mirá, los drones en el cielo, no se puede creer. Extraordinario. Extraordinario.
2: Tothom estava pendent del cel, tothom mirava cap amunt amb un somriure, quan de cop i volta, patapam! Galleda d'aigua freda. Mireu el cel que hi havia, mireu, mireu.
17: Nos acompaña Sancor Seguro, que está celebrando 80 años de liderazgo en el mercado asegurador argentino. Respuesta siempre, ayer, hoy y mañana.
18: Sancor Salud.
4: Es que no puede
2: ser. Es tan cutre, ¿eh?
0: Això no és que el locutor...
2: No, no feia la típica publi de pernils.
0: No és el locutor que diu, ara faré una falqueta. No, no, una publicitat feta pels drons
2: ara,
0: que es van dur una gran xiulada per part del públic.
2: Sancor Seguros. Jo aquest nom no l'oblidaré mai. Mai de la vida.
0: Home, ha funcionat.
2: Home, impactant és...
19: Però t'he de dir que a la contra, perquè amb l'escridassada, la xiulada...
0: Si volien guanyar name recognition...
2: Notorietat, l'han tingut. Es van voler aquests senyors anunciar al cel amb els drons, creant l'anticlímax en l'adéu de Messi. Jo vull pensar que això aquí no ho hauríem permès de cap de les maneres. El que passa és que aquí no l'hem pogut acomiadar, Messi. Llavors, a mi, he tingut una mica d'atac de banyes de veure les escenes d'ahir.
4: T'anava a dir que et veig...
2: Jo tinc la tarda en l'aire per tantes coses.
0: Tant de bo,
4: tant de bo
0: tinguem l'oportunitat de dir-li adéu a Messi aquí. A veure, deixa'm parlar amb el Joan Biosca, que és el nostre corresponsal allà i que ho va viure des de l'Argentina. Joan, bona tarda.
20: Bona tarda, com esteu?
0: Ets client de Sancor Seguros?
20: Ens vam quedar esturats tots, eh? Jo no sé si ha sigut la millor o la pitjor campanya de publicitat i de màrqueting.
4: Sí, exacte, quina línia.
20: Tots ens vam quedar bocabadats, a més amb una quantitat de drons molt gran. Les lletres... en fi, no sé com qualificar-ho. Jo crec que van haver de paralitzar els enlairaments i aterratges de l'aeroport de Buenos Aires, que es diu Aeroparque, que està a tocar, fins i tot quan aterres a Buenos Aires i es veu l'estadi de River, i tu veus des de l'estadi de River els avions aterrar, i van haver d'aturar el trànsit aeri per aquest show de drons que va començar d'aquesta manera, però fins i tot n'hi ha un altre, perquè fan l'escut de la Federació Argentina, la icona de l'obelisc, la cara de Messi, i entre altres coses, i després una figura d'ell xutant una pilota i ho fan amb la cama dreta. I Messi, bàsicament, és esquerra. Francesc, tu sabràs millor que jo.
2: Mare meva.
20: Jugarem amb les dues cames, però bàsicament és esquerra.
0: Aquesta la podria perdonar. Mira, el dron s'ha equivocat de cama. Però això de la publicitat, ha generat polèmica que es colés aquesta publicitat aquí? Té alguna explicació? És un patrocinador que havia de sortir sí o sí?
20: Suposo que és qui ha pagat tot el comiat de Messi, és un dels grans patrocinadors de la Federació Argentina, i de fet està en totes les pancartes, les imatges que hi ha de la selecció argentina per tota la ciutat, a la televisió, tot el que és a peu de gespa, que hi ha totes les pancartes també, que ara són digitals i van girant i van girant. És un dels màxims patrocinadors. És una mútua de salut privada, que aquí a l'Argentina és molt freqüent de tenir sanitat privada, en el sentit de que tota persona que estem, m'incloc, en blanc, és a dir, tenim una nòmina, o ets autònom, vas a la sanitat privada. La sanitat pública a l'Argentina és per la gent que no té recursos o no li dona la gana de pagar una mútua privada, o perquè no està en blanc, està en negre, en l'economia submergida, que és gairebé el 50% del sistema financer argentí. Llavors, són molt potents les mútues de salut privades de l'Argentina, i aquesta és l'explicació del per què han volgut treure el màxim suc en aquesta qüestió. Però jo us volia parlar de Marcel Danginou, no sé si sabeu qui és.
0: Marcel?
20: És el porter de Benin, que se n'està parlant molt d'ell, va aturar moltes pilotes i unes quantes de Messi, que en va fallar dues de claríssimes en Leo, que fins i tot va deixar a molts argentins cridant, no sap si de desesperació o de, en fi, t'ho perdonem. Però el porter de Benin, d'aquest país africà, va tenir una... no sé si li arribaran ofertes ara o no per ser contractat, però va tenir una molt bona actuació, i després a Messi li van fer dues faltes que dius, no feia falta, em sembla, en un partit com aquest. Però sí, el porter de Benin se n'està parlant molt. Va ser un partit, no diria de costellada, però una mica, Però hi havia molt bon ambient i sobretot jo destaco molta canalla, molts nens, molta família, tothom amb la samarreta del Bicereste. La que jo tinc no me la vaig posar, i us ho confesso, perquè em va una mica petita, m'he primat, però encara no m'entra.
0: Ja hi arribaràs.
20: I feia fred, també. Feia molt fred a l'estadi, al costat del Riu de la Plata. Però una nit especial i tothom va quedar molt content. També s'ha criticat una mica que podria haver sigut una mica més espectacular el show. Va cantar a la prèvia diferents grups argentins, més així de cúmbia i tal, que està bé. I després qui va tancar el show és una cantant de música folklòrica argentina, la Sole, que és molt bona i té unes cançons molt maques, però a mi em sembla, i ho he escoltat també a altres persones, que no és de la generació ni de Messi ni dels més joves. I llavors ella li va cantar cara a cara una cançó molt maca, però se'ls veia que no s'animaven a massa res els jugadors de la selecció.
0: Començant amb el rival, això es podia haver fet molt millor, sí, i haver-ho fet molt més lluït, però mira, doncs ho han fet així els argentins.
4: Bueno, una oportunitat pel rival també, perquè si els veuen el Marcel aquest, qui el coneixia, el Marcel?
0: Sí,
2: és Marcel.
4: Es deia Marcel, no?
0: Joan Biosca, al tot cost entenc que acabarem de fer una repassada d'aquest homenatge.
20: A disposar pel que necessiteu. Ja ho sabeu que aquí som servidors públics.
0: Carai, tu, quin final.
2: Quina solemnitat.
0: Quin final més argentí. Una abraçada, Joan, una abraçada. I espera't, que ara agafem l'avió i anem de la... Quantes hores deuen ser de vol de Buenos Aires a Moscou?
2: Déu-n'hi-do.
0: Agafem l'avió. Encara aquí molt riure, però atenció,
4: ara hem de canviar el to, oi?
0: De pesta pulmonar.
4: Canviem el to.
0: Et canvia de cop, eh? Si tinc pesta pulmonar...
4: Però és que sóc hipocondríaca.
2: Sona fatal, això.
0: Les autoritats russes estan investigant la mort d'una dona de 28 anys que treballava en un laboratori on hi havia mostres d'aquesta malaltia a la ciutat d'Irkutsk, a Sibèria. Un cas que, clar, preocupa per la perillositat de la malaltia.
3: Clar, perquè aquesta variant de la pesta, aquesta pesta pulmonar, és la més contagiosa de la malaltia, perquè afecta les vies respiratòries i es pot transmetre entre persones a través de gotes en suspensió a l'aire, és a dir, a través de la tos, si tu tosses, es pot transmetre aquesta malaltia. Calma, però, perquè encara no se sap si la mort d'aquesta investigadora l'ha causada directament el bacteri d'aquesta pesta pneumònica o algun altre microorganisme desconegut. Per això s'està investigant. De moment, què s'ha fet? S'està vigilant de ben a prop unes 200 persones que haurien estat en contacte amb aquesta investigadora i personal del laboratori, i també s'ha posat en quarantena l'hospital on van atendre aquesta dona que va acabar morint.
0: Sembla que no hi ha vols directes entre Moscou i Buenos Aires.
2: No,
0: de fer
2: escala.
0: Generalment
2: una o dues escales.
0: A Istanbul són 23 hores de viatge. És un vol molt llarg, que esperem que no hagi de fer aviat la nostra corresponsal. Cristina Solías, dobry dzień.
21: Bona tarda. Des d'aquí tampoc hi ha vol directe a Barcelona, ara.
0: Ah, clar.
21: La guerra.
0: Espera, que m'havia preparat una entradeta.
21: Ah, perdó.
2: Ha practicat.
0: Cac dila, Cristina, cac obstoyat de la brossí.
21: Ochen harashu.
4: Jolín. No sé què
21: vol
4: dir.
21: Molt bé,
4: super.
0: Sí, li he preguntat que com estàs, Cristina, tot bé per Rússia?
21: Molt bé.
4: Sí.
2: Rússia, Rússia?
21: Molt bé.
0: Brossí. Cac, dila, com estàs, Cristina? Cac, obstoyat de la brossí? Ho dic més o menys bé o no?
21: Et surt una mica francesat, però bé.
3: Tot el matí l'hem tingut practicant.
0: A veure, com ho diries tu?
21: No, jo no ho diria millor que tu, eh?
0: No,
21: jo
0: sí, practico, dic, sí, però no. Però digue-ho tu. Què tal?
21: No, aquí diuen molt cacti, que és, com vas, què tal?
0: Cacti, Cristina. No, ara això m'ha sortit de Saragossa.
21: Jo ja dic Jarachó i ja està. O normalna. Aquí diuen molt normalna. És veritat, jo dic molt Jarachó perquè nosaltres estem molt acostumats a dir estic bé, però aquí no diuen estic bé. Aquí en general és normalna.
4: Que és normal? Estic normal?
21: Sí.
0: Estic bé.
4: M'agrada, està increïble. Se m'ha de ser sincer, normal.
0: Feta la lliçó de rus, ens hem de començar a preocupar? A Rússia estan preocupats o... És igual si estan preocupats o no, perquè a Rússia no ho explicaran tampoc, si passa alguna cosa.
21: Clar, això és una mica el problema, que és que des de Rússia no s'està aclarint de què va morir aquesta noia, la Daria Shipilova. L'autoritat sanitària diu que va patir aquesta pneumònia d'origen desconegut, però clar, nega que es contagiés de pesta, perquè se li va trencar un tub d'assaig, com ha anat circulant. Aquesta versió ells la neguen. De fet, apunten que la noia estava vacunada de pesta i que, per tant, no hauria pogut contraure aquesta malaltia. Però què ha passat? Els metges d'Irkutsk, a través de la premsa de la regió, sí que han parlat aquests últims dies que aquesta científica s'hauria contaminat de pesta pneumònica. I aquí és una mica on rau tot el dilema. En qualsevol cas, sigui o no pesta, és evident que els protocols que s'han activat són extraordinaris, digui el que digui el Kremlin. Per exemple, hi ha hagut equips amb granotes taronja de protecció biològica que han anat a desinfectar fins a 3 cops el bloc de pisos on vivia aquesta noia, perquè els han vist els veïns i ho han explicat als mitjans locals. Els seus contactes els van escortar al servei secrets quan els van portar en quarantena. Que, per cert, ara ho parlau, el 90% d'ells ja han estat desconfinats i, segons diuen, cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. Però, per tant, responent una mica a la pregunta, l'Organització Mundial de la Salut diu que no ens hem de preocupar perquè el risc d'epidèmia cap a Europa és molt baix, però és veritat que no s'està donant informació que tranquil·litzi.
0: No, i a més el que circula també són informacions no oficials o directament mentides, però que circulen de pseudomitjans, i hem arribat a llegir que l'ambaixada nord-americana a Rússia demanava als seus ciutadans que marxessin del país urgentment. Això no és veritat.
21: Això no és cert. És que això no és cert. No, no, no, no. El que ha fet l'ambaixada nord-americana és recomanar als seus ciutadans que es trobin a Irkutsk, aquesta regió de Sibèria, que segueixin les indicacions de les autoritats sanitàries, és a dir, que eviten els hospitals afectats, que si tenen febre o altres símptomes que busquin atenció mèdica immediata, però en cap moment han demanat als seus ciutadans que abandonin el país, que això també ha anat circulant i de fet ho he vist fins i tot a mitjans de comunicació.
0: Sí, sí.
21: El que sí que continua vigent és una recomanació general dels Estats Units que va fer ja fa anys, en què s'aconsella que els seus ciutadans no viatgin a Rússia. Però, de fet, els motius que diu no és per la pesta, o sigui, és o per la guerra, per la situació complicada i per les detencions arbitràries del règim rus.
0: Sí, ma, o sigui,
21: perquè tu, com a ciutadà nord-americà, tens un perill d'arribar aquí, que et passi com amb aquella jugadora de bàsquet, que et trobin un droga i que acabis a la presó.
0: Sí, sí. Doncs ho posem a lloc, no sabem com acabarà, però pel que ens diu la Cristina, no ens hem de preocupar en excés, segons l'OMS, tot i que el govern rus tampoc seria el govern més fiable a l'hora de controlar una pandèmia, com va passar també una mica amb el govern xinès, no? Que són governs una mica opacs. En tot cas, ho anirem explicant. Cristina, Bolshoi es passivo i do pretend.
4: Que tenim comiat, també.
21: Sí. Desvidània. Adéu, és desvidània.
0: Desvidània.
21: Molt bé.
19: Carai,
0: no, acabarem el curs i farem un canvi. Hi haurà un mes que jo aniré de corresponsal i ella farà a la tarda.
21: Això mateix.
0: Però he de parlar millor.
2: A part fa gràcia, perquè tu en el fons ets Washington, no?
4: Clar.
2: Washington,
4: m'ho trobo a faltar una mica.
0: Ui, no, jo no puc anar allà perquè es pensarien que sóc un espia.
2: Exacte.
19: Clar, investigarien, posar un peu a terra.
0: No riguis, no.
19: Estaries investigat.
0: Em fotrien a la presó. Desvidània.
21: Desvidània.
0: És passivo. La publicitat.
1: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
5: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
22: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
23: Sí. És una central ja de nova generació.
1: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
26: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
27: La millor fira de ceràmica i terrissa.
26: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
27: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
28: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
29: Torna la competició més boja del curs.
30: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
31: Ja nota. Conquilla plana.
29: I un nou terreny de joc.
30: La diversió està més que garantida.
29: Torna fang.
32: Fang. Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
33: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
34: Increïble.
33: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
35: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
36: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
37: Solidaris. Catalunya Ràdio, amb Mercè Folk.
38: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
39: Solidaris,
37: amb Mercè Folk.
39: Dissabte a les 10 de la nit.
2: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
3: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: I a les 6, avui, per antena convencional, que no surti d'aquí, Roger Carandell.
4: Molt bona tarda.
0: Fa il·lusió.
4: Doncs sí, és com un tornar a començar, saps? Com un redebutar a Catalunya Ràdio.
6: És el contrari que oques grasses.
0: No, però exacte. Però dilluns sí que va anar per l'antena, no?
4: Ja no ho recordo, Garriga. Hauríem de demanar-ho a Fonterola.
0: A veure si vam passar. Podeu enviar-ho o no? Bé, avui sí. Avui en principi, si no hi ha res. Què tenim?
4: Crec que ho avançava abans la Marta, no? Que la Juliana té una informació...
6: Això és DM directe d'ella i l'Aitana, ara que són tan amigues i s'escriuen DMs, no?
4: No podem revelar les...
6: No, home, però si queda... No ens direu res.
0: Ara.
6: Home, per una vegada que sonem per l'antena, llavors vam vendre bé. Però dona una pista. És que no em puc donar.
4: És que la mínima pista...
6: A la mínima jo t'ho dic tot.
4: Ja està llest Alba, que vale, clar, la mínima engruna...
6: Jo entenc, mira que no espanti la meva intel·ligència. Sí. Aquí no hi ha sofà, però la tia té aquesta habilitat. Entenc que us hagueu de cobrir les espatlles.
0: Bé, veig que també feu un tema d'una de les meves obsessions noves.
6: Ah, en Miguel Bernardó.
0: Una mica.
6: Ah. Però ets més de guitarrica o de Miguel?
0: Dels dos.
4: Depèn de l'escena.
6: No se sap quin es tria,
0: els
6: no?
0: Els dies cenars un i els dies pareix l'altre.
4: Bueno, està bé.
6: Però sempre hi ha un que una mica més.
0: El guitarrica.
6: El guitarrica. Vale. Et pillo.
0: Bulletí de les...
6: Sí.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. Pocs trens i molts retards. Aquesta és la situació del servei de Rodalies ara mateix, en una nova jornada caòtica, després que una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Els sindicats demanaven garanties de seguretat després dels últims aiguats. Última hora des de l'estació de Sants de Barcelona. Joan Garcia, bona tarda.
8: Bona tarda. La incertesa continua sent el pitjor escenari possible per l'usuari que no sap quan li arribarà el tren. S'anuncien sortides cap al Maresme i cap al Penedès cada mitja hora, però quan s'acosta l'hora surt que el tren va amb retard. Això a la tarda d'un dia que ha començat amb una plantada dels maquinistes perquè no els havien arribat, han dit, els certificats de seguretat, després que ahir a Vilanova un tren va impactar amb un arbre caigut sobre la via sense fer ferits. Joan Rodríguez és el portaveu del sindicat ferroviari en declaracions al Catalunya Migdia.
9: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
8: La direcció de Rodalies fa valer que s'han aplicat tots els procediments de seguretat abans de fer circular els trens. Joan Garcia, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
0: Més notícies amb Àlex Giralt Robert.
10: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, guanya punts per liderar la nova candidatura de Front Ampli de cara a les pròximes eleccions generals. Més Madrid, un dels partits que formen part de la coalició de formacions a l'esquerra del PSOE, ha proposat Colau com a candidata a la Moncloa des de Barcelona. Més Madrid defensa Colau com a candidat a la presidència del govern espanyol per construir aquest nou espai polític a l'esquerra del PSOE des del territori. Més Madrid aposta per una candidatura coral que la capital espanyola estaria liderada per la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: El Ministeri de Treball convoca la comissió assessora del salari mínim interprofessional demà, amb l'objectiu de tancar una nova pujada abans de les eleccions del 29 de novembre. La comissió emetrà un informe en què es proposarà una forquilla d'increment que establirà els marges de la negociació entre sindicats i patronals. La COE, en desacord amb la posició del Ministeri, no ha participat en els acords de les últimes 6 pujades del salari mínim.
10: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el trencament de relacions de Barcelona amb Israel aprovat el 2023 pel ple de l'Ajuntament. Com ja va fer un jutjat contenciós administratiu, els magistrats consideren que el consistori no té competències en relacions internacionals per una decisió d'aquesta mena. Alhora tomben el veto a la contractació d'empreses que actuen en contra del dret internacional a Gaza perquè ho consideren discriminatori. La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ja ha avançat que presentaran recurs contra la decisió de l'Alt Tribunal Català.
1: Recorrerem aquesta sentència, no podem fer una altra cosa, i que la nostra posició com a Ajuntament segueix sent la mateixa.
10: El cas el va denunciar l'entitat pro-Israel ACOM.
0: L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
5: Bona tarda. La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dos dones en situació vulnerable. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
0: Esport, Sonia Olert, bona tarda.
11: Bona tarda, Marc. El Barça espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení, Patri Guijarro, abans d'acabar l'any. En les últimes setmanes, club i jugadora han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de seguir vinculades unes temporades més, segons el podcast d'aquesta casa Fem Futbol. L'ex blaugrana Pedro anuncia la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu. En bàsquet a l'Eurocup, debut del Manresa a casa, on rep l'Ulm Alemanya 8:45. El Barça d'handbol, Víctor Hagrimsson és dubte per jugar demà contra el Dinamo de Bucarest a la tercera jornada de la Lliga de Campions. A la Lliga de Campions masculina de waterpolo aquest vespre, 8:45, Atlètic Barceloneta, Novi de Belgrat a la primera jornada. I al Mundial d'Hockey Patins del Paraguai, tercer triomf en 3 partits per a la selecció espanyola femenina, 7-1 contra l'Argentina, que la classifica matemàticament per a les semifinals quan falta encara un partit.
7: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Cinc i cinc de la tarda. Rebeca Carran, com una tarda.
2: Hola, què tal?
1: Feia dies que no ens veiem, ara.
2: Sí, m'has trobat a faltar una mica.
1: Home, però estaves a vacances o estàvem orfes d'últimes hores d'informació?
2: Jo crec que estàveu amb moltes altres coses.
1: Home, hem tingut dies intensos, eh?
2: Hem tingut amb tot això, els aiguats, això. Jo entenc que hi ha hagut algunes coses que han passat que no m'has trucat, no passa res.
1: Però no hi ha novetats del que se'n dic, eh, últimament?
2: Bueno, estem pendents. És veritat que hi ha moltes coses que s'han de fer i tenim el dubte de que no s'estiguin fent, doncs, amb un secretisme tal que no ens estiguem enterant, no? Però queden moltes coses. La reconstrucció, saber què diu l'audiència, testimonis per citar, una suposada...
1: El dia que menys ens ho esperem, pa!
2: Exacte.
1: Tindrem una novetat. De moment, el que estem pendents és, per exemple, dels aiguats dels últims dies. I és una informació d'aquestes que angoixen, perquè tenim desaparegut des de fa més de 3 dies un nen de 12 anys de Granollers. La recerca continua oberta, què en sabem?
2: Sí, doncs aquesta, el Rami, això com tu deies, té 12 anys, és un nen que té autisme i que ja havia marxat altres vegades, i el que sabem és que ara mateix està tothom doncs a sobre, perquè creuen que va marxar per la por de les tempestes, i sí que se'l busca en una zona molt concreta de Granollers, que és quan ell marxa. Hi ha unes imatges que es veu a la matinada de diumenge que està a prop de l'hotel Ciutat de Granollers. Llavors, estan buscant aquesta zona, l'han pentinat moltes vegades, sí que és veritat que creuen que allà no està, llavors amb això estan intentant obrir una mica el focus. Hi ha hagut alguns veïns que han dit que ha trobat alguna peça de roba que podia semblar que hi portava, i llavors també doncs estan esperant que baixi una mica l'aigua. Hi ha una zona agrícola que té algunes xaboles que també volen esperar per mirar-ho bé, i és una cerca que s'està fent amb moltíssima gent de serveis d'emergències, de voluntaris.
1: Quan hi ha moltíssima gent, de quanta gent podem estar
2: doncs
1: parlant?
2: Doncs mig miler de persones estaven ahir implicats en aquesta cerca.
1: Uau, és molta gent.
2: Sí, això és molta gent. A més, bombers sí que demana que, doncs, que qui vulgui anar a ajudar i aquest punt de control a Granollers, doncs que vagi, que els ajudi, que això els hi va bé.
1: És una mica allò que veiem a les pel·lícules, de que s'organitzen i tu, vosaltres aneu per aquí, vosaltres aneu per allà, vosaltres aneu per allà.
2: Els diuen, doncs, més zones urbanes, no, a mesura que van obrint tot aquest focus i tenen aquesta esperança de, com ja havia marxat altres vegades, dues vegades més, doncs que pugui estar en algun lloc desorientat. I sí que avisen que és una persona que, per l'enfermetat que pateix, no reacciona bé, té por a la gent, no? Fins i tot els uniformats, molts policies estan fent tota aquesta feina de paisà, perquè ell no pugui reaccionar d'una doncs, manera fugint,
1: evasiva,
2: corrents, no? En el moment que els vegi. I és una cerca, lògicament, doncs, molt preocupant i que té molt neguitosos a tothom.
1: Si algú el veu o té alguna pista, entenc que s'ha de trucar al...
2: 112. Sí, si algú el veu té alguna pista, ha de trucar al 112. Recordem una mica com és. Ell fa un metre 73 centímetres d'alt, és de pell morena, constitució grossa, cabells curts i arrissats, i en el moment que va desaparèixer portava una samarreta turquesa, uns pantalons curts esportius de color taronja.
1: Doncs, si algú té alguna informació, 112, el 112, per donar aquesta informació. Ara anem cap a l'Hospitalet. Perquè els Mossos han detingut tres membres dels Trinitaris per la mort d'un jove de 28 anys a trets al mes de març. D'entrada, qui són els Trinitaris?
2: Doncs els Trinitaris és una banda d'inspiració llatinoamericana que són una de les primeres que van venir aquí. És un grup que durant uns anys va donar molts problemes violents per territorialitat i per enfrontaments entre grups. Feia un temps que això semblava que havia desaparegut i han tornat a renéixer. Llavors són, en aquest cas, un grup de tres joves detinguts, 18, 19 i 29 anys, que se'ls acusa d'haver comès aquest crim a trets. Seria un dels primers crims a trets dels últims mesos que hem anat explicant, que estaria suposadament resolt, perquè això s'ha de jutjar, eh? I hem de veure. Però són aquests tres joves. Sí que és veritat que el que diuen els Mossos és que aquest cas concret, tot i que els autors són tres trinitaris, no està relacionat amb bandes.
1: Però són una banda.
2: Ells sí formen part d'aquesta banda, però el que creuen és que el Parc de les Planes, que a més és un lloc de l'Hospitalet freqüentat per persones que estan involucrades en bandes, que aquest enfrontament concret no té res a veure. És a dir, la víctima i una altra persona de 18 anys que va resultar també ferida per un impacte de bala no formen part de bandes. O sigui, no,
1: és una baralla.
2: És una baralla.
1: Entre una gent d'una banda i gent que no són de cap banda.
2: I les primeres informacions apunten a que el mort va intentar com intervenir fins i tot, no? Com per posar pau i va ser,
1: acabar,
2: i va acabar malament.
1: Sí. I que tenen allò, el cas molt apamat com per poder fer una acusació
2: contundent?
1: Sí, els Mossos,
2: una de les coses que van trobar els Mossos en aquests escorcolls que van fer a l'Hospitalet, que van ser tres escorcolls que van fer ahir, és que van trobar una arma de foc. És veritat que ara l'han d'analitzar i veure si és l'arma que es va fer servir aquell dia. És veritat que també hi ha testimonis, perquè pensem que això va passar doncs, a la nit, però hi havia més persones allà. I llavors veurem si amb aquesta arma de foc i amb els testimonis i tota aquesta investigació que ha durat 6 mesos aconsegueixen doncs, alguna mena de mesura cautelar, a veure què diu la jutgessa, han de passar davant del jutjat i a veure si ingressen a presó o no, encara que sigui de manera preventiva.
1: Hi ha preocupació per això de les bandes juvenils? Com doncs, hi va haver fa, sí, no sé, 15-20 anys,
2: 15-20 anys, si ho dius bé. Sí, els Mossos fa ja bastant de temps que estan alertant que es troben aquesta mena de conducta. Es parla molt de Trinitari, són els que més els hi preocupen, s'han fet diverses operacions, els hi preocupen per la violència, per les armes de foc.
1: Però això dels Trinitaris té alguna a veure amb els nyetes i els... I el...
2: Clar,
1: és a dir, és una altra branca, diguem.
2: És una de tota aquella època, no?, de fa 15-20 anys que teníem nyetes, latins, les mares, els trinitaris...
1: Els trinitaris són una altra.
2: És un d'aquests grups. Ara mateix és el que més preocupa aquí a Catalunya.
1: I tenen algun origen concret o ve d'algun país en concret?
2: És d'origen dominicà, perquè és veritat que l'origen, sempre es diu que l'origen de les bandes està als Estats Units, a les presons de persones detingudes d'origen llatinoamericà que van a les presons als Estats Units i després traslladen tot això al seu país d'origen, i aquí sempre s'ha explicat que són còpies, és a dir, que no acostumem a tenir persones que siguin de bandes de país d'origen que portin la banda aquí, però igualment preocupa. Llavors, els Mossos han detectat que hi ha un ressorgiment de tot això, els Trinitaris, però los 300 o bandes que fins ara no coneixíem, que hi ha persones molt joves i que fan servir armes blanques i armes de foc. Llavors han fet un pla que està a punt de posar-se ja en marxa, perquè el tenen llest des de l'abril més o menys, i el que volen fer és una cosa més preventiva per evitar que aquests joves
1: acabin aquí,
2: perquè al final té també un punt d'identitat.
1: I això com es fa?
2: Doncs ells volen involucrar les escoles, els ajuntaments, serveis socials, per detectar les persones en risc que puguin entrar a aquestes bandes. És veritat que és una feina complexa, difícil, que no és estrictament policial, no? Perquè després sí que hi ha la branca policial de si comets un homicidi, òbviament, doncs acabes detingut, i t'aplica normalment grup criminal també, però tota aquesta part prèvia volen que serveixi tot aquest coneixement del carrer que també tenen els policies per dir, escolteu, aquí tenim un problema, i aquests joves a les escoles, fer xerrades, bueno, fer una cosa en xarxa per evitar que vagi més.
1: I ara una història que gairebé és de pel·lícula. Un advocat exculturista condemnat per narcotràfic i també per una macroestafa immobiliària, Francisco Comitre, havia d'entrar a la presó aquest estiu, ha desaparegut.
2: Ha desaparegut.
1: Com pot ser que hagi desaparegut aquest senyor? Què vol dir que ha desaparegut?
2: Que no, quan tu tens una ordre d'ingrés a presó, et donen una data i tu hi vas a presó i et presentes.
1: Normalment la gent es presenta.
2: Sí, a no ser que estiguis a preventiva i que ja et quedis allà perquè la condemna és ferma. Llavors, ell, el 24 de juliol, va a l'Audiència de Barcelona, li expliquen, escolta, tens fins al 4 d'agost per ingressar a presó.
1: Però això per què es fa? Per què et diuen fins al 24?

0: que ell ha continuat amb una vida pública tot aquest temps, una persona doncs, en el món del culturisme, havia fet modelatge també, és un home molt guapo.
1: Home, faràs buscar.
0: I llavors, ell, tot aquest temps, doncs, cada vegada que se'l requeria, sí que és veritat que anava, les vegades ha sigut detingut, posat en llibertat, i sempre el trobaven. Llavors, entenc que amb aquesta confiança ningú va pensar que fos necessari prendre cap altra mesura.
1: Bé, i clar, és un home que ja tenia altres condemnes.
0: Sí, hi ha un,
1: que...
0: hi ha un cas...
1: Sí que és atractiu, aquest senyor. Sí.
0: Hi ha un cas molt conegut, que potser no et sona perquè potser tu estaves a una altra punta del món, però és el cas Cocoon,
1: no.
0: Que és un cas Cocoon de la pel·lícula Cocoon, eh? No sé si te recordes de la pel·lícula aquesta, de gent gran
1: no.
0: Que es feia jove de cop. Bueno, és no. Un cas que li van posar així, és un cas d'unes estafes a gent gran que els hi feien de tota mena de coses, hipoteques inverses, creien que estaven fent una cosa i en feien una altra i finalment es quedaven sense el pis. Llavors aquest cas va ser molt sonat perquè hi havia moltíssimes víctimes, però a més una de les persones implicades en aquest cas va ser condemnada a Tailàndia per esquarterar i matar a una altra persona.
1: Això crec que no havíem parlat.
0: Pot ser que n'haguéssim parlat.
1: Sí.
0: Llavors, suposadament, Comitre era una de les persones cabdals i fa molt poc va acceptar ell mateix una condemna de presó de més de 4 anys per aquest cas. Llavors, ell té el cas de tràfic de drogues, després té el cas de Cocoon, que ja són aquests 4 anys. El 2024, els Mossos el van tornar a detenir una altra vegada per una altra presumpta estafa quan estava ell vivint a Eivissa, jugant al golf, participant en tornejos de golf, fent culturisme, i fins i tot encara exercia d'advocat perquè sense una condemna que fos ferma, no li podien treure la llicència d'advocat. És a dir, que és una persona que la policia fa molt de temps que persegueix, que cada vegada que nosaltres al diari publiquem qualsevol cosa ens escriuen persones afectades. A mi m'ha passat això amb ell. És a dir, que és una persona que porta molt de temps en el radar policial i
1: s'ha esfumat.
0: Que ara mateix doncs, l'estan buscant.
1: Parlant de culturisme, Albert Martín, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Com estàs? Simpàtic.
1: Escolta, el tens controlat aquest, Francisco Comitre?
2: No
1: forma
2: no.
1: Part de la teva galeria d'empresaris?
2: És tan fascinant el que explica la Carranco, tu.
1: Tens informació d'antic?
2: Que arribo i la primera paraula que he sentit és esquarteraments.
1: Sí. Tens informació de la teva versant de periodista de successos o avui no tens res?
2: Avui et va tocar decepció. Decepció i avorriment.
1: No tens, eh? Doncs seguim, perquè encara tinc una última cosa amb la Rebeca. Aldarulls amb la manifestació o manifestacions que hi ha hagut a Barcelona per l'habitatge.
4: Si ens intenten fer fora de casa, ens quedem, perquè si cadascú de nosaltres defensa casa seva fins l'última dea, com ha fet la Mari Carmen, no ens podrem...
1: Manifestacions pacífiques d'entrada, però que acaben amb 13 detinguts. En quina situació estan aquests 13 detinguts?
0: D'aquests 13, 11 van passar a disposició del jutjat, estan en llibertat des d'ahir, que ens ho hem fet amb el TCJ, i estan al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i estan en llibertat, acusats de desordres, danys amb incendis i atemptat a l'autoritat. Va ser una nit complicada, de les que feia temps que no vèiem, perquè era doncs, la clàssica manifestació normal, pacífica, reivindicativa, i que al final es comença doncs, aquest atac a la línia policial.
1: Atac directe, eh?
0: És un atac a la línia policial, les imatges eren molt clares, va haver-hi 28 barricades, 22 incendis, i els vèiem amb els panots a la mà tirant pedres a la línia policial, i els Mossos, quan van fer l'avaluació de risc, ja van preveure que al final de la manifestació anirien a atacar aquesta línia policial, i fins i tot van veure moments de gent tirant panots i pedres contra la policia, i la policia que semblava que es veia com una mica desbordada i marxava, però no era tant això com... si venen a per nosaltres, doncs si marxem potser tot això també s'acaba calmant una mica.
1: És una tàctica més de baixar una mica el sufler. Hi ha hagut una mica d'enrenou perquè els Mossos, més enllà de la manifestació, també van actuar a la plaça Catalunya, que allà en principi el d'Arulls no n'hi havia.
0: No, però el temor que teníem, hi ha unes imatges que es veu els Mossos com al voltant en la plaça, que ara ja deu haver-hi unes 100 i 400 persones, envolten la plaça en aquest moment perquè ells el que temen és que les persones que estaven provocant el d'Arulls vagin a amagar-se o a resguardar-se allà dins, sabent que és un lloc on difícilment els Mossos actuarien. Llavors, això és el que fan, intenten com fer aquest cordó, i és veritat que és un lloc molt delicat, perquè ara mateix aquesta acampada té un pes simbòlic evident en el moment en què estem,
1: sí.
0: I si això arriba a més i en algun moment els Mossos arriben a intervenir dins de l'acampada, doncs això segurament hauria sigut un problema molt més gran.
1: De fet, al matí de Catalunya Ràdio se li ha preguntat a l'actual director dels Mossos, Ferran López, si tenien intenció de desallotjar l'acampada, deia això.
5: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades de Barcelona,

0: Mira aquella escampada, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
1: No repetir errors, eh? És que l'acampada del 15M al 2011, amb Felip Puig com a conseller de l'Interior, va acabar amb unes imatges que van ser esperpèntiques dels Mossos envoltant tota aquella acampada, traient a gent per la força, arrossegant l'helicòpter volant molt baix, i és veritat que Ferran López era comissari en aquell moment ja dels Mossos d'Esquadra i va viure molt de prop. Llavors, clar, la pregunta que se li feia era molt pertinent, no? Què faran amb aquesta acampada? Fins quan estarà la gent acampada? És veritat que la consellera de l'Interior ha dit que no té sentit enviar allà els antiavalots, però veurem, i veurem si hi ha vaga general, i veurem com acaba, doncs, desenvolupant-se al carrer en aquests últims temps, que és veritat que estem veient una mica més d'incidents i una mica més de, no sé si violència, però aldarulls, la situació una mica més crispada.
2: Doncs ho seguirem i la Rebeca ens ho explicarà aquí. Vas al Casgràcies algun d'aquests propers 4 dies?
1: No, hauria d'anar-hi, no?
2: I tu, Albert Martín?
3: Doncs mira, tinc una situation. Hi havia d'anar dilluns...
2: Tens música d'atenció? Perquè Albert Martín té un problema. Té un problema greu.
3: Dilluns havíem d'anar tots 4, primer concert que anem amb els 2 nens, diguem.
2: Sí, un moment emotiu familiar.
3: Sí, i dilluns, com saps, es va suspendre, ens l'han reagendat per dijous, i jo aquest dijous tenia un compromís de feina que no em puc saltar. Llavors vaig fer un tuit aquesta setmana, fent un help, i de moment no he tingut sort. Buscava algú que canviés les 4 entrades de dijous per qualsevol altre dia, i a més crec que és molt mal negoci, vull dir, ja entenc que em facin el 8, perquè resulta que dijous ha de ploure. Per tant, entenc que la gent no li fa il·lusió.
1: Potser tornen a suspendre i tu tornes
3: és
1: a tenir...
3: És la meva il·lusió, però, no, però clar, suspensió vol dir que els mòbils han de vibrar. Vull dir, no és pluja només,
2: clar,
3: saps?
2: Ha d'haver-hi molt problema. Marc Andreu, des de l'Estadi Olímpic.
4: Aquí seguim.
2: Sí. Si trobes algú que té entrades per divendres o dissabte i les vol canviar per dijous, en tenim quantes? En tenim per canviar?
3: Un total de 4.
2: 4.
4: Ostres, servei públic, eh? Veig aquí. En
2: home,
4: tots
2: perdona, som una ràdio per fer feliç la nostra audiència.
4: Ai, que bé.
2: O la Flor, que ni ens devia escoltar i a partir d'avui segur que ens escolta. Escolta, si hi ha algun oient, ara ho dic seriosament, si hi ha algun oient que diu, ostres, jo les tinc per dissabte i vull anar dijous, 93207474, i aquí, escolta, això semblarà aquí Ticket Swap versió 3CAT. Com està l'ambient a la cua?
4: Mira, cada cop hi ha més gent que s'apropa per entrar i accedir. De fet, ja han començat a fer entrar la gent en grups de 10-15 persones perquè no hi hagin corredisses, aquesta gent que està a pista A i pista B. Mm. I d'aquesta manera la gent ja va accedint dins l'estadi. O sigui que d'aquí poc potser a xarxes ja començarem a veure les primeres imatges del que és l'escenari.
2: Quins nervis.
4: Si hi ha molta pantalla, si hi ha una passarel·la increïble on ens farà un doble mortal al Montero, jo què sé. Vés a saber quin show ens farà.
2: Molt bé. Has parlat amb algú aquí a la cua? Tens algun protagonista interessant?
4: Home, tinc aquí al costat una de les fans.
2: Ah,
4: més fans.
2: Crec que ja sé qui és.
4: Home, si saps qui és. Gala Castelltort.
5: Garriga!
2: Gala, a quants concerts vas?
5: A tots. És la millor setmana de la meva vida. Tinc uns nervis, mare de Déu, senyor.
2: I a tu, l'ajornament de dilluns t'ha anat bé? Perquè així són 4 dies seguits i és com una traca final?
5: És que m'agradaria dir que sí, però a mi m'agradava una mica la idea de tenir dies per pair-ho, saps? I ara m'estan aquí fotent una tralla històrica d'Oques Gràcies, que, bueno, mira, ja em va bé, perquè m'encansaré i no us voldré escoltar mai més, però clar.
2: Estàs emocionada o no?
5: Molt,
2: o encara
5: estic
2: no?
5: Atacada. No, estic... Bueno, és que no t'explicaré les meves intimitats
2: no.
5: Intestinals, però estic fatal. Estic molt malament. Estic fatal.
2: I veus gent com tu? És a dir, hi ha molta gent nerviosa, allò excitada, emocionada...
5: Hi ha molts nervis, però són uns nervis molt concentrats perquè tampoc no hi ha gaire gent a les cues, Marc Andreu.
4: Perquè ja estan entrant. També és
5: a veure,
4: que...
5: no hi ha gaire gent a la cua. Jo te'ls podia comptar... Hi havia si mestres... tingués 4 mans, te les comptava.
4: Què dius? Hi havia... No, això ens està desinformant la Gala Catalunya
5: no,
4: Ràdio.
5: No, no,
4: hi havia,
5: estat...
4: hi havia més de 100 persones ja entrant a la pista A. No,
5: hi havia 2 classes d'institut, t'ho dic.
2: M'agrada molt aquest duo, eh? Us enviarem a fer connexions els dos cada dia.
4: No, i recordem que la Gala està tatuat.
5: Un lluç.
2: Ah, és veritat. I per què un lluç?
5: Perquè hi ha una cançó d'Oques Gràcies boníssima que parla de fer-se gran, que és el meu trauma més gran, que es diu Velocitat de Lluç.
2: I
5: vaig dir, que em puc tatuar una frase, no, és d'avorrida, per tant em tatuaré un lluç. I així va ser, em vaig tatuar un lluç i la tatuadora em va dir, és el primer lluç que tatuo la meva vida. I vaig pensar normal.
2: Anava a dir, no m'estranya que sigui el primer lluç. Sí. Tu, és a dir, un lluç el diferenciaríem d'un rap o d'una escòrpora, creus?
5: Que és una escòrpora, no sé sí, què, segurament no.
2: Sí,
5: però bueno,
2: sí.
5: Jo a la tia li vaig dir un lluç i em va dir, vale, i m'ho vaig creure, el que em va dibuixar.
2: Tu, Martín, que ets de família marinera, me'ls
3: sí,
2: diferencies.
3: Sí, perquè l'escòrpora és com molt de roca, és així estranyot i vermell. I,
2: és veritat.
3: Home, clar, el rap és aquell bitxo tan horriblement lleig, criatures de los abismos.
2: Sí.
3: I el lluç és el que tots tenim al cap, com un peix normal.
2: O sigui, s'ha tot un peix
3: si
2: normal.
3: Si vas a la peixateria, és un peix normal, el lluç.
2: Doncs molt bé. Doncs,
5: doncs mira, tinc això al turmell.
2: Doncs la gala té aquest peix, aquest lluç. Escolta, gaudeixa-ho molt, aprofita-ho molt, i divendres, no sé si estaràs en disposició de venir a fer un judici com cada divendres.
5: Jo ho intentaré, prendré llet amb mel, que ma àvia sempre m'ha dit que va molt bé pel coll.
2: Molt bé. I amb el Josep Montero d'una nit també, perquè quatre concerts seguits també li farà falta.
5: Tinc aquí al costat.
2: Molt bé. Gala, una abraçada. Fins divendres.
5: Gràcies, no.
2: Marc, doncs, escolta, el que no surti més informació sí. del minut a minut d'aquests concerts.
4: I recordem que el que no surti d'aquí, avui tenim una exclusiva sobre el concert d'Oques Grasses i una artista que suposadament pot passar o no pot passar.
2: Avui el que no surti té una...
6: Exclusiva.
2: Ja ho escoltareu a Catalunya Ràdio. Marc, moltes gràcies.
4: Vinga, adéu.
2: I espera't, perquè ja que us tinc aquí, us poso el dia també de Renfe.
1: Vinga.
2: Com creieu que està la situació, Sants?
1: Fatal.
3: Jo he mirat el Twitter una estona i, bueno, la huida de Saigon, no? O sigui...
2: Joan García, ho hem definit bé, això?
7: Vindria a ser això. Clar, estem a l'operació tornada a casa. Tota la gent que aquest matí ha arribat com ha pogut, doncs tenia l'esperança que, bé, quan acabi la jornada de feina o d'estudis, doncs això ja s'haurà arreglat. Però no, no s'ha arreglat. Perquè quan un dia comença malament, només pot anar pitjor, diguéssim.
2: Yeah.
7: I llavors, doncs, bé, hi ha pocs trens, hi ha retards, hi ha gent que fa molta estona que s'espera, com aquest noi, ens acostarem un moment cap aquí.
2: Ara.
7: Perdona, estem a la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga en directe. Fa molt que t'esperes?
8: Hola, bona tarda. Sí, bueno, una estona. He intentat arribar a un tren que sortia a les 6:15 i he arribat just a 1:15 i ja havia sortit. O no sé si havia arribat, però m'han dit que sí. I res, ja haig d'esperar una hora i mitja que arribi el pròxim, que segons m'han dit potser ni arriba. És mitja distància, però estan tinguent problemes. Jo haig d'anar a Caldes de Malavella, direcció Figuera, Girona.
7: Però això és R11.
8: R11, sí.
7: La R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: Ja, bueno, jo pensava que sí, perquè segons surt a la pàgina està registrat que sí, que surt cada 15 minuts o 45 i surt un tren.
7: R11 tenim servei, o bé agafes l'avant fins a Girona, o bé a autocars de Sant Andreu Comtal, o hauries d'agafar l'R2 cap a Sant Andreu Comtal, i allà tens autobusos en direcció cap a Girona.
8: Bueno, doncs no tindré res millor que fer que anar a agafar un bus. Ja veuré, a veure ara què faig.
7: Com ho veus, tot plegat?
8: Bueno, veure-ho veig una mica... Pues, doncs que no fa gràcia, no? O sigui, jo vinc aquí amb la referència de la pàgina web de que tenen trens i quan arribo aquí no et surt que tinguin retards ni res, o sigui, o que no hi hagi tren.
7: Mira, ara tens aquí aquest de les 17:39 que diu Sant Celoni. No arribaràs a Sant Celoni, s'acaba a Granollers, però agafa aquest, vaig a Sant Andreu Comtal i ja tens autobusos cap a Girona. Vinga.
2: Joan, bueno, doncs, jo crec que un dia, ja ho dic seriosament, hem de fer un reality amb Joan García informant a la gent que és el que no està fent Renfe, i t'acompanyem amb una càmera i veiem com tu dissolucions la vida de la gent, aquest pobre xaval que està aquí mirant les pantalles i resulta que les pantalles desinformen.
7: Bueno, ell deia que ho havia vist a l'aplicació, eh? No, aquí a les pantalles no surt que hi hagi cap tren de la R11.
2: No?
7: Ell deia que ho havia vist a l'aplicació, no, les pantalles...
2: Però quanta gent li has explicat, tu, avui, que el que ells creien que era, no era?
7: Això ho vaig fer, sobretot, dilluns, que vaig veure que hi havia gent a quarts de sis del matí esperant en una andana trens que no passarien mai, perquè hi havia trams tallats, però en canvi les pantalles informaven, doncs, com si fos un dia normal, no? Però aquell primer dia que els informadors també van arribar tard, fins a les 7 del matí o quarts de 7 no hi van ser, però a primera hora sí que feia una mica de por veure, doncs, gent que estava allà a les vies esperant això, trens que no els hi passarien mai.
2: Si et diuen que és una cançó d'Oques Grasses, trens que no passaran mai, tu creus? I ara, Oques Grasses, trens que no passaran mai.
3: És un poeta, Garriga.
2: No, això el Joan Garcia, que ens ho explica amb aquesta delicadesa i cruesa a la vegada. Joan, ànims, amb aquesta festa que teniu muntada aquí.
7: Aquí seguim.
2: Vinga, una abraçada.
7: Una abraçada.
2: Rega Garanco, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: A Martín, fem una pausa?
3: I tant.
2: Saps què és? Vol dir la pausa, no? Diners.
3: Ara.
2: Diners, que és el teu tema.
6: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
9: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Sophie Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
6: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
9: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
6: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
10: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Avdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
12: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Com et dius?
14: Ferran Adrià.
13: Quina és la teva experiència com a cuiner?
14: Has estat a alguna escola?
13: Has tingut algun mestre?
14: Això és una altra lliga.
13: Això són dos estrelles Michelin.
15: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Tendreu tots mal.
15: Gènesi.
18: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
19: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
20: De 12 a 2 és la meva vila de pau.
19: Que està en constant evolució.
21: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
19: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
22: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
15: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
23: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
24: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
23: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
24: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
23: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
15: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
24: El concert
23: de la teva vida.
15: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Amb l'Albert Martín fem girar la ruleta econòmica. A veure què surt avui.
3: Home, va.
2: A veure què surt. Oh, ha sortit xapa.
3: No et ve de gust.
2: Però què vol dir xapa? No ho podem fer en positiu, això.
3: A veure, no et volia enganyar. Podríem dir historieta.
2: Sí, millor.
3: Però clar, no és ni anècdota ni personat. Vull dir, al final és una mica xapa, eh?
2: No, jo crec que no ens podem disposar a l'avorriment.
3: D'acord, va, que ho salvem.
2: Va, a veure, com ho expliquem, això?
3: A veure, parlarem de banca i d'un nou embarbussament del periodisme...
2: No, treu-me els roms. No, perquè la gent al final dirà que paga la ràdio.
3: No, parlarem d'un nou embarbussament...
2: Sí?
3: Que us portem des del periodisme econòmic a les vostres vides. A veure, tu que ets professional de les zones, explica'm, com dius BPCE?
2: El BPCE.
3: Uau!
2: És això?
3: Estupendo.
2: BPCE.
3: Sí, a mi em surt fatal. ahir vaig tenir una conversa amb un directiu i jo crec que BPC no ho vaig dir bé cap vegada.
2: Però et va entendre, no?
3: Sí, més o menys, jo crec que sí. Ens
2: vam, què és
3: sí.
2: el BPC?
3: Bueno, això és l'acrònim de Banc Popular que és de Parn.
2: Que jo, és... Sempre que veig cas de Parn és com si s'haguessin equivocat escrivint Espanya i han posat una R en comptes d'una S.
3: No, no, no. Resulta
2: és important,
3: el
2: això?
3: El segon banc de França per actius.
2: Ah, o sigui que això és, hauríem de tenir-ho...
3: I el quart de la zona euro.
2: És que el cas de Parc no, era un, no, no patrocinava un equip ciclista durant molt temps.
3: Tota la raó.
2: Sí.
3: I el 2009 es va fusionar amb Banc Popular i van fer el BCP.
2: O sigui, és el BBVA d'allà, no? Han anat sumant bancs i cicles.
3: Correcte.
2: I aquests han fet una operació amb el Sabadell, pot ser?
3: Sí, una cosa grossa, eh? Que, per cert, important, aquesta bona gent del BPC no estan en borsa. És a dir, d'alguna manera, tot i ser un bitxo, han mantingut un cert perfil baixet.
2: D'acord.
3: I sí, ahir ens vam llevar amb aquesta notícia doncs això, que s'han comprat el 7% del Banc Sabadell i que arribaran al 9,9, cosa que els convertirà en el primer accionista d'un banc tan nostradíssim com el Sabadell.
2: El primer, o sigui, qui era fins ara el primer accionista?
3: Ara són uns nois que es diuen BlackRock, que tenen un 8,3.
2: Sí. Aquests són serios.
3: Sí, i així d'aquí unes setmanes o mesos, de moment BPC té el 7, i d'aquí unes setmanes, quan ho considerin, arribaran al 9,9.
2: I seran els màxims accionistes.
3: Sí. Ells han promès que mai superaran el 10, que això requeriria permisos i mogudes, mai superaran el 10 i d'això.
2: Però escolta'm, vam estar parlant mesos i mesos i mesos de no, que, ai, que el BBVA, que eren bascos i que no, que no, que no. I què passa, que prefereixen ser francesos que bascos?
3: A veure, per parts. Això que has dit m'ha recordat aquesta frase, que es va atribuir a Esperanza Aguirre, però sembla que no, la famosa frase de antes alemana que catalana, que és una frase que sembla ser que es va dir quan l'antiga... Gas Natural, avui Naturgy, estava intentant comprar Endesa. I van fer una OPA. I es van trobar amb l'oposició ferotge del PP. I aleshores sembla ser que aquest antes alemana que catalana es va sentir dir algun diputat. Fins i tot hi havia com una mena de sospitosos habituals que podien haver estat. Mai es va saber qui ho havia dit, ni tan sols si la frase s'havia dit de veritat.
2: Però aquí això també passa, abans francès que basc?
3: Mira, jo et diria...
2: El del Sabadell?
3: Jo et diria que no té massa a veure. Mira, d'una banda, aquesta bona gent es comprometen a no superar el 10%. Pensa que el BBVA aspirava a tenir el 100% del Sabadell.
2: D'acord, per tant, aquí ja hi ha una diferència important. Clar.
3: I més important encara, el BPC no té absolutament res a Espanya, amb la qual cosa... no es dedicarà, diguem, a empassar-se al Sabadell, a tancar oficines, a acomiadar treballadors i deixar el mercat sense un competidor que existia, cosa que a la llarga ja saps que porta pujades de preu, etc. Aquí diguem que el BPC vol ser accionista i que la cosa s'ha fet amistosament, a diferència d'aquella OPA, que va allargar-se entre l'any 24 i el 25, eh? De fet, mira, la setmana que ve farà un any.
2: Ah, mira.
3: Aquest Vietnam va acabar.
2: Doncs ho podem celebrar. Sí. Clar, dius amistosa. Què hi guanya el Sabadell amb això?
3: Mira, el Sabadell, dues cosetes. D'una banda, pot dir que el seu projecte, la seva empresa és tan bona, va tan bé, doncs que ve un random de fora i s'hi deixa 1.200 milions d'euros per tenir un 10. Això està bé, no? Pots dir, no, és que anem bé i aquesta gent volen fer-hi negoci, doncs perquè pensen que l'acció pujarà, que han comprat a un preu que pondrem... Que
2: és a dir, pujarà. Aquests francesos, si es gasten 1.200 milions és perquè veuen que d'aquí un temps això encara valdrà més.
3: Ah, exacte. I després que tindran els dividends, el Sabadell avui dia, tota la banca, també el Sabadell, és un bon negoci, van guanyant diners, amb la qual cosa... D'una banda, doncs, pots dir això. Escolta,
2: prestigi i bona imatge.
3: I d'altra banda, el Sabadell aspira a tenir un gran accionista de referència que tingui bon rotllo amb el Consell d'Administració del Sabadell per fer de coixí d'airbag, d'escut, en cas que vingui un OPA hostil. Perquè l'últim cop com es va salvar el Sabadell? Bueno, es va salvar... Vull dir...
2: Va aparèixer Iniesta al 90, no?
3: Va aparèixer Iniesta al 90 i va haver-hi els minoritaris, els accionistes minoritaris, els papets i les papetes de Catalunya, que van dir, no, nosaltres no accedim a aquest intercanvi d'accions que ens planteja el BBVA. Aleshores, ara, per no dependre, diguem, de l'Iniesta 1990,
2: sí.
3: Doncs un accionista que tingui un 10% et fa una mica el que es diu de nucli dur.
2: I és normal que el nucli dur d'un banc sigui un altre banc?
3: Sí, això sí, no és superatípic, això passa. El que era atípic aquí és que el Sabadell no tenia nucli dur.
2: Ah.
3: Que això és una cosa que dius, clar, és una imprudència temerària, perquè pot venir Perico los palotes i comprar-te. I dius, puta, si faig una bona oferta i tal... I a vegades que hi ha empreses que, home, que han de tenir una certa protecció accionarial, no?
2: Bé, no havia tingut mai nuclis durs al Sabadell.
3: Mira, sí, te n'explicaré. El Sabadell va sortir a borsa el 2001,
2: d'acord?
3: Per tant, porta un quart de segle en borsa. I ha tingut, doncs, dos nuclis durs. El primer, mira, és que no ho diries mai, que de vegades ho llegim i dius, en sèrio això va passar? Seria una mica com si el Barça comprés accions de l'Espanyol. Però bueno, no vull entrar en fangars polèmics.
2: No, deixem-ho estar.
3: Però era la Caixa.
2: La Caixa era el nucli dur del Sabadell.
3: La Caixa va arribar a tenir un 15% del Sabadell a principis d'aquest segle.
2: I quan va ser això?
3: Doncs això entre el 2001 i el 2006. I aleshores, quan allò va acabar, el Josep Oliu, que ja era president del Sabadell, segueix sent-ho, doncs es va inventar un altre nucli dur.
2: I quin altre nucli dur va trobar?
3: Doncs mira, en aquella època, que eren vi i roses, que ja sabeu que l'economia espanyola era una bogeria i hi havia dos sectors que es van forrar, que eren la construcció i la banca, doncs va convidar una sèrie d'empresaris, més o menys propers a ell, a comprar accions i a establir el que es diu un acuerdo parasocial, un pacte entre accionistes, perquè esdevinguessin el nucli dur.
2: I qui eren aquests senyors? Són noms que coneixem?
3: Algun et sonarà.
2: A veure, dona'm ja, noms.
3: Tenim el mateix Oliu,
2: sí.
3: L'oncle Isaac.
2: Isaac Andic.
3: Isaac Andic, de Mango. Tenim a José Manuel Lara, els Planeta, diguem. Teníem els Folk Rossinyol, de Titan, que per cert són una gent interessant de que un dia te'n parlaré.
2: Titan? Què és Titan?
3: Titan Lux.
2: Ah, la pintura!
3: Obre.
2: Molt bé.
3: L'Héctor Colón, que és de Porcelanosa, Enrique Bañuelos, d'Astroc, o l'empresari del tèxtil, el Miguel Bosser.
2: Tens accions del Sabadell, Lloberes?
0: Jo no tinc accions de res. M'equivoco, potser hauria de fer alguna cosa?
2: Té molt patrimoni.
3: Home, jo crec que has de ser una mica més sofisticada. I tenir una mica renta variable. Una mica.
0: Però perquè vull més cèntims.
2: Ara seguim, Lloberes. Escolta'm, anem acabant. Tenim un nou escut, per tant, del Sabadell.
3: Tenim un nou escut. I mira, et voldria explicar ara que el Sabadell serà...
2: mig francès.
3: Una mica francès, et volia explicar una anècdota.
2: Vinga, va, una anècdota. Lloberes, escolta l'anècdota.
0: Som-hi, clar, estic aquí a punt.
3: Pablo Liu, que és un tio divertidíssim, Si un dia t'hi trobes... que ja tens ocasió de sopar, dinar amb l'Oliu, riuràs.
2: No acabo de veure-ho, però tant de bo.
3: Mira, ens va explicar que un dia, anant amb la gent de Puig, amb les colònies,
2: sí.
3: Que ell és, diguem, té un paper allà, al Consell, etc.
2: Clar, els de Puig devien ser els rivals dels perfumeries, no?
0: Clar, ell no sap què són els perfumeries Avenida, però
2: perfumeries
0: jo
2: sóc... Avenida,
0: sí, de Salamanca. Sí.
2: Nosaltres som de Puig.
3: Clar.
2: Jo també. Lloberes també.
0: Home...
3: Doncs va anar a una desfilada a París.
2: Una desfilada de moda.
3: De moda. I hi havia, doncs, al final hi havia el típic sopar de VIPs que flipes. I ens l'Oliu, amb tota la gràcia, ens explicava que li va tocar al costat d'una senyora que era la Julie Gayet, que és una actriu famosa allà.
2: Julie Gayet.
3: I ens va dir... I es veu que es va presentar en l'Oliu, que el tenia al costat, i li va dir... Je suis Julie Gayet, actrice de la France.
2: Ahà.
3: I ens l'Oliu...
0: Jo parlo el francès en petit
2: peu. Vols deixar-li explicar la anècdota?
3: Moi, je m'appelle Josep Oliu, je suis banquier de l'Espanya.
2: Ei, sim, Carmel Lloberes, que sé... Sé quoi, Carmel Lloberes?
0: Sí, aquí, sí, ja. Jo què sé. M'entabalis.
2: Ara què fas? Et poses l'aigüeta?
0: Sí, m'agrada molt aquesta ampolla, ho he dit. Bueno, que t'he interromput, que
2: sí.
0: Ja s'ha acabat.
3: No, ja m'ha arribat.
0: Aquest
2: acabat,
0: final.
2: Ja ha acabat.
3: Ha sigut molt horrorós.
2: No, ha estat bé.
3: Hem salvat.
2: Et vols quedar a la secció de les Lloberes?
0: No, perquè pateix.
3: Marxa corrent, perquè tenim moltes extraescolars.
2: Avui quina toca?
3: Mira, ara mateix volo a plaça Lesseps a l'anglès.
0: És a dir, busques una excusa per no quedar-te a la millor secció del món sencer.
3: Avui me la descarregaré. I la setmana que em preguntes i veus si he fet el
0: temps. Valen.
3: Sí o no?
0: Fet.
2: Venga. Una pausa i els 9 minuts amb la... Com es diu? Amb la...
0: Lloberes, em sembla.
2: Això.
0: Sí.
4: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
8: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
17: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
25: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
17: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
1: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
6: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
6: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. A Catalunya Ràdio.
7: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Anem a la meva música, que és el que més m'agrada de la secció. Aviam-ho.
2: T'agrada més la música que l'execució?
0: No, després ve el partit.
2: Ah.
0: Però la música d'entrada ja ha de valdre, no?
7: Nou minuts amb la Lloberes.
2: No l'he vist mai tan somrient com quan sona aquesta sintonia. Som-hi!
0: Va, escolta-me, és que estem al capítol 6.
2: Capítol 6, ja.
0: No sé si te n'has adonat, però...
2: No m'està passant.
0: No, t'ho dic perquè... Què vol dir el capítol 6? És a dir, és el 9 al revés, 9 minuts de la Lloberes. Saps què vol dir? Un dia ja vam enraonar de números i te'n vaig fer triar un.
2: Sí.
0: I te'n recordes quin vas triar o no?
2: Mira.
0: Sí?
2: Clar.
0: Ah, molt bé. Vol dir que no t'ho vas inventar en aquell moment.
2: No.
0: Va ser aquella cosa, aquella autòpsia de l'ego que et vaig fer. I d'això, però
2: meu.
0: El 3 eres el xerraire. Ho dic perquè la gent que no ens ha escoltat, el comunicatiu, l'optimista, l'artístic i molt sociable, saps? Però també una mica el show constant i li falta aquesta profunditat. Anem, si la trobem avui?
2: Anem a buscar-la.
0: Valent, va. Som-hi, al bloc 1. Mira, avui et faré com una espècie de monogràfic existencial.
2: A veure.
0: 4x3. 4 preguntes, 3 segons tens.
2: Som-hi.
0: Et caus bé a tu mateix?
2: Sí.
0: Com que sí? Ja ho has dit tant
2: de pressa, eh? Soc simpàtic i agradable.
0: Però aviam, llavors la gent... Què?
2: Són preguntes que
0: et fatalíssim.
2: Home, si contesto.
0: Però hauries de pensar una mica, no?
2: Em caic bé. Jo crec que m'agradaria trobar algú com jo, que em cauria bé, doncs sí.
0: Vamos, i no et petoneixes perquè no hi arribes. Va, anem al segon.
2: Oh, sí que hi arriba.
0: Tira. Per cert, Garriga, ets dels que es miren els miralls dels aparadors quan caminen pel carrer?
2: Sí.
0: Ara m'estàs sorprenent.
2: Oia.
0: Vale, d'acord. Vale, vale.
2: I em pentino.
0: Doncs, què em dius ara? Vale. Ah. Sí, t'acabes d'empolainar al final. Vale. Ets dels... Atén-me, eh? Ets dels que entens de tot el que parles?
2: No.
0: Perquè aquí els periodistes normalment
2: no
0: en reuneu
2: de
0: moltes coses.
2: No entenc de tot el que parlo, no.
0: No.
2: No sé de tot. Intento saber-ne
0: ja no
2: al màxim.
0: Saber, eh? Ja no és saber, és entendre.
2: Home, entendre mínimament sí. Si no entenc mínimament, no ho puc explicar que la gent ho entengui.
0: D'acord. La capacitat d'enteniment, la més important. Doncs digue'm quina mentida et dius a tu mateix per protegir el teu orgull.
2: Per protegir el meu orgull.
0: Per exemple, no sé, hi ha moltes coses. Ja en seria... Soc molt exigent i resulta que ets un cantamatins. O, per exemple, t'ha agradat aquesta cantamatins?
2: Cantamatins.
0: Valen.
2: No ho sé.
0: O no ho sé,
2: no ho sé.
0: Els altres em valoren.
2: Una mentida que em dic
0: no
2: sé a mi mateix.
0: Sí, n'hi ha alguna que...
2: Que faig... No ho sé. Deixa-me-la guardar, perquè
0: home,
2: si no...
0: Home, ja estem aquí guardant.
2: No se m'acut cap mentida ara que em digui jo a mi mateix.
0: D'acord, vamos, jo me'n dic moltes.
2: Que m'ho passo bé amb tu.
0: Això és una mentida? Vamos, home.
2: Va, seguim.
0: Va, anem al bloc 2. 4x4. Seria una mica d'ètica pública, per exemple.
2: A veure.
0: Diuen que tothom té un preu. Quants diners et farien falta ara mateix per vendre els teus principis?
2: 1 bilió d'euros.
0: Per 1 milió d'euros...
2: Bilió.
0: Ah, vi de Barcelona, cordills. Ah, sí? Tu
2: si
0: et vens.
2: Si me'l poses aquí, faig el que vulguis. Però vull veure.
0: Boníssima aquesta, eh? L'apuntem, eh?
2: 1 bilió d'euros.
0: D'acord, el direm a buscar. Val. Però quins són els teus 2 principis indispensables i renunciables? O no en tens? Aviam-ho.
2: Quins principis et puc dir?
0: O no ho sé.
2: Honestedat.
0: Bueno, això és una mica...
2: Va ser honest amb la gent.
0: Sí, no, però vull dir que és molt corrent, no sé, no em diguis tòpic, sisplau. Val.
2: No ho sé.
0: Val.
2: D'on estarà, com a mínim?
0: I un altre. No sé, la veritat.
2: Va, però l'honestedat ja forma part de la veritat.
0: Sí,
2: sí, home,
0: a vegades, si ets honest, a vegades doncs camufles una mica la realitat.
2: No, al revés, si ets honest no la camufles.
0: Sí,
2: potser hauria de ser, a vegades hauria de ser més honest, mira què et dic.
0: Val, doncs, va, doncs ja que estem en aquest punt, que veig que t'ha costat i no sé què, i et falta una, posem-ho, comptabilitzem això. Què et transmet més bon rotllo d'una persona quan la coneixes? Dues qualitats. I no tòpics, no hi tornem. No
2: què et transmet més bon rotllo?
0: Sí.
2: L'alegria, és a dir, que sigui una persona positiva.
0: Positiva, el positivisme, que t'enganxi.
2: I que sigui una persona apassionada amb allò
0: apassionada.
2: Que fa.
0: Entusiasta. Ah, sí?
2: Si conec algú que no li agrada allò que fa, d'entrada tira enrere. D'entrada.
0: Vale, això seria com dues qualitats importants, però, per exemple, l'olor d'aquella persona.
2: Ah.
0: També, no ho sé.
2: No, home, no. L'aparença física, clar.
0: Com menja, per exemple, si t'agafa apetito, saps? Bueno, no sé com es diu en català, però m'agrada més apetito. Val.
2: Va, més.
0: Va, anem a l'última possessió d'aquesta. Has defraudat a Hisenda alguna vegada?
2: No.
0: Mira.
2: No, bé, no, mira, et diré que sí. Vaig haver de fer una complementària.
0: Una
2: una complementària, perquè vaig fer una cosa no la vaig fer bé. Però no va ser voluntàriament.
0: Però no va fer voluntàriament. Val.
2: Ho vaig haver d'arreglar.
0: Anem al bloc 3, vale? Ens anem a aquestes disjuntives de 4 per 1, que són dues opcions ràpides, Perquè anem amb la filosofia Ubuntu, aquella que jo et vaig dir. Jo sóc perquè nosaltres som. Què et fa més mal? Que t'humiliïn en privat? O veure com menyspreen públicament a un company.
2: Què em fa més mal?
0: Sí, sí, sí. Una particularitat teva, que t'humiliïn en privat, bé, o veure com menyspreen públicament a un company.
2: Si és en un entorn laboral o en el que estic jo ara, prefereixo que m'humiliïn a mi en privat.
0: Sí?
2: Sí, perquè m'ho quedo jo.
0: Vale. Triomfar tu sol... Triomfar tu sol i que tothom t'envegi, o fracassar amb el teu grup però mantenir la teva gent.
2: Home, no, triomfar jo sol.
0: Anda, ja.
2: Si de fracassar vull triomfar.
0: Va bé, d'acord. Vinga, no ens amaguem de les coses tal com són. Diu una veritat que destrueixi el teu entorn o mantenir una mentida que salvi la pau de la comunitat.
2: Home, la mentida.
0: Ah, sí?
2: Sí. Home, si salva la pau, sí.
0: Vale.
2: És a canvi de destruir...
0: A canvi de pau. Tu, pau. Pau. Vale. Doncs, digue'm, l'última. Menjar-te l'última croqueta del plat sense preguntar o quedar-te amb gana per pura cortesia social?
2: Em quedo amb gana per cortesia social.
0: Ah, sí? No et fots la croqueta?
2: No.
0: Vale, anem al bloc 4.
2: És veritat, m'ha passat. Va, que hem d'acabar,
0: Va, ja vaig. Quan ens diràs, doncs, el teu secret més gran de la vida?
2: Avui no.
0: Avui
2: abans d'acabar la temporada, potser.
0: D'acord, doncs ara vaig ja acabant perquè és el Keep Calm, l'últim del deia.
2: Ja.
0: És a dir, imagina que et mires al mirall i els teus ulls han canviat de color. Són grocs fosforescents, saps? Fosforescents.
2: Sí.
0: Què veus aquí amb tu? Un perill o una oportunitat?
2: Un perill.
0: Cordeis, ego culpable o peruc? Això és el que series. Aquest seria,
2: color,
0: diguem,
2: segurament.
0: La teva color de l'alerta dels tòxics. Valen. Doncs
2: si
0: ja
2: voleu
0: està.
2: Ajudar Carme Lloberes a fer aquesta secció,
0: sí?
2: Si voleu suggerir-li preguntes...
0: A mi m'en diuen ja.
2: Més interessants encara que les que fa, tenim una oportunitat. latarda@3cat.cat. Entre totes les que arribin amb nom, cognom, DNI,
0: és...
2: correu electrònic i telèfon...
0: Molt bé.
2: Nom, cognom, DNI, telèfon i correu electrònic...
0: Sí.
2: 5 entrades per anar a veure l'obra Temps del Quim Masferrer el divendres 9 d'octubre, aquest divendres.
0: Apa, a més els hi dones premi.
2: La condició és posar una pregunta. I la millor la respondrem la setmana que ve en directe.
0: Vale, hi estic d'acord. Sí, senyor.
2: I si no hi estàs d'acord, també ho fem.
0: Vale, però la setmana que ve és el dia 12 que tenen festa, la gent, no sé quina, vindran amb auto i escoltaran el nostre tema, que anirem als miralls com a la festa.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4. Mail pel Quim Masferrer i el telèfon pel concurs. Ara tenim 60 euros del Condis, ara venim.
9: 9 minuts amb la Lloberes.

0: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
1: A Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bonpreu i Esclat.
2: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
5: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
6: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
7: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
8: 60 euros, 60 euros del Condis per gastar en un supermercat. Si guanyeu el concurs d'avui, és hora de parar l'orella i intentar esbrinar què és el so que us posem a la vostra disposició perquè endevineu. Tinc dos oients. Jo que en tingui més, però en línia en tenim dos. El Marc de Castellserà. Marc, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: Com estàs?
9: Bé, home, va tirant, ha fet.
8: Coneixes el director d'aquesta casa?
9: Sí, home, el Jordi Borda.
8: Va, és de Castellserà.
10: Ah, mira.
8: Però el coneixes en persona?
9: Sí, us coneixem.
8: A veure si ara...
9: De Castellserà, també, de futbol.
8: Ara, com no guanyis, ens fotrà la bronca, clar.
9: Bueno...
8: Diu, bueno, ja us espavilareu, no? Sí, clar, mira el Marc, que amb quina confiança que truca allà a la ràdio, saps? A veure, que et posarem un àudio, a veure si ens has endevinat de què va, d'acord?
10: Vale.
8: Vinga, escoltem-lo. Marc, et dono quatre opcions. És el singlot d'una soprano. És una xinxilla, que és un animaló. Són les bambes d'algú de l'equip en arribar després de la pluja. O és un robot rovellat?
9: Home, sembla que siguin unes bambes molles, això, sí, però... Jo què sé.
8: M'has de donar una opció. Marquem les bambes molles o canviem?
9: Les bambes, va.
8: Doncs les bambes, una resposta, què, Lloberes?
10: Incorrecte.
8: Doncs no, és correcte, és correcte. Ah, correcte. Eren les bambes de la Carla Verdet, la nostra companya, l'altre dia. Marc, no pengis, a veure com ho fa el teu contrincant. La teva contrincant, perquè és la Glòria de Manresa. Glòria, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
8: Escolta'm, tinc un àudio per tu també, a veure si l'encertes i empates o perds, d'acord?
11: Aviam.
8: Vinga. Què és aquest so? Això és Torrente... en el fragment en el que s'enganxa la bragueta dels pantalons. Això és una virolla d'un cani en un polígon del Vallès. Els trompos, els pneumàtics. Això és un crit del mític Michael Jackson. O això és Tomàs Molina fent la previsió meteorològica d'aquests dies. Glòria.
11: La segona.
8: La virolla. Doncs la virolla és una resposta incorrecta. Era Michael Jackson.
11: Sí,
8: Glòria, torna-ho a provar un altre dia, eh?
11: Vale, gràcies.
8: Està, m'ha quedat tocada la Glòria, veus?
10: Home, no, és perquè, clar, ja ho provarà un altre dia.
8: I, en canvi, l'amic del director, el Marc, ha guanyat.
10: Com pot ser?
9: Home, m'han activat les respostes.
8: Escolta, no diguis això, perquè vindrà el CAC aquí i ens dirà que manipulem els concursos.
9: No.
8: Escolta, qui li dic que ha participat? El Marc, què?
9: Marc Prat.
8: El Marc Prat. Si li dic al Marc Prat, ho sabrà, el Borda?
9: Oi tant, si només n'hi ha un al poble.
8: Home, doncs ara li diré que quedarem com uns senyors. Diu, mira, el Marc Prat ha guanyat el Condis. Estarà content.
9: Mira que bé.
8: Marc, enhorabona, gràcies per participar.
9: Molt bé, gràcies, a vosaltres.
8: Vinga, ja ho tenim, això. Veus que bé, avui tenim el director.
10: Va, digues adéu, Lloberes. O no?
8: No, jo ara m'agradaria que em facis el butlletí.
10: A mi m'agrada.
8: O Marc Güell.
10: Marc Güell. Ei,
8: ara l'escoltarem.
10: Us informa aquesta tarda en Marc Güell.
8: No, però no el provoquis, ara l'escoltem. Ara.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
13: Bona tarda, us informa Marc Güell. Els Mossos d'Esquadra han identificat el cos que han trobat aquest matí en un pont de les Franqueses del Vallès. Es tracta d'un home de 43 anys, de qui es va denunciar la desaparició ahir a la tarda. Els equips d'una empresa de manteniment han trobat el cos en un túnel inundat de la Ronda Nord mentre feien tasques per retirar l'aigua acumulada per la pluja dels últims episodis. El cos es trobava prop d'un vehicle atrapat. És la tercera víctima que deixa aquest episodi de pluges des del cap de setmana. Diumenge es van confirmar les altres dues víctimes, un home de 75 anys a qui va caure un mur a sobre i un altre home a Montornès del Vallès a qui van trobar en un soterrani inundat. En paral·lel continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda de Mar. Pel que fa a l'episodi de pluges de cara a demà, el Meteocat ha activat avisos de color groc a comarques de Barcelona i Girona perquè pot ploure. No s'espera que ho faci, però amb tanta intensitat hi haurien de ser les últimes precipitacions de l'episodi, tal com explica el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
14: Seguim amb un avís meteorològic activat, de perill meteorològic, de grau 2 sobre 6. Ja no tenim colors ni taronges ni vermells, és de color groc, però amb xàfecs i tempestes que de manera aïllada que es poden anar movent, però poden donar encara intensitat forta i plourà sobre mullat.
13: Més efectes encara d'aquestes pluges, Alba Barbosa.
15: Doncs la situació al servei de Rodalies. Hi ha pocs trens, molts retards i falta d'informació en una nova jornada caòtica després que una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Estació de Sants de Barcelona, Joan Garcia.
16: Bona tarda. Hem de parlar ja directament de situació d'abandonament total de l'usuari, ara mateix a Sants. Han desaparegut tots els informadors. Fins fa poc un tren a l'andana a les fosques ple de gent. La pantalla de l'andana deia que sortia cap a Vilafranca en aquell moment, però el tren deia sense servei. Altres trens passen per andanes que no són les habituals i entre els afectats s'apodera un sentiment d'indignació.
17: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, és always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
16: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda, que no pot cobrir el tren, i per cobrir també els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona, dispositiu que s'afegeix al de dissabte passat, que ja va mobilitzar 70 vehicles. Joan Garcia, Catalunya Ràdio, Estació de Sants.
13: I encara una conseqüència més, les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest darrer episodi de pluges. Des del Banc de Sang i Teixits fan una crida als donants a no abaixar la guàrdia i continuar donant per mantenir les reserves necessàries. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang en declaracions a 3CAT Info.
18: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveiem obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
15: El Ministeri de Consum ha obert per primer cop un expedient sancionador a un gran portal immobiliari que opera a tot l'estat espanyol per possibles pràctiques comercials deslleials contra els usuaris. Encara no s'ha fet pública l'empresa afectada, que s'enfronta a una multa de fins a 100.000 euros. El departament va iniciar la investigació després de rebre una denúncia per part de la Federació de Consumidors i Usuaris.
13: El jurat popular considera culpable d'assassinat l'home acusat de matar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, l'any passat. L'acusació particular demana la presó permanent revisable. Tarragona, Ricard Buigas.
19: Bona tarda. El jurat considera aprovat que l'home va agredir sexualment la víctima i després va cometre el crim. Així ho ha exposat davant el jutge el portaveu del jurat.
20: Este jurado determina que el señor Solé es culpable de haber dado muerte a Marta Armero Guarda con los instrumentos utilizados, la zona del cuerpo en la que fue agredida y la intensidad aplicada en los golpes.
19: El jurat no ha donat validesa a la declaració de l'acusat, que va assegurar que només va agredir la dona per defensar-se. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
13: Esport, Joan Fitó.
21: El Barça espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení, Patrick Guijarro, abans d'acabar l'any. En les últimes setmanes, club i jugadora han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de seguir vinculades unes temporades més, segons el podcast d'aquesta casa, Fem Futbol. El conjunt masculí, Joan García, ha entrenat avui amb l'equip després de la seva lesió al genoll. Dels internacionals, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i João Cancelo han tornat a la dinàmica del club, mentre que Frenkie de Jong ha fet part del treball amb l'equip. Mentrestant, l'ex-Blaugrana Pedro anuncia la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu després d'acabar contracte amb la Lazio. Pedro va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça. En bàsquet, a l'Eurocup, debut del Manresa, el nou Congost a 8:45 contra l'Ulm alemany. El Barça d'handbol, Víctor Hallgrímsson, és dubte per jugar demà contra el Dinamo de Bucarest a la tercera jornada de la Lliga de Campions. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, aquest vespre, a 8:45, Atlètic Barceloneta, Novi de Belgrat, a la primera jornada d'aquesta Champions.
12: Fins aquí les notícies.
22: Ja hi tornem a ser.
23: 11a temporada del Tot Costa.
24: Por qué? ¿Por qué?
22: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
23: Nova temporada amb els vells clàssics.
24: No sé si són muy simpáticos. No sé.
25: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
24: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Set, aquest moment tan esperat. Ui, ara se'm dispara el Siri, no sé què dir.
2: 6 i 7?
3: Sí, 6 i 7.
4: Apel·lat.
1: No, ara no. Marta Montaner, com estàs?
2: Bé, i tu?
1: Jo molt bé, molt content.
2: Ja et veig. Per ser dimecres, molt bé.
3: Aquesta què passa setmana... els dimecres, que normalment es foten durs?
2: No, però és que porta uns dies aquest senyor.
1: La setmana està complicadota, eh?
3: També et dic una cosa. A nivell, diguéssim, de ràdio, i per un programa com el teu, gairebé és més agraït que l'actualitat sigui moguda que no pas haver d'omplir allò que no hi hagi res i hagis de fer un especial tatus. M'entens?
1: Esborrar tatuatges.
3: Tu em vas fer una vegada venir per un especial esborrar tatuatges, que vindré sempre que passi faltes, però que quan es fan aquests temes se'n suma des de lluny, que no, l'actualitat no està gens desperta.
2: I deu haver un punt mig per això, eh?
1: Sí,
3: perquè allò d'aquests dies...
1: Sobretot perquè ha estat molt seguit i una mica... Clar, temes una mica...
2: No, i que havies de barrejar, perquè mentre Puigdemont també les pluges, sí. I que sigui el transport públic.
1: No, et dic una cosa, ahir l'audiència del programa, a veure, fa un mes que hem començat, no?, la temporada, un mes i poc, però amb la millor audiència de la setmana, de la temporada.
2: Clar, normal, sí.
1: I de les dues últimes temporades, top 3. El d'ahir.
2: Epa!
1: Vull dir que hi va haver-hi molta expectació amb la compareixença del president Puigdemont.
3: Que què va dir al final? Que jo no he pogut sentir gens la ràdio, no estic sentint gens l'Ostrell, no t'estic sentint a tu.
1: Home, doncs primer ho lamento, i segon...
3: Jo també, no et pensis, Em sap més greu a mi que a tu, eh?
1: Viscudes amb pena. Què va dir? Doncs va reivindicar una mica el paper que ha tingut a l'exili i va carregar bastant dur contra els poders de l'Estat, però no va concretar.
4: I que no torna ara mateix.
1: Sí, que ara ja no ve d'aquí de passar uns dies i fins que no li firmin tot ben firmadet.
3: Home, a més, deu haver de fer les maletes. Vull dir, com una part logística, també, que, sí, no ha de ser tan fàcil
1: que no
3: com sembla.
1: Compte.
3: Home, que no és com que et deixen tornar i agafes l'autobús i ja vens així, no amb la maleteta.
1: Jo crec que no vindrà en bus, però...
3: Home, depèn dels trastos que portis, és arriscar-se molt, que te'l perdin a l'aeroport.
1: No, home, d'on venim transport...
2: O potser ho vas fer mica en mica.
1: Però...
3: Xòfer?
1: Home, jo crec que el president de la Generalitat, l'expresident de la Generalitat, s'ho pot permetre, no?
3: Poder sí.
1: Jo no faria gaire més tertúlia política, que estem a punt d'arribar a unes eleccions.
3: Que t'incomoda, Francesc.
1: Em fa una mica de por, perquè ara ja vendrem ens tocarà parlar de qui votarem o si votarem o no, i aquest tema jo crec que millor que no el toquem en antena, no?
3: Jo he dit mil vegades en antena que no voto. Sempre. No entenc quin és el problema.
1: No, sí, perquè no cal desincentivar.
3: Escolta, aquí hi ha partits de tota mena.
2: Que si fas patir en Francesc, no et sap greu.
1: No, mira, li agrada.
3: El Francesc em diu coses que em fan patir més a mi que no la inversa. O sigui que vigilem.
4: Vigilem,
3: perquè porta un disgust que no aixeco cap.
2: Com la fas patir, Garriga?
3: Si home, em diu unes barbaritats.
2: Què
3: quan
2: dius?
3: Tenquen els micros, que dic, mira.
1: No, si ho dius em mates.
3: No, clar, no ho puc dir.
1: No ho pots dir.
3: Són coses personals.
1: Vaig fer una reflexió en veu alta a futur, de dir, jo m'estic arribant a plantejar això.
2: Ja sé què és, Déu-n'hi-do. No, Déu-n'hi-do, ho havia oblidat i no s'ha d'oblidar.
1: Ni oblit ni perdó.
2: Ni oblit ni perdó, literal.
1: Bé, això ja vindran dies millors. Avui que no surti en antena de tota la vida.
2: Ai, sí, en fi, no.
1: Però amb exclusiva.
2: I tant.
1: Ho estem venent com si anunciessis que tornen els Beatles, eh? Sí, el Blai Mercè crec que està fent hores extres per si s'ha de tallar el 3Cat Info. Ja cal que sigui bo, això, eh?
2: És bo.
1: Jo?
2: No sé si tant, però bo és.
1: Mira, jo ara he de sortir amb el Gracet.
2: Molt bé.
1: Els he dit que fins que no ho expliqui la Juliana no entro perquè potser els he d'actualitzar.
2: Clar.
1: Vull dir que...
2: A més, dius, nen, bé vas a parlar de Trump. I coses d'aquestes.
1: És correcte.
3: Doncs llavors ja pots entrar-hi.
4: Agafa l'americana que tens.
3: No té res a veure amb política.
2: Fes vida normal.
1: Ara em posaré guapo, però atenció, amics oients de Catalunya Ràdio, perquè Juliana Canet farà saltar la banca.
5: Exclusiva.
6: El cinema fantàstic torna a Sitges.
7: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
6: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
7: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
6: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
8: Es pensaven que seria acabat.
9: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
10: I això no és cap escape room.
11: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
10: Merda, aquesta no l'esperava.
12: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
7: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
5: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
12: Tisores a punt, pintes ben alineades i topé, perfecte.
13: Ja podem obrir!
14: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
15: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
16: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
17: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
18: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
19: Amics, bona tarda a tothom.
20: 50 anys de transmissions de futbol en català.
21: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Ullal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
22: Comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
23: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Per fi ha arribat el dia.

0: mandar al Palau, o sigui que et fan anar per varis punts segons d'on vinguis.
1: Que és molt important que la gent es miri bé per quin accés entra, correcte, perquè es pot trobar que ha de fer tota la volta a l'anella olímpica.
2: Sí, que arriba tard, sí, sí, perquè és tan gros.
0: Hi ha una confusió, i és que han marcat pista A com a front stage, i clar, tu vas comprar la, com a pista A, i no, aquí està indicat com a front stage. Vull dir que reviseu això si heu de venir apurats.
1: Mm-hmm. Està arribant gaire gent ja, o què?
0: Sí, han obert portes a 6:15 i ja comença a arribar gent. És veritat que no hi ha molt volum encara. Crec que tothom vindrà a partir d'ara de 7:00, que al final també s'han de desplaçar fins aquí, i el concert no comença fins 9:15. Vull dir, ja, encara temps.
2: Escolta, Marc, et veiem en vídeo i veig que el cel de moment blavíssim.
0: No. Aguanta això, Marta, de moment aguanta.
3: És que ni un núvol.
2: Però hauria de ploure. Pot ser que plogui, han dit.
0: Sí, hi ha gent que ve amb paraigua plegable, perquè recordem que només es pot entrar a l'estadi amb paraigua plegable, o sigui que llarg no es pot entrar.
2: És que si no és un element punxant. A la meva germana una vegada li van tirar no una, sinó 7 forquilles, que la pregunta també és per què duia 7 forquilles a la motxilla, però 7 forquilles per entrar en un concert de Batguiel, mare meva.
0: Doncs de moment això, i recordar que la gent que ha de venir fins aquí no pot pujar amb el cotxe particular, a no ser que hagi reservat prèviament.
1: Això és important.
0: El pàrquing, que hi ha busos llançadora des de Plaça Espanya per anar i també per tornar, i llavors, si no, la clàssica de pujar a peu per les escales mecàniques i en taxi, si podeu, però tenir present que el sortir costa molt tornar amb taxi, i el pujar tampoc et deixaran aquí davant de l'entrada de l'estadi, vull dir que et deixaran una mica apartat.
1: Per tant, la millor opció, bus i segurament a peu per les escales mecàniques.
2: Marc Andreu, hem rebut whatsapps al 677-27-10-58 d'oients que t'han vist.
0: Ai,
2: i que no s'han atrevit a saludar-te.
1: T'han fet fotos d'amagat.
0: Ens han donat molts records per tots, la veritat.
1: Quin és el perfil de gent que s'està acostant avui aquí al concert?
0: Hi ha de tot, eh? Famílies, adolescents, també gent jove de 30, de 40. O sigui que toca tots els perfils, oques grasses. Hi ha gent que s'ha comprat l'entrada per avui mateix. Hi ha gent que s'ha canviat l'entrada de dilluns per avui perquè n'ha trobat també a la venda. Vull dir que hi ha de tot. Hi ha gent que només ve avui, hi ha gent que ve avui diumenge, hi ha gent que ve a tots
2: diumenge.
0: Els concerts.
2: A tots els concerts.
0: Dissabte. Sí, sí. Hi ha de tot, hi ha de tot. Després, si voleu, parlo, bueno, durant aquesta estona parlo amb gent i sí, l'escoltem més tard, si us
1: perfecte.
0: Ve de gust.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs d'aquí una estona tornem a connectar amb l'Estadi Olímpic, on aquest vespre, a 9:15, es farà el primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses. Fins ara, Marc Andreu.
2: Per cert, adéu, Marc. Adéu. Ja que parlem del tema d'Oques Grasses... Ahir, Víctor Navarro ens deia el següent.
3: Mira, sóc es gràcies, Víctor. Jo escoltava l'altre dia i dèieu... potser apareix Aitana. Llavors jo què he fet? Intentar preguntar a la promotora, dic, escolta una cosa, jo no ho diré públicament, però aviseu-me el dia que va Aitana, perquè si ja m'ho faig per anar aquell dia directament... Ja
2: què està fent l'Aitana? Té un perfil molt baix ara, eh?
4: Home, jo crec que és de República Dominicana.
2: Tu creus que ha anat acompanyant Plex a gravar?
4: Sí. I de fet, saps què faré? T'ho comprovaré.
2: Jo vaig dir que ho comprovaria... Vaig prometre que intentaria aconseguir informació i rascant m'han arribat noves des de República Dominicana. Atenció, perquè les meves fonts m'informen que efectivament la cantant Aitana Ocaña ha visitat el seu nòvio, en Plex, a República Dominicana durant aquests dies de gravació. Ja sabeu que en Daniel, en Plex, és fora gravant un concurs de Netflix que presenta ell. I és cert que podria agafar un avió, l'Aitana, plantar-se aquí, no? Parlar en breus.
5: Parles en termes de probabilitat.
2: No, dic que
5: probable
2: poder
5: és.
2: Passar, podria passar. És a dir, ella podria ara agafar un avió i venir fins a Barcelona i, per tant, acabar cantant a l'estadi en alguns dels concerts d'Oques Grasses.
5: Avui queda descartat si ahir et deien això.
2: Clar, de moment, la informació que tenim és
5: que s'han de fer assaig, vull dir, no? S'han de fer proves de veu i tot.
2: A mi m'estranyaria molt, perquè és això. La informació que tenim és que l'Aitana ha passat uns dies allà, ha visitat el set de gravació, fins i tot, donant suport al seu xicot, i això segurament és el que diem implicarà que no canti a Moques durant les jornades que venen. Tot i això, seguirem pendents.
5: Però ja no és només el fet que l'Aitana pugui participar en el concert activament o no, sinó que és que ella és molt fan d'Oques Grasses.
1: Sí.
5: Vull dir que potser també li agradaria assistir com a públic normal en algun d'aquests 4 concerts.
1: Sense pujar a l'escenari.
2: Tu creus que... Jo ho diu aquesta cosa de competició de fans, perquè em sembla una absurditat, però tu creus realment que és molt fan d'Oques Grasses o és molt fan de la gent que estimo, que és una cosa diferent?
5: És molt bona pregunta i no te l'estàs respondent.

0: altre. No tens alguna intuïció?
1: Però jo crec que ella, jo crec que ell amb les seves amigues de tota la vida sí que voldria anar a un dels quatre últims concerts. És que ja el sol fet és molt gros. És el comiat d'Oques Grasses. I jo crec que sí que és un dels grups de la seva vida. No sé.
2: Aquí un dels grans dubtes és si hi haurà col·laboracions en aquests quatre concerts. Perquè ser com una festa final potser vols que sigui una cosa més íntima, tot i ser en un estadi.
1: És el dubte que arrosseguem ja fa dies i avui exacte sortirem de dubtes. Sí.
0: Tot i que de vegades un primer concert pot no tenir cap convidat i que els altres en tinguin, i al revés. Vull dir que tampoc el que passi avui no vol dir que demà es torni a repetir.
2: Correcte.
0: En qualsevol cas, us recordo que República Dominicana no és un lloc qualsevol per l'Aitana i en Plex, perquè va ser justament un dels punts del planeta on es van trobar quan començava la seva història d'amor. Ells van coincidir al Japó al febrer del 2025 i a l'abril van viatjar junts i amb tota la colla d'en Plex i amb les amigues de l'Aitana a República Dominicana, on van intentar viure de manera furtiva el seu amor incipient, cosa que evidentment va ser impossible perquè en aquell moment ja tenien en Javi Hoyo estrepitjant-los els talons i els amics de tots dos fent el burro publicant tot de pistes a Instagram que feien evidents que estaven passant junts aquells dies a República Dominicana. Per tant, és un lloc important per ells, per la qual cosa no seria estrany que l'Aitana hagués aprofitat aquest pretext per tornar allà i passar-hi bastants dies. Jo crec, m'estranyaria que hagués anat a República Dominicana només a veure el set de gravació un dia, que és el que em consta a mi que ha fet fins ara, diguéssim, a nivell d'implicació en la feina d'en Plex.
1: Això els enamorats ho fan. Els enamorats ho fan, això.
0: Home, i els enamorats milionaris ho tenen més fàcil.
1: Més fàcil. Sí.
2: I els que no són milionaris, la de cotxe que hem fet,
0: per
2: veure...
1: Ni que siguin 4 hores. Sí. Home, menys.
0: No, no. Sí. Jo he gastat una de gasolina per dos petons.
1: Per dos petons?
0: Per dos i un. I cap, inclús.
2: I cap. Això sí que és romàntic.
0: Això sí que és romàntic.
2: Quilòmetres i quilòmetres per cap.
0: Per ni liar-te.
2: Exacte.
0: Quina merda, tot.
2: Passen 7 minuts d'un quart.
0: Ui, tot és l'última hora, bé. No,
1: hem anat ben justos avui, eh?
2: La Marta Cabat, que jo estava al seu costat, de picar, el que ara explicarem, a les 17:59. Eren exactament.
0: Jugant a treballar a la Cati.
2: No.
1: Jo m'he sentit exacte, que era el Ricard Ostrell, sí.
2: Sí.
1: Tal qual.
2: A veure, ahir al matí Gerard Piqué i Shakira van ser citats a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per revisar el règim de visites dels seus fills. Recordem que ha estat la Shakira qui ha demanat canviar el règim de visites perquè, segons ella, no pot ser que els nens viatgin tan sovint a Catalunya des de Miami. Unes peticions que Gerard Piqué i els seus advocats no han acceptat, i d'aquí el judici d'ahir a Barcelona. Doncs bé, avui les mamarazzis han explicat més detalls del judici i de com ho està vivint l'entorn tant d'en Gerard Piqué com de la Shakira.
3: Mira, la Lorena Vázquez i la Laura Fa aquest migdia ens han aportat molts detalls d'aquest judici que es va celebrar ahir a Barcelona i d'entrada ens han explicat que va ser llarguíssim. 6 hores van estar allà.
0: 6 hores?
3: Sí, 6 hores de judici, i un judici que s'ha produït 8 mesos després que la Shakira demanés aquesta revisió del conveni regulador de la separació. Per tant, ens hem d'imaginar una Shakira que al mes de febrer passat va demanar tots aquests canvis i va demanar que sigui en Piqué qui viatgi a Miami per veure la canalla. Llavors, les mamarazzis també explicaven que es va aprovar in extremis un acord entre les dues parts, però no Shakira parlant amb Piqué, sinó els advocats, l'advocada de Shakira amb l'advocat de Piqué. Unes negociacions que no van arribar a bon port i d'aquí a acabar judici. I tot i això, les mamarazzis asseguren que la cantant colombiana i l'exjugador no estan en contacte zero.
4: Estas comunicaciones entre ellos se producen siempre por WhatsApp y de momento son unas conversaciones bastante cordiales.
5: A pesar de cómo están las cosas, nos dicen que a día de hoy ellos siguen hablándose y teniendo contacto por WhatsApp.
4: Siempre
5: muy limitado, solo para hablar de, solo y exclusivamente para hablar de los niños.
3: Que ja està bé. Això és senyal també de salut dins d'aquesta relació d'exparella. Llavors, una d'aquestes comunicacions es va produir fa poc, quan la Shakira va arribar a Madrid per la seva residència de concerts, que tant hem seguit, i Piqué li va fer una petició que a ella li va denegar.
4: Gerard Piqué se pone en contacto con Shakira para pedirle que sus hijos puedan estar en Barcelona unos días con él, ya que estaban en Madrid. Él propuso ir a buscarles. Ante lo que encontró la negativa de Shakira, pese a que ella, por ejemplo, pensaba viajar a París, pero la realidad es que solo pueden pasar los menores unas horas con su padre, lo que suma más malestar todavía al exfutbolista, que no acaba de comprender por qué, si los niños están a pocos kilómetros, pues no puede ser todo un poco más cordial y fluido.
2: Sí que l'ambient està enrarit, eh?
1: No s'ha enrarit. La conclusió és que a Barcelona ni trepitjar-la.
2: Total.
1: I a mi em sap un greu terrible. Les mamaratzis també explicaven per què es va allargar tant aquesta sessió judicial d'ahir, on s'havia de revisar aquest conveni regulador. I un dels motius és que les dues parts, tant Piqué com Shakira, havien de portar moltes proves, molta documentació i amb testimonis de molts pèrits que o estaven presencialment allà, en seu judicial, o que s'hi anaven connectant per Skype o per videotrucada. I una de les coses que Gerard Piqué havia de demostrar és que ell sí que ha complert amb el pacte que tenien fins ara, que era viatjar a Miami per veure els nens 10 cops cada mes.
4: Que, según cuenta él mismo, solamente en una o dos ocasiones ha dejado de hacerlo.
5: Sí, además eso lo demostraron en sede judicial, ¿eh? O sea, que ayer ese tema salió durante el juicio y se presentaron pruebas como...
4: Porque sí, para demostrar que Gerard Piqué...
5: Para demostrar que nunca, porque sí que... Había como un poco la sensación, no sé quién contaba ayer, de no está cumpliendo. Bueno, pues ayer...
4: Él está cumpliendo con el régimen de visitas, claro, que se había estipulado.
5: Pues ayer en el juicio, una de las cosas que demostraron, un juicio que fue larguísimo, una de las cosas que demostraron es que él solo una o dos veces ha fallado a esta cita.
1: Anar 10 cops a Miami al mes és,
4: bueno,
1: és
4: 10
1: molt,
4: cops.
1: Volia dir 10 dies.
2: 10 dies.
1: Vale, no em quadrava gens.
4: No sé quants viatges són, perquè volien que això coincidís també amb dies lectius dels nens, que poguessin seguir fent la seva rutina, per tant, potser eren dues escapades a Miami.
1: Escapades per dir alguna cosa, perquè tu posa't a comptar quants quilòmetres són. Bé, i el que s'al·legava des de l'altra part, la de la Shakira, amb els dos fills, en Milan i en Sasha, posats al centre, és que tant viatge i tant avió els acabava perjudicant.
4: En este juicio se ha hablado de que los niños sufrían jet lag, que para su bienestar era muchísimo mejor que fuera su progenitor el que se trasladara a Miami y no tuvieran que ser los niños los que viajaran a España, pero lo que nos cuenta el entorno de la pareja es que hay cierto malestar por parte de Gerard Piqué y su familia, porque lo que parece... con tanto problema para que los niños viajen a España y a Barcelona concretamente, es que parece ser que la cantante no vería con demasiados buenos ojos que sus hijos pasaran demasiado tiempo con la familia paterna.
1: Potser hem arribat aquí al moll de l'os amb tot aquest assumpte. No ho sé. Segurament sí que la Shakira està vetllant per l'interès dels seus fills.
6: De vegades però... és una barreja de tot i el que neix més des de la racionalitat també està una mica embrutit per la irracionalitat.
1: Sí, sí.
2: Clar, aquí no ho sabrem i no ho hem de saber és què n'opinen els nens.
1: Tot
2: perquè
1: això...
2: si realment ells se'ls hi fa una muntanya i no volen venir, doncs...
6: Clar, perquè és que és el que dèiem, ja són nens molt grans.
2: 11 vull i 13 que... anys, vull dir que ja tenen... opinió.
1: Crec que encara hauríem d'esperar una mica perquè ells poguessin escollir.
2: Sí,
6: però vull dir que són nens que no tenen 3 anys que poder...
1: No, no.
6: Pot ser més... Són nens que ja et diuen, estic molt cansat, no vull fer més aquest viatge, o al revés, em ve molt de gust anar a Barcelona.
1: Però clar, explicaven elles també que els avis, els pares de Piqué, estan destrossats.
2: Totalment.
1: Perquè van ser una peça fonamental en els primers anys de criança d'en Milan i en Sasha, sobretot perquè estem parlant de dos pares, un Piqué i una Shakira, que és que dues estrelles mundials.
6: Clar.
1: Entre ell, que tenia partit cada setmana, jugava sense parar, i ella, que també tenia la seva carrera musical, tot i que és veritat que la va aparcar una mica per Gerard Piqué, estem parlant que sí, sí. Els avis sí que feien el seu paper,
2: feien
1: un paper molt important
6: i que són els que hi havia aquí,
1: i que estan molt dolguts perquè són uns nens que ara no veuen amb prou feines. Bé, si acaba guanyant la Shakira aquest judici, els nens només viatjaran a Catalunya dues vegades a l'any. Això és el que deien les mamarats.
6: Una mica de Nadal i una mica d'estiu.
1: Vacances, sí. I sigui com sigui, elles ens deien que no trigarem a tenir la resolució del judici.
5: Que per lo que nos cuentan, ya habrá resolución la semana que viene de este juicio y sabremos finalmente si Shakira consigue lo que quiere.
4: Se hablaba incluso de que podía ser a finales de esta semana o a principios de la semana que viene.
6: Com els encanta a elles el tema Shakira Piqué.
1: Home, elles van ser...
6: És el seu tema.
1: A part de Risto Mejide, elles tenen la carpeta Shakira Piqué. És el gran tema.
2: Més informació que tothom.
1: Sí, sí.
2: Que tothom.
1: Ostres, aquest tema ressona, vull dir que... No?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Per una cosa o per l'altra, i a part que podries entendre, les dues parts...
6: Clar, és que és això, fa de mal posicionar... A part que no pintem res, perquè no són els nostres fills...
2: No, però coneixem
6: realment...
2: tots famílies
1: clar.
2: Que estan vivint això, que han viscut, que han passat per aquí.
6: Sí.
2: Llavors...
6: Sap greu que hi hagi aquests embolics,
1: sí, però sobretot per la canalla.
2: Per les criatures. Sí. Anirà ràpid aquest judici.
6: Sí,
2: a diferència d'altres, doncs estarem pendents de la resolució i a veure què és el que diu el jutge, perquè al final, com que no s'han posat d'acord, és el que decidirà per tots. Mira, són 6:45, farem una pausa i de seguida recuperarem la carpeta d'InManagement.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Com deia, tenim la carpeta d'InManagement que treu fum i de tant moviment que ha tingut aquests dies, Marta.
1: Sí, ja fa dies que parlem de l'agència de l'adulteida i d'aquesta suposada, cada cop més confirmada, crisi que travessa, amb tantes baixes d'influencers les últimes setmanes, i l'última, recordem que va ser la d'Inés García, la parella d'en Lamine Yamal.
6: Dies difícils per Inés García, perquè la petjada digital està sortint a la llum.
1: Ja fa, des del primer moment ja se'n va fer ressò, però
6: ara n'està parlant
1: tot
6: molt.
1: Tot el meu Twitter, X, en va ple.
2: Clar, el tema és que hi ha gent que suposo que no pensa que quan fas un like es pot veure, no, això? I et pot delatar amb algunes
1: coses. Jo no he contrastat tampoc si són captures falses. Vull dir que també segurament hi ha qui ha aprofitat per tirar-li
6: sempre.
1: Sempre passa, però és un tema i ara mateix no l'obrirem perquè hem de parlar d'una altra cosa. Inés García, per cert, que ha fet oficial el seu fitxatge per aquesta altra agència de representació que es diu, com es diu, 3458?
6: Sí,
1: de
6: que partner? Per cert, jo vaig dir que la Clacovi hi era, aquesta influencer catalana que té molta repercussió en el món de la moda, perquè és veritat que va ser una de les primeres cares que va fitxar aquesta agència, perquè a més la va fer un dels seus millors amics, etc. Però crec, vaig mirar bé i ella ja no hi és, i penso, i això ja és molt de nínxol, però ja que hi som, penso que potser és en part perquè hi ha la Maria Bòtil, que és la seva exparella dins d'aquesta agència. No tinc clar.
1: Podria,
6: és molt sucós.
1: Però sí, és una bona.
6: És tal qual el que faria jo si jo estigués en un exnòvio amb una agència.
1: Coincidint els menys llocs possibles.
6: Home, ja en tens prou amb tot el que has de viure com per a sobre.
1: Però sí que hi és, en canvi, Álvaro Mel, parella d'Anna Castillo, o la Georgina Amorós, actriu catalana. Amb aquesta intenció, jo crec que va fer el fitxatge a Inés García de tenir una projecció internacional, cosa que no podia fer a InManagement a Can Dulceida. Ella, recordem, la Dulceida nega la major, nega aquesta crisi de reputació de la seva agència, però les baixes són contínues i és veritat que algun panot parla i parla més del compte. I llavors, enmig de tot aquest caos, ahir a les 8 del vespre, pam, última hora. Jo us havia avisat,
2: sí.
6: Ah, era això la notícia que ens havies dit, sí, que sortiria a les 8.
1: A mi m'havien dit, a les 8 del vespre sortirà una cosa que us farà tirar l'escaleta pels terres.
6: Tampoc tant?
1: Home,
6: aviam, està bé.
1: Està bé, no hi dedicarem un programa sencer, però està bé que va passar.
6: Sí.
1: Efectivament, així va ser. A les 8, els Premis Ídolo, que és aquest certamen creat per la Dulceida i organitzat per InManagement, on es premien els millors creadors de contingut cada any, va publicar un nou anunci.
9: Me he venido a las oficinas de los Premios Ídolo a traerles unos machitas que creo que les van a venir muy bien para estos días de ajetreo que llevan aquí. Es que no sabéis todo lo que hay detrás. Bueno, yo os dejo esto aquí. Creo que mejor vengo en otro momento.
10: ¿Todo lo que hay detrás? ¿Nosotras? Organizar un evento de una magnitud así es...
11: Un follón.
1: Ara analitzarem bé aquest anunci, però aquí el gran tema és que ens anunciaven que els Premis Ídolo tornen. Ho faran el 2 de desembre, per tant, d'aquí menys de 2 mesos.
2: Sí, sí, ja.
1: I guardeu bé la data, anoteu el calendar, perquè serà a Barcelona.
2: Epa.
1: A un espai que es diu Romantic Garden.
6: Molt em temo que s'hi haurà d'anar.
1: És que això és veritat que no ens... Sí, crec que sí. És que no és tant que els ídolos ens interessin molt. Ens agrada que es facin esdeveniments a la nostra capital. I jo crec que s'hi ha d'anar. I sobretot si no has d'agafar cap avi, Juliana. T'ho posen facilíssim perquè tu ja et marques.
6: No, si ha d'anar a passar per la catifa.
1: Si
6: ha d'anar 300% i aniríem encara que fos a Madrid, sí, sí.
1: És veritat. Però és que el més destacat d'aquest anunci dels Premis Ídolo no està en la notícia, sinó els cameos de famosos que hi apareixen. Hi surt la Violeta, com sentíem, en aquest fragment que ha sonat. També hi apareixen les presentadores de la gala, que tornaran a ser la Paula Vázquez i la Carolina Iglesias. I fa un cameo també en Javi Hoyos, però no us l'imagineu formant part de l'escena, sinó que apareix a través d'un dels seus TikToks de "Oh, no, oh Dios mío, no sé què". Però n'hi ha un altre de cameo que a mi, t'ho prometo, que a les 8 del vespre em va fer cridar davant de la pantalla quan la vaig veure a escena.
11: Amore.
12: Hola, cielo, ¿qué tal?
13: Este año contamos con ella, ¿verdad?
11: Este año, pues... Hola. Pues es que este año tenemos algo.
13: Lejos.
11: Un viaje.
13: Lejos.
11: Sí, súper lejos.
13: Un viaje.
11: Sí. O del año que viene. Sí, ya lo siento, ¿eh?
13: Nada, tranquila, ¿eh? Mentira, no tiene nada.
1: Per la veu no s'entén res. Però... D'aquí la nostra feina, també. Intentar-ho explicar.
2: Doncs sí, nena. Amb paraules.
1: Això és el perill.
2: Amb paraules.
1: Tu estaves a la carrera als 20 anys sense saber que això era veritablement el que seria la teva feina.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: La ràdio és això, també.
6: I tant, nena.
1: Si us heu fixat, s'anava sentint una veu que deia "Lejos, lejos, viaje, viaje,
13: lluny, lluny, viatge, viatge,
1: año, año". Exacte, gràcies. Doncs aquesta veu era la de Maria Pombo. La influencer, la persona que ha estat molt temps en amistat amb la Dulceida. Justament, el gran motiu era que mai anava als Ídolo, que sempre li sortia algun viatge a Nova York o que tornava a estar embarassada. Sempre hi havia alguna cosa que li impedia fitxar. Fins al punt que la Dulceida va acabar bastant atabalada amb aquest tema perquè era la pregunta de cada catifa. Què les absències? Què la Maria Pombo? I ella havia de donar la cara per ella.
6: I que, de fet, jo crec que és el típic conflicte, el que van tenir elles dues, més a títol personal, que va estar molt... que el vam fer gros nosaltres. És a dir...
1: Els mitjans.
6: Exacte, que elles segurament no haguessin donat tanta importància al fet que una hi anés o no hi anés o no ta, si tothom no hagués començat a dir que era tan i tan gros.
1: També és veritat que hi havia una capa a tot això, que és la de la ideologia.
6: Absolutament.
1: Vull dir que recordem també que la Marta Pombo, que és la germana mitjana de la mitjana de les Pombo, va criticar els premiats dels Ídolo perquè deia que era gent que les havia insultat per el que elles pensaven, perquè són més conservadores i aquesta persona doncs era més progressista. Bé, doncs la Maria Pombo ha decidit oblidar tot això, almenys de cara a l'aparador, ha abraçat la polèmica, ha abraçat el mem i ha abraçat el gag de cada any d'ella no assistint als Ídolo per un viatge. Jo no sé si acabarà anant a la gala del 2 de desembre a Barcelona. Ella que crec que mai ve aquí. O sigui, mira que fa viatges, però en canvi, a Catalunya no l'he vist gairebé mai. Però l'anunci sí que hi surt, amb molt bon humor. A mi m'ha agradat. I no sé amb quin acord van gestar aquest cameo, perquè jo no sé, he preguntat.
2: Qui va fer el pas, no, una mica?
1: No, el pas. Va fer la Dulceida, claríssimament. Però el que no tinc clar és que si ho va fer per diners, o si ho ha fet també per notorietat, jo sé que hi havia com a mínim un acord publicitari, perquè quan apareix la Maria Pombo a pantalla, apareix també la seva beguda, aquella que va treure el Youth, refrescant...
2: Sí, de poma, fa, no?
1: Sí, no me'n recordo, fa mig any. No sé si hi ha hagut més calés sobre la taula, tot això no m'han confirmat les meves fonts, però clar, per amistat no ha estat això. Perquè recordem que la Maria Pombo també va ser una de les grans absents al casament que va fer la Dulceida amb la Paul fa no res.
6: Però jo crec que aquí sempre és el mateix debat, que és diferenciar l'amistat amb el companyerisme. I jo crec que elles, tot i que en algun moment segur que els hagi pogut saber greu, que una no hagi estat prou generosa amb l'altra o que l'altra no li hagi fet... que aquests conflictes ja han set segur, tot i així hi ha hagut de base aquest companyerisme i per això van fer aquella entrevista on van voler deixar clares les coses i per això sempre que s'han vist s'han fet fotografies com si res passés i jo crec que suma això que ella té ganes de demostrar que no hi ha cap problema a banda d'abraçar el mem perquè sap que és molt millor riure-se'n d'ella mateixa i de les polèmiques absurdes que hi ha al voltant d'ella que no pas prendre-s'ho seriosament. Però, sobretot, crec que hi ha hagut pasta. És a dir, crec que tot això sense diners no ho hagués acceptat.
1: Sobretot també si hi ha altres influencers. Vull dir que una Violeta segurament també ha cobrat per fer aquest spot.
6: Sí, i a més ja crec que devia fer gratis el podcast amb Susana Bicho, jo penso. O pràcticament gratis. Llavors, entenc que aquí sí que ha cobrat i ja està, i és una barreja de tot.
1: Bé, doncs anem reservant el 2 de desembre i, Juliana, no sé si has vist aquesta novetat dels Premis Ídolo que inclouran una categoria... de premiats pels creadors de contingut en català.
6: Però és que el que s'ha de començar a entendre és que no és una... una mena de contingut diferent a la creació de contingut en català, ni és un gènere de contingut en particular. És com quan Spotify et feia l'Spotify Rap i et posava t'agrada el jazz, la música urbana i la música en català. La música en català no és un gènere. De què esteu parlant? És una bogeria, però bueno, és marc mental espanyol. No sé.
1: I has parlat amb ella?
6: Amb la Dulce Vida?
1: Sí.
6: No, no, Marta, no. Últimament... Últimament no, no tenim contactes.
1: No fem tant. Vale, vale.
12: Però no seria...
6: Però bé, això és perquè aquest any munten la gala l'agenda Incís, que és la productora amb qui fa amb la gran cita amb 3CAT.
1: Ah, també han fet l'anunci, no?
12: On treballa en Tono, són els que han produït l'anunci, els que produeixen la gala, i això...
6: Jo crec que ell, al treballar a TV3 també, vulguis que no, ara poder se sent, quan en realitat és més espanyol això, que no pas seguir fent la seva festa a banda.
12: Però almenys la realització audiovisual i de tele, que no sé si s'emetrà a algun lloc o no, havent-hi Incís i en Tono al darrere, serà molt millor que les últimes que havíem vist,
6: no,
12: que com
6: no
12: a gala televisiva la van criticar molt perquè és que no s'aguantava per enlloc.
6: Era molt fort.
12: Jo ahir a la nit vaig escriure en Tono per demanar-li si ell havia estat al darrere de l'anunci, havia estat en el rodatge de l'espot, i em va dir que ell no, que ell aquests dies està super atabalat rodant ja la final de la Gran Cita 2, per tant, a dintre
1: ara
12: la
1: seva... mateix hi ha gent enamorada a Catalunya, eh?
12: Molt, i em va dir, diu, se'n parlarà més que la primera, tinc la sensació, perquè estan passant unes coses...
6: Tant de bo haver-hi pogut anar-ho a veure, però com que ens van fer boicot, no ells, 3CAT.
12: Sí que no vam anar al rodatge,
6: no, no,
12: al final.
6: No. No, no.
12: Bé, en tot cas, m'ha dit que ho ha fet una altra persona i aquesta persona tampoc m'ha donat molts detalls. El que sí que m'ha dit és que l'espot es va gravar tot just la setmana passada, que es va gravar tot a Madrid i que es va gravar en una única jornada de rodatge per fer coincidir a totes les cares, doncs, de famoses que hi surten, i també que ens esperen el 2 de desembre a l'auditori del Fòrum de Barcelona en aquesta gala que...
1: Ens hi esperen com a periodistes.
12: Bueno, és que jo crec que ens hi poden esperar com a periodistes. Qui sap si com a convidats, no sé si això és una invitació com a convidats, i no sé si algú d'aquí potser com a premiada.
1: A veure, és que si hi ha la categoria, qui l'hauria de guanyar ets tu, Juliana, i a part és que no hi ha cap mena
6: Marta,
1: de dubte.
6: No vaig guanyar, no tinc ni un premi crit.
1: Perdona'm,
6: imagina't.
1: La de gent, doncs deixa'm dir una cosa, la de gent que t'està copiant vídeos descaradament, cada dia.
6: Marta, jo el premi més gran que puc tenir, i això no és per falsa humilitat, és veritat, és la salut de la gent que estimo, compartir amb vosaltres cada dia una estona de ràdio, i el més important, la validació constant de les nostres lloves perfectes. És que per què vols més premi? Pregunta seriosa.
1: Perquè des de fora em sembla injust.
6: Em sembla bé i estic molt a favor de que em reivindiquis. Marta, em sento molt estimada. Gràcies.
1: Si no el guanyes tu, encara que la categoria et sembli horrible i espero que pugis a l'escenari i te la carreguis i creïs un pollastre i un bon cacau, si no guanyes tu, jo mobilitzaré algunes coses.
6: Però no tinc per què guanyar jo. Hi ha molts perfils superinteressants a Catalunya, etc. Vull dir, per què he de guanyar jo i no hem de guanyar les noies de Can Putades o no de guanyar la Berta Roca?
12: No, perquè nosaltres volem que guanyis tu.
1: Perquè vas caminar perquè molta gent pogués volar.
6: Ja, Marta, però quan ja fa tant de temps, la Dulce Ida no ha guanyat mai un premi ídolo. O sí?
1: Segur que sí.
6: Jo crec que no, eh?
1: No!
6: Bueno, seria una mica gros, també. Jo entenc que no n'hagi guanyat mai cap, per altra banda.
1: Però ha guanyat Forbes i ha guanyat coses d'aquestes.
6: Però que no és un premi de... premi a la que abans va fer un català. Que part se l'enduria la Leopolda Olda. Ni aquest guanyaria jo. Però no és aquest premi, tampoc.
1: Però potser ets la persona que més seguidors té.
6: Tampoc. No és broma que la iaia Angeleta en té més.
12: Bueno,
6: més gent,
12: en tot
6: també.
12: Cas, tens molts números perquè aquest premi sigui per tu.
6: Mira, tant de bo guanyi
12: la
6: iaia Angeleta.
12: T'imagines? I si el guanyes, serem allà.
6: La iaia explotada és el Sharenting a la inversa que la faci pujar.
1: Però quants
6: que no vol baixar...
12: Més de 200.
6: És una superestrella, és una cosa molt seriosa, sí. Marta. No, vull dir-te que és que no tinc per què guanyar. De fet, i sincerament espero no guanyar.
12: Ho veurem el dia 2 de desembre.
14: Bueno, pues ara sí que sí, no? Un aplauso enorme para Miguel Bernardo. Muchas gracias por venir.
12: Bé, ahir la nit l'actor Miguel Bernardo va ser el convidat del programa de Lenar Álvarez a Televisió Espanyola, El Cielo con ella. Un Miguel Bernardo que, com ell mateix explica últimament, almenys això diu ell, fa poques entrevistes i que està dient que no a molts programes que el conviden a anar-hi.
6: Home, m'ho crec 100%. Ell ja no és que faci... No és que últimament. És que ell fa anys que està en perfil baix.
12: No, últimament dic que en fa algunes, sí, però per la promoció de la pel·lícula.
1: Perquè està obligat, suposo, a fer-ne alguna.
12: Per contracte, m'imagino, però que si fos per ell no aniria a cap programa però aquest cop, diu, ha estat diferent.
14: Me ha dicho un pajarito que no vas a muchos programas.
15: Sí, no voy.
14: ¿Y por qué has decidido venir a este?
15: Porque me escribiste tú por Instagram y soy fan tuyo, soy muy fan. Bueno, yo tengo que decir que yo y muchísimas amigas y amigos míos, ¿eh?
14: Hala, tío, me ha hecho mucha ilusión lo que me acabas de decir.
15: Tengo una amiga que quería venir conmigo y no
14: le... ¿Y por qué no le has dicho que viniera?
15: Porque no, porque es muy pesada. No.
1: La gent s'està enamorant molt fort d'en Miguel Bernadó.
6: Jo anava a dir,
12: a mi m'ha encantat en aquesta entrevista. O sigui,
6: està molt els cabells, està
12: guapíssim,
6: està relaxat.
12: Està simpàtic, està divertit, està content.
1: I a part, una cosa que és notícia, i és que, bueno, sembla una persona progressista, també. Sí. Sembla una persona d'esquerres, que és una cosa que jo no sabia, per exemple, d'ell,
6: És que Pudell tampoc ho sabia.
12: És que potser no.
1: Clar, els va fer famós de molt jove.
6: I la correcte. Gent també canvia d'opinió, la gent
1: es va
6: forma.
1: Polititzant.
6: Entenc
1: també.
6: Que també està promocionant una pel·lícula molt concreta, que potser estigués promocionant.
12: Bueno, que porta més a posicionar-te.
6: Clar, no? de fet, quan va fer aquella pel·lícula amb en Carlos Cuevas i el Buenorro que estirava la... Ai, que falta, no sé quan vull. Déu meu, ho demano disculpes totalment.
1: Tot? El Buenorro que estirava aquí. El noi aquell que es van publicar, que mai me'n recordo si és el Mas o l'altre. El de la Nerea.
6: El Silvestre.
1: Això. El Miguel Ángel Silvestre, ells van fer aquesta pel·lícula que era de com de córrer i tal, no? Fúria, es deia, vull dir que aquí també la promoció convidava a ser una tremena de perfil.
12: Bueno, clar,
1: a no fer tanta reivindicació política,
12: no
1: vull dir.
12: Normal.
1: Bé, a part que ara també està el tema allò calent.
12: Està
1: ben
12: molt calent el tema. Bé, com us podeu imaginar, gran part de l'entrevista va girar al voltant de la bola negra i, entre d'altres coses, en Miguel va confessar que no feia ni 24 hores que havia anat d'incògnit a veure la seva pròpia pel·lícula.
15: Yo tengo que decir que ayer fui a verla al cine solo y noté, o sea, no había estado en un cine con gente que no supiera que yo estaba ahí.
14: Sí.
15: Entonces nos aplaudían y ayer aplaudieron en el cine, que es una cosa que me pareció preciosa.
14: ¿Y te vas ahí como camuflado y toda la pesca?
15: Sí.
14: Sí, ¿y qué te pones?
15: Te puse una gorra, unas gafas y una capucha.
14: ¿Y nadie te reconoció ni nada?
15: Porque me da una vergüenza que me muero, pero es que me hacía ilusión verla como una vez que no fuera en un cine grande con mucha gente y tal, ¿sabes? Verla yo. Pero me daba mucha curiosidad como los gestos de la gente, como como en momentos muy épicos de la película me giraba a ver si la gente como estaba llorando y no había nadie llorando, pero bueno.
12: No és que vagi a veure la pel·lícula, sinó com reacciona la gent a la pel·lícula i li va sorprendre que els del seu voltant no estiguessin plorant.
6: És que comença a ser ja un tema,
12: En Miguel també va explicar que ell és molt insegur cada vegada que va a un càsting i va recordar el moment en què els Javis li proposen que faci la prova per formar part de la pel·lícula.
15: Me encontré los Javis en los Goya, detrás, como en la parte de atrás. Y yo salí a entregar un premio, estaba ahí como nervioso y tal, y de repente me viene Javi Calvo y me dice, tenemos una cosa para ti que quiero que leas este libro, y ves esta película. Leí algo, fui a hacer la prueba, me salió como el culo, y estuve dos semanas pensando que había perdido la oportunidad de mi vida. Me hice creyente, o sea, me levantaba por las mañanas y le rezaba a Dios, por favor, y por las noches, que me diera otra oportunidad, y me llamaron otra vez para hacer una prueba, al parecer para ellos no había sido tan mala, y me lo ofrecieron.
14: Pero esto de que sientas que el casting te ha salido mal es una cosa que te pasa con frecuencia.
15: Sí, además yo soy horrible para eso. Yo como que no lo acepto y llamo y pido que me lo repitan.
12: Ell ho passa fatal, diu, a tots els càstings. Que surt d'allà i diu, ho he fet fatal i que no sap si és com una síndrome de l'impostor o és que és un perfeccionista. Diu, encara...
6: Jo crec que això ve de l'etapa en què es va fer famós amb una sèrie com Élite, que és una sèrie com ja molt connotada, molt juvenil, molt comercial, i jo entenc que tu et sentis molt insegur quan intentes postular per un projecte poder més...
12: Molt diferent.
6: Però ja va fer el querer. Però entenc que encara ara es posi nerviós i que tingui la sensació que molta gent el té com encasillat, poder. Fins i tot perquè al final fas una sèrie com Élite, et perseguirà tota la vida, o no?
12: Sí, menys mal que ell ha aconseguit...
6: Les meves preguntes preferides, les que no desperten cap mena d'energia.
1: Està rebaixant-ho molt el nostre terreny. A mi també em passa que em poso nerviosa, jo sempre. Potser fent el que no surti cada dia, no. Però en altres moments que hem de fer coses una mica diferents, ja de seguida torno a tenir molts nervis.
12: Bueno, perquè si tens una autoexigència molt alta, que seria el teu cas, per exemple, bueno, el de la Julio crec que també, però si no t'ha sortit perfecte, penses, hòstia...
1: Exacte, i et penses...
12: Jo puc fer-ho millor.
1: És el típic també cas de la persona que surt de l'examen pensant, és suspès, i després acaba traient un 8,7.
12: Tal qual. Sí.
6: El meu problema és que jo sempre sortia pensant que havia tret un 10.
12: I què traies, llavors?
6: Bona nota, però un 10, poc, si no era alguna assignatura molt concreta,
12: A mi em passava com tu, l'únic que suspenia llavors. Però jo sortia tranquil de l'examen.
1: Que mono.
12: M'ha anat bé, Dic, però no em digueu res, perquè llavors veia que tothom apuntava diferent. Coses diferents. Era jo que no havia entès ni l'anunciat. Bé, en tot cas, la conversa avança i hi ha un elefant a l'habitació. Un gran elefant que no és altre que el tema de la pròtesi sí o pròtesi no.
1: Ui.
12: Aviam, no és spoiler perquè ja s'ha comentat per tot arreu, però en una de les escenes en Miguel surt totalment despullat i aquesta imatge ha fet que molta gent hagi fotut el crit al cel per les dimensions que gasta el noi
1: a la pel·lícula. I que queda tallat.
12: Que no sabem l'abast de la, de la dimensió.
1: No se sap.
12: No hi ha prou pla per encabir-hi.
1: Però llueix infinit. No es baixa prou.
12: No, llavors la teva imaginació... Sí, exacte. Va baixant i no s'acaba mai, seria. Doncs bé, ahir l'Enard va decidir tacar el tema com s'ha de fer en aquests casos tan delicats, que és de cara i de
1: pressa. Descarat, clar.
14: ¿S'han utilizado prótesis d'algun tipus?
15: No. Espera, no, perdón. Sí que s'han utilizado.
14: Sí, s'han utilizado prótesis d'algun tipus.
15: Llevo muchas prótesis. Sí. ¿Pero qué os creéis? ¿Que las heridas y...? ¿Que las heridas sí, son de verdad? ¿En serio os creéis que las heridas son de verdad?
14: Muy bien jugado.
1: Ell és jugoja per ell.
6: Ell és player.
1: Quanta entremaliadura. Què és aquest nivell de trapelleria, Miguel?
12: Bueno, perquè...
1: Miguel, quiet! Està cofoi. Hòstia, tu.
6: Li hem de demanar perdó per tots els cops que no el vam saber valorar quan sortíem l'Aitana.
1: Tot i que tampoc no el vam mai desvalorar. Bueno, no jo no vaig menysprear mai,
6: tampoc.
1: Per
6: mi sempre va ser un peix bullit.
12: Però és que no el coneixíem prou.
6: Jo crec que no el coneixíem.
1: És que és el...
6: I s'ha fet gran, eh?
1: Exacte, és que ell no es coneixia.
12: Que la gent canviem, eh? Que tu pots passar de peix bullit a vegades a una cosa una mica menys bullita.
1: Passa poc sovint.
12: Sí. O sigui, sí, costa molt. Sí.
6: Però de cop i volta ets un peix al forn amb patates i ceba.
12: Sí. A veure, tot i així, en Miguel, tot i que ho jugués molt al tema de la pròtesi, va explicar que li molesta bastant que es parli d'aquest tema.
15: También me molesta, lo reconozco, me molesta un poco que sea un comentario tan generalizado con el trabajo que hay en la película y lo que hemos hecho, que es como, es un tema, o sea, está ahí, ¿sabes?
14: Hombre, mi vida, ¿cómo no lo va a ser? O sea, vamos a ver. Miguel, en este país la gente pasa mucho hambre. Entonces, espérate, entonces... No, esto cortarlo, ¿eh?
15: Y una polla, es lo mejor dicho. Que no lo corten.
12: Ell estava molt divertit, molt juganer, com dèiem. No queda clar el tema de la pròtesi, però bueno...
6: Queda claríssim que no és cap pròtesi.
1: És el que vindria
6: a ser. Jo crec que ell podria haver demanat una pròtesi als Javis. Ell va decidir que no.
1: I és legítim i ho respectem.
12: Sí, home, no, el que sigui. Bé, a la part final de l'entrevista, que va durar uns 30 minuts ben bons, després d'un gag sobre la crisi de l'habitatge que van fer, l'Enard li va demanar com està vivint ell aquests dies de tantes protestes al carrer.
14: ¿Cómo ves el panorama de todo lo que está pasando ahora mismo?
15: Lo veo jodido, la verdad.
14: ¿Lo ves jodido?
15: Yo desde mi privilegio lo veo jodido. O sea, creo que los jóvenes no se puedan permitir una vivienda a día de hoy... Y que estén las cosas como están, que estemos renunciando a tener, o sea, esos derechos básicos de la vivienda me parece una barbaridad. Tengo muchísimos amigos que trabajan y tienen trabajos muy buenos. Tengo un amigo que es veterinario y aún así no puede permitirse una vivienda. Llevamos mucho tiempo ya como para que estemos aún con esto, pero bueno, un abrazo muy fuerte y un beso para todos los chicos y chicas que hay en Sol ahora mismo.
14: Pues sí, la verdad que sí.
15: Y un abrazo muy fuerte también, que creo que es importante que la gente sepa que desde el privilegio también se puede hablar y decir, oye, yo apoyo esto. Que aunque tú estés en tu casa, que apóyalo, o sea, por favor, que hace falta.
12: Doncs bé, ell mullant-se i opinant des del privilegi, que defensa que també es pot opinar i que segurament s'ha d'opinar també des del privilegi. Bé, amb 6 minuts arribem a les 7 de la tarda.
6: Una minicosa que avui la 10 minuts portava en portada, que és dia de quioscos.
12: Sí.
6: Que...
1: Última hora!
6: Que els pares d'en Miguel Bernardó ja coneixen molt bé la seva xicota, la Zana.
12: Bueno, si
6: una cosa, conèixer els pares, vull dir que ja és una cosa... I que la cosa està més consolidada, vaja.
12: Que bé.
1: Ja estan en aquell punt del pijama de la sèrie. Saps aquell punt?
12: Home, és que m'encanta aquest
1: punt. Les ulleres.
12: Sí, m'encanta aquest
1: punt. A tu segurament no tens cap història, diguéssim, sèrie, perquè ja voldries passar directament en aquest punt. Sí. A l'entremig és el que t'inquieta i mira, dius...
12: Va, ràpid.
1: Ja m'ho estalvio tot.
12: Posa't les ulleres i les calcetes i la suadera i va.
6: És que vaja, és un bèstia. A la fi tornaré a mi.
12: Només l'ànima sap tot el que... Marc Andreu, bona tarda.
16: Bona tarda. Bona tarda, nois.
12: Perdona, perdona, perquè estem aquí amb un altre...
6: També ho has vist, oi?
12: Bueno, és que a mi només m'hi sobra calceta, a tot el que he dit.
16: Prou.
12: La resta funciona. Escolta'm, com està l'ambient aquí a l'Estadi Olímpic? El doncs... concert comença a 8:45.
16: I aquí està entrant molta gent, amb moltes ganes de treure la roba, perquè les coses importants ja sabeu com es fan.
12: Tota la raó.
16: I aquí molta emoció encara. He pogut parlar amb diversos dels assistents. Si voleu, podem escoltar si creieu que s'emocionaran o no.
12: Aviam.
16: Plorarem aquesta nit?
17: Pot ser.
18: Jo no, ella sí.
19: Sí, soc valencià, vinc de València i torno aquesta nit.
16: Què esperes d'aquesta nit?
19: Disfrutar moltíssim i acomiadar-nos d'ells.
16: T'emocionaràs?
19: Sí, espero que sí.
16: Vosaltres el primer concert que aneu d'Oques Grasses i l'últim?
18: Suposem que sí, clar. Al final mai se sap. Sempre tenim l'esperança de que potser esperem que surtin amb ganes i a tope.
16: T'imagines que ens surten amb ganes? Quina excepció, el Josep Montero allà arrossegant els peus.
17: Jo, festa, espero.
18: Té cançons amb lletres molt boniques en les quals molta gent jo crec que es sent identificada.
16: Amb quina us sentiu identificada vosaltres?
17: Temista.
16: Com és?
17: La desordre, tu.
16: Significa alguna cosa per vosaltres dos junts?
18: No especialment, però és una cançó molt bonica.
16: Sou parella?
17: No.
16: Ai, no! Un concert amb moltes sorpreses es diu quines sorpreses voleu que passin?
17: La Julieta, els Tides... No sé, molta gent. Ojalà ho aportin algú.
20: Sí. És Betlana.
18: Jo ara estic molt aficionat a l'Osa i m'encantaria...
20: Ai, sí, a l'Osa seria supermaco, també.
16: Amics de les Arts, us sorprendria?
20: Sí.
16: Amics de les Arts, que no pugin avui a l'escenari, perquè aquesta gent...
20: Som el cuqui, som el cuqui.
21: Si venen Figaflaues a cantar Toca, jo no em casaré, però ho veig bastant improbable.
16: Per què?
22: A mi m'encantaria Stay Homes.
16: Que tornessin només per vos.
21: Tinc la sensació.
18: Aitana.
21: Jo ho veig poc probable.
16: Vosaltres, peus a terra, les cançons que ja sabem, i potser només el Montero sol ja està, no? Una mica d'acústic i a això ens conformem.
21: Què t'he de dir? Amb el que facin no estaré conforme. A gaudir-ho molt...
16: I a plorar molt.
21: Home, sí.
12: Marc Andreu, tu aniràs al concert.
16: Sí,
12: perdoneu que
16: jo sóc
12: Pep Guardiola, aquí. Ara.
6: Sí, o en Josep Montero, de 4 concerts.
12: Acabarà així en Josep Montero.
6: Pobre, és que és molt exigent, el que
4: no hi ha prou gengibre al món per resoldre-ho, no?
12: El veuràs, sí, Marc Andreu?
16: Aquí. Que em quedaré aquí i veurem aquest primer concert a veure quina sorpresa ens esperen.
12: Doncs demà ens expliques. Que vagi molt bé.
16: Explico, adéu.
23: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
24: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
23: I amb productes del territori.
24: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: Vinga, va, comencem!
24: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya. Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima. Em vacuno per la mare. Per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
25: Estem en plena sega, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
26: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
27: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
26: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
28: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
26: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
29: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
26: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
30: Apa, que no s'escoltarà la cua d'Oques Grasses al Tot Costa avui. No? Mentre la gent va entrant.
31: Home,
30: auricular al Tot Costa.
31: La cua?
30: Com? Hi ha cua entrant.
0: Ah, home,
6: no? Ah, segur.
0: Una altra cosa és que...
30: Feu el programa pensant en aquesta gent també avui.
6: Què feu? Sí. Feu una sortideta de la tarda que no surti a Oques Grasses?
1: Que vols venir, Sònia?
6: Ets fan, home, oi? Si m'hi convideu, jo hi hagués anat.
1: Bueno, ets més fan d'Oques o de la Muixca?
6: Doncs he anat a més concerts de la Muixca que d'Oques.
1: Però aquests són els últims, Sònia. Potser hauries de venir amb nosaltres divendres o dissabte?
6: Divendres o dissabte i aneu... Ah, a més dos dies, eh?
12: Sí, saps que tenim una vacant, un lloc disponible.
6: Bé,
1: a veure, parlem.
0: Si falten entrades, la gala que he sentit que hi va cada dia, potser en té alguna.
30: Sí,
0: que...
30: també.
6: Ah, que la Juliana s'ha esborrat, eh?
0: Mare meva.
30: Amb pena ho ha dit, eh? Uau.
12: Amb pena ho ha dit, eh?
2: Tot costa.
0: En el dia del seu comiat de l'Albiceleste, Messi es podria haver passat una hora, dues, tres hores parlant d'ell mateix, però va preferir destacar el grup que han format i l'orgull de representar el seu país. També en això, sobretot en això, marca diferències amb Cristiano Ronaldo.
2: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dimecres, 7 d'octubre de 2026, l'endemà del comiat de Leo Messi de la selecció argentina. Sònia Germà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs això, que Messi ja és història com a internacional. L'argentí s'ha posat per última vegada la samarreta de l'albiceleste en un triomf sobre Benín per 3-0 amb un gol del mateix Messi i dues assistències. Nit molt emotiva a Buenos Aires, amb 85.000 persones omplint l'estadi i vivint els últims minuts del cranc argentí a la Monumental, al Monumental, de seguida el sentirem.
0: S'ha de dir que li contem les dues assistències perquè tenim ganes de fer la història xula, i perquè és Messi, ens estimem i tal, però la segona és un golaç de Nico Paz, que és com l'assistència de Busquets a Messi al Bernabéu.
1: T'havies de posar primmirat també en el dia del comiat de Messi.
0: No, al contrari. M'he quedat fins les tantes, m'he emocionat amb Messi i avui evidentment l'escoltarem i anirem a l'Argentina, veurem com ho han viscut a l'Argentina i saludarem un autèntic pertorbat que ha estat en l'homenatge a Leo Messi.
1: Ben diferent estan sent els últims passos de Cristiano en Portugal. El portuguès va fer ahir nit un comunicat on aclareix que el motiu de tot plegat va ser que no el van fer jugar quan li havien dit que es preparés per aquells famosos 30 minuts i que després havia pactat unes frases amb Jorge Jesús, amb el seleccionador, frases que repassarem, òbviament, perquè eren frases pactades, com que a un jugador de l'altura de Pelé i Maradona no se'l pot fer escalfar sense fer-lo jugar. I que, vaja, que Jorge Jesús no havia complert la seva paraula tampoc en la roda de premsa per segon cop, i dit això, que accepta la sanció per haver deixat la concentració i no es dona per retirat.
0: Bé, evidentment comentarem aquest comunicat que, a part de tenir un guió discutiblíssim, tria un mal dia en el dia de Messi sortir amb aquest siri trencat. Doncs home, Cristiano, tenies setmanes per fer-ho, vaja.
1: Bé, ho podíem imaginar, però no té una gran capacitat de síntesi, Cristiano.
0: No t'ha agradat haver de resumir comunicat.
1: És que és un pel extens.
0: Després el resumim.
1: Qui sí que retira és Pedro, que als 39 anys, Pedrito, l'exjugador del Barça, anuncia a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou. L'acte de comiat oficial serà divendres al migdia a l'auditori de l'estadi. Pedro no tenia equip des que va marxar de la Lazio aquest estiu, el 30 de juny.
0: I que, en tot cas, ha culminat una carrera espaterrant, primer la que va fer amb el Barça i després jugant a un munt d'equips d'elit, d'Anglaterra, d'Itàlia. Vaja, una carrera acollonant, si em permeteu l'expressió, per un futbolista que el va rescatar d'anar a vés a saber on Pep Guardiola en el seu dia.
1: Pedro, que en principi no s'hi repensarà. Qui s'ho ha repensat és David Silva.
0: Això és fatal.
1: Torna al futbol professional, és cert, ara ho veureu. 3 anys després de la seva retirada a la Real Societat, ho fa als 40 anys pel Suprem Sha Tin de la Lliga de Hong Kong. Vaja, devia tenir el cuc i si de pas et paguen, doncs
0: jo ho veig al revés. Llevat que tinguis un problema de pasta monstruós, que aquestes coses passen, a mi em sembla incomprensible.
1: Potser volia veure l'experiència de viure a Hong Kong, què tal?
0: Sí, segur.
1: I avui tenim bones notícies pel que fa a Patri, la jugadora capitana del Barça, perquè al podcast Fem Futbol us expliquem que la previsió del club és tancar la renovació abans de final d'any. Les últimes setmanes club i jugadora han acostat posicions i tot i que encara no hi ha acord, ara mateix es veu força factible. Al Fem Futbol us expliquem què valora Patri i parlem també dels noms propis d'aquest clàssic de diumenge de Pina, de Sydney i de Fanastan, entre d'altres.
0: Ja ho dèieu l'altre dia amb aquella resposta preclàssic de que intuïeu havia virat, que havia canviat alguna cosa, doncs és evident que sí, i sembla que aviat tindrem bones notícies.
1: Per cert, que s'ha fixat la vaga general per la vivenda l'11 de novembre, dia en què al Camp Nou hi ha previst el Barça-Arsenal de Champions femenina. A 6:45, a més, la manifestació serà a les 7. De moment, el Barça ens diu que el partit es manté en dia i hora fixat, tot just ho han sabut avui, però veurem què passa en aquest mes mal comptat que queda d'aquí al partit i d'aquí a la vaga.
0: Veurem.
1: En clau internacional, encara un apunt més de futbol, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. Per cert, que ahir ens preguntàvem si Carvajal podria jugar contra el Barça. Doncs el fitxatge pel Getafe s'està complicant.
0: Ara faré un am. Jo no em perdria el boig de la castellana de demà perquè surten els temes per les orelles. Mbappé i la bicicleta, Carvajal, que no sabem si anirà al Getafe.
1: I jo al David també li preguntaria per Cristiano, a veure què em pensa que també... el cas és que Ángel Torres, el president del Getafe, va dient coses diferents cada 3 hores. Per tant, ara mateix, l'últim que ha dit és que no es farà. Però tampoc no ens podem fiar, perquè ahir va dir que passava la revisió mèdica i després va dir que era broma. No queda molt clar a què juga Ángel Torres.
0: El que expliquen gent més seriosa, és a dir, periodistes que cobreixen la informació del Getafe, és que s'estan trobant amb la doctrina Alves. Carvajal guanyava un dinar al Madrid i la Lliga no es creu o no vol computar que ara guanyi moltíssims menys diners al Getafe i, per tant, el Getafe, a priori, no el podrà inscriure a mi. La veritat és que veure Carvajal al Getafe, no dissabte, però m'hauria fet gràcia.
1: Doncs veurem què és el que acaba passant, però es fa pinta que no podrà ser. En bàsquet, el Manresa, la segona jornada de l'Eurocup, el conjunt Manresa va perdre la primera amb el PAOK i avui rep l'Ulm Alemanya, 8:45 del vespre, partit que podreu veure per Esport 3.
0: Avui també tindrem cinquè quart la nostra secció de bàsquet amb aquest partit en joc, amb les ressaques positives del Girona i de la penya que van guanyar ahir. També comentarem les males sensacions que ens va traslladar Balcerowski sobre l'inici de Lliga de temporada del Barça i també hem de comentar aquest no, que ja us explicàvem ahir, de l'Eurolliga a l'oferta de compra de l'NBA.
1: I a la Champions de Waterpolo, avui debuta l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, 8:45 davant el Novi de Sèrbia. Encara un parell de punts més. Al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola s'ha classificat matemàticament per semifinals, després de golejar aquesta matinada l'Argentina per 7-1, doblet de gols de la mataronina Aina Florenza i Victòria Porta, amb qui vam parlar dilluns, ha fet el 7è gol de l'equip espanyol.
0: Encara els queda un partit de fase regular, però
1: ja classificades per semifinals. I les semifinals, que per cert són divendres. I en últim apunt de motor, a MotoGP canvia el format de competició de cara al 2027, bàsicament dels entrenaments dels Gran Premis. La novetat és que hi haurà dues classificacions diferents. Bàsicament que la sessió oficial d'entrenaments tindrà un tall previ a la Q i només els 12 millors disputaran la Q2, que decidiran les primeres 4 fileres per la cursa de diumenge.
0: Haureu comprovat que Sonia Gelmà ha ignorat el fet de la nit d'ahir, que és que Don Luis va fer jugar Lamine 78 minuts i no 68.
1: Sí, però això ja t'ho he deixat a tu.
0: Ell ens havia promès. Després en parlarem.
1: Hem superat els 270 minuts i això ha estat dramàtic, com bé saps.
0: Correrem el risc que la Laia Tudela ens faci el recompte de minuts dels internacionals del Barça en aquesta aturada i, evidentment, parlarem de Lamine i també de Joan Garcia, que avui ha tornat a entrenar-se amb el grup.
1: 4-4 ha fet la selecció espanyola, ha guanyat els 4 partits que ha jugat.
0: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència. Avui és més un joc.
1: Sí, estem juganers aquesta setmana. Fa uns dies us preguntàvem per Rafinha. Ja s'acaba això. Doncs ara que Messi ha deixat la selecció argentina i que Pedro es retira... Avui juguem a triar una davantera del Barça. És una pregunta que està bé. Jo estic bastant orgullosa de la pregunta d'avui.
0: És bastant cafetés,
1: Sí. Bé, juguem a triar una davantera del Barça entre aquestes quatre. Messi Eto'o, Pedro Messi Villa, Messi Suárez Neymar o Lamine Rafinha Gordon, que és l'actual i l'hem de posar. Les altres tres, com heu pogut comprovar, hi ha Pedro que es retira i hi ha Messi en totes, ara que aprofitem que deixa la selecció argentina. Però vaja, d'aquestes quatre, quedeu-vos amb una. Potser us podeu quedar amb la d'ara perquè no heu vist les altres tres, o us agrada més la d'ara que qualsevol de les altres tres.
0: Per especificar, la davantera del triplet de 2009, la davantera de la final de Wembley el 2011, la davantera del triplet de 2015 i la davantera actual, que esperem que també faci un triplet, fins i tot amb un Lliga Champions també ens hi conformaria.
1: La Sònia ens dirà com va, però jo pensava que estaria més equilibrat del que està, i ho deixo aquí. Després ens diu
0: no
1: quina és la que està guanyant.
0: No, spoiler alert. Des d'ara i fins als 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia del Ferran Correas. Hola, Ferran, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Tot bé?
3: Tot bé.
0: Amb la companyia de Laia Bonals. Hola, Laia, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I amb la companyia, tot i cap als pèls, de Gerard...
5: Dins.
6: Bona tarda.
0: It's in the hole! De Gerard Tautet. Hola, Gerard, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Avui m'han donat records per tu.
6: A veure.
0: I un excompany teu diria que el Barça C, Raúl Sánchez.
6: I tant. Ostres, doncs, fa molts anys que no el veig.
0: Doncs, ell també. I m'ha donat molts records
6: doncs,
0: per tu.
6: Escolta, i li torno a l'abraçada.
0: Un dia no. Després t'explicaré en quina circumstància me l'he trobat, però a mi també m'ha fet molta...
6: Sí,
0: molta...
6: no es pot fer públic la circumstància.
0: No, jo que no. No, però ha estat supercontent de saber que,
6: sí, sí,
0: que et coneixia. Dic, mira, aquesta tarda el veuré. Doncs, saluda'l de part meva.
6: Sí, doncs un gran company.
0: Doncs queden traslladats els records del Raúl. Ara sí. Arrenquem amb Messi.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: comença un dia nou.
1: Sort de tu, cantant els Oques Grasses, que avui comencen el seu tour de comiat al Palau Sant Jordi. Avui, sí, si el temps ho acaba permetent, que sembla que sí. Sort d'haver vist Messi, que encara el continuarem veient amb l'Inter Miami, però ahir d'aquesta manera tan emotiva va posar fi a la seva carrera com a internacional argentí amb un discurs llarguíssim, jo diria que ben bé 10 minuts de discurs, i encara, com us deia a l'inici, a mi em va cridar l'atenció que gairebé l'única referència individual va ser el record obligat, evident, pel seu pare. Tota la resta, el grup humà, l'orgull d'haver representat aquesta selecció, com ho trobarà a faltar. Vaja, el que hem estat comentant en els últims dies. Messi és el millor de la història i mai li hem sentit dir ni tan sols que era el millor del món. Molt ràpid, que haig d'anar cap a l'Argentina. Us heu quedat? Bonals, Autet, Correas?
2: Jo sencer no, però una estona.
3: No, jo no, jo ho he vist al matí.
4: Igual, al matí.
1: Molt bé. Per tant, el malalt sóc jo.
3: No, en aquest cas. No, jo tinc una petita crítica aquí. Jo diré i m'explicaré quan ell deixa el futbol. Quan plega.
4: Clar.
3: Plega de la selecció argentina. D'acord, un homenatge a la selecció argentina. Però jo quan es retiri ell...
1: La crítica quina és? No?

0: veu és la, el patrocinador que m'imagino...
1: Una asseguradora.
0: Clar, fins i tot
1: una asseguradora.
0: Fins i tot el mateix sí. Messi ha fet una cara una mica... Home, sí. De veritat, que sí, ho hem de fer sí, així, sí, això.
2: Sancor Seguros. Home, ells estaran encantats de la vida. No sé si és bona publicitat.
0: O no.
2: Mira,
1: no, no, porque te digo, la verdad, está recibiendo muchas críticas. Home, muchas críticas, quedó muy, muy expuesto, sobre todo... A ver, es una decisión comercial de la AFA, pero la realidad... A ver, yo les digo en general que, cuál es mi apreciación. Que este partido se debió hacer más adelante con el estadio en otras condiciones. No estaba la pantalla principal de River, que le quitaba mucho, porque en la pantalla principal siempre aparecen, bueno, la imagen de los jugadores en el momento de las alineaciones, reproducciones de momento de partido. Después... me hubiese gustado que lo hicieran participar a Leo de su propio homenaje y preguntarle qué es lo que realmente él quería, ¿no? O sea,
2: no,
1: hiciera el momento
2: no crea
1: para
2: res,
1: hacerlo.
2: Pero él no crea res.
1: Nada. Él le dijo a él, hay un contexto particular de la AFA, que son el avance de las investigaciones contra el presidente de la AFA por lavado de dinero, y yo creo que están tratando de ganar tiempo con diferentes situaciones, y bueno, y esta era una de ellas, ¿no? Pero bueno, por otro lado va el homenaje de toda la Argentina. Vos ayer te tomás el subte en la Argentina y cada estación de subte tenía el gracias Leo, había carteles por toda la ciudad. La gente por toda la ciudad iba a trabajar con la camiseta de... Los chicos iban al colegio con la camiseta de Leo. Toda la Argentina movilizada, más allá de que hubo 90.000 espectadores allá en el estadio rindiéndole tributo a Leo... estaba toda la Argentina movilizada y era muy emocionante hacer salir a la calle y que todo el mundo, o sea, vos ibas a cualquier negocio y los que te atendían en el negocio tenían la camiseta de Leo. Uh-huh. Que es un poco lo que significa para los argentinos, ¿no? O sea, que es un Leo de todos, es un Leo que es parte de nuestra vida. Nuestra vida se explica también por Lionel Messi. Fuimos más felices y somos mejores por Lionel Messi. Y eso es lo que también quiso mostrar la Argentina ayer.
2: És un final perfecte per un conte de fades. Però, clar, suposo que a l'Argentina ningú no recorda, perquè la trajectòria de Messi a l'Argentina és molt llarga, però en realitat els anys bons on ja no hi ha hagut crítica, on l'aficionat argentí s'ha rendit a Messi, és a partir del 2021. Això ja no ho recorda ningú, no, sí. Diríem, a l'Argentina?
1: Sí,
2: aquelles crítiques
1: sí.
2: Dels primers anys?
1: No, jo te diria que... La realidad es que incluso los comunicadores que fueron de alguna manera los autores de muchas de esas críticas por momentos muy despiadadas están prácticamente fuera del sistema tradicional de medios hoy. O sea, y la realidad es que es antipopular hoy cuestionar a Messi. Te diría desde la Copa América 2024 y te diría desde el principio, antes de que ganaran la Copa América, porque el principio del ciclo de Lionel Scaloni, que fue bastante caótico porque entró como interino y en realidad se queda porque empieza a ganar y con el respaldo de César Menotti, que entra en la con una figura de manager de selecciones argentinas, que es la persona que hace que Lionel Scaloni tenga su primer contrato hasta el Mundial de Qatar, era un proceso de reconstrucción. Entonces, ese proceso de reconstrucción hizo que la selección argentina, que el hincha argentino bajara de alguna manera sus pretensiones. Entonces, la primer Copa América que hacen es la 2019, ya con Maradona fallecido. Y claro, el homenaje de Messi a Maradona en Camp Nou, cuando muestra la camiseta de Newell's. Sí. Eso fue el primer, te diría, primer gesto que produjo el enamoramiento del hincha argentino, ¿no? El hincha en general, digamos, que empezó a callar críticas. Y después hace una jugada igual a Maradona en el inicio de Copa América 2019, creo que contra Chile, un gol igual a uno de los más recordados de Diego, y toda esa Copa América la gente lo tomó como que Leo le estaba rindiendo tributo a Diego, y fue como si esa situación propiciara en parte lo que vino después, acompañado por supuesto de un grupo excepcional de cuerpo técnico, de un grupo de jugadores excepcional que fueron parte de la renovación de selección argentina. Y como decía ayer Leo, estos chicos me hicieron campeones del mundo.
0: Doncs així s'ha viscut a l'Argentina aquest adeu de Messi a l'Albiceleste, i d'aquesta manera tan, tan emocionada ens ho ha explicat la nostra Vero Brunati. Leo Brunati pels amics. Vero, una abraçada.
1: Un abraço gran.
0: Gràcies.
1: Doncs ja, a tots, xau,
0: xau. Ja ho veieu. Vaja, estan encantats, i és que, com deia la Sònia, és que és el final a un conte de fades, tot i que, mira, justament amb la Vero, servidor de vostès, va cobrir la Copa Amèrica del 2011, que es feia a Argentina i que va ser un fracàs absolut de l'Argentina, que crec que no van passar ni de la primera fase, i Messi ja era el millor del món, parlo de 2011, just després de Wembley. I, amb perdó, les hòsties a Messi
2: eren descomunals. Sí, perquè aleshores la crítica allà era que només jugava bé el Barça.
0: Correcte, sí, sí, exacte.
3: Pecho frío.
4: Exacte,
0: pecho frío. Pecho frío, català...
2: Com ens... L'Andrea Ors ens deia ahir Europibes, els coneixen els futbolistes, no?, que es formen a Europa, malgrat que després vagin a jugar a Argentina. I era una mica el que el consideraven, perquè ell havia crescut a la Masia i, per tant, no el tenien com un dels seus. No?
3: A mi, del que ha explicat la Vero... Em crida l'atenció una cosa, que no sé si és el sentiment de la Vero només o ja és sentiment de molts argentins. Ha dit el mejor de la història. Quan pels argentins,
4: ja,
3: el mejor de la història,
2: era Maradona.
0: Perquè costa molt.
3: Perquè és Maradona. Llavors, no sé si això ja ha canviat.
2: Jo crec que ja fa temps que... Crec que el Mundial de Qatar va fer
0: superar. Els costa molt perquè Messi és una figura que se circumscriu al futbol. I Maradona va ser més que un futbolista, i això costa de...
3: Sí, però va ser més per un futbolista també per... coses dolentes, eh?
0: No? Sí, però el que ha quedat de Maradona amb el temps no és que tingués problemes amb les drogues, etcètera, etcètera, sinó que a la seva manera era un revolucionari, i això ultrapassa la figura del futbolista. L'Autet es nega a parlar d'aquest homenatge.
2: L'Autet, el que diu és ja ho farem al programa quan toqui d'aquí dos anys.
4: Una altra cosa és que vagi tard i vulgui ara...
0: L'Autet es nega
5: Òbviament m'agrada molt veure qualsevol reconeixement que se li faci a Messi. Crec que qualsevol reconeixement serà poc per la figura que al final ha significat Messi pel Barça, pel futbol, per l'Argentina. Sí que veure l'homenatge d'ahir, estic una miqueta amb l'Autet, de dir ara sí, no? Vull dir, ara sí. El 2020, abans del 21 ens semblava molt dolent Messi i no li veiem futbolísticament tot el que tenia, i ara sí que ho veiem i li fem tot això. Però bueno, crec que també més que per Argentina, que òbviament endavant, és per Leo, perquè ell necessitava aquest tancament després de la mort del seu pare, després d'un Mundial que va ser molt dur per ell. Per tant, si és la manera en què ell ho ha volgut fer, el tempo que ho ha volgut fer, per sort, crec que per una vegada se li ha respectat al jugador els tempos que ell ha volgut, per tant, tot el que li passi a Messi serà bo.
0: Sí, sí, ell potser no ha participat de l'organització, però és evident que ho ha gaudit. S'ha fet... No sé si s'ha fet a la seva manera, però s'ho ha fet seu, ha dit el que volia dir.
5: I quan ell ha volgut, que ha posat el punt final quan ell realment volia.
0: La Vero Brunati, hem conegut el vessant periodístic, el vessant argentí. Ara, i em permetrà que ho digui així, mirarem aquest homenatge de Messi des del punt de vista d'un pertorbat. És un aficionat del Barça, és de Berga, i se n'ha anat a Buenos Aires a veure l'homenatge de Messi. Marc Corominas, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
0: Si m'ho permets, no ens coneixem, però m'ho permets, això de pertorbat, eh?
6: Sí, una mica boig estic, una mica boig estic. El que he fet és una bogeria total, però s'ho mereixia, l'ocasió s'ho mereixia.
0: I què has fet? Explica-m'ho.
6: Bueno, pues, venir aquí a la despedida del Messi de forma una mica boja amb la meva dona i a despedir el millor jugador de tots els temps i, bueno, i una persona que és molt important per mi, pel barcelonisme, pels catalans i pel món del futbol. I bueno, res, es va donar l'oportunitat i vam venir. Però bueno, una bogeria. L'any passat havíem d'anar a la finalíssima a veure el Messi, tenia la meva dona i els meus fills em van regalar l'entrada per anar-hi, es va anul·lar, no vam poder anar, volíem anar al Mundial, però els preus estaven desorbitats, no vam poder anar, i quan van dir que feien el partit de despedida, doncs de seguida vam dir, ostres, seria brutal anar-hi, però és una autèntica bogeria. Llavors vam intentar aconseguir entrades i bueno, va ser una bogeria, era impossible, impossible. I casualitats de la vida, bueno, el meu fill juga a futbol, juga amb un nen que el seu pare és argentí, que té un germà que viu a Buenos Aires, que no sé què, vam dir, ostres, si es donés la possibilitat, si es donés la possibilitat... I dijous passat al migdia, quan ja era impossible venir, que ja havíem descartat totalment venir, vaig rebre un missatge i, hòstia, hi ha la possibilitat de tenir dues entrades. I aquí comença la bogeria.
2: És a dir, tu vas decidir que ahir series a Buenos Aires la setmana passada.
6: Dijous passat.
2: Dijous passat.
6: Dijous passat al migdia rebo un missatge on em diuen hi ha possibilitat. Ostres, amb la meva dona dic, mira, hi ha aquesta possibilitat, dic, no sé, és bastant fiable que pugui ser, comencem a parlar amb les nostres feines, amb els nostres jefes a la tarda, ostres, veus que hi ha la possibilitat, bueno, ens diuen, bueno, cap problema, ja sabem que estàs molt loco pel Messi, i durant la tarda del dijous vespres vam començar a tenir missatges de que si això era fiable, si no era fiable, i, ostres, a veure si muntem un viatge, ens anem a Buenos Aires i després no podem entrar, no? Perquè al final l'únic objectiu era venir a veure el partit del Messi.
0: I a
6: les 11 de la nit... Digues.
0: No, perdona, acabes, que t'anava a preguntar si ha valgut la pena, però per com ho expliques ja veig que sí.
6: Ha sigut increïble. Però bueno, a les 11 de la nit d'aquell dia es va donar la possibilitat... Diuen, sí, hi ha les entrades. Quan estàvem dient, ostres, però el preu, no sé què... Ostres, només ens en queden 5. Hòstia, però sí. I a les 2 de la matinada del dijous i el divendres agafàvem els vols. I vam dir, home, ja que anem a Argentina, que ens costa una pasta anar-hi, aprofitem i ens estem uns quants dies més, no? I al final, doncs res, ens estarem uns dies més per aquí. I, bueno, l'experiència s'ho va valdre el prepartit, el partit, el postpartit. Va ser una autèntica bogeria, una autèntica animalada.
0: Has dit abans que el Mundial era amb preus prohibitius... Entenc que no anirem a aquells nivells, però vaja, que la bogeria no t'ha sortit barata,
6: No, la bogeria no m'ha sortit barata, però no per l'entrada, precisament, sinó per el vol i tot plegat, però l'entrada, sí que hem pagat, però diria que és més barata que les entrades per anar a veure el Barça a Getafe.
0: M'ha dit l'Isaac Vilalta, que és amic del Marc de Berga, que heu anat a alguna final del Barça junts. Tu ets més del Barça o més de Messi?
6: Home, hòstia, el Barça el porto a la sang, però, hòstia, aquesta pregunta és delicada, eh? El que passa que, evidentment, que sóc més del Barça que del Messi, perquè sense el Barça no seria del Messi, no? El Barça sóc des de petit, gràcies al meu pare, és un sentiment enorme, i el Messi també és un sentiment, eh? O sigui, al final la gent em diu, hòstia, però tio, sóc superirracional, per què ets del Barça, per què te'n vas fas el que sigui per anar a veure el Barça, no? I avui, doncs, aquesta bogeria, els meus amics estan flipant, no? Però estàs boig, tio. Sí, però és inexplicable, no? És un sentiment que es porta dintre, que no saps explicar ben bé, i que, bueno, el futbol és un sentiment, el Barça és un sentiment, i el Messi, per mi... és un sentiment enorme, no? Els cops que ens ha fet aixecar de la cadira, abraçar-nos, moments de felicitat, tot el que li devem al Messi és només donar-li les gràcies per haver-lo viscut, per haver viscut el seu temps. I els meus fills, mira, han viscut el final, no? Però encara l'han viscut una mica, però nosaltres som uns autèntics privilegiats d'haver pogut viure la seva època.
2: Doncs res, Marc, ara ja començar a estalviar de cara al comiat de l'Inter Miami, que n'hi haurà un altre, t'imagino.
3: Exacte.
2: No, Marc?
6: Ja el comiat, perdó.
2: El comiat de l'Inter Miami, vull dir, hi haurà un dia en què retirarà del futbol. Aquell dia també hi voldrà ser.
6: El que voldria ser és una despedida al Camp Nou, com es mereix, i com ja hauria d'haver sigut. Perquè ahir penseu que, més que els argentins, tampoc no deien, hòstia, esteu bojos, no? Perquè ells han fet coses molt boges per anar a veure l'Argentina, no? El que ens deien molts és dir, hòstia, i com és que no els heu fet una despedida, no?, al Camp del Barça? I, bueno, tots sabem una mica la situació que hi ha, però, hòstia...
0: La resposta seria molt llarga, no?
6: Sí, no, és complicat explicar, però, hòstia, el Messi hauria de tenir una estàtua allà al Camp del Barça. No fa falta demanar-li si vol una estàtua o no, no? Ja l'hauria de tenir. No cal que li demanem. Li posem i ja està. I la despedida, no sé com ho hem de fer, si fer firmes entre tots els barcelonistes, però, hòstia, hauria de tenir un homenatge, perquè ahir va ser al·lucinant. La gent plorant, hòstia, per anar a veure el Messi, i si haguessin, el que deia l'Escaloni, no? Haguessin fet 5 monumentals, els haguessin omplert els 5, no?
0: Tu també vas plorar?
6: Sí, també em vaig emocionar, també em van caure les llàgrimes.
0: Caram.
6: Soc de llàgrima fàcil pel Barça i pel Messi, eh? No per altres coses, però hòstia, és el que deia abans, és un sentiment i això, pues, no sé, no s'explica, és com ho deia, no hi ha paraules per explicar el que vam viure.
0: Doncs el Marc Coromines, un berguedà a Buenos Aires, l'he presentat com un pertorbat, però ja veieu que és un afortunat. Està feliç de la vida d'haver estat ahir al Monumental de Buenos Aires. Marc, gràcies i felicitats.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Visca el Messi, visca el Barça.

0: Ara de seguida Cristiano Ronaldo, però sempre, sempre ens ve de gust escoltar el muchacho, sobretot estaria bé que hi posi el Salmurri, que és el gran intèrpret de la redacció de...
1: Segur que ho està sentint a casa, encara que faci festa, avui el Salmurri estarà sentint el Tot Costa com cada vegada que...
0: Jo el recordo al metro de Qatar cridant com si fos de la barra del tabló.
1: Tu hi vas ser una setmana a Qatar, imagina't un mes amb aquesta cançó i amb el Salmurri cantant-la cada mitja hora.
0: Vinga.
2: Costa i jo vam ser a... Rio de Janeiro, al Mundial de Brasil, i vam haver de suportar l'altra cançó, també.
1: La de l'anterior.
0: Decime que se siente.
2: Haig de dir
0: que a mi aquella em feia gràcia. Perquè els brasilers...
1: No, a mi aquesta em feia gràcia i em fa gràcia encara.
0: Fins a la cinquena vegada, no?
1: Exacte. No, fins l'últim dia de Mundial, que ja se'm va fer una mica excessiu. Però sí.
0: Molt bé, doncs si ningú hi té...
3: Com ho explicava el Marc, per això? Perquè tal com ho estava explicant, veia que era realment un sentiment que passa a qualsevol...
0: Has vist clar que t'havies d'haver quedat allà a veure'l.
2: No, això que explicava el Marc i la Vero, i jo és com m'havia imaginat la Déu de Messi. Jo la Déu de Messi al Camp Nou me l'havia imaginat sempre amb un últim partit i anem al futbol, com a mínim al futbol d'elit, amb la gent plorant, amb gent llançant-se per la tercera graderia perquè allò el món s'acabava.
1: Però Ferran, encara som a temps, eh?
0: Sí, però s'ha refredat molt la cosa.
2: No serà el mateix. Ja,
0: jo percebo que molts culers ja han passat pàgina i no...
1: Sí, però han passat pàgines, però el dia que facis l'homenatge, evidentment, estarà ple el Camp Nou, no en tinc cap dubte.
0: 104.000 tios amb ganes d'anar a plorar per Messi, encara els trobarem, però que jo tinc la sensació que el que era una figura unànime...
2: No, potser continua sent unànime, però no és el mateix el moment que plega, que ara.
4: I que, segur, ja no serà el primer comiat.
2: Tot i que és cert que jo un dels partits més emotius que recordo del Camp Nou és l'homenatge al Dream Team.
1: I va ser més temps.
0: Bueno, solo Dios sabe lo que ha costado llegar hasta aquí.
1: Quin any va ser, us recordeu?
5: Dos.
1: 98? No, estem tirant molt llarg.
0: No, és que ara diré una cosa inexacta. Ara ho busquem, però és que hem de parlar de Cristiano Ronaldo.

0: El 99 va ser el partit d'homenatge al Dream Team, que podríem dir que va quedar dissolt el 94, encara va aguantar un parell d'anys.
1: Sí, gairebé l'any del centenari.
0: Sí, sí, sí, sí. 10 de març del 99.
1: Bona elecció, Salvador Sobral, amic de...
0: Sí, per parlar de Cristiano, va.
1: Sí, cantant portuguès, guanyador de l'Eurovisió i que resideix a Barcelona.
2: Molt amic de Quica.
1: Perdó?
2: I molt amic de Quica Nazaret.
1: I de Xavi Campos.
0: I que, exacte, no va dir que juga aquella aplicació de futbol que no sé ara com es diu. Celebric.
1: No hi arribo.
0: El Xavi sí ho està sentint.
1: Va, Cristian.
0: Ens ho dirà, va. En un comunicat llarguíssim, perquè us feu una idea, l'ha resumit, no l'ha resumit, l'ha penjat al seu Instagram i ocupa 10 captures de pantalla, el comunicat.
1: Està bé.
0: Un comunicat que, per ser, té 16 milions de m'agrades en la seva publicació, 525.000 respostes i 562.000 republicacions. És a dir, que ha generat interès aquest comunicat. Diu aquí Cristiano que va acceptar continuar la selecció després que la Federació Portuguesa li ho demanés, que va donar suport al nomenament de Jorge Jesus com a seleccionador, deixa clar que ell...
1: L'he posat jo.
0: Ell, exacte, l'ha avalat. Que li van dir que jugaria el primer i el quart partit d'aquesta aturada i li van oferir no viatjar a Noruega i Dinamarca, però que això ho va rebutjar perquè no era un bon exemple com a capità. Que abans del partit contra Noruega, una vegada viatjat, el mateix dia el seleccionador li diu que s'hi pot jugar uns 30 minuts. Cristiano aquell dia escalfa durant bona part del partit i finalment no juga. I aquí considera que Jorge Jesus falta a la seva paraula. Primer cop. Dos dies després es reuneix amb Jorge Jesus per intentar resoldre el conflicte amb una persona més de la Federació Portuguesa i, segons Cristiano, acorden que el seleccionador explicaria públicament la veritat sobre l'acord de minuts i reconeixeria l'error de fer-lo escalfar sense fer-lo jugar. Es redacta un document amb una sèrie de punts que Cristiano valida i aquest és el document. Us he resumit els punts més importants.
3: Les notes que vaig validar eren les següents. Vaig ser jo mateix, sense ningú més, qui va proposar a Cristiano un pla per aquesta temporada esportiva a la selecció. Va ser una conversa llarga i molt bona. Sé fins a quin punt viu i estima la selecció i el pes que té al món. Encara més, el pes i la influència positiva que ha tingut aquí durant 24 anys consecutius. Cristiano mai no va qüestionar les meves decisions. Va ser exemplar, lleial i professional. Em vaig equivocar fent escalfar algú de la dimensió de Pelé o Maradona per després no fer-lo jugar. Si pogués tornar enrere, no ho faria. Per tancar l'assumpte, vull Cristiano a la selecció. I no és que el vulgui poc, el vull molt. Per sort, ell també creu en mi. Va confiar en mi a l'Al Nasser i també aquí. Pel que fa al fet de no haver saludat els aficionats, ja n'hem parlat. Qui ha disputat més de 230 partits amb la selecció no necessita que jo li doni lliçons d'amor a Portugal. Va ser un moment de frustració que no es borra res. És el jugador que signa més autògrafs, que es fa més selfies i que mostra més afecte als aficionats. No inventem problemes on no n'hi ha. Quan no estem contents, reaccionem. No va ser res més que això.
1: És a dir, Cristiano pretenia a Jorge Jesús. Lea. Lea la que
0: però no sé si heu parat bé atenció en els punts.
1: Hi ha unes quantes barbaritats.
0: Cristiano no té un assessor que l'estimi, com deia avui Marcos García, i que li digui, això et deixa pitjor, més malament que bé, que més bé.
4: Sí, en tot cas... Com un dictat, no? Sí.
0: Però que, a més, que tu has demanat que diguin de tu que tu, un jugador de l'altura de Pelé Maradona, no pots escalfar si no has de jugar.
1: En aquest punt haig de dir que ell té un problema de pèrdua absoluta de contacte amb la realitat, però que Jorge Jesús, suposadament, li accepta sortir a una roda de premsa a dir això. Després no ho compleix.
0: Després però... no ho compleix, sí. Exacte. És que és difícil
1: d'acceptar. Ja, però que vull dir que la part en què li pots donar la raó a Cristiano Ronaldo és hem quedat en una cosa estrafolària, però hem quedat en això. És a dir, clar. Si després tu... tornes a tocar de peus a terra i et negues a comparar-lo amb Pelé i Maradona, doncs...
4: Jorge Jesús devia dir...
1: Sí, home.
4: Aquest
1: sí que té amics. Quan els va passar la redacció va dir no pots sortir.
0: Que ell mateix demani, proposi o validi que es digui és el jugador que signa més autògrafs i que es fa més selfies amb els aficionats.
1: Sensacional.
0: Bé, Doncs aquí, evidentment, Jordi Jesús, ja ho vau sentir, no va dir res de tot això, i aquí considera Cristiano que Jordi Jesús falta per segona vegada el que havien pactat, afirma que l'actitud pública de Jordi Jesús va ser molt diferent del que havia mostrat en privat, i acaba així, més o menys, el seu comunicat.
3: Era la segona vegada que faltava a la seva paraula. Vaig decidir marxar de la concentració sense esperar que tornés a incomplir-la. La conseqüència del meu acte ha de ser avaluada i sancionada per la Federació Portuguesa. Considero que la sanció no ha de tenir cap atenuant. No sóc un jugador qualsevol, sóc el capità de l'equip, i això és un agreujant. Ja he demanat disculpes, però sé que les accions han de tenir conseqüències. A propòsit d'això, he sentit parlar molt de partits de comiat, que he de tenir un comiat digne, i que la Federació em vol donar aquesta oportunitat. Puc prometre als meus aficionats, i naturalment, especialment a tots els portuguesos, que disputarem un o diversos partits de comiat. Però quan penso en la selecció, en el que realment penso és en competir. Per tant, si estic bé físicament i jugant amb el meu equip, espero que marcant gols, un cop complerta la sanció que m'imposin, estaré a disposició, com sempre ho he estat fins avui, per competir i guanyar amb la nostra selecció.
1: Em fa una mica de pena. Avui, i ho hem plantejat així, el que toca és enfotre-se'n d'una persona que l'està menjant l'ego, però a mi em fa una mica de pena que un jugador de la seva dimensió pugui acabar passant a la història com el tio que demanava fora de joc quan un company seu feia gol, o un tio que va demanar que el mantegessin els companys de la selecció i no li van fotre ni cas. Per cert, cap jugador, òbviament, de la selecció portuguesa actual no ha mogut ni una pestanya en suport de Cristiano Ronaldo, i a mi això em sembla bastant significatiu.
0: És que crec que al Mundial ja va quedar clar, sí, sí, que els companys no estaven en Cristiano.
1: Hi ha unes declaracions al Mundial de
0: Neves,
1: de João Neves, que ja ha de rectificar, però ja l'havia fotut, i ara, després de l'espantada, n'hi ha unes de Vitinha, que ve a dir el que està fent Jordi Jesús és correcte, que deixen bastant clar. Per...
4: Jo estic d'acord amb tu amb el que dius, perquè és un animal competitiu extrem.
1: Va, no es pot discutir.
4: O sigui, és un...
1: No es pot discutir que estem parlant d'un dels millors jugadors de la història. Llavors, a mi em sap greu que acabi convertit en un guinyol. A mi... I no, mira que no em cau bé, però...
4: No el situo a Pelé i Maradona, com diu el comunicat. Exacte, però sí que és un autèntic fora de sèrie. Però que se'l mengi la realitat d'aquesta manera i ell mateix no sigui capaç de veure més enllà de lo que li passa a prop, doncs sap greu. Sap greu, sí, sí.
5: Va, és que és un final... Les casualitats o no fan sí. que es produeixi aquest comunicat i tot el que ha passat justament quan Messi se'n va a la selecció. Però és que tenint en compte la competició que han mantingut els dos durant tants anys,
4: sí, sí,
5: aquí veus que no hi ha comparació.
4: S'han retroalimentat, que sí?
5: Sí, sí, però, sí, tots dos. Però l'altre és molt millor.
4: Sí, sí, sí. Però Messi els dos s'han fet
5: molt
4: la millor
5: com a
4: versió.
5: Futbolista, sí, sí. Com a esportista,
4: sí, sí,
5: com tot. Sí.
4: Amb tot, sí, sí.
5: Messi al Mundial passat l'acaba... fent 8 gols, portant Argentina a la final, Cristiano l'acaba, el que deies tu, els seus companys, pràcticament demanant-li a Robert Martínez que no jugués,
1: sí,
5: que el traiés. Sí. Messi acaba estant nominat una altra vegada a la pilota d'or, i estic convençut que estarà entre els 10 primers.
1: Jo també, sí, sí, entre els 10 i primers, segurament entre els 5.
5: Entre els 5,
1: sí, sí.
5: Però Cristiano és que no està ni nominat.
1: Però aquí hi ha també una qüestió d'edat, que és que té 2 anys més, és a dir, té un físic privilegiat, però el temps és inexorable.
0: I que clarament no troba el moment de retirar-se.
1: Clar, clar.
5: Ara l'escoltàvem...
0: L'escoltàvem que parla d'un...
1: Però el gol mil el pot fotre ara havia i no cal arrossegar-se amb la seva selecció, però, ja crec
0: però
1: jo.
0: Però parla d'un o diversos partits de comiat que es faran...
2: Farà un World Tour, quasi, saps?
0: Sí, sí, que gairebé que s'ho demana, s'ho autopromocioni ell.
4: Home, però és important saber deixar el futbol.
0: Bé, d'acord amb la figura.
4: És important saber deixar el futbol abans que el futbol et deixi
0: clar.
4: Tu.
0: I jo crec que també ell la deixa.
4: I és un exemple que això no ho ha tolerat o no ha gestionat de la millor manera.
0: Per cert, Celebrate, que era la aquesta per jugar a futbol, on Salvador Sobral i Xavi Campos coincideixen.
1: Jo crec que l'hauríem de convidar.
0: Sí, t'haig de dir una cosa. El dia que el Campos el va entrevistar al Club de la Mitjanit, Sobral no parlava gens bé de Cristiano. Recordaràs.
1: No, perquè li agrada el
0: futbol. Del seu final, diríem, el Lego que se l'ha acabat menjant.
1: És que és molt difícil. És molt difícil compartir determinades posicions de Cristiano Ronaldo, que segurament ell deu pensar que són les que l'han portat a un altre nivell. Perquè, com deia el Gerard, és competitiu,
4: sí.
1: No, gairebé no aprecia el mèrit de qualsevol mèrit que no sigui seu, però, en fi... I repeteixo, avui la temptació d'enfotre-se'n és enorme, a mi fa una mica de pena. En fi.
4: Bàsicament perquè també, Jordi, ho contraposes amb
0: sí,
4: amb...
0: Que...
4: Ara, no, deixa'm clar, el que ha viscut.
1: Clar, clar, clar, clar.
4: És tan evident la diferència que...
1: Sí, sí. En fi, ja està. Ja, guardem el pa de Cristiano Ronaldo, farem una pausa i hem de parlar d'una altra retirada, la de Pedro. Ara venim.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
13: Quan vulgui.
12: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
13: Tot el temps que vulgui.
12: I totes les bombolles que vulgui?
13: Totes les bombolles que vulgui.
12: I tot el relax que vulgui?
13: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
14: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
17: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
18: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
19: No és només un reality.
20: A què hem vingut aquí?
21: A guanyar!
19: Tampoc una cursa més.
20: Para! Para aquí!
19: És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
22: Vaig al límit amb tu.
23: La travessa, expedició tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
24: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
25: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
26: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
27: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
26: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3CAT.
29: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros, lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz. El meu cor siempre estará culé.
1: Pedro Rodríguez, alias Pedrito, als 39 anys ha dit adéu al futbol com a professional. Vaja, no ha tirat curt precisament, 39 anys, i com dèiem a l'inici, tot equips de, d'elit, el Barça, el Chelsea, el
0: Carrera increïble.
1: El Lazio, sí, sí. Vaja, és
0: la Roma.
1: La Roma és una carrera per posar-se dret i aplaudir i sobretot tenint en compte que no parlem d'un escollit, no és el típic projecte de jugador que ve del planter del Barça i dius, home, aquest serà com a mínim jugador del primer equip si no és una estrella. Pedro no tenia pinta ni d'una cosa ni de l'altra, se'l va inventar Guardiola i a partir d'allà ell ha construït una carrera espaterrant.
0: Jo crec que a mi, jo personalment amb aquests hi dono molt més mèrit.
1: Jo estic d'acord, sí, sí.
0: Perquè s'han hagut de reinventar, han hagut de confiar molt més en ells mateixos, han hagut de treballar, jo crec que més i tot, perquè evidentment es guanyen el lloc fent el que els demana l'entrenador. En molts moments, jo recordo algunes declaracions, no, que Pedro en molts moments no participa massa, però només estan enganxat allà i ja atrau algú. Doncs ell era disciplinat per fer això.
1: Allò després, que mica, mica... Martí Pere Arnau en deia, sí, estirar la lona. Els dos extrems obrint i que li, exacte, generin espai a
0: Messi. Per dintre a Messi, a l'interior, a Iniesta, a Xavi, qui sigui. Però Pedro, i a part que després tenia una capacitat per generar ocasions de gol i de finalitzar espectaculars, que van sumant els seus registres, el desequilibri. Però a mi aquests jugadors que venen... de segona línia, amagats, jo els hi dono molt, molt mèrit perquè no és gens fàcil el que fan.
2: Sí, si parles del Barça Guardiola, evidentment parles de Messi, parles del mig camp Busquets, Xavi Iniesta i de Puyol i Piqué i de Valdés, però has de parlar de Pedro també, d'un jugador que sense Guardiola vés a saber si hagués fet aquesta carrera.
3: Mm-hmm. No, no sé, segur que no.
2: És com Puyol, que estava a punt de marxar al Màlaga i se li va donar l'oportunitat i mira, els millors centrals de la història. I Pedro exactament el mateix. I per mi, abans li comentava la Sònia, jo recordo al principi, jo el comparava molt amb Raúl González, el del Real Madrid, que potser tenia més qualitat, però sí que és cert que Pedro li queia la pilota allà on estava ell i feia gol.
1: Sí, sí.
2: Era com Raúl. Raúl marcava gols com xurros perquè estava sempre ben col·locat a l'àrea. Ell també, el jugador per mi importantíssim, que va marcar el primer gol a la final de Wembley.
0: És partidàs.
2: La del 2011.
0: És un dels millors partits del Barça.
1: Sí, sí, sí.
2: Que marca el primer gol, que és titularíssim en finals de Champions, que guanya el Mundial amb Espanya, Sud-àfrica, sent important, tot i que no era titular, però sent important. No sé, crec que la seva carrera ni ell mateix se la podia imaginar. I,
1: total.
2: I diu adéu a això. Diu adéu jugant a la Lazio, no jugant a...
1: Això, no a Hong Kong.
2: A l'Al-Nassr.
1: Exacte, sí.
2: Diu adéu jugant a la Lazio.
1: Laia.
4: Crec que és maco també posar en valor jugadors com Pedro, perquè tens davant a grans estrelles, aquells que et roben sempre els titulars, sempre et roben les fotos, mai ets... És molt difícil que si no fas una gran actuació en un partit en concret, moltes vegades apareguis, i ell estava allà i ell jugava i s'associava i mantenia segons quins perfils que potser no li agradaven tant de... pot ser un revulsiu d'haver-se d'esperar de participar quan tenia aquest espai, no era seu l'espai, sinó que apareixia quan se li creava. I és, jo crec que estic molt d'acord amb l'Autet, que s'ha de valorar també molt, valorem molt Messi, valorem molt aquests jugadors tocats per la màgia, però després aquells que penquen i s'ocorren i arriben i es mantenen, crec que també han de tenir sempre un reconeixement del món del futbol, perquè sí que segurament no es quedaran els llibres de història com el millor davanter ni el més golejador, però forma part d'equips que ho han guanyat tot i ha sigut part important també, per tant.
0: Sí, Laia, sense ser escollit des del talent, sense ser un escollit, jo penso que al final els dono molt valor perquè han hagut de confiar molt en ells mateixos i aquesta confiança els fa agafar el seu màxim nivell. I no baixen, i no baixen d'aquí durant molt de temps. Pedro va estar a molt nivell durant molt temps per la seva confiança i la va anar guanyant i té molt mèrit.
1: I és un jugador que... jo crec que no el podem catalogar d'estrella i, en canvi, a mi em sembla el tipus de futbolista que tots els entrenadors voldrien tenir al seu equip. No hi ha... No s'ha acut un perfil d'entrenador que digui a mi aquest tio no m'encaixa. En fi, que divendres s'acomiadaran en aquest acte al Camp Nou i ja l'escoltarem més detingudament, però avui l'anunci de la retirada de Pedri i l'adéu de Messi a la selecció argentina ens han fet jugar. Que tu guies.
4: Que has dit Pedri, si és Pedro, Pedro o Pedrito.
0: Jo també ho he dit, t'ho dic, perquè has dit la retirada de Pedri, no, si Déu vol, no.
4: Sisplau, calma, calma.
1: Estic tenint una tarda una mica complicada amb els noms.
4: Pedro, d'inici, els dos, tres primers anys era Pedrito, sí, i aleshores des del club ens van demanar l'esforç de dir-li Pedro, perquè sembla que si no, no te'l prenies seriosament.
1: Ara em puja un altre, que crec que es diu Pedro Rodríguez, es diu exactament com Pedro, i hi ha un altre. I sort que vam deixar marxar Dro. Si no,
0: hi ha dos Pedros, i Pedro Villar.
4: Sí.
1: Doncs
0: hem
1: de començar a donar baixes. Sonia Oleart, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
1: A tomb de la retirada de Pedro i de l'adeu de Messi a l'Argentina, avui preguntem per davanteres de històriques del Barça, de les quals han format part Messi o Pedro, o tots dos. Què diu la nostra audiència?
5: Doncs mira, l'opció més votada de les que els hi hem proposat és la de Messi, Suárez i Neymar amb un 60%.
1: Del triplet de 2015.
5: Déu-n'hi-do.
1: Sí,
5: segueix
1: sí,
5: la formada per Messi, Eto'o, Henry, 23%, Pedro, Messi, Villa, 15%, i Lamine Rafinha-Gordon, un 2%.
1: Aquest 2% és lògic perquè aquesta davantera no té recorregut, però hem volgut...
0: De moment, no?
1: No, home, a dia d'avui, a 7 d'octubre de 2026, és lògic que... Vaja, li falta... Té alguna lliga, però li falta recorregut. Jo t'haig de dir que de les altres tres, la menys votada és la meva preferida.
4: Pedro, Messi Villa és la teva, eh?
1: Perquè representa... És la de menys qualitat individual, però per mi representa la del millor Barça que he vist, que és el de 2011.
0: Exacte. El de la final que dèiem ara.
4: Sí, clar, sí, però aleshores estàs votant l'equip. Si votes davantera...
0: Sí, sí. Sí, sí, no. Anem-nos a centrar en la...
4: Està fent trampes, però no és igual.
1: És una mica no com l'altre dia amb els brasilers. Què votes?
4: Què votes?
1: Que és boníssim o el que ha fet el Barça? Doncs,
4: exacte. Clar, perquè Henry, si votes l'Henry de l'Arsenal, tot i que el Barça va acabar tenint un gran rendiment aquell després del primer any.
1: Aquell any. És l'any d'Henry, perquè l'any
4: següent ja... No, el 7-8 no és... Va, jo crec que ell aleshores no tenia el mateix rendiment.
1: L'Henry de Rijkaard traia una mica de polleguera, fins i tot.
4: De fet, jo...
2: Tot l'equip.
4: Aquesta setmana estem molt vintage, però recordo aquelles rodes de premsa on Henry venia amb les seves estadístiques d'assistències i gols per reclamar-nos que no podia rebre tantes crítiques perquè estava jugant bé.
1: I ara, en canvi, és el principal prescriptor del Barça i del seu estil de joc arreu del món. Si tu vols, si algú que no sigui d'aquí vol saber què és el Barça, jo crec que el millor representant és Henry. Jo he votat Pedro, Messi, Villa, Autet, Bonals...
2: Jo em quedo amb la majoria. Messi, sí? Suárez, sí, perquè està Messi, que és el millor del món. Per mi, Suárez és el millor davanter centre que he vist mai al Barça. A Meto, però sobretot Suárez. I Neymar era boníssim.
4: Jo també, Messi, Suárez, Neymar, i aquí sí que et dic que òbviament per qualitat, però també és la que més recordo haver vist. Clar, jo, clar. Llavors...
1: Aquí si afegeix una qüestió d'edat, ara la Laia Bonals ens recorda que és la més jove de la...
4: Ens recorda que hem estat parlant de Pedro i ella...
5: Ho he dit suau,
4: No recorda.
1: Ho has fet amb elegància, això sempre s'agraeix.
0: Jo Messi i Eto'o Henry, perquè la vaig patir i perquè la veritat és que...
1: Et van expulsar aquests cabrons.
0: T'haig de dir que moltes... aquest triplet de davanters moltes vegades estava desfet per un Iniesta de fals extrem, que algú no se'n recordarà.
1: Partits de Champions a fora de casa, Iniesta fals extrem i Keita a mig del camp.
0: Però en tot cas, jo, evidentment, Messi i Eto'o, que per la meva, diguéssim, situació de central, un davanter com Eto'o, similar al que està fent ara Rafinha, en defensa, dona molt pel sac, i per mi és el millor triplet.
1: Sònia, algú, a part de la votació tan contundent... Vostè perdoni.
5: Molt bé. Doncs sí, n'hi ha unes quantes. L'Àlex diu, Messi, Suárez, Neymar és d'un nivell inabastable, eren el millor jugador de la història, Messi, el millor davanter centre del món, Suárez, i el segon millor jugador del món per darrere de Messi en aquell moment, Neymar. El Biel,
1: i només van guanyar una Champions, eh?
5: La MSN és la millor futbolísticament amb diferència. Tot i això, he votat Pedro, Messi, Villa, perquè m'agraden molt els jugadors bons i a la vegada discrets fora del camp. El Pam Tomata diu, Messi, Suárez i Neymar amb diferència, el millor jugador del món, un gran nou i un extrem diferencial. A l'Alfons diu, encara que totes quatre davanteres van ser molt bones, la millor continua sent Messi, Suárez i Neymar, clarament. I acabo amb l'Alfons que diu, les quatre molt bones, però passat és passat i jo em quedo amb l'última.
1: Veus? Mira, forma part d'aquest 2% que, tot i el poc recorregut de Lamin, Gordon i Rafinha...
4: Sí, que potser ha estat un punt injust ficar-los en aquestes tres davanteres...
0: Era per jugar. Que,
4: però sí, era per jugar.
1: Però la quarta, en cap cas surten castigats per aquest... La meva davantera sí que surt castigada d'aquesta votació. Tothom ha tirat del mainstream perquè efectivament eren tres animals. Exacte. Que segurament no els tornarem a juntar mai més en una davantera d'aquest nivell. Va, Olear, fins ara.
5: Fins ara.
1: Jo anava més o menys puntual, però la Sonia Oleart ha volgut escoltar i ser rigorosa amb les opinions dels nostres oients, i és per això que passen 4 minuts de les 8. Agnès Marquès, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Saludem el Catalunya Nit i els seus...
6: Sempre al servei dels oients. No? No ho dic de broma, no dic de veritat, és exactament així.
1: Tot costa ho intentem, el Catalunya Nit a vegades no.
6: Treballem pels oients. Mira, teniu una informació que ha donat-los a Fons de Catalunya Ràdio, han sabut que la sala del Suprem que té previst aplicar l'amnistia per aixecar la inhabilitació en els condemnats del procés i permetre'ls, per tant, participar en les eleccions anticipades del 29 de novembre. Això voldria dir que els hi aplicaria l'amnistia abans del 26 d'octubre, que és quan es tanca el període per presentar candidatures. A qui afecta això? Estem parlant de persones condemnades en el procés. Per tant, Turull, Junqueras, Bassa i Romeva, segons fons a les quals ha accedit de primera Catalunya Ràdio, doncs podrien presentar-se a les eleccions. La intenció, per tant, de la Sala del Suprem, que té aquesta matèria sobre la taula, és garantir els drets polítics de tots ells. Cas Puigdemont aniria a banda perquè ell, sobre ell no pesa aquesta inhabilitació. En les últimes hores, en el marc d'aquesta convocatòria electoral, moviment molt significatius en alguns partits per decidir els candidats, qui ho té més a prop és Ada Colau. Avui Mas Madrid ha fet un pas que ha cridat l'atenció i l'ha convidat i l'ha assenyalat per convertir-se en la candidata de Front Ampli a la presidència del govern espanyol, liderant la candidatura des de Barcelona.
1: És definitiu que es diran Front Ampli?
6: Això sembla. Poden canviar moltes coses encara d'aquí a allà, ja ho sabem.
1: Tant de bo pels seus interessos.
6: Doncs... veurem com de sòlid és aquest Front Ampli, perquè la proposta de Mas Madrid ha sorprès a més d'un. Sabeu que aquí és un conglomerat de partits de l'esquerra que miren d'anar junts. D'entrada, aquesta fórmula mantindria Mònica García, la ministra, com a principal referent electoral a Madrid, però la candidata seria Ada Colau. Per cert, explicarem també alguns moviments, com per exemple Xavier García Albiol, que es planteja fer el pas i presentar-se com a candidat del Partit Popular en aquestes eleccions. De tota manera, explicarem també que tenim molts fronts oberts a aquesta hora. Tenim la data...
1: Una altra vegada fins a les 12? No, avui no?
6: No cridis al mal temps, mai millor dit. 11 de novembre. 11 de novembre és aquesta convocatòria de vaga general que han fet els sindicats, Comissions Obreres i l'UGT, i quan comencem a les 9 estarem molt pendents d'una roda de premsa tant als mitjans que estaran fent tots els sindicats catalans. Entenem que per donar més detalls a aquesta convocatòria.
1: Mà, ens va millor el 12, perquè l'11 hi ha Barça-Arsenal de Champions.
6: Doncs t'he de dir que ja estan fregant el pal, en el sentit que el dia 12 a les 00, és a dir, el dia 13 a les 00, comença la campanya electoral. Ah, doncs el 10, no? Qualsevol cosa menys.
1: L'11 no ens va bé.
4: L'11 no ens va gens bé.
6: Doncs ja ho comunicarem. Ara fem una pregunta adequada segons Jordi Costa, petició. Res, i deixa'm dir, posant-nos seriosos, que els serveis de rescat han trobat un home mort dins un cotxe que l'aigua hauria arrossegat a les Franqueses del Vallès. És un home de 43 anys, ahir n'havien denunciat la desaparició, i amb ell, per tant, ja són 3 les persones que han perdut la vida en aquests aiguats des del cap de setmana. Recordem que els bombers continuen buscant 2 altres persones, 2 homes, una Granollers i una altra a Pineda.
1: Doncs, evidentment, no ho lamentem. A les 9, Catalunya a nit. Avui sembla que en el seu format habitual de 2 hores i, com sempre, farcit de continguts, i amb el Manel Elias i l'Agnès Marquesa al capdavant. Gràcies, Agnès.
6: Gràcies a vosaltres.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
8: Amb Sònia Gelmà.
4: Doncs queda malament que ho diguem nosaltres, però ens ha quedat una primera hora d'aturada bastant arregladeta.
1: Sí. Sí. Puc fer una aportació final? És que crec que és de justícia. És una aportació de Fernando Polo, el gran company de Mundo Deportivo. És retro, ens transporta a quan parlàvem de Cristiano i Salvador Sobral, que diu uno es Sobral y el otro Sobrao.
4: Endavant.
1: Jo crec que era necessari traslladar-ho.
4: Està a l'altura de l'humor que d'aquesta setmana del Tot Costa. Sí. Vull dir que al Fernando li agraïm.
1: Està bé que ho diguis tu, que has
4: participat.
1: Sí, exacte,
4: perquè jo he deixat el llistó baixet i aleshores ens hi podem sumar tots. Que, per cert, hem estat debatent una bona estona sobre aquest joc que proposàvem avui de les davanteres. T'haig de dir que Miguel Rico i Oriol Domènech, probablement els dos més torracollons del Tot Costa, avalaven avui la pregunta. Tots dos ens han fet saber que era molt bona la pregunta. Bé, no sé si han dit bona o molt bona, potser han dit bona, jo ara estic exagerant, però que estaven contents perquè no ho estan cada dia amb les preguntes que fem. En aquesta primera del Tot Costa s'ha de dir que ens ha quedat arregladeta i ens ho ha posat fàcil Messi, Cristiano Ronaldo especialment. En el cas de Messi hem anat fins a l'Argentina amb la Vero Brunati per saber com ho havien viscut els argentins i hem trobat aquesta història del Marc Corominas, un aficionat del Barça que hi ha anat expressament a l'últim partit de Messi amb l'Argentina i que ens ha admès a més que es va emocionar. Un viatge que ell mateix diu soc boig perquè el vaig decidir dijous passat, i també hem parlat de la retirada de Pedro. Ara en aquesta segona hora molts més continguts, i ja que som al pop-up obro la botiga de podcast, després en parlarem, però que sapigueu que avui tenim un parell de novetats. El Fem Futbol, us expliquem que Patri en principi renovarà a finals d'any, o aquesta és abans de finals d'any, aquesta és la previsió del club, ara després en parlem. I a l'Espanyol Reservat, el Sergi Andreu de seguida també ens vindrà a explicar quines són les novetats de l'episodi d'avui.
1: Doncs fins aquí la primera hora del Tot Costa, de seguida la segona, amb presentacions de podcast, però abans arriba Laia Tudel amb el balanç de danys de la finestra FIFA.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Una mica de Dire Straits. Què ha passat avui? Marc Knopfler i companyia. 48 anys van treure aquest disc, el primer. És el Brother in Arms? No. Sultans of Swing. Ah, d'acord.
2: Que és la cançó
3: quan,
2: que està.
3: Quan tu vas néixer, no?
2: Ah, no. No, 48 quan, anys, has dit?
1: 40, sí, ara hi ha 49.
2: Exacte.
1: Estem...
2: Sí, perdó.
1: No, jo no tinc cap mena de problema amb els meus 78 anys. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda. A vegades, sembla, no
1: sí?
4: Físicament.
1: Sí?
4: Mira, així, no? Entra el genoll.
1: No, però és que és diferent que els altres no tolerin que jo sigui un senyor de 78 anys, és una cosa. Que jo no en tinc cap de problema, els porto perfectament.
4: Això és veritat. Soc, tu els passeges amb orgull, sempre.
1: Jo tinc una esperança de vida limitada.
5: La Laia t'ho ha dit per rondinaire, no?
4: No, ja he dit que físicament no tinc cap qüestió.
1: Jo crec que quan tenia 20 anys
4: ja era
1: així. No és una qüestió que vagi associada a l'edat.
4: És veritat.
1: No com tu, que ja ets una alegria amb 10 anys.
4: Exacte.
1: I amb 40 i escaig.
4: Intentaré
1: també
4: arribar al 78 també amb alegria.
1: Ah, sí.
4: Tot i que a vegades també és complicat, també, aquí no passa res.
1: La vida és difícil, sobretot després de 3 setmanes d'aturada a FIFA, ja estem al tram finalíssim.
4: No veus
3: la llum, eh?
1: Ja està.
4: Home, però imagina't com està la cosa, que avui Lamine Yamal entra a un quart de 9 del vespre. Contingut de sobres.
3: Aneu sobradíssim.
4: Messi ens ha fet un gran favor.
1: Lamine Yamal entra gairebé a un quart de 9 i això que Don Luis havia dit una cosa i em va fer una altra.
4: Sí, es va passar del límit, cosa que quan ho va dir en roda de premsa ja vam dir...
5: 1-0.
4: A veure si...
5: 1-0.
4: Si ho complia.
1: Però quan el va canviar...
4: 1-1.
5: Ja havien empatat.
4: Sí. Bé, a veure, aquesta aturada, en general, que sempre es fa aquest repàs, aquest balanç, doncs en general, pel que fa a les lesions de jugadors del Barça, ha anat molt bé, perquè no n'hi ha hagut, pràcticament. Va haver-hi les molèsties d'Eric, però ja s'està entrenant amb el grup, i per tant Eric està bé. Va haver-hi les molèsties de Rafinha, de moment no s'ha entrenat amb el grup, però en principi la pauta, diríem, la previsió és que demà ja es reincorpori amb el grup. Per tant, si és així, ja tot anirà també amb normalitat.
1: Clar, quan te'n marxen 16 o 17, que no prengui mal de manera seriosa ningú, efectivament estic d'acord amb la Laia, que ha de fer un bon balanç.
4: És perquè Flick jo crec que va fer una festa ahir, quan ja va saber que tornarien tots sense cap lesió.
1: Una altra cosa és el desgast.
4: Exacte. I com haurà de dosificar tot aquest desgast Hansi Flick. El que deies, Lamine Yamal va jugar més minuts del que deia De La Fuente. De fet, és el segon jugador del Barça que ha jugat més minuts en aquesta aturada. 281 minuts, 11 més dels 270 que havia dit el seleccionador espanyol. I ahir al partit de Croàcia-Espanya, al minut 60 és quan l'haurien d'haver canviat, és cert, però ara, ho dèieu, perdia just Espanya 1-0. Marc Camerino... Miquel Merino empata a Espanya el partit 1-1 i allà encara doncs van allargar aquests 10 minuts més abans que va arribar el canvi, que el substituïssin al minut 78.
1: I ja que hi era, a mi em sorprèn que no el canvi, que el canviés amb 1-1, haig de dir. És a dir, ja...
5: Amb l'empat n'hi havia prou.
1: Ja, això és veritat.
4: Ja va tenir l'empat, sí. Ja el podien canviar.
1: Ja, però que vull dir que tu dius, anem empatats. Si realment l'obsessió era classificar-se a ell, ja tiràs fins al final. Per canviar-lo al minut 80 ja no ve d'aquí, Luis.
5: Sabia que li cabrien unes quantes.
1: Ja, però és que ara es dona la circumstància que els que ens ho mirem des de l'òptica del Barça ens sembla una vergonya, i els que s'ho miren amb òptica de selecció espanyola és... Però com ho quita el bueno con 1-1?
5: És que la pregunta és, amb 1-0 l'hagués tret? Jo crec que no l'hagués tret.
4: Probablement no.
3: Jo crec que he jugat als 90.
5: Sí.
4: De fet, De La Fuente, al final del partit, no parla directament d'aquests 270 o 281 de Lamine, però sí que en general diu són jugadors que tenen molta gana, no volen sortir mai del camp, no els serveix mai el resultat, sempre volen guanyar. Una mica la resposta ja justificava la seva decisió.
1: Aquesta part ens la creiem.
4: Clar, vull dir, la cara de Lamine, ja si l'arriba a substituir amb 1-0, tampoc no hagués estat maca, no? Mm. Bé, doncs el cas és que Lamine és dels jugadors que ha marxat amb la selecció espanyola que ha jugat més minuts. L'altre jugador és Cubarsí, 270 minuts ha jugat amb la selecció espanyola, 3 dels 4 partits que ha disputat, doncs ha jugat tots els minuts. Cubarsí, que també acumulava molts minuts en aquest temps de Lliga.
1: Això ho veig més raó. És a dir, jugues els mateixos minuts, però hi ha un dia que descanses, que pares. Mm. Per mi és molt millor això, potser m'equivoco, Gerard, sí, sí.

0: Rodri no ha quedat lluny, per això.
1: 256 minuts, també. Ja. Tots sí, els que, sí. La resta de jugadors ja queden per sota els 270, però és cert que Rodri ha acumulat també bastants minuts. Olmo, 220, 207 Pedri, i el jugador que menys minuts ha jugat és Fermín, amb 99 minuts, però també està amb el Barça, és també acumula bastants minuts, per tant, aquí li haurà anat bé també al jugador i pensant en els interessos del Barça. I de la resta d'internacionals, deia que Lamine és el segon jugador del Barça que ha disputat més minuts, el jugador de camp que més minuts ha jugat és Cancelo, perquè ha jugat tots els partits, els quatre de titular, i ha jugat 302 minuts.
0: Aquí ens va bé, perquè Cancelo, si alguna cosa necessita, és ritme.
2: Exacte.
1: Després deia jugador de camp, perquè hi ha Livakovic, que ha jugat tots els partits.
0: Livakovic no serà un problema de cansament, sinó de recuperar-lo, però crec que li han fotut 14 gols en 4 partits.
3: Ahir va estar bé, per això.
0: Sí, sí,
2: ahir va estar bé.
0: Dels dos, ahir, de fet, Unai Simón també va estar molt bé, però clar,
3: venia de
0: 7 d'Anglaterra, sí. no tornarà eufòric, precisament, ara faltarà veure, després en parlarem, si ha de jugar o no dissabte contra el Getafe.
1: I després de la resta de jugadors que han tornat entre ahir i avui, aquesta setmana, doncs ja amb menys minuts, Gordon, 221 minuts, que ahir no va jugar, Koundé va jugar els dos partits a 4, 180 minuts, amb la sub-21, Bernal també ha jugat bastant, 119 minuts, en canvi Xavi Espar ha jugat menys, ha jugat dos partits, 45 i 45, 90 minuts, i Bissibu, amb Bèlgica, 70 minuts.
0: No sé si feu la mateixa valoració, el que dèiem, no ha pres mal seriós ningú, i més, Laia, si donem per fet que Joan García i Rafinha hi seran dissabte.
1: Sí, de fet Joan García...
0: I Eric també, eh?
1: Eric segur, perquè ja s'està entrenant tota la setmana amb el grup. Joan García avui ja ha fet l'entrenament amb el grup, i per tant estarà disponible. A partir d'aquí veurem, perquè Rafinha en principi també s'ha d'incorporar demà amb el grup, això vol dir que haurà tingut o tindrà dos entrenaments abans de Getafe. Estarà disponible, però també podria ser que o bé optés Flick per dir estarà disponible però que comenci de suplent, o vés a saber si li dona descans.
0: Tindria sentit, perquè el que ve darrere, Galatasaray, Betis, PSG, Madrid, en teoria és exigent. No, a mi no em semblaria cap disbarat que Rafinha, tot i l'estat de gràcia en què està, no jugués contra el Getafe.
2: Sí, que no hi hagin lesions, però és una bona notícia, sens dubte, després d'aquesta aturada tan llarga, però és innegable que una cosa és que estiguin disponibles, exactament. Jo penso que de l'11 que faríem ideal, probablement les sobrecàrregues vindran i els hauran de mirar a veure com estan muscularment, si han acumulat més minuts o menys. Jo crec que no veurem l'11 de gala, penso jo, perquè segurament amb aquests viatges i cansament i jugadors que hagin acumulat més o menys, no hi hauran els... Però la millor notícia és que no hi ha cap lesió greu, almenys abans de que arribin aquí. Per tant, amb això ja em dono per satisfet jo. I important el tema Joan García, de veure si evidentment estarà a l'11 ja o no. En tot cas, Livakovic esperant.
3: A veure, com deia el Gerard, el millor és que no hi ha hagut cap lesió, i que dos futbolistes a la mínima que van notar alguna cosa, com Eric i com Rafinha, van dir cap a casa. I després és cert que jo crec que dels espanyols que no comencen a entrenar fins demà, van arribar, em sembla que ahir de matinada, a les 3 de la matinada.
1: Sí, sí.
3: No començaran a entrenar fins demà. És evident que alguns no seran titulars. Covarsí potser sí, tot i que acumuli molts minuts, també perquè perquè Christensen està lesionat i amb més baixes. Però Lamin serà titular, perquè ho és sempre. Però jo crec que alguns dels altres descansaran.
1: Per minuts, Rodri és el que ha disputat més minuts.
3: I normalment, dels que es queden aquí i que porten treballant, tot i que la setmana passada van fer vacances, se'ls utilitza molt. És a dir, jo veig a Gabriel Jesús, que no ha jugat cap partit encara titular, que ha sortit unes estones i ha marcat.
0: Ja tens recanvi per Rafinha.
3: Jugant contra el Getafe, jo el veig de titular en el lloc de Rafinha. I no sé,
2: i Eric segurament pot ser que tampoc
3: i Adeyemi, que va arribar que va jugar només dos partits els primers,
0: clar,
3: va arribar, doncs potser juga ell i no juga gol.
0: Però Flash, l'últim partit moltíssim.
2: Ha estat bé.
0: L'últim partit.
3: I li ha anat bé marcar.
2: Ha tret una mica de...
0: Veus, si és que ens van bé les aturades de selecció. Cancelo agafa ritme, Gordon agafa confiança.
3: Koundé ha jugat dos partits.
0: Jo ara m'aniria bé

0: va fer una altra aturada de dues setmanes.
1: Que va bé també que sigui un partit contra el Getafe, que sabem que és el Getafe, però que és el Camp Nou.
0: Sí, home, si fos el Getafe, sí, la història
1: sí,
0: seria,
1: sí,
0: seria
1: que és el Camp Nou.
0: Diferent.
2: Sí que, òbviament, celebrem tots que no hi hagin hagut lesions, però crec que ara mateix tampoc està la cosa com per tirar coets, perquè la sobrecàrrega existeix. Vull dir, la possibilitat de que tornar a jugar amb nivell d'exigència, si no es controlen bé els minuts i lesions, també és alta. Llavors, ara Hansi Flick ha de tornar a treure aquests galons que té i que gestiona molt bé el vestidor, de quins jugadors poden jugar, quants minuts poden jugar, perquè un trencament ara et condiciona un final de temporada important, que on es preveu que el Barça, si segueix la tendència que estava tenint abans d'aquesta aturada, pugui lluitar per moltes coses. Per tant, gestionar minuts ara l'aturada, tot i l'eufòria de que no hi ha hagut lesions, que és perfecte perquè acostumaven a arribar a les lesions, sense lesions ara s'ha de mantenir aquesta tendència positiva en quant a com es cuida el futbolista ell mateix i després com se'l gestiona dins del club, perquè aquesta lesió muscular que s'ha pogut evitar en seleccions de cop i volta no arribi ara perquè el posi més minuts els que toquen a Getafe.
1: No, i jo crec que és important, sobretot, valorar què feia contra el Getafe, pel que ve després, que, o sigui, entre aquesta aturada i la següent, no només són aquests partits que has dit de Galatasaray, Betis, PSG,
0: Madrid.
1: Real Madrid, no, és que també hi ha Aston Villa i Metropolitano.
0: Això després.
1: No, abans de l'aturada, abans de la següent aturada. L'últim partit abans de l'aturada és Metropolitano.
0: Però dic després del clàssic, he dit els quatre primers...
1: En aquest mes,
0: un calendari,
1: entre aturada i aturada, s'està jugant contra Betis, Atlético de Madrid i Real Madrid, els tres que van darrere teu.
0: S'ha de dir que per contrast amb el calendari que ha tingut el Barça fins a aquesta primera aturada... que vaja, potser exceptuant Sevilla i
3: Gironís bastant
1: bé.
0: Bé, doncs veurem com ho gestiona Flick. De moment celebrem que no hi ha lesions. La Laia es nega a abandonar l'estudi
4: sense un document. Sentir un document.
0: Vinga.
4: És un dels jugadors que s'ha quedat aquests dies aturada aquí, que és Gabriel Jesús, i que han aprofitat, doncs, entre altres coses, evidentment, per entrenar doncs per fer entrevistes als mitjans del club, i hi ha un fragment d'aquesta entrevista en què li demanen quin és el jugador de la Masia que més l'ha sorprès a Gabriel Jesús. I la resposta, no l'hem doblat, és en anglès, s'entendrà, i si no després la traduïm.
5: I already say like Brian Fariñas, because obviously everyone talk about like Lamine and Xavi and Gavi, Pedri, of course everyone knows about them, but obviously Brian and know a lot of people knows about know about him, and then I'm training with him every day, and then I was surprised because, you know, he has amazing quality and a very good future.
0: A veure, s'ha de dir que...
4: Un moment, parla de Brian Fariñas, ell diu que és el jugador que més l'ha sorprès, que evidentment hi ha Lamine, que hi ha
0: Espart... És el que més m'ha sorprès perquè els altres ja els coneix tothom. Ha començat amb Lamine...
4: O sigui, quin és el jugador amb el que has entrat de la Masia?
0: I no ha arribat a Ramallets de casualitat.
6: Bé, en tot cas, i agraïm a la Laia que ara feia des que no parlàvem de Brian Fariñas, i en aquest programa s'ha de parlar habitualment de Brian Fariñas.
4: Sí, perquè no,
3: jo crec que té la seva...
4: Home, que Gabriel Jesús continua... vol dir de Brian Fariñas i parla d'un jugador de futur amb tant potencial. Nosaltres encara no l'hem pogut veure perquè encara no ha jugat. Evidentment, si has vist el Barça Atlètic sí que l'has pogut veure. Però és un jugador que l'hem de veure.
6: El primer equip no ha tingut un minut encara, oi?
4: No.
6: De dorsal del primer equip.
0: De fet,
6: però
0: no sé si ha arribat a entrar en alguna convocatòria oficial. Alguna sí al principi.
4: Sí, que
3: és el que cau normalment.
1: Quan sobren.
6: Ja tenim la nostra dosi de Brian Fariñas.
1: Jo he de dir que això que diu el Gabriel Jesús ho diu de veritat. Bueno, jo el vaig entrevistar abans de l'aturada i també m'ho va dir.
0: Però que sí.
4: Clar que ho diu de veritat, però que no us penseu que ho porto de broma.
1: Però
4: que
1: no vull dir
4: que ho reitera, no?
1: Jo
4: ho pensa.
1: Realment el tio li ha sorprès.
0: Jo no vull...
4: No vols mirar
0: No vull coartar Gabriel Jesús, però insisteixo que ell diu és que els que ja coneix tothom no en parlo, és que els altres ja els coneix tothom.
3: Però tampoc coneixia Xavi Espart.
4: I diu Xavi.
0: A triar entre Rafinha i Xavi... entre Farinhas i Xavi Esparza s'ha quedat
6: no, però,
0: amb Brian
6: Farinhas. I deuen entrenar-se d'altres jugadors del filial de tant en tant, Costa. De tant en tant s'entrenen altres jugadors del filial.
4: Però hi ha el que diu, que té una qualitat molt alta, que té un futur... Home, jo crec que és molt destacable que estigui en Brian Farinhas.
0: Sí, sí, realment. És, i fins i tot sorprenent, diria.
1: Sí, sí, a mi quan m'ho va dir...
0: Molt bé, la Laia, a diferència del que és habitual, avui tenia ganes d'explayar-se en els continguts.
4: Jo com Messi, avui no vull marxar, avui parlo molt.
0: Doncs mira, deixarem la Laia que vagi parlant aquí abans d'abandonar la canxa. Això sí, t'acomiadarem, Laia, gràcies.
4: Vinga, adéu-siau.
0: I hem de parlar del Fem Futbol. Que aquesta setmana arriba amb notícia bona i no sé fins a quin punt no esperada, com a mínim no tan ràpidament.
6: Bé, una mica més esperada des que la vam sentir a la mateixa jugadora, parlem de Patri, ara fa uns dies a la prèvia del Clàssic, però en qualsevol cas el que us expliquem a l'últim episodi del Fem Futbol, que ja teniu a disposició a totes les plataformes, és que Patri, la previsió del club és poder-la renovar abans que acabi l'any, és a dir, que fins a aquest punt estan confiats que les negociacions acabin bé, fins al punt que abans que ella... recordem, com que acaba contractar el juny, el dia 1 de gener ja és lliure de negociar amb qui vulgui, abans d'això ja volen tenir signada la renovació. S'han accelerat les converses les últimes setmanes i les reunions entre club i jugadora han servit això per acostar posicions. Encara no hi ha l'acord i encara hi ha coses que els separen, diguem-ho així, però estan força convençuts des del club que aconseguiran renovar-la, i per part de la futbolista també expliquem al Fem Futbol que ella sobretot prioritzava que comprovar que l'aposta del club pel femení es manté, i en aquestes setmanes ho vam viure diumenge, sembla ser que sí, que es manté, tot i els dubtes que podia deixar la sortida d'Alexia, doncs és evident que el Barça continua tenint projecte com a mínim per aspirar a la Champions, i que també òbviament ha ajudat a tot plegat fer-la sentir important a l'equip, fins al punt que el Pere Romeu, el seu entrenador, va decidir que fos ella la primera capitana.
0: Sí, la cosa passava per saber si seria important.
6: És una de les coses que prioritza. Després, evidentment, Costa, hi ha d'altres coses a les que s'han de posar d'acord, la durada del contracte, les negociacions econòmiques...
0: No, vull dir que és que la resta de variables trobo que les ha resolt molt
6: no,
0: ràpid.
6: Però és que no, t'explicava que encara no està 100% resolt.
0: Ja, però que ho ha vist clar, ha vist la llum.
6: I el club ha anat fent esforços, vull dir, hi ha hagut diverses reunions i no, se van acostar en postures, tu vols això, jo t'ofereixo i altra. En tot cas, insistim, l'acord encara no s'hi ha arribat, aquest acord, però el club preveu que abans de final d'any tancaran aquesta renovació, a partir de la qual imagino que, malgrat que van en paral·lel, també hi ha d'altres negociacions que han d'anar fructificant en jugadores que acaben contracte el 30 de juny.
0: És una gran notícia, com a aficionats al futbol, perquè Patri pinta que es quedarà, i com a periodistes, perquè ens estalviarem 6 mesos de Patri, què faràs la temporada vinent? Que és una cosa que va passar l'any passat
6: i
0: va ser...
6: I que per part d'Aldo Costa ja li van preguntar el 2 de setembre, a nosaltres ja ens va dir que estava tot molt obert, ara ja no ho està tant, sembla ser, insistim. Aquesta és la notícia que us expliquem al Fem Futbol, però evidentment hi ha molts altres continguts que aquests ja aneu a sentir-los, som premium, i parlem del Clàssic, òbviament, i de moltes altres coses.
0: Què dius, Bonals?
2: Que la prioritat absoluta del Barça és renovar Patri, des que la temporada passada no havia ni acabat. Vull dir, és la gran prioritat.
0: Sí, el tenien més per ella que pel Barça.
2: Clar, també s'ha d'entendre en un context global on Anglaterra, on altres lligues estan apostant, i que el gran nom ara mateix del Barça era Patri o Aitana Bonmatí. Sembla ser que Aitana és de les que no ha dubtat mai, o ara mateix també amb la lesió ha agafat un altre rol, llavors no estic dient que Patri hagi dubtat, però òbviament, entenent el context general que hi ha ara mateix en el futbol femení, s'ha de comprendre que s'escoltin qualsevol oferta que t'arriba, perquè les has d'escoltar. Ara, que el Barça volia renovar Patri era 100% clar, i que Patri, la primera opció sempre ha sigut escoltar el que el Barça li posava sobre la taula, sobretot el que deia la Sònia del projecte esportiu. És el que més l'ha importat sempre a Patri. Què es farà aquí, què s'apostarà, qui pujarà, qui no pujarà, i també s'ha de tenir present que l'ascendència que té Patri dins d'aquest vestidor, no només amb la capitania, sinó amb el mentoratge que fa amb les joves o amb la relació que té amb l'estaf, és molt important, tant per ella, que és un rol nou que no tenia la temporada passada, tant com pel club, que ara mateix és pues, la imatge una mica també del femení. Per tant, tot el que sigui renovar Patri pel Barça és una molt bona notícia.
6: Té 28 anys. Jo, no en aquesta última entrevista, sinó en algun altre anterior que li havien fet, ella no descarta provar l'aventura anglesa en algun moment, però té marge encara. Amb 28 anys pots ara fer un altre contracte amb el Barça i potser ja quan no t'hi vegis tant,
2: és que ara
6: com ara ha fet Alexia.
2: Crec que cap jugadora del Barça o de qualsevol altre equip pensa en quedar tota la vida aquí, perquè és que hi ha moltes altres opcions, i quan elles van començar a jugar al Barça o a qualsevol altre equip, les lligues eren unes, els equips eren uns, i la situació de futbol femení era una, i ara de cop i volta mires cap a Anglaterra. L'altre dia ho deia Clàudia Pina també en una entrevista que vaig fer al periòdico, no, tampoc es tancava les portes. Per què? No. Perquè quan elles, i Clàudia Pina, crec que no dubtarem de lo culer que és i de lo que li importa al club, però hi ha moments en què dius, escolta, professionalment potser també m'interessa, que després et quedis o no, és una altra, o vagis o no.
0: És que una cosa que juguen contra el Barça és que hi ha jugadores que ja ho han fet tot, i a més unes quantes vegades amb el Barça. Sí. Llavors,
2: i que segurament ho poden seguir fent.
0: Més enllà de calés i etcètera. En fi, ja ha sortit del forn, i amb notícia fem futbol, i també surt del forn avui l'Espanyol Reserva. Hola, Sergi Andreu, bona tarda.
7: Què tal, Costa, com anem?
0: Abans d'anar a l'Espanyol Reservat, vens del Museu de Cera de Barcelona.
7: Museu de Cera, acte simbòlic important. Bé, simbòlic i no tan simbòlic. Avui hem presentat la figura de cera de Dani Jarque, que fa fredat veure-la, perquè està molt ben feta. Acompanyarà un altre perícol al Museu de Cera, com és Ricardo Zamora, i ha estat un acte, vaja, un desplegament de sentiment espanyolista molt gran, perquè hi era tothom, jugadors, estat tècnic, el president de la Fundació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, representants de l'Ajuntament, hi havia molta representació del club, familiars, evidentment, del mateix Jarque, i el director del museu, per presentar aquesta nova figura del Museu de Cera, record i en homenatge al gran capità Dani Jarque.
0: Molt bé, doncs això per una banda. Per l'altra, com dèiem, ja teniu disponible a l'edició d'aquesta setmana de l'Espanyol Reservat,
7: que em va com anell al dit, perquè hem volgut fer un petit homenatge a la 21, a la ciutat esportiva. Aquest mes de setembre ha fet 25 anys de la inauguració, de la creació de la ciutat esportiva de Sant Adrià, i aprofitant aquesta efemèride hem fet un informe exhaustiu, detallat, amb moltes dades sobre els jugadors que han sortit i que han arribat al primer equip al llarg d'aquests últims 25 anys. L'Autet no hi és perquè va debutar abans, en un partit de Copa.
0: Exacte.
7: Abans del 2001, per tant no t'hem inclòs el reservat.
3: No hi soc, eh?
7: Que ho sàpigues.
3: Doncs no us escoltaré.
7: Saps qui és el primer perico que va arribar del planter, el primer equip, amb la ciutat esportiva ja inaugurada al setembre del 2001?
3: No.
7: Bruno Saltó.
3: Ah, mira, mític.
7: Sí. I tot això ho fem servir per analitzar l'estat actual del futbol base perico, passat, present i futur, sobretot amb Javi López, que és el jugador més partits de l'Espanyol sortit del planter,
0: que fodeu sona.
7: Exacte. I amb Javi Chica, que és un dels màxims responsables del futbol base de l'Espanyol ara mateix.
0: El Cafú del Guinardó.
7: Exacte. Juntament amb l'Au del Serra, doncs analitzem i homenatgem de passada la 21. Tot això el podcast Espanyol Reservat a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de la plataforma
3: 3K. Ho escoltaré, era broma.
0: Dos pel preu d'un, fem futbol i Espanyol Reservat ja a la vostra disposició. Gràcies, Sergi.
7: Adéu.
0: I gràcies també al Ferran Correas, al Gerard Tautet i a la Laia Bonals.
3: Gràcies. Adéu, bona tarda.
0: Una pausa i bàsquet, ara venim.
8: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet i fer coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
9: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
10: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret, hi ha cacau.
11: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
12: 81-352-469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
14: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
15: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
16: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
17: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap
17: per resoldre els interrogants del dia.
18: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: El cinquè quart.
1: Temps pel bàsquet. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
2: Hola, Jordi.
3: Bona tarda.
1: Abans d'entrar en matèria, deixeu-me enviar una abraçada immensa al company Marc Mundet, periodista de referència del bàsquet del nostre país, que aquesta setmana ha perdut la seva dona. I des d'aquí només podem fer que enviar-li una abraçada i tots els ànims possibles en una situació que us podeu imaginar que és una autèntica merda. Dit això, t'estimem, Marc. Anem al bàsquet. Sento botzines i això vol dir que dec tenir el Macià ja al sí. Nou Congost, eh?
2: Exactament, sí, perquè ha començat fa 5 minuts el partit d'Eurocup, que és la segona competició europea, el Manresa la juga, és la jornada 2, a la primera va perdre, però ara mateix està guanyant davant del Ratiofarm Ulm, primer quart encara, minut 5, 15-11.
1: El Manresa que encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada. Dos a
2: Lliga Catalana.
1: Els ha perdut i el d'Eurocup a Grècia també el va perdre, per tant, avui, no sé si és una bona oportunitat perquè l'Ulm és un equip amb tradició, però aniria bé guanyar, no?
2: Sí, jo crec que avui és una oportunitat perfecta. El Ratiofarm Ulm és un equip, diguem, l'altre dia va passar el Breogán per aquí i també va començar molt bé el Manresa i després doncs es van callar. Al final l'entrenador, el Diego Campo, va dir que havien fet una defensa literalment de merda. Espero que avui doncs l'equip es posi més les piles, perquè és un equip que juga moltes possessions amunt i avall, però ell el que vol és que, d'acord, però amb rigor defensiu, i això doncs és una cosa que s'ha d'anar treballant, sobretot perquè la plantilla és nova, tota com el Barça, han renovat la plantilla com el Barça i s'han d'anar adaptant, a veure si avui es posen efectivament doncs el que s'han de posar. 17-11 estan guanyant, doncs de moment la cosa pinta millor.
1: De moment la setmana europea va bé pels interessos catalans. Ahir a la Champions la penya va guanyar aquell rival israelià de nom impronunciable, i el Girona a la FIBA Cup va guanyar el Dinamo de Bucarest. Per tant, de moment la setmana va bé. Quedarà per divendres el Barça-Zalgiris, partit d'Euroliga, i us vull preguntar, l'Ernest hi era, us vull preguntar, Xavi i Laura, per la conversa que vam mantenir ahir amb el Cherovski, que venia a dir que van tornar de Múrcia i fins i tot diria que també dels partits de la gira d'Eurolliga amb males sensacions perquè la defensa no rutlla. No sé si coincidiu amb aquesta sensació, Laura.
3: Home, jo sí, és una cosa que, bueno, que des de fora a nivell de crítica doncs estem intentant tenir aquesta positivitat i aquesta paciència, no?, a nivell de construcció, però sí que està molt clar que se'ls hi complica, si sobretot jo veig molta mancança en la transició defensiva. És a dir, els punts són molt ràpids d'aconseguir de l'equip contrari quan potser tu amb atac has estat fent bé les coses, però de seguida reps bàsquets i molt senzills, i hi han coses que són de falta de comunicació, de falta de compromís personal i de relaxació. Llavors això sí que s'ha de canviar, perquè si no tindran res a pelar.
4: Sí, sobretot perquè el Barça davant, sense voler pràcticament, li cauen els punts, no? 95 al camp del Besiktas, a fora, a domicili, a Eurolliga, 87 a Dubai, 89 contra l'Efes, 110, o si n'hi pico, contra el Corunya. Per tant, a davant no hi ha cap problema, hi ha molts jugadors que sumaran, hi ha molts jugadors que porten, però estem d'acord i amb una miqueta amb el que diu el Barcelowski, no? El darrere és la clau, perquè a l'Eurolliga no pot jugar a aquest nivell. Si reps 100 punts a Murcia n'has de fer molts com per guanyar, no, per exemple.
1: Però és curiós perquè el dubte que teníem d'aquest Barça era el talent, i en canvi, com diu el Xavi, els punts hi són, almenys de moment, i en canvi donaven per fet que seria un equip físic, i el que deia ahir Balcherovski és que s'ha de ser físic als dos costats de la pista, i de moment al darrere no ho són.
3: Jo veig un tema d'automatismes defensius, d'una mica de desgast. És evident, de desgast amb moltes ganes, i són doncs segurament gent molt anotadora, amb capacitat individual anotadora, però s'ha de conjuntar l'equip per poder defensar, s'ha de conjuntar i ha de començar per una responsabilitat individual després d'anotar. I aquest és l'automatisme que crec que està faltant a nivell col·lectiu, no? Una cosa és quan arribes al balanç defensiu i t'has d'ajustar i és independent de que sigui el teu jugador o no, i a més després les rotacions defensives no estan siguent automàtiques, i això sí que és una manca de temps. Però està clar que l'apartat físic s'ha d'incloure en el tema defensiu.
1: Ernest, per cert, Balcherowski està, per dir-ho suau, decebut, però jo diria que emprenyat amb l'Unicaja, com ens va explicar l'entrevista.
2: Sí, ell va dir que l'Unicaja comptava amb ell i que li havia dit Xus Vidorreta que sí, que seguia amb ell. A més, tenia contracte 2 anys més. I allò que passa, doncs, i ens hi hem trobat amb el nostre entorn, no? Molta gent que la seva feina, doncs, de cop es troben que els hi comuniquen per un missatge, o, en el cas de Balcherowski, directament, doncs, estava ja de vacances i ho van fer a través del seu representant. És una situació molt cruel i és molt estrany, perquè és un jugador que, primer, és cupo, és un jugador aprofitabilíssim, i em quedo, doncs, amb la idea aquesta de que, escolta, la vida et porta aquí i, en el seu cas, el canvi ha sigut per anar millor.
1: El Barça jugarà divendres contra els Alguiris, evidentment el podreu seguir a partir de 8:45 al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Ara m'hi fixava, el Madrid juga demà, el Madrid no ha guanyat cap partit encara, i rep el Partizan de Joan Peñarroya, que els ha guanyat els tres. Ja, en perdó, ja tindria nassos que Joan Peñarroya es marqui un 4-0 i li clavi un 0-4 a Pedro Martínez.
2: A veure, acaba de començar.
1: Ja, evident.
2: Però sí que
1: escolta,
2: que l'any passat...
1: Alguna cosa deu haver canviat el Partizan, sí, que l'any passat era una casa de barrets i ara van 3-0.
2: No, i el Joan Peñarroya, el mèrit és seu aquí, perquè va arribar en un lloc que efectivament s'havien d'unir massa caps i res feia pensar que se'n sortiria. O sigui, realment, no per ell, sinó perquè era un indret en què els jugadors directament, amb locàfres que són alguns aficionats del Partizan, doncs, al supermercat, els hi deien de tot, al carrer, en Peñarroya la gent no s'hi ficava tant perquè acabava d'arribar, però si la cosa no hagués anat bé, de seguida hauria sigut irrespirable. I escolta'm, ho va fer, és veritat que va perdre la final de la Lliga, diguem-ne, domèstica, justament contra l'entrenador actual del Barça i el seu Dubai, però jo crec que ja tenen motius per estar molt contents amb ell. També el calendari aquí és una cosa que s'ha de tenir en compte i, per tant, doncs necessitem una miqueta més de temps per veure si això va de veritat.
1: Va, sí. Anaves a dir, digues, Xavi.
4: No, jo no dic que la Lliga Adriàtica no té res a veure amb l'ACB, que no, això l'està beneficiant, i després que Joan Peñarroya ha dit ell,
1: però,
4: que ara
1: Xavi,
4: me la jugo.
1: Però, la Lliga Adriàtica era la mateixa l'any passat. El que vull dir és això, que...
4: Sí, però prefereixo l'any passat. Teníem uns jugadors que venien en contracte i aquest any ha dit no. Per exemple, tenim el cas de Jabari Parker, que continua en contracte amb el Partizan, i des del principi ja li va marcar que no. Per tant, crec que Peñarroya ha guanyat pes en quant a decisions, i aquí sí que llavors això té l'equip que vol, no té excusa.
1: I té mèrit perquè s'està fent respectar a Kan Obradovic, per dir-ho d'alguna
4: manera. Sí, correcte, és molt difícil.
1: Va, acabo. Xavi, començo per tu, que avui escrivies a l'Esportiu al respecte sobre aquest no dels propietaris de l'Eurolliga, entre ells el Barça, lògicament, a la proposta de l'NBA. Què et sembla?
4: Jo, a mi, el que em sembla és que està molt bé que l'Eurolliga marqui la seva línia i que marqui la seva línia d'actuació. No està anant frenant coses perquè l'NBA llavors dirà, escolta'm, aquí aquests estan dèbils, no? Jo crec que tenen molt clar l'Eurolliga cap on han d'anar. Amb la presència de Joan Laporta crec que és bastant significativa. Hi havia 6 representants del Barça, 6, vol dir que el Barça va dir una importància.
1: Si hi és Cubells és que la cosa té rellevància.
4: Correcte, per això. Primer hi havia Cubells i després hi havia Laporta per tot. I evidentment, doncs, això és una cosa que s'han pres molt en sèrio. Veurem aquí al final com acaba, perquè evidentment els diners de l'NBA tard o d'hora apareixeran per aquí, perquè si l'NBA té una idea al cap, no en tinc cap dubte que continuarà picant pedra. Ara, aviam aquí els propietaris d'Eurolliga que decideixen, no?
1: Laura.
3: Sí, sí, no, aquí això ja fa temps que s'està coent, no? Llavors arribarà un moment en el qual s'ha de veure el format, s'ha de veure amb la quantitat de diners que arriben des d'Estats Units, hi haurà un moment que se cedirà, no? Amb tota aquesta estructura, però bueno, amb el femení també està arribant això.
1: Sí, aquí per això, Laura, la qüestió és veure qui paga la festa, perquè jo dubto que la NBA, com a NBA, posi calés, una altra cosa és que trobi fons d'inversió, etc. I per descomptat els clubs d'aquí no pagaran per participar-hi, és a dir, vaja, és que el Barça no pot evidentment assumir un fi per participar a la competició.
4: Hagin fitxat a Chus Bueno a l'Eurolliga, una persona que estava responsable de NBA Europa, també és un missatge molt clar, no?, per intentar en un futur facilitar-ho, no?
3: Estan buscant les fórmules perquè sigui un negoci rentable, evidentment.
1: Bé,
3: sí.
1: Com ha dit...
2: Digues, Jordi.
1: No,
2: dic que jo crec que de fons d'inversió n'hi ha i que de diners n'hi ha. El que passa que els fons d'inversió prenen decisions racionals i si veuen que el negoci del bàsquet a Europa no genera els diners que genera Estats Units, clar, aniran millorant potser l'oferta, però tampoc n'esperem gran cosa. Llavors, a curt termini, potser haurem d'esperar uns anys més del que ens pensem.
1: Bé, doncs veurem com evoluciona la història. De moment és un no i de moment l'Eurolliga continuarà com és ara, amb la inclusió d'algunes franquícies més, això sí, a curt termini. Ernest, com deixem el Manresa Ulm?
2: Bé, de moment guanyant, a l'últim minut del primer quart està guanyant 27-19.
1: Bones notícies. Gràcies, Ernest.
2: Vagi bé.
1: Gràcies, Laura Antoja. Gràcies, Xavi Ballesteros.
3: Bona nit.
4: Bona nit.
1: Abans d'anar a una pausa, Sònia.
0: Una notícia d'última hora, mort Mari Carmen, aquesta dona desnonada el 23 de setembre passat a Madrid, que va ser el detonant de totes les protestes en lluita per l'habitatge que hi ha hagut els últims dies. Als 87 anys, estava ingressada des del desnonament, de fet, ha mort Mari Carmen. Ja sabeu que el Catalunya Nit, que comença ara a les 9, us ampliaran tota la notícia.
1: Una pausa i rematem el Tot Costa.
5: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
6: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
5: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
6: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
5: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
6: Apialia, la força de vendre junts.
7: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
8: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
9: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la cinquena temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
10: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.

0: Las supremas de Móstoles, ¿no?
1: No, es broma, es Madonna.
0: Joan Fito, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Handbol, demà, tercera jornada de la Champions, el Barça rep al Palau el Dinamo de Bucarest.
2: De moment el Barça 2-2 en aquesta Champions, líder del seu grup. El Dinamo només ha sumat un punt aquests dos primers partits, un empat i una derrota. Encara no sap el que és guanyar a la Champions. El Barça, però, encara coeix a la clara derrota contra el Veszprém. Ortega, Carlos Ortega, diu doncs, que ens hem d'acostumar a que l'equip perdi.
3: Somos humanos y lo que no era normal es las 65 victorias consecutivas que habíamos tenido antes. La derrota estaba por llegar. Lo que más ha dolido ha sido quizás cómo fue, ¿no? Que no hubo prácticamente partido, ¿no? Y olvidarlo porque seguro que llegará alguna derrota más, ¿eh?
2: Un altre punt decisiu, la defensa, segons el tècnic del Barça, diu que l'equip no està defensant com ho feia l'any passat.
3: Potser no estem defensant al mateix nivell que l'any passat i hem de fixar un punt d'atenció a aquesta sense dubte, no? Però sense dubte és un toc d'atenció per nosaltres i tratarem de que no que torni a ocorrir, no?
2: Clar, segurament el fet de no tenir ni el 100 doncs és un factor decisiu en aquesta faceta que comenta Ortega. Aquest Barça-Dinamo de Bucarest demà a 3:15 en directe Esport 3. Ortega, per cert, té el dubte de Víctor Hallgrímsson, el porter que travessa un procés febril.
0: Per cert, el Barça que va palmar fa uns dies contra el Veszprém de Pasqui juga demà contra el Dinamo de Bucarest de David Barrufet, que n'és el director esportiu des de ja fa anys. Voleu anar demà al Palau a veure aquest Barça-Dinamo? El primer que truqui al 93-201-7474 s'endú una entrada doble per aquest partit. Joan, gràcies.
2: A tu.
0: I els europeus de ciclisme, Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
0: Avui medalla catalana.
4: Sí, tot i que és un corredor que competeix amb la selecció belga, dic pels despistats. Mathis van Kerkhove, un jove ciclista de Montbrió del Camp, que repeteix la medalla de plata a la categoria sub-23 en la contrarrellotge. Ja va ser segon l'any passat a l'europeu i ho ha tornat a ser per darrere d'Héctor Álvarez, ciclista de Benidorm. Per tant, a Montbrió del Camp, 2 anys consecutius medalla de plata a l'europeu de ciclisme.
0: És l'única medalla catalana? No.
4: No.
0: Repassa.
4: Vam començar amb la medalla de plata de l'Aitor Martínez a la prova en ruta de la categoria júnior, dels més joves. Per tant, tanquem amb 2 medalles de plata, amb 2 ciclistes, el Matís, ja ho sabíem, l'any que ve competirà el primer equip, per entendre'ns, del conjunt Visma, un dels més potents del món, i l'Aitor, que és molt jove, 17 anys, risc de pessigar-me els dits, crec que no ho faré, però jo penso que la temporada que ve també farà el salt a professionals i, a més, amb un equip important.
0: Molt bé, doncs a falta de Paula Blasi, mig lesionada, mig malalta, ens hem conformat amb les medalles masculines en aquest europeu, que per dir-ho d'alguna manera ha tancat la temporada, eh?
4: Bé, aquest proper cap de setmana hi ha el Giro de la Llombardia, que és l'últim monument, l'última gran clàssica, setmana de clàssiques aquesta, l'últim monument és el Giro de la Llombardia, sense Pogacar, que aspirava a convertir-se en el que l'ha guanyat més vegades en solitari, ara està empatada amb Kopi, però vaja, després d'aquesta sí que ja anirem tancant la paradeta.
0: Molt bé, doncs ja després de la Llombardia tanquem la barraca. Un bon element al teu amic Marc, eh?
4: Està content, ara he parlat amb ell.
0: Home, i tant, com per no estar-ho. Abraçada, Isaac.
4: Vinga, adéu.
0: I l'última recta del Tot Costa, com molt sovint ens porta les motos, Damià Aguilar, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Anuncien canvi de format dels entrenaments de cara al Mundial de l'any vinent. Què
5: sí, el gran titular seria que hi haurà 2 classificacions diferents per les 2 curses, l'esprint i la cursa llarga. El divendres hi haurà 2 sessions de lliures, posteriorment una classificació de 15 minuts que definirà la graella de la cursa esprint dels dissabtes. Dissabte començarà amb una tercera sessió de lliures i després tota la graella, atenció, disputarà la primera sessió de classificació a la Q1 i només els 12 millors se'n van a la Q2 per lluitar per la pole position de la graella del diumenge i desapareix el warm-up dels diumenges, però als pilots de MotoGP se'ls permetrà fer voltes durant 10 minuts al moment que s'iniciï la volta d'instal·lació de la cursa de Gran Premi. Recordeu que l'any que ve hi ha les noves motos, les 8 i mig. Quina és la cara B de tot plegat? Doncs que passem d'unes 3 hores i mitja d'entrenaments a unes 2 hores i 20 minuts, és a dir, una hora menys, però jo entenc que amb menys temps per preparar la moto. Des de MotoGP asseguren que això ho han proposat els equips i que ho han treballat i consensuat amb equips i pilots. També diuen que hi haurà menys risc pels pilots al cap de setmana, jo aquí no ho acabo de veure, i evidentment, pensant en els aficionats, doncs que els aficionats entendran millor l'esport i que tenir dues graelles incrementa l'emoció de cara als aficionats.
0: Molt bé. Qualsevol idea és bona per vendre, no sé si millor, però més segur el producte. Si els aficionats ho entendran més, jo ja t'ho explicaré la temporada
5: vinent. Jo vull escoltar els pilots aquest cap de setmana, eh? Aviam què diuen.
0: A veure què hi diuen. Gràcies, Damià.
5: Adéu.
0: 2 minuts mal comptats i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
6: Dia de noms propis al Tot Costa, Messi, Cristiano, Lamin, Pedro, Patri, recupereu, perquè tots ells han estat en notícia per un moment, per un motiu o un altre. El partit del Manresa, guanya de 10 el Manresa davant l'Ulm, al segon quart, ara mateix, Manresa 37, Ulm 24. És a dir, ara ja de 13, després d'aquest últim triple del Manresa. Per tant, de moment, bones notícies. Deixem el partit al segon quart, com dèiem, quan falten 9 minuts per aquest segon quart. El dia en què, com dèiem, us hem explicat el comiat de Messi aquesta matinada a l'Argentina. Hem trucat la Vero Brunati, periodista d'allà, que ens ha copsat l'ambient que hi havia. I després una història molt interessant amb el Marc Coromines, un aficionat del Barça, el Monumental. Ara ho comentàvem també amb l'Isaac Vilalta.
0: Del Barça i de Messi.
6: Del Barça i sobretot de Messi, diríem, que dijous passat va decidir que s'aninava expressament a l'Argentina a viure aquest comiat en primera persona. Amb ell hem parlat. Si podeu, recupereu la història perquè és divertida.
0: Gràcies, Sònia.
6: Fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarrer pendent de les xarxes socials, amb el Lautaro Quinteros al control central. Gràcies a l'equip de realització del Canal Esport 3 i, evidentment, gràcies a vosaltres per ser-hi un dia més aquí al nostre costat. Tornem demà a les 7, amb més esports, amb més Tot Costa. Leo, i encara hi ha qui et vol comparar amb Cristiano Ronaldo, eh?
7: Què mira, bobo? Han de passar.
8: Acaba de morir la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid en uns fets que van precipitar el final de la legislatura espanyola. Ha mort abans de poder tornar a casa seva. Bona nit, són les 9.
9: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
8: És una notícia que irromp en la precampanya electoral, ja prou escalfada pel malestar social, per les dificultats d'accés a l'habitatge, i que ha motivat, recordem-ho, la convocatòria d'una vaga general. Ja tenim data, l'11 de novembre. Vaga de 24 hores que han convocat Comissions Obreres i la UGT. Serà només 2 dies abans que arrenqui oficialment la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre. I en tot aquest context, aquesta tarda, després de tot el dia esperant, finalment s'ha cancel·lat el desnonament de l'edifici ocupat de Sant Andreu a Barcelona. Roger Santaló, bona nit.
10: Bona nit. Sí, l'anunci de que al final no hi havia llançament ha arribat fa escassament 60 minuts, 12 hores després de la previsió del llançament que havia d'afectar una trentena de persones de 18 pisos. La notícia s'ha rebut amb alegria, però també amb crítiques de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i dels manifestants presents contra el desallotjament cap a l'actuació política del PSC.
11: El Tribunal Suprem vol tancar la carpeta de les inhabilitacions dels condemnats per l'1 d'octubre i treballa per aplicar la llei abans del 26 d'octubre, que és la data límit per tancar les llistes electorals, segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio. Això vol dir que, si és veritat, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva es podrien presentar a les eleccions del 29 de novembre. Ha estat un dia, de fet, de moviments molt significatius als partits per decidir els candidats. Qui ho té molt a prop és Ada Colau, que ha estat proposada per Més Madrid per convertir-se en la candidata del Front Ampli a la presidència del govern espanyol, en una fórmula que mantindria Mònica García com a principal referent electoral a Madrid, i Colau seria la candidata per Barcelona i la número 1. Xavier García Albiol es planteja, per tant, fer el pas també per representar el Partit Popular a Catalunya.
8: El traspàs complet de Rodalies és una de les negociacions que queden penjades amb la convocatòria d'eleccions, però els que s'han quedat penjats avui han estat milers d'usuaris. A primera hora del matí, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país, que ja no s'ha recuperat plenament en tot el dia. Com estan ara les coses, Joan Garcia? Bona nit.
12: Bona nit. Millor, perquè s'ha reprès el tram nord de l'R4, trens, per tant, cap a Sabadell, Terrassa i Manresa. És l'única bona notícia d'un dimecres dominat per la incertesa, per la confusió, perquè el que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. S'han cancel·lat trens i hi ha hagut molts retards.
8: D'aquí uns moments saludarem a Francisco Cárdenas, maquinista i responsable d'UGT Renfe Catalunya.
11: Els equips de rescat han trobat un home mort dins d'un cotxe que l'aigua hauria arrossegat a les Franqueses del Vallès. Ja són tres, per tant, les persones que han perdut la vida en els aiguats des del cap de setmana. És un home de 43 anys. Ahir n'havien denunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de dos desapareguts, una Granollers i una Pineda. I crida important del Banc de Sang. Noten que les donacions han caigut molt en aquests dies de pluja.
13: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
8: I pel que fa al temps, aquest vespre ha plogut fort a l'Alt Empordà. Gemma Puig, bona nit.
14: Doncs sí, hem tingut una tarda de ruixats, de tempestes intenses, amb registres entre els 40 i 50 litres, a més, amb molt poca estona, 56 a Llançà, 50 a Valleta, 34 a Cadaqués, aquests aiguats que han provocat inundacions en aquest sector. Ara queda alguna gota a l'extrem nord de l'Empordà, però també cap a la Vall d'Aran o nord del Pallars, poqueta cosa, aniran a la baixa, i demà tindrem un canvi de situació entre el vent del nord, la tramuntana, el mestral, algun ruixat, i també notarem que l'ambient serà més fresc.
8: A dos quarts d'11 de la nit parlarem amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, d'aquest nou canvi de temps.
11: I connectarem amb Moscou per explicar un cas amb molts interrogants. Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta en un laboratori. Les autoritats sanitàries asseguren que la situació és tranquil·la, però l'Organització Mundial de la Salut li reclama més informació al Kremlin davant una certa inquietud internacional. Mongòlia, per exemple, augmentarà els controls a la frontera amb Rússia.
8: I avui sí, la pluja els ha permès començar el seu llarg comiat.

0: Una celebració, aquest comiat d'Oques Grasses, que s'acabarà dissabte i que avui està seguint en Marc Ruiz.
1: Ja hi som, ja ha arribat el dia. Avui ens comencem a acomiadar d'Oques Grasses. I aquí, avui, tot té una sensació d'èpica, èpica per una escenari enorme, èpica pel que ha costat arribar fins avui. Recordeu que dilluns es va suspendre, i èpica per la mida de tot plegat. Quan això hagi acabat, quan els quatre concerts consecutius hagin acabat, 220.000 persones s'hauran acomiadat en directe d'Oques Grasses.
2: I a ritme d'Oques Grasses, els esports, amb Sergi Andreu.
3: Què tal? Un altre que s'ha acomiadat és Leo Messi, de la selecció argentina, i també li van retre un bon homenatge, encara coeja les hores després d'aquell homenatge. En parlem encara als informatius del comiat de Leo Messi. El dia que s'han acabat també els partits de seleccions i la majoria d'internacionals ja han tornat o bé ho faran demà. En el cas del Barça, per exemple, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i Joao Cancelo ja han tornat a la dinàmica del Barça. Aquest dijous ho acabaran de fer els internacionals que van jugar l'Espanya-Croàcia d'ahir. I, per cert, un altre que s'ha acomiadat és Pedro. Pedro Rodríguez, ah, sí? L'ex del Barça, també ha anunciat la seva retirada als 39 anys. A tot això, només acabar dient que en bàsquet a l'Eurocup tenim en joc el partit que juga el Manresa, el Nou Congost contra l'Ulm d'Alemanya. A punt d'arribar al descans, guanya de 12 l'equip del Bages, 44-32.

0: Són les 9 i 8 minuts, el símbol de la Mari Carmen creix més a partir d'ara. Ha mort aquesta tarda la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid on havia viscut 7 dècades, 70 anys. La dona que va donar nom al decret antidesnonaments. El seu cas es va convertir en un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'hospital, no a casa seva, a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa. Des d'allà van registrar aquest missatge.
1: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa i segur que les persones que li donaven suport es preguntaran avui o diran fins a quin punt ha influït en tot això, en la seva mort, tot el que havia passat aquests últims dies. Hi ha hagut reaccions, per exemple, a la Puerta del Sol, i busquem també si n'hi ha hagut avui a Plaça Catalunya, on també segueix una acampada que en part té a veure amb Mari Carmen, perquè va ser a partir del seu desnonament també que la gent es va mobilitzar. A Plaça Catalunya hi tenim el Roger Santaló. Roger, bona nit.
2: Hola, bona nit, Manel.
0: S'ha rebut de... No sé si ha arribat aquí la notícia i què diuen la gent acampada.
2: Sí, aquí a la Plaça Catalunya de Barcelona ha arribat la notícia fa escassament pocs minuts, enmig de sorpresa primer, però també indignació entre el mig miler de persones que hi han aquí a la Plaça Catalunya acampades per protestar a favor dels drets de l'habitatge de la societat. Ens acompanya en aquests moments Mamadou Seydi, que és portaveu de l'organització juvenil socialista OJS, que és una de les entitats que dona suport aquí a l'acampada. Com s'ha rebut la notícia de la mort de la Mari Carmen a Plaça Catalunya?
3: Bueno, s'ha rebut amb molta tristesa, no?, perquè ens trobem amb una realitat crua, amb una realitat que nosaltres ja coneixem, i és que davant dels beneficis, davant dels interessos capitalistes, nosaltres no contem absolutament res. La classe treballadora, des de quan hem rebut aquí el primer castellat, és que no són morts, són assassinats per un moment de crisi de l'habitatge, per un sistema que no és capaç de garantir un dret tan bàsic, que és que cada persona tingui un lloc per on viure, no? I clarament ens trobem amb una realitat, i que crec que la mateixa Mari Carmen ho deia des del primer dia, que portava 7 anys amb una pistola a la nuca, 7 anys amb una pistola apuntant-la, i realment aquesta pistola tard o bueno, a dia d'avui hem vist que s'ha fet efectiva i s'ha confirmat, no?, aquesta mort i aquest assassinat que ha generat aquest sistema de barbàrie, aquest assassinat que ha generat aquestes polítiques d'habitatge i aquest assassinat que han generat doncs, aquests partits polítics que en última instància en cap moment s'atreveixen a tocar els beneficis de capitalistes, però sí que s'atreveixen a veure com mor la gent de la nostra classe, no? Ara parlem de Mari Carmen, però nosaltres aquí hem tingut el suïcidi, que no és un suïcidi, sinó que és un assassinat també de la nostra companya, la Olga, i ens trobem en un moment on veiem la realitat més crua del capitalisme, perquè la misèria, la mort, no és res més que el destí final de la misèria en la que ens situa aquest sistema capitalista.
2: Clar, entenc que ara estàs parlant, Mamadou, des de la indignació, però a nivell emotiu, com us ha deixat el cos després de tot aquest esclat que hi ha hagut aquests darrers dies, a nivell emocional?
3: Ens deixa amb una tristor i ens deixa amb una sensació de ràbia, pues, com podeu entendre, pues, quasi bé de voler aixafar-ho tot, no? Però també entenem que tenim una responsabilitat. Hem sentit les paraules de la Mari Carmen, que lluitéssim per als nostres drets, que lluitéssim perquè cada persona pogués tenir un habitatge i que lluitéssim que la classe treballadora s'havia d'organitzar, i és el que portarem a terme. És el que ens deia en cada vídeo que sortia ella. Sempre ens deia que el seu cas no era únicament el seu cas, sinó que era el cas de totes aquelles persones que es veuen que aquest sistema de misèria, que aquest sistema capitalista, que veuen com els partits polítics, que són còmplices, tots ells no són i ni volen ser capaços de treure l'habitatge del mercat, i que nosaltres havíem de lluitar i havíem de construir un horitzó, havíem de construir un horitzó socialista, que és el que pensem nosaltres com a organització, per poder treure l'habitatge del mercat. I per tant, amb aquesta ràbia, amb aquesta impotència, és amb la que seguirem aquí acampades i és amb la que seguirem reivindicant i lluitant perquè en algun moment l'habitatge sigui universal, gratuït i de qualitat. realitat.
2: Doncs amb aquesta declaració d'intencions des de l'Organització Juvenil Socialista de mantenir aquesta acampada, hem sabut com s'ha rebut aquesta notícia aquí a Plaça Catalunya. Repetim, primer de tot, sorpresa pel que ha succeït, però sobretot molta indignació respecte a com ha acabat al final Mari Carmen i les seves vivències en aquestes últimes setmanes arran de la que ha generat en relació amb el moviment de l'habitatge arreu d'Espanya.
0: Gràcies, Roger. Això en un dia en què han passat moltes coses. La vaga general, per exemple, ja té data. De seguida hi anirem. Però abans, aquesta mort està provocant ja, Alba Barbosa, també reaccions polítiques.
4: Sí, en tenim dues. La primera, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en una piulada diu que la mort de Mari Carmen és una mort que colpeix, que ningú es pot quedar indiferent. Afegeix que la política no pot permetre cap inhumanitat i que continuaran lluitant perquè no es repeteixi. També reacció per part del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que senten aquesta pèrdua com a pròpia i traslladen el suport a la família de la Mari Carmen.
5: Doncs veurem quin impacte té la mort de Mari Carmen en la precampanya electoral, perquè tots els fets que s'han succeït a la política espanyola des del 23 de setembre, els decrets negociats en pocs dies, la convocatòria electoral avançada i ara també la vaga general, que avui hem sabut que serà l'11 de novembre, porten el segell de Mari Carmen. Aquesta és la data, 11 de novembre. Aquest mateix vespre els sindicats han escenificat la convocatòria de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris i el cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist marcada doncs, també per aquesta notícia, Txell Garriga.
6: Sí, els sindicats majoritaris, Comissions Obreres, també la UGT, juntament amb altres sindicats com per exemple la CGT o el sindicat de llogateres, han fixat ja aquesta data aquest mateix vespre. Oficialment serà, com deies, el dimecres 11 de novembre. És una convocatòria, com dius, que s'ha vist molt marcada a última hora, a darrera hora, per aquesta notícia. Ha mort la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser desnonada a Madrid i el cas de la qual, de fet, va provocar tota aquesta onada de protestes i els dos decrets per l'habitatge del govern espanyol. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat en aquesta roda de premsa que la convocatòria la tiren endavant també en el seu nom i el seu record.
7: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tomar-hi carmen.
6: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que aquesta convocatòria serà tot un èxit.
8: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
6: Des de la UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
9: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
6: La convocatòria serà, dèiem, l'11 de novembre, per tant, serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre. I aquesta, recordem, serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors, recordem-ho, se'n van fer dues, una va ser contra la reforma laboral del PP i l'altra va ser contra les retallades.
0: Gràcies, Txell. Passa un minut d'un quart de deu. Des d'ahir la nit, que estaven pendents del desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu a Barcelona, i ahir vam connectar-hi

0: de nou, com ha anat el moment aquest en què les persones que viuen en aquest bloc del barri de Sant Andreu han sabut que finalment no serien desnonats?
1: Doncs us ho podeu imaginar, amb mig miler de persones que s'havien concentrat davant la porta de l'edifici del carrer Llenguadoc número 74 del barri de Sant Andreu de Barcelona, han reaccionat amb molta alegria, amb abraçades, perquè s'havia evitat el desnonament d'aquests 18 pisos amb una trentena d'afectats, segons l'Ajuntament de Barcelona. Han començat a fer càntics a favor del dret a l'habitatge i animant a una vaga general, però també amb una escridassada contra el PSC perquè consideren que no fa prou per garantir l'accés a l'habitatge. Escoltem Marta Espriu, que és portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
2: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui. I creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat de que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
1: Un cop s'ha conegut la notícia, pocs moments després s'ha començat doncs, a marxar la gent que hi havia allà concentrada, perquè molts d'ells portaven més de mig dia protestant contra aquest desnonament en un dia que arriba l'endemà després de que el Consell de Ministres doncs, tornés a aprovar els dos decrets d'habitatge que el Congrés havia tombat la setmana passada. El més ampli, recordem, entrarà en vigor demà dijous, mentre que el segon no serà efectiu fins al 15 de novembre si l'avala la Diputació Permanent uns decrets que haurien evitat aquest desnonament del carrer Llenguadoc número 74 de Sant Andreu.
3: Gràcies, Roger. En directe des de Barcelona, doncs bé, sobre l'anunci de vaga general en favor de l'habitatge per l'11 de novembre, hi posa avui la mirada la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
4: Quant costa avui poder viure? Quant del nostre sou hem de dedicar a pagar un lloguer? Quants joves poden emancipar-se? Quantes famílies han de triar entre pagar la casa o omplir la nevera? L'habitatge s'ha convertit en un dels principals problemes del nostre temps. I per això, l'11 de novembre hi ha convocada una vaga general per l'habitatge. Una vaga per reclamar que tenir una llar digna no sigui un privilegi reservat a qui s'ho pot permetre. Perquè el problema de l'habitatge no afecta només a qui no té casa. Afecta també a qui té feina però no arriba per pagar el lloguer, a qui ha de compartir el pis durant anys, qui ha de marxar del seu barri, qui ha de marxar de la seva ciutat, qui retarda projectes de vida perquè no pot assumir el cost d'emancipar-se i qui viu cada mes amb la por de no poder continuar pagant o senzillament que el facin fora d'on te viu. I aquesta mobilització arriba en un moment especialment important. Amb les eleccions generals a tocar, l'habitatge ha de formar part del debat polític, no només en promeses, en propostes concretes. Quin model d'habitatge volem? Com aconseguirem que els lloguers siguin accessibles? Com ampliarem l'habitatge públic? Com evitarem que treballar no sigui suficient per viure? Aquestes són preguntes que afecten el nostre present, però també el nostre futur. Per això, l'11 de novembre, fer vaga és una manera de posar l'habitatge al centre i amb unes eleccions molt properes. De fer visible un problema que afecta a milions de persones i de recordar que l'economia ha d'estar al servei de la vida i no al revés. I també de dir als qui es presenten a les eleccions que l'habitatge no pot quedar en un segon pla. Perquè després de votar, el problema continuarà existint. I les decisions que es prenguin els pròxims anys determinaran si podem viure, treballar i construir el nostre futur, els nostres barris i ciutats.
5: Catalunya Nit.
0: El Tribunal Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques consultades per Catalunya Ràdio, l'alt tribunal s'afanyarà a desencallar l'aplicació de la llei d'entrada per als condemnats amb la inhabilitació en curs perquè es puguin presentar, si volen, a les eleccions generals del novembre. I això, per tant, ha de ser abans del 26 d'octubre. Àlex Giral Robert, bona nit.
6: Bona nit.
0: Recordem qui són els sentenciats que encara no poden exercir un càrrec públic.
6: Doncs mira, són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Segons fonts del Suprem, la previsió és agilitzar el tràmit i deixar-lo resolt, en aquest cas abans que acabi el termini perquè els partits registrin les llistes per a les eleccions del 29 de novembre. I aquest dia és, com apuntaves, el 26 d'octubre. Els magistrats no tenen

0: intenció de posar traves i acataran la sentència que el Constitucional els ha comunicat formalment avui mateix. Els jutges, de fet, ja han mogut fitxa i han donat temps fins divendres que ve les parts del procediment perquè s'hi pronunciïn. Després el Suprem decidirà si posa fi a la causa.
1: El cas de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però hem de deixar clar que no necessàriament seguirà aquests tempos.
0: Exacte, l'aplicació de l'amnistia per a ells pot trigar un xic més. I Puigdemont el que vol és esperar-se que l'arxiva definitiu del cas arribi per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran. Però pel ministre de Justícia, Félix Bolaños, ara mateix ja es dona aquest context.
2: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
0: Junts insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit i reconeixen que l'avançament electoral en aquest sentit els ha descol·locat una mica.
3: Gràcies, Àlex. Doncs bé, aquests passos judicials per amnistiar els líders del procés agafa els partits enfocats ja en la precampanya electoral. Aquesta tarda hem vist moviments interessants perquè hem sabut que per la nova candidatura de Front Ampli, l'espai polític de les forces d'esquerra, sona amb força el nom d'Ada Colau per liderar la llista a la Moncloa. Alba Barbosa, bona nit.
4: Bona nit.
3: Hem de dir, però, que les negociacions continuen obertes.
4: Sí, és el que asseguren tant des de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona com des dels comuns, que confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. També Esquerra Unida busca consens, però aposta per la figura d'Ada Colau. El nom de Colau l'ha proposat més Madrid i ha generat incomoditat a dins de Sumar. Diuen que han trencat amb la discreció de les negociacions en plena reconfiguració d'aquest espai. Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid.
3: A l'esquerra del PSOE, per tant, que intenta reorganitzar-se mentre el Partit Popular comença la precampanya alimentant els dubtes sobre el vot per correu.
4: El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, demanarà garanties a la Junta Electoral i el ministre Arcadi Espanya creu que és una maniobra per desviar l'atenció.
5: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
6: Poner en duda el procedimiento, yo creo que no beneficia a nadie. Desde luego no beneficia a la democracia.
4: I des de Junts s'han compromès a no tornar a investir Pedro Sánchez, ni tampoc els candidats del PP i Vox. El secretari general Jordi Turull ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
7: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
4: Turull ho ha dit en declaracions a TV3.
1: El to que tenim aquests dies és clarament ja el de precampanya electoral, que de vegades és difícil de distingir també de quan comencem en la campanya electoral. El to és electoral, podem dir, i entre el PP i Vox hi ha un argument comú per assegurar que el PSOE vol fer servir aquesta llei de nets, la llei de nets i el cens electoral, per guanyar vots. És a dir, haver-los tractat tan bé que ara en votaran. Això és el que es dedueix de moltes coses que anem sentint aquests dies de diversos dirigents, tant del Partit Popular com de Vox. Ja sabeu que aquí a 3Cat Info tenim un responsable de verificació, que és el Carlos Baraibar, i davant d'ocasions com aquesta el truquem. Bona nit, Carlos.
8: Què tal? Bona nit.
1: A veure, d'entrada, per anar-nos situant, fem un repàs del que és la llei de nets.
8: Doncs aquesta llei de nets és una part de la llei de memòria democràtica que es va aprovar l'any 2022 i des del 2022 i fins al 2025 ha permès als descendents d'exiliats i fugits d'Espanya després de la Guerra Civil demanar la nacionalitat espanyola, si l'havien perdut. I ara, PP i Vox el que diuen és que el PSOE ho està fent servir doncs, per afegir, per aquesta via, han arribat a dir 2,4 milions de nous votants al cens. El cert, però, és que aquests 2,4 milions de persones són els que, de moment, han dit que volen demanar la nacionalitat per aquesta banda. D'aquests 2,4, 1,2, és a dir, la meitat, són els que han començat els tràmits. I d'aquests 1,2 milions, 300.000 persones són els que ja han obtingut la nacionalitat i ja són al cens i ja, per tant, podrien votar. Per tant, no hi ha 2 milions de persones més al cens, ni hi ha 2,4 milions de persones que han entrat al cens així de qualsevol manera en els últims anys.
1: Clar, per tant, de cara a les eleccions que ens ocupen ara, aquestes del 29 de novembre, com a molt serien aquestes 300.000 persones que són al cens i que podrien votar. Aleshores, d'aquí el que deduïm sempre quan sentim aquests dirigents és com que el Partit Socialista hauria comprat el vot d'aquestes persones fent aquesta llei, però és molt presumir pensar que tots aquests votants s'acabarien decantant pel Partit Socialista.
8: Clar, aquests votants s'inclouen en el que s'anomena el vot cera, que és el vot de la gent que viu a l'estranger, no? I aquests són una petita part d'aquest vot cera. Doncs el que hem de veure és que en les eleccions en general, a les eleccions generals, aquest vot exterior només vota un 10% aproximadament d'aquest vot. I d'aquest 10%, per exemple, a les generals del 2023, si mirem què van votar, doncs la majoria van votar el PP i en segon lloc van votar el PSOE. I a banda, aquest 10% d'aquest vot exterior doncs no va ser decisiu ni molt menys en els resultats definitius.
1: I encara hem de recordar l'últim capítol a tot això que ens estàs explicant, i és que aquests votants descendents d'exiliats, els nets, estan suspesos ara pel Tribunal Suprem.
8: Sí, és que clar, hi ha tot aquest soroll al voltant de tot això, quan estem en un moment en el que el Tribunal Suprem va decidir fa uns dies deixar en suspens aquest dret a vot. Va dir, fins que no hi hagi una sentència i m'ho hagi mirat a fons, aquesta gent no té dret a vot. I aquesta és la situació en la que estem ara després d'aquesta cautelar del Suprem. Ara el Suprem s'hi ha de tornar a pronunciar, es preveu que ho faci en els pròxims dies i veurem el que és el que decideix. Una altra mentida que s'està dient aquests dies és que Pedro Sánchez ha convocat eleccions ara perquè es faran amb el cens de l'1 d'agost i a l'1 d'agost el Suprem encara no havia suspès aquests vots. Però això és mentida perquè el Suprem ja va dir que deixaven suspens aquests vots tant si fos en un moment determinat com si venien eleccions. Per tant, el que digui el Suprem prevaldrà per sobre del cens i de qualsevol cosa. Per tant, hem d'estar molt atents en els pròxims dies a què dirà el Tribunal Suprem, si aquests nets podran votar o no podran votar.
1: Clar, estem acostumats d'altres llocs, especialment, per exemple, dels Estats Units, amb Donald Trump a posar aquesta ombra de sospita sobre les eleccions abans de saber-se els resultats. Després, si es guanyen, doncs s'oblida una mica el que s'ha dit, però en cas de que sigui un resultat ajustat és quan poden aflorar de nou aquestes acusacions. Les dades i el context ens els ha situat ara mateix el Carlos Baraiber. Gràcies. Bona nit.
8: Adéu, bona nit.
3: Són els senyals horaris de 2:15 la nit. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada expliquem quina és la situació ara a la xarxa ferroviària del país després d'una jornada negra al servei de Rodalies i també quina situació es preveu per demà.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
12: Per què ens cal avui desencadenar el present?
11: Atura't, pregunta't i reflexiona.
12: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
11: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
13: Al Matí de Catalunya Ràdio marxem fins a París. El pròxim divendres 9 d'octubre farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
9: Aquest divendres 9 d'octubre al Matí de Catalunya Ràdio des de París.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Avui ha estat un nou dia per oblidar per als usuaris del servei de Rodalies. Tot ha començat ben d'hora, de bon matí, amb una plantada dels maquinistes que ha deixat sense servei de trens la xarxa ferroviària del país. Els sindicats majoritaris demanaven garanties de seguretat després dels últims aiguats i després que ahir mateix a la nit, ho vam explicar en directe aquí al Catalunya Nit, un arbre caigués a sobre d'un tren a Vilanova i la Geltrú. Ara de seguida saludarem el responsable dels maquinistes protestes a l'UGT, però primer expliquem que de mica en mica s'ha anat restablint el servei, però sí que els retards han estat la tònica generalitzada del dia. Quina és la situació ara mateix a l'estació de Sants de Barcelona? I tenim el Joan Garcia. Bona nit, Joan.
15: Bona nit, Agnès. Doncs mira, ara hi ha molta tranquil·litat, hi ha molt pocs usuaris. La represa del tram nord de l'R4 amb trens cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, diria que això ha passat entrada de vespre, ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa aquí a Sants, perquè el que deien les pantalles no era cap garantia que després es complís a les vies, i sense informadors des de mitja tarda, almenys a les andanes, hi havia molta confusió.
16: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
17: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella, direcció Figuera, Girona.
18: Però això és R11.
17: R11, sí.
18: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
15: Això és la conversa que tenim amb un altre usuari, perquè amb una xarxa de rodalies canviant cada dia també ens hem trobat aquest tipus d'usuaris, no? Els despistats que esperaven trens que no estava previst que passessin.
3: La veritat és que la incertesa i la falta d'informació al principi ha marcat molt, molt, molt la jornada d'avui. Ara et faré una pregunta d'aquelles difícils, Joan. És que si se sap com pot començar el dia demà, a veure què és el que ens pot respondre. Sí que sabem que es reforçarà el servei d'autobusos interurbans, almenys això sí que es farà.
15: Sí, amb l'experiència que portem sempre és una incògnita saber què ens trobarem demà a Rodalies, però vaja, d'entrada aquesta represa del tram nord de l'R4, trens cap a Sabadell, Terrassa, Manresa, Cerdanyola, destinacions que fins ara s'havien de fer o bé amb ferrocarrils des de Sabadell i Terrassa, ferrocarrils de la Generalitat, o bé amb autobusos, això és una bona notícia. I després, aquest reforç de busos interurbans que ha sigut una altra de les imatges que ens deixa aquest dimecres, aquests autobusos plens a vessar, perquè un autobús no pot mai engullir el passatge d'un tren, que és un mitjà de transport d'alta capacitat. Per això la Generalitat ha reforçat aquest servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i sobretot poder cobrir els principals corredors, el Penedès i el Maresme.
3: I quin ha estat l'origen del conflicte que ha portat els maquinistes a plantar-se aquest matí?
15: Sí, mira, els maquinistes s'han plantat perquè han dit que no els havien arribat de Renfe els certificats de seguretat de la infraestructura. Sobre ahir a la nit, com recordàveu, en plena discussió, queia aquest arbre sobre les vies sense fer ferits, que feia aturar un tren i el colpejava, això entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes, no només el CEMAF, que és el majoritari, però d'altres també en tenen, ho han atribuït a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat. Sentim Joan Rodríguez, del sindicat ferroviari, en declaracions al Catalunya Migdia.
19: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
15: En canvi, la direcció de Rodalies fa valer que s'han aplicat tots els procediments de seguretat abans de fer circular els trens. Òscar Playà, director de Rodalies.
20: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
15: Fins que no han arribat aquests certificats, cap a les 9 els maquinistes no han agafat trens que han començat a moure's per les línies operatives. Però avui acabem un d'aquells dies que no pots preveure a quina hora arribaràs perquè no saps quan et passarà el tren.
3: Gràcies, Joan Garcia, que vagi molt bé.
15: Bona nit.
3: Mira, li podem fer la pregunta, a veure si sap què és el que passarà demà, a Francisco Cárdenas. Ell és maquinista de tren i responsable d'UGT Renfe Catalunya. Bona nit, Francisco.
21: Bona nit.
3: ¿Qué pasará demà? ¿Podrán circular tots els trens?
21: La teoría, todos sabemos que hay líneas que no están abiertas, aunque esta tarde se ha abierto la R4 Norte, pero la R2 Norte no. Y hay otras líneas de extrarradio de Barcelona de media distancia, de regionales, por decir, que tampoco circulan. El resto no hay ningún problema. y teóricamente deberían salir sin ningún tipo de incidencia. Uh-huh. Esperemos que no pase ninguna desgracia a última hora, ni mucho menos, como pasó ayer, que quizás fue el detonante absoluto, y esperemos que todo funcione, porque debería ser así, no hay ningún problema.
3: Heu demanat nous informes de seguretat, de seguiment respecte a l'estat de la xarxa per les pluges dels últims dies, o amb els d'aquest matí ja us sentiu satisfets?
21: Quedan unos cuantos pendientes de las zonas que están cortadas, que no se han podido abrir, ¿de acuerdo? Porque no están en condiciones suficientes. Date cuenta que las últimas veces que hemos pasado episodios similares ha sido siempre después de unas inclemencias meteorológicas importantes, ¿de acuerdo? Puede ser, y yo no voy a discutir, que pues si hace igual hace una semana el trozo de Vilanova hasta Cubella no estuviera en mal estado, estuviera bien, pero el número tan importante de litros de lluvia que han caído un día, otro día, otro día y otro día, pues si ha reblandecido la tierra, los árboles con poco viento, porque no hizo ninguna tormenta muy fuerte, tiró, y yo esta mañana que he ido a Vilanova, por el camino había no uno, había muchísimos árboles tumbados en los dos lados de la vía, sobre todo en el lado montaña. Entonces vengo a referir, esas marchas en blanco o esos certificados de seguridad tiene que pasar cuando pasa algo excepcional. Si ahora deja de llover y no cae ni una gota o nada, o muy poco, durante, yo qué sé, el siguiente mes, pues no tendremos que hacer ningún tipo de marchas especial, solo cuando suceden cosas excepcionales que sí que han de garantizar que las cosas estén en condiciones seguras. Repito, nosotros, por mucho que pasemos por el mismo punto, por la misma vía, por el mismo talud muchas veces, no tenemos conocimientos para saber si el muro de hormigón que está ahí enfrente está bien, está mal o se va a caer. Por eso se pedía en ese momento la desconvocatoria de huelga de febrero, después del accidente de Murcia y Lleida, que fueran especialistas, que fueran los ingenieros convenientes o las personas correspondientes de la red de infraestructura. Parece que la culpa de todo la tiene Rodalías, y Rodalías aquí ahora mismo no tenemos culpa de nada. Recordar que las vías van aparte, son de la DIF. Las vías son de la DIF. Nosotros, nuestros trenes están funcionando, nuestros trabajadores están dispuestos. Solo hace falta que nos digan, mira, en cuanto han sacado los informes diciendo que las vías estaban en perfecto estado, en poco tiempo se ha ido recuperando el servicio, está prácticamente normal, prácticamente, faltan cosas.
3: ¿Qué pasa entre Granollers y Cardedeu para no recuperar la R11?
21: Pues que la caída de agua ha sido salvaje y, según parece, hay peligro de otras cosas que puedan pasar, y si los que han pasado han dicho que hay peligro, pues tenemos que entender que la cosa no está precisamente muy fina, porque se pueden hacer muchas cosas, limitar la velocidad, pasar muy despacio, pero si la han cortado definitivamente, tú date cuenta que es una salida muy importante de Barcelona para luego subir, sobre todo para arriba, ¿no? Para San Celoni, Portbou, Figueras, Girona. Entonces, algo serio tiene que haber pasado. No tenemos informes, solo nos mandan los informes de que han pasado las vías que están bien, las que están mal no nos dicen el por qué o en qué circunstancias.
3: Perquè, com es fan aquestes marxes de comprovació, aquestes marxes blanques? Perquè, si no tinc mal entès, són tècnics tant de DIF com de Renfe, o com es fan? Com es fan? Expliqui'ns com es fan aquestes marxes.
21: Pues así, una persona conduce un vehículo y a una velocidad más que relajada, se llama, dispuesto a parar en cualquier momento ante cualquier cosa que te puedas encontrar. O sea, estamos hablando que vas a 25, 30, 35, 40 si es una recta y la ves bien, para comprobar que todo esté bien, y depende de las personas que te acompañan, el famoso, la persona ingeniero o no de la DIF, pues te van diciendo, mira, floja, mira por aquí, vamos a ver eso, mira ese muro tal, lo que ellos entienden o creen conveniente que pueda ser motivo de que con las lluvias se haya empeorado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Si todo lo ven bien, si entienden que está perfecto, lo dicen. Y las marchas blancas tardan bastante en hacerse a esa velocidad. Nuestras cercanías son muy largas, son muy estrechas y muy largas, y tardan bastante en hacerse, son bastantes kilómetros, pero es necesario para garantizar esa seguridad.
3: Per tant, es fa a un maquinista amb tècnics de DIF i també de Renfe. Uh-huh. Aquestes marxes blanques.
21: Sí, a veces nos dicen a los sindicatos si vamos o no vamos, últimamente no nos dicen nada. Entonces van ellos, que son los expertos, que lo vimos perfecto. Te repito, si me montan a mí en el tren, yo no soy capaz de decir ese muro o ese árbol salvo que yo vea en un muro, pues, como te diría, una raja de que cabe mi brazo, que digo, pues eso no está bien, pues yo no tengo la capacidad de analizar, ¿no? Entonces la gente que sabe, que tiene, pues acuérdate, el túnel cuando pasó lo de Lleida, el túnel de Rubí, ¿cuánto tiempo estuvo cerrado? Pues yeah. es que había unas imperfecciones y unos desperfectos gravísimos. Mm. Bueno, pues vale, es normal. Bueno, eso se veía a simple vista.
3: ¿Tenen vostès obert algun conflicte laboral, els maquinistes?
21: Ninguno. Nosotros, además, con un acuerdo, prácticamente la mayoría del Comité General de Empresa a nivel estatal, firmamos un convenio ahora mes y medio, dos meses. Estamos pendientes que lo publique el Boletín Oficial del Estado. No tenemos ninguna cosa especial, ni mucho menos. Nos están llegando, en aquella desconvocatoria de huelga, negociamos un incremento de personal que es poco, y ahora te lo explico si quieres, que es poco, y además bastante poco, pero porque se ha repartido por todas partes, pero concretamente aquí, con el número de incidencias que tenemos y el número de situaciones y de averías que tenemos, pues igual debería haber un incremento, porque lo acaban de decir el compañero y las personas que han hablado, los viajeros, la información, un auténtico desastre, nos dicen las cosas, no hay megafonía, y eso hoy en día nosotros estamos preparados para poder anunciar en cualquier momento, en cualquier tren, en cualquier estación, lo que buenamente se quiera. Claro, si no tenemos gente para hacerlo, pues igual había que mientras nos duren estas obras, que la verdad estamos saturados de obras, son necesarias, nadie lo discute, pero estamos saturados de obras, y para que esto mejore, porque había un abandono histórico importante, pues igual hace falta un incremento de personal importante para que esa atención al público, para que la gente se sienta, por lo menos, que le dicen las cosas, que esa persona que estaba esperando, pues si le dicen, oye, que tu tren no va a pasar, pues se busca una alternativa en autobús, en lo que sea, con un amigo, con un compañero, como buenamente pueda, pero que es importante, y la gente que está en los trenes, los interventores, en una figura que en Cataluña prácticamente ha desaparecido por falta de personal. Entonces, y eso te da una tranquilidad cuando vas en el tren, te daba, bueno, pues es algo importante, que no, ahora mismo no está pasando.
3: Li dic perquè, no sé si has sentit avui el que ha dit el president Salvador Illa sobre que vostès tenen un conflicte laboral obert i potser referir a això, escolti.
0: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
2: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
3: Són el president i la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Què n'ha de dir?
21: Yo sí quiero abrir una investigación, que es lo que parece que quieren hacer. No hay ningún tipo de problema, absolutamente, solo faltaría. Lo que dice el presidente, que hay un sindicato que no, creo que se refiere a otro sindicato, no al nuestro, UGT, desde luego. Pero en todo caso, siempre y cuando la seguridad está en juego, tú date cuenta que el accidente que pasó ayer entre Lleida y Cubellas, pues, entre Vilanova y Cubellas, de Vilanova y Cubellas, pues las vías nos decían que estaban perfecto. Tenemos muy claro todos, que la seguridad 100% es imposible. Nosotros nos podemos esta noche o mañana por la mañana duchándonos, nos caemos en la ducha y nos puede pasar algo muy serio. Eso lo tenemos muy claro todo. Pero lo que sí hay que tener, que estamos hablando que en febrero, por ejemplo, ya hicimos la desconvocatoria, aquí había que arreglar esto de una forma importante, y yo no sé cómo quedan aún árboles en la vía, porque no es la primera vez que se caen árboles y pasan acontecimientos muy graves. Hemos tenido un compañero perdió una pierna, ¿de acuerdo? O sea, esto no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, y pasará más veces. Hemos tenido descarrilos porque se cae el tren, porque frenas, pero aún pillas el árbol y te caes. Son cosas, entonces, ley de prevención de riesgo, para evitar el riesgo, y para evitar el riesgo no puede haber ningún árbol que la caer en terreno de vía. No estamos diciendo de deforestar Cataluña precisamente con eso, pero esos árboles son un peligro. Imagínate que el árbol de anoche hubiese sido algo más grande. Vuelca el tren, lo tira, depende de la velocidad que fuera el tren, que hubiese pasado, podría haber sido un acontecimiento igual o peor que Lleida. Esperemos que jamás como Ademuz. Pero claro, es que esas cosas hay que evitarlas, y evitarlas es que no puedan pasar, y para que no se caiga un árbol, no tiene que haber ningún árbol en lo posible. Sí, de sentido.
3: Francisco Cárdenas és maquinista i responsable d'UGT a Renfe Catalunya. Gràcies per atendre'ns al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
21: Vinga, buenas noches.
3: Bona nit.
1: Passa un minut i mig de 3:15. Avui hem sabut que l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya des del cap de setmana s'ha saldat amb una nova víctima. Aquest matí, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home. Amb aquestes són tres les persones mortes com a conseqüència dels aiguats, mentre es continua buscant dos desapareguts més. Oriol Pujador.
5: Sí, la víctima és un home de 43 anys, de qui es va denunciar la desaparició ahir a la tarda. El seu cos es trobava a prop d'un vehicle que va quedar atrapat per l'aigua que va caure aquest últim dia a la Ronda Nord. És la tercera víctima que deixa aquest episodi. Diumenge es van confirmar les altres dues, un home de 75 anys, a qui li va caure un mur a sobre Tordera, i un altre home amb un tornès a qui van trobar en un soterrani inundat. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns, i també la de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera diumenge a Pineda. Roberto Gómez, sotinspector de Bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca del menor a Granollers.
6: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat, però, i ho estem utilitzant, les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
5: Aquesta tarda els bombers han localitzat també el cos d'un altre home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell, en aquest cas. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència d'aquest últim temporal. Se sospita que podria haver mort durant el temporal de pluges que va afectar el Baix Penedès i el nord del Tarragonès a finals del mes d'agost, i que les pluges dels últims dies el que han fet és desenterrar el cotxe on va quedar aquest home.
1: Avui el temps no ha estat protagonista, Oriol, però Protecció Civil, recordem-ho, manté encara en fase d'emergència el Pla Inuncat.
5: Hi ha hagut un espai on sí que ha estat protagonista, una pedregada aquesta tarda intensa en diversos punts de l'Alt i el Baix Empordà, però afortunadament no ha deixat afectacions importants. Núria Escarpenter és alcaldessa de Llançà.
22: Algunes de les avingudes més importants, si acumulés i baixés una quantitat d'aigua molt exagerada, que el que ha fet és afectar, doncs, alguns dels baixos d'alguns edificis, alguns garatges i alguns locals comercials.
5: De cara a demà s'ha activat avisos de color groc a les comarques de Barcelona i de Girona perquè pot ploure, s'espera que ho faci, però no amb tanta intensitat.
3: Gràcies, Oriol. I compta amb això perquè les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja. El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya va suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va haver d'activar, doncs, ara una crida específica a les terres de Lleida. Toni Fortesa, bona nit.
23: Bona nit. I ho van fer perquè, clar, a les comarques de Lleida no hi havia restriccions de mobilitat i així intentaven d'alguna manera pal·liar el brusc descens de donacions que hi havia per les pluges. Des de l'entitat admeten que el canvi climàtic els està afectant i que han de tenir la capacitat d'adaptar-se a aquest fenomen. El director assistencial del Banc de Sang, Joan Ramon Grífols, fa una crida a mantenir les donacions per recuperar les reserves.
24: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
23: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat, tot i que l'Hospital Vall d'Hebron continua amb tres quiròfans aturats. A Granollers, l'àrea de farmàcia continua afectada també, i a més, a l'Hospital de Vallvitge, una de les tres sales d'hemodinàmica també continua tancada per despreniments del sostre.
14: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Quina festa tenen muntada ara mateix els Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Aquest so que sentiu doncs ens l'ha gravat en Marc Ruiz, que és vivint en directe i cobrint-lo per aquest informatiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Marc Ruiz, bona nit.
1: Bona nit.
0: És tan espectacular com ens arriba a nosaltres amb aquest so.
1: Ho és encara més. Mira, això està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. El concert ha començat amb la banda a la porta monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar, córrer pels camps amb la seva característica guitarreta. Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs artificials mentre un cor de gospel començava a cantar això que sentiu, vull petar-ho. I després s'ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica, perquè després han enllaçat Està Guai, Elefants, i el públic en tot moment és un membre més d'Oques, que fa que aquestes cançons acabin sent gegants. Quan acabin els quatre concerts, Oques Grasses seran acomiadat davant de 220.000 persones.
0: Estem parlant d'un grup que ha venut 220.000 entrades per quatre concerts consecutius. És un èxit sense precedents en un grup que canta en català. Marc, per què Oques Grasses ha tingut tant d'èxit?
1: Sense precedents, completament, eh? A veure, resumint-ho moltíssim, crec que és una combinació de tres factors. D'una banda, ser bons músics, és a dir, que hi ha diversos d'ells que han estudiat a l'SMUC. D'altra banda, l'humor, que també és molt important, amb cançons com Cool, per exemple, un element que ja veureu, que això és una cançó del seu primer àlbum, ja veureu que és un element que es va repetint al llarg de la seva carrera, i profunditat. Tenen grans balades amb lletra molt ben escrita, però sense grans metàfores, lletres que arriben a la primera, naturals, amb un punt naïf, però que fan que t'hi sentis identificat. Per a molts fans, aquestes cançons els han acompanyat des de l'adolescència i han après a entendre les seves emocions amb les lletres d'Oques, o han format part de la banda sonora de les seves vides, en moments de festa, de riure amb els amics i de fer el ruc, però també d'estimar, d'enyorar i de valorar l'amistat. Algunes d'aquestes lletres també parlen de pors, d'atrevir-se, afrontar-les, de ser un mateix i de ser feliç, i apel·lant a gestos senzills, és a dir, que ni parlen de poder, ni de diners, ni de somnis complicats, sinó d'estimar i de fer allò que estimes.
0: Caram, escolta, tenen un so que ha anat canviant.
1: Al començament feien allò que us deia, eh? Aquesta música humorística amb aquest cool que es manté al llarg de tota la seva història. De fet, al començament feien una música en la línia de les bandes de música festiva de l'època, en vez del reggae, del rocksteady, com aquesta Cool del primer disc d'Un dia no sé com, del 2012. El segon disc, diguem-ne com vulguis, també feien el mateix. I, de fet, els van arribar a portar festivals de reggae dels Estats Units i també van aconseguir fer la cançó de Nadal de TV3 i Catalunya Ràdio.
0: Molt bé. El disc You Pony, això ens situa l'any 2016, ja comencen a semblar-se els Oques d'avui. Yeah,
1: si et fixes, ja comencen a fer més cançons semblant als himnes que ja coneixem avui dia, eh? Amb lletres molt més pròximes als que avui considerem, doncs, una lletra típica d'Oques Grasses. Mantenen l'obsessió, això sí, amb el final de l'esquena, com en aquesta cançó Cara de Cul.
0: El que els canvia definitivament el so és Fans del Sol, l'any 2019.

0: Aquí ja tenen el so d'oques d'avui, tenen influències clarament molt internacionals, pop, electrònica, eclecticisme portat al seu terreny, fins i tot aquí els hi troba influències d'Stromae, per exemple, que devia ser una influència potent en aquest disc. Tenen hits com Serem ocells, en clau d'himne, està guai aquesta, que és molt, molt funky, In the Night, també, més caribenya, o l'absurdament divertida de John Brown, que al mateix temps és una paròdia de la seva època més reggae.
1: I un dels discos amb més impacte va ser A tope amb la vida, això és l'any 2021.
2: Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. I un altre cop m'escapo, sempre porto un tros d'ahir.
0: És el disc de l'himne que passarà a la història, la gent que estimo, i dos hits de festa més, Bye Bye i Petaro. I comencen a jugar també amb les músiques urbanes. Per exemple, amb una cançó que es diu Talismà, que recorda molt a Zetangana, que aquell mateix any havia publicat El Madrileño.
1: I arribem a l'últim disc, any 2024, Fruit del Deliri.

Mantenen l'obsessió total amb els culs, bàsicament posant un préssec a la portada, que en el món de les emoticones és el que vol dir, bàsicament. I a més em fa la sensació, sempre he tingut la sensació escoltant aquest disc, que és un àlbum on oques diuen jo sóc capaç de fer música a la manera de tal banda, tal estil, tal grup, i demostrar que ho fan millor. Hi ha hip-hop com Està al pati, per exemple, música de ball en aquesta, com El dia i la nit, música urbana a Gossejo. A més, és un disc ple de col·laboracions d'alt nivell. Mantenen l'humor a Jubilar-me, que avui, per exemple, és més adient que mai, i ens deixa un últim himne de regal, que és Sort de tu, una balada meravellosa que posa la pell de gallina i que està, de fet, a l'altura de la gent que estimo.

0: És una cançó fantàstica, Marc. És una pena, perquè veient aquesta evolució, ara voldríem saber fins a on portarien un nou disc, no? Se'n sap alguna cosa del que faran a partir d'ara?
1: No se sap gaire res, sí que... A veure, s'ha parlat molt de per què ho deixen, i de fet ho deixen de forma, diguéssim, amistosa, eh? No hi ha grans mals rotllos, tot i que també s'ha dit que una cosa era el nucli dur, el pinyol de la banda, bàsicament Josep Montero, i després la resta de músics que potser tampoc estaven tan implicats en el projecte, i una mica, suposo que per això, per escutament també de la fórmula, perquè si et fixen ja li han donat la volta a tot allò que feien, doncs ara es volen dedicar a alguna cosa més. El que sí que sabem és que, clar, Josep Montero és amic d'Alice, és molt amic d'Alice, han dit que surten a prendre gin tònics de tant en tant, i també tots dos van fer el nou himne del Barça, és a dir que en principi se suposa, s'espera que facin alguna cosa junts.
0: Doncs haurem d'esperar, no crec que passi molt de temps si va en aquest sentit, però en tot cas haurem d'esperar. Gràcies, Marc, bona nit.
1: A vosaltres, bona nit.

0: aquest himne de sopa de cabra per saludar la Gemma Puig. Bona nit.
1: Bona nit.
0: A l'Empordà, que ha plogut avui, aquesta tarda ha plogut amb força.
1: Sí, aquesta tarda ha plogut amb força, sobretot en aquest sector, entre Cadaqués, Llançà, Valleta, 50 litres a Valleta, 56 a Llançà, registres significatius i, a més, en poca estona, i això el que ha fet és doncs, que aquests carrers tornessin a quedar en forma de rieres. Per tant, aquests roixacs d'aquesta tarda que s'han intensificat en aquest sector de l'Empordà, on teníem aquests visos d'intensitat activats, aquesta inestabilitat que ara ja ha marxat, i aquesta cançó també té a veure en que demà tindrem un canvi de situació. Entrarà aquest vent de nord, aquesta tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre, i d'una banda el que notarem és que refrescarà, es notarà a primera hora del matí, un vent que continuarà bufant durant bona part del dia i també es notarà al migdia. A la tarda, amb algun ruixat, però amb fenòmens molt més puntuals i també amb una mica de neu al vessant nord del Pirineu cap als 2.000 metres.
0: Molt bé, gràcies, Gemma. Doncs ara toca tramuntana a partir de demà. Que vagi molt bé.
1: Bona nit.
2: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.

0: La nit de dimecres és quan més voltem pel món aquí al Catalunya Nit i avui passarem per Jerusalem. Fa exactament 3 anys de l'atac de Hamas contra Israel. El 7 d'octubre del 2023 entràvem en un capítol molt fosc que encara no s'ha tancat. En parlarem amb en Jordi Brascó.
1: Amb l'Èlia Borràs voltarem per Àfrica i també passarem per Rússia per parlar d'un cas per ara enigmàtic. Fa uns dies va morir una treballadora d'un laboratori a Irkutsk, a Sibèria. Hi ha sospites que podria tractar-se d'un cas de pesta. L'Organització Mundial de la Salut reclama al Kremlin una cosa molt difícil, que sigui transparent i aporti informació clara sobre la persona morta i els seus contactes. El portaveu del Kremlin assegura, però, que la situació està sota control i que circulen moltes notícies falses. Tot això ens haurà d'aclarir bé la Cristina Solías.
0: I cap a 11:15 entrevistarem Imma Soler, ella la coneixeu, la subdirectora de Protecció Civil, per saber si finalment podem donar per tancat aquest episodi de pluges fortes i donar la benvinguda, com ens deia la Gemma Puig, a la Tramuntana, aquest episodi que ha de començar demà.
1: Passarem per la redacció de La Vanguardia. Isabel García Pagán ens avançarà la portada que preparen per demà i la reflexió final d'aquesta jornada anirà a càrrec de l'escriptora i traductora Míriam Cano.
0: Fins les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I el primer pas és, com sempre, escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 7 d'octubre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Ara parlem de Mari Carmen, però nosaltres aquí hem tingut el suïcidi, que no és un suïcidi, sinó que és un assassinat també de la nostra companya, la Olga, i ens trobem en un moment on veiem la realitat més crua del capitalisme, perquè la misèria, la mort, no és res més que el destí final de la misèria en la que ens situa aquest sistema capitalista.
5: És una vaga, evidentment, contra els polítics que viuen agenollats. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
6: És una vaga perquè vagin els preus de l'habitatge i perquè pugin els salaris i perquè puguem viure amb dignitat.
7: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
8: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta.
9: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
10: Jo no tenia previst tornar a la primera línia. Tots sabem que ara mateix la política institucional és un lloc bastant hostil, però també entenc que és un moment històric molt important.
11: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
12: Todos sabemos que hay líneas que no están abiertas, aunque esta tarde se ha abierto la R4 Norte, pero la R2 Norte no. Y hay otras líneas de este radio de Barcelona de media distancia, de regionales, por decir, que tampoco circulan. El resto no hay ningún problema y teóricamente deberían salir sin ningún tipo de incidencia.
13: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Seguim amb un avís meteorològic activat, de perill meteorològic, de grau 2 sobre 6. Ja no tenim colors ni taronges ni vermells, és de color groc, però amb xàfecs i tempestes que de manera aïllada que es poden anar movent, però poden donar encara intensitat forta i plourà sobre mullat.
15: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són. Perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que, tal com vam afirmar, al gener és probable que passi el mateix.
17: Mira, això està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. El concert ha començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar, córrer pels camps amb la seva característica guitarreta.
2: Catalunya nit.
0: Les 10 i 7 minuts, és l'hora dels esports. Sergi Andreu, bona nit.
18: Bona nit.
0: A la retina, molta emoció que s'ha viscut aquesta nit passada a l'Argentina. I dic que a la retina, moltes imatges, no?, de molta gent veient el Leo Messi jugar, tant amb la samarreta del Barça com amb la de Miami, com la d'Argentina. S'ha acomiadat de la selecció, Leo Messi.
18: Ja no veurem més amb la samarreta de l'Argentina, després de 20 temporades, haver guanyat moltes coses, medalla d'or olímpica, un parell de Copa Amèrica, Mundial, el Mundial de Qatar, 207 partits amb la selecció, 126 gols. La nit ahir, com deies, a l'Estadi Monumental de Buenos Aires va ser multitudinària, apassionada i emocionant.
19: Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre, siempre unido. Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar.
18: Justament dona la casualitat que també avui ha anunciat la retirada, en aquest cas total, professional, d'un jugador que va coincidir amb Messi al Barça, que és Pedro, va començar sent Pedrito, Pedro Rodríguez, canari, que va jugar al Barça entre el 2008 i el 2015, i als 39 anys també ha dit adéu al món del futbol.
1: I avui poden guardar també les samarretes de les seves seleccions, Lamine Yamal, Cubarsí, sí, però sí, només per uns dies, s'acaba aquesta aturada de seleccions.
18: Llarga aturada, el Barça ja han tornat avui Koundé, Cancelo, Omar Bernal i Xavi Espart. La gran majoria d'internacionals tornaran demà. A l'Espanyol, tres quarts del mateix. Demà s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Derkusic. Un Espanyol que, per cert, avui ha inaugurat i ha descobert la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. Ah. M'ha fredat veure-la. Està molt bé.
1: Sí, està molt bé. Molt...
18: està molt bé, amb una gran representació perica avui al Museu de Cera.
1: Molt bé, doncs un bon apunt final.
18: Doncs, si em deixeu només molt ràpidament un parell de resultats, perquè està jugant a l'Eurocup el Manresa contra l'Ulm alemany i guanyarà el partit en principi. L'últim quart, els del Bages guanyen 82-73, i a la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat el Novi de Sèrbia 15-12.
1: Doncs ara sí, Sergi, fins demà. Fem una pausa per la publicitat i ens traslladem cap a Jerusalem primer i Moscou després.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
22: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat per a Day One.
23: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
24: Mm-hmm.
23: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
24: I des de 16.400 euros.
23: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
24: Citroën.
23: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
24: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
23: Quan vulgui.
24: Que bé.
3: Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
25: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
21: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
25: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
28: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquet.

0: Catalunya Ràdio.
1: Aquesta mateixa hora de fa 3 anys vivíem amb commoció els atacs de Hamas sobre Israel. Avui es compleixen 3 anys d'aquells episodis, d'aquell episodi que va obrir una nova etapa molt fosca al Pròxim Orient, dels atacs del 7 d'octubre de Hamas. Diversos kibbutz del sud d'Israel han viscut avui cerimònies de record pels morts en aquells atacs. El país ha recordat aquella barbàrie amb commoció i amb màxima seguretat. El govern ha tancat tots els punts fronterers amb Palestina. El futur d'aquells kibbutz és incert. Mentre alguns intenten tornar a la normalitat, d'altres lluiten per preservar la memòria. Connectem en directe amb Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Com han anat aquests actes d'avui? En què han consistit?
2: Doncs mira, n'hem tingut de ben diversos i, de fet, el principal que se celebra a Tel Aviv encara dura, a hores d'ara, és, de fet, el que organitzen els familiars de víctimes i segrestats aquell dia, que és el 7 d'octubre de fa 3 anys, i que és un acte paral·lel als oficials. Uns actes oficials que es van celebrar abans d'ahir perquè el govern israelià segueix el calendari jueu. El gruix d'actes, però, sobretot els protagonitzats pels més pròxims, els que van viure aquell horror o els que directament el van viure, ha tingut lloc aquest matí, des de ben aviat, a les 6:29, que és el moment en què la turba de membres de Hamas va entrar en territori israelià. Hi ha hagut, per exemple, un acte multitudinari allà on hi va haver més morts, al descampat on se celebrava el Festival Nova, i també hi ha hagut actes més modestos en els diversos kibbutz que queden a tocar de la frontera amb Gaza.
1: A tu, de fet, Jordi, has visitat un d'aquests kibbutz, el de Kfar Aza, i has pogut parlar amb una família que va ser víctima aquell dia en aquells atacs. Els hi van matar la filla. Què t'han explicat?
2: Doncs sí, amb el Shimon vaig parlar, que fa ben poc, de fet, va decidir tornar a viure al kibbutz, i em va dir que ho va fer una mica empès per la seva dona, perquè ell segueix sense veure-ho gens clar. Diu que quan és dins de casa se sent bé, però que cada vegada que surt al carrer tot li recorda el 7 d'octubre. I això que viu relativament lluny de la zona on van matar la seva filla, també dins d'aquest mateix kibbutz de Kfar Aza, en un petit barri de cases petites que van quedar absolutament arrasades. Les que no van quedar cremades estan plenes de marques de bala. I la casa de la filla del Shimon, la Sivan, té una característica, i és que té un cartell a l'entrada que convida a la gent a passar-hi. I és des del primer dia, perquè tant el Shimon com la seva dona han volgut que aquest sigui un espai memorial.
3: Necessitem que d'aquí a 20, 30, 40 anys els nens vinguin aquí i vegin que un noi i una noia com ells, que vivien aquí, que volien estudiar, triomfar i formar una família, van ser massacrats pel sol fet de ser jueus, perquè no havien fet res de dolent.
2: El problema pel Shimon és que la majoria dels veïns del kibbutz pensen precisament el contrari, que aquestes cases han d'anar a terra i que en tot cas el que s'ha de fer és construir un memorial fora del kibbutz. De fet, van aprovar-ho, i ho van aprovar per majoria, però un recurs presentat pel mateix Shimon a la justícia de moment ho ha aturat. Ara tothom està pendent del que digui el Suprem el proper 19 de novembre, ja per posar fi a aquesta disputa.
1: Després d'aquells fets han vingut aquests 3 anys que avui es commemoren, en un temps en el qual el balanç de la guerra de Gaza és esgarrifós, més de 74.000 morts, una situació humanitària crítica i, de fet, un conflicte que és latent, en què hi ha un degoteig de morts constant. Avui mateix n'hi ha hagut almenys 5 més. L'aniversari d'avui és diferent perquè, a més, arriba quan falten només 20 dies per unes eleccions ara a Israel. Quines perspectives hi ha?
2: Doncs mira, d'una banda, els rivals de Netanyahu han aprofitat aquesta data, que sens dubte és l'atac més enorme del seu mandat, per atacar-lo, no només avui, el dia de l'aniversari, sinó, et diria, que tot el que portem de precampanya. I més, encara més, després d'aquesta informació que va sortir el mes passat, segons la qual Netanyahu hauria rebut intel·ligència 10 dies abans dels atacs, assegurant que un atac com aquell era ben possible. Hi ha, a més, l'aspecte que més indigna els ciutadans israelians, que és que Netanyahu s'ha negat a crear una comissió d'investigació independent precisament per aclarir què va passar aquell dia i, d'aquesta manera, que s'ajudi a respondre tota aquesta multitud de preguntes que encara hi ha al respecte. Egipte. I em preguntaves per les perspectives, doncs pel que fa dins de Gaza, la veritat és que poca esperança respecte a aquests comicis, perquè cap dels principals rivals de Netanyahu té plans diferents per la franja. Mà de ferro contra Hamas, no retirar-se ni un metre fins que Hamas es desarmi, cap possibilitat en absolut per la solució dels dos estats. Per tant, res del que passi a les urnes israelianes suposarà un canvi a Gaza. Si de cas, si ha de canviar alguna cosa, serà amb les urnes nord-americanes, amb el que passi a les midterm, perquè recordem que Donald Trump ja està ben involucrat en aquest procés.
1: Efectivament, efectivament. Doncs haurem d'esperar ara al novembre, aviam si el resultat d'aquestes eleccions als Estats Units tenen allà a Jerusalem, a Israel, a Palestina, sobretot alguna traducció. Gràcies, Jordi. Jordi Brasco, bona nit.
2: Bona nit.
0: El 7 d'octubre també és una data assenyalada a Rússia. Vladimir Putin fa anys, 74 anys avui, i en fa 20 també.

0: Bona nit.
1: A veure, d'entrada, quina és la versió oficial que dona Rússia sobre aquest cas?
0: Clar, l'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la i que està sota control, és a dir, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats, ja els han deixat que marxin perquè cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa a les diferents proves que els hi han fet, i també defensa que la víctima, aquesta noia de 28 anys, la Daria Shipilova, estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Però les autoritats russes, el que passa és que continuen sense aclarir de què va morir aquesta noia, per què van posar en quarantena gairebé 200 persones, per què van confinar hospitals, tot això no s'ha explicat. I també, per exemple, per què van enviar personal amb granotes taronja de protecció biològica que van espantar moltíssim els veïns a desinfectar fins a 3 cops el portal de casa de la víctima. Per tot plegat, l'Organització Mundial de la Salut considera que la informació que Rússia està donant fins ara és del tot insuficient i fins i tot assegura que està intentant verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que aquest migdia el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, desmentia categòricament.
2: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
0: Clar, ells parlen d'informació falsa, però tampoc aporten gaire més informació. Per tant, aquest armatisme del govern rus, sumat segurament a la psicosi mundial que hi ha encara pel coronavirus, per la pandèmia del Covid, és el que està provocant aquesta sobrereacció a nivell rus, però sobretot a nivell internacional.
1: Sí, a nivell internacional, fins al punt que avui Donald Trump ha respost així quan li han preguntat si creu que la mort de la investigadora russa l'ha causada una arma biològica.
3: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
1: Per tant, esperem que no, va dient el president, però el cas és que des dels Estats Units s'ha generat també molta alarma perquè l'ambaixada nord-americana a Moscou ha emès una alerta avui.
0: Sí, el que ha fet l'ambaixada nord-americana és recomanar als seus ciutadans que es trobin, sobretot a la regió d'Irkutsk, que segueixin les indicacions de les autoritats sanitàries, és a dir, que evitin els hospitals afectats, que si tenen símptomes o tenen febre, que busquin atenció mèdica immediatament. Però què ha passat? Molts mitjans de comunicació i també per xarxes ha començat a circular, s'ha anat comentant que Washington estava demanant a tots els nord-americans que fugissin de Rússia. I això ha aixecat molta polseguera, però és que no ha estat ben bé així. El que ha passat és que continua vigent a hores d'ara una recomanació general dels Estats Units que va fer fa anys, en què s'aconsella que els seus ciutadans no viatgin a Rússia i que si són marxin del país, però el motiu no és aquest possible brot de pesta, sinó la guerra d'Ucraïna i sobretot, diuen, per les detencions arbitràries que han viscut ciutadans nord-americans del règim.
1: Per tant, confusió i més confusió, però veurem com acaba tot plegat. Gràcies, Cristina, en directe des de Moscou. Bona nit.
0: Bona nit.

Un cop al mes ens agrada viatjar a l'Àfrica amb algú que en sap molt. L'última vegada, la nostra col·laboradora, l'Èlia Borràs, la vam enxampar a l'aeroport que anava cap allà i avui resulta que la tenim aquí.

0: perquè avui ha presentat el llibre Rostres de la Terra Vermella, que és una demostració de tot el que coneix el continent africà i d'aquell tipus d'històries que ens agrada portar aquí al Catalunya Nit. Ens anem endinsant amb aquesta música a l'Àfrica, més concretament a la zona del Sahel. Aquesta música és del músic malià Bayake Sissoko, amb la seva kora, un instrument típic a l'Àfrica Occidental. Èlia Borràs, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Felicitats pel llibre.
1: Moltes gràcies.
0: La música, que com marca també territori, eh?
1: M'encanta. A mi la cora m'inspira moltíssim, és preciós, o sigui, aquest és preciós. És un instrument fet amb

0: Una carbassa recoberta en cuir, té un màstil amb 21 cordes, es toca amb les dues mans, és un instrument cerimonial. A mi sentir-la m'inspira, m'ha acompanyat en tot el llibre. Cada capítol hi ha aquesta música de fons i així també la podeu descobrir, perquè espero que també us agradi molt.
1: Ens encanta. O sigui que estem triplicant el número de cordes d'una guitarra aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: Potser els oients es pregunten com és el dia a dia a l'Àfrica d'una periodista. Diem l'Àfrica, que és un lloc enorme, eh? Però com hi vius, com és el teu dia a dia, com has anat escrivint aquestes cròniques del llibre?
0: Sí, crec que és la meva pregunta estrella, me la fan molt. I com és el teu dia a dia, com és la teva rutina? Crec que hi ha gent que es pensa que cada dia és una aventura. Però jo la majoria de dies sóc a casa meva treballant, preparant les cròniques, fent producció, a la taula, pensant què vull fer. Per exemple, el llibre, cada capítol hi ha una persona que és la persona protagonista. I aquí la feina no és només escriure, sinó és accedir, que t'obrin les portes. Crec que els periodistes això ho entendran molt bé, que amb lo difícil que és accedir a certes fonts a vegades. I em va passar, per exemple, que hi ha un capítol que passa en una mina d'or artesanal i el repte per mi no era escriure, era arribar fins allà sense aixecar sospites i poder veure de primera mà com s'extreu l'or de la terra de manera artesanal. Llavors, un cop ho vaig aconseguir, després, evidentment, em va tocar seure'm, escriure. L'or representa el 80% del PIB de l'or de... del PIB de l'economia de Burkina Faso. Però, clar, jo si et dic això, segurament no t'interessarà. Necessito que hi hagi una història darrere, una persona, perquè tu t'interessis per què és important l'or i com la gent el treballa, com s'ho fan per ensortir-se'n, com és viure en un lloc tan extrem com és una mina d'or artesanal. No sé si mai algun oient hi ha estat, però...
1: Jo no.
0: No, eh?
1: No.
0: És un lloc amb forats a terra, àrid, desert, és un lloc... molt extrem, ho podeu llegir el llibre també perquè ho explico. O per exemple, una de les meves tasques aquests últims dies era trobar ous a Ouagadougou, que és la capital de Burkina Faso. No hi havia ous i jo volia fer una truita de patates i no tenia ous. Llavors els meus dies són aquests.
1: O sigui que pots anar a la recerca d'or o d'ous. Igual de complicat, eh?
0: Igual de complicat. Els ous els vaig aconseguir, la mina d'or entrar-hi també, i m'agradaria que escoltéssim un fragment, un retrat sonor de què és una mina d'or.
1: Perfecte.
0: Molt bé. Manel, sents aquesta aigua?
1: Sí.
0: Pots imaginar el que és en una mina d'or?
1: Clar, no sé si és que passa un riu per allà o es necessita per anar netejant la pedra o què és això?
0: Molt bé, exactament. Es necessita per netejar perquè extreuen les pedres de la terra, aquesta pedra es converteix en una farina i aquesta farina a l'interior, barrejada amb la sorra, és on hi ha l'or. Llavors, aquesta aigua que hem pogut sentir, la torno a posar un moment... Perdona, ara aquí estem parlant. Era una mica abans, però hem sentit l'aigua.
1: Sí, clarament, sí, sí.
0: És com neteja una mena de veieta que és on l'or queda incrustat. O sigui, sembla una cuina i és una mina d'or.
1: Ostres, va sortir amb les butxaques plenes o què? O només
0: no.
1: Mirar,
0: no.
1: Gravar l'àudio i...
0: Manel, havia de marxar sense aixecar sospites.
1: És veritat, això ho has dit al principi.
0: Exacte, vaig arribar i vaig marxar bueno, i això està al llibre, vull dir que ho explico.
1: Sí, expliques que almenys 1 milió de persones treballen al sector de les mines artesanals que s'han convertit en una font de finançament per als grups armats. Un lloc on blanquejar els diners i un espai de reclutament de joves. I això és el que trobes també dintre d'una mina d'or.
0: És diner fàcil. És diner fàcil, és molt arriscat, eh? Fàcil vull dir que és ràpid, però és molt arriscat entrar en una mina a 100 metres sota terra i sortir-ne viu. És una feina molt dura.

0: Rostres de la Terra Vermella és un mosaic d'històries i persones que tu has conegut, Èlia. Per què Burkina Faso?
1: Doncs quan em van proposar escriure el llibre, clar, hi vaig dir, jo el que conec és Burkina Faso. És el que puc accedir a les persones, a les històries. Sempre ho dic i ho torno a dir, Àfrica són 55 països i per mi era important que parlar-ne d'un, perquè Madagascar no té res a veure amb Líbia o la història d'Angola no té res a veure amb la del Txad. I per mi, com a corresponsal, és molt complicat perquè, clar, és que m'he de saber el nom de 55 països diferents, 55 presidents, el que està a Washington en sap un, Donald Trump, no? I a mi era el que m'era més fàcil, i hi ha una frase a dins del llibre més que extrec d'un autor de Mali que es diu Amadou Ampateba, que diu que per escriure ell només necessitava recordar, no, que és tot això que passa pel cor, i reviure. I bàsicament és el que jo he fet i és el que tenia ganes de transmetre, i que un cop aquí a Catalunya la gent el pogués llegir i sentir i viure el que jo he viscut a través d'aquestes històries humanes, no? I també, per altra banda, perquè és que era el que tenia més accessible, he construït una xarxa, no, de gent de confiança, i això vol molt de temps. Per exemple, hi ha un capítol amb un arquitecte que és un dels millors arquitectes del món, que ell va agafar confiança en mi i ha accedit a que jo accedís a la seva vida privada, perquè cada cop que em trucava sentia la cabra del meu veí i sempre em deia, clar, clar, és que tu estàs a Burkina. I li deia, sí, sí, jo estic a Burkina.
0: O sigui que els agraïments del llibre hi hauria d'haver la cabra, eh?
1: Hi hauria d'haver la cabra.
0: I crec que no hi és, eh? Hi ha agraïments, per exemple, per a Xavier Aldecoa, sí, que et fa el pròleg del llibre, sí, és un veterà del periodisme, sí, a l'Àfrica, i ell diu que cap periodista resisteix tants anys al cor del Sahel, aguanta la tensió de l'amenaça jihadista i les dificultats de la professió si no és una professional de cap a peus i està feta d'una pasta especial. Passa que l'autora d'aquest llibre és capaç de no deixar que la por o l'horror dictin la seva mirada. Per això el llibre que tens ara mateix a les teves mans no és una concatenació d'històries de perill o un altaveu d'històries tèrboles que serveixin per alimentar l'ego d'un periodista massa protagonista. Tu saps mantenir-te, Èlia, en segon pla i que el que brillin siguin les històries. Això és el que diu el Xavier Aldecoa.
1: Gràcies a en Xavier Aldecoa per aquest pròleg, que realment és emocionant. I em sembla clau que el periodisme, o sigui, els periodistes no som al centre de la història, però jo aquí sí que he hagut de posar-me una mica a l'interior, posar-me dins al servei de les històries, perquè sentia que feia de pont en molts casos. Ha sigut la meva manera d'implicar-me en el llibre, bueno, a part de que l'he escrit, no? Però hi surts i pots llegir l'Èlia dins del llibre, però crec que el periodisme has de ser el lloc, has d'anar-hi, has de viure allà, has de pagar la llum, l'aigua, la corrent. Jo faig tai chi, he fet ioga, he fet classes de ball, ja ho veureu si ho llegiu. M'he mogut en autobús, se m'ha punxat la roda del cotxe, l'he hagut d'arreglar mig del carrer. He entès, no?, com funcionen certes coses, i a més el periodisme és espectacular, perquè al matí pots estar parlant amb un alt funcionari i a la tarda amb un estudiant de llengües germàniques o amb un militar. Llavors, per explicar un lloc, crec que l'has de viure, i a més l'Àfrica no la pots explicar des de lluny. Llavors, per mi és essencial tenir aquestes històries humanes i estic molt agraïda, no?, que m'ho hagin compartit també.
0: Tens la sensació que has aguantat molta pressió?
1: Sí. Sí, sí, sí, és una pressió, és estar allà, fa 4 anys que hi va haver un cop d'estat, encara hi ha el grup de militars que van arribar, llavors la pressió hi és, s'ha d'aguantar, però som periodistes i és la nostra feina.
0: Tenim un altre retrat sonor, eh?
1: Som-hi, a veure. Molt bé, sense aquest ritme... I de tant en tant sona un xiulet, que no l'hem sentit abans, i aquests càntics,
0: sí, sí,
1: molt bé. Això ho vaig gravar jo mateixa. És aquest ritme com que hi vas entrant, eh? Tunturun, tunturun, i és una cerimònia, és un ritual. És un ritual del grup de la cofradia de Dosos, que són uns caçadors, que em van obrir les portes perquè jo pogués veure i participar d'aquesta cerimònia, en què vaig poder veure de primera mà el que era la religió tradicional africana, aquella que existia abans de que arribés el cristianisme o l'islam. D'acord? Llavors, per exemple, aquest retrat sonor que hem sentit, no?, aquest moment en què jo ho gravo, se senten uns xiulets, que els xiulets, bàsicament, són l'eina essencial per no perdre's enmig del bosc, perquè són caçadors. Llavors, aquí tenen com una butxaca gairebé màgica, perquè van traient els xiulets d'aquí a l'interior de la butxaca i de cop comencen a xiular. I és una mena de dansa, cant, xiulet, en què bàsicament estan recordant qui són, d'on venen, què fan, i estan doncs demanant als ancestres, que són els seus morts, que els ajudin doncs amb les collites, amb la caça i amb la salut.
0: Costa molt vendre històries de l'Àfrica, és a dir, que aquí te les comprin?
1: Costa de vendre històries, perquè a vegades no interessen aquí, o sembla que no interessin, perquè a vegades és difícil. Quan estàs allà com a corresponsal, veus una cosa i dius, ostres, això és molt interessant, però aquí no interessa, i això és periodisme local. Però després, quan ets corresponsal, has de tenir una imatge molt més àmplia, molt més gran. Però a mi hi ha un exemple que realment em va xocar molt, que hi havia una època, quan hi va haver-hi la Dana al País Valencià, feia pocs mesos hi havia hagut una Dana a Líbia, que Líbia, o sigui, està com en una línia recta, només el separa el mar Mediterrani. Però en aquell moment també hi estava havent l'huracà Milton als Estats Units, i jo veia les notícies i els informatius i només veiem l'huracà Milton i pensava, l'huracà Milton s'ha d'informar. Però és que ens queda molt més a prop el que està passant a Líbia. Ens queda, si pleguéssim el mapa, es tocarien. Llavors, per mi és intentar això, acostar l'Àfrica, el continent africà, d'alguna manera, no només perquè és interessant, sinó perquè ens toca de molt a prop.
0: Sí, el tenim... o sigui, Àfrica comença aquí al costat, això està clar.
1: Sí, ho sabem, vull dir, ens afecta el gas d'Algèria, el petroli de Nigèria, tenim el tema de la migració, que és un tema que o sigui, n'hem parlat, fa mesos que en parlem, no parem de parlar. D'on venen aquesta gent? Qui són? Quina música escolten? Què els agrada? Poder entendríem més coses si sabéssim tot això, no? I els humanitzéssim.
0: Doncs una manera és amb aquest Rostres de la Terra Vermella d'Èlia Borràs, que has presentat avui, i l'altra manera també és anar recuperant-te aquí al Catalunya Nit, els àudios que pengem a la nostra pàgina web, perquè buscar les cròniques que ens explica cada mes l'Èlia Borràs és un luxe. No sé si vols acabar amb alguna curiositat.
1: Acabarem amb una curiositat. Va. I una sorpresa, Manel. Jo no sabia com començar el llibre. I vaig anar a la biblioteca d'on visc, de Sarrià de Ter, i vaig trobar-ne un que es diu Rússia, l'escenari més gran del món, i la història d'aquella dona gran, que és el primer capítol, sí, em va inspirar per dir, jo vull fer això, jo vull fer un llibre com el de Manel, me va agradar molt, i et volia fer la sorpresa en directe de dir-te, també hauries de sortir els crèdits, em falten dos crèdits, ja m'ho has dit, que un és la teva inspiració,
0: I la cabra,
1: no ens en oblidem.
0: Doncs mira, aquesta última m'ha sorprès. Gràcies, Èlia. D'aquí un mes hi tornem.
1: Molt bé, ens veiem d'aquí un mes, vés a saber des d'on.
0: Exacte, ja suposo que des de Burkina Faso, segur. Però vés a saber.
1: Exacte.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
4: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
5: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
6: Porque se me va.
0: Catalunya nit.
6: Toda la fuerza por la boca.
0: Les notícies.
6: Que me condena y se equivoca. Sin poderlo remediar.
0: Sota la llum de la lluna.
6: Porque no puedo pensar.
0: Amb Manel Elías.
6: Porque la luna se ha vuelto loca.
0: I Agnès Marquès.
6: Ya no me quiere, ya no me toca. Luna lunera, porque te vas.
0: Catalunya Ràdio.
7: Dos minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit, al final del Catalunya nit. El que fem aquesta hora és començar a pensar en demà, a repassar què és el que ens espera. Marc Güell, Txell Garriga, Oriol Pujador, Rafel de Ribot i Alba Barbosa, bona nit.
8: Bona nit.
7: De què estarem pendents a Catalunya Ràdio, Marc?
9: Doncs bé, encara estarem molt pendents del cel i de les previsions perquè per demà el Meteocat ha activat avisos de color groc a comarques del litoral i també del prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. No s'espera que plogui amb tanta intensitat com aquests últims dies, i haurien de ser les últimes precipitacions d'aquest episodi. Una situació més que es pot agreujar per les fortes ratxes de vent i per tot això que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'alerta.
7: Podem saludar a aquesta hora Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Bona nit.
10: Hola, bona nit.
7: Ara de seguida parlarem de demà, però abans hi ha hagut ruixats forts aquesta tarda a l'Alt Empordà. Hem vist algunes imatges de municipis com Llançà o Port de la Selva, doncs amb alguns carrers negats d'aigua. Hi ha hagut algun problema més enllà d'això?
10: No hi ha hagut incidències destacables. Ho hem anat seguint perquè sí que hem vist aquesta taca vermella. Ja sabeu que ens estem tots mirant sempre al radar per veure com va evolucionant. Hem vist aquesta taca vermella que pujava cap amunt i després ha tingut com una retenció una mica. Ha semblat que tornava cap enrere. Ja ha sigut quan ha plogut d'aquesta manera forta en el Llançà, Cadaqués també, al Port de la Selva, Colera, forces litres, eh? I ha anat ràpid per això. No ha estat massa insistent, no s'ha quedat estacionari i, per tant, aquestes pluges han, com tu dius, han arribat a acumular-se en el carrer, però no amb una intensitat que hagi fet mal.
7: Molt bé. Parlem de demà. Es preveu, ara ho dèiem, una nova tongada de precipitacions. Quines zones han d'afectar especialment? On teniu els ulls posats a Protecció Civil?
10: Ara aquestes últimes pluges, sobretot al litoral central, nord-est, tota la zona del litoral, Barcelona, Girona, és la que s'ha de vigilar, litoral, prelitoral, eh? I per tant, doncs anirem seguint a la Selva, Maresme, tota aquesta zona. Demà, bueno, es poden esperar aquestes pluges, que com comentava el vostre company, no s'esperen que siguin intenses com els darrers dies, però no es descarta que puntualment en algun lloc sí que puguin tenir certa intensitat, com ha fet avui, a Llançà, que la previsió aquesta ja era la que teníem, i hem d'anar-ho vigilant. El que no sabem és exactament on pot caure aquesta pluja, sinó que és una zona àmplia, que és per on es va movent el núvol, i en algun moment donat arriba a tenir aquestes condicions que li fan que siguin més intens en un punt. I és això el que anem vigilant.
7: Hi ha un element nou de cara a demà previst, si més no, que és l'entrada de tramuntana. Això pot fer canviar d'alguna manera aquestes precipitacions, no?, tan abundants i sorprenents que hem vist en els últims dies?
10: És possible, perquè localment aquestes pluges en la zona, per exemple, de l'Empordà, quan fa aquest vent del nord, a vegades poden ser que tinguin un camí diferent, no? I fins i tot també el tema, el que tindrem demà també és tema d'onatge. Ja començarà l'onatge, que durarà un parell de dies, fort en aquesta zona també, a l'Empordà, eh? Per tant, doncs hem de ser vigilants amb aquest aspecte, tant amb el vent com amb la pluja. Va una mica patir, si em permets, eh? Sí. És perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar. Per tant, el que diem, vigilem l'entorn, mirem aviam què tenim a la vora de casa, com tenim el nostre edifici, com està tot, per prevenir amb més seguretat que no pogués haver-hi algun incident d'aquest tipus.
7: Molt bé. Avui s'ha confirmat la tercera víctima mortal de l'episodi de pluja des del cap de setmana. Encara s'està buscant dues altres persones. Sí. Hi ha cap informació al respecte?
10: No tenim més informació. Mm. Almenys jo en aquests moments no tinc més informació que s'estan fent aquestes dues búsquedes, com tu comentes, tant a través de Mossos d'Esquadra, bombers, tant en el medi natural com en la zona urbana, i s'està fent aquesta búsqueda i esperem que tingui resultats bons, no? Que trobessin les persones, doncs, evidentment, sanes i estades.
7: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies i bona nit.
10: Molt bona nit a vosaltres, també. Moltes gràcies.
11: Gràcies. Avui ha sigut un dia complicadíssim a Rodalies. Demà esperem que vagi molt millor, però atenció si heu d'agafar el bus per anar a la feina, perquè els treballadors d'autobusos de Barcelona demà faran vaga, Rafel.
12: Sí, és la segona jornada de vaga parcial que fan com a protesta pel conflicte amb TMB per negociar el conveni col·lectiu. El servei es veurà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a finalitzar el torn. En aquestes franges hi haurà serveis mínims, la plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant tot aquest mes d'octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores a la setmana.
7: I demà també faran vaga les biblioteques de Barcelona, Txell?
13: Sí, perquè la reunió d'aquesta mateixa tarda entre el comitè d'empresa i Ajuntament ha acabat sense acord. La trobada ha durat uns 10 minuts, segons la intersindical, i també la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament diuen que han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per assolir, això sí, un acord. El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar demà, doncs, les biblioteques de manera massiva.
11: Demà també jornada de protestes estudiantils a França.
13: Sí, el govern francès ha rebaixat el to contra els estudiants l'endemà d'haver assegurat que aquestes són les protestes més violentes en dècades, però de fet no ha promès cap millora als estudiants, que ja han dit que es tornaran, doncs, a manifestar. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb el que el primer ministre Sébastien Lecornu ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té oberta, recordem, 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament, això sí, les actuacions dels antidisturbis, ha admès que va donar l'ordre de protegir els instituts, però no, en cap cas, de confrontar els manifestants.
7: I què més explicarem a Catalunya Ràdio demà?
9: Doncs seguirem parlant d'habitatge, no només per la mort de Mari Carmen Abascal, també per aquesta precampanya electoral marcada per aquesta crisi de l'habitatge i per noves protestes, perquè demà el Pirineu se suma a les mobilitzacions pel dret a l'habitatge. Diverses entitats han convocat també concentracions a la Seu d'Urgell i a Ripoll per reclamar solucions a aquesta crisi i també a problemàtiques concretes d'aquestes zones. Demà ens ho explicaran Joaquim Albalate des del Pirineu. Uh-huh. I demà també sentirem Toni Comín, perquè a les 11 del matí ha convocat una roda de premsa al Parlament Europeu, a Brussel·les, una mica per explicar com queda la seva situació judicial. Després recordem-ho que el Constitucional hagi avalat la llei d'amnistia i el Suprem hagi suspès les ordres de detenció que l'afecten a ell, però també a l'exconseller Lluís Puig i l'expresident Carles Puigdemont. I sobre l'amnistia, recordem la informació que ha avançat Catalunya Ràdio avui, que el Suprem preveu amnistiar els líders del procés abans que es tanquin les llistes electorals del 29 de novembre.
11: Unes eleccions on a partir de demà començarem a saber més bé també qui podrà votar o no, perquè sobre la llei de nets acaba el termini que el Tribunal Suprem ha donat a les parts perquè es pronunciïn, Alba.
13: I a partir d'aquí estudiarà les al·legacions i prendrà una decisió sobre si manté suspès el dret de vot de milers de persones descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut la nacionalitat espanyola a través d'aquesta llei de memòria democràtica. Fa un mes els magistrats van donar la raó a Vox i els van suspendre provisionalment el dret de vot. Són milers de persones que podran votar o no a les pròximes eleccions segons el que acabi decidint el Suprem.
7: I demà una cita d'aquelles que està marcada al calendari, es presentarà la nova campanya del Gran Recapte que se celebrarà el cap de setmana del 13 i 14 de novembre. Oriol.
14: Sí, aquesta edició arriba en un moment en què omplir el cistell de la compra costa prop d'un 30% més que ara fa 4 anys. El Gran Recapte vol posar l'accent en les noves pobreses que genera justament aquesta situació, l'encariment dels preus. El Gran Recapte té l'objectiu de col·laborar amb el Banc dels Aliments de Catalunya, al qual cada mes recorren 170.000 persones. L'any passat es van recaptar aliments i donacions per valor de més de 5 milions d'euros. Demà s'obren les preinscripcions per aconseguir aquests 17.000 voluntaris que l'entitat assegura que fan falta per fer la campanya d'aquest any.
11: I demà cinema. I've come into possession of a map. Sobretot del fantàstic Txell.
13: Sí, perquè demà comença la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Found Alive, tot i que, de fet, ja al llarg de tot el matí hi haurà les primeres projeccions d'aquest certamen. Serà una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició aquest any dirigides per dones i també que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon o Dani De Vito.
11: Doncs demà serem fent el Catalunya Nit des de Sitges també, coincidint amb aquesta obertura del Festival de Cinema, i serem a partir de les 9 i sobretot ens hi centrarem a partir de les 10.
7: I abans de tot això, el matí de Catalunya Ràdio, Marc.
9: Sí, amb en Ricard Ostrell, a partir de les 6 del matí, ja ho veieu que tenen molts fronts oberts, així que saludem al subdirector del programa, Mariol Roger. Bona nit.
15: Bona nit. Què
9: avui,
15: tal, Marc?
9: Molt bé, avui us hem sentit des de diversos punts anar seguint aquest caos de Rodalies. Demà també ben atents a com anirà tot.
15: Sí, perquè realment aquest matí que nosaltres havíem previst doncs, parlar dels estralls de la pluja, ens hem trobat de cop que no hi havia trens, no? Ha sigut com un... ens ha vist la Marta Viana que estava a Granollers, ha dit, escolta, aquí no hi ha cap tren, i de cop hem vist que no n'hi havia cap i hem preguntat i no n'estan sortint per això, per aquesta vaga encoberta o plantada dels maquinistes de la SEMAP. Per tant, demà des de les 6 atents, aviam com surten, perquè en teoria no hi hauria d'haver més problemes dels que ja són habituals aquests dies de pluja, però aviam, ja estarem pendents. I també parlarem una mica d'aquest model ferroviari, d'aquesta seguretat de les vies, no? Tindrem el Joan Carles Salmerón a la hora del matí, és una de les persones que més controla tot aquest tema, per saber realment, no qui té raó, perquè al final la sensació d'inseguretat dels maquinistes és una qüestió, diguem-ne, que tampoc podem discutir nosaltres, no? Però vaja, aquí hi ha dues versions i també està bé aclarir si realment són segures les vies o no, no només pels maquinistes, sinó sobretot també pels passatgers.
9: Doncs veurem què és el que passa demà. Maiol, ja ho hem vist aquestes últimes hores, tenim molts fronts oberts i va haver també moviments de cara al 29 de novembre.
15: Sí, aquest moviment de Colau, que no sé si era inesperat o no, saps? Perquè després dels últims dies ha escalat tan ràpid des del... Bueno, em plantejo tornar a la política, que potser fa, què, 8 o 10 dies que ho va dir, aquest plantejament que sigui la candidata de Més Madrid, que vaja, que jo no sé si és sorprenent. Demà parlarem amb la portaveu de Més Madrid al Congrés, la Thaís Sidi, per veure què busquen amb aquest moviment, perquè realment és sorprenent que el candidat d'un partit a nivell estatal sigui el cap de llista per Barcelona. Només ho hem vist una vegada al 86. Això hi ha amb Miquel Roca i l'Operació Reformista, i aviam una mica què busquen amb aquest moviment. És interessant i es van posant les coses a lloc. També parlarem de la notícia que ho he explicat aquesta nit, de la mort de Mari Carmen, perquè sí, també això, bueno, va ser un símbol que va començar tot plegat, doncs com sacseja una mica aquests primers dies de campanya. Però escolta'm, també farem més coses que no siguin ni política, ni trens, ni aigua, eh?
9: A veure.
15: Si ens deixen, farem una mica de la ressaca del primer concert d'Ocas Grasses.
9: I tant.
15: Tens entrada trobaràs per algun dels dies.
9: Dissabte, l'últim dia.
15: Home, doncs mira, encara ens hi trobarem. I farem taverna, que ve el cap de setmana, i tindrem a Fernandisco. No sé si eres oient de los 40 principales o dels 40
9: mira,
15: principals.
9: Si et soc sincer, molt poc.
15: És un dels mites de la música a Espanya, d'aquesta radiofórmula dels 80, 90, bé, m'he passat més dels 90 que dels 80, i mira, també serà divertit escoltar-lo a l'antena del matí. I res, tot això, si ens deixen els trens, si ens deixen les pluges, i si tot, perquè ja saps que, igual que vosaltres, quan l'actualitat salta, salta tot el que teníem previst.
9: Sabem quan comencem, però no quan acabem.
15: Exactament.
9: Us escoltem a partir de les 6.
15: Bona nit, que vagi bé.
11: 9 minutets i arribarem a les 11. Hem explicat moltes coses i n'han passat moltes de recents, que segurament això ha fet bellugar coses a les redaccions dels diaris. Avui ens toca visitar la de La Vanguardia. Isabel García Pagán, bona nit.
16: Hola, molt bona nit.
11: Com ho enfoqueu,
16: nosaltres
11: això de cara
16: demà? Nosaltres tampoc no sabem com acabem, eh?
11: Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Com, a hores d'ara com ho teniu?
16: A hores d'ara estem fent equilibris entre l'anunci de vaga general que s'ha confirmat avui pel dia 11, no? A les portes de la campanya electoral, i la mort de la Mari Carmen, que és el que ens ha sorprès a última hora de la tarda. I estem decidint, ens agafeu en ple debat sobre com ho expliquem demà, no? O sigui, a la portada, com ho jerarquitzem a la portada perquè els nostres lectors tinguin tota la informació.
11: Clar, i teniu molt debat d'aquestes coses? És a dir, discutiu molt o hi ha moments en què ho teniu claríssim sempre?
16: Home, hi ha moments de tot. El que és més difícil és calibrar la importància de la notícia, que és evident que la té, no?, per la transcendència que ha tingut la figura de Mari Carmen les últimes setmanes, i que probablement la legislatura s'ha acabat precisament per el seu desnonament o per les conseqüències del seu desnonament. I també hem de fer equilibris amb el disseny habitual, no? Amb les limitacions del disseny, perquè l'espai és finit, el paper, no com a la ràdio, que pot s'allargar.
11: En el nostre cas avui ha acabat guanyant Mari Carmen, perquè hem pensat que avui era el seu dia,
16: clar.
11: La resta de coses segurament en podríem anar parlant més endavant, però bé, a veure demà La Vanguardia. I finalment, si haguessis d'escollir un tema d'alguna peça de dintre el diari o algun article, algun reportatge, què ens recomanaries anar a buscar?
16: Portem una entrevista molt interessant a la Nobel de la Pau iraniana, l'Nargés Mohammadi, que està en teoria estava empresonada, però està a arrest domiciliari. I després, com també ho sentia a vosaltres també, que demà estàveu a Sitges, La Vanguardia són partners del festival i dediquem molt d'espai al festival, i amb la recomanació de les 12 millors pel·lícules que es podran veure durant tot el festival.
11: Ah, doncs mira, això ens ho llegirem atentament, a veure si tenim demà.
16: Us facilitem la feina.
11: Sí, a veure si tenim algun moment de tranquil·litat per poder veure'n alguna. Doncs que acabi d'anar bé la discussió, i demà mirem a veure com acaba la portada de La Vanguardia. Moltíssimes gràcies.
16: Molt bé, gràcies.
11: Bona nit.
16: Adéu.
0: Catalunya nit.
17: Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes.
0: Les notícies.
17: Fantabulous night to make romance need the cover of October.
0: Sota la llum de la lluna.
17: All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow.
0: Amb Manel Elias.
17: And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft.
0: I Agnès Marquès.
17: I just found one moment dance with you.
0: Catalunya Ràdio.
17: Back.

0: Un Catalunya Nit que a poc, minut a minut, es va apropant al final. Queden 5 minutets per arribar a les 11 de la nit i és el moment de saludar la persona que avui tindrà l'última paraula del programa i que ens aportarà la seva mirada personal. L'apunt final del dia. Míriam Cano, periodista i escriptora, bona nit, com estàs?
1: Bona nit. Doncs mira, una mica sobrepassada, Agnès, la veritat.
0: No?
1: Sí,
0: la veritat és que
1: tot ha passat mentre jo era a classe.
0: Ja.
1: I d'això una mica va el meu apunt d'avui.
0: Doncs aquest micròfon és teu.
1: Moltes gràcies. Doncs com us deia, avui a les 7 de la tarda he entrat a classe i quan he sortit m'he posat la ràdio justament per sentir el Catalunya Nit i he sabut que la Mari Carmen s'havia mort i que Ada Colau seria la candidata del Front Ampli per Barcelona. No? I no havia passat dies ni setmanes, no? Era una classe d'un parell d'hores. I llavors ho he dit al meu grup d'amigues, al xat, que sempre estan molt ben informades i aquests dies us podeu imaginar que el xat va ple. I la meva amiga Marta, després de riure perquè baixava de l'hort, m'ha dit... La meva amiga Melanie em va explicar un concepte que fan servir els historiadors de les revolucions, que es diu el temps mil fulles. És una manera moníssima, m'ha dit, d'explicar com en moments revolucionaris cada microsegon és un moment històric i perdem la capacitat de mesurar el pas del temps en hores, dies o mesos. Per tant, em deia, fas classes de 2 hores i passen coses importants. I he pensat, és tal qual això. La Melanie de qui parla la Marta és la historiadora Melanie Henry, que ha estudiat els episodis insurreccionals d'Alexandria de 1946 i el 77, i la imatge del milfull serveix per pensar un temps que ja no avança endreçadament, com si la història fos una línia recta, sinó que acumula capes. I avui, justament, tinc la sensació que vivim dins un milfull, perquè aquest matí els maquinistes de Rodalies s'han plantat, però la pluja cau sobre unes vies que venen d'ahir. I els maquinistes que avui diuen que no sortiran sense garanties de seguretat recorden el que ha passat abans, de manera que en un mateix tren que no surt i conviuen la tempesta d'ahir, els accidents d'ahir, anys de problemes de Rodalies i la persona que només intenta arribar a la feina. Això és una capa del mil fulles. Després hi ha l'habitatge. La Mari Carmen, que havia viscut durant dècades a casa seva, la van desnonar i avui s'ha mort. Però aquí el temps tampoc no és lineal, perquè la història de la Mari Carmen és la història d'una persona, però també porta a sobre anys de crisi de l'habitatge, desnonaments, preus impossibles, moviments socials, lleis que arriben, lleis que no arriben. I de sobte, aquesta història particular entra en el temps de la política, no? El decret de l'habitatge, el bloqueig, les eleccions, la vaga general, que també s'ha anunciat avui, la data definitiva. I clar, jo entro a classe a les 7 i quan en surto, Ada Colau és candidata. I això m'afegeix una altra capa, perquè Colau avui tampoc no apareix del no-res. Amb ella també reapareixen la PA, els desnonaments, les places, el 15M, i una Barcelona de fa 15 anys que potser ens pensàvem que ja havíem deixat enrere. Però resulta que no, només era una altra capa del mil fulls. No? És una sensació estranya, no? Entres a classe i quan en surts no han passat 2 hores, han passat 5 notícies, una mort, una candidatura, una crisi ferroviària, un temporal, un decret i unes eleccions. I cadascuna d'aquestes coses arrossega el seu propi passat. I no és que el temps vagi més de pressa, és que s'espaceix, no? Les capes s'amunteguen com mil fulls, no? I el que fem avui ja està modificant el que passarà demà. I per això de vegades hi ha dies com avui en què tenim la sensació que la història s'accelera, no? Perquè podem veure totes les capes alhora. I si tallem el mil fulls pel mig, hi trobem Mari Carmen, l'habitatge de Colau, unes eleccions, la pluja, els maquinistes i una andana plena de gent esperant el tren. No? Jo em voldria quedar-me amb tot aquest amuntegament, amb aquesta idea que aquesta saturació, com l'aigua, quan cau, com aquests dies, fa molta por. I per això és important ser, en els dies que venen, que seran complicats, el que diu Xavier Aldecó a Dèlia Borràs, el pròleg de Rostres de la Terra Vermella. Persones que no deixen que la por o l'horror dictin la nostra història.

Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Elias Puny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Bona nit, us informa Marta Prat. Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Més informacions amb Nando Senoguera.
2: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de Mari Carmen ha de ser un impuls més per la vaga.
0: I s'ha aturat el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu a Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han arribat a un principi d'acord amb la propietat del bloc per comprar l'edifici. L'anunci l'ha fet Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge.
3: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
2: El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Martí, es conjura per aconseguir un canvi de govern a la ciutat que posi fi, segons ha dit, als mandats de Jaume Collboni i Ada Colau. Martí ha presentat el seu projecte per a Barcelona davant la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas i l'exalcalde Xavier Trias.
4: Un alcalde que giri full d'aquests darrers 12 anys. Ja sabeu que a mi m'agrada dir són 12 anys de plom. El binomi, la societat Colau-Collboni, Collboni-Colau, ha estat molt negativa per la ciutat i pel país.
0: Almenys 24 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. A més, hi ha hagut danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia l'actitud macabra de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
2: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
5: Lute.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després que la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat hagi acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és delegada del comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
6: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució, i no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: I els esports, el Barça i l'Espanyol recuperaran demà tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica del grup Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
2: L'exblaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat que es retira als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, després d'acabar contracte amb la Lazio. Pedro va guanyar 3 Champions i 5 lligues amb el Barça.
0: I en bàsquet a l'Eurocup, triomf del Manresa al Nou Congost davant l'Ulm alemany per 100-89.
7: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som
1: 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: 7, 12, 19, 28, 50. Sols 1 i 6.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
4: Hi ha coses que fan molta pujada, però no són les muntanyes.

0: Una de les cites més esperades de l'any pels amants de la muntanya és l'Ultra Pirineu, una de les curses de muntanya més prestigioses del món. La pionera d'aquesta cursa va ser Núria Piques, que ha guanyat 5 edicions. Aquest potser és el nom més famós, però són moltíssimes les que cada any pugen a vagar per competir. Ara ja les dones són un 11% de totes les participants. N'hi ha de totes les edats i algunes tenen més de 60 anys. No tenen por, els encanta, estan preparades i ho demostren. Saben que la muntanya que fa més pujada és la de la igualtat. Avui parlem amb algunes de les seves protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem el programa d'avui amb nou disc de la Miley Cyrus i aquest Let's Get Married. Casem-nos, no esperem més, si ho diem molt en aquest programa. Però avui deixem que ho digui Miley Cyrus. Let's go get married tonight. Aquesta nit mateix ens va bé. Comenceu a trucar al 932017474 si voleu proposicions de matrimoni. Si no, escolteu aquest programa. Cèlia Forment, de Les Dones i els Dies, va passar 3 dies amb totes aquestes corredores. Va patir per la pluja, però va tenir temps de passar estona amb elles. Algunes són professionals i s'hi dediquen tot el temps que poden. La majoria han d'esgarrapar temps entre la feina, els fills, i tot i així no es fan enrere. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: Estèlia Forment, com estàs?
1: Jo estic bé.
0: Has vingut en xubasquero, pràcticament,
1: encara. No he tingut temps d'assecar-me. Estic força impressionada amb tot el que he vist aquests dies, sí.
0: Escolta, quan va tenir lloc aquesta cursa i de què va l'Ultra Pirineu, si algú encara no sap de què va?
1: Doncs mira, va ser de divendres a diumenge, el passat cap de setmana, és a dir, del 2 al 4 d'octubre, i té lloc a Bagà, al Berguedà. Tot i que el recorregut, com que són molts i molts i molts quilòmetres, travessa tot el que seria el Cadí-Moixeró.
0: Tu coneixes això, perquè ets de la zona, més o menys de la zona...
1: Sí, de la comarca veïna, no? Exacte. Del Berguedà, del Ripollès, però sí, més o menys.
0: Perfecte, doncs tinc entès que vau patir per la pluja i vas pensar que potser en algun moment es podia cancel·lar i no hi havia reportatge, eh?
1: Sí, és que aquest cap de setmana teníem mala previsió meteorològica. Això va ser motiu d'una reunió del comitè de crisi, que va ser com molt impressionant. Van decidir escurçar alguna de les curses i també modificar recorreguts per seguretat. Però tot i així, cap de les inscrites es va fer enrere, totes tenies moltes ganes de sortir i divendres a la tarda ja eren a Bagà.
0: De fet, tu ets una experta, que jo em consta que fa temps que hi vas. Les dones, clar, som a les dones i els dies, les dones encara són minoria en aquestes curses, però ha augmentat en els últims anys, oi?
1: Sí, hem de pensar que la Salomon Ultra Pirineu sempre hi ha un miler d'inscrits de mitjana. A la primera edició, l'any 2009, hi van participar 19 dones. Aleshores, aquesta cursa, per cert, es deia Cavalls del Vent, nom molt bonic. L'any passat, el 2025, ja eren 77. I el cap de setmana passat van ser 112 inscrites. Com veieu, la xifra va en augment, però la representació encara és molt minoritària. El que m'han explicat les professionals és que com més curta és la cursa, més inscrites femenines hi ha, i això va disminuint a mesura que s'incrementa la distància. Però, ei, cada vegada hi ha més convençudes de fer ultramaratons d'aquestes de llarga distància.
0: I a mi el que em sobta també és que hi ha dones de moltes edats. De fet, ho deia al principi, no?, que hi ha dones de 60 anys.
1: Clar, la competició homologada... Això es regeix pels criteris mundials d'aquest esport, eh? Marca quatre categories. Fins a 39 anys són sèniors, de 40 a 49 són veteranes, de 50 a 59 es diuen màsters, i a partir dels 60 són les màsters superiors.
0: És que és així la vida, també.
1: Sí. I a la Salomon Ultra Pirineu hi havia inscrites de totes aquestes categories.
0: Mm-hmm. Veteranes o màsters superiors, en què us quedeu vosaltres? Escolta, i aquestes dones poden viure d'això o què?
1: La majoria, la veritat és que no, però de les 112 inscrites d'aquest any, una desena sí que eren professionals, són corredores d'elit i firmen contractes amb marques d'espònsors. Elles recorren tot el món perquè córrer és la seva professió, van de cursa en cursa i sí que es poden guanyar la vida amb això. També hem de dir que aquest esport és un dels únics que la competició és mixta, és a dir, no hi ha diferències entre els requisits que es demana esportivament als homes i a les dones, tots corren junts, surten de la mateixa línia de sortida i, a més, els premis que reben en metàl·lic també són igualitaris.
0: Escolta, tu t'has passat 3 dies allà a Bagà, passant amb la pluja i amb el que convenia, però allà acompanyant-les, i què podem sentir en aquest reportatge?
1: Clar, bueno, ara anem parlant de les corredores, no?, però l'Ultra Pirineu és molt més que això. Hi ha tot un univers en el Prepirineu, també en el Pirineu, que es prepara per aquesta cita, per aquest cap de setmana. És una de les marques del calendari per molta gent, i hi ha tota una cara B d'aquesta cursa que la fa possible. Són voluntàries, membres de l'organització, animadores, dones que pugen fins als refugis per fer els avituallaments de totes les atletes. Hem pogut parlar amb totes elles. Aquestes dones que fan això fan, realment, com deia, que sigui una realitat cada any, i el que sentirem ara ens transportarà al Cadí-Moixeró en una mena de dietari d'aquesta Ultra Pirineu.
0: Ha fet dia per dia, eh? Salia Forment dia per dia allà, amb pluja, neu, fam... Escolta, és que ella també podria fer...
1: Batalla, això.
0: És que ell, una mica ho és, eh? Perquè li has donat un rotllo èpic, que ja hem sentit el reportatge, ja us sentireu a dir. O sigui, de Game of Thrones cap amunt.
1: Exacte.
0: Ha estat molt fort, això.
1: És la vibra. Sí.
0: Gràcies.
1: Trepitgen fort de principi a fi. La muntanya els ho dona tot. 100 quilòmetres per davant. Mesos d'entrenament a les cames. Aquestes són les dones de l'Ultra Pirineu. Divendres, 2 d'octubre. Les últimes hores abans del tret de sortida. La previsió no pinta bé a la Serra del Cadí i a la Serra de Moixeró.
2: Aquests ruixats que aniran entrant i, a més, els que creixeran cap a Pirineu i Prepirineu.
1: A Bagà, al Berguedà, on tot comença i tot acaba, el comitè de crisi es reuneix.
3: L'Ultrapirineu i la Marató Pirineu es converteixen en una batalla contra el temps.
1: La decisió és dura. L'Ultra es reduirà de 100 a 60 quilòmetres. La seguretat va per davant. I mentre la muntanya imposa les seves normes, hi ha qui no s'atura, les voluntàries de l'Ultra Pirineu. L'Elisabet Cortina n'és la responsable.
4: Vas més pesat, el calçat, la roba, clar, si vas moll, cansa una mica més. Però la gent estan encantats, tothom diu que vol sortir i que endavant.
1: Sense les voluntàries, la cursa no existiria.
4: Fa 3-4 mesos que ja estem movent els voluntaris. La presència femenina, sobretot, és majoritària. Sobretot aquí a Trega de Dorsals, la gran majoria, 90% som noies.
1: Unes preparen els avituallaments pel recorregut, d'altres reparteixen dorsals.
5: La nostra feina és bàsicament apuntar els corredors que venen aquí a la cursa, demanem els dorsals, DNIs, i ens hem apuntat aquí perquè sempre hem estat aquí a la Salomon Ultra Pirineu, des de ben petites. Ens agrada molt participar amb el poble de Bagà.
1: Perquè és especial viure això. És com que si no estàs aquí no ho entens.
5: Doncs els nervis que té la sortida de la Ultra a la plaça Porxada, totes les emocions que té la Ultra, és no sé, una sensació doncs, que no es pot explicar fins que no la vius.
1: I has tingut molta feina el dia d'avui?
5: Sí, ha vingut bastanta gent. També hi ha dones, n'hi ha bastantes.
1: Una és la Ida Cossac. No és la primera vegada que correrà una ultra.
6: Vaig molt a la muntanya, faig molt l'alpinisme, bici, escalada i faig de tot. I el córrer és un mes a mes que faig durant el dia a dia. És la quarta vegada que m'apunto a l'Ultra Pirineu, a la de 100, bàsicament perquè visc aquí a vegades de fa gairebé 4 anys i és la cursa de casa i m'agrada córrer pels camins on surto a córrer sempre.
1: Per a la Núria Piques, multipremiada de trail, la Ultra Pirineu és la cursa que la va veure créixer. Va ser ella qui va obrir camí.
7: És la cursa de casa i la que em fa posar la pell de gallina en cada edició, estigui la línia de sortida o no. És la cursa que em va veure néixer com a corredora d'ultradistància el 2011 i és la cursa que va canviar la meva trajectòria esportiva i, esclar, la porto al cor i sempre que les cames em funcionin, d'alguna manera o altra estaré a vagar a primers d'octubre.
1: Aquest 2026 no corre, però ho viu des de l'altra banda. Avui és referent per moltes. Quan ella va començar amb la llarga distància, no hi havia dones a qui seguir.
7: El percentatge va pujant, tot i així, encara en falta, encara falta una participació femenina. Quan jo vaig començar a córrer curses de llarga distància, el 2011 eren molt poques i de referents doncs, no n'hi havia. No, i ara doncs, això ha canviat, han passat més de 10 anys, més de 15, i per sort doncs, ara hi ha referents, les noies doncs, estan perdent la por, mica en mica anem guanyant terreny i sí, he donat un volt per aquí i la veritat és que n'hi ha bastantes i amb molta il·lusió.
1: Una de les inscrites que es dedica professionalment al trail és la Cèlia Balcells. Correrà la marató de 42 quilòmetres i entrena matí i tarda, cos i ment.
8: Dedicar moltíssimes hores, és a dir, fas molt volum i jo el bo és que el fet de ser d'aquí he vingut entrenant tot el recorregut, que els caps de setmana venia aquí a entrenar-la i em conec cada pedra i cada tall de la cursa. I la càrrega mental per mi és la clau. Especificant l'entreno, doncs és això, sèries dos dies de la setmana i entrenaments de llarga durada dos mínim i també un combino malit.
1: Des que va començar a competir, també nota que la presència femenina s'ha disparat.
8: Jo he vist l'evolució, és a dir, vaig començar a córrer fa 7 anys, quan en tenia 20, i he vist una evolució increïble, és a dir, un canvi espectacular. Vull dir, nosaltres abans anàvem a córrer i és que érem 5 dones que ens presentàvem a la sortida, i en canvi ara és que, vull dir, la gent em diu, ai, és de les favorites, no són de les favorites, vull dir, és que no sé si podré ni aconseguir un top 5, perquè és que hi ha molt nivell, i totes entrenem moltíssim, ens dediquem moltíssim. Per exemple, jo que sé, vaig anar a l'Olla de Núria fa 5 anys, i els lavabos de dones estaven buits i els d'homes estaven plens, i ara ja no, és a dir, ara tu vas al lavabo, que és una tonteria, però els de dones també estan plens, que abans no.
1: Córrer ultres demana ser estricte, constant, vigilar amb l'alimentació i el descans. I això suposa una pressió afegida.
8: El tema alimentació, jo crec que hi ha molts problemes de l'alimentació, és a dir, jo he vist molt TCAs, hi ha molts problemes, i que no es veuen, però tant en homes com en dones. I tema la regla, hi ha dones que sí que els afecta molt la regla, a mi, per exemple, personalment no m'afecta, llavors jo entenc que si t'afecta la regla sí que és un dilema si el dia de la cursa la tens, la veritat.
1: I tanta dedicació també demana renúncies.
8: Maternitat.

0: capaç de fer-ho, però és molt fort perquè un cop comença salta l'alarma i es comença la cursa, desapareixen els nervis i allà ja passes a disfrutar i a gaudir de la cursa.
1: L'ogopeda de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell dilluns tindrà pacients. Avui té una muntanya.
0: La cursa de llarga distància és una cursa que ens hi encaixa bé, perquè és una cursa que també s'ha de gestionar una part molt mental. I penso que com a dones és un punt fort que tenim. No tant potser la part física a vegades, però sí la mental. Com t'ho has treballat, això, tu? Tot va començar fent una marxa de resistència i de veure que la podia acabar i que el cap tirava i de dir, si sóc capaç de fer això, potser puc provar de fer altres coses i per què no provar-ho, no? I jo sempre sóc de les que, en comptes d'anar pensant, falta molt encara, és a dir, sempre penses el... No, ja falta menys.
2: La banda sonora d'esta sala entre Pirineu, corredores, corredores...

0: l'Ultrapirineu escurçada per la pluja segueix sent una prova de foc. Passa pel Niu de l'Àliga, a 2.520 metres a la Molina, el Coll de la Trapa i el refugi Serrat de les Esposes. Aquí, l'Ariadna García, l'Anna Comelles i la Mireia Fernández, voluntàries, esperen les corredores amb aigua, menjar i molts ànims.
1: Quan arribem a primera hora, el que fem doncs, és organitzar tot el control, portar totes les coses del refugi cap aquí, començar a preparar els entrepans, destapar-ho tot, bueno, que quedi tot ben ordenadet.
2: Suposo que això no és una feina només d'avui, sinó que porteu dies organitzant-ho.
1: No només és feina d'una persona, sinó que s'ha d'intentar trobar tot un grup de persones que estigui disposada a venir aquí, a llevar-se d'hora, dies abans reunions a vagar amb tot el que ve a ser la coordinació, i pues, això, intentar trobar un grup que tingui ganes de pencar, que estigui animat i...
2: Com és l'ambient?
3: Molt festiu, amb moltes ganes d'animar tots els corredors, de que, doncs, que tinguin ganes, d'empenta amb il·lusió, i d'intentar-los ajudar amb el que puguem. Nosaltres quan arriben sempre doncs, toquem l'esquella per una mica ambientar i doncs, entregar-los doncs, si necessiten entrepans, fruits secs, fruita, les begudes que necessitin, una mica això, estar allà, recolzar-los i donar ganes.
4: Nosaltres estem aquí, com hem dit, som una família que hem format, som una família que ens agrada molt l'esport, i el vincle amb la muntanya, la naturalesa, l'esport, el poder ajudar la gent que s'esforça perquè tot això vagi endavant, doncs nosaltres fiquem el nostre granet d'arena aquí.
0: Centenars de persones s'apleguen als punts clau per animar-les, com la Margot. Aquests ànims són el combustible de l'última pujada.
5: I n'han passat ja moltes i van molt frec a frec, estan molt fortes, van molt potents i és meravellós veure, les emociona molt. Regrets collect
0: like old friends. Refugi de Sant Jordi, baixada fins al Coll d'Escriu, control a greixa.
2: Què és el que us mou per dir, va, m'apunto a ser voluntària?
6: Bueno, jo crec que és la nostra terra i ens agrada com poder-la gaudir. Venir aquí, poder ajudar, poder fer créixer l'esport aquest de muntanya, doncs crec que és un plaer, no?, entre totes.
7: Venen i després omplim les cantimplores, els softs aquests que porten. Els contestem preguntes també al pròxim refugi quan és el punt.
0: A cada avituallament important, les corredores tenen un contacte de referència que les ajuda a continuar. Ningú corre sola.
8: Esperar la persona que està fent la cursa per donar-li, bueno, tots aquells productes, hidratacions, pastilles, canvi de plantilles, calçat o roba si és necessari, per continuar les pròximes hores de cursa que li fem a l'altre avituallament.
0: Allà espera la Clàudia Trems, corredora d'ultrafons. Sap què és arribar al límit.
9: El 2022 em va fer créixer molt aquesta cursa. Els 3 anys o així d'estar fent algunes curses curtes i em vaig tirar a la llarga distància i em va enamorar. O sigui, a llarga distància et dona alguna que no et dona res més i és una sensació que s'ha de provar.
10: Màxima emoció per a Clàudia Trems després de ser segona a la prestigiosa Transgran Canària, l'Ultra Trail de 126 quilòmetres. L'atleta d'Ugassa ha sumat així el seu 5è podi consecutiu en aquesta cursa. Trems ha pogut liderar la prova fins...
9: És molt sacrificat, molt, més del que es pensa molta gent. Molta gent diu, bueno, és que això no és ni una professió. Bueno, jo crec que sí que és una professió i que s'ha de valorar molt. També perquè acabes hipotecant moltes coses. I darrere d'un esportista d'èlit també hi ha negociar contractes. Són dies, pues, que no estàs amb la família, no estàs amb els amics...

0: molts dies estàs sol. A mi estar sola és una cosa que se'm fa una mica gran, i més quan estic fora de casa. O sigui, m'ho passo molt bé, disfruto molt corrent i entrenant i competint, i sempre ho he dit, que el dia que jo no disfruti entrenant o que no tingui la passió que tinc avui en dia, deixaré de córrer, per molt que m'estigui guanyant la vida amb això. Però són moltes coses, perquè no és només l'entrenar, sinó també l'entrenar invisible de fer mobilitat, anar a ofició, anar a podòleg, fer entrevistes, tota la part mental. No és una professió fàcil. La meva millor amiga va tenir dos bessones i potser diria, no us feu atletes d'èlit.
1: El trail de muntanya femení viu una explosió. Més clubs, més aficionades, més dones a les línies de sortida. I també a l'elit, l'exigència i la dedicació són les mateixes que en la categoria masculina.
0: Quan jo vaig començar no corrien tantes noies, sí que és cert que ara cada cop corren més noies. O sigui, avui amb xarxes socials es pot conèixer molt més quines corredores hi ha darrere de món. Jo en aquell moment, doncs, bueno, només tenia Núria Piques, no? Que al final, doncs, bueno, hem acabat fent una amistat. És algo que crec que entre totes estem construint. Si no hi hagués gent com jo o com altres atletes d'elit que estan corrent llarga distància, que ens estem afrontant els mateixos reptes que els homes. En altres esports les noies fan menys que els homes, no? Un Tour de França no s'estan fent 21 dies les noies. Nosaltres, que estem fent les mateixes distàncies que els homes, doncs, bueno, jo crec que inclús molts homes ens valoren molt, i les dones és com, vale, si elles ho fan, perquè jo no ho puc fer, no?
1: I cap a on avancem?
0: Mica en mica es va igualant. També el tema de les retransmissions, doncs s'estan ficant més diners, més càmeres, a l'haver-hi més càmeres es poden dividir en femení i masculí. Bueno, és com que estem fent grans entre tots l'esport.
1: La Ida Cusac, l'Anna Tomàs i la Cèlia Balcells acaben la Ultra Pirineu. Cadascuna amb la seva història, el seu ritme. Arriben cansades, emocionades, però no soles, perquè el trail femení no es fa en solitari. Darrere d'elles ja en venen moltes més.
2: Molt contenta, contenta d'haver-me trobat bé, d'haver rendit i amb ganes de fer la següent.
3: I l'animació que hi havia, trobar-te amb els amics, la gent del poble, és molt bona.
4: Molt contenta, molt contenta de les sensacions, molt contenta de la gestió de cursa i d'haver pogut mentalment aconseguir acabar-la i aconseguir aquesta quarta posició.
5: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.

0: Quines músiques avui al programa i quines ganes de córrer. La veritat és que jo no puc parlar gaire amb autoritat perquè més aviat corro només darrere de l'autobús de Barcelona. Però, per sort, tenim a la Marina Ramos, que és una d'aquelles entrenadores que ajuda moltes altres dones a córrer i a fer-ho de la millor manera possible, perquè m'imagino que és molt important la tècnica i no sé si dir estratègia. Marina Ramos, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, molt bé, moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: Marina, escolta'm, clar, d'entrada, tot el que he sentit a mi m'ha impressionat moltíssim, perquè no m'imagino què és el que significa tenir la força i sobretot tenir la resistència per pujar aquestes muntanyes de les que dèiem, però d'entrada allò per, podríem dir per principiants, la pregunta que ens fem, córrer, per exemple, és un bon esport per una dona?
1: Sí, bueno, per mi, al final no és tan... Potser és donar una resposta directa que pot ser complicat, no? Dir sí, no, però al final jo soc de pensar que si tu vols fer una cosa, la pots fer. Per tant, si la persona vol córrer, anem a veure com podem arribar a córrer. Dir de primeres, és el millor esport per una dona? Depenent de la situació. Ara, hi podem arribar si volem? Estic 100% segura de que sí.
0: Em deia la Cèlia que tu també havies estat aquests dies a la Ultra Pirineu.
1: Sí.
0: Vull dir que tu parla,
1: sí, sí.
0: Pots parlar amb...
1: Sí, vaig fer la marató. I tant, i tant. Bueno, és una passada aquesta cursa. Tenim un pati aquí a Catalunya increïble. La veritat és que una passada. I moltes dones, molt guai, molt guai. Sí, sí.
0: Molt especial per tu, també molta gent amb la que tu treballes, amb les que tu entrenes, suposo. Mm-hmm. Ara dèiem això, no? Si algú vol aconseguir-ho, pot fer-ho. Per on comencem?
1: Sí.
0: Si algú, per exemple, ens està sentint i diu, doncs mira, vull començar a provar-ho, què li diries, allò, per començar, però a nivell bàsic, comencem de zero.
1: A mi sempre m'agrada dir que al final, a l'inici, potser no ha de ser mai córrer, sinó que hem de preparar el cos per poder córrer. I a mi m'agrada dir això, que a vegades ho escoltes i dius, jo, no puc començar directament corrent, no? Però no, al contrari, no podem pensar, vull córrer, em poso a córrer. Què puc fer abans? Potser he de fer un treball de força previ, depenent del cas, potser hem de fer abans un estudi, però si directament volem començar a córrer, existeixen moltíssimes maneres de fer-ho. Ja segurament heu sentit a parlar del CACO, no? Que és camina i corre. És una tècnica que va perfecta, mm-hmm. perquè pots jugar amb ritmes, pots jugar amb temps, pots jugar amb el que tu vulguis una miqueta, i et pots muntar un bon entrenament de dir, doncs avui surto a fer, m'invento, 5 repeticions, intentaré córrer un minut i després de cada minut descansaré un minut caminant. I és una bona manera, no?, per començar a córrer i tampoc per fer-ho de cop, no?, i anar acostumant mica en mica el cos, i també aquí segurament podràs veure on estan les teves limitacions. No? M'he sentit que em feien mal els genolls, ai, la cadera, i segurament això també et dona alguns tips, no?, de per cap a on has d'anar, doncs, amb el treball de força, amb el treball de mobilitat, amb el que sigui, bàsicament.
0: És important tenir pistes, el que deies. A mi m'ha sobtat ara que potser la gent pensava que córrer és un esport de cardio, podríem dir, i que dius, ei, potser hauríem de començar a fer força, perquè si no hi ha força, costa més córrer?
1: I més que costa és que et pot donar, no? Perquè precisament, ara que parlàvem d'aquesta cursa del cap de setmana, estic segura que hi ha gent que la prepara moltíssim, però també hi ha gent que potser no l'ha preparat tant, i jo sempre ho dic, al final, si tu ets una persona que més o menys ha anat entrenant sempre, segurament les curses les podràs acabar. Però per mi el més important és com estàs el dia següent. Per mi això et diu moltes coses. I aleshores, si has fet un bon treball de força, si has portat has fet un volum de quilòmetres, segurament, a part d'aconseguir allò que t'havies proposat, no?, acabar-la, i potser també en un ritme determinat, qual el dia següent pots baixar escales, pots tenir una vida normal i no t'has fet mal.
0: Que no estiguis destruïda, no?, el dia de després.
1: Exacte, que depèn del que vagis a buscar, igual estaràs destrossada igual, eh? Uh-huh. Però sí que és veritat que un treball de força, al final, et prepara la musculatura, et prepara les articulacions i és la millor base que li podem donar al cos. Sí, uh-huh. Sí.
0: Totes les edats són bones per començar?
1: Per mi el que ja deia, que no, em sabria greu ser molt general, però em repeteixo, si tu vols, una edat no t'ha de limitar.
0: Igual però, de camí, fet, ho dèiem abans, que hi ha dones a la Ultra Pirineu que tenen 60 anys.
1: I tant. I no les agafes, hi ha moltes. O sigui, al final és com prepares el teu cos. I per mi l'edat no és un indicador per res. O sigui, evidentment, depèn d'alguns casos, et pot donar una limitació, però una altra vegada, si tu t'has cuidat, si tu portes una bona alimentació, si inclús si comences amb l'edat que comencis, si ho fas amb una bona base i seguint uns bons passos, hi arribaràs, és que n'estic segura.
0: Uh-huh. Embarassades, què, les embarassades? Sí, no... fins quan... Bé, ja ho sé, que t'estic fent preguntes una mica tramposes, perquè, clar, depèn de cada persona, depèn de què... No, però...
1: Embarassades? Sí, clar que sí. Jo sempre ho dic. Evidentment, sabem, i totes ens ve al cap, al ja però estic corrent, ja impacta, sol palviar... Sí, un sí a tot. Què podem fer? Per això estic jo, per això hi ha 1.000 persones que som entrenadores, hi ha fisioterapeutes... Corre, embarassades, sí. On és el cas on jo moltes vegades dic, anem a mirar-ho bé? Persones que es queden embarassades i volen començar a córrer. Aleshores, això pot ser diferent, que no t'estic dient que no s'hi pugui arribar, però aquí hi ha un canvi, perquè és començar una activitat que al final té un impacte, no estàs acostumada a córrer, per mi s'ha d'agafar i has de dedicar com bastantes hores més a poder començar. Però jo tinc moltes noies que entrenen amb mi i es queden embarassades... I
0: continuen,
1: i, evidentment,
0: no?
1: S'ha d'adaptar i continuen. És veritat que ha d'haver una revisió prèvia. Evidentment s'ha de veure tot, però no hi ha problema. I, de fet, jo reivindico molt que moltes vegades passa que potser el metge et diuen no, aquesta ara para, perquè és el primer trimestre i a vegades és pitjor, no? Per salut mental, que et facin aturar-te. Uh-huh. Que sigui de manera controlada, 100%.
0: I si hem estat mares fa poc, quant de temps? Perquè tu m'imagino també quan entrenes a moltes dones que a més porten anys entrenant i de sobte s'han d'aturar, pel que sigui, i quan hi tornen, en el cas d'embarassos, etc, poden tornar a tenir la forma física que havien tingut anteriorment? Com ho feu, això?
1: Sí, per mi, a la tornada ha d'haver-hi... A mi m'agrada que hi hagi que et donin l'okay, el vistiplau
0: del metge,
1: de la persona,
0: no?,
1: que t'hagi portat. Uh-huh. Exacte. I jo sempre que puc que hi hagi un pas per fisioteràpia de sol palviar. I en el moment en què et diuen que sí, evidentment és una progressió, eh? I et diré que a part d'un treball físic, aquí hi ha un treball mental molt important, perquè veure't és com tornar quan una persona es lesiona o quan, en el moment en què tu estàs tornant, veure que el teu cos no està com estava, toca, perquè no és el mateix en el moment en el que estàs embarassada que en el moment que saps que ja tornes i veus que està costant. Però al final és un treball i crec que també és la màgia que tenim els entrenadors i les entrenadores que ens dediquem a això, que segurament doncs, la intel·ligència artificial no pot fer i per mi és la màgia de la feina que tenim, fer aquest acompanyament, sí, sí.
0: Acompanyament, imagino que també hi ha tota una part psicològica en el fet d'entrenar, tenir algú que et faci companyia, que jo crec que és important quan potser doncs, dius podré, no podré. Aquesta part psicològica és importantíssima.
1: Moltíssim. De fet, jo cada vegada més me n'adono que a mi m'encanta ser entrenadora, però m'encanta molt per davant ser persona i escoltar la gent. I és una cosa que és que per mi no m'ho dona res. O sigui, molta gent em diu, treballes 1.000 hores. Dic, però és que m'agrada tant. I et dic això i m'emociono, saps? I penso, és que realment sentir que pots ajudar tantíssim amb la teva feina i que persones... Al final, tenir un objectiu d'aquest tipus. Imagina't dir la Marató de Pirineus. Sentir que és un objectiu que tu havies fet fa uns anys i que ara, després d'estar embarassada, t'hi tornes a presentar i haver tingut aquells dubtes de podré, no podré...
0: I fer-ho.
1: I acompanyar aquella persona i fer-ho. És que és preciós, de debò.
0: Ja et veig que t'emociones, Marina Ramos.

0: Marina Ramos, l'entrenadora d'altres corredores, de professionals i no professionals, m'imagino, de tothom que tingui ganes, eh? Tu tens un Instagram, m'han dit que ets bastant famosa.
1: No, bueno.
0: Que tens bastants followers i bastanta gent que treballa amb tu. Escolta, ara que em parlaves, sí, sou molt discretes sempre, però jo ho sé que si parleu amb dones i dies que sou de qualitat. Marina, tenia el dubte, ara com m'explicaves aquestes històries tan maques, no, d'acompanyar aquestes dones a aconseguir el que volen, m'imagino que d'històries aquestes en tens moltes. Explica'ns-en alguna, si vols no diguis el nom, però alguna història bonica de superació d'una dona que hagis acompanyat.
1: Mira, la veritat és que ara a nivell de... estic portant bastantes embarassades en aquest moment i dins de tot estan, puc dir-te que està sent un moment fàcil perquè tot està sortint molt rodat i parlar-te d'un cas d'una persona que porto que és mare, tinc una noia que a part, ho puc explicar i li podré dir perquè sé que a part s'ho escoltarà, que la veritat que ella m'està fent, perquè jo també tinc molts moments, no, en què dius, uah, vaig molt a tope, potser hauré de deixar alguna cosa, i després, parlant molt amb ella, bueno, li dona molt de valor a la meva feina, i és una noia que és mare de dues nenes, que ha sigut una persona molt ràpida, bueno, fent asfalt, fent muntanya, fent de tot, i ara estem... Bueno, la meva intenció màxima és que ella recuperi aquesta mega passió que ella ha tingut, i de fet teníem d'objectiu la mitja, que al final no es va poder fer aquest cap de setmana, i ha sigut com un moment una miqueta trist de dir, teníem aquest objectiu i no s'ha pogut córrer, no? Però mira, per mi això és, jo crec que li pot donar ànims, perquè al final és una persona que hem de treballar molt d'hora, es desperta encara més d'hora per poder entrenar i crec que s'ho mereix, no? aquest moment d'aplaudir-la.
0: No és professional, eh? Té una altra feina.
1: Ella té una altra feina i, de fet, ella acompanya moltes persones en moments durs i jo sé que ella al moment de córrer li dona la vida i la veritat que ella com a clienta me l'ha donat molt a mi també, perquè que al final aquest valor intent és guai.
0: Històries molt maques, m'imagino. Escolta, sí. Per acabar, potser tonteries, no ho sé, però detalls, quina equipació ens recomanes? Bambes, sostenidors, malles, tot aquest món que a vegades es deixa a part, però a mi m'agrada que ens ho expliquis tu, que saps de què parles.
1: Vale. Parlem ara en general? O
0: sí, parlo en general. Estem
1: en general.
0: Una altra vegada en general i sobretot per les que comencem, les que hem pensat després de sentir el reportatge de la Cèlia Forment que volem fer l'Ultra Pirineu.
1: Mira, al final jo és veritat que treballo amb una marca determinada, jo treballo amb Nike, llavors al final el producte que jo puc recomanar, perquè és el que conec, perquè porto mil anys, és d'aquí, llavors si ho porto a trets més generals per treure-ho com a dir-te directament a aquest producte, sí que és veritat que a mi m'agrada molt l'estructuració que tenen, no? De si tu estàs buscant més reactivitat, més amortiguació. A mi el que m'agrada pensar, si vols començar, és, per exemple, si estem parlant de calçat, un calçat que et doni estabilitat. Per mi això és essencial, perquè ara també amb el tema del que es posa de moda, no? De cop...
0: Sí, ara hi ha unes soles allà que sembla que vagis damunt d'una colxoneta de la platja, eh?
1: Llavors està molt bé, però a vegades si estàs començant a buscar, per exemple, una sola que sigui molt amortiguada, però que potser et doni inestabilitat, doncs igual no és el que estem buscant, perquè si el teu cos s'està acostumant a córrer, al final aquí potser no ho hem parlat tant, però la base de tot això és com està col·locada la meva pelvis, per exemple, el meu sòl pelvià. Si jo cada vegada que faig una passa sóc molt inestable, això repercuteix en els genolls, en els malucs, en el sòl pelvià. Llavors, per mi, començar sempre amb algo que et doni molta estructura, que sentis que estàs còmode a sobre de la sabata. Aleshores, a nivell de producte de roba, amb tot el que és tops per al pit, jo sóc de les que pensa subjecció a tope. O sigui, potser inclús jo m'arribo a passar una mica a vegades, però per
0: tot
1: mi és
0: important.
1: Que... Sí, per
0: agafat.
1: Mi quan corris, sí, tot ben agafat. I després, mira que a mi, ja has dit l'Instagram, i jo que penjo moltes fotos i de tot, i m'encanta... però la comoditat va per davant de tot. O sigui, per mi la comoditat va per davant de l'estètica. Jo mirava els vídeos d'aquest cap de setmana fent la marató i dic, què em vaig fotre al cap? O sigui, però vaig fer un monyo com vaig poder. O sigui, al final, prioritzar alguna cosa que sigui còmode. Jo sempre ho dic, sobretot persones que fan una primera cursa, no proveu res aquell dia. unes setmanes abans, prova aquella samarreta, prova aquella malla, aquell pantaló, perquè imagina't que et rossa, que et fa una llaga, saps? Tot això per mi és molt important.
0: Res d'invents, eh? Volem seguretat, tranquil·litat, estabilitat i anar a poc a poc. Doncs escolta, Marina Ramos, si la gent té ganes doncs, d'entrar al teu Instagram, pot ser un bon lloc per posar-se en contacte amb tu i perquè a cada persona els hi puguis fer un pla individualitzat. M'imagino que treballes tant per, diguéssim, a distància, però també acompanyant físicament?
1: Sí, ara al moment estic a Barcelona, estic en un centre que de fet, per iniciar, ho recomano moltíssim, perquè amb elles portem running, és Fit Loves, i fem tant a l'inici com al final, fem activacions de sol palvià, fem Kegel, expliquem
0: com fer... Sí, coses que s'han de saber abans de córrer, eh?
1: Sí, exacte. Perquè al final, quan correm, evidentment hi ha un canvi en la nostra estructura del sol palvià, en la musculatura, que això no vol dir que estigui danyada, però sí que és veritat que hi ha un canvi, llavors li hem de tornar a dir... No podem pretendre anar corrent tota l'estona en contracció, però sí que podem ensenyar-li el nostre cos abans i al final com fer-ho.
0: Doncs estarem pendents. Sí. Estarem pendents. Marina Ramos, moltíssimes gràcies per haver-nos fet 5 cèntims. Sé que és difícil, t'agafem per telèfon. Estàs en un dia molt boig d'esdeveniments, és tard, però vaja, que moltíssimes gràcies i vaja,
1: gràcies
0: per molt futur. Moltes gràcies.
1: I no ho he dit, però ens podeu trobar Half Runners, també.
0: Half Runners, eh?
1: Sí, també, tots els dimecres. I allà som un munt de dones i d'homes, de tot, i fem entrenaments molt guais, també.
0: O sigui, que també és un bon lloc per lligar, oi? Sí. Això és el que em volies dir.
1: No, això no. Que ho reivindiquem molt, nosaltres.
0: Sí.
1: No, entrenar.
0: Entrenar, res de lligar.
1: No es pot lligar perquè...
0: No tens temps, clar, és normal, ja és això. Moltíssimes gràcies, bona nit.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Merci.
2: Catalunya Ràdio. Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
3: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
2: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
4: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
5: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
4: Que està en constant evolució.
6: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
4: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
7: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
2: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Canvi de tornes absolutament. Aquesta dona no sé si fa pinta de córrer. Berta Prieto, com estàs?
1: Com estàs, Montse? Mira, jo d'això de córrer...
0: Ets una pobilla de cuixa forta. Ara sí? Ara em diràs que vas a córrer cada dia?
1: No, t'ho juro que no. Però jo l'únic esport que faig és vaig a caminar 30 minuts a la cinta del gimnàs. I jo em sentia molt orgullosa d'això fins que l'altre dia al meu costat hi havia una iaia supervella que anava més ràpid que jo i vaig pensar que tenia un problema, realment.
0: Supervella, per què ho dius? Perquè tu en tens 25, no?
1: No, jo en tinc 28, però la senyora en tenia molts
0: 99,
1: més.
0: 99. Doncs escolta, no parlarem de senyores que corren al gimnàs, sinó que parlarem del tema d'avui. Ja sabeu que cada setmana Berta Prieto, dramaturga, escriptora, vaja, actriu, moltíssimes coses, està a punt d'estrenar una sèrie... Exacte, Caminadora de Cinta està a punt d'estrenar una sèrie a Filmin, serà, no? Que es dirà segunda temporada i que, si teniu ganes de veure els dos primers capítols abans que ningú, 23 d'octubre al Cinema Ribau.
1: Sí, a dins del Festival del Serialitzat, després comprar les entrades.
0: Molt bé, acabada la promo, ara ja podem parlar del tema que ens interessa.
1: Bueno, jo estic aquí per parlar de l'actualitat, ja ho saps.
0: Sí.
1: Perquè tu normalment no t'enteres de res.
0: Jo estic tot el dia, ja ho saps.
1: Out total.
0: Sí, soc vella. Soc gairebé tan vella com aquella senyora...
1: Com la senyora caminadora. No tant.
0: Una mica menys.
1: No, la setmana passada vaig parlar de la flotilla de les famoses, que suposo que ja deuen estar arribant a la Franja de Gaza, si no han arribat ja. Ara ja ningú li importa aquest esdeveniment perquè estem tots amb l'habitatge. De fet,
0: m'agrada que parlis de la flotilla de les famoses com l'esdeveniment, quan estàs parlant de Gaza... I ara parles de...
1: Bueno, era una mica això el que va generar. Te'n recordes que et vaig explicar que farien un esdeveniment, que hi podies anar
0: i vas anar o què?
1: No hi vaig anar-hi perquè vaig anar a alguna manifestació per l'habitatge, perquè és l'esdeveniment que ens importa ara mateix.
0: Vol dir que tu ets d'aquestes famoses que et fas fotos en aquestes manifestacions.
1: A les manifestacions? Però és que jo no sóc famosa, Montse. Jo sóc reportera i per això estic aquí explicant-te l'actualitat, perquè si no t'enteres.
0: D'acord. Doncs escolta, avui no ens parlaràs del sindicat de llogateres o de què?
1: No parlaré del sindicat de llogateres. Avui us parlaré del que
0: està parlant molt bé, que ens semblaria molt bé, ens semblaria un tema candent, eh?
1: Sí, i tant. Però hem de parlar d'una altra cosa, que és l'aplicació de moda, l'aplicació que està fent servir tothom. No sé si tu la tens, que és l'aplicació d'Ethic Idols.
0: Ethic Idols. O sigui, ídols...
1: Tens anglès?
0: Sí. Vale. Això, bé, no vaig estudiar francès, ja sóc una mica més jove. Ethic Idols seria ídols ètics, no?
1: Ídols ètics,
0: ho dic perquè això per ràdio, quan parla ràpid, no tothom té el teu anglès de Yorkshire.
1: Exacte, això ho estem fent per la senyora que camina la cinta. No, per tothom. Catalunya Ràdio és per tothom. Llavors, bueno, seguim.
0: A veure,
1: aquesta aplicació...
0: No la tinc.
1: No la tens,
0: si m'ho estàs preguntant, no la tinc.
1: Aquesta aplicació està en boca de tothom ara mateix i neix perquè, bueno, fa un mes o així, fa unes setmanes, va sortir a la llum que l'Helena Dunham...
0: Sí,
1: Lena Dunham, bueno,
0: perquè
1: parles anglès.
0: Parlo un anglès boníssim, un anglès de gratallops que no podria confondre amb una altra cosa.
1: La Lena Dunham, creadora de la sèrie Girls i fins aleshores l'única yankee en principis, havia sigut mare per gestació subrogada, és a dir, havia comprat un bebè.
0: Ja sabem que estem plorant des de fa 3 setmanes, però no és l'única.
1: No és l'única. A tu també et ratlla molt la Lady Gaga, no?
0: Home, estic preocupadíssima.
1: Ets una little monster.
0: Jo sóc una little monster, sóc superfan, l'he vist en concert, jo no m'ho esperava això d'ella.
1: No.
0: I a més sent italiana d'orígens.
1: Clar. Perquè l'excusa d'aquests yankee no te n'enteres, ella no la té.
0: No ho sé. A mi m'ha trencat el cor.
1: Bueno, pues tu estàs
0: igual... Tu també
1: igual...
0: tenies el cor trencat o no?
1: Jo el tinc supertrencat. Per això, Ethic Idols, perquè tant tu com jo, com moltíssima altra gent, té el cor trencat i per això ha deixat de seguir massivament a l'Helena Dunham. Ella ha perdut moltíssims seguidors. Escoltem, de fet, el tall d'una seguidora de l'Helena Dunham que està molt, molt afectada.
2: Jo la vaig deixar de seguir perquè penso que hem de ser contundents. Si no m'agrada el que fas, un follow. Si dius alguna cosa amb el que no estic d'acord, un follow. Hem de ser radicals amb els nostres famosos, un follow. O fins i tot, bloquejar. És que bloquejar, punto. És que no hi ha més.
0: Indignació, ja es veu, es respira...
1: Indignació total als carrers, sí.
0: Ostres, que radical, no, per això? Així, bloquejar...
1: Bueno, bloquejar, en follow, sí.
0: Home, tampoc és tan radical,
1: eh? És que la gent ja n'està farta, saps?
0: No tenim principis.
1: Bueno, jo crec que estem en un moment on tothom està començant a qüestionar molt els nostres star systems, les nostres celebrities, els influencers... Suposo que d'estiu sí que et vas enterar de tot el tema de la caiguda dels influencers i així, no?
0: El què?
1: Bueno, aquest estiu va haver-hi un tema que era la caiguda dels influencers.
0: La caiguda d'on?
1: Vull dir... Bueno, la caiguda del pedestal, la caiguda, la caída de la venda de los ojos.
0: Ah, d'acord, d'acord, sí, sí.
1: Que ja perdien tot.
0: Ja, ja. Estan molt afectats també perquè ja no es poden fer fotos a la Costa Brava.
1: Vull dir que tot... Sí, tot lliga, tot va allà mateix.
0: Exacte.
1: Per això s'ha creat aquesta aplicació, l'aplicació Ethical Idols, que és una aplicació per crear ídols a demanda.
0: D'acord, o sigui, tu pots fer una Pantoja...
1: Sí, te'ls fa l'aplicació.
0: No pots triar tu.
1: Exacte, no pots triar. La cosa és que tu en aquesta aplicació els expliques pues, els teus gustos, els teus límits morals, etc. I a través de la IA et fan el teu ídol perfecte, el teu ídol que mai et decepcionarà.
0: Sí, jo els dic, vull una noia simpàtica, guapa, intel·ligent, que acabi de fer una sèrie que està a punt de sortir filmint.
1: I et faria algú semblant a mi.
0: I et farien una Berta Prieto. Sí, és que ho estic veient.

0: Parlant amb Berta Prieto d'aquesta aplicació que ara jo ara quan acabi el programa me la baixaré, Ethic Idols. Us ho dic amb aquest anglès de Yorkshire que tinc. A veure, sí. Com funciona l'aplicació?
1: No, t'estava explicant això, no? Que és aquesta aplicació que funciona, que et fa una enquesta i et pregunta els teus gustos, quins són els teus límits morals, per exemple, comprar bebès, etc. I llavors et genera el teu ídol perfecte, el teu ídol que mai et decepcionarà, saps? Saps com el programa aquest de la gran cita de 3CAT, que ho va patar tant, tal? Doncs jo m'imagino una mica així el funcionament. I res, i llavors aquests perfils generen contingut per les xarxes.
0: Però per què vols dir, què vols dir amb la gran cita? A veure, que t'entengui.
1: No, que la gran cita fan això, no? Que et pregunten en plan quins són els teus gustos i et troben la teva parella ideal.
0: Doncs el mateix,
1: aquí,
0: però...
1: El mateix, però amb el teu ídol ideal. El que passa és que aquests perfils es queden com a la xarxa i generen contingut de forma autònoma. I llavors pots pagar el Prime, també, i que si pagues el Prime poden interactuar entre ells, es lien entre ells, bueno, et donen... Si pagues el Prime, et donen gossip.
0: Molt fortíssim això, o sigui, és a dir, jo em trio dos o tres teleñecos d'aquests, o sigui, ho estic parlant com si fos de 1980,
1: sí.
0: No? Són els meus ídols, els tinc allà.
1: Bueno, els tens al mòbil, però els teus ídols normals ja els tens al mòbil, vull dir, la Lady Gaga no la tens al teu món físic, saps què
0: més
1: et dona?
0: Sí. I llavors tots aquests personatges d'aquest inframón es barregen entre ells, no m'estàs dient?
1: Si pagues el Prime, si no només et surten a tu, en el teu timeline.
0: Mm-hmm.
1: Però bueno, és una aplicació que m'estranya molt que no la coneguis perquè ja té molts més usuaris que Instagram. I, de fet, ara la notícia sonada ha estat que hi ha una batalla oberta molt forta entre Meta, que és l'empresa d'Instagram, i OpenAI, que és l'empresa que ha fet aquesta aplicació d'Ethical Idols. Els de Meta
0: estan en guerra perquè els estan prenent el negoci.
1: Sí, els de Meta estan molt agobiats perquè ells diuen que ells sempre han apostat per la naturalitat i que ells sempre... han fet les seves aplicacions perquè la gent connectés entre ella de forma real, saps?
0: Em sembla que has parlat amb un directiu de Meta i tenim declaracions.
1: Sí, tenim declaracions.
2: Us en recordeu dels eventos de Facebook o dels zumbidos de Messenger? Negar-li la sol·licitud d'amistat a la teva mare... Estem perdent tot el que ens unia com a societat.
0: A veure, aquesta directiva de Meta, Déu-n'hi-do, no?
1: Bueno, aquesta directiva de Meta està caminant per la cinta, també. Però vull dir... clar, suposo que com que és més antiga Meta, doncs ara els seus treballadors també han envellit.
0: També tenen una edat,
1: Sí, però bueno, els treballadors i les treballadores de Meta no són els únics damnificats per aquesta nova aplicació, sinó que també tenim moltes influencers que s'estan queixant de l'intrusisme laboral d'aquests nous ídols generats per intel·ligència artificial, d'aquests nous...
0: Perquè si te'n crees una mida, perquè és de voler l'autèntic.
1: Correcte. I llavors, clar, estan baixant moltíssims seguidors, i sobretot les microinfluencers, les influencers més de nínxol, estan perdent tot el seu...
0: Indignades.
1: Bueno, tot el seu nínxol de mercat se n'estan anant a la merda. A veure què diuen.
3: I ara què hauré de fer? Dir el que penso. Si no penso res, jo no sé pensar. Ho entens? La gent es queixa perquè els influencers no donem la nostra opinió. Però és que nosaltres no tenim opinió. Mm.

0: banda sonora que només podria triar Berta Prieto. Quin criteri, quin bon gust, bueno, quina fascinació.
1: Molt acurada, perquè ara es queixen totes aquestes influencers, però en elles també ja les hi va mal de antes, no?
0: Vull dir... Hi ha molt patiment aquí, jo veig que hi ha molt patiment.
1: Hi ha molt patiment, sí.
0: Escolta, exactament aquests ídols creats per IA, que estan a Ethic Idols, què fan exactament perquè tinguin tants seguidors? Si tampoc diuen res, perquè...
1: Clar, aquesta és la cosa, Montse, perquè la gent es queixa molt de que els influencers o que els famosos en general no es mullen, però després quan parlen també es queixen. Llavors, OpenIA i Ethical Idols ha trobat la solució completa al nostre desencant, amb el nostre star system, que nosaltres no és que no vulguem que no parlin o que parlin, nosaltres el que volem és que ens diguin el que nosaltres volem sentir, saps?
0: És obvi.
1: Nosaltres volem entrar a Instagram o a Ethical Idols o així i escoltar algú que ens doni la raó. Saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Jo, de fet, ja m'he fet a la meva ètica.
0: T'has fet una ídola ètica?
1: Sí, la meva ídola ètica es diu Hannah Bay, viu a Nova York, i és performer, escriptora, i reflexiona sobre la performativitat de la identitat a l'era de les xarxes socials. És a dir,
0: t'has quedat supertranquil·la, no, amb això?
1: Sí, és que em va
0: però
1: genial.
0: Però no té cap defectet perquè li doni una mica... O sigui, perquè tinguis ganes d'abraçar-la.
1: No, però ella, per exemple, no sé, potser té acné a la cara i no li importa, saps? Perquè com que a mi no m'importa, doncs a ella no li importa. Yeah. Són coses que nosaltres puguem assumir, saps? Jo no puc assumir que compri un bebè, però puc assumir, per exemple, que em digui que no recicla, perquè com me la suda el canvi climàtic. Mira, aquest matí he penjat uns stories, la Hannah Bay, que m'han fet sentir superbé, i he pensat que aquest era l'objectiu dels nostres ídols i de les xarxes socials.
2: M'encanta el que fa la Berta Prieto. Avui he estat escoltant la seva secció a Les dones i els dies i em sembla genial. Ah, i també volia dir que estic en contra d'especular amb l'habitatge. Vaga general ja.
0: Vaja, que li fas dir el que vols. Li fas dir el que vols.
1: Ho diu ella sola.
0: Ja.
1: Genial entrar a Instagram, sí. Genial.
0: Més amb aquesta veueta tan natural, tan poc artificial,
1: sí. És que
0: tan dolça,
1: tot el que
0: tan ben ponderada.
1: Mateix. Jo mateixa i la vaga general.
0: Exacte, vaga general i Berta Prieto. Si és que quan ens interessa, algú ens interessa.
1: Clar.
0: Doncs ja sabeu, si teniu ganes de ser com la Berta Prieto i tenir el vostre ninotet, això...
1: Ethical Idol ètic,
0: ja ho sabeu.
1: Tu te'n faràs un o què, Montse?
0: Jo estic pensant en fer un, però home. Jo em faré un home que digui el que jo vull.
1: Clar.
0: Només et dic això.
1: Potser que també has de pagar el Prime.
0: Exacte, jo també he de pagar el Prime. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Fins aviat.
1: Gràcies,
0: Montse. Ídola nostra. La deixem aquí a la ídola i nosaltres, terrenals, diem adeu a aquest programa que hem fet Roser Pereira Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà perquè sempre som molt obedients i fem un programa cada nit de dilluns a divendres a les 11 del vespre. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos parla Nando Sanoguera. Centenars de persones s'han traslladat des de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid fins al Congrés dels Diputats en una marxa espontània d'homenatge a Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a la capital de l'Estat i es va convertir en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Mari Carmen ha mort aquest vespre a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de Mari Carmen ha de ser un impuls més per la mobilització. Mentrestant, a Barcelona s'ha aturat el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat del bloc per comprar l'edifici. L'anunci l'ha fet Jordi Valls, tinent d'alcaldia de l'habitatge.
2: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
1: La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha denunciat que s'ha actuat per motius electoralistes. A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. La comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que la família vulnerable que hi viu continuï a l'habitatge de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de Barcelona. El seu nom, que ha proposat Més Madrid, genera, però, incomoditat dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés de reorganització, i això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions.
1: Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que hagin circulat menys trens i que molts ho hagin fet amb retards durant tota la jornada. Un cop més, els usuaris s'han queixat de poca informació.
4: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
3: Protecció Civil manté la fase d'emergència del pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i al nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 1.000 litres en mitja hora. L'episodi de pluges que ha afectat el país des d'aquest cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien aigua acumulada sota d'un pont a les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans.
1: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha acusat Europa de viure en una situació de letargia i ha assegurat que Occident ha perdut confiança en els seus valors, fites i capacitats. El cap de la diplomàcia de Donald Trump està fent una gira per diversos països europeus. En un discurs davant l'Acròpolis d'Atenes, Rubio ha apel·lat al bressol de la democràcia per fer una crida al canvi.
5: Estem davant d'un punt d'inflexió, no només en la història del meu país, sinó en la història de la nostra civilització.
1: Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
6: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
1: Esports, el Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
3: A l'Espanyol tornen Roberto i Derkusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga. El club, per cert, ha presentat aquest dimecres una figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona.
1: L'exblaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, després d'acabar contracte amb la Lazio. Pedro va guanyar 3 Champions i 5 lligues amb el Barça.
3: En bàsquet, a l'Eurocup, triomf de Manresa al Nou Congost davant l'Ulm alemany per 101-89.
1: I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta 15, Novi de Belgrat 12, en partit de la primera jornada.
0: Fins aquí les notícies.
7: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.

0: No era el meu dia de sort. He dormit poc perquè havia d'anar al metge, després tenia un funeral, un matí trist, carregada amb un paraigua per si les mosques, que no m'ha servit de res, i amb un sol radiant, que això sí, ha contrastat amb la tristesa del comiat quan algú marxa. He trobat gent que feia molts anys que no veia, hi ha hagut abraçades sinceres i converses sobre la joventut. Després el dia ha anat tombant, a poc, quan he arribat a casa tenia el plat a taula, la meva filla m'ha fet el dinar i això no acostuma a passar. Al vespre he anat a veure una obra de teatre que hauria de ser recomanació obligada per tots els que us interessa la memòria històrica, però sobretot pels adolescents que el 29 de novembre votaran per primera vegada. Parlo d'un espectacle íntim, deliciós, emotiu i punyent que han estrenat al Teatre del Raval de Barcelona, Vientos del Pueblo, un espectacle multidisciplinar de Pep Tussà, en castellà, amb música i veus en directe, creat a partir de la vida i l'obra del poeta Miguel Hernández, empresonat per la seva militància d'esquerres i la defensa de la Segona República, i allà a la presó és on va morir de tuberculosi als 31 anys. El dia ha continuat en evolució positiva. M'he trobat un bitllet de 10 euros a terra, sense que ningú l'estigués buscant, perquè ho he comprovat abans d'agafar-lo. Després he fet una truita de patates que a casa han qualificat de meravella de truita, i tinc el missatge escrit, guardat, a favorits. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduarnes, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal? Bona nit. Són les 12 i 9 minuts. Benvinguts a una altra edició, la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, preparades per rebre les vostres trucades al 93-201-7474, si voleu ajudar en respostes d'altres qüestions que hagin preguntat a altres oients ignorants en altres dies, o si voleu fer la vostra aportació en forma de pregunta, reflexió, opinió, etc etc. Mentre el 93-201-7474 ja comença a sonar, també ens deixeu els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, entre d'altres missatges, perquè en tenim d'escrits i en tenim en forma d'àudio, per exemple, començo per la Neus, que ens deixa un missatge escrit des de l'Alt Empordà i diu, és una resposta a una pregunta que feia un oient l'altre dia, diu, els jueus ortodoxos porten tirabuixons per compliments d'un manament de la Torà que prohibeix tallar o afaitar els costats del cap. Diu la Neus que tenen un significat místic relacionat amb l'energia divina. El Xavier també fa tres respostes en concret. Les tres respostes que li agraden al Josep Lluís d'Hort, ens diu el Xavier, a través d'un missatge escrit de WhatsApp. Diu, l'animal més longeu és l'organisme marí esponja vítrea, i entre parèntesi hi posa el nom, diguéssim, oficial, que és Esactinallida, en Bach, és actinallida, diu que viu entre 11.000 i 15.000 anys. Els porífers de l'esquelet són la sílice pura. La segona resposta diu, les comarques catalanes són 42, més una entitat territorial singular com l'Aran, són 43 divisions territorials. I una tercera resposta del Xavier, l'enregistrament més antic en català es va fer a Barcelona l'any 1899 i és el Conte de la Cabreta. Diu el Xavier, el suport és amb un cilindre de cera marró, format previ al disc de vinil, i fer servir els fonògrafs d'Edison. Diu, és un recital parlat i es troba a la Biblioteca de Catalunya. Doncs mira tu, que el Xavier ha respost les tres preguntes d'una tacada, també. Després, l'Antoni, des d'Abrera, diu, per la senyora que pregunta pels matrimonis civils i religiosos, intentaré explicar-li, primer de tot, la parella haurà d'anar al jutjat, registre civil, del domicili d'un dels dos perquè tramitin l'expedient i hauran de dir si el volen civil o qualsevol altre tipus de cerimònia. Si el volen celebrar en un altre lloc, el jutjat els enviarà l'expedient per fer la cerimònia i aquest redactarà l'acte que serà tornada al jutjat per la seva inscripció al registre civil. Diu l'Antoni, actualment es fa un 80% de casaments civils i un 20% de la resta. El matrimoni té el mateix valor amb independència de quina celebració s'hagi fet, diu l'Antoni des d'Abrera. Espero haver-me explicat. Doncs jo crec que l'explicació ha estat molt contundent, està molt bé. El 93207474, mira, justament, tenim la Carme de Montmeló també amb alguna d'aquestes respostes. Carme, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. És la primera vegada que truco.
0: Abans... Ai, doncs gràcies, Carme. Això em fa molt contenta, deixa'm dir-ho.
2: Bé, perquè us escolto sempre, però si no tens... Aviam, aquesta resposta em tocava molt, m'entens?
0: Doncs vinga. Ets jutge de pau, Carme. Molt bé, molt bé.
2: Aquest
0: doncs va.
2: Senyor ho ha explicat molt bé, l'Antoni.
0: Doncs o va, sigui, explica'ns-ho tu també, va.
2: Exactament, mira, que es pot dir que hi ha el 80 o el 90% de matrimonis civils, fem l'expedient, vull dir que poca gent es casa per l'església.
0: Poca gent,
2: sí,
0: eh?
2: Poca, poquíssima. El que preguntava aquella senyora era això, si hi havia més casaments civils o per
0: l'església, sí, sí.
2: No, mira, nosaltres som un poble de 8.000 i pico d'habitants, ens coneixem tots, i és un acte que jo, a mi m'agrada molt, suposo que gairebé a tots els jutges o jutgesses de pau els agrada fer, perquè és molt íntim, és de la gent que coneixes, i bueno, si volen música, fem música, a la sala de sessions, amb solemnitat, vull dir, hi ha de tota manera, n'hi ha que venen a firmar en sense família, hi ha que venen en família, i hi ha de tot, de tot, de tot. Però és molt maco, perquè els hi llegeixo un vers molt maco de Benedet,
0: sí.
2: O unes lletres d'una cançó molt bonica d'en Llach, i bé...
0: Si sí, vas canviant segons la parella, per sí. entendre'ns. No, no ho fas tot igual, sempre.
2: No.
0: Ah, que bé, que bé, molt bé.
2: Sí, sí. I si és això, mira, la gent no passa per l'església, gairebé és com els enterros, també.
0: Ja.
2: Que tots estan ja en els sanatoris i ja està. Uh-huh. Bé, doncs, d'acord.
0: Doncs, molt bé, Carme, moltes gràcies. Em sembla que tenies una altra resposta o no?
2: Sí, sí. Un senyor, sí, això era una senyora i aquí era un senyor, que ha preguntat quantes comarques tenia Catalunya.
0: Sí.
2: Catalunya té 42 comarques.
0: Uh-huh.
2: Ara bé, la Vall d'Aran és un territori a part.
0: Sí.
2: Si la contem com a comarca, en són 43. Però, de fet, no és una comarca. La Vall d'Aran té el seu propi règim. Té un estatut dintre de l'Estatut de Catalunya.
0: Uh-huh.
2: M'entens?
0: Sí.
2: Jo ho conec molt, perquè hi vaig fa més de 40 anys que a Càdiz hi vaig, i per la Setmana Santa una altra vegada. Vull dir que són una gent molt agradable,
0: uh-huh.
2: molt maca amb la seva llengua, i són encantadors. Però ja et dic, no els hi dius amb ells que són comarca. No els hi has de dir que són catalans.
0: Clar.
2: Ells porten la seva bandera.
0: Ells són aranesos, no?
2: Aranesos.
0: Uh-huh.
2: I la llengua aranesa, que és preciosa, i que la tenen a l'escola, vull dir, obligada, eh?
0: Uh-huh.
2: Mira, a l'escola els nens surten primer l'aranès, primer l'aranès, després el català, després el castellà, després el francès. Perquè el francès és com una segona llengua per ells. Quan van estar tan aïllats de Catalunya, d'Espanya, clar, doncs ells es refiaven molt, fins i tot dels metges, a França, quan no hi havia el túnel, imagina't.
0: Imagina't, si parlem d'anys, sí, sí.
2: Imagina't.
0: Uh-huh.
2: I després, quan van a secundària, anglès i tot.
0: És a dir, de la primària surten amb aquestes quatre llengües, eh? Aranès, català, sí. castellà i francès.
2: Sí. Sí.
0: I a la secundària, sí. a més, hi afegim l'anglès.
2: Sí. I el francès és que l'aprenen com si... com aquell que aprèn el català, eh?
0: Clar.
2: Vull dir que ja el francès contínuament a les botigues i tal, bé, els caps de setmana venen a comprar allà, està a prop, estem a la frontera. Jo estic a Bosost,
0: uh-huh.
2: que és a uns 10 o 12 quilòmetres de Viella, saps?
0: Uh-huh.
2: I bueno, és això. És 42 comarques.
0: Molt bé,
2: perquè,
0: molt bé.
2: I si contem el territori de Vall d'Aran, són 43.
0: 43, perfecte.
2: D'acord?
0: Molt bé, Carme. Escolta, em puc preguntar quina és l'última vegada que vas casar una parella com a jutge de pau?
2: L'any passat en vàrem fer 35 casaments.
0: Carai.
2: Sí, sí, sí, sí. I a més, tinc l'honor, no sé, per mi és molt sentimental. He casat a tres parelles de dones.
0: Ah.
2: M'encanta.
0: Ah, que bonic. Molt bé, Carme. Molt.
2: Però
0: molt bé.
2: Encara més sentimental va ser, he fet dos casaments de nois.
0: Uh-huh.
2: Però un era tan maco, tan que ploraven i tot, de la Ai. Felicitat que tenia de casar-se.
0: Ai, que bonic.
2: No eren d'aquí, aquests no eren d'aquí. Perquè saps què passa? Que nosaltres a Montmeló no tenim dia. Nosaltres casem, estem doncs, disposats a menys el diumenge, si no és un... Que també, que també, si cal. Jo he casat fins i tot l'11 de setembre amb una noia que vivia a Mollet, que la coneixia perquè criada a Montmeló, i que l'alcalde de Mollet li va dir que l'11 de setembre no la casava perquè era festa.
0: Perquè era festa.
2: I jo li vaig dir, què, et vols casar? I et caso jo. Vinga, cap aquí.
0: I vinga, a casar-la l'11 de setembre, molt bé.
2: No, jo la vaig casar l'11 de setembre.
0: Molt bonic. Molt bé, Carme, doncs molt interessant. Gràcies per la trucada i l'espero un altre dia,
2: Estic molt contenta de la Marta.
0: Jo de la Carme.
2: Molt amè i molt alegre, a la vegada, saps?
0: Ai, que bé. Ai, que bé, es tracta d'això, de fer una mica alegre, també, no?
2: Sí, també.
0: Que ja hi ha prou penes i no cal tenir-ne més.
2: Bueno, jo tinc 84 anys,
0: No, doncs no...
2: I encara sóc jutge de pau.
0: No, és que clar, aquí no hi ha edat, no?, per ser jutge de pau.
2: No, precisament és voluntari, vull dir...
0: Sí, tu, si ara algú es vol casar, tu encara el pots... Ja dic de tu, directament. La setmana que ve pots casar algú que li vingui de gust, ara sí?
2: Mira, ara tenim un problema.
0: Ai.
2: És que ara em faré una mica d'història i no ho faré llarga, perquè és la pura veritat. A més, si em sent algun jutge de pau, ha de saber que explico la veritat. Fa gairebé un any que no podem casar.
0: Que no podeu casar?
2: Orden del Ministerio, així t'ho dic, de Justicia del Estado.
0: I per què esto, oiga?
2: Pues no se sap.
0: Ah.
2: Mira, són coses que funcionen, doncs si funcionen no les toquis. I ara se l'han carregat els alcaldes, que no tenen prou feina, que també han de casar.
0: Que no tenen prou feina.
2: Sí, a més, mira, jo, aquelles dues noies que vaig casar, que són amigues meves, una, l'altra, si ha afegit, m'entens? Em diu, quina sort que ens vas casar tu. Diu, per què? Què vols que et digui? No em dóna la gana que em casi un polític.
0: Clar. S'entén perfectament, sí.
2: El jutge de pau. Però, esclar, també et diuen que pots anar amb un notari, però un notari és molt fred, no et llegirà cap vers.
0: No, clar que no.
2: No et dirà res, ni et dirà les felicitats, i et farà pagar 3

0: doncs s'han anat a Madrid i tot. Ah, i ens han promès que, perquè és un decreto ley, i quan és un decreto ley, però si s'han equivocat, desfeu-lo,
1: les
0: coses ho fan.
1: Sí.
0: Bueno, doncs ens han dit,
1: en vaja,
0: que potser a finals d'any tornarem a casar, perquè hi ha moltes queixes, però clar, amb aquest canvi de govern ja en parlarem.
1: Ah, clar. Vale. Arribarà a les eleccions i continuarà igual, ja ho penso.
0: No, o pitjor.
1: O pitjor, exacte.
0: No, pitjor.
1: Ah, Carme, si us donen un verd per casar, digue'ns-ho. Que...
0: Oh, i tant, amb molta alegria.
1: Vinga, doncs, moltíssimes gràcies. T'he fet com una entrevista, però és que mira, m'heu trobat molt interessant, o sigui que moltes gràcies.
0: A mi m'agrada molt explicar-me.
1: Doncs a mi, escoltar. Gràcies, Carme, gràcies. Una abraçada.
0: Igualment.
1: Adéu, bona nit. Veus, hem sabut moltes coses, així com, per això es diu la nit dels ignorants del programa, no?, per saber coses i ser menys ignorants, doncs mira, ja sabem més coses. Missatges que ens heu deixat al WhatsApp, el 667-220-148, per exemple, un agraïment de la Maria des de Vic.
2: Només us volia dir que jo de jove havia sigut molt sardanista i em va agradar molt ahir escoltar la sardana Per tu ploro cantada. Moltes felicitats pel programa, una abraçada.
1: Doncs mira, moltes gràcies, Maria, ben posar, perquè la gent ens ho va demanar, també l'Àngels des de Sant Cugat, diu, en resposta al tema de les lletres de les sardanes, les corals les canten, i són precioses cantades en cant coral. Sardanes com Marinada, el cant de la Senyera, Per tu ploro, l'Empordà, diu, tots els orfeons i les corals catalanes les interpreten. Per tant, prenc bona nota, Àngels, per un altre dia, per buscar una altra versió, en lloc de la Salomé, doncs, d'una coral catalana. A veure, que cobrim la pantalla del Xutxos. Va, l'Anna des del Fort Pienc.
3: A la Rambla del Poble Nou hi ha una pastisseria Triomf, i per al costat hi posa Xutxos. O sigui que es dediquen a això dels xuxos. I és a la Rambla del Poble Nou, número 41.
1: Doncs gràcies, Anna. Mira, és que el Manel des de Cerdanyola de Vallès, crec que del Vallès ens diu el mateix, diu, jo el millor xuxu de crema que he menjat és el que va guanyar el concurs mundial el 2024, és la pastisseria Triomf a la Rambla del Poble Nou 41, exacte, cantonada amb Ramon Torró, diu, està situat a la mateixa plaça que el casino de l'Aliança del Poble Nou. La Lídia, des de Gràcia, diu, nosaltres havíem menjat xuxos de la pastisseria Ideal, boníssims, diu, potser massa grans. La pastisseria Triomf a la Rambla del Poble Nou 41, una altra, diuen que fan els millors xuxos del món, ja que han estat premiats diverses vegades. I encara no s'han acabat aquí, eh? La Mari Carmen diu, per mi els millors xuxos de Barcelona els fan en una pastisseria que hi ha al Passeig Maragall, cantonada amb Navas. I la Maribel ens deixa aquest missatge des de les Tres Torres.
4: Referent al dels xutxos, per aquesta senyora que ho ha preguntat, mira, la pastisseria Lis, que està al carrer Calàbria 137, o la mateixa Lis, que està al Riera Alta, número 19. Bueno, de tota la vida també, i són boníssims.
1: Doncs mira, una altra que coincideix amb altres oients que vau trucar ahir. I després l'Òscar, des de Granollers, diu, pel tema dels xuxos i pastisseries perdudes per negocis de bolleria industrial, ell diu, és vergonyós, però és real. On queda la cuina catalana?
5: El número de qui?
6: Del Palau de la Sarsuela.
1: Perdó? Ah, sí?
6: Sí, sí.
1: Ah, molt bé. I no em dirà que hi ha trucat?
6: Hi vaig trucar. Quan va morir la princesa Irene de Grècia, vaig trucar per donar el pèsam que li donguessin a la reina Sofia. I llavors, el dia 26 de febrer, vaig rebre un telegrama. Diu, ve del Palau de la Sarsuela. Dic, ai, mare de Déu. I corrents me'n vaig cap dalt a llegir, no?
1: Sí.
6: I goti, ara li vaig a llegir.
1: Sí,
6: em va
1: sí.
6: fer una il·lusió. Miri, del jefe de protocolo de la casa de su majestad el rey. Su majestad el rey ha recibido sus palabras de ánimo y apoyo con motivo del fallecimiento de su alteza real, la princesa Irene de Grecia, y me encarga que en su nombre le traslade su agradecimiento más sincero. Reciba un cordial saludo, Bernardo de Lizaur Cuesta.
1: Mira,
6: em va fer una il·lusió.
1: Oh,
6: dic, la família no en diuen ni as ni bèstia.
1: I m'ha de contestar la reina, no?
6: Pues sí, pues sí.
7: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Històries de nit.

0: La història de nit d'avui ens porta cap al Priorat i al Montsant. I en sentir aquests noms, potser pensareu en el vi. Però el vi, què té a veure amb una història de nit? Deia l'Ovidi Montllor que el vi era una solemnitat, un ritu que venia des de la nit, una vella litúrgia nocturna inescrutable que encenia la sang, cantava.
1: No podia faltar el vi damunt la taula. Una solemnitat, un ritu que venia des de la nit. El vi encenia la taula, encenia la casa, encenia la vida.
0: El vi és un ritual de nit i des de fa una mica la verema també comença a ser un ritual de nit. Aquella imatge dels veremadors que descrivia Serrat treballant fins la posta de sol ja no és l'única que pot descriure la collita del raïm. I el nostre company Domènec Sobirà ho ha descobert a Falset.
2: Sara Pérez, vinyarona, productora de vi al Priorat, als cellers de Mas Martinet i Venus la Universal. Molt bona nit.
3: Molt bona nit.
2: Escolteu, ho ha estat fent la brema aquests dies?
3: Sí, i tant. M'ha estat bermant.
2: A on, exactament? Situa'ns una mica en el mapa.
3: Bueno, nosaltres estem a la comarca del Priorat i bermem tant a la Deo Montsant com a la Deo Priorat. La finca mare, que és Mas Martinet, està al terme de Falset, tot i que és Deo Priorat. I bueno, hi tenim vinyers, doncs, tant al terme de Gratallops com al de Porrera com al de Falset.
2: Entre totes les feines que es fan de nit, que és el que tractem aquí, una que ara pot sorprendre a molts és la de fer verema de nit. Sara, els teus cellers, el de Mas Martinet i el de Venus la Universal, quan vau començar a fer-ho, això de collir el raïm de nit?
3: Doncs crec que va ser la verema del 22, perquè va ser un any de molta calor. I ja vam veure que, bueno, que començar a les 7 o les 8 del matí, doncs no mos portava enlloc perquè havíem de plegar, perquè a partir de les 12 doncs hi havia massa insolació i aleshores vam decidir que podríem provar de vermar amb frontals, no? Que d'entrada mos va semblar com una idea una mica esbojarrada, però va resultar que sí, no? que era molt millor que vermar al migdia.
2: Per vosaltres o també pel raïm?
3: Per nantros i pel raïm. O sigui, durant la nit la planta reposa, la sàvia puja, les forces energètiques, depèn de la lluna, doncs baixen o pugen, no? Però la planta es va hidratant i el raïm conté tota l'energia possible ja a l'alba. I llavors, a mesura que va passant tot el dia, va baixant tota aquesta energia. També perdem aigua, també puja el grau alcohòlic perquè es deshidrata i a la nit es torna a hidratar. Aleshores, pel raïm també, no?
2: A quina hora us hi poseu, Sara?
3: Doncs comencem a vermar a les 5 del matí. Nosaltres mos aixequem a les 4, bueno, depèn, no? Qui ve de Rasquera s'aixeca abans i mos hi posem a les 5 del matí.
2: A veure, intentem seguir-te, intentem imaginar-nos com és aquesta nit. Et lleves, com deies, cap a les 4, cap a quarts de 5. Què se sent quan et lleves a aquesta hora a casa teva? Quins sons tens?
3: Bueno, res, no se sent res. Se sent algun grill perquè dormim amb les finestres obertes i prou. I ja està, i llavors amb silenci absolut perquè tothom dorm, no? La resta de la família dorm, doncs ja està. Jo em faig un esmorzar i tiro cap al mas.
2: Us trobeu amb els altres treballadors per anar cap allà?
3: Sí, mos trobem al mas, no?, al celler, i llavors agafem les pick-ups i les estisores i les baixes i el tractor i tirem cap a la finca.
2: Quan sou?
3: Doncs de normal són 7 més jo, el dia que vaig a vermar, i durant la verema aquest any, degut a que estava fent calors molt fortes i que això acaba tenint com a conseqüència que el raïm madura més ràpid i que hem d'anar més ràpid al vermar, o com que hem tingut una pedregada, també hem tingut com 2 dies de molta gent, doncs hem estat entre 7 i 20 persones o 18 persones.
2: Depèn del dia. Sí. Arribeu a la vinya. Us hi veieu bé? Com ho feu? Quan baixeu
3: arribem a la vinya i quan s'apaguen els llums del cotxe no veu res. No, tot depèn, no? Tot depèn de quina nit fa, no? Si hi ha lluna plena, no? Bueno, i no només plena, no? O sigui, si ja va de creixent a no? De quart creixent a plena, doncs s'hi veu molt més, i de plena als inicis de minvant, doncs també, no? Però, i si no hi ha núvol. Però tot i amb això, la vista ha de reposar una mica per reconèixer tot, no? Però bueno, ja ens col·loquem els frontals i ja, si necessitem fixar-nos més, doncs ja anem amb els frontals.
2: Com t'hi trobes, tu, Baramant, de nit? Què sents?
3: És estrany les primeres vegades que ho fas, perquè no estàs acostumat, vull dir, suposo que hi ha gent que treballa de nit, no? Però treballar pues, amb llums, no? Però quan agafes les caixes, quan, clar, el frontal és molt... té una llum molt centrada, no? Però tu ja veus tot, no? I veus, clar, són les 5 del matí, amb no res, ja comença l'alba, o sigui, no es veu, però sí que veus que es mouen els companys, no? Veus els ceps... Sí, veus per on camines, més o menys, eh? No sempre. Però és estrany treballar a la vinya, no? I estar pel camp de nit, no? I aleshores, les primeres vegades, doncs, jo recordo com incertesa, no? No sé com dir-ho. Tant a l'hora de caminar, no? Com a l'hora de fer les coses, no? Com que ho fas més, no sé, que estàs com més insegur, no? Fins que ja... Ja, la nit té un silenci especial, no? No és el mateix que estiguis en una habitació tancada, no? Clar. Perquè hi ha una cúpula, no? Estàs al món, estàs obert, estàs al de fora, però no hi veus i no se sent res pràcticament, no? Aleshores, bueno, sents el soroll de les tisores i com la fressa que fan les fulles i ja està, no? I aleshores és un silenci que pesa, no? Però és bonic, eh? Vull dir, no és un pes en negatiu, eh?
2: Ja. Yeah.
3: I és estrany, no?
2: I feu la verema en silenci o aneu parlant entre vosaltres? No sé si esteu molt a prop
3: bueno,
2: els uns als altres o molt
3: escampats.
2: Saps
3: què passa? Que t'acabes d'aixecar... Mira, t'acabes de despertar en aquella hora i la veritat és que d'entrada hi ha molt de silenci. I cadascú està en si mateix, no? I després, de quan en quan, doncs, tenim en Robert, que canta. Si la lluna...

0: actes importants.
1: En Robert que canta.
2: Robert canta.
1: Qui és en Robert?
2: Aleshores, quan ja es desperta, pues un xic de Rasquera que treballa en un antros de la vinya, de fa moltíssims anys, i llavors quan ja comença una miqueta l'alba, aleshores canta. I llavors, doncs mos té amenitzat. No?
1: I què canta?
2: Pues de tot. Cada dia en canta una que acabes arribant a casa amb aquella cançó com a mantra, no? Però canta molt el Kiko i el Célio.
1: Ah, sí?
2: I el Mut de les Ferreries, i canta, bueno, canta coses. I cançons tradicionals, i ell canta. Aleshores, pues, bueno, m'ho estic així, m'ho estic entretint. Hi ha un moment que has de dir, mira, prou.
1: Sí? Ah, sí?
2: Però sí, aleshores, clar, quan ja comença el dia, ja comencen les converses. També ja veus qui tens a dalt, si no, és que no saps qui és la persona que està vermant a la fila del costat, no?
1: Clar.
2: Però bueno, bé, la veritat és que és un ritme diferent, és una sensació de pau immensa, tens una visió del cel increïble, no? Les nits de lluna plena o quasi plena és... La lluna t'esguarda i és una preciositat. Hi ha una energia molt diferent que de dia. Així que és realment...
1: No, t'ho anava a dir, tens temps en algun moment entre cep i cep de mirar una mica el cel?
2: Sí, bueno, quan estàs i vas a pinyó, doncs vas a pinyó. Però sí, i a mi m'agrada. I és realment... No sé, tens una connexió molt diferent amb el moment, amb el lloc, amb la natura i sobretot amb el cosmos, perquè de dia ens costa molt mirar el cel. Bueno, no veiem els astres, no? No veiem... Però clar, quan vas a Verma de nit, encara pots veure Venus en una banda i just a l'altra i et trobes amb Júpiter, amb Mart. Hòstia, és impressionant, no? Veus les constel·lacions, no sé, és que veus tota la cúpula celeste, no?
1: Clar.
2: I hi ha una connexió molt, molt, molt bonica.
1: Home,
2: amb la natura.
1: Clar, un paisatge de vinyes jo crec que sempre és bonic de veure, però clar, de nit i amb tot això que m'expliques deu ser molt, molt diferent, una experiència absolutament diferent.
2: Sí, no veus... De fet, no veus les vinyes en tota la vinya, no? Però
1: clar,
2: que sí,
1: no
2: que veus són les llumetes dels companys, no? Perquè tothom porta el seu frontalet i també és bonic i sembla que hi hagi com... Sembla que sigui un reflexe del cel estrellat, no?, a la Terra, no? I vas veient totes les llumetes i és...
1: Sí, i això que deies, de mica en mica es va llevant el dia, clar, deveu veure la sortida del sol, no?
2: Clar, sí, tens tota l'alba i fins a sortir del sol, perquè nosaltres, bueno, no estem a nivell zero i a part tenim tot de turonets, o sigui, una de les característiques de Priorat és que tenim com poca perspectiva perquè cada X metres hi ha un turonet, no? Aleshores, el sol tarda en aparèixer i sortir, no? Llavors veus tota l'alba fins que t'apareix el sol, no? I és una preciositat, no? Aleshores ja està allà el rei sol, no?, en sec. I bueno, hi ha un tema energètic que se't posa la pell de gallina.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Quan notes els rajos del sol?
2: Sí. Bueno, és que és com el despertar, llavors, no? Perquè vas sortint de la nit, no? Vas entrant a l'alba... I aleshores tens els primers rajos, no? I és realment d'una energia... És una explosió, no? És una explosió.
1: Pot ser que aquests dies et trobis, per exemple, que un vespre vegis la posta de sol mentre estàs acabant de treballar i després de matinada vegis la sortida mentre fas la verema? O sigui que veus la posta i la sortida?
2: Sí, clar.
1: Escolta, i quan esmorzeu? O esmorzeu, bueno, abans de sortir de casa i ja
2: no.
1: Teniu un bon coixí, o com va això?
2: No, si esmorzem a les 4 i mos hem d'esperar a l'hora de dinar, igual ens desmaiem pel camí.
1: Clar.
2: No, normalment esmorzem sobre les 9 i mitja, però quan anem a vermar, com que ja hem començat a les 5 i tenim finques petites, doncs jo què sé, si a les 8 o 8 i mitja hem acabat una finca i ja mos hem de moure cap a l'altra, doncs esmorzem a aquella hora, no? Entre una finca o l'altra, parem tots... I esmorzem.
1: Esmorzeu junts, a la vinya?
2: Esmorzem junts, cadascú es porta el seu entrepà i esmorzem junts, sí. Ah. Sí, sí. I escoltes... El dia que vinc jo, doncs, com que jo vull fer festa, obrim ampolles de vi i ja està.
1: Ah, sí?
2: Comú, i llavors celebrem que estem vermant. O que hem acabat una finca en especial o el que sigui.
1: Ostres, que xulo, no?
2: O sigui, si ets tu... I venga.
1: Si ets tu, si hi ha la jefa, hi ha festa.
2: No, però no perquè sigui la jefa, perquè ells també podrien portar les ampolles, no? Però no sé. Home, cada dia, no sé, fotrem-nos aquí les botelles, doncs igual tampoc, però sí, hi ha dies com especials. Hi ha finques boniques, especials, que les acabem, i que llavors a mi em ve de gust celebrar-ho, no?
1: Escolta, i pels que ho desconeixem, quin raïm ens surt d'aquesta verema de nit? Es noten les propietats del fruit? O m'imagino que en el vi després no es deu notar, o sí?
2: És molt difícil poder discernir què és el que correspon a cada cosa, no? Que fas, no? De tenir cura de la vinya, no? Si és perquè ho has fet així o perquè ho has fet això. Però és veritat que és segur, no?, que la planta està més hidratada i, per tant, són raïms més turgents, que guarden tota plena energia just a l'alba, no?, no a l'entrada de la nit, que començaria la tarda-nit, no?, a partir de les 4 de la tarda, a les 3, fins a mitjanit, doncs tota l'energia és descendent, no?, però després ja torna a ser ascendent i aleshores... estem collint, no?, amb un pic màxim d'energia en el raïm i també d'hidratació. Per tant, hi ha molta vivacitat en aquest raïm, no?
1: Sara, creu-me que jo crec que a partir d'ara, quan destapi una ampolla de vi, pensarem tot això que ens has explicat.
2: Exacte. Tot això està dins, eh? O sigui, és una gran part d'una ampolla de vi.
1: Clar. I a més és que a la nit, o sigui, jo m'ho imaginava d'una manera, moltes vegades hem vist collir el raïm, no?, però ara, doncs, és qüestió d'obrir una ampolla i imaginar-s'ho d'una altra manera molt, molt diferent després del que ens has explicat. Per això t'agraïm molt que ho hagis compartit amb nosaltres. Gràcies per explicar-nos aquesta experiència.
2: Molt bé.
1: Sara, fins una altra. Que vagi
2: molt bé. Molt bona nit. Fins una altra. Gràcies.

0: A partir d'ara, quan prenc una copa de vi, jo també em miraré diferent el que hi ha dins de la copa després d'aquesta història de nit amb la barema de nit en aquesta finca. D'aquí a 2 minuts arribarem a 3:15 de la matinada aquí a la nit dels ignorants, el 93-201-7474, que trobo que avui, deixeu dir-ho, deixeu-m'ho dir, esteu una mica mandrosos a l'hora de trucar, una miqueta mandrosos. Sort que ara ja tenim a la Montserrat, des d'Arenys de Mar. Bona nit, Montserrat.
1: Sí, hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, Montserrat?
1: Bueno, bé, bé. Mira, jo trucava, més que una pregunta, voldria, si fos possible, fer-te una petició, perquè, bueno, amb la notícia aquesta última de la mort de la senyora Maria Carmen, que sí, era la senyora que van desnonar,
0: sí,
1: jo la meva petició seria si el presentador del matí, el senyor Ricard Ostrell, per demà és molt just, ho entenc, però si en els propers dies podria entrevistar el jutge o jutgessa, no sé ben bé si és jutge o jutgessa, que va dictar la sentència. No en plan de confrontar ell ni res tot això, però si li pogués fer algunes preguntes per veure quina explicació pot donar la ciutadania, que són molts, bastant ciutadans, que ens preguntem com va ser possible que amb una persona tan gran, encara que hagués estat més bé de salut, ja estava delicada, es pot dictar una sentència tan inhumana. En tan poc, per mi, sota el meu parent, tan poc ètica, no? Si no hi havia un mecanisme per ajornar-ho i deixar, bueno, que finés tranquil·lament d'aquí 5, 6 anys, 4 anys, a la seva casa tota la vida. Perquè jo em pregunto, jo tinc 70 anys, però jo em pregunto, això no es podria considerar, aquesta sentència, a part després de tot l'altre, maltractament institucional de les institucions cap a una persona gran vulnerable? Això és una pregunta que se li pot fer...

0: si algú me la pogués contestar. Doncs pues mira, jo penso que sí. I després una altra cosa. Dins les lleis, a vegades es discerneix sobre moltes coses, sobre les sentències. Jo em pregunto, aquest jutge o jutgessa, abans de fer la sentència aquesta, no podia discernir si aquesta llei que ell aplicava, que la llei diu allò perquè està escrit, però no s'hi podia introduir una mica d'humanitat a dins d'aquesta llei? Jo pregunto. El que penso jo no és gaire important, però jo crec que hi ha moltes persones, grans i no tan grans,
1: que pensen el mateix que la Montserrat.
0: Que veiem moltes coses, sí, sí. I això ha sigut potser la gota que ha vessat el got, que moltes lleis són injustes. Hi ha molts casos de persones grans que no de desnonaments només sols, a vegades de visites als metges, d'altres coses que penso, és que jo diria que això és maltractament institucional o de les institucions, o com es digui, administrativament. M'entens, Marta?
1: Sí, molt, tant, ja i tant.
0: És això. Sí, jo dic contra Carles perquè sempre l'escolto, i no és cova, diem, però com l'escolto al matí, si pogués... entrevistar el jutge o jutgessa perquè donés una explicació o perquè va arribar, a part de que ho digui la llei, que aquesta resposta ja la sabem tots, quins altres arguments li varen passar pel cap a aquest jutge per dictar aquesta sentència. Només això.
1: Doncs mira, jo li traurem el teu tall de veu de la teva proposta i li passarem. Una altra cosa és que ningú aconsegueixi poder entrevistar aquest jutge. Aquesta és l'altra cosa.
0: Clar, jo sí. Però dic, mira, tinc un neguit, jo com he encarat, la noia que m'atès per telèfon, dic, és que estic una mica així esbalsada. Perquè penso que la ciutadania ens fem moltes preguntes d'aquest cas i d'altres, sí. No? Ha sortit avui per la tele, a l'intermedio, deixa'm anar a la competència d'una senyora també que amb problemes medulars i de l'esquena i tot plegat, 65 anys, i que l'han desnonat i ha de viure en el cotxe. Bueno, a veure, a quin punt hem arribat que la justícia potser tindria que fer les lleis, perquè jo no crec que això sigui justícia, les lleis que s'han d'implementar per després dir fer justícia, es tindrien que potser unes quantes lleis revisar...
1: I humanitzar,
0: perquè
1: no?
0: Perquè més humanes, més humanitàries, sí. Més ètiques, que no sé com explicar-ne.
1: Sí, sí, no. Més humanes, senzillament. O sigui, hi ha casos i casos. I el penques que no paga i n'entens? I després hi ha la persona necessitada, sí.
0: Sí, Marc, jo no sé si ho he vist en sèries catalanes o espanyoles o nord-americanes. Però hi ha casos que diuen... És que em sembla que aquí algun cas es va aplicar, també. Que algun pres que està a la presó i per coses del destí, que això no desitjo ningú, sigui pres o no sigui pres, ha agafat una malaltia greu, càncer, una malaltia greu.
1: Sí, sí.
0: I per humanitat,
1: i tant,
0: quan li falten dos, mig any, i falta un any o així... I és cadena perpètua, per dir-ho d'alguna manera, d'aquells anys que no s'acaba mai, el deixen el treuen de la presó perquè acabi els seus nens.
1: Sí, sí,
0: no?
1: I és per motius humanitaris, sí, sí, per qüestions de salut et deixen
0: però,
1: sortir.
0: Si ho he vist, sí, sí, aquí sí. Ho he vist de sèries humanitaris, eh?
1: Aquí però, també bueno, ha passat alguna vegada.
0: Si amb aquestes persones pot fer això, que jo ja ho trobo bé, a veure, amb persones així com la Maria Carmen, que hi deuen haver d'altres, o amb persones més joves, però amb canalla petita, per dir-ho d'alguna manera... a veure, jo em pregunto una de les altres preguntes, el jutge aquest abans de fer un desnonament no podia dir, a veure, hi ha alguna llei que obligui a les administracions els polítics a trobar un habitatge social a prop del barri d'on viu aquesta senyora perquè bueno, surt d'aquest pis però se'n va què sé jo quatre números més avall, quatre números més amunt, que surten del seu marc social, del seu barri, dels seus coneguts.
1: Sí.
0: Que potser llavors no hauria sigut tan greu.
1: Ja.
0: Vull dir, en vez d'anar sempre contra el més feble, jo estic cansada jo d'això, sempre el més feble,
1: sí, no,
0: perquè no miraven de dir a veure els polítics si hi ha alguna cosa de dir, no, escolta, nosaltres aplicarem la llei quan tu també apliquis
1: la humanitat.
0: El que dius,
1: sí,
0: que és habitatge social, punto.
1: Sí, sí.
0: Bé,
1: molt bé, Montserrat, molt bona reflexió.
0: Ja està, no vull entretenir més que deu ser ni altres d'allò.
1: Tinc gent, sí, però moltes gràcies perquè...

0: És molt bona reflexió aquesta que fas i molt bona pregunta.
1: Gràcies Montserrat. Gràcies per escoltar-me i per deixar-me dir-ho.
0: I tant, només faltaria. Una abraçada,
1: bona
0: Montserrat.
1: Bona nit, tingueu tots.
0: Bona nit. La Pietat des d'Ulldecona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira que truco perquè vaig estar escoltant-vos i potser fa dos o tres dies, no recordo exacte, va hi haver un senyor que va comentar un tema de l'amiant.
0: Sí, de la el certificat que has
2: de... certificat.
0: Sí, sí, correcte.
2: Molt bé. Vale. Mira, jo és que ho he buscat per a tres coses, però he vist, perquè si algú li interessa per informació, que és la llei del 8 del 2026,
0: sí,
2: del 2 de juliol, que és la llei d'erradicació de l'amiant.
0: Sí.
2: Vale? I llavors que té com a novetat, que el certificat d'amiant. És a dir, que este certificat, a partir de... sí, això va ser el juliol, jo crec que entrava ara a l'octubre.
0: Ara a l'octubre, sí, em sembla que va ser dissabte.
2: Exacte.
0: La data era dissabte.
2: Molt bé. Doncs sí. Pues és obligat. És obligat en tant si vens la casa com si llogues la casa.
0: Sí.
2: En els dos casos. Clar, jo penso que és una manera de protegir el dret de les persones a saber en quin tipus, perquè l'amiant és un material contaminant.
0: Sí, sí, claríssim.
2: I, clar, i el que passa és que també, com l'amiant era algo que se va deixar construir fa molts anys, pues clar, arriba un punt en què ja no està en les condicions. Perquè diuen, jo no soc tècnica, que perquè l'amiant, si no està foradat o trencat o que sigui, no és, diuen, ja et dic, no és contaminant, però clar, avui en dia les tempestes que tenim...
0: Sí, sí. En qualsevol moment es trenca o es forada, està clar. Sí,
2: exactament.
0: Sí. Però em sembla veritat que l'oient es queixava que ningú sabia què havia de fer. Qui l'ha d'expedir aquest certificat, que deia, entre altres coses. Hi havia com una mica de confusió, va dir ell.
2: Confusió, vale. Mira, doncs jo perquè, a veure, sé una mica sobre este tema, perquè jo tenia una casa en una taulada d'amiant,
0: sí,
2: vale? I vaig fer tot el procés per a substitució de la taulada. I hi ha una pàgina, que és la pàgina de l'Agència de Residus de la Generalitat,
0: sí,
2: val? Que allí està tota la informació referent a
0: això de l'amiant.
2: A tot lo de l'amiant. Sí,
0: perfecte.
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: I jo la veritat és que, si em permets, aconsello que si una persona té una taulada així, que faci tot el procés. Realment és molt farrugós tot el tema de documentació, perquè
0: ja
2: sí que demanen molta documentació. Però jo, afortunadament, després de recórrer camins, vaig aconseguir una empresa, perquè a més ha de ser una empresa especialitzada, no
0: clar,
2: pot ser qualsevol empresa.
0: Qualsevol empresa.
2: Exacte, és una empresa que es diu una empresa RERA, ¿vale? Que això a la mateixa pàgina ja te surt allí de dir quines empreses ho són.
0: D'acord. És a dir, allà sortirem de dubtes de tot,
2: sí,
0: entenc.
2: Sí,
0: perfecte.
2: Allí sortirem de dubtes de tot. Jo ho dic perquè jo me vaig buscar una empresa en què em va fer tots els papers, és a dir, me va sol·licitar perquè, a veure, és gratuït, te cobreixen el 100% de les despeses de traure't la teulada. Ho dic jo per si hi ha algú, per exemple, que no ho sap.
0: Molt bé.
2: Les despeses te queden totes cobertes.
0: Totes cobertes.
2: Clar, evidentment, primer tu has de demanar l'ajut a la Generalitat i el farrugós també és tota la documentació.
0: Clar, això sempre.
2: Sí, una empresa que m'ho fes tot.
0: I t'ho van fer. Perfecte.
2: Sí, que em sol·licités l'ajut, tota la documentació que necessites, bueno, tot. I ells me van dir, ja t'ha arribat l'ajut, vale? I llavors a partir del moment en què t'arriba l'ajut és quan tu pots començar a fer obres.
0: D'acord.
2: Si tu fas obres abans, no tindràs ajut.
0: Clar. Primer els permisos i després les obres, perfecte.
2: Exactament.
0: Molt bé, Pietat.
2: I realment l'empresa també, molt bé. Jo molt contenta.
0: Perfecte. Doncs mira,
2: molt contenta. Inclús ara, però ho dic jo perquè jo no sé si ara en la nova llei, perquè clar, jo ho vaig fer
0: abans, sí,
2: o una cosa així, vaig sentir, però no ho he llegit, això, que te subvencionarien, perquè hi ha una part que no està subvencionada, que és la teulada nova. Ah, és a dir, te subvencionen l'extracció...
0: Sí, i una part de la teulada nova, potser.
2: No, no, la teulada nova te la poses tu, la pagues tu. Però això era la llei d'abans.
0: Que vols dir que ara pot haver canviat amb la nova, eh?
2: Exactament, que ara pot haver canviat. Que vaig sentir que potser hi hauria la possibilitat de que es cobrigués...
0: De financin una part o alguna cosa així.
2: Exactament.
0: A través de la web de l'Agència de Residus, tot. Doncs ja ho troben
2: sí,
0: allà. Allà. Perfecte.
2: Hi ha un telèfon, i si no, en qualsevol empresa d'aquestes que es diu Rera. Ells també te donen informació.
0: Molt bé. Doncs prenem bona nota. Moltíssimes gràcies, Pietat.
2: Una
0: abraçada. No, gràcies. Adéu. En Guillem, des del Fort Pienc, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs, Guillem?
3: És que heu posat fa una estona una gravació de veu d'un oient que contava la seva història de que li va enviar un missatge de condol a la Casa Reial, una cosa així.
0: Ah, això és una promo, sí.
3: Sí, bueno, pues si encara m'escolta aquesta senyora, pues preguntar-li quina relació tenia amb la difunta, perquè li va saber molt greu, però clar, jo em pregunto, i com és això?
0: Ho va explicar, perquè el dia que va trucar va explicar perquè li feia molta pena, va dir que, no amb la difunta, ella li feia pena la reina Sofia, perquè deia que estaven molt unides, com a germanes, i que li va fer tanta pena que li va enviar un missatge de condol. Sí, sí. Ah. Aquest va ser el motiu inicial que jo em vaig sorprendre. D'això vam fer un separador, diguéssim, que diem nosaltres, no? Però sí, era com que la veia que una persona que estava tan unida a la seva germana, que feien tantes coses juntes i tal, va dir aquesta pobra dona ara, i li va enviar un missatge de condol perquè li va sortir de dintre i li van respondre. Aquesta va ser la sorpresa d'ella, no? Sí, aquesta és la gràcia.
3: No, és que se'm sorprèn a vegades que em sap greu. Que ens preocupem pels rics i poderosos i pels que tenim al costat que no tenen tants luxes ni tants privilegis, no ens preocupem. Bueno, una mica, pues, una pregunta de les meves. Escolta la senyora,
0: sí, escolta,
3: pues, que digui.
0: Que ho digui, exacte. Molt bé. Gràcies, Guillem. Digues.
3: Si puc també... parlar un minut més, que fa diversos dies es queixava un senyor de que per a netejar les rieres o els barrancs que feia falta molta documentació i es queixava de que abans es feia més ràpidament, que els alcaldes no tenien...
0: No, que ara l'ACA no ho deixa, que no deixa fer netejar les rieres, les capçaleres de les rieres, i que no deixa l'ACA per un tema, diguéssim, de sostenibilitat, medi ambient, animals diversos, espècies que hi ha, bla, bla, bla, però que sí. hi ha oients que deien que, clar, quan passa el que ha passat amb aquestes pluges, després veus com estan els ponts quan arriben els aiguats i estan plens de troncs i de canyes i tal, i que això sí que s'hauria de netejar.
3: Sí, és a dir, la burocràcia no soluciona tots els problemes, però també que pensa aquest senyor que a vegades han donat casos de que netejan rieres, pues, per exemple, si hi ha una riera ja sorra o ja grava, això té un valor econòmic. Llavors, en l'excusa de que neteges la riera, el senyor de la pala s'emporta unes quantes tones d'àrids i després els venen, saps? A dir que hi ha hagut casos que han fet el que li han donat la gana ja. I a mi també em sembla que hi hagi cert control, saps?
0: Ja.
3: Des del punt de vista ambiental i també pues, perquè no hi hagi espavilats que s'aprofiten d'aquestes feines.
0: Ja t'entenc.
3: Bueno, únicament entrar a la meva visió.
0: Molt bé, doncs com
3: molt
0: sempre, agraïda per la teva visió. Gràcies, Guillem. Una abraçada,
3: bona nit.
0: Adéu, bona nit. Els oients que estaven esperant ara, si ens permeteu, us deixem per després del butlletí de la una de la matinada, perquè venen ja els nostres companys dels serveis informatius, ens posen el dia de què hem de fer, què hem d'esperar, com està la situació, i després tornem encara amb moltes més històries, amb més trucades vostres, espero, amb alguna conversa interessant, i aquelles preguntes que hem aconseguit, que l'Aina vagi a aconseguit resoldre, i d'altres que encara estan sense resposta. Tot plegat després del butlletí de la una. Fins ara mateix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Centenars de persones s'han traslladat aquest vespre des de l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid fins al Congrés dels Diputats en una marxa espontània d'homenatge a Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, que va ser desnonada a la capital i que es va convertir en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Mari Carmen ha mort aquest vespre a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. La seva mort ha marcat la vaga general convocada per l'11 de novembre. Mentrestant, a Barcelona s'ha aturat el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat del bloc per comprar l'edifici. Ho anunciava el tinent d'alcaldia d'habitatge, Jordi Valls.
2: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
1: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Més notícies, Agustí Serrat.
3: La mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmen Carazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
4: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per l'humanitat.
1: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies, la plantada dels maquinistes que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal ha provocat que hagin circulat menys trens i que molts ho hagin fet amb retards durant tota la jornada. Un cop més, els usuaris s'han queixat de poca informació.
5: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
3: Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i també al nord del país. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava Catalunya Nit la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
6: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
1: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després que la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament s'hagi acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha aportat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes.

0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere pel comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona que posen fi a 14 anys de carrera musical. Allà hi era el nostre company Marc Ruiz.
1: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit, enmig del públic, per cantar Corre pels camps, amb la seva característica guitarreta. Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs, mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho, i després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. I els hits com El dia i la nit, In the night, o La salsera bye bye, han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells, i les imprescindibles, La gent que estimo, La llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adeu davant de 220.000 persones.
0: Esports, el Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo.
2: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto i Derkusic. A més, el capità Javi Puado ja ha recuperat la seva lesió. Podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga. El club, per cert, ha presentat aquest dimecres una figura de cera de Dani Harkey al Museu de Cera de Barcelona.
0: En bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al Nou Congost davant l'Ulm alemany per 101 a 89.
2: A la Lliga de Campions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta 15, Novi de Belgrat 12 en partit de la primera jornada.
3: Fins aquí les notícies.

0: una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara saludem i donem les gràcies per haver-se esperat, perquè abans no he tingut temps d'entrar, la Constança, des de Terrassa. Bona nit.
1: Hola, bona nit a tothom. Mira, jo vaig trucar un dia que estava molt nerviosa, perquè vaig a ingressar.
0: El caixer, sí, me'n recordo.
1: Molt nerviosa, i no sabia, i no em va, el caixer no em va tirar el paperet del que havia ingressat.
0: Sí, sí, sí, me'n recordo.
1: I estava molt nerviosa. I jo voldria que m'expliquessin, si algú ho sapigués, perquè això no havia passat mai, que tu poses una quantitat i et diu, no lo reconozco. I t'escup, diguem, jo vaig posar més, no?, una quantitat, i t'escup 100 euros. I el que m'estranya és perquè no diu, no lo reconozco i no t'escup tots els bitllets que has posat. M'agradaria saber si algú...
0: Si algú li ha passat el mateix, eh?
1: A mi no em havia passat mai, això. I llavors, com que vaig tornar a posar aquest 100 a la força, diguem,
0: sí,
1: llavors no sabia com aniria, per això vaig posar tan nerviosa.
0: Clar.
1: Jo la pregunta meva és, a mi no havia passat mai, i si diu no lo reconozco, tenia que ser tots els bitllets, no? I per què ho diu, això? Que és que els bitllets estan malament o alguna cosa? Si algú me pogués contestar...
0: Molt bé, a veure si algú que treballa o ha treballat en bancs...
1: Mana?
0: Dic, algú que treballa o ha treballat en el sector que pugui contestar.
1: Sí, sí. I després també volia explicar que vaig tindre un somni que em va deixar molt contenta. Molt contenta perquè el vaig veure un color.
0: El somni?
1: I el vaig veure... Mana?
0: Què vas veure un color? Un somni?
1: Sí, un somni. Era com una pantalla gran i era com si jo tingués una font, diguem, davant, o com unes cortines, amb un verd molt maco, molt maco, molt maco. Aquell verd feia una claror molt verd, una claror molt maca. Llavors allà hi havia una persona i jo vaig parlar, jo com vaig parlar amb aquella persona, i llavors jo quan la vaig despertar me'n recordava de tot. De tot el que li havia dit a aquella persona, que, diguem, ara no té importància, el que havia dit, i vaig, mira, em va...
0: Et va deixar contenta, sí, sí, sí.
1: Em va anar molt bé aquell somni.
0: Veus que bé.
1: I vull dir per això, però, si algú sap, aquesta cortina, com una cortina i com una font que neix un verd molt preciós i una claror, saps?
0: Com es pot interpretar això, eh?
1: És una pantalla gran,
0: sí, sí, sí,
1: saps? I
0: sí.
1: Ho vaig veure així. I...
0: A veure si algú sap interpretar això. No?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Que em va deixar molt contenta.
0: Bueno, això està bé. Molt bé, Constança. Moltes gràcies.
1: Bona nit a tothom.
0: Bona nit. La Rosa Maria, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo he escoltat a la senyora que diia lo de canviar la teulada d'Oralita.
0: Sí.
2: Però ho he agafat, començat, i no m'interessa molt, i no sabria, voldria saber com va començar el primer pas.
0: El primer pas, sí. Ella ha dit que tot això està al web de l'Agència de Residus, que és una mica de burocràcia de papers, però que amb ella li van treure la que tenia, i que el fet de treure-te-la no et costa res a tu. Et costa posar-la de nou, que no tingui amiant. Però tot el procés de retirada és gratuït. I que això ho va fer a través de l'Agència de Residus, que ja t'explica les empreses especialistes que t'ho fan, i tot el que has de fer primer, diu ella, és demanar els permisos. I després, primer de tot, abans de començar les obres.
2: Li han, com si hagués entès que li han demanat ells els permisos,
0: sí,
2: o
0: sí,
2: alguna cosa?
0: Sí, sí, a través d'aquesta web de l'Agència de Residus, si vols, podem fer una cosa, si vols, Rosa Maria, si vols parlar amb ella, li demanem a la Pietat si us podeu trucar per privat i que et faci la recomanació.
2: Ah,
0: sí,
2: molt bé.
0: És una altra opció.
2: Perfecte. Sí, sí.
0: Li demanem a la Pietat si...
2: M'interessa molt.
0: Va.
2: No sé, no sabia com, a qui dirigim ni com...
0: Doncs mira... Perfecte. Si et sembla, li demanem a la Pietat si ens deixa passar-li el telèfon, te'l passem a tu, us truqueu i que t'acabi d'explicar bé tot això que ha explicat ara per antena, però per ajudar-te a poder fer el tràmit. Et sembla
2: bé? Molt interessant, eh?
0: Doncs vinga.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Rosa Maria. Una abraçada. Adéu, bona nit. Ara l'Aina farà la consulta i si la Pietat li sembla bé, doncs les posem en contacte i que s'ajudin, que es tracta d'això també. L'Anna, des de Sabadell, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal?
3: En primer lloc, si m'equivoco amb algo o així, m'ajudes una mica.
0: A veure, digues.
3: A veure, en tot això de la Mari Carmen, bueno, per començar, que aquesta llei del sol, de, diguem, d'Espanya, d'aquí a Catalunya, de l'Estado, aquesta llei la va fer l'Aznar. Això és, sí que és segur.
0: La va fer el PP, Aznar, eh?
3: Sí. Llavors, ara t'ho llegiré en català perquè és una informació... en català, en castellà, perquè és una informació de bon, nena?
4: No sé, d'un diari.
3: D'un diari.
0: Que t'apunten, Anna, t'apunten, veig. Tens apuntadora, eh? Molt bé, molt bé.
3: Sí, és la meva neta de 23 anys.
0: Mira, i què fa llevar d'aquesta hora?
3: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
3: Sí, ja està descobrint la nit dels ignorants.
0: Ah, així m'agrada. Que aneu passant els més joves, això també. Això està molt interessant, Anna. A veure, digues, digues.
3: Vale, en castellà està, perquè és un diari d'allò, d'allà de Madrid.
0: Sí.
3: Mari Carmen, una anciana de 87 años, vivía en el piso de la calle Sáenz de Baranda, en el barrio del Retiro, una de las mejores zonas de Madrid. Se mudó allí en 1956, con 17 años junto a su familia, gracias a que su padre consiguió un contrato de arrendamiento franquista de los denominados hoy como de renta antigua.
0: Sí.
3: Tras la muerte de su padre, hacia 1960, siguió viviendo con su madre desde 2005. Al fallecer, esta residía sola y era responsable de pagar un alquiler de renta antigua muy por debajo del precio del mercado. La ley solo permite permanecer de forma indefinida al titular original y a quien se subroga en primer lugar.
0: Sí.
3: Esa primera subrogación correspondió a su madre tras el fallecimiento del padre. La de Mari Carmen fue la segunda y a esta solo daba derecho
4: a dos años,
3: salvo que existiera una discapacidad superior al 65%, circunstancia que ella no cumple. Es decir, Mari Carmen, que trabajó durante 49 años como auxiliar administrativa hasta 1998 y cuya pensión actual ronda los 1.450 euros, ha tenido más de 20 años para buscar un nuevo lugar vivir, pero simplemente no ha querido. Ella quería quedarse pagando 440 euros por un piso del barrio del Retiro de 92 metros cuadrados, que disponía de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y cuarto de servicio. Para hacerse una idea, por un piso de 3 habitaciones y unos 94 metros cuadrados en la misma calle se piden 2.950 euros.
0: Mare meva. Això quin diari és, perdona? Anna?
4: No sé, perquè és que he fet una captura.
0: Ah, perquè clar, veig aquí un...
4: Es veu retallat.
0: Es veu retallat.
3: També pot ser falsa.
0: No, és que ho veig molt, molt... És una manera d'explicar molt ideològica, molt cap a una banda, saps? Com molt crítica amb ella.
3: I tant.
0: Molt crítica. Però llavors, per això preguntava quina font és aquesta, quin diari o quin què, saps?
3: Es veu que hi ha veïnes, sobretot una de la panaderia,
0: sí,
3: d'aquest carrer, que deia que era funcionada ja, i que era molt, molt tossuda, i a més, vull dir que se van... com si Se vanagloriava,
0: ja. No, que vull dir que això que li ha passat, pobra dona, ara perquè no hi és, però vull dir que jo tinc casos meu entorn molt directe que va passar això, o sigui, pisos de venda de renda antiga que eren d'uns avis, que aquests avis ja no hi són, que es van quedar els fills i els fills es van fer grans i de cop i volta un dels dos fills ha mort i l'altra persona ha hagut de marxar perquè l'empresa propietària li ha dit ja no t'ho podem subrogar més, ja no pots estar en aquest pis. Això ha passat moltes vegades, no? Ha passat moltes vegades, també.
3: Sí,
4: portaven anys intentant la desahuciar per el que ha sortit a les notícies.
0: Sí, sí. Escolta'm, la neta, com es diu? Perquè, clar, estem fent aquí una conversa 3.
4: Em dic Mariona Fernández.
0: Maria. Doncs Maria, encantada de...
4: Mariona.
0: Ah, Mariona, disculpa, Mariona.
4: Sí.
0: Molt bé. Que no et lleves d'hora, tu, Mariona?
4: Sí, però, bueno, és que no tinc gaire son, perquè m'ha avisat la meva àvia de que parlaria amb vosaltres i m'he quedat desperta.
0: Ai, t'has quedat desperta. Molt bé, Mariona. Doncs escolta, m'encantada de parlar amb tu. Molt bé, igualment. Doncs feta la reflexió, Anna i Mariona, gràcies per la trucada conjunta. Ha estat molt interessant, d'acord?
4: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Bona nit.
3: A vosaltres també, un petó molt gros.
0: Igualment, adeu. La Fina de Nou Barri. Fina, què tal? Bona nit.
5: Pues buenas noches a todos.
0: ¿Cómo estás?
5: Sí, muy bien, ¿y ustedes? Es excepcional porque yo duermo de día, lo que pasa es que debía ir de viaje y estaba despierta.
0: Ah, muy bien.
5: Y bueno, me encanta escucharla. Le sigo todos los días, ¿eh?
0: Muy bien, muy
5: ahora
0: bien.
5: Que el tema es monotema.
0: Sí.
5: Esta señora Mari Carmen, bueno, hay mucha demagogia en todo esto, ¿eh? A ver, yo me da pena. Esta señora se la ofreció una plaza o dos de residencia que no quiso. Y otras cosas. Pregunto, ¿el propietario tiene por qué cargar con las consecuencias de que esta señora, de que no encuentra vivienda, de que la echan? Es un dueño, creo. Mire, esta señora, como tantos y tantos, no necesita caridades ni arrastrar como todo el mundo la ha cogido y han hecho mucha demagogia y la han paseado. No, las personas no necesitan caridad, necesitan justicia y los gobiernos tienen que hacerlo mediante leyes, etcétera. Por ejemplo, yo ahora tengo un piso alquilado aquí en Barcelona que al ayuntamiento me están dando 600 euros y se acaba el contrato en el 28. ¿Usted cree que es justo que yo tenga que aguantar? Ojo, mi padre trabajó de sol a sol. No quiero decir más porque diría mucho de él. Pero yo tengo que aguantar que esta señora se me quede hasta el 2030 con este nuevo contrato sin cobrar. La iniciativa privada me daba 1.300 euros por él. Y él dice, bueno, prefiero poquito. Y que me paguen, no tengo ansias de dinero, que me paguen cada mes y te pagan la contribución, que no. Yo digo que las personas necesitan no caridad hacia ellos, pobrecitos, no, justicia. Yo pago impuestos, entre otras razones, para que los gobiernos de turno, por ejemplo, estoy hablando ahora un poco también de demagogia, pero arreglando el mundo. Por ejemplo, ¿usted cree que con todos los impuestos que pagamos los gobiernos tienen que procurar de nuestros impuestos, por ejemplo, que evitar que no haya gente mayor que muera sola? Y hay gente que muere sola. Y que para casos como este no tengan que ser los propietarios a cargo de ellos que resuelvan la humanidad de una persona que se ve pobrecita en las condiciones que se ve. A todos estos impuestos tener, como en algunos países hay, pues unas dependencias especiales para estos casos y no que lo tenga que resolver el propietario. Por ejemplo, gente que viene de fuera, que hacen demagogia. La señora Esperanza Aguirre. A mí, miren, no me gusta la política. Creo que es para cuatro zorros que viven de ella. Yo no vivo de ella. Yo soy del pueblo, de los que pagamos impuestos para que la política funcione, no para que enfrentar a los pueblos y a las gentes por distintas doctrinas e ideologías que no tenemos. ¿Por qué? Porque la gente, los ciudadanos, debemos de amarnos, de comprendernos, de ayudarnos y exigir a los políticos justicia. Como

0: n'hi ha aquí a Granollers.
1: Ah, és de Granollers l'Òscar, eh? Diu que,
0: sí.
1: Que troba a faltar més pa amb tomàquet i més botifarra amb seques.
0: No, però mira, t'ho dic, hi ha dos restaurants famosos que són molt coneguts. Un es diu El Trabuc i l'altre es diu Nahuabo, que són de la família Arimany, i aquí fan. I després, si te'n vas aquí a Sant Amunt, que avui he anat a esmorzar 20 i pico de colla, a esmorzar la forquilla, també fan seques amb botifarra i fan de tot.
1: Molt bé.
0: I jo avui he menjat allà, mira, llanga de vedella amb bolets.
1: Per esmorzar? Mare meva.
0: Sí,
1: mare
0: sí.
1: Meva.
0: I després, saps on hi ha un restaurant, que és on fan la festa de la mongeta del ganxet, a la població de Llerona, que pertany als franquets, allà hi ha un restaurant al costat de les antigues escoles de Llerona. Pues allà hi ha un restaurant que es diu Calamestre, que també,
1: ho fa.
0: Fan pa amb tomàquet i de tot.
1: Perfecte.
0: I d'això vull dir que hi ha restaurants.
1: Doncs hi ha empresa de tot.
0: Per aquí la comarca. I després dic una cosa. Déu-n'hi-do, el tema aquest de la senyora aquesta de Madrid. Ja em fa el fet que tot això portarà moltes conseqüències,
1: sí,
0: polítiques
1: segurament.
0: I no polítiques.
1: Exacte.
0: Sí, i d'això, i bueno, i espero que... Ah, i sobre el nano aquest d'aquí de Granollers, que encara el busquen.
1: Encara el busquen,
0: Jo he fet dos vídeos, un vídeo amb una foto d'ell, reclamant que la gent foti un cop de mà més, perquè són 400 voluntaris, però no s'arriba enlloc.
1: No, no s'arriba enlloc, és complicat.
0: I d'això, he fet un vídeo que el tinc col·locat a la meva xarxa, a Instagram, i un altre vídeo que hem gravat aquest matí en el restaurant que hem anat aquí, i hem fet un fort aplaudiment a la família aquesta, als voluntaris i tota la gent que ha pencat
1: que està pencant per això.
0: I tant
1: que sí.
0: Sí, bueno,
1: molt bé, Francesc, moltes gràcies per la teva trucada.
0: I bon cap de setmana i que torni a futbol, a veure si ens els oblidem d'aquests problemes, nena,
1: a veure, sí.
0: Ens inflaran al cap la gent.
1: Ja ho sé, ja. Vinga, Francesc, una abraçada.
0: Vinga,
1: bona nit.
0: Marta.
1: Igualment,
0: adeu.
1: Bona nit.
0: Adeu.
2: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem. When it's not always raining,
3: there'll be days like this. Quina llàstima que la nova immigració no tindrà un Paco Candel, que no faria un estudi fred i estadístic, sinó personal i humanista de cada història, no? Perquè la gent ho necessita. No recorden el que és de terrible, un èxode.
2: La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.

0: Per als que ja tenim una edat, aquesta música és gairebé un record generacional, el que ens va gravar una pel·lícula just arrencar la dècada dels 80, que era Carros de Foc. És la història ficcionada de dos atletes britànics que van competir als Jocs Olímpics l'estiu del 1924 a París. La pel·lícula posa a debat les conviccions i la voluntat de superació, tot i que el principal argument és l'esportiu i la lluita per ser el millor. Avui, un segle després, hi ha molta gent que practica l'esport de córrer. S'han multiplicat el nombre de maratons i el nombre dels que s'inscriuen, però la majoria ja saben que no seran els millors. No els mou precisament la competició, o almenys no la competició amb els altres. Potser és un altre tipus de cursa, un altre tipus de competició. I aquest és el cas d'en Delfí Vilaseca-Ribalta, que quan va complir 30 maratons va decidir escriure "Fin, tu corres, tots correm maratons per superar límits". Un llibre on vol explicar justament això, per què corre i per què no ho fa per batre rècords. I un llibre amb el que espera, per cert, recollir prous fons per ajudar a combatre el càncer de pàncreas. Delfí Vilaseca-Ribalta, bona nit, benvingut als Ignorants.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: Només de llegir la introducció d'aquest llibre, que per cert és de Cossetània, publicat per Cossetània, hi ha una frase que diu: "Córrer és més que un esport, és una filosofia de vida, una forma de connectar amb un mateix i amb el món que ens envolta". I jo trobo que això és com una declaració de principis, no?
1: I realment és ben bé així, eh? Jo dic que és ben bé, que el cor és una metàfora de la vida, i quan un corre, sigui a nivell de competició o sigui, com ara, per exemple, aquí a la Diagonal he vist molts corredors,
0: sí,
1: que amunt i avall, és ben bé una teràpia psicològica. Mentre es fas aquest moment d'esport, en cas el corre, doncs per uns instants t'oblides dels maldecaps que has tingut el dia d'avui a la feina, problemes de casa, de família, també alegries, no? És una teràpia, és molt important perquè s'assembla molt amb el que tu puguis dir, viure el dia a dia.
0: Dius que és un viatge íntim. Jo pregunto, un viatge on? Al teu interior?
1: Sí, realment és així. Perquè el que tu vius quan fas un trajecte ja no és la ciutat que tu puguis arribar a visitar, sinó el tipus de cursa amb milers i milers de corredors, sinó és la sensació que tu vius quan fas aquella cursa, no? Perquè per uns moments tu veus i penses el molt que t'ha costat arribar fins aquí, els sacrificis que has hagut de fer, coses que has hagut de deixar i d'altres de compartir. I, en definitiva, doncs, jo sempre dic que és un esport que en absolut és individual, no? Tu ho comparteixes amb els teus, no? Tant les victòries com les frustracions que realment hi són al dia a dia.
0: Clar, però tu corres sol, per tant, és un esport individual. El que passa que hi ha molta altra gent que fa exactament el mateix que tu i ningú... No, suposo que sí, que hi ha molta gent que ho fa per ser el primer, però no és el teu cas.
1: No, en el meu cas, jo sempre ho dic i ho explico al llibre, el meu màxim competidor té un nom, que és Delfí Vilaseca, que sóc jo mateix. I a part, quan el bagatge que tens esportiu, en el meu cas de molt de futbol, ha sigut molt competitiu, doncs quan fas una cursa, per bé que t'hagi anat, sempre creus que pots anar més enllà, no? I a la propera, doncs vas a veure si pots batre la teva pròpia marca, no la del company o l'un altre esportista, que, no, la teva. I aquesta és, realment és l'esperit de superació que té un mateix.
0: Clar, tu ara dius, abans feies un altre esport, algú pot pensar, clar, aquest home deu córrer fa moltíssims anys, però vas començar, a veure, tan jovenet no eres, vas començar amb 46 anys.
1: 46 anys.
0: Això era el 2016.
1: 2016.
0: I puc preguntar per què vas començar a córrer en aquell moment?
1: Vaig començar a córrer perquè, com t'he comentat, deixava una etapa molt enriquidora i realment que em vaig aprendre molt en tema del futbol, pel tema de la disciplina,
0: sí.
1: Aprendre realment què era guanyar i acceptar una derrota, que avui en dia, primer amb la joventut, costa molt. I realment, llavors, has de fer algun esport i en el meu cas, doncs, vaig anar per córrer. Se'm donava bé i bé, però no vaig deixar un esport per l'altre per ficar-me directament en una marató, en absolut, no? Anava corrent i jo sempre dic que és com pujar una escala graó per graó i em trobava de 5, 10, 15 quilòmetres, 21, fins que una vegada, parlant amb un company, i si ens apuntem a això que diuen una marató que fan a Barcelona, provem-ho. a fe de Déu que ja...
0: Què va passar en aquella primera? Plorar.
1: Sí, sí, jo quan...
0: A fe de Déu que vas penedir el cap d'una estona.
1: Sí, sí, perquè tota la ignorància que comporta... No sabies on et posaves, no? Perquè són 42 quilòmetres, però quan realment tu vols fer-ho d'una manera molt digna, que potser no tocaria, dius, què carai hi faig jo aquí, no? Envoltat de tants i milers de corredors. Vas passar-ho no bé, però realment era molt compensatori la sensació quan tu travesses la línia d'arribada. I llavors, aquell precís moment, que el recordo com si fos ara mateix, el que sí vaig tenir molt clar, que aquest bagatge jo el volia continuar emprenent el dia a dia, no? O sigui, quan serà la pròxima cursa? Perquè vaig veure que hi ha molt camp per córrer i per aprendre.
0: Mai millor dit, molt camp per córrer. Tu dius, clar, una marató són 42 quilòmetres, una miqueta més,
1: sí.
0: I en el llibre et difereixes o expliques diferents fases, però dius que, això m'ha fet gràcia, quan arribes al quilòmetre 30,
1: sí.
0: Tu dius que et trobes amb el mur. Què és el mur?
1: És el mur. El mur és quan, encara que tu físicament estiguis ben preparat, o tu penses, és un moment en què el cos et defalleix. O et defalleix o baixa d'energies, no? I llavors el teu cap és el que realment ha de liderar aquests
0: 10 quilòmetres, no, 12 quilòmetres que queden.
1: Sí, perquè si tu li fas cas al cos quan ell ja diu, dona senyals que jo ja no puc més i el cap és fràgil, evidentment et quedes allà. Però evidentment és un obstacle que si tu realment t'ho proposes, evidentment no és fàcil, eh? Tu el superes, aquests 10 quilòmetres, que evidentment no està res fet, al contrari, potser encara és la part més complicada.
0: Clar, perquè més hi ha el cansament físic.
1: Sí, el pitjor està per venir, possiblement, però ja has fet una gran fase. I llavors això, jo ho contrasto molt, per això ho faig tant paral·lelisme al que és el córrer amb la pròpia vida, no? Amb la pròpia vida tenim murs cada dia, a diari. O sigui, tenim malalties, tenim problemes de salut, de feina, també alegries, eh? I és això. I són obstacles que els tenim a davant i els hem de
0: sortejar,
1: lluitar,
0: driblar,
1: exactament.
0: O assumir...
1: Per superar-los.
0: Gestionar i...
1: A vegades no pot ser, però si un mateix s'ho proposa... És dir, jo em vaig proposar amb 46 anys, doncs presentar-me en aquesta primera cursa.
0: Sí.
1: No em vaig plantejar si era jove o no, era tard.
0: O si podria o no. Va, ho faig.
1: Ho faig,
0: ja està. A veure què passa.
1: I amb això sí que vaig veure que qualsevol persona que es proposi qualsevol cosa, ja, encara que no sigui esportiva, evidentment, no?, amb resistència, amb força, amb coratge, amb un no de fallir, es pot.
0: Clar, per tant, la força no ve del cos, sinó que ve de la voluntat en algun... No sé si sempre, durant tota la cursa, però... I això ho pots aplicar a la vida, no?
1: Sens dubte, sí. La voluntat, allò que dic, molt muntanyes, mai millor dit, no? Evidentment, no? Tu voldràs fer molt, però si no et prepares bé o el cos el tens de tal manera entrenat que no pot aguantar, tampoc és... És una, un simbolisme que van paral·lels tots dos. Però bé, es pot assolir, eh?
0: Vas fer Barcelona, després vas fer València, crec,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Dius en algun moment, córrer pot ser una fugida o un retorn, escrius, que és una frase també molt bonica.
1: Sí. No t'escapes mai... Perquè llavors, ostres, corro què? Per fugir de què? No, és que potser vas a buscar alguna cosa que realment tu no tens, o que tampoc saps què et trobaràs, no? I és això que et dic, el retorn, quan el trobes? Quan travesses la línia d'arribada, que per uns instants saps lo molt que t'ha costat, el sacrifici que has hagut de fer, però per l'altra banda, aquesta satisfacció, que és molt emocional, molt emotiva, és indescriptible. Aquest és el retorn.
0: Aquest és el retorn. En canvi, l'any, crec que va ser el 2019, després d'un any una mica complicat, dius, córrer va ser un refugi silenciós, una manera de canalitzar el que no sabies expressar.
1: Sí. Aquell any 2019 jo presentava la marató de Sevilla, feia 2-3 setmanes que havia mort la meva mare, emocionalment estava destrossat,
0: tocat, evidentment. Sí.
1: I a part, físicament, tampoc estava en millors condicions, la veritat. Però jo sabia que havia d'anar
0: allà. Però vas decidir continuar, eh?
1: Sí, havia de ser allà. I si em preguntes per tu, per la teva mare, per qui? Per tot en general. I no havia de demostrar res a ningú. I t'asseguro que va ser una cursa realment molt emotiva i que per molts moments fluïa per si sola. Ni notava el dolor físic, perquè, clar, perquè però, pesava
0: però
1: molt més.
0: Tenies un dolor emocional molt gran, i com es porta aquest dol mentre estàs fent un esforç físic?
1: És el sacrifici, és la voluntat aquesta. Mm. Perquè si no, dius, és que et quedes a casa.
0: Clar.
1: Això és vital.
0: És l'opció de molta gent quan que està així, no?
1: També, per contrapartida, quan tu ho proves, també hagués pogut ser de manera que jo arribava en condicions, doncs quedar-me al quilòmetre X i abandonar. Mm. Però aquesta paraula no entra en el meu vocabulari.
0: Abandonar, no? Aquest verb tu no el practiques, no? Clar, tu dius, és un, jo he dit que és un esport que fa sol, però que vas en comunitat, perquè hi ha molts altres corredors. Entre tota aquesta altra gent, els que volen arribar els primers i els que no, els que fan com tu,
1: sí.
0: Hi ha una mica d'esperit, de comunitat, de solidaritat entre els corredors
1: molt.
0: Quan us trobeu a les maratons?
1: I tant, sí. Aquest mateix any, 2019, que al cap de res tancava el món sencer pel tema de la pandèmia, del Covid, doncs arribes, doncs t'abraces amb, jo recordo, amb un senyor portuguès, brasilès, d'aquí, que no coneixes de res, no? I llavors entre ells interactues i per uns moments doncs contrastes com anar a la cursa, què fas, deixes de fer, si en un moment tu estàs més debilitat, doncs un altre...
0: Ajuda.
1: És molt amigable, realment és així. Mm. I el col·lectiu, ja no només és això, eh? El col·lectiu és perquè els que et segueixen, fidels, que sí. Són la teva família...
0: Clar, aquesta és l'altra.
1: Aquest sí que és el combustible.
0: Sí que...
1: Aquest sí.
0: És un combustible que canvia de vacances, canvia sí. De lloc, aguanta que desapareguis sí. Per fer...
1: Sí.
0: Perquè has d'entrenar per fer tot això.
1: Has d'entrenar i has d'entrenar a vegades amb hores tempestives... perquè per no hipotecar hores de la teva família, clar. Ja hipoteques les teves d'hores, no? I llavors quan estàs a X tram de la cursa, que ja mentalment penses que els trobaràs allà i et donen el més que la barreta energètica,
0: sí.
1: és que veure'l,
0: Els que són allà, no?
1: Exactament,
0: que estan al teu costat,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I en el llibre d'escrius, fa gràcia per els llocs per on passes, que si el modernisme de Barcelona, la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, els canals d'Amsterdam, sí. Els carrers empedrats, Múnich, Logroño, Sevilla... Que jo penso, mentre vas corrent, tu tens temps de fixar-te en tot això?
1: No.
0: Ah.
1: No. Tot això que descric el llibre, la ciutat, és, diguem, quan he fet una prèvia, no? O sigui, quan a vegades fas el reconeixement de part del recorregut...
0: Fas una mica el recorregut a peu per mirar.
1: Exactament, perquè en el meu cas, com que vaig tan concentrat, jo sempre ho dic, són com aquells mulos que
0: si tenen... Si falta la pastanaga.
1: Sí, que només miren endavant,
0: sí.
1: Perquè pel que pugui arribar a passar, realment és així. Evidentment, et fixes en trams, doncs, que són més significants, i llavors recordes molt més, no? Però realment és així, i realment és... T'enriqueix molt, eh? Perquè dius, he passat per aquí i aquí m'he trobat en tal circumstància, i llavors ho relaciones tot, no? Mm-hmm.
0: Clar, dius que a vegades la mateixa ciutat et fa de guia quan corres, no? I que trobes que segons quina ciutat té un tipus d'energia o una altra.
1: Sí.
0: I això
1: sí.
0: Ho notes mentre estàs corrent.
1: Mentre estàs corrent. I fins i tot, jo recordo, per exemple, la d'Amsterdam, doncs, que passaves per uns trams, això sí que m'hi fixava, doncs, amb uns trams doncs, pràcticament desèrtics, no? Allà al costat d'aquests canals, doncs que famílies senceres, que s'animaven. I com t'animaven? No, pancartes de preimpreses? No. No, agafaven una esquella, el que tenien allà a la casa.
0: Ah, feien soroll.
1: Sí, la manera. I això realment és molt preuat, això és molt gratificant.
0: Clar. Escolta'm, hi ha una... crec que va ser una de les maratons que vas córrer, la vas dedicar una mica a patir una greu malaltia,
1: sí.
0: I de fet, els beneficis d'aquest llibre, tu corres, tots correm, els vols dedicar a la lluita contra el càncer per un compromís... personal, no?
1: Sí, el càncer de pàncreas.
0: Que
1: sí,
0: és...
1: Exactament, sí, és...
0: Hi ha un projecte darrere, eh?
1: És letal, malauradament, sí. Quan ja hi havia clar que el positivíssim d'aquest llibre el trato com a projecte, doncs l'editorial Cossetània, doncs ja em va notificar que li interessava i l'editava,
0: sí.
1: Llavors vaig veure que doncs, el que podia percebre de drets d'autor havia d'anar amb una causa que malauradament estem molt mancats a la societat, no? I aquesta, doncs, és perquè m'ha tocat molt, molt, molt de prop. Dos companys van patir la malaltia, darrerament un familiar, i bé, llavors vaig veure com podia anar a raure en algun centre que es dediqués a aquesta investigació, i buscant, no em va costar gaire, eh? Vaig anar a parar a l'Institut Idi Bell de Bellvitge, un projecte molt maco que lidera la doctora Meritxell Rovira. Em van convidar a veure tot el seu sistema que tenen d'investigació i realment decisió plenament encertada i molt satisfet.
0: Doncs espero que aquest llibre es vengui molt, perquè tots aquests diners puguin anar a aquesta investigació, perquè, com tu deies, aquest tipus de càncer de pàncreas, crec que hi ha, les últimes xifres que tenim, una supervivència a 5 anys del 12%
1: exactament
0: dels pacients.
1: És així, per
0: tant,
1: sí,
0: cal investigar i iniciatives com aquesta s'han de poder explicar perquè la gent sàpiga el que fan segons quines persones per aconseguir fons per investigar. Així que, Delfí Vilassa Carribalta, moltes gràcies, que corris molt més i que recaptis molts diners per aquesta finalitat tan malauradament tan necessària, però és així. Moltes gràcies per venir a la nit dels ignorants.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.

Va, que ara passa minut i mig de 3:15 de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Tenim encara, com sempre fem, anem recordant preguntes que heu fet en diferents programes i els anem recordant cada dia o cada dos, tres dies, preguntes que encara han quedat sense respondre, que encara no han buscat cap expert perquè donem una mica de marge perquè vosaltres, els oients, les busqueu i ens pugueu ajudar a contestar-les. Per tant, ara us faig un llistat de diferents preguntes per si us inspireu, per si demà ens voleu trucar al 932017474, deixeu un missatge de WhatsApp al 667-220-148, per exemple. En Pere, des de Calella, vol saber per què els jugadors de futbol escupen tant. Aquelles imatges que quan estàs mirant un partit de futbol de cop i volta et fan un primer pla i pam, veus aquell moment que dius no caldria veure'l, però està, passa. Per què ho fan això els jugadors, demana el Pere. En Joan Josep, des del Bosc de l'Àliga, diu per què avui en dia gairebé no se celebren els sants. Segons ell, diu que no se celebren. La Carme, des de Sant Pere de Ribes, vol saber si hi ha algú que tingui informació sobre si existeixen unes ulleres amb audiòfons incorporats. Ulleres amb audiòfons incorporats. La Laura, des de Tarragona, ens demanava l'aigua embotellada porta algun tipus de conservant que fa que no es podreixi? Perquè, evidentment, doncs, en principi, moltes aigües no hi ha una data de caducitat allò ràpida com perquè aquella aigua no serveixi. I vol saber si porta algun tipus de conservant. En Miquel, des de Sabadell, aquesta fa temps, crec que és de la temporada passada, oi, Aina? Sí, encara ningú ens l'ha respost i tampoc és tan difícil. Vull dir que, si no, buscarem un expert. Però jo crec que els nostres oients ignorants, que saben moltes coses, perquè escolten aquest programa, entre altres coses, ens la poden contestar. En Miquel, des de Sabadell, volia saber la diferència entre comunisme i dictadura. Ja dic, si no, buscarem un expert, que en trobarem, però a veure si hi ha algun gent que és capaç i s'atreveix a contestar aquesta pregunta del Miquel des de Sabadell. I després l'Aleix, des d'Esparreguera, vol saber per què cruixen els artells de les mans. Això qui ho faci, a mi és una cosa que em fa bastanta... Saps aquella cosa que dius, no facis això, sempre ho dic, no facis això. Per què cruixen els artells de les mans? Doncs totes aquestes són preguntes que encara ningú ha contestat aquí a la nit dels ignorants, aquesta temporada i a la temporada passada, perquè queden coses pendents, nosaltres anem fent, de tant en tant resolem coses, però necessitem temps i vosaltres també necessiteu temps per pensar, per trucar ara ja, a partir de demà, al 932017474 o deixar els vostres missatges al 667-220-148, perquè ara és hora d'anar a dormir.

Va, que avui tornem amb les històries íntimes i delicades de la Natàlia Cerezo. La primera obra d'aquesta autora de Castellà del Vallès és un volum de contes que va publicar l'editorial barcelonina Rata el 2018 i que porta per títol A les ciutats amagades. I el relat que us presentem avui porta per títol Bosc.

Surt amb el nen a buscar mores per fer melmelada. Emplena la bossa de mores brutes, de pols, i camina amb les passes tranquil·les i mecàniques de qui travessa el menjador de casa. El nen la segueix i, com un esquirol, agafa avellanes i mores i les posa a la bossa. Quan surt la lluna, s'adona que ja no hi ha camí, només un garbuix d'espines en una clariana envoltada d'alzines. No recorda aquesta clariana. A poc, remena els arbustos amb el bastó, com si a sota hi hagués el camí amagat que espera una bastonada per desplegar-se i portar-los cap a casa. Encara queda una mica lluny. El nen pregunta si ja és hora de tornar a casa i ella li diu que sí. No poden ser gaire lluny. No poden haver caminat tant. Quan era petita, el pare li deia que no s'hi endinsés gaire, al bosc, que hi havia indis, pèl-rojos, i li va fer un tipi de canyes i un arc amb una branca de fusta jove. Ella hi va pintar espirals grogues, es posava una ploma de gall al cap, lligada amb una cinta morada, que havia agafat del tocador de la mare, i seia el tipi amb les cames encreuades i menjava cireres de pastor. Anava a buscar les cireres lluny, rere el turó, hi havia quatre arbustos que creixien al voltant d'una font, un tub de metall clavat a la pedra viva. Les cireres brillaven com sols i maduraven a l'agost. Les recollia a mans plenes i se les menjava de tornada cap a casa. S'imaginava que era un llop i udolava i saltava les bardisses i ficava els peus als rierols i corria, corria. Quan arribava a casa, xopa, no tenia gana per sopar i la mare s'enfadava. Aleshores, s'escapava al tipi i s'estirava panxa en l'aire a mirar les estrelles entre els forats de les canyes. Més tard, sentia en somnis que el pare l'aixecava i la portava a dormir en braços. Ja és de nit. Continuen caminant entre els arbustos i sota els arbres com catedrals. El nen, estoic, com el seu pare, porta la bossa amb les mores i camina amb l'esquena dreta davant seu, com si se sabés on trobaran el camí. De vegades es gira i li pregunta, «Iaia, és per aquí?» I ella diu que sí. Es deixa guiar per la blancor d'os de les pedres i pensa, el camí no pot ser gaire lluny, i mira la fosca al seu voltant i no reconeix res. Seuen en una pedra gran i sent la respiració i la del nen, les plomes dels ocells arraulits als arbres, el vent de la tardor que agita les fulles i que ara bufa tan fort que sembla que s'hagi emportat la lluna. El nen tremola una mica, tot i la jaqueta, i ella li vol donar el seu jersei, però ell li diu que no, i li pregunta si s'han perdut. Aviat arribarem a casa, contesta, i el nen l'ajuda a aixecar-se i li allarga el bastó. Era jove abans i hauria pogut enfilar-se a roure i treure el cap per la copa i veure tota la vall, el camí, l'hort del pare, casa seva. Els boscos eren immensos, interminables. De vegades deixava senyals per si es perdia, portava una cera vermella a la butxaca i feia dibuixos als arbres. Encara que fos de dia, segur que no els podria veure ara. La pluja i el temps els haurien esborrat. El bosc comença a fer pujada. Deuen ser a prop del turó. Quan arribi Nadal, veuran la granja i podran tornar a casa. Les cames li fan figa. Fa passes curtes amb els seus turmells inflats de vella i s'agafa el bastó i a les branques i a la mà menuda del nen. De vegades han d'aturar-se i reposa contra els arbres. No descansa gaire, perquè li fa por no poder tornar a caminar. Aconsegueixen arribar al cim, esbufeguen i s'acosten a mirar cap a la vall fosca agafats de la mà. No hi ha cap llum, cap rastre de fum de xemeneia. Es pregunta a quin turó deuen ser. És un turó desconegut, un bosc que no és el seu. Seu a terra i nota la humitat de les llàgrimes als ulls, a la barbeta. El nen la deu sentir plorar perquè seu al seu costat i plora també, i li diu que té gana i set i son. L'abraça fort i li explica que fa molts anys hi havia un foc, Follet, que ajudava els nens que es perdien al bosc. Apareixia als camins blaus de la mitjanit i els portava cap a casa, deixant un reguitzell de sospires. Quan pujaven al turó, ha sentit el murmuri d'un rierol més enllà. Aixuga les llàgrimes del nen amb una punta del jersei i diu, va, sigues valent i ajuda'm a caminar. Netejarem les mores i soparem i ja veuràs com en un tres i no res serem a casa. L'aigua és molt freda i enfonsen les mans plenes de mores, agraïts, i mengen arraulits en una soca gran. Quan la van portar a casa a principis d'estiu, havia buscat el tipi a l'entrada del bosc, però només hi va trobar un tros de corda podrida. L'hort del pare, que era al costat, encara tenia la tanca de canyes, però només hi quedava un llimoner, que s'havia tornat salvatge, i que ara feia unes llimones petites i tan àcides que no eren bones per a res. El nen
s'ha dormit. El sacseja amb suavitat i tornen a posar-se en marxa. Busca el cim del turó i troba un camí estret, amagat entre l'herba i que brilla amb la llum de la lluna, i una piràmide de pedres a la vora. Al cap d'una bona estona, el camí es fa més ample i avancen amb més facilitat, tot i que li pesen les cames i els peus li fan molt de mal. Estreny la mà del nen, que camina rere seu, sonàmbul. Aviat arribarem, repeteix sense parar, però el nen no contesta. De sobte, reconeix els quatre arbustos de cireres de pastor i la font que deixen a un rajolí d'aigua. Al costat hi ha un banc de fusta. Veuen un glob d'aigua fresca i el nen es mulla la cara. A la llum clara de la nit veu que té els ulls plorosos per l'esgotament. Seu en el banc per descansar una mica i li diu que ja sap on són i que han de caminar una mica més, però que aviat arribaran a casa. El nen li recolza el cap a l'espatlla, sospira i diu que segur que estan molt enfadats els pares. Ella li acarona el cap i sap que quan arribin a casa el seu fill abraçarà el nen i la mirarà amb retret i que demà la ficaran al cotxe amb les seves coses. Els sorolls del bosc la tranquil·litzen. Sona com un vaixell que empenya el mar. El nen dorm i la font raja, calmada i transparent. El deixa dormir una bona estona fins que comença a dormir-se ella també. Li fa un petó al front per despertar-lo i s'ajuden a caminar. Es fa de dia quan veu el final del bosc i l'hort del pare. Hi ha llum a les finestres de la casa i un parell de cotxes a l'entrada. S'atura i li diu al nen que continuï ell sol, que els pares l'esperen. L'abraça molt fort. El nen està massa cansat per protestar i marxar cap a casa. El veu que coixeja cap als llums grocs de les finestres, amb la bossa mig plena de mores a la mà, brut de terra i amb agulles de pi als cabells. Busca el lloc on hi havia hagut el tipi i seu amb l'esquena contra un arbre. Des d'allà veu l'hort. Fa núvol, com aquell dia fa tant de temps en què va veure el pare ajupit i amb la camisa xopa de suor. Remenava la terra amb el xapo i en desenterrava patates. Es va quedar palplantada rere la tanca, la devia sentir perquè es va girar i va entretancar una mica els ulls, era miop, però li molestaven les ulleres. Deia que no eren de pagès, era cosa de gent fina, que s'havia malmès la vista per enfonsar massa el nas als llibres. Ja te'n vas, li va dir mentre posava les patates en un sac. Bon viatge. Abans que vinguin a buscar-la, pensa, mentre es fa un capdell i olora el terra fresc del bosc, li agradaria de poder reposar una mica. Sent els ocells que piulen la sortida del sol, la llum grisa del dia a les parpelles, i s'adorm imaginant-se que torna a estar a recer del tipi i que quan comenci a fer fred sentirà les passes del pare, que l'aixecarà en braços i que la portarà cap a casa. Doncs aquest és el bosc que avui ens ha mostrat la Natàlia Cerezo per agafar son i poder dormir tranquil·lament, esperem tots, fins demà. Perquè arribem a les 2 de la matinada i aquesta és l'hora en què ens posem al dia de les notícies, baixen els companys dels serveis informatius i nosaltres doncs tornarem demà, que serà ja l'últim dia de la setmana, perquè per nosaltres dijous a la nit ja és divendres, perquè a les 12 de la nit ja és divendres, així que demà serà el nostre últim dia de la setmana i, com sempre, esperem les vostres trucades, les vostres preguntes, les vostres respostes, reflexions o allò que us vingui de gust, com sempre. I tornem a partir de les 12, gràcies per ser-hi, com sempre, i que descanseu. Bona nit, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Centenars de persones s'han desplaçat aquest vespre des de l'acampada de la plaça del Sol de Madrid fins al Congrés dels Diputats, en una marxa espontània d'homenatge a Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Mari Carmen ha mort aquest dimecres al vespre a l'Hospital de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Tot estava previst perquè hi tornés quan rebés l'alta hospitalària, després que finalment el fons propietari de l'immoble